0: accedís i mantenir-li el contracte de lloguer en les mateixes condicions que tenia. La seva mort marca també la vaga general que els sindicats han convocat finalment pel dia 11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que impulsen, entre d'altres, aquesta vaga general, diuen que la mort de Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la mobilització. Més notícies, Agustí Serrat.
1: El govern carrega contra els maquinistes i els culpa directament d'haver boicotejat el servei de Rodalies aquest dimecres. El president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, han subratllat que la seguretat estava garantida i els han acusat d'actuar per interessos laborals.
2: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
3: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura.
0: El Suprem encarrila l'amnistia pels dirigents de l'1 d'octubre. Fonts de l'Alt Tribunal consultades per 3cat Info apunten que no posaran traves a l'aplicació de la llei per ordre de la Constitucional i que en primera instància resoldran la qüestió pels condemnats que encara estan inhabilitats per si tenen intenció de presentar-se a les eleccions del dia 29 de novembre. Són Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Per a Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, l'espera probablement serà una mica més llarga.
1: Almenys 24 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en una de les onades d'atacs amb drons i míssils més fortes llançades per Rússia. 19 de les víctimes, 3 de les quals tenien un any, han mort en l'atac contra un edifici residencial de 5 plantes en una població al centre del país. A més, hi ha hagut danys en infraestructures energètiques, d'aigua i de transport. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky denuncia l'actitud macabra de Vladimir Putin, que aquest dimecres ha fet 74 anys.
4: Aquest és el tipus de regal que Putin es fa a si mateix pel seu aniversari. La mort de nens, la mort de gent.
5: Lutei.
0: El candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Martí, es conjura per aconseguir un canvi de govern a la ciutat que posi fi, ha dit, als mandats de Jaume Collboni i Ada Colau. Martí ha presentat el seu projecte per Barcelona davant la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas i l'exalcalde Xavier Trias.
6: Un alcalde que giri full d'aquests darrers 12 anys. Ja sabeu que a mi m'agrada dir, són 12 anys de plom. El binomi, la societat Colau-Collboni, Collboni-Colau, ha estat molt negativa per la ciutat i pel país.
0: Les urgències oftalmològiques als centres d'atenció primària i dels hospitals van augmentar prop d'un 50% els dos dies posteriors a l'eclipsi de l'agost, segons ha sabut Catalunya Ràdio.
1: La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Roche, explica en declaracions a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
7: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
1: Van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada.
0: El Barça i l'Espanyol recuperen tots els seus internacionals després dels compromisos de seleccions. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica de grup Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo. També s'ha entrenat amb normalitat Joan Garcia després de la seva lesió al genoll.
1: L'Espanyol, per la seva banda, recupera dijous Roberto i Dier Kucic. A més, el capità Javi Puado ja ha recuperat de la seva lesió. Podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga.
0: I l'exblaugrana Pedro Rodríguez ha anunciat la seva retirada als 39 anys. Estava sense equip des de l'estiu després d'acabar contracte amb la Lazio italiana. Pedro va guanyar 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça.
8: Fins aquí les notícies.
9: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
10: Déu vos guard.
11: I visca!

0: de saber per la gent que ens escolta per la ràdio que no haurà apreciat el detall, però m'he descuidat la gorra avui, he entrat sense gorra.
1: No passa res.
0: Escolta. Avui parlem dels porticons.
2: Els porticons de les finestres.
0: Correcte.
3: Molt bé. Us vaig avisar, Peyu, quan vam començar aquest programa i vau dir cada capítol el dedicarem a un objecte. Què us vaig dir jo?
0: No me'n recordo.
3: Se'ns acabaran els objectes...
2: Sí que és veritat que ho va dir.
0: No s'han acabat.
3: S'acabaran els objectes, Peyu.
0: N'hi ha molts d'objectes, Fel, n'hi ha molts.
3: Porticons, Peyu. Què? Has dit porticons, sí, Peyu? Sí. A qui collons li importen els porticons?
4: A mi m'importen els porticons. Jo vull saber qui va inventar els porticons.
0: Doncs, no? La veritat és que doncs no sé massa qui els va inventar.
3: O sigui, un objecte que no interessa a ningú i que, a més, no sabem qui se'l va inventar. Perfecte.
0: No, no sabem, sabem una mica la història, però, bueno, penseu que els porticons són més antics que les finestres.
2: Sí, home! Com ha de ser el porticó més antic que la finestra?
0: Bueno,
2: no, aplica la lògica.
0: Que els vidres, vull dir. Que els vidres. O sigui, són més antics que els vidres.
2: Doncs digues els vidres.
0: Fa 2.000 anys, les finestres de les cases es tancaven simplement amb porticons de fusta. No hi havia finestres de vidre que deixessin passar la llum.
2: Sí, que d'alguna manera aquesta gent podrien triar entre tenir llum o cagar-se de fred. Aquestes dues maneres de viure.
0: Dues variables. Super. A mi m'agrada el porticó, no? Porticó o persiana, com a mínim una de les dues coses hi ha de ser.
4: Sí, sí.
0: El que no pot ser són aquests hotels, que llavors per tapar la llum del dematí hi han aquelles cortines opaques.
4: Aquelles cortines opaques.
0: Que van amb aquells cordills que estan tots xafats. No hi ha cap cordill. Amb aquells cordills, com es xafen tan ràpid? Què hi fan la gent allà? Que es lliguen per alguna pràctica sexual?
5: O... Segurament.
0: Hòstia, fan... aquelles cortines fan angúnia. Estem d'acord o no? Sí, les cortines dels hotels.
4: I es cola llum per tot arreu.
0: Sí. Molt fastigós. Aquella cortina de la finestra de l'hotel, jo, terrible, no m'agrada. Bueno, i la de les dutxes ja és una altra... Aquí ja no hi entro, perquè...
4: Allò sí que...
0: Allò, a vegades, dius, mira quina sanefa més maca, aquests puntets negres, i mires i són fongs, allò. Fa molt de fàstic, molt fàstic. Bueno, no ens desviem. Els porticons, que en Fel li sembla tan interessant...
3: Sí, ja.
0: Els porticons ja existien fa 2.000 anys. Es feien servir durant l'edat mitjana, també. Eren massissos, sense escletxes. Els que tenen lamel·les inclinables no apareixen fins al segle XVII.
5: Com has dit això, Pei?
0: El què? Que apareixen al segle XVII, dic.
5: No, la paraula aquella.
0: Ah, lamel·les.
5: Això mateix.
0: Lamel·les. Lamel·les inclinables.
5: Lamel·les.
0: Lamel·les.
2: Lamel·les? Sí. Lamel·les és... Així és com es diuen les portes... Els porticons?
0: Les làmines.
2: Les làmines?
0: Dels porticons es diuen...
2: Les meles.
0: Exacte. Lamel·la.
2: Com el de les entrevistes de La Vanguardia, Xuriguera. Aquell que sembla que porti un niu de cigonyes al cap.
0: No.
2: El Víctor Lamel·la.
0: No es diu Lamel·la, aquell.
2: Víctor Lamel·la. No es diu així.
3: I tant, que es diu Lamel·la.
2: No. Lamel·les.
0: Sí.
2: Hòstia, són unes entrevistes molt bones, aquelles. No. Bueno, si tu ho dius, Xuriguera...
0: Ameles, di Arma Vigo. Víctor Amela. Amela.
3: Què deu cobrar aquell per fer
0: no
3: entrevista?
2: 50 euros, 55 60. Euros. 60 folis.
3: 60, sí.
0: L'Amela... L'Amela. No. Es diu Amela,
2: ell. L'Amela.
0: Sí, Amela.
2: Amela es diu.
0: Amela es diu.
2: Amela, Amela com els porticons.
0: Sense L. Es diu Amela, sense L.
3: No has dit Amela.
0: No, Amela. Amela. No, Amela. O sigui...
2: Però que has dit Amela, sí.
3: Però... Sense L t'està dient.
0: El del porticó és l'Amela. I ell es diu Amela, sense L.
2: Víctor Amela es diu com els porticons de les lameles.
0: Es diu Amela.
3: Sencela! Ha dit Sencela!
2: Però si està dient que és Amela, Amela, tu no. Digues el rato, Amela.
0: Amela, no. Ell es diu Amela. No Lamela.
2: Ell es diu Víctor Lamela. No, a veure, Peyu, tu.
0: És igual, no ens en sortirem, és igual.
2: Lamela.
0: No està. És igual, és igual. Quedeu-vos en que les làmines dels porticons, allò que serveix per fer el xafarder una mica, per mirar sense que et vegin, per mirar entre les escletxes com un quillo està emmorrejant-se la teva filla abans de que entri pel porter, Allò... Allò es diu lamel·la.
2: Lamel·la, mel·la geminada, lamel·la.
0: L'amorrejada
2: d'un quillo es diu lamel·la?
0: No! Podria dir-s'ho, de fet, ara que... Carles Xuriguera, Rafael Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda. Una cantautora i poeta amb una trajectòria de més de 20 anys a dalt dels escenaris. I tot i així té només 38 anys. És a dir, que porta més anys escrivint i component música i poemes que sense fer-ho. Lletres que expliquen allò que li passa i que sent. Una cantautora granollerina.
0: Difícil,
1: aquí, sí, granollerina. Aquí gairebé de Granollers. Una cantautora de Granollers. Aquí gairebé no li falta cap gran escenari per trepitjar i enamorar.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Ivet Nadal!

0: Què tal?
1: Molt bé, Ivet, què has menjat avui per esmorzar?
0: Avui he fet unes torradetes amb tonyina i llet amb mel.
1: Llet amb mel, eh? Oh. Hòstia.
0: Oh. Sí.
1: Com la tonyina amb la
2: mar i muntanya.
1: Sí, mar i muntanya. Sí.
0: No, no combina bé.
1: No massa, no?
0: És com un jersei amb un pantaló que no...
2: Ja. Bueno, si tu estaves còmode...
1: Sí.
0: A veure, jo m'hi hagués posat Colacau. Ara. Però com que sabia que m'ho preguntaríeu, dic, posa-t'hi mel. Ja. Que queda més adult, no? Queda més adult.
1: La teva primera cançó, amb 17 anys, la vas treure?
0: Sí, que la publiqués, sí, n'havia fet abans, però publicable, sí.
1: I ho vius igual, una mica, quan treies cançons abans i quan les treus ara? O alguna cosa deu haver canviat?
0: Jo crec que abans no hi havia massa consciència de què volia fer, no? Ho vaig començar a composar i enviar-ho a ràdios jo mateixa, fins i tot, i va agradar a certes persones, no? Però ara, evidentment, ara ho pateixo molt més, abans ho disfrutava molt més, crec, sí.
1: Tu és una veu sensacional, no?
3: Sí,
1: no?
3: Home.
1: Hòstia,
3: sí, sí.
1: Jo quedo com...
2: Hasta parlant, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí.
2: Hasta parlant.
1: Sí, sí. Parlant sona així i si la voleu sentir cantant, sona així. Sí, sona. Ara sonarà.

0: Ivet, ets cantautora i poeta. Si un dia et fessin triar entre la música i la poesia, no sé amb què et quedaries.
1: Mira, pels músics sóc escriptora i pels poetes sóc del món de la faràndula.
0: Això a Catalunya ja passa. Que
1: això
0: sempre...
1: passa sovint. Jo em sento doncs bé amb aquestes dues vessants, no? Barrejant-les una mica.
0: Ja de petita escrivies? Eres de les que guanyava els Jocs Florals a col·le o no?
1: Sí.
0: Sí, eh?
1: M'enviaven aquells certàmens que si guanyaves, doncs, guanyaves una tele.
0: Sí?
2: Una tele?
3: El de la Coca-Cola. Sí,
0: el de la Coca-Cola.
1: El de la Coca-Cola. I el vaig guanyar.
0: Què dius? Hòstia! Jo hi vaig anar un any i no vaig guanyar-ho.
1: Jo sí, vaig guanyar una tele i em van enviar per escriure en castellà, que em va sorprendre, perquè jo realment el castellà el parlo molt malament i...
0: Jo l'entenc menys.
1: Sí, exacte. I la temàtica era escriu sobre la nova moneda, sobre l'euro.
0: Hòstia!
2: Hòstia.
4: Apassionant.
0: Sí, sí, sí.
4: Romàntic.
1: I vaig guanyar una tele.
5: Jo, mira. Ja fotia anys que havia sortit a l'institut, jo.
1: Imagina't.
0: Eres de les úniques que entenc en aquella edat, no? Adolescència, 12-13 anys, eres de les úniques de la classe que devia escriure poesia.
1: A aquella edat tan joveneta no escrivia, però m'agradava molt llegir en públic i llegir en veu alta, no? I tot el tema de la veu sempre m'havia agradat molt, no?
0: Veus? A l'època de la Renaixença, la poesia, a l'època del segle XIX, hòstia, la poesia era...
2: L'ordre del dia.
0: Era com el reggaeton d'ara, diguéssim. Clar. Anem a trencar una llança en favor de la poesia i volíem fer-te un regal, un petit regal, que és llegir un dels teus poemes, per si la gent no els coneix, i per reivindicar una mica la poesia. Ho farem entre tots tan bonament... Bueno, farem el que podrem.
5: És que dir-li que li fem un regal també,
0: sí,
5: trobo que...
0: Sí, sí.
6: Has deixat el llistó molt alt.
0: Et dono un dels teus poemes. Ens agradaria que llegissis, al final el facis tu.
6: Començarà... O arreglis, vaja.
0: Sí, que arrenqui l'Arnau, sisplau, silenci absolut, que és un moment bonic ara, eh? Un moment.
7: Si visqués sota el pis de casa teva, et faria cada nit el sopar.
8: Un cop a la setmana, la bugada. I algun diumenge, el dinar.
9: Si visqués sota el pis de casa teva, m'ompliria el balcó de flors.
10: Perquè et pugessin les abelles a omplir-te de mel els pots.
11: Si visqués sota el pis de casa teva, posaria la gàbia a la cadernera per fer-te arribar la primavera.
12: Si visqués sota el pis de casa teva, ai, llavors sí... Llavors sí que ens podríem estimar.
6: Oh! Oh!
12: Gràcies, eh?
4: Ai, gràcies a tu.
0: A tu.
4: Per favor, que maco.
0: A tu per escriure aquesta preciositat. Ja, fixa't que ella no s'ho ha hagut de llegir el seu tros, eh? No, se'l sabia de memòria.
2: I l'ha interpretat.
1: Sí, sí. Sí. Sí.
0: Més bé que tots els altres.
5: Jo fotia temps que estava tan nerviós.
0: Sí, eh?
1: Doncs ho heu fet bé, eh?
2: Jo l'he assajat 4 vegades, sí. I totes 4 m'he equivocat.
1: Sí. Si voleu venir a fer un recital i el fem així dos versos
5: no,
1: cada un...
5: Pensa que aniries malament. Sí. No t'enverdis, Ivet, sí. No t'enverdis.
1: No sé si puc millorar gaire, però ja...
0: Dóna't bé l'afició per la música. No sé si a casa ho havies viscut. Quan dius, va, vaig a dedicar-me a la música.
1: Havia estudiat música de joveneta, no? Piano i guitarra, però la meva mare era una gran seguidora dels cantautors catalans. Diuen que em van engendrar en un no en un concert, sinó la nit...
2: Un moment.
1: Els meus pares són serios, eh? Després de veure un concert del Marial Mar Bonet.
0: Carai.
2: Bueno, un home estrany.
1: Ho tenen clar.
5: La meva mare era molt fan de Julio Iglesias.
1: Sí? Ara sí. I va sortir així, és una mica raret, eh?
2: Mai no l'he dit tan clar. Gràcies.
0: Engendrar una persona en un concert de Julio Iglesias...
1: No. Hòstia, això és bèstia.
0: És bèstia. I que no sigui ell el pare...
2: El propi Julio Iglesias...
0: I el rock, perquè tu et decantes pel rock, no? Al final vas a començar a fer rock de joveneta amb 17 anys. Per què aquest gènere, també?
1: Jo el que havia escoltat era la música rock català perquè m'interessava entendre les lletres i, per tant, doncs, havia escoltat molt aquesta onada d'adolescent. I llavors em vaig apuntar com a un campus que es feia vinculat amb un festival que es deia Senglar Rock.
0: Sí, el Senglar Rock, home, clàssic.
1: I allà, doncs, una mica vaig dir, doncs, jo vull fer això, no?, pop-rock.
0: Tu ets de Granollers?
1: Sí.
0: I vius encara a Granollers?
1: Sí, sí, sí. Visc.
0: Fes una mica de propaganda de Granollers. Tinc la sensació que... poc turístic, Granollers, no?
1: Em van fer cantar una vegada una cançó que deia Granollers és molt més...
6: Ostres.
1: Que carrers i carrers...
0: Hòstia, la lletra no és teva, entenc.
1: No és meva.
6: Ets blanca o blava?
1: Mira'm.
0: Cuidado aquest debat, eh? Cuidado.
1: Sí, sí. Jo era blava.
0: Oi! Oh!
1: Però vaig ser mare i el meu fill va entrar amb una colla blanca.
3: Ai.
1: M'he canviat la camisa.
0: Cor dividit, eh? Els blancs i els blaus, ui, són...
13: Sí, és una bogeria.
0: Ui, es tornen bojos a Granollers, eh?
2: És una festa molt ben parida, eh?
0: Sí que ho diuen.
2: Molt ben parida.
0: Sí que ho diuen, poder... Per ells, més que per la gent que no...
2: No, és que realment està molt bé, Peyu.
0: Sí, ja has anat, eh?
2: Sí, bueno, vaig ser relator, però ara no m'aguento això.
14: Què és un relator?
0: Què és?
2: Bueno, una mena de pregoner.
0: Un relator no és aquella persona que hi havien de posar entre la taula de diàleg d'Espanya i Catalunya?
2: Efectivament. Doncs vaig fer això, però entre blancs i blaus.
0: Mira.
2: Vaig estar una setmana borratxo vivint a Granollers.
0: Molt bé.
2: És el resum millor, més acurat.
1: I deuries dormir a la Font d'Europa, potser.
2: Sí, senyora, i esmorzava a la Font d'Europa. Home, m'aniria ara a la Font d'Europa ara mateix.
0: Escolta, en el teu tercer disc, Mestre i amics, posaves música, poemes d'autors catalans com Víctor Sunyol, Francesc Garriga, Anna Aguilar Amat, Enric Casasses, molts d'ells vius, que clar, jo sempre dic, hosti, si musiques poemes de poetes morts, mira, que passi el que diu vulgui, però que això l'Arnau ho fa molt, em sinto Verdaguer.
15: Clar, jo només amb morts, sempre.
0: Sempre amb morts.
1: S'estalvia problemes.
0: Exacte, aquí està. Vull dir que no sé com han rebut els poetes.
1: No, va anar força bé. Sí. Un es va morir.
0: Després d'escoltar la cançó.
1: Però... Va coincidir, però ja era una persona molt gran. Però va estar molt content i al cap de molt poquet, pobre, va morir.
0: Va morir.
1: Però li va agradar. Li va encantar, sí. I la resta molt bé. És veritat que és més difícil musicar poetes vius perquè ja sempre hi ha rifirrafes i sempre hi ha músics que diu aquest poeta és meu, és intocable.
14: Mm-hmm. Jo, en el teu poema final, la teva manera de dir final, m'ha recordat Casasses. Mira, aquest...
1: És clar. Veus? Sí, és un dels meus grans mestres. Sí, el vaig conèixer que era molt jove. Oh. I sí, ell ha fet una escola i jo me'n sento una miqueta deixeble.
14: T'ho diràs, molt bé.
0: Com surten els poemes? On els escrius? O les lletres de les cançons? On treballes?
1: Abans les escrivia molt al tren.
0: Tren?
1: Sí.
0: A l'R3, tens rato.
1: Sí. I m'encantava el tren. Abans m'inspirava molt i ara, ostres, és horrorós, és insuportable. Clar. És impossible escriure un poema al tren.
0: Per què?
1: Perquè he de seure a terra, perquè em posen música reggaeton al costat, no? Clar. Coses d'aquestes, no? Dic, ostres, que no m'inspira gens, no?
2: Començo a intuir que no li agrada el reggaeton a la nostra convidada.
0: Sí que és veritat.
1: És veritat,
2: no passa res.
0: No passa res. Una merda, tots els gèneres són respectables, però...
2: Menys el reggaeton.
0: Et poden agradar més o menys. els entesos en música diuen que hi ha reggaeton molt ben fet.
2: Hi
15: ha puretes del reggaeton.
0: Sí, això existeix, Això existeix. Escolta, Jaume Sisa i Pau Riba són dos tòtems, referents i ídols de la música catalana, que per tu són una cosa una mica més gran encara, no? Què signifiquen per tu? Quan els vas descobrir?
1: Amb en Pau Riba havia coincidit sovint, perquè ell és molt amic de l'Enric Casasses, era molt amic de l'Enric i feien recitals i concerts plegats, també. Jo era molt jovenet i l'havia vist a molts concerts sol amb la guitarra, no? I sempre m'havia impressionat veure'l fer proves de so cantant en francès, no? O coses així, m'havia impactat. Al Sisa no hi vaig connectar tant amb la seva obra d'entrada, perquè potser explica més històries, no és tant, la forma no és tant poema, i en canvi, a l'hora de cantar, m'he sentit més a prop de la tessitura del Sisa, també, no? I també m'ha agradat jugar a ser el personatge del Jaume, no?
0: Mm-hmm. Ara acabes de treure nou disc, i això serà tot.

0: No? I també és veritat que estic en un moment de salut que a dia d'avui puc cantar i que puc oferir aquestes cançons, però que no sé si d'aquí 2 o 3 anys les podré oferir igual. I, per tant, això és el que sóc ara jo, no? Això és el que puc oferir ara jo.
1: Ara s'entén. Bé.
0: Sí. Ara es veu bé, no?
1: Sí. Sí.
2: Queden pocs minuts d'entrevista. Ara has tocat el tema, tu, que no sé si estàs cansada de parlar-ne, però durant molts anys has hagut de conviure amb l'anorèxia, no? I fa poc et va diagnosticar esclerosi múltiple, també. No sé, diagnòstics que ets molt jove i que no sé com s'afronten.
0: Com? Doncs saps que estic més feliç que mai?
2: Sí?
1: Ole.
0: Hosti, sí.
1: Ole.
2: Mira.
0: És bèstia, eh? Quan et passen aquestes coses, sobretot aquesta última, és que no tens força per estar trist, no? Llavors, ara, per exemple, estic treballant per afrontar concerts nous i una professora de ball em va dir, què t'agradaria fer tu a l'escenari, no? I dic, hòstia, a mi m'agradaria moure'm. I la noia es va posar plorant. Diu, hòstia, perquè l'esclerosi s'associa molt a algú que no es pot moure, no? Dic, doncs, com que jo sí que puc moure'm ara, vull ballar, no? Per tant, estic bé.
2: Bé.
0: Si no entrem en detalls... Diguéssim, estic,
1: bueno, has dit una frase preciosa.
0: Sí.
1: Ha dit que estic... Com has dit?
2: Hòstia, per ser preciosa trobo que te l'has ben memoritzat.
0: No t'ha quedat gaire guardat.
1: Que no tinc forces... No, com, no,
2: que quan et passa una cosa d'aquestes no tens força per estar trist.
1: No tinc forces per estar trist. És que jo no sabia el que em passava i era això. Porto anys així. Clar... Sí, és igual.
0: Jo de tu faria teràpia. Sí. El teu cas.
1: No, ja faig
2: cas
1: ja.
2: Concret.
1: Sí. No te gaire. No em faig.
2: Si no haguessis fet això que has fet, si no et haguessis dedicat a la música o a la poesia, tens clar que dius, hòstia, jo igual m'hagués dedicat a aquest altre ofici.
0: Jo volia ser humorista.
2: Humorista?
0: Sí.
2: Doncs pues tens taules, eh? Sí. Perquè de moment porta tota l'entrevista que les va deixant anar.
3: Més amb aquest posat.
2: Hi ha com una ironia tota l'estona, totes les respostes. Que...
0: Volia ser humorista i també m'agradava molt el doblatge, també.
2: Mira,
0: sí, veus. Sí, tot el que sigui una mica coses de veu.
2: Tot a treballar amb la veu. Fer riure o fer doblatge. Molt bé. Escolta, no marxaràs sense abans interpretar-nos una cançó i abans primer has de superar la prova típica que fem en aquest programa, que et podràs endonar llangonissa.
4: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Ivet, et dic una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
5: Merda!
2: La paraula d'avui és... Suara. Suara. Ah, suara. Empapada de suor. S'utilitza per descriure una calorada quan algú ha suat molt.
6: Vam anar de càmping a l'agost i a les 4 de la tarda ens va agafar per fer l'amor a dins la tenda. Mare de Déu, quina suara.
2: Bé, suara, adverbi que fa referència a ara mateix o ara fa poc.
7: Sempre me'n recordo aquesta frase dels pastorets. Simeó ara suara n'ha tingut revelació. I a la donzella ha triat que és tan santa i és tan vella que mai una altra donzella amb ella s'haurà igualat.
2: O sí, suara, en algunes zones del Pirineu s'utilitza per descriure la sogra, derivada del mot italià suocera, que vol dir sogra.
8: No hi ha res que m'emprenyi més que el meu home dir que quan més gran em faig, més m'assemblo a la meva suara.
2: A, B o C.
0: Ostres, és difícil, eh?
2: Sí.
0: I no sé què fer, perquè em ve de gust endormo. Però si no, també potser la donaríem, no?
2: Al públic.
0: Sí. És a dir, no sé si equivocar-me expressament.
2: No, més enllà
0: de... O fer veure que ho faig expressament.
2: Al públic, nosaltres, quan acaba el programa, els hi donem pa amb tomàquet. Ah, va.
0: Llavors, ells ja van menjar.
2: Ells van menjar. Per ells no pateixis.
9: I gent que s'emporta coses, eh?
2: Sí, sí, gent que roba.
9: Que roba.
2: La gent que venen aquí a omplir el bolso.
9: Sí.
0: Això passa sempre.
2: A tot arreu.
9: Amb bulls i botifarres.
2: S'ho van dient, la gent, i ve de públic amb el tàper, ja. A, B o C?
0: Jo diria que la B.
2: Tu diries que la B. Un adverbi que fa referència a ara mateix, o ara fa poc. Ara suara. Correcte! Ivet, escolta, fem una mica de propaganda, que es diu. On et podrem veure els propers dies, mesos?
0: Doncs, mira, aquests últims dies han estat fent el Mercat de Música Viva de Vic i sé que han estat tancant coses de cara passat Nadal, però no tinc totes les dates, diguéssim.
2: Passat Nadal.
0: Sí, passat Nadal.
2: Ivet Nadal, passat Nadal, seria l'eslògan.
1: Molt ben.
0: I de jovenet em deien Avet de Nadal.
2: Ja. Perquè...
1: Original!
2: Hòstia!
7: Avet de Nadal.
1: Ets
7: d'Espinelves.
0: T'imagines?
2: Avet de Nadal. El jovent també, quina imaginació.
0: És a dir, que jo m'imagino que a partir de gener començarem a...
2: La gira.
0: A girar. El passat mes de setembre hem tret el disc. Mm. i també hem fet un tret, una

0: l'edició amb un vinil.
1: Mira, es porta molt ara, això.
2: Sí, està tornant.
0: Fa modern, eh?
1: Fa modern, sí. Fa modern.
2: Oi, és que queda molt bé el
0: tocadiscos a casa. Les coses antigues fan modernes avui.
1: Sí, que és veritat.
2: Ves si treus algun reggaeton, home, una cançó.
0: Jo crec que sí.
2: Va, dignifica una mica.
0: Amb l'Arnau, que m'ajudi, eh?
1: Mira.
2: Això seria boníssim.
0: Arnau.
3: Som-hi. Per l'Ivet ho faria.
2: I la Laia.
0: Home, la Laia per suposar.
2: Reggaeton amb gralla, això no s'ha fet, jo diria.
4: Aquí a la Renaixença no, hem fet trap, però reggaeton crec que no.
1: Però vull dir, podem fer una cançó, podem fer com l'himne de la Renaixença, que sigui una cançó de reggaeton.
2: Amb gralla.
1: Amb gralla.
2: Bueno.
1: Interpretada per Arnau Tordera, Laia Gluck i l'Ivet Nadal. I això...
2: És fort.
0: Jo em comprometo a que l'escrivim a mitges amb l'Arnau.
1: Home.
2: Bueno, ho tenim, això.
1: Amb això, tu saps, els cèntims que farem amb això, quan descomptem el que s'ha de quedar a la Corpo, el que s'han de quedar a les editorials, les discogràfiques,
5: vale.
1: Spotify...
2: Ei, ho digueu,
3: cèntims... haurem de pagar al final.
5: Digueu, quan hem de posar cada un.
1: De moment, escoltarem una cançó de l'Ivet Nadal, que és el que ens podrà oferir avui, que és Pedres, ocells i flors, amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Fort aplaudiment per ell.
0: Moltes gràcies.

0: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Saps que estaràs millor aquí que a casa teva.
1: A veure, porticons. Hi ha una part dels porticons que a mi sempre m'ha agradat.
2: A veure, Mercè, perdona.
1: Què?
3: És que com pot ser que hi hagi una part dels porticons que t'agrada?
1: A mi m'agraden els porticons. De fet, a casa meva en tinc de porticons.
3: Però és que ja m'ho has dit una part dels porticons.
1: Sí, una part dels porticons, que és aquella mena de ganxo, com per enganxar la porta. Ah, sí. Allò, mira, em fa gràcia.
4: Ah, sí.
5: Allò et fa gràcia.
6: Amb uns molinets.
1: Sí. Són com uns molinets.
4: El que va a la façana.
6: Sí.
5: Una mica de molinets.
1: Però no en diuen molinets.
4: Com es diu allò?
3: Aguanta porticons.
1: No, no, quanta porticons no es diu. A veure, no sé dir-ho en català, però si vols et puc dir el nom en italià.
4: Ah, sí?
1: Sí, sí, perquè el primer lloc d'Europa on es van començar a fer servir va ser Venècia. Yes. Els venecians ho van copiar dels països d'Orient, i on allà la peça de ferro té forma de persona.
4: Ah, sí?
1: Sí.
4: O sigui, aquell molinet té una forma de persona.
1: Una forma de persona.
6: Mira,
1: sí.
6: No hi posen un molinet, com a tot arreu?
1: No, hi posen una persona. Us
3: no
1: explico.
3: Escoltes.
1: Si aneu a Venècia, fixeu-vos-hi, perquè la història és bastant curiosa. Quan els porticons estan oberts, el que podem veure és la figura d'una dama veneciana.
4: D'acord.
1: A veure, típica dama. Veiem la foto?
4: Tenim la imatge. Mira, sí.
3: Sí, home,
1: veieu? És com el bust d'una dona.
3: Sí.
5: Ah, és la part de baix. Sí,
1: sí.
5: Sí.
1: Què passa? En canvi, quan els porticons estan tancats, el que representa, posem la foto, és el cap d'un turc.
4: Mira.
5: Ah,
1: el cap d'un turc penjat del revés.
4: Veus?
5: Hòstia.
1: És el turc, l'identificaven com l'enemic amb qui havien hagut de lluitar i comerciar durant molts anys.
4: Veus?
6: Amb el fàcil que era posar un molinet. Tu poses un molinet
1: i
5: ja està.
1: I queda més políticament correcte.
4: Però és maco això, Xuriguera. Jo ho havia sentit dir això. Perquè és maco perquè, a més, té un sentit metafòric.
1: Clar.
4: Que
1: totalment.
4: És que quan tu tanques els porticons, els turcs, que per ells eren els enemics, queden a fora i tu quedes a dins protegit.
5: Maco.
4: I en canvi, quan obres els porticons...
5: Els turcs veuen des de fora el seu cap del revés.
4: Exacte.
5: Que diuen, merda.
4: Aquí no entrem.
5: Tinc el cap del revés.
4: Exacte. I quan obres les portes és quan hi ha les dones venecianes.
1: Sí, sí. Exacte. I estan...
4: I com es diu en italià? Perquè has dit que ho diries i no ho has dit.
1: Es diu fermascuri.
4: Fermascuri.
6: Fermascuri m'agrada molt.
4: Tant que para porticons.
1: Clar.
4: Ferma. Fermare és parar. Ferma.
5: Mira, que ara faràs una...
4: Ara faig la classe d'italià.
5: Exhibeix.
6: Fermare no és tancat.
1: Fermascuri.
4: No, és fermati. Ferma és para. Ferma. Fermare. I llavors, escuri és el plural d'escuro, que és fosc.
5: Ferma, xuri. Ferma xuri seria para xuri.
4: Para xuri.
5: Para xuri.
4: Ferma xuri.
5: Ferma xuri.
4: Ferma xuri.
6: No fermes els gossos a vegades? No,
4: sí, això també es diu. Ve del mateix... Bé, jo crec que és la mateixa real, suposo.
1: Sí.
4: Fermar.
6: Que l'imperic que és aquest programa.
4: Aquest programa s'aprenen tantes coses, hòstia.
7: Els porticons són una cosa ben parida que pot arribar a valer molts calés.
4: Ah, sí?
7: Sí. Concretament, si ets Ludwig van Beethoven... i és el porticó de la teva habitació.
4: Què dius?
7: Quan ell vivia al costat de Viena... Resulta que era un compositor tan prolífic que se li acabava el paper pautat i es dedicava a escriure certes idees musicals que se li acudien de tant en tant als porticons de la seva habitació. De veritat, està documentat. Era una habitació que tenia de lloguer i el propietari del pis en qüestió, doncs, que era una persona eixerida, se'ls va vendre com a peça de museu. I anys més tard, quan Beethoven va tornar a aquella mateixa habitació a llogar-li, a aquell pis, vaja, el propietari li va reclamar que els porticons s'havien fet malbé i que els havia hagut de substituir i li va demanar que els pagués.
2: Ja en saps de coses. Tu, un rato hem d'anar a sopar, tu.
7: Jo no vaig a sopar.
4: Aquestes anècdotes les saps totes de memòria?
7: Tinc tot aquí, Peyu.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Joel, anem a disseccionar... Anem a disseccionar els porticons.
2: Bueno, ho faig... Avui sí que, mira, t'ho diré honestament. Ho faig perquè em pagues, Peyu. Vull dir, no avui no us espereu grans espavientos,
3: Avui serà boníssim.
2: No ho serà, perquè... A veure, el porticó és una cosa avorridíssima.
3: Bueno, ja ho he dit.
2: Ja ho ha dit el senyor Fel Facedes, ho ha dit abans.
3: Estem arribant al límit.
2: I té tota la raó. Llavors, què passa?
1: Quan fas un programa diari, de ràdio o de televisió, hi ha dies més bons i dies més dolents.
4: No us emmerdeu, posar objectes.
2: Mira que hi ha objectes... Bueno, és igual. És igual, no? Jo ho assumeixo perquè sóc un tio...
1: Que hi sou a la reunió de quan es trien els objectes, que no veniu?
2: No, mare de Déu.
1: Allà a la boca i aguantar.
2: No, però és que, a més, aquest exercici d'imaginació absolutament superlatiu que m'obligues a fer, encara contribueix més a la idea aquesta que té Catalunya de que sóc una persona que està com unes maraques. I això, doncs, em va a la contra. Però va, digues.
0: Utilitat en una illa deserta.
2: Bueno, aviam, com dic jo sempre, un porticó sense finestra és una pestanya sense ull.
1: Sí, senyor.
4: Mare de quina merda secció serà això avui. Ha dit que feia una secció d'imaginació superlativa.
1: Sí.
2: És la millor frase que tenia, és aquesta.
1: Sí.
2: Està fregant la poesia, llàstima que no hi sigui a l'Ivet.
1: Perquè l'Ivet ja ha marxat, però hagués plorat en aquest moment.
2: Jo crec que sí, hagués plorat.
3: De tristesa.
2: Aviam, si és un porticó molt gros en una illa deserta i vols marxar de l'illa deserta i és prou gros, doncs pots treure els llistons, fer-te una barca, una canoa...
1: Sí, mira.
2: Un petit caiac, no? Sí. Si és més petit, doncs per fer llenya, però bé, això et dura res. Tres o quatre dies d'hivern i és a la merda del porticó.
1: I cuidado si és vernissat i això, no hi feu pilotilles, que llavors...
4: Què vols dir, pilotilles?
1: Bueno, que hi ha gent que fa servir llenya per fer carn a la brasa amb trossos de fustes pintades.
2: Pintada la fusta mai.
1: Feu això.
2: Fusta pintada mai, no ho feu. Bueno, si voleu morir-vos, sí, però si no, no ho feu. Espera't.
4: No en trauràs.
2: En tot cas, que dius, hòstia, que podries tenir una casa a l'illa deserta i posaries porticons. No. Jo m'hi posaria persianes elèctriques.
1: Sí.
2: Que són aquestes que apretes un botó i tarda 3/4 d'hora.
1: Sí, que és veritat.
2: No sé si les heu provat mai.
1: Sí.
2: Les de casa amb uns pares.
5: Que despertes tots els veïns.
2: Jo, casa amb uns pares, jo sé que si mai hi ha un incendi,
1: i
2: han de fugir...
5: Moriran.
2: Ja sé que es cremaran. En aquest sentit ja estic tranquil. De dir, no hauré de córrer. Es cremen segur.
1: Va molt a poc a poc. Tens tota la raó.
0: Utilitat com a joguina sexual.
2: Bueno, aquí sí que reclamo la vostra ajuda, companys. Aviam. Sobretot els que teniu gustos sexuals més
5: estrany.
2: Sobretot Arnau i Soriguera.
4: Soriguera està clar, però jo...
2: Home, tu, Arnau, ets sadomasoquista declarat? Ara no sé, ara en què em vens.
4: No, declarat no.
2: Bueno, doncs ara ja estic.
4: Sí que ho soc, però no ho he declarat mai públicament.
1: Ara sí, ara ja ho
2: has fixat que ara ja ho has fet, no?
4: Bé, ho he insinuat, probablement.
2: Se t'acut alguna cosa sexual a fer amb un porticó?
4: Home, diverses.
1: Com ara?
4: Bé, doncs, colpejar el cul de l'altre interlocutor. En el joc.
1: De l'altre interlocutor,
4: Sí, en el joc
1: se li diu així.
2: Jo havia pensat una cosa més poètica, Arnau. Aviam, saps quan
1: Us esteu emmerdant i no tindrem temps de fer cap més categoria.
2: No, tenen una cosa bona els porticons en l'àmbit sexual. Imagina't que has passat tota la nit fent l'amor a les fosques.
1: Sí.
2: És molt guai. Totalment a les fosques, que és quan renuncies a la vista i tot és pell.
1: Sí.
2: I tot és pell. Quan no sou guapos ni lletjos, només sou dos cossos fusionant-se, no?
1: Sí.
2: Aquella cosa atàvica i salvatge que t'ha agradat a tu, Xuriguera, perquè no és pell, no? Doncs l'endemà al matí, aquell moment en què obres els porticons i entra la llum i llavors sembleu tots dos el cantant de The Cure,
1: saps?
2: Aquell moment és molt bonic.
1: Ara.
2: Quan obres els porticons. Que tu
0: utilitat
2: molt...
0: com a arma en cas de conflicte. Prou.
2: Aquesta senyora és molt pesada. A veure, com definiries el temps que tinc?
1: Doncs zero. Tens un minut.
2: Cas de conflicte. Sí. Vols matar una persona amb els braços molt curts.
1: D'acord.
2: Vale? Tens una mica amb els braços molt curts que dius, et mataré. Sí. Puta. Un tiranosaurus rex, Vale. Llavors, te'n vas a una casa rural que tingui una habitació molt amunt i que tingui les parets molt amples.
1: D'acord.
2: D'aquestes de pedra molt amples.
1: Molt gruixudes.
2: Què passa quan tu intentes un porticó que està totalment obert, quan l'intentes tancar, que has d'inclinar-te molt per agafar la merda del molinet aquest i tu fer venir el porticó?
1: Sí.
2: Com que té els braços molt curts, tu, el tio pràcticament posarà ja mig cos fora.
1: Sí.
2: Tu fots patada...
1: I cap avall.
2: I el tires i el mates.
1: És una situació molt concreta.
2: Sí. Llavors, llavors vindrà la policia.
1: Sí.
2: Evidentment, però no passarà res, perquè veuran el tio amb els braços tan curts, porticó... Bueno, ha muerto por la típica muerte de porticones. No. Ja està. És així. Bueno, no sé per què...
0: Propaganda del segle XIX.
5: L'asma no el deixa viure? Té els pulmons com un canari de la mina?
6: Visc en un quart pis, sense ascensor. És com pujar l'Everest.
5: Us presentem les cigarretes balsàmiques Pulmó Calm.
2: Cansat de sentir allò de... En Josep fumava com un carreter i al final, goita, saps com es va morir? Atropellat per un camió.
1: Vigília amb els camions i fumi Pulmó Calm.
6: Gràcies a les cigarretes balsàmiques o em curo o m'acabo de morir.
5: Fumi sense por, que per això tenim dos pulmons. Pulmó Calm actua ràpidament sobre les vies respiratòries.
6: Ja em trobo molt millor.
7: Pulmó Calm. Fum medicinal perquè tot vagi com calm.
4: Pulmó Calm.
0: Patrocina històries per passejar el gos.
5: Mireu quina coseta més bonica.
2: Això és un gos.
1: Això és un pastor alemany.
2: Això és un gos com Déu mana.
1: Un pastor alemany amb una escala com d'entrada a una casa senyorial. Una
5: això
1: casa...
5: que dieu és la Duna. És una pastor alemany que viu a la Lloseta, Mallorca. Amen. Viu amb Laura Coll.
1: Ja es va entenent tot ara.
5: I la Duna és molt bona. Sí. És molt bona.
8: Bueno,
5: és
8: un... Quan surten pastors alemanys vol dir que hi ha nazis.
1: Bueno.
8: En aquest programa seria... Bueno.
5: Ojo. Sí, ojo. Sí que es porta bueno, això.
8: Això,
5: sí.
8: Almenys la temporada...
5: Bueno.
2: Ara veurem, ara
5: us
2: veurem.
5: Us explico. La Duna és molt bona persona.
8: És un gos. És bona persona. És un gos.
2: Has dit que era un tros de pa, primer, sí. I després bona persona.
5: Bueno, noi, és que ja s'havia dit, tu no hi eres la temporada passada, i això és un running gag, és un gos bona persona. És això, que només té un problema, que li agraden molt les gallines.
1: Ah, noi.
5: Molt fins al punt de cruspir-se.
1: A Xuriguera també li passa, això.
3: Sí. Home, ja m'expliquem-ho. Expliquem-ho perquè ha dit així. Com un mal efecte dit.
1: Què vols dir? Que té gallines, en Xuriguera.
3: Ah, val, perquè li agraden molt les gallines.
8: Els gossos que vigilen les meves gallines no se les cruspeixen.
4: Clar, normal. Sí. Li agraden en Xuriguera i a la majoria de la societat que en menja.
1: Sí.
4: Vull dir que tampoc és una cosa tan estranya.
8: Però jo no menjo gallines així. Vull dir...
1: No ens entretinguem, noi.
3: No, perquè acabarà sent en menja gallines.
1: Anem al guió.
4: Després d'un cop d'estat paramilitar, Benito Mussolini s'ha apoderat del govern d'Itàlia.
1: Cuidado.
4: Avui viurem un dels diversos atemptats que va patir mentre consolidava el seu poder.
1: Hòstia, tots han anat patint atemptats i no en van matar cap, eh?
2: Hi ha manera.
1: Avui passegem el gos per Roma. És 7 d'abril de 1926. En Benito s'ha assegut a la poltrona i no pensa deixar-la anar. El primer que ha fet és suprimir la democràcia parlamentària. Com, us preguntareu?
2: Com?
1: Sí que us interessa.
5: Com? Sí!
2: Bueno.
8: Aquí, pel diari Ara.
1: Digui,
8: com?
1: Doncs ha creat les anomenades leggi fascistissime.
2: Com parles d'italià?
1: Bueno, bueno, m'ha costat domina, molt, domina. Perquè...
3: Va suspendre, aquesta classe.
1: En català serien les lleis fascistíssimes.
3: Hòstia!
1: Fascistíssimes. O sigui, són unes lleis que, tal com indica el seu nom, són extremadament fatxes.
2: Ah, perquè fascistíssim és més que fatxa. És més que fatxa, ja ho diu la paraula.
1: Fatxa i l'altre és feixistíssim.
2: Sí. Una intervenció que estic fent ara no serveix de res.
1: No, però...
2: Estic aportant cap informació.
1: Recalco.
2: Feixistíssim.
1: Exacte. Una cosa bona que té en Benito és que és una persona que va de cara. Això sí, és un d'aquells fatxes que treu pit de ser-ho.
2: Aquests són els fatxes que m'agraden a mi.
1: Sí.
2: No, jo dic de veritat, els que es veuen a venir.
1: Ara.
2: No, no, no. Sí que és fatxa.
1: Ara.
8: Això porta en el programa, això que fas ara?
2: Eh?
8: Sí, porta.
2: Això
1: sí que porta.
2: Això sí.
1: Perquè hi ha uns altres tipus de fatxes.
8: No, sí.
1: Uns altres tipus de fatxes...
5: Que et venen pel darrere.
1: Que venen amb que no, és que no. Hem de protegir el català pel respecte a totes les llengües, que no sé què, i l'únic que els interessa és que...
2: No, digue-ho. No ho dius al final, eh?
8: A veure...
2: Covard, cagat, gallina.
1: Jo no puc dir, unes lletres...
2: Ah, no són tres unes... lletres.
1: No són tres lletres.
2: Ah, no són?
1: No, jo n'he dit tres.
2: Quan, sí que
5: vinga, va.
1: Ah, sí? He dit unes lletres, és igual.
8: Guita, ja us ho dic de cara.
1: Què?
8: Estic ben orgullós de ser un fatxa.
1: Ets en Mussolini?
8: Soc en Mussolini.
2: Hòstia.
5: Oh, xuri, no.
2: Collons, no.
8: Soc en Benito.
1: Benito.
8: Podeu
1: Benito.
8: Dir Beni.
1: Beni.
2: Beni.
8: Beni Mussolini.
1: Mm-hmm. Benito.
8: I estic molt orgullós de ser-ho, eh?
1: Sí.
8: Perquè... El feixisme
1: sí.
8: És l'únic que ens podrà treure d'aquesta crisi actual que patim ara mateix.
2: Molt ben dit, Benito.
1: Ara mateix, el 1926, estem parlant, eh? Que la gent no es confongui.
8: Extrapolem-ho.
1: Mussolini, el 1926, feia servir els mateixos arguments que els, que, bueno, que els fatxes d'ara. En Benito ha suprimit les llibertats, ha prohibit les vagues i està a punt d'il·legalitzar els partits polítics.
8: Bueno, Peyu, és que no em deixen cap més alternativa, eh?
1: Sí.
8: Haig de suspendre la democràcia. Suspesa.
1: Sí?
8: Sí.
1: Per sempre.
8: bueno, per sempre ja es veurà, tranquil·litat, no? Mm. Ara per ara sí.
1: De moment sí.
8: Ara per ara parem-ho.
1: Mussolini diu que ara mateix la millor solució per salvar el país és suspendre la democràcia i després ja ho veurem.
8: Ja ho veurem.
1: Ja ho veurem.
8: Exacte, més endavant, ja en parlarem. Si us porteu bé, doncs la tornarem a recuperar.
1: D'acord.
8: Però mentre us comporteu d'aquesta manera que us esteu comportant, sobretot vostè, senyora, doncs castigar tothom.
1: Aquesta senyora no ha fet res.
8: És una aquesta senyora que no es passi ni un pèl.
2: Ha despertat el feixisme, aquesta senyora.
1: El passeig amb la duna, el nostre pastor alemany de Mallorca, serà complicat perquè Mussolini no és gaire amant dels animals. Diu que això de sentir amor per les mascotes és una mica ridícul.
2: Aquí coincideix.
1: La doctrina feixista no comparteix aquesta dèria pels animals.
3: A veure, jo no en soc... no defensaré jo la doctrina de Mussolini, eh?
1: Bueno. Sí.
3: Però, collons, una mica de Roma, això els animals té, eh?
1: A tu no t'agraden els gossos, Pel, eh? No t'agraden els gossos.
3: No massa. No, ni els gats.
1: Bueno, però hem de respectar, hi ha gent que els agraden.
3: Bueno, sí, però també s'ha de respectar les idees que pugui tenir aquest senyor aquí al meu costat.
1: Sí, sí,
3: que agraden... que no estan malament. Hi ha coses, eh?
8: Coses que no.
3: Hi ha coses que no.
1: En Mussolini opina que un gos és un gos, i punt. No pot ser que els tractem com persones. Però no tots els feixistes opinen el mateix. Hitler, en canvi, per exemple, és... bueno, és ben sabut que li agraden molt els gossos a Hitler.
2: Sí, senyor, però deixa'm dir-te una cosa. Sí que és veritat que li agradaven els gossos, però només els de raça.
1: Ah, sí.
2: Sí,
1: I de segons quina raça.
2: Exacte.
5: També.
2: De la negra, per exemple.
1: No, no. Només li agradaven els pastors alemanys, com la duna. Sí. Però és que Mussolini ni això. A ell el tema de les mascotes li va gros. L'única mascota de la família Mussolini... Això és una dada real, el que vaig a dir ara. Els Mussolini només tenen a casa una gallina.
8: Hòstia. Bueno, als nanos els hi fotia il·lusió. I què vols fer-hi? Doncs mira, voleu una gallina? Aquí teniu una gallina.
1: Sí. És raro, només una gallina.
5: Ai, mita-la.
1: Mita-la.
8: No teníem més pasto a casa.
1: Està bé. Però les gallines vols dir que no han de viure més d'una juntes? Una de soles deu...
8: Són bastant socials, és veritat.
1: Sí, eh?
8: Sí, fan colla.
1: Clar, home.
5: Fan colla.
1: També si les tanques totes a dins d'un cobert juntes han de fer colla per força.
8: Sí, al final. Saps el que té? Sí. Si els agardes totes a dins d'una gallina... No els... Ai, una gallina, una gavi, no els deixa sortir d'allà, fan molta colla.
1: Fan
8: molta colla.
1: És veritat. Els nens de la família Mussolini van anar a una fira i van, bueno, es van comprar una gallina com a mascota.
8: Mira, la veritat, Peyu, a mi, com a Benito Mussolini, la veritat és que la gallina més m'agrada per fer caldo.
1: Bueno, però per tenir contenta la canalla, Benito, sí, no?
8: Sóc un gran pare.
1: No sabem el nom de la gallina de la família Mussolini, però sabem del cert que els tres fills d'en Benito van insistir per quedar-se l'animaló. Haurem de vigilar que la duna no es cospreixi a la mascota dels Mussolini, perquè seria l'última cosa que fessin, eh? Tant ella com nosaltres.
8: Sí.
1: T'imagines que tens un veí que és en Mussolini i el teu gos li mata la gallina?
2: Bueno, ja l'has cagat.
3: Hòstia.
8: Ha de ser de molt mal fer, tenir...
1: De veí.
8: Ha de ser molt mal fer.
1: Segons la teva raça, encara més.
8: Sí. I la reunió d'escala.
1: De tota manera, Mussolini és un home ocupat i no para gaire per casa. Entre les reunions del partit, les amants i la gestió del país, Mussolini no pot estar gaire per la seva dona i els seus fills. Avui, per exemple, té un discurs multitudinari a la Piazza del Campidoglio de Roma. Com que la duna és un pastor alemany de raça, no li importa que l'acompanyem. En aquest punt, hem de presentar-vos la segona protagonista del passeig. Es diu Violet Gibson. La Violet és una dona de 50 anys que prové d'una família aristòcrata irlandesa. Estem parlant d'una senyora de molt nivell.
9: Sí. Good morning.
1: Good morning.
8: Hola, Violet.
9: Bona tarda, tingueu.
1: Sí. Què hi fa una aristòcrata irlandesa a la Itàlia feixista?
9: Jo?
1: Sí.
9: Oh, doncs mira, estic aquí de vacances.
1: Ah.
9: Sí, he vingut a descansar una miqueta.
1: De vacances.
9: Estava una mica estressada.
1: Mira. Està de vacances amb matisos, eh? La Violet Gibson és a Itàlia perquè s'està recuperant d'un brot d'esquizofrènia que va patir fa uns mesos.
9: Sí, però ara estic millor. Sí que estem millor. Estem molt millor.
1: Qui parla?
9: No, ningú. No, la veritat és que m'ha anat molt bé. Ens ha anat bé aquest canvi d'aire.
2: Violet.
1: Només us direm que durant la seva estada a Itàlia s'ha intentat suïcidar dues vegades.
9: Una miqueta. Sí, però bueno, ja estic bé ara. Ara, bueno, ho he fet una mica, doncs, per cridar l'atenció, no? Però ja està, sí, estic bé, ja anirà coneixent.
2: No volem conèixer.
9: Calla! No li deia a vostè, perdoni.
2: Hòstia, quin susto m'ha fotut, Violet.
8: Quina por.
1: Sí?
8: Soc en Mussolini i estic espantat.
1: Imagina't. En un dels intents de suïcidi, la Violet va disparar-se al pit amb una pistola, però la bala li va tocar una costella.
9: Sí, dit així sona com molt fort, però no. No, en el fons soc completament inofensiva.
2: Sí, ja se't veu, ja, Violet.
9: Sí, totes ho som, sí.
1: Només us falta saber que a Anglaterra la van fer fora del sanatori perquè va atacar una altra interna amb un ganivet.
8: Ganivet! S'ha espantat ella mateixa.
1: Sí? Ha agafat un ganivet quan l'ha vist, s'ha espantat. Sí. Aquest és el currículum de la Violet Gibson, una aristòcrata irlandesa que no toca ni quarts ni hores i que volta pel centre de Roma. Avui s'ha assabentat que Mussolini fa un discurs i el vol anar a veure. Quan arriba a la plaça, està plena avassada de seguidors d'en Benito. L'enganxem a mig discurs.
10: El feixisme és l'únic que pot resoldre les dramàtiques contradiccions del capitalisme.
11: Senyor!
10: Recordeu, camarades.
11: Sí.
10: Tot dins l'Estat.
11: Sí.
10: Res fora de l'Estat.
11: Bravo.
10: Res contra l'Estat.
11: Sí.
8: Els carrers seran sempre nostres!
12: Bon dia de partir!
1: Prou. No es pot cantar tot a l'atzar. Estàvem animant Mussolini i ens n'hem anat aquí a...
12: He vist eufòria i dic...
1: No.
8: De partit.
1: La plaça es fon en un gran aplaudiment, com és habitual. Sí. Mussolini, després del discurs, baixa de l'escenari per saludar els seus fans.
12: Guapo!
8: Alegro. Us ha agradat el
1: molt,
8: molt,
1: molt.
8: També,
1: molt.
8: Eh?
1: Molt bé. Enmig d'aquesta gentada, sí, és quan passa per davant de Violet Gibson.
11: Senyor Mussolini, aquí, esperi, que vull dir-li una coseta.
1: I la Violet es treu un revòlver de sota les faldilles. Apunta Mussolini i dispara tres vegades.
11: Pam, ja ho tenim, això, eh?
1: Tot i que estava a pocs metres, les dues primeres bales passen sense tocar Mussolini. La tercera sí que arriba a tocar-li el nas.
13: El nas? Home, el nas?
1: Sí.
13: Per què és aquesta boja?
2: Home, però Violet, una mica més de punteria, collons, ja que t'hi poses.
1: La Violet intenta disparar-lo més vegades, però el revòlver s'ha encallat.
2: Ah, Violet! Dispara, Violet! Mata'l, Violet!
11: Això no va!
2: Esquizofrènica!
1: La Violet prem el gallet, però l'arma està ben encallada i llavors la multitud se li llença al damunt i la comença a estomacar. Els carabinieri han d'intervenir abans que la gent la mati allà mateix.
14: Passeu-vos! Deixeu passar l'autoritat!
1: Si la policia arriba a quedar-se quieta uns segons més, haurien assassinat a la Violet a cops.
8: Home, normal. Normal, tio. És que ha disparat l'enlaç de Mussolini.
1: Sí, sí.
8: Però és el nas més important que hi ha ara mateix a Itàlia.
1: Sí, home, aquest nas, el que deu haver olorat aquest nas.
8: Hi ha el nas, sí.
1: La cocaïna que deu haver passat per aquest
2: nas. Bueno, ja n'hi havia, eh?
1: Sí, home, i tant
2: que n'hi havia.
1: Mentre els policies arresten la Violet, es confirma que la ferida del nas de Mussolini és superficial. Només hi té un tall.
8: Ai, però...
1: La policia italiana redueix la Violet i la interroguen allà mateix. Es pensen que la Violet és una espia.
14: Per quin país treballes? Pels britànics? Confessa!
1: Les primeres declaracions són del tot sorprenents. La Violet diu que una figura molt important l'ha obligada a cometre l'atemptat. Diu que ha sigut...
11: El papa de Roma! Ha sigut ell.
1: Ah, sí?
11: M'ho ha ordenat ell.
1: El papa, el mateix papa.
11: El papa, el mismíssim.
1: El papa de Roma, tu. Els policies italians es pensen que estan davant d'una autèntica professional de l'espionatge i que els vol confondre.
14: Els espies estan entrenats per despistar-nos.
2: Sí, sí, això és veritat.
1: Un cop a comissaria, la Violet fa unes declaracions més raonables. Ara diu que ha sigut un encàrrec de...
11: L'àngelo de la misericòrdia.
2: Està com un llibre ganxo.
11: Sí, sí. Així, a cau d'orella em va dir, l'Àngel em va dir, que havia d'acabar amb el feixisme.
2: Mira, com el Fernández Díaz.
1: Sí. També s'ha
2: parlat un Àngel.
1: La policia està ben perduda. Al final no poden demostrar que la Violet sigui cap espia. La declaren com a dement no imputable.
2: Molt ben
1: declarat. Com el Fernández Díaz. Perdó. A la pobra la tornaran a Anglaterra, on serà tancada en un psiquiàtric fins que es mori.
8: Veus? Al final ha acabat tot bé.
1: Sí.
8: Home, sí.
1: És un ensurt. Bueno, ha acabat bé, ho sembla. Però aquell mateix dia, quan en Benito torna a casa, al seu palauet de Roma, Benito Mussolini es troba amb una desgràcia.
8: Ai.
1: De les grosses,
2: Ai, Benito.
1: La mascota de la família, la gallina dels seus fills...
11: Què dius?
1: Ha mort.
11: No.
8: Primer intenten assassinar-me a mi i ara maten la gallina.
1: Sí.
8: Però és això. Què ha sigut això?
2: Està sabent greu el Benito, eh?
1: Sí.
2: Que la por que fa la Violet.
1: Sí.
2: El Benito sembla poca cosa.
1: Sí que és veritat.
8: Home, és que posat-ho al costat de l'altre...
1: La gallina és morta i esperem que no hagi estat la d'una, eh? Els fills d'en Benito volen que la gallina tingui un bon enterrament, però en Benito no té ni temps ni ganes d'enterrar la gallina morta. Al final li demanarà un favor a un amic seu amb nom de fantasia. Atenció, l'amic es diu... Antonio Molón. Antonio Molón és l'amic de Mussolini.
15: Bona nit, soc Antonio Molón, amic íntim d'en Beni,
1: sí.
15: I també veterinari de confiança.
1: Exacte, l'Antonio Molón és veterinari. És per això que en Benito li demana que agafi la gallina morta i l'enterri com Déu mana.
8: Sí, mira, Molón, agafa l'animal aquest de merda i la fots al riu.
15: Oh, no es preocupi, amic meu, m'encarregaré d'enterrar la mascota dels seus fills.
1: I aquesta ha sigut la història de l'atemptat que Violet Gibson va cometre contra Mussolini, una jornada on només va morir una gallina. Real, això, eh?
2: Real. És fort.
1: Ens falta saber si ha mort la Duna, la nostra gossa. I això ho decidirà algú del públic, Mercè.
9: Doncs això ho decidirà el Joan.
1: Joan.
9: Sóc aquí darrere teu. Ai, ai, ai. No pots, no pots. Mira, et farem una pregunta molt senzilla. Eh? D'on ets, Joan?
1: De Tona.
2: De Tona.
1: De Tona, Joan. Antonio Molón era un home de paraula. Va agafar el cadàver de la gallina i la va enterrar en un descampat de la seva propietat als afores de Roma. En què s'ha convertit actualment aquest lloc? A. En un cementiri d'animals. B. En un museu sobre la Segona Guerra Mundial. O C. En un Kentucky Fried Chicken.
2: Ara serà el Kentucky Fried Chicken.
8: Un museu.
1: Un museu. Un museu. La Duna és morta.
9: No. Home, Joan! Uah. Ens has matat la Duna.
2: Home. Últimament moren tots els gossos, pràcticament.
1: Allà on es va enterrar la gallina de Mussolini és on hi ha ara un cementiri d'animals, el primer cementiri d'animals de Roma. I la Duna, el nostre pastor d'Alemany, que tenia la dèria de menjar-se gallines, ha estat declarada culpable de la mort de la mascota de Mussolini i l'han executat. Ella també és una altra víctima del feixisme. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres!
16: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
17: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid, que es va convertir en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen va morir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà havia enregistrat aquest missatge.
18: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la zona.
17: Els seus representants legals i el sindicat de llogateres havien arribat a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis per fer que hi pogués tornar a viure sense pagar un lloguer massa elevat atès els seus ingressos. Un acord que finalment no s'ha arribat a complir perquè la dona ha mort abans de poder tornar a casa. A través de les xarxes, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia. El president català, Salvador Illa, ha dit que està colpit també per la mort de Mari Carmen i que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats, diu, com el seu desnonament. Repàs ara altres informacions. Agustí Serrat.
19: Protecció Civil manté la fase d'emergència del pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país. Hi ha avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar a 20 litres en mitja hora. Aquest dimecres, equips de manteniment que encara traien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui es va denunciar la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com caia en una riera a Pineda.
17: Rodalies intentarà recuperar aquest dijous la normalitat després d'una jornada marcada per cancel·lacions i retards a pràcticament totes les línies, després que els maquinistes es van negar a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'incident de Gelida. Sentim Joan Rodríguez, del sindicat ferroviari.
20: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
21: Que són uns informes...
19: Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. Tot i això, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació al Kremlin. A tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que l'incident no es deu a cap arma bacteriològica.
6: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem, així que esperem que estigui controlat. Esperem que no ho sigui. We hope not.
17: I aquest dijous es preveu una altra jornada de mobilitzacions dels estudiants francesos. El govern de París ha prohibit l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha promès una investigació a fons.
21: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones.

0: El Ministeri de Cultura ha distingit la Rosalia amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026.
1: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat amb èxits com La Perla, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, caracteritzada per la investigació, el risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El Premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
0: Esports, el Barça i l'Espanyol recuperen aquest dijous tots els seus internacionals. El Barça aquest dimecres ja han entrat en la dinàmica de grup Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i João Cancelo. També s'ha entrenat Joan Garcia després de la seva lesió al genoll.
1: L'Espanyol, per la seva banda, recupera dijous Roberto Ider-Kusic. A més, el capità Javi Puado, ja recuperat de la seva lesió, podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga.
0: L'exblaugrana Pedro Rodríguez ha anunciat la seva retirada amb 39 anys. Estava sense equip des de l'estiu. Pedro va guanyar amb el Barça 3 Champions i 5 Lligues.
1: En bàsquet, l'Eurocup, el triomf de Manresa al Nou Congost davant de l'Ulm alemany per 101-89.
0: I a la Lliga de Champions masculina de waterpolo, Atlètic Barceloneta 15, Novi de Belgrat 12, en partit de la primera jornada.
2: Fins aquí les notícies.

0: I ha arribat el moment d'obrir les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Mira, intentant arreglar els auriculars,
1: de
0: veritat,
1: sí,
0: eh?
1: De veritat, o sigui, 3 dies sense fer la solució i ara que hi tornem, després d'aquesta aturada de seleccions...
0: Això és l'Ostrell, perquè l'Ostrell... Jo l'he de dir, Ostrell, de veritat, deixa'ls amb cura, per favor, eh?
1: Ostrell,
0: com que és esquerrà, ho ha ficat al revés.
1: Els veus amics, que són els oients de la solució, que són la gent amb la que parlo habitualment, són les úniques persones que em fan cas, també estan estressats i tenen problemes, perquè aquests últims dies on ens ha doncs, sobrevingut aquest episodi complicat de pluges...
0: Ens trobaven a faltar, digue-ho.
1: Sí, no, ens trobaven a faltar sobretot per explicar-nos com solucionar els seus problemes. Per exemple, el David, de Barcelona, concretament del barri del Carmel, té goteres. I això li genera estrès i també li genera un malestar general, és a dir, aquesta incertesa, aquest nou escenari meteorològic, no el porta bé.
0: Recorda'm el nom.
1: Es diu David, del Carmel.
0: David, mira, ara se m'acaba d'ocórrer que hauríem de trucar a un dels nostres psicòlegs i psiquiatres de capçalera, el Bulbena o l'Helena Puigguitart, i fer un programa de com aprendre a gestionar la incertesa.
1: I tant.
0: Perquè amb aquests fenòmens meteorològics incontrolables, imprevisibles, la incertesa és una d'aquelles coses que se'ns ve a sobre i que no tenim eines per gestionar. I a més, el nostre cervell, que sempre busca certeses, no?
1: Clar, i l'incertesa de que passi o de que no passi, perquè tu diuen que hi haurà una tempesta torrencial l'endemà a les 9 del matí, i què fas amb les criatures si no hi ha hagut un tancament? Però bé, com que t'arriba...
0: Te les poses al bolso i a la feina.
1: Com que t'arriba un és alert, doncs saps que no les hauràs de portar.
0: Però ai, senyor. Fran Domènech, benvingut sigui vostè.
1: Gràcies.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, l'Helena Miquel, la Viena Gaza i la Lídia Discipio. I avui fem un tema que ens heu reclamat abastament a través de les diferents vies de contacte. Una segona part. Recordeu que fa uns dies amb el doctor Gimón, amb la Fundació Pasqual Maragall, vam parlar, vam fer un F5 de la malaltia de l'Alzheimer. Com estava a nivell d'investigació? Quins eren els principals símptomes? Com detectar-ho en els nostres familiars i amics que possiblement siguin, permeteu-me l'expressió, víctimes d'aquesta malaltia? I veu dir, ara bé, hi ha una segona part de tot això, que és com ho fem els cuidadors, com ho fem les persones que estem en contacte amb aquests malalts d'Alzheimer, com hem d'acompanyar els malalts d'Alzheimer i, més enllà encara, qui cuida els cuidadors? Com ajudem a una persona amb Alzheimer a sentir-se segura? I els cuidadors, per què són tan importants en aquest procés? I si el cuidador és un familiar, com s'ha de cuidar el cuidador? Ara us ho deia, eh? Com podem ajudar les famílies? Com sabeu, la 35a edició de la Marató del 3CAT estarà dedicada a la divulgació i a l'impuls de la recerca de les malalties neurodegeneratives i neuromusculars. Com impacta l'Alzheimer en la qualitat de vida de les persones afectades? I encara més enllà, i en el seu entorn? Doncs mireu, avui tenim grans experts a la solució. Començaré? Pel final, una persona que ens va trucar ara fa uns dies i ens va dir: no us oblideu dels cuidadors dels malalts d'Alzheimer. Un dels nostres oients més fidels, demanem un aplaudiment per en Ricard Domènech. Molt bon dia, Ricard, com estàs?
2: Bon dia, Elisenda. Content d'estar aquí, de veritat.
0: Ens vas trucar tu de motu propi, estaves treballant, segurament?
2: No, ara mateix estic de baixa, però, bueno, sí, soc oient de Catalunya Ràdio, seguidor fidel. I doncs, em va interpel·lar tant que vaig dir de trucar.
0: En Ricard Domènech, ell és cuidador de persones dependents i de gent gran. Ricard, quan fa que ets cuidador?
2: Doncs ho he de fer a la vora dels 15 anys. 14, 15 anys que em dedico.
0: 15 anys que t'hi dediques. Per què vas triar aquesta feina? Uf. O la vas triar o t'hi vas trobar per temes personals i vas acabar...
2: M'hi vaig trobar perquè en el sector que jo estava, sector farmacèutic, no trobava feina. I un company amic, en Jaume Salmerón, perquè sempre li vull agrair públicament, doncs em va proposar de fer un curs de cuidador, basant-se en que en el meu currículum havia treballat doncs, de monitor, de no sé què, sempre havia treballat amb clients, sempre havia estat cara al públic, sempre havia estat amb gent, i em va proposar doncs, de fer un curs de cuidador. I vaig dir sí, doncs per fer-ho, per estar ocupat. I, bueno, em va agradar tant, m'hi vaig sentir tan a gust. Vaig fer les pràctiques en un hospital molt petitet I bé, i vas dir, doncs va, som-hi, i a la feina.
0: I d'allò fa 15 anys. I Enric, ara avui ens acompanya, voldrem saber quina és la seva experiència de primera mà com a cuidador. També ens acompanya, també és la solució a aquestes preguntes, la Sònia Avilleira. Molt bon dia, Sònia. Com estàs, Sònia?
3: Doncs molt bé, encantada d'estar aquí.
0: La Sònia Avilleira és neuròloga i directora d'operacions del Barcelona Brain Health Center. Quan vam parlar de com detectar i diagnosticar l'Alzheimer, Sònia, vam explicar que és una malaltia social i que per això és molt important el paper dels cuidadors. Ara penjarem, per cert, el programa al Club de la Solució. Si se us va passar aquest programa, que sapigueu que si formeu part del Club de la Solució us enviarem directament l'enllaç. Si no formeu part del Club de la Solució, fàcil, al 677-3877-19. Vull formar part del club i us enviarem l'enllaç per formar part del club i també podreu veure aquest programa, aquesta primera edició que vam fer, insisteixo, amb la Fundació Pasqual Maragall i amb el doctor Argimon. Per què és una figura imprescindible en tot aquest procés, la del cuidador, Sònia?
3: Doncs el cuidador és imprescindible perquè el cuidador és imprescindible perquè és una malaltia...
0: Perdoneu una cosa, és que sento fatal a la Sònia. Poseu-li l'altre micròfon, potser. Aquí. Sònia, que t'hem de sentir ali clar. Per què és important aquesta figura del cuidador?
3: Ho intento de nou. Deia que el cuidador és una figura imprescindible perquè la malaltia d'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives doncs es caracteritzen per... Per posar-ho o explicar-ho d'una manera molt planera, és una miqueta el procés invers al que fa una criatura des del moment que neix i fins que esdevé una persona autònoma. I no m'estic referint als 18 anys, a la majoria d'edat, sinó autònoma en termes doncs, de competències lingüístiques, d'autonomia física, etc. No? Per tant, l'Alzheimer és una malaltia que, en la que desaprens totes aquestes coses que has après des del moment del naixement i fins que esdevé una persona autònoma, com deia abans, i per tant en aquestes fases, en aquests estadiatges més evolucionats de la malaltia, doncs malauradament la persona que està afectada està en una situació de dependència total i necessita aquestes persones al seu voltant perquè l'ajudin a tot.
0: Necessita aquestes persones que té al seu voltant per fer-ho tot. Quedeu-vos amb aquest concepte, perquè de vegades jo crec que les persones que potser no tractem directament un malalt d'Alzheimer som conscients, no?, de les múltiples necessitats que tenen, no? No només físiques, perquè la gent pot pensar, no, físiques, de cuidar-los, tal, no, emocionals, no?, d'acompanyament, de fer-los costat, no? Una persona que també va intervenir en el programa que vàrem fer ara fa qüestió de 3 setmanes, era una persona que ens deia, de vegades, és molt important donar-los la mà, només acompanyar-los, aquell tacte físic, no?, que sentin que ens té a prop. Ella és la Maria Calvo. Maria, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Com estàs, Maria?
4: Doncs bé, aquí.
0: La Maria va ser cuidadora del seu marit amb Alzheimer, ho vas fer durant 8 anys, Maria. Després d'aquesta experiència, tu et vas convertir en cuidadora experta al CAP de Sant Martí per ajudar a orientar a altres familiars a través del programa Pacient Expert de Catalunya. Bàsicament, Maria, el que feies era donar classes a persones que cuidaven a malalts d'Alzheimer. Vas acceptar de seguida quan el CAP et va proposar aquesta tasca o com vas arribar a treballar amb ells?
4: Sí, feia un any que s'havia mort el meu marit. Jo els coneixia, em coneixia molt, perquè no solament era cuidadora del meu marit, sinó també era cuidadora de la meva mare amb Parkinson des de que tenia 40 anys.
0: Hi ha gent que us toca totes les rifes, Maria?
4: Va estar 10 anys al llit. La meva mare va estar 10 anys al llit. Em va juntar amb el meu marit, també.
0: Déu-n'hi-do. I com arribes al CAP de Sant Martí?
4: Doncs perquè la meva mare vivia al costat de Sant Martí, de l'ambulatori. I a part, jo també soc del barri, Sant Martí, em tocava.
0: I com et proposen fer aquestes classes?
4: Doncs perquè la Raquel, que era la com se diu, treballadora
0: social d'allà,
4: molt maca, m'estima molt, i que me coneixia d'anar-hi per el meu marit, per la meva mare i d'això. I llavors se m'ho va proposar un cop, feia un any que s'havia mort el meu marit.
0: Déu-n'hi-do.
4: Lo tenia molt recient tot, de cuidar. De totes formes, perdona, he sigut cuidadora des que va néixer jo, pràcticament,
0: Ens passa a moltes dones, o els ha passat a moltes dones, especialment a la teva generació, t'he de dir.
4: Amb 7 anys ja cuidava el meu germà, el 5è germà, i quan tenia 9, a l'altre, 2 a la vegada. Jo no anava al col·le per cuidar els meus germans i ajudar la meva mare, que era en un poble de Valladolid, aquells perduts.
0: Déu-n'hi-do, i sense
4: sou. Que no havia cotxet, no havia res, tenia de ser tot a coll.
0: Mira, ara va fent que sí, que sí, que sí, una persona que és la quarta pota d'aquesta taula que hem muntat avui. Ella és la directora de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall. Laia Ortiz, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Anaves fent que sí, eh?
5: Sí, perquè aquesta mirada de gènere, no? Perquè vull dir, la Maria ens parla precisament d'aquest rol de cuidadora gairebé que moltes dones, i més de la seva generació, no? Els hi ha tocat viure. Però és veritat que ningú neix après, no? I per tant ara ella és una mestra, no? Per altres, i tant de bo aquesta experiència del CAP fos realment generalitzada en el sistema, no? Que és una mica el que també treballem des de l'àrea social, no? I poder acompanyar, poder donar aquest coneixement expert, donar aquesta formació, perquè moltes persones s'enfronten molt soles.
0: Deixeu-me dir que línies obertes, com sempre, WhatsApp i telèfon de la solució a la vostra disposició, eh, Fran?
1: Doncs sí, amb les línies de contacte habituals, el telèfon del directe, el 93-201-7474, si voleu trucar a la solució, o si bé, o no podeu o no voleu, podeu escriure al WhatsApp del programa, al 677-38-77-19, us el sabeu de memòria, guardeu-vos la solució amb Elisenda Carot, feu-nos arribar els vostres dubtes, els vostres pors, els vostres testimonis. Si us voleu posar en contacte, com sempre, ja ho sabeu, serem aquí a la vostra disposició.
0: Doncs mireu, ara ja han parat les estovalles, allò, ja sabeu quins són els perfils que tenim avui que ens acompanyen a la solució. Podeu fer els vostres comentaris, les vostres trucades, els diferents vies de contacte. Ara. Però deixeu-me fer una reflexió. Molts dels cuidadors principals són familiars directes. I arran d'això, molts dels que esteu escoltant segur que teniu moltes preguntes. És el cas de la Patrícia, de Vall d'Oreix. Ella ens segueix per xarxes socials, a Catalunya Ràdio, veu cada dia les crides que fem a la solució. Ens escolten diferit, perquè està treballant, però va veure la crida d'avui i va decidir deixar-nos una nota de veu, al 677-38-77-19, amb unes reflexions interessants que vull posar sobre la taula, perquè ja directament ens posem en matèria, perquè ens poden servir per disparar el tret de sortida.
6: Hola, bon dia. He vist avui a l'Insta que feu programa dels cuidadors com afectada, que és dificultós, ja no només per la pròpia malaltia, que és el que vau parlar a l'altre programa. He de dir que jo el que m'he trobat són moltes dificultats envers a treure el carnet de conduir. He estat 6 mesos perquè la DGT li tregui i trobo que estaria molt interessant que persona detectada, sobretot homes, els hi costa molt el de no conduir. I després també, com a cuidadora, trobo a faltar que t'informin quins passos has de seguir, ja no per la malaltia, sinó burocràticament. Jo sóc jove i, bueno, i te busques la vida, no?, i t'informes online i tal, però gent gran ho deuen tindre supercomplicat. Que et vegis i ara per un tiro, i ara què tinc que fer a nivell burocràtic, el que tens que fer, el del testament vital, ajudes, on has d'anar, no sé. Bueno, aquesta és la meva aportació.
0: Una aportació molt interessant per part de la Patrícia de Vall d'Oreix. Anem per part, si us sembla. L'acompanyament, aquesta burocràcia, no? Ella es troba sola, troba a faltar aquest acompanyament per les passes a seguir en tot el que s'ha de fer respecte a la paperassa. On ens poden ajudar amb això? A veure, qui em contesta? Laia, va, comences tu i després la Maria.
5: Bé, jo aquí coincideixo en que realment després d'un diagnòstic, no, hi ha un impacte per la persona afectada, no, i també per tota la família. Mm-hmm. I una mica el que treballem moltes entitats, com la Fundació, però també altres associacions de familiars, és intentar minimitzar aquest impacte, perquè ara mateix el camí, no, que ha de recórrer està molt fragmentat. És a dir, una cosa són les ajudes que hi ha d'haver, doncs, per donar suport, i normalment a les primeres etapes poc suport et trobes, és a dir, el deteriorament cognitiu no és una cosa que se sàpiga valorar bé, diguéssim, en el sistema també de suports i d'atenció a la dependència. Aquesta és una de les reivindicacions. Mm-hmm. No? Ha d'avançar molt. Mm-hmm. I no ens n'adonem que en les fases inicials podem fer molt per preservar l'autonomia, per acompanyar també la persona cuidadora.
0: Com per exemple, posa'm exemples d'aquestes fases inicials que podem fer per preservar la seva autonomia, que no en som conscients.
5: Mira, hi ha una cosa que som experts, diguéssim, a la Fundació, que és en la prevenció i la promoció de la salut cerebral. Aquesta prevenció no és només abans del diagnòstic. També podem tenir una prevenció secundària i terciària que té a veure en quan ja la tenim. Hi ha tres coses fonamentals. Mantenir una vida activa des del punt de vista cognitiu, físic i vincles relacionals.
0: Què passa? Que ens deia el doctor Gimón, l'altre dia, la tríada, eh?
5: Exacte.
0: Absoluta.
5: Llavors, si no facilitem que això passi, no? Aquestes persones s'acaben tancant a casa, no? Si no oferim recursos o adaptem, diguéssim, els nostres entorns a que això pugui passar, acabem recluint no només la persona, sinó el cuidador.
0: Per tant, responent una mica a la Patrícia, per aterrar-ho plegat, entenc que la Fundació feu aquest tipus d'acompanyament, quan ve algú, m'invento, jo ara li detecten algun familiar meu, això puc venir a la Fundació i que m'acompanyeu en tot aquest procés que reclamava la Patrícia, que deies que estic molt sola demanant ajuts, sabent quines són les passes que he de seguir, com he de demanar poders, com he de demanar que facin allò, ella deia, el testament vital, el document de voluntats anticipades, no?
5: Sí, nosaltres, per una banda, una persona amb diagnòstic, tenim un programa que es diu Plenament Actives, que ajuda a

0: famílies. Mm. Vull dir, aquí
1: 86%, eh?
0: Exacte, de tot el que requereix un pacient, no? És a... Llavors, aquí és el gruix, és una cura molt invisible. El Ricard és un exemple de la part visible, no? Mm-hmm. De professional. Sí, sí, sí. Però la majoria ho trobem així, mm-hmm. no? I per tant hem d'acompanyar aquestes famílies a fer-hi front.
1: Maria, volies afegir alguna
2: sí,
1: cosa al respecte?
2: Sí, volia afegir que això també es fa als ambulatoris, la ah? treballadora social.
1: D'acord, hem de demanar una treballadora social al nostre ambulatori de referència.
2: No, no, és que hi és. Mm-hmm. I llavors has d'anar allà i explicar-li i te dona totes aquestes possibilitats, eh?
1: Ah, amic. Tot. Per tant, l'acompanyament sí, sí, tota... es pot fer, eh?
2: Sí, sí, sí, clar. Tota l'història. Que això, en l'últim programa que feien d'aquests cursers que feien, ho explicaven tot. Tot el que tenia, jo què sé, això, tot el que sigui de papeleo.
1: Mm-hmm. Per tant, important per la Patrícia i per gent que es trobi en la situació de la Patrícia. Fundació Pasqual Maragall us fa un acompanyament en dues línies, no? Primer, preservar la memòria per les persones recentment diagnosticades. Encara es poden fer coses, no només pel fet de rebre un diagnòstic ja ho hem de deixar tot estar. I per altra banda, aquest acompanyament més burocràtic. Insisteixo, la Maria també diu que al vostre cap de referència podeu demanar els serveis, mai millor dit, d'una treballadora social o un treballador social, i us farà una guia, un acompanyament. Ricard, tu t'hi has trobat de vegades d'haver d'acompanyar, per una banda, el pacient, però per altra banda també a les famílies, amb el teu coneixement al respecte?
3: Sí, sí, i també vull incidir en una cosa, que és que els cuidadors entrem en una fase, normalment, que no és la fase primera. Mm. O sigui, normalment la fase primera, la família ho assumeix, la família se'n fa càrrec, i és quan ja comencen a ser més dependents que la família no pot, no hi arriba, llavors hi entrem nosaltres. Evidentment que fem l'acompanyament. Evidentment que m'he trobat a tenir que assessorar jo. De dir, no, has anat aquí, has anat a... Clar, jo estic en, treballo en un àmbit d'un poble petit, i llavors allà doncs has d'anar al treballador social de l'Ajuntament, sí que el cap també te guia, t'ajuda, i després hi ha la bona predisposició o no dels professionals que et trobis. Que això és molt important. Jo sempre dic que davant d'un... davant d'un Alzheimer ja hauria d'estar protocolitzat, i no sé si l'altre dia jo ho vaig dir, hauria d'estar protocolitzat una cosa, és a dir, s'ha de fer això, s'ha de fer això, s'ha de fer això, altra, però ja està marcat. O sigui, la família, quan rep el diagnòstic d'Alzheimer, ja hauria de posar-se en marxa.
4: Un servei, ja.
3: Exacte.
1: No em sembla malament, com un full de ruta, eh? És a dir, en el moment que reps el diagnòstic, passa 1 és aquesta, passa 2 és aquesta. Sònia, els malalts d'Alzheimer, quan els diagnostiqueu, diguem-ne, se'ls ofereix aquesta possibilitat de dir, d'acord, paeix aquest diagnòstic? Però segons sàpigues, ara ens deia la Laia, que ara mateix tens les teves capacitats 90%, tu has de prendre decisions, tipus fer un document de voluntats anticipades, decidir sobre el teu futur. Això es fa a una consulta?
5: Es fa en molts dels casos, però jo diria que no és una mesura ben protocolitzada i ben implementada. Mm-hmm. Una mica connectant aquesta pregunta que tu em fas amb les aportacions dels companys abans, jo crec que estem en un moment de canvi. Nosaltres el que hem de fer és intentar passar d'un model actual en què, com deia la Laia abans, està, tota l'atenció està molt fragmentada, està fragmentada dins del que és l'entorn sanitari, i la fragmentació entre el model assistencial sanitari i el social. Mm-hmm. En fi, aquí la fragmentació és absoluta. O sigui,
1: quan no, parlem de fragmentació, perquè la gent ens entengui també a casa, bàsicament és que has d'anar una finestreta per cada cosa, no? No
5: exacte.
1: Està tot unificat. Llavors, esclar, ja en tens prou amb cuidar un pacient, un familiar teu, amb tot el desgast emocional que suposa, amb tot el desgast físic que suposa, com a sobre posar-te en aquesta burocràcia kafkiana, no? D'intentar trucar a la porta correcta, no?
5: Sí, efectivament, totes aquests tràmits haurien de ser molt més fàcils, molt més amables per part de l'administració, i hauria d'haver-hi unes figures que guien el pacient i a la seva família, al seu entorn, en tot aquest recorregut. És a dir, és aquest full de ruta que tu deies abans, no? Uh-huh. I això, depèn de figures com, per exemple, les infermeres gestores de casos o les treballadores i treballadors socials. Jo diria que aquests elements, aquests recursos, els tenim en el sistema, estan incorporats, potser no en la mesura o en el grau que seria necessari, Però els tenim, i el que hem de fer és endreçar la manera com treballem, no? I hem de fer que aquesta integració entre aquests dos mons, no? El social i el sanitari, sigui una realitat, no? I aquí tenim, s'han fet passes en els últims anys per anar caminant cap a aquesta

0: solució, però i m'estic referint concretament doncs a la posada en marxa de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, cosa que va passar a finals de l'any passat, però que realment anem molt a poc, no? I les famílies necessiten respostes més ràpides i més àgils.
1: Ràpides. Maria, volies afegir?
2: Doncs crec que hauria de fer més àgil els ambulatoris. I el nostre, la veritat és que se fa moltes coses per a això. Inclús es va implementar cosa de les infermeres, que quan un malalt va a l'ambulatori, que solen anar d'això, es posen molt nerviosos a fer cua, van posar que a l'ordenador ja quan tenen, ja té la visita, li surt una ratlla vermella o el que sigui perquè aquesta gent no s'esperi, no es posin nerviosos.
1: Val, tu estàs dient com fer algun sistema per protegir aquest tipus de pacients. Expliquem-ho, el que proposa la Maria. Bàsicament és, hi ha cues, la gent es posa molt intranquil·la, és una malaltia que no és fàcil explicar-los aquesta situació, per tant, que hi hagi algun marcatge especial que els prioritzi a l'hora del triatge, no?
2: Exacte.
1: Laia, ara vaig de seguida amb tu, ara farem una pausa, abans però el 677-38-77-19 ens estan dient coses, Fran.
3: Doncs sí, la Maria José diu que interessant tot això que esteu explicant. La meva mare té mig Alzheimer i mig demència, tenim una cuidadora perquè jo treballo i el meu germà doncs de vegades es fa càrrec d'ella. El seu estat no és molt greu, està en un terme mig, diu la Maria José, té 94 anys, molts ànims a totes les persones doncs, que estiguin passant per aquest procés. I la Paula té una pregunta sobre el paper dels cuidadors. Com funciona un cuidador que té cura d'una persona que encara és a casa? Viu amb ells? Té un horari? Com s'organitzen?
1: Ricard, aquesta és una pregunta per tu.
4: Evidentment, depèn de quina fase estigui el malalt, però si és una fase avançada, normalment viuen amb ells. Sí que la família hi va, sí que la família està, però clar, és que un malalt avançat d'Alzheimer ja necessita 24 hores de cuidados. No pots.
1: Jo ara us faré una pregunta a tots els que sou a la taula. Ricard, tu ets part interessada, potser. Però, en general, on està millor una persona malalta d'Alzheimer? A casa seva o en una residència amb personal especialitzat? Maria, vas fent que sí que no. Ricard, què em dius tu?
4: Depèn de la fase. En una fase final està millor en una residència.
1: I Maria, què en penses tu?
2: A casa.
1: A casa sempre?
2: De casa, les carícies, l'alegria de donar-les, de cantar-les, d'agafar-li la mà.
1: Sempre a casa, eh?
2: Sempre, per mi sí. Per tant, jo sempre els deia al grup que si ja no poden, que estiguin molt això, sense cap problema, si busquin una residència. Però sense que les quedi remordiment, diguéssim, que ho facin.
1: Laia, què en penses tu?
2: Doncs clar.
5: Jo diria que no hi ha una única solució, malauradament. Jo crec que no n'hi ha una de sola. Vull dir, per cada persona és diferent i cada persona té una situació diferent. No tots els domicilis són iguals, no tota la xarxa comunitària és igual, no totes les relacions familiars són iguals. Amb la qual cosa, a partir d'aquí, són les decisions que s'ha de prendre. Tampoc no tots els Alzheimer són iguals. No tots els comportaments...
1: Ni totes les persones.
5: La sintomatologia, etcètera. Sí, sí. Per tant, aquí hem de fer-nos càrrec de tot això. Jo crec que hi ha una part que hi ha moltes persones cuidant en solitari. I això sí que és una cosa que cal canviar. És a dir, l'Alzheimer és complexa. No és només que algú va perdent la memòria, no? Hi ha moltíssima sintomatologia associada. Una és la nosognòsia, que deia la Patrícia, no? Sobre el tema del carnet de conduir.
1: Això
5: no
1: us volia preguntar, també.
5: Sí, per això havia demanat la paraula. La qüestió de no reconèixer la pròpia malaltia és un símptoma propi de la malaltia. Com afrontem això? Doncs hem de tenir aquests recursos i per això també necessitem el suport professional.
1: Per exemple, en aquest cas concret de la Patrícia, que deia, ostres, he trigat 6 mesos a poder-li retirar el carnet de conduir, m'imagino, perquè la Patrícia com a filla preocupada de dir, és que aquest senyor es fotrà un ensurt, no només a ell, sinó a algú més a la carretera, no? Com s'ha de gestionar això?
5: Mira, just és que vam fer una reunió perquè el Servei Català de Trànsit estava preocupat, està preocupat per això i per veure com els sistemes de valoració, no?, i de revisió en els carnets de conduir, que també crec que doncs, tenen les seves carències, no?, tothom que ha passat per allà també sabem com són, doncs com podem incorporar o millorar, no?, en aquestes revisions les nostres capacitats, no?, tant les capacitats executives, les funcions que requerim a l'hora de conduir. Al final és una qüestió de seguretat del conjunt i de la persona.
1: Perquè fins ara, és a dir, quan algú rep el diagnòstic no li arriba, evidentment, a la DGT perquè és privat, però ho has de notificar? com funciona ara?
5: No és obligatori, però sí que el protocol i la... Em sembla que és la Societat Espanyola de Neurologia, vull dir, hi ha uns protocols de que un diagnòstic t'impediria, però evidentment, primer, no tothom està diagnosticat, no hi ha un sistema d'informació ni es recull això en cap registre, per tant, això és difícil de controlar. No? I si a més un no vol reconèixer, no és que no vulgui, és que la seva malaltia no pot, per tant, tindrem aquí un problema. Per tant, hem de millorar també els sistemes de control i de revisió de les capacitats.
1: Perquè actualment, o sigui, la Patrícia s'ha trobat anant a la DGT o anant al Servei Català de Trànsit dient el meu pare no pot conduir.
5: Sí, aquí ha entrat llavors en un procés administratiu. Ell ha dit això i ha trigat el que ha trigat, diguéssim, l'administració en reconèixer. Però sí que és veritat que això impediria. Uh-huh. O sigui, formalment impediria. Uh-huh. Ara, com connectem aquesta informació, no? Com ho sabem? Uh-huh. I l'altre és com som proactius, fent revisions que incloguin això.
1: Maria.
2: Això és les coses que explico jo també, no? Uh-huh. Tot això surten moltes coses.
1: Ah, també surt, al taller?
2: Tot això. Perquè hi ha gent... Al meu marit no li van renovar. Però hi havia un camioner amb un d'això... que no havia manera de que no conduís.
1: Perquè era part de la seva identitat, això com ho expliques, no?
2: Que li vam explicar diferents coses i al final que anés als Mossos i als Urbanos i li digués que anessin a retirar-li el carnet. Que deia que no podia conduir, que havia fet alguna cosa d'això i a casa i, bueno, li van treure.
1: Maria i Ricard, una pregunta molt concreta per vosaltres i us demanaré que penseu exemples. És a dir, ara algú es troba... Estic pensant en la Patrícia, però la Patrícia com a figura que encarna moltes persones que ens estareu escoltant, que té el seu pare malalt a la casa. I aquests tipus de pacients, tots tenim algú a prop, pregunten les coses una i una altra vegada, una i una altra vegada, una i una altra vegada, tu fas el mètode de repetir-li les vegades que calgui, però a la 17a vegada, home, els nervis ja et vencen. Doneu trucs a la gent que ens estigui sentint ara mateix a casa de com fer aquest abordatge, com tenir aquesta paciència, alguns trucs des de la vostra experiència. Va, Ricard, comences tu i després anem a la Maria.
4: La paciència, tu ho has dit, vull dir, no hi ha més.
1: Entendre que no t'has d'enfadar, no?
4: Bueno, costa molt, tu ho has dit, a la 17a vegada poder, però acabes empatitzant de tal manera que dius, bueno, pues digue-m'ho 35 vegades, que t'ho contestaré 35 vegades, o no, a la 17 deixa de contestar-te i abordaré un altre tema, no? I sobretot una cosa que diu la Maria i que abans m'he oblidat, que és el carinyo, donar la mà, el contacte físic, saps? Vull dir, és molt important que la persona se senti acompanyada. La desorientació és tal que moltes vegades estàs parlant i no saps si t'entén, si no t'entén, si t'està escoltant, si no t'està escoltant, però en canvi el contacte aquest sí que el tenen. Això triga molt en perdre, saps? En el qual, doncs, més enllà de trucs, que no sé si n'hi ha cap, simplement és això, paciència.
1: És i no un mal... discutir, no?
4: Bueno,
1: perquè això jo ho he vist molt a prop a casa.
4: Bueno, no discutir.
1: T'ho he dit, no m'ho has dit.
4: O si cal, no sé. Vull dir, al final, també, és una persona, vull dir, amb els seus ets i uts.
1: No, això també és molt interessant, no sentir-te culpable.
4: Ah, no.
1: Perquè
4: no,
1: també
4: no,
1: tenim dret, no?, a equivocar-nos.
4: Home, i tant, per suposar, no sentir-te culpable mai. Sempre dic que és més fàcil fer de cuidador des de fora que fer de cuidador sent familiar, eh? Ser familiar i cuidador és molt dur.
1: I 24-7. Maria, va, trucs. 24/7. Coses que expliques al taller.
2: No, això, els trucs és canviar el sistema. Si te diuen moltes vegades una cosa i repeteix, doncs és canviar-li
1: el tema.
2: El tema.
1: Val.
2: O explicar-li, ostres, mira, anem a la finestra que mira què ha passat.
1: No val. Sé, com els nens petits, en realitat. Ara ho deia la Sònia, és una mica similar, No? Canviar el focus.
2: El meu marit era molt bona persona i molt, bastant tranquil, però també veia, per exemple, gent, molta gent. I diu, on està? Oh, i aquesta gent. No et preocupis, que no els faig el sopar. Ara mateix l'obro la porta i se'n va.
1: Val. I ja veia gent inventada, perdona'm, Ah, d'acord.
2: Volia anar a casa seva. A casa seva era a Sant Hilari, no a casa nostra. Doncs, ostres, ara no podem, Lluís. S'està fent de nit i no hi ha metro, ni d'autobús, ni res.
1: D'acord, com seguir una mica el joc, no? No portar-los la contrària directament dient...
2: Contrària...
1: No, Lluís, és que tu no vius aquí, fa 30 anys que vivim aquí. D'acord, sinó dir, ostres, mira, interessant, anem-hi demà perquè ara és fosc i no hi ha autobusos.
2: I com això, mogollón de coses que t'inventes. Mogollón. I quan no, pues t'acostes, l'agafes, la fas un petó, mira que m'acostàs, això l'altre, i es tranquil·lissa. La música.
1: La música, a veure, anem a la música.
2: Música, estupendo. Tranquilo, perquè la tele és com si no veiés, perquè no l'entenen. El periòdico, cada dia el periòdico, al final vaig pensar, si cada dia, sempre mira només les fulles, amunt ja en té prou. Sí,
1: Trucs.
2: I la passava de ràpid.
1: La música. A nivell neurològic, Sònia, la música. Tots els cuidadors, cuidadores, ens parlen de la música. Quin és l'efecte que fa al cervell la música amb un malalt d'Alzheimer?
0: Em temo que aquesta resposta no us la podré donar, però sí que la música té... Bueno, ja ho hem dit, no? La música mansa a les fires, mm-hmm. Per tant, això és saviesa popular que té uns fonaments, evidentment, biològics i fisiològics, que jo no seré capaç d'explicar-vos perquè no sóc una experta en aquesta àrea, però sí que és veritat que la música té efectes terapèutics i efectes terapèutics que s'han provat, per exemple, en el món de, o en l'àmbit de l'ictus, com a una manera, diguéssim, d'estimular la plasticitat neuronal i facilitar la neurorehabilitació després d'un accident o d'un accident vascular cerebral.
1: Laia.
5: Sí, jo diria, no hi ha receptes màgiques, però és veritat que la música és un element bastant comú en totes les relacions, en centres especialitzats també amb demències. Primer, perquè a mesura que avança la malaltia costa més connectar, no? I connectar amb la paraula. Però la reminiscència, que és una eina fonamental, és a dir, anar als records, diguéssim, no, més antics, la música és el que ens desperta i ens connecta amb les emocions.
1: D'acord.
5: O en moments viscuts, que realment ens han tocat i allà ha quedat, no? I pot fer recuperar això. I és una manera de reconnectar amb la persona, igual que parlaven del tacte, no? O les olors, el menjar. El menjar també és fonamental. Diguéssim, aquesta exploració sensorial...
1: També,
5: amb persones...
1: Perquè a vegades cometem l'error de... No, bueno, com que és malalt de...
5: No.
1: Li donem menjar d'hospital. No.
5: A l'inrevés. Mira, vam estar la Sònia vam estar de viatge a Astúries, que tenen una xarxa molt potent de centres especialitzats. I una de les coses que treballaven era amb cuineres tradicionals de menjar asturià en els centres de dia especialitzats en Alzheimer. Per què? Perquè efectivament, o sigui, nosaltres
1: com el ratatouille, no? El ratatouille clàssic, allò.
5: I hem de preservar la dignitat de la persona està fins al final. Uh-huh. Per tant, anem a descobrir allò, no?, que el manté connectat, diguéssim, amb la vida. I tota la part sensorial és el que la pot fer reconnectar no?, amb la seva experiència de vida, no? I jo crec que això... Bueno, la música és fonamental, però són totes aquestes coses.
1: Maria, i després tinc una pregunta per vosaltres.
2: Sí, és que la música se pot tornar enrere.
5: La reminiscència.
2: Exacte, se torna enrere. Aquelles cançons que havien sentit als anys 70 i els 50 i el d'això, no? Totes aquestes cançons antigues, com les fotos antigues, diguéssim, de la família, té un viatge.
1: Mira, en aquest sentit, Maria, Laia i Ricard, és convenient parlar-li a un malalt d'Alzheimer de qui va ser? Tu vas fer això, feies l'altre, et dedicaves a això?
2: Fèiem. Hem anat aquí. Hem anat allà.
1: Fèiem.
2: Les fotos. Mira, quan vam anar aquí.
1: D'acord.
2: Quan vam anar allà. Les mira, que potser no les reconeix al puesto que d'això, però mentrestant està com que ho sent, no? Com que l'escolta.
1: Perquè tu, Ricard, amb els teus pacients, diguem-ne, hi parles de la seva vida.
4: Sí, i parlo, evidentment, parlo de la seva vida. Ella ha dit d'un aspecte... Sònia, no?
1: Laia.
4: Ha dit d'un aspecte de cuidar el físic, doncs sortir a passejar amb ells, mentre es pugui, és fantàstic, perquè a més, en els pobles te trobes amb molta de gent, saps? Llavors, ells... no coneixeran, però l'altra gent sí que el coneix, s'atura, tu llavors ja tens un tema per explicar-li, mira, ens hem trobat a tal o no sé què, no sé quantos. Sí, i per l'èxit del que hem fet, i vaig cuidar una senyora que era una gran cuinera i que quan jo cuinava a casa seva, doncs la deixava que estigués amb mi, no?, i em deia, i en fi, vull dir que sí.
5: I qui han estat és recuperar la seva identitat i parlar d'algú que ha estat mestre. Per tant, hem de recuperar, i l'altre dia, bueno... Això és el que es fa, precisament, en els centres especialitzats. Hi ha des d'experiències amb la IA, ara, doncs gent que recupera com era el seu poble, no? Qui era la seva família, com recuperar fotos. I una de les coses molt importants per preparar el futur és treballar la història de vida. Quan no puguem parlar-hi, hem de saber qui era aquella persona. Si acaba en una residència o cuidat per una persona que no la coneix des del principi, està molt bé poder preparar què és el que m'agrada, qui sóc, qui...
1: Per tant, això ho faries al mateix pacient quan li diagnostiquen i al seu entorn, no? Que facin una espècie d'àlbum d'història de vida.
5: Jo crec que això és fonamental, perquè mai sabem. En el cas de la Maria ha pogut cuidar els seus éssers estimats, però una altra persona potser l'haurà de cuidar algú. I aquell algú, molt bé que sàpiga qui ha estat, què li agrada, què no li agrada, què li molesta especialment, per poder mantenir una cura, doncs, amb dignitat.
1: Ricard.
4: Quan jo debutava a cuidar una persona, em sentava amb la família i em feia, doncs, amb el seu currículum. És a dir, ha estat això, ha fet això o altre, no sé què. Primer, per saber amb qui estava, i acabat, perquè arriba una fase en què...
1: Clar.
4: Tu has d'explicar-los qui són, què han estat, què han fet, qui és el seu fill, qui és el seu parent, etc, etc.
1: Has de conèixer aquesta persona. Exacte. Maria. Sí, sí.
2: Una de les coses que és molt important, per mi, almenys, els nets.
1: Mm.
2: Això és una cosa que les omple, que arriba... El meu net tenia 2 anys o 3 quan d'això, però se le tirava a sobre i ella deia malparit. Mm-hmm. Perquè era la paraula de Sant Hilari com d'això. Mm-hmm. I ell, però jugava amb ell, que li lligava la cadira com si fos los indios, se tirava a sobre i això...
1: Que tinguin vida al voltant, no?
2: Imagina, però fins a l'últim dia cada dia la trucava al Jordi, que ja estava molt malalt, ja no sortíem ja d'això. I li deia, avi, com estàs? I deia, malament. I deia, no, avi, que estàs bé. I li deia, malparit. Fins que ja estava, que va estar 3 dies en un hospital, els últims 3 dies que d'això, pues fins a l'últim dia encara feia quan la posaven al telèfon.
1: Per tant, que mantingui contactes amb els, perdó, amb els nens,
2: És una cosa que la gent, les famílies se queixaven d'això, de que no volien anar als nets, perquè sempre repetia lo mateix, perquè sempre deien lo mismo, perquè sempre...
1: Que això és una part, perdoneu, que hem de fer nosaltres com a educació, de dir, escolta'm, estimar-se una persona també és estimar-se-la en totes les condicions de salut física que, que es pugui trobar, no?, en el futur. I sí, entenc que un adolescent de 12 anys o de 6 o nens de criatures més petites faci, permeteu-me l'expressió també, pal anar a veure el iaio o la iaia que es repeteix, no? Però també els hi hem de traspassar, de dir, primer, tu estàs aquí gràcies a aquesta persona. Segon, és el meu pare, i les persones s'han de cuidar i s'han d'estimar, no? Potser és una feina que hem de fer a casa,
2: claro,
1: no?
2: Clar, clar, exacte. Però a més, és un dia a la setmana, per exemple, unes hores. No dic cada dia, però de tant en tant fer-les una abraçada i no... Això, digues, és el net. Jo crec que això... ho senten.
1: Ara em deia la Laia, em donava una dada, em deia el 85% de les cures recauen sobre les famílies. Doncs la Patrícia ens obria un altre ventall. Ens deia, ens hem de cuidar. Com se senten les persones quan els enviem el missatge típic de tu el que has de fer ara, Patrícia, insisteixo, la Patrícia com una alegoriada, el que has de fer és tenir temps per tu i cuidar-te. Això és el que ens deia ella.
6: I com a cuidadora, pues, que et diguin no, 35 minuts, tens que veure-ho des de lluny. És impossible. És impossible, perquè estàs ficat allà de cuidar i que no li passi res i que, no, i que estigui ben cuidat. El meu pare m'ho fica fàcil perquè accepta els meus cuidadors o els meus suggeriments, però hi ha coses que després se l'obliden i és un altre començar i un altre començar. I és horrorós.
1: Cuidar el cuidador. Moltes vegades llancem aquest missatge, jo crec que a fi de bé, molts diem, no, Patrícia, Montse, Conxita o Antonio, m'és igual, t'has de cuidar tu. Has de tenir temps per tu. Has de distanciar-te del problema. Però ens deia ara la Patrícia, és impossible. Això també ho abordeu en els vostres tallers, Maria?
2: Sí, bueno, les diem que... Jo mateix la dic, els diem que vagin a piscina, que surtin... Però, esclar, com?
1: Com?
2: No tenien diners.
1: Com?
2: No tenien diners per pagar una persona. Molta gent del barri no té diners per pagar una persona.
1: Com han de pagar algú per anar a la piscina?
2: Claro,
1: no?
2: Lo que donen la... Com se llama la...
5: La llei de dependència.
2: La llei de dependència tarden moltíssim, a sobre si és el primer grau o el segon, no res, amb això no tens per res, con lo qual no te queda més remei.
1: Per tant, no hi ha una altra.
2: 24 hores, sortir al carrer amb ell, a sentar-te una mica en un d'això que doni l'aire...
1: Tot... Però, per tant, temps per nosaltres mateixos és bastant difícil, no. Abans no s'aprova aquesta llei de la dependència, hi ha unes ajudes, etc. Ricard, tu tenies a dir aquí.
4: Sí, però... perquè... El que deia al principi, no? Ser cuidador familiar és això.
1: És que... Si és 24-7,
4: Ara marxo, no. No perquè li passarà això, no perquè no sé què, no sé quantos, no perquè... O sigui, el teu cap sempre està pensant. I està pensant quan ets un cuidador extern, com és el meu cas. Però,
1: imagina't.
4: Clar, jo feia les meves hores, les meves hores de descans, les 2 hores diàries, més el meu dia de festa al cap de setmana. Tot i això, quan estava a la festa, moltes vegades pensava, no? Ui, que... Ah, imagina't sent familiar. Vull dir, és...
1: Imagina que sigui el teu pare.
4: Exacte, vull dir, és una bestiesa, t'absorbeix, o sigui, se't menja.
1: Per tant, ja mal a passar el taler. Si no hi ha quartos per contractar algú, estàs, entre cometes, esclavitzat.
5: Aquesta és la injustícia. Nosaltres, quan, com els programes de la Maria, no? Nosaltres tenim un que es diu Aprèn a cuidar i a cuidar-te. Uh-huh. Primer perquè sabem què és el que passa, no? Que ara mateix no hi ha aquest recurs. Ara la lluita ha de ser que aquestes persones no poden cuidar en solitari. Ningú pot estar 24/7 en una situació, a més afrontant situacions que són desconegudes, perquè hi ha una part d'expertesa que no es té i que, per tant, necessitem aquest suport. I això sí que ja en nom, no, de tota la causa de l'Alzheimer és demanar que s'activin recursos. No podem comptar, no, amb tota aquesta obra gratuïta i, a més, sense aquest acompanyament. I l'altra és la formació no només a famílies, sinó a professionals, que també hi ha molts professionals que se senten sols. Eh? Vam fer un estudi l'any passat com a fundació que es deia Cuidar Millor, on vam entrevistar a més de 300 professionals d'arreu de l'Estat, de residències, de centres. El 67% no havien rebut cap formació en demència. I això genera...
1: Doncs ja som al cap del carrer, no?
5: Amb la qual tenim fronts on avançar.
1: Fem Ricard, Maria, i després anem als comentaris, perquè sé que sou molts els que us esteu manifestant a través de WhatsApp, al 677-38-77-19. Ricard.
4: Crec que va ser la teva companya Lívia, que em va preguntar, hi han cuidadors especialitzats en Alzheimer? I jo vaig contestar que jo sàpiga, no. Si els cuidadors estem formats com a cuidadors. Després, la vida et portarà que si cuides una persona amb Alzheimer, doncs...
1: N'aprens,
4: aquest,
1: no?
4: Exacte, i aquest, quan, malauradament, quan hi ha tants casos, quan amb aquesta família has estat, t'apareix un altre perquè diu, ai, mira, que al meu pare li han diagnosticat això, saps? I així vas fent, i et fiques en un cercle, entre cometes viciós, de cuidar a gent amb Alzheimer, però no hi ha. Jo sàpiga que no hi ha una formació específica per cuidadors amb Alzheimer.
1: Pel que diuen els expertes, també diuen que no. Maria, el teu comentari, anirem a la publicitat.
2: Pues, això que diuen, pues, jo sí que he estat les 24 hores durant 8 anys. És clar. Més la meva mare, que estava també d'això. Això és una cosa que mira com que la gent que està cuidant, com esos tres...
1: Mira, la Maria m'està ensenyant unes imatges que em diu, amb quines imatges us veieu més reflectits? I hi ha una imatge que es veu una cuidadora amb la persona malalta, amb una imatge idíl·lica, de dir, sí, però al costat hi ha una de desesperació i una de tristesa i de plor absolut perquè estàs en una gàbia. I perquè a sobre suposo que hi ha aquest sentiment de culpabilitat de no m'hauria de sentir així per estar cuidant a la meva mare, al meu pare, a qui sigui, però jo també necessito espai per mi i entrem en una roda, que és la que deia ara la Patrícia, no? que és molt difícil, i que a sobre, des de fora, et diuen, no, el que has de fer és prendre temps per tu. Sí, però vindràs tu aquí, està, amb la meva mare, i a cuidar-la? Vindràs tu a fer-me la substitució? Al 677-38-77-19, podeu dir la vostra, Fran.
3: Doncs mira, precisament, ara que parlàvem de la feina dels cuidadors, l'Anna diu, poca gent sap això, expliqueu i confirmeu, jo us ho confirmo, diu ella, els cuidadors poden constar com a tal i poden cotitzar per aquesta feina. La meva mare ha cotitzat per ser cuidadora.
1: Això és superimportant. Ara intentarem explicar-ho després de la publicitat, aquesta cosa en concret, perquè, per exemple, si jo tinc, m'invento, la meva mare al meu càrrec, jo em puc donar d'alta com a treballadora, entenc, autònoma, i cotitzar com a cuidadora de la meva mare. Ara intentarem donar resposta. Laia, tu ens podràs donar resposta a això? Ho mirem. Intentarem donar resposta després de la publicitat.
3: Ja abans parlàvem de com vincular les experiències viscudes, no?, per aquestes persones, aquests malalts d'Alzheimer. El Pere demana si també a través del menjar, d'aquells gustos coneguts o de plats que els hi agraden molt, també els pot ajudar. Perquè diu, a mi em passa que menjo de vegades algun plat o alguna recepta on m'han posat allò que m'agrada i faig un viatge al passat.
1: Ara dèiem, aquest efecte ratatouille, Pere, és així. Poseu-los menjars que li hagin agradat i també així estimulem els diferents sentits. Què més?
3: Doncs, mira, ara s'ha passat una cosa amb l'ordinador, com abans t'ha passat.
1: Ai, de mort, eh?
3: Amb els auriculars, no, el Quim subratlla la importància de la paciència i la Rosa Maria pregunta, què podem fer si aquesta persona que té Alzheimer comença a tornar-se agressiva per molta paciència que tinguem nosaltres, què hem de fer, com hem d'actuar?
1: Doncs anem a la publicitat i de seguida us responem això i el tema de fer-se autònom i donar-se d'alta com a cuidador d'aquesta persona. Ara venim.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: 4 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui, una solució que em consta que està impactant a moltíssima gent que ens està escoltant. Estaríem hores i hores i hores parlant d'això. M'agradaria aterrar dos conceptes que han sortit abans de la publicitat. Comencem pel senzill. Laia, jo he dit donar-se d'alta d'autònoms per constar com a cuidador de la persona que tens a casa. No és ben bé així. A veure, expliquem.
1: Jo dedueixo, tampoc no conec la casuística, però jo entenc que dins de la cartera de la de dependència existeix el que és la prestació per cuidador familiar. Llavors, en aquest cas, hi ha una prestació. De tota manera, depèn de la intensitat, del grau, no? Del que tens dret, diguéssim, a rebre. No? Viure, s'ha de viure, no? En el mateix domicili. I aquesta és una mesura que ha anat avançant amb el temps. Primer hi havia el tema de la manca de cotització, després s'ha incorporat en l'última modificació a la llei de dependència, hi ha hagut algunes millores, i després per cada comunitat autònoma, diguéssim, hi ha també serveis diferents per a aquestes persones que cuiden.
0: Jo aquí començaria a fer el missatge que, sabent que existeix això, que ens ha dit un oient de la solució, i ara ho matisàvem amb la Laia, aneu al vostre cap de referència, demaneu per la treballadora social i li exposeu, escolta'm, hi ha aquesta situació, què en podem fer? Perquè de vegades és preguntar, i els CAPs són un organisme fantàstic per tot, perquè el document de voluntats anticipades, que molts esteu preguntant per WhatsApp, com el fem? El CAP, t'agafen de la maneta i et diuen, mira, aquests són els documents, aquests són els supòsits, i t'ajuden a omplir-los. Si no sabeu com fer-ho, vam fer un programa especial dedicat al document de voluntats anticipades. Us l'enviem també ara mateix a través del grup de la solució, de la nostra comunitat de la solució, aquest especial sobre document de voluntats anticipades. Ens queden 2 minuts i mig i com ho fem? Una pregunta de la Rosa Maria. Fran,
2: sí,
0: et sembla que la recuperem?
2: Sí, la Rosa Maria ens demanava què podem fer. Diu, valora molt la paciència que cal tenir per ser cuidadora, però què fem quan aquella persona malalta d'Alzheimer es comença a posar agressiva? Com ho hem de fer i què li hem de dir?
0: Què hem de gestionar, Ricard? Va, aquesta va per tu. Tenim 2 minuts per posar punt i final.
3: Sobretot, intentar que no et pegui. Intentar parar-lo, calmar-lo. És difícil. És una part que emocionalment et desgasta molt, però no hi ha més, no.
0: Clar, però el Ricard fa 1,80 m, la Maria fa 1,50 m.
3: Sí.
0: Maria.
4: Doncs hi ha remei també, això, S'ha d'anar al metge, explicar-li, i li doni una medicació o algo per a no tenir tanta això.
0: La Sònia.
4: I això, com altres coses, com també... Espera.
0: És que acabem el programa, Maria.
4: Vull dir de la sexualitat. Es posen molt agressivos també, i també n'hi ha, s'ha d'anar al metge i explicar-les allò, també n'hi ha una...
0: Doncs mira, Maria, has fet bé d'insistir perquè em sembla superimportant.
4: Però
0: a les parelles de parlar de persones malaltes amb Alzheimer s'ha d'explicar al metge, s'està posant sexualment agressiu.
4: Sí.
0: Protegiu-vos a vosaltres també. Sònia.
5: Jo només volia afegir un comentari que em sembla que és molt important i que té a veure, evidentment, quan les famílies es troben amb aquestes problemàtiques han de consultar els professionals. Però, i això és una autocrítica pel sistema sanitari i el sistema social que tenim, hem de transformar aquests sistemes en alguna cosa que no és reactiva als problemes, sinó que és proactiva i que ja planteja de bon inici a les famílies, escolta, et pots trobar amb això i allò, en qualsevol moment en què tinguis un problema, aquí estem, la porta està oberta perquè vinguis a parlar amb nosaltres.
4: Perdó, eso es lo que faig jo.
0: Doncs a la Maria.
4: Cada 9 setmanes.
0: Trobeu a la Maria, de fet, la trobeu al CAP de Sant Martí, en aquest programa per ajudar familiars a través del programa Pacient Expert de Catalunya. Avui hem parlat de com podem acompanyar els malalts d'Alzheimer i com cuidar els cuidadors. Ho hem fet amb la Maria Calvo, amb la Sònia Avilleira, amb la Laia Ortiz i també amb en Ricard Domènech. Moltes gràcies a tots quatre. Una abraçada, guapos. Nosaltres ho deixem aquí. Fran Domènech, tornem demà, eh?
2: Ens veiem demà, Lisenda de Carot.
0: Demà tornem per parlar de com es viu amb altes capacitats, com detectar-les i com procedir. Ostres, diu. Mira.

0: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Aquest dijous entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Arriba l'endemà que s'aconseguissin aturar dos desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat al principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici de 18 pisos i evitar així que es facin fora una trentena de persones afectades. Ho explicava Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament.
2: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-ho.
1: Ahir també es va aturar un desnonament al barri del centre de l'Hospitalet de Llobregat. Activistes del sindicat de llogateres i mestres i famílies de l'escola on va la nena van bloquejar la porta de l'immoble per evitar-ho. Més notícies, Agustí Serrat.
3: Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país amb precipitacions que poden arribar als 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable que anirà acompanyat d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
4: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors, és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer volar o el pugui acabar de trencar.
1: Ada Colau és a un pas de ser la presidenciable de la candidatura d'Esquerres Front Ampli a les pròximes eleccions generals. La proposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la candidata l'ha fet Més Madrid, una de les formacions que integren la coalició. Altres socis de l'Aliança, en canvi, han rebut amb recel i cautela la possibilitat de cedir el lideratge a Colau. Segons la proposta de Més Madrid, Colau seria la presidenciable des de la llista de Barcelona, mentre que la ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid.
3: L'Audiència de Lleida ha condemnat a 12 anys de presó un home que va violar dues dones a la ciutat en menys de 2 mesos. Lleida, Júlia Albacar.
5: Les dues víctimes són dues dones en situació vulnerable. A la primera, l'home la va convidar a fumar a l'interior de la seva tenda de campanya i un cop hi va accedir, la va colpejar de forma violenta i la va retenir durant hores mentre l'agredia sexualment. La segona va accedir inicialment a mantenir relacions sexuals amb ell a canvi de diners, però l'home es va posar violent i quan ella va voler marxar, la va acabar agredint.
1: Aquest dijous s'obren les inscripcions per aconseguir els 17.000 voluntaris que el Banc d'Aliments de Catalunya necessita pel gran recapte d'aquest any, que es farà els dies 13 i 14 de novembre. Aquesta edició arriba en un moment en què omplir el cistell de la compra costa prop d'un 30% més que fa 4 anys. El gran recapte vol posar l'accent en les noves pobreses que genera aquesta situació. Cada mes, 170.000 persones recorren al Banc dels Aliments de Catalunya. L'any passat es van recaptar aliments i donacions per valor de 5,2 milions d'euros. La Fundació Fotocol·lectània de Barcelona convida a mirar la seva col·lecció a través d'uns altres ulls, els de la cap de fotografia del Centre Pompidou de París, Florian Ebner.
3: La mostra que obre al públic aquest dijous parla de l'evolució de la societat espanyola i de la fotografia mateixa des de mitjans del segle passat fins ara, un procés que Ebner exemplifica a través d'aquestes dues peces de la mostra.
6: La primera peça de l'exposició data de 1956. És de Carlos Pérez Siquier i mostra un fotògraf itinerant a l'Espanya rural. En aquella època encara no quedava clar que arribéssim a tenir tantes imatges d'un mateix. I l'última instal·lació del col·lectiu Estampa mostra la imatge d'una càmera de vigilància a l'entrada de la mostra que ens fa desaparèixer de la imatge enregistrada. Som gravats contínuament per càmeres de vigilància i avui dia és més difícil ser invisible que ser visible.
3: La mostra titulada Emancipacions conté 160 obres d'autors clàssics com Ramon Massats, figures claus com Colita i creadors de contemporanis com Joan Fontcuberta.
1: Barça i Espanyol recuperaran aquest dijous tots els seus internacionals després de l'aturada de seleccions. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica de grup Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo.
3: L'Espanyol, per la seva banda, recupera dijous Roberto Ider Kusic. A més, el capità Javi Puado, ja recuperat de la seva lesió, podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga.
1: I l'ex-blaugrana Pedro Rodríguez ha anunciat la retirada als 39 anys. Pedro va guanyar amb el Barça 3 Champions i 5 Lligues.
0: Fins aquí les notícies.

0: 6-7, aquest moment tan esperat.
1: Ui, ara se'm dispara el Siri, no sé què dir.
0: 6-7?
2: Ah, 6-7, i ell s'ha sentit
0: 6-7.
2: Apel·lat.
0: No, ara no. Marta Montaner, com estàs?
3: Bé, i tu?
0: Jo molt bé, molt content.
3: Ja et veig. Per ser dimecres, molt bé.
0: Què
3: passa
0: setmana?
3: Els dimecres, que normalment es foten durs? No, però és que porta uns dies aquest senyor.
0: La setmana està complicadota, eh?
3: També et dic una cosa. A nivell, diguéssim, de ràdio, i per un programa com el teu, gairebé és més agraït que l'actualitat sigui moguda que no pas haver d'omplir allò que no hi hagi res i hagis de fer un especial tatus.
0: Esborrar tatuatges.
3: Tu em vas fer una vegada venir per un especial esborrar tatuatges, que vindré sempre que faci faltes, però que quan es fan aquests temes se'n suma des de lluny que l'actualitat no està gens desperta. I deu haver un punt mig per això, eh?
0: Sí,
3: perquè allò d'aquests dies, clar.
0: Sobretot perquè ha estat molt seguit i una mica... Clar, temes una mica...
3: No, i que havies de barrejar, perquè mentre Puigdemont també les pluges, sí. I que si el transport públic...
0: No, et dic una cosa, ahir l'audiència del programa, a veure, fa un mes que hem començat, no?, la temporada, un mes i poc, però la millor audiència de la setmana, de la temporada.
3: Clar, normal, sí.
0: I de les dues últimes temporades, top 3. El d'ahir.
3: Epa!
0: Sí, sí, vull dir que hi va haver molta expectació amb la compareixença del president Puigdemont.
3: Que què va dir al final? Que jo no he pogut sentir gens la ràdio, no estic sentint gens l'Ostrell, no t'estic sentint a tu.
0: Home, doncs primer ho lamento, i segon...
3: Jo també, no et pensis, no, em sap més greu a mi que tu, eh?
0: Viscudes amb pena. Què va dir? Doncs va reivindicar una mica el paper que ha tingut a l'exili i va carregar bastant dur contra els poders de l'Estat, però no va concretar.
2: I que no torna ara mateix.
0: Sí, que ara ja no ve d'aquí de passar uns dies i fins que no li firmin tot ben firmadet.
3: Home, més deu haver de fer les maletes. Vull dir, com una part logística també, que, sí, no, que no ha de ser tan fàcil
0: que no
3: com sembla. Home, que no és com que et deixen tornar i agafes l'autobús i ja vens així, no amb la maleteta.
0: Jo crec que no vindrà amb bus, però...
3: Home, depèn dels trastos que portis, és arriscar-se molt, que te'l perdin a l'aeroport.
0: No, home, d'on venim transport...
3: O potser ho vas fent mica en mica.
0: Però...
3: Xòfer?
0: Home, jo crec que el president de la Generalitat, l'expresident de la Generalitat, s'ho pot permetre, no?
3: Poder sí.
0: Jo no faria gaire més tertúlia política, que estem a punt d'arribar a unes eleccions.
3: Que t'incomoda, Francesc?
0: Em fa una mica de por, perquè ara ja vendrem, ens tocarà parlar de qui votarem o si votarem o no, i aquest tema jo crec que millor que no el toquem en antena, no?
3: Jo he dit mil vegades en antena,
2: sí,
3: que no voto.
2: Sempre.
3: No entenc quin és el problema.
0: No, però, sí, perquè no cal desincentivar.
3: Escolta, aquí ja... I de tota mena.
4: Que si fas patir en Francesc, no et sap greu.
0: No, mira, li agrada.
3: El Francesc em diu coses que em fan patir més a mi que no la inversa. O sigui que vigilem.
0: Fora el tema.
2: A l'antena o fora?
3: Vigilem, perquè porta un discurs que no aixeco cap.
4: Com, com la fas patir, Garriga?
3: Si home, tu... em diu unes barbaritats...
4: Què
3: quan
4: dius?
3: Tanquen els micros, que dic, mira.
0: No, si ho dius em mates.
3: No, clar, no ho puc dir.
0: No ho pots dir.
3: Són coses
0: vaig
3: personals.
0: Vaig fer una reflexió en veu alta a futur, de dir, jo m'estic arribant a plantejar això.
4: Ja sé què és, Déu-n'hi-do. No, no, Déu-n'hi-do, ho havia oblidat i no s'ha d'oblidar.
0: Ni oblit ni perdó.
4: Ni oblit ni perdó, literal.
0: Bé, això ja vindran dies millors. Avui que no surti en antena de tota la vida.
3: Ai, sí, per fi, no.
0: Però amb exclusiva.
3: I tant.
0: Ho estem venent com si anunciessis que tornen els Beatles, eh? Sí, el Blai Mercè crec que està fent hores extres per si s'ha de tallar el 3Cat Info. Ja cal que sigui bo, això, eh?
3: És bo.
0: Jo...
3: Necessitant, però bo és.
0: Mira, ara he de sortir amb el Grasset.
3: Molt bé.
0: Els he dit que fins que no ho expliqui la Juliana no entro perquè potser els he d'actualitzar.
3: Clar.
0: Vull dir que...
3: A més, dius, nen, bé vas a parlar de Trump. I coses d'aquestes.
0: És correcte.
3: Doncs llavors ja pots entrar-hi.
2: Agafa l'americana que
3: tens a dalt. No té res a veure amb política.
4: Fes vida normal.
0: Ara em posaré guapo, però atenció, amics oients de Catalunya Ràdio, perquè Juliana Canet farà saltar la banca.
5: Exclusiva. A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
6: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
0: Un minut i un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Roger.
0: I Marta Montaner, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Per fi ha arribat el dia.
7: parell d'hores, a 8:45 del vespre, començarà el primer dels 4 concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. I des d'allà, des de fa molta estona, Marc Andreu, molt bona tarda.
8: Molt bona tarda, Pandons. Quina emoció que es respira aquí a l'Estadi Olímpic.
7: Sí? A on estàs exactament, tu?
8: Mira, jo sóc a dins com de l'espai d'aquí.
4: És que és tan difícil de descriure tota aquella zona.
7: Sí, gros i desangelat, no?
4: I lo de l'anella olímpica, què és tot allò?
8: Exacte, ara es fan donar unes voltes, perquè és veritat que l'accés a la pista A, que és Front Stage, està com a la banda de la carretera, i la pista B com està aquí davant del Palau, o sigui que et fan anar per diversos punts segons d'on vinguis.
7: Que és molt important que la gent es miri bé per quin accés entra, perquè es pot trobar que ha de fer tota la volta a l'anella olímpica.
4: Sí, que arriba tard. Sí, sí, perquè és tan gros.
8: Hi ha una confusió, i és que han marcat pista A com a Front Stage, i clar, tu vas comprar com a pista A, i no, aquí està indicat com a Front Stage. Vull dir que reviseu això si heu de venir apurats.
7: Mm-hmm. Està arribant gaire gent ja o què?
8: Sí, han obert portes a 6:45 de 6 i ja comença a arribar gent. És veritat que no hi ha molt volum encara. Crec que tothom vindrà a partir d'ara de les 7, que al final també s'han de desplaçar fins aquí, i el concert no comença fins 8:45, vull dir, ja, encara temps.
4: Escolta, Marc, et veiem en vídeo i veig que el cel de moment blavíssim.
8: No. Aguanta això, Marta, de moment aguanta.
7: És que ni un núvol.
4: Però hauria de ploure. Que... Pot ser que plogui, han dit.
8: Sí, hi ha gent però que poc, ve amb paraigua plegable, perquè recordem que només es pot entrar a l'estadi amb paraigua plegable, o sigui que llarg no es pot entrar.
3: És que si no és un element punxant. A la meva germana una vegada li van tirar no una, sinó 7 forquilles, que la pregunta també és per què duia 7 forquilles a la motxilla, però 7 forquilles per entrar en un concert de Batguiel. Mare meva.
8: doncs de moment això, i recordar que la gent que ha de venir fins aquí no pot pujar amb el cotxe particular, a no ser que hagi reservat prèviament.
7: Això és important.
8: El pàrquing, que hi ha busos llançadora des de Plaça Espanya per anar i també per tornar, i llavors, si no, la clàssica de pujar a peu per les escales mecàniques i en taxi, si podeu, però tenir present que el sortir costa molt tornar amb taxi, i el pujar tampoc et deixaran aquí davant de l'entrada de l'estadi, vull dir que et deixaran una mica apartat.
7: Per tant, la millor opció, bus i segurament a peu per les escales mecàniques.
4: Marc Andreu, hem rebut whatsapps al 677-27-10-58 d'oients que t'han vist.
8: Ai,
4: i que no s'han atrevit a saludar-te.
7: T'han fet fotos d'amagat.
8: Ens han donat molts records per tots, la veritat.
7: Quin és el perfil de gent que s'està acostant avui aquí al concert?
8: Hi ha de tot, eh? Famílies, adolescents, també gent jove de 30, de 40. O sigui que toca tots els perfils, Oques Grasses. Hi ha gent que s'ha comprat l'entrada per avui mateix, hi ha gent que s'ha canviat l'entrada de dilluns per avui perquè n'ha trobat també a la venda. Vull dir que hi ha de tot. Hi ha gent que només ve avui, hi ha gent que ve avui diumenge, hi ha gent que ve a tots
4: diumenge.
8: Els concerts.
4: A tots els concerts.
8: Dissabte. Sí, sí. Hi ha de tot, hi ha de tot. Després, si voleu, parlo, bueno, durant aquesta estona parlo amb gent i sí. L'escoltem més tard, si us
7: perfecte.
8: Ve de gust.
7: Sí. Doncs d'aquí una estona tornem a connectar amb l'Estadi Olímpic, on aquest vespre, a 8:45, es farà el primer dels 4 concerts de comiat d'Oques Grasses. Fins ara, Marc Andreu.
3: Per cert, adéu, Marc. Adéu. Ja que parlem del tema d'Oques Grasses, ahir Víctor Navarro ens deia el següent.
9: Mira, les Oques Grasses, Víctor, s'escoltava l'altre dia i dèieu, potser apareix Aitana. Llavors jo què he fet? Intentar preguntar a la promotora, dic, escolta una cosa, jo no ho diré públicament, però aviseu-me el dia que va Aitana, perquè si ja m'ho faig per anar aquell dia directament... Ja
4: què està sent l'Aitana? Té un perfil molt baix ara, eh?
3: Home, jo crec que és de República Dominicana.
4: Tu creus que ha anat acompanyant Plex a gravar?
3: Sí. I de fet, és que faré, t'ho comprovaré. Jo vaig dir que ho comprovaria, vaig prometre que intentaria aconseguir informació i rascant m'han arribat noves des de República Dominicana. Atenció, perquè les meves fonts m'informen que efectivament la cantant Aitana Ocaña ha visitat el seu nòvio, en Plex, a República Dominicana durant aquests dies de gravació. Ja sabeu que en Daniel, en Plex, és fora gravant un concurs de Netflix que presenta ell. I és cert que podria agafar un avió, l'Aitana, plantar-se aquí, no? Parlar en breus.
4: Parles en termes de probabilitat.
3: No, dic que
4: probable
3: poder
4: és.
3: Passar, podria passar. És a dir, ella podria ara agafar un avió i venir fins a Barcelona i per tant acabar cantant a l'estadi en alguns dels concerts d'Oques Grasses.
4: Avui queda descartat si ahir dèiem això.
3: Clar, de moment la informació que tenim
9: matí,
3: és
9: però...
4: que s'han de fer, vull dir, no? S'han de fer proves de veu i
3: a
4: tot.
3: A mi m'estranyaria molt, perquè és això. La informació que tenim és que l'Aitana ha passat uns dies allà, ha visitat el set de gravació, fins i tot, donant suport al seu xicot, i això segurament és el que diem, implicarà que no canti a Moques durant les jornades que venen. Tot i això, seguirem pendents.
4: Però ja no és només el fet que l'Aitana pugui participar en el concert activament o no, sinó que és que ella és molt fan d'Oques Grasses.
9: Sí.
4: Vull dir que potser també li agradaria assistir com a públic normal en algun d'aquests quatre concerts.
7: Sense pujar l'escenari.
3: Tu creus que... jo ho diu aquesta cosa de competició de fans, perquè em sembla una absurditat, però tu creus realment que és molt fan d'Oques Grasses o és molt fan de la gent que estimo, que és una cosa diferent?
4: És molt bona pregunta i no te l'has de respondre.
3: No tens alguna intuïció?
4: Però jo crec que ella, jo crec que ell, amb les seves amigues de tota la vida, sí que voldria anar a un dels quatre últims concerts. És que ja el sol fet és molt gros. És el comiat d'Oques Grasses. I jo crec que sí que és un dels grups de la seva vida. No sé.
7: Aquí un dels grans dubtes és si hi haurà col·laboracions en aquests quatre concerts. Perquè ser com una festa final potser vols que sigui una cosa més íntima, tot i ser en un estadi.
4: És el dubte que arrosseguem ja fa dies i avui exacte sortirem de dubtes. Sí.
3: Tot i que de vegades un primer concert pot no tenir cap convidat i que els altres en tinguin i al revés. Vull dir que tampoc el que passi avui no vol dir que demà es torni a repetir.
7: Correcte.
3: En qualsevol cas, us recordo que República Dominicana no és un lloc qualsevol per l'Aitana i en Plex, perquè va ser justament un dels punts del planeta on es van trobar quan començava la seva història d'amor. Ells van coincidir al Japó al febrer del 2025 i a l'abril van viatjar junts i amb tota la colla d'en Plex i amb les amigues de l'Aitana a República Dominicana, on van intentar viure de manera furtiva el seu amor incipient, cosa que evidentment va ser impossible perquè en aquell moment ja tenien en Javi Hoyos trepitjant-los els talons i els amics de tots dos fent el burro publicant tot de pistes a Instagram que feien evidents que estaven passant junts aquells dies a República Dominicana. Per tant, és un lloc important per ells, per la qual cosa no seria estrany que l'Aitana hagués aprofitat aquest pretext per tornar allà i passar-hi bastants dies. Jo crec, m'estranyaria que hagués anat a República Dominicana només a veure el set de gravació un dia, que és el que em consta a mi que ha fet fins ara, diguéssim, a nivell d'implicació en la feina d'en Plex.
4: Això els enamorats, els enamorats ho fan, això.
3: Home, i els enamorats milionaris ho tenen més fàcil.
4: Més fàcil.
7: I els que no són milionaris, la de cotxe que hem fet per veure...
4: Ni que siguin
7: per dos petons.
4: 4 hores, sí. Home, menys.
3: No, no, jo he gastat una de gasolina per dos petons.
4: Per dos petons?
3: Per dos i un. I cap, inclús.
7: I cap. Això sí que és romàntic.
3: Això sí que és romàntic.
7: Quilòmetres i quilòmetres per cap.
3: Per ni liar-te.
7: Exacte.
3: Quina merda, tu.
7: Passen 7 minuts d'un quart.
3: Ui, tot és l'última hora, bé.
4: Hem anat ben justos avui, eh?
7: La Marta ha acabat, que jo estava al seu costat, de picar, el que ara explicarem, a les 17:59. Eren exactament.
3: Jugant a treballar la Cati.
7: No.
4: Jo m'he sentit exacte, que era el Ricard Ostrell, sí.
7: Sí.
4: Tal qual.
7: A veure, ahir al matí Gerard Piqué i Shakira van ser citats a la Ciutat de la Justícia de Barcelona per revisar el règim de visites dels seus fills. Recordem que ha estat la Shakira qui ha demanat canviar el règim de visites perquè, segons ella, no pot ser que els nens viatgin tan sovint a Catalunya des de Miami. Unes peticions que Gerard Piqué i els seus advocats no han acceptat i d'aquí el judici d'ahir a Barcelona. Doncs bé, avui les mamarazzis han explicat més detalls del judici i de com ho està vivint l'entorn tant d'en Gerard Piqué com de la Shakira.
4: Mira, la Lorena Vázquez i la Laura Fàquet migdia ens han aportat molts detalls d'aquest judici que es va celebrar ahir a Barcelona i d'entrada ens han explicat que va ser llarguíssim. 6 hores van estar allà.
3: 6 hores?
4: Sí, 6 hores de judici, i un judici que s'ha produït 8 mesos després que la Shakira demanés aquesta revisió del conveni regulador de la separació. Per tant, ens hem d'imaginar una Shakira que al mes de febrer passat va demanar tots aquests canvis i va demanar que sigui en Piqué qui viatgi a Miami per veure la canalla. Llavors, les mamarazzis també explicaven que es va aprovar in extremis un acord entre les dues parts, però no Shakira parlant amb Piqué, sinó els advocats, l'advocada de Shakira amb l'advocat de Piqué. Unes negociacions que no van arribar a bon port i d'aquí a acabar judici. I tot i això, les mamarazzis asseguren que la cantant colombiana i l'exjugador no estan en contacte zero.
10: Estas comunicaciones entre ellos se producen siempre por WhatsApp y de momento son unas conversaciones bastante cordiales.
11: A pesar de cómo están las cosas, nos dicen que a día de hoy ellos siguen hablándose y teniendo contacto por WhatsApp.
10: Siempre
11: muy limitado,
10: cuando...
11: muy limitado, solo para hablar de, solo y exclusivamente para hablar de los niños.
3: Que ja està bé. Això és senyal també una mica de salut dins d'aquesta relació d'exparella. Llavors, una d'aquestes comunicacions es va produir fa poc quan la Shakira va arribar a Madrid per la seva residència de concerts que tant hem seguit i Piqué li va fer una petició que ella li va denegar.
10: Gerard Piqué se pone en contacto con Shakira para pedirle que sus hijos puedan estar en Barcelona unos días con él, ya que estaban en Madrid. Él propuso ir a buscarles. Ante lo que encontró la negativa de Shakira, pese a que ella, por ejemplo, pensaba viajar a París, pero la realidad es que solo pueden pasar los menores unas horas con su padre, lo que suma más malestar todavía al exfutbolista, que no acaba de comprender por qué si los niños están a pocos kilómetros, pues no puede ser todo un poco más cordial y fluido.
7: Sí que l'ambient està enrarit, eh?
3: No s'ha enrarit. La conclusió és que a Barcelona ni trepitjar-la.
7: Total.
3: I a mi em sap un greu terrible. Les mamaratzis també explicaven per què es va allargar tant aquesta sessió judicial d'ahir, on s'havia de revisar aquest conveni regulador. I un dels motius és que les dues parts, tant Piqué com Shakira, havien de portar moltes proves, molta documentació i amb testimonis de molts pèrits que o estaven presencialment allà, en seu judicial, o que s'hi anaven connectant per Skype o per videotrucada. I una de les coses que Gerard Piqué havia de demostrar és que ell sí que ha complert amb el pacte que tenien fins ara, que era viatjar a Miami per veure els nens 10 cops cada mes.
10: Que, según cuenta él mismo, solamente en una o dos ocasiones ha dejado de hacerlo.
11: Sí, además, eso lo demostraron en sede judicial, ¿eh?

0: dos fills, en Milan i en Sasha, posats al centre, és que tant viatge i tant avió els acabava perjudicant.
1: En este juicio se ha hablado de que los niños sufrían jet lag, que para su bienestar era muchísimo mejor que fuera su progenitor el que se trasladara a Miami y no tuvieran que ser los niños los que viajaran a España. Pero lo que nos cuenta el entorno de la pareja es que hay cierto malestar por parte de Gerard Piqué y su familia, porque lo que parece, con tanto problema para que los niños viajen a España y a Barcelona concretamente, es que parece ser que la cantante no vería con demasiados buenos ojos que sus hijos pasaran demasiado tiempo con la familia paterna.
0: Potser hem arribat aquí al moll de l'os amb tot aquest assumpte. No ho sé. Segurament sí que la Shakira està vetllant per l'interès dels seus fills.
2: De vegades però és una barreja de tot, i el que neix més des de la racionalitat també està una mica embrutit per la irracionalitat.
0: Sí, sí.
3: Clar, aquí no ho sabrem i no ho hem de saber és què n'opinen els nens.
0: Tot
3: perquè
0: això,
3: si realment ells se'ls hi fa una muntanya i no volen venir, doncs
2: clar, perquè és que és el que dèiem, ja són nens, clar, molt grans.
3: 11 i 13 anys, vull dir que ja tenen opinió.
0: Crec que encara hauríem d'esperar una mica perquè ells poguessin escollir.
3: Sí, sí, sí,
0: decidir,
3: sí, sí.
2: Però vull dir que són nens que no tenen 3 anys, que poder...
0: No.
2: Pot ser més... Són nens que ja et diuen, estic molt cansat, no vull fer més aquest viatge, o al revés, em ve molt de gust anar a Barcelona.
0: Però clar, explicaven elles també que els avis, els pares de Piqué, estan destrossats. Totalment. Perquè van ser una peça fonamental en els primers anys de criança d'en Milan i en Sasha, sobretot perquè estem parlant de dos pares, un Piqué i una Shakira, que és que dues estrelles mundials.
2: Clar,
0: entre ell, que tenia partit cada setmana, jugava sense parar, i ella, que també tenia la seva carrera musical, tot i que és veritat que la va aparcar una mica per Gerard Piqué, estem parlant que sí, sí, els avis sí que feien el seu paper, feien un paper molt important
2: i que són els que hi havia aquí, clar.
0: I que estan molt dolguts perquè són uns nens que ara no veuen amb prou feines.
3: Sí.
0: Bé, si acaba guanyant la Shakira aquest judici, els nens només viatjaran a Catalunya dues vegades a l'any. Això és el que deien les mamarats.
2: Una mica de Nadal i una mica d'estiu.
0: Vacances, sí. I sigui com sigui, elles ens deien que no trigarem a tenir la resolució del judici.
1: Que por lo que nos cuentan, ya habrá resolución la semana que viene de este juicio y sabremos finalmente si Shakira consigue lo que quiere.
4: Se hablaba incluso de que podía ser a finales de esta semana o a principios de la semana que viene.
2: Com els encanta a elles el tema Shakira Piqué.
0: Home, elles van ser...
2: És el seu tema.
0: A part de Risto Mejide, elles tenen la carpeta Shakira Piqué. És el gran
3: tema. Més informació que tothom.
0: Sí, sí.
3: Que tothom.
0: Ostres, aquest tema ressona, vull dir que, no?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Per una cosa o per l'altra, i a part que podries entendre, les dues parts.
2: Clar, és que és això, fa de mal posicionar, a part de que no pintem res, perquè no són els nostres fills.
3: No, però coneixem totes realment... famílies,
0: clar,
3: que estan vivint això, que han viscut, que han passat per aquí.
0: Sí.
3: Llavors...
2: Sap greu que hi hagi aquests embolics.
0: Sí, sap molt greu, sobretot per la canalla.
3: Per les criatures. Sí. Anirà ràpid aquest judici.
0: Sí,
3: a diferència d'altres, doncs estarem pendents de la resolució i a veure què és el que diu el jutge, perquè al final, com que no s'han posat d'acord, és el que decidirà per tots. Mira, són 6:45, farem una pausa i de seguida recuperarem la carpeta d'InManagement.
5: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
6: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
5: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
3: Com deia, tenim la carpeta d'InManagement que treu fum i de tant moviment que ha tingut aquests dies, Marta.
0: Sí, ja fa dies que parlem de l'agència de la Dulceida i d'aquesta suposada, cada cop més confirmada, crisi que travessa, amb tantes baixes d'influencers les últimes setmanes, i l'última, recordem que va ser la d'Inés García, la parella d'en Lamine Yamal.
2: Dies difícils per Inés García, perquè la petjada digital està sortint a la llum.
0: Ja no.
2: Des del primer moment ja se'n va fer ressò, però ara se n'està parlant
0: tot
2: molt.
0: Tot el meu Twitter, X, em
2: va ple.
3: Clar, el sí. tema és que hi ha gent que suposo que no pensa que quan fas un like es pot veure, no, això? I et pot delatar amb algunes
2: coses. Jo no he contrastat tampoc si són captures falses. Vull dir que també segurament hi ha qui ha aprofitat per tirar-li sí. sempre, sempre passa, però és un tema i ara mateix no l'obrirem perquè no. hem de parlar d'una altra cosa. Inés García, per cert, que ha fet oficial el seu fitxatge per aquesta altra agència de representació que es diu, com es diu? 3458?
4: Sí, que

0: cert, jo vaig dir que la Clacó Villera, aquesta influencer catalana que té molta repercussió en el món de la moda, perquè és veritat que va ser una de les primeres cares que va fitxar aquesta agència, perquè a més la va fer un dels seus millors amics, etc. Però crec, vaig mirar bé i ella ja no hi és, i penso, i això ja és molt de ninxo, però ja que hi som, penso que potser és en part perquè hi ha la Maria Botel, que és la seva exparella dins d'aquesta agència. No tinc clar.
1: Bé, podria,
0: és molt sucós.
1: Però sí, és una bona.
0: És tal qual el que faria jo si jo estigués en un exnòvio amb una, amb una agència.
1: Coincidint els menys llocs possibles.
0: Home, ja en tens prou amb tot el que has de viure com per a sobre.
1: Però sí que hi és, en canvi, Álvaro Mel, parella d'Anna Castillo, o la Georgina Amorós, actriu catalana. Amb aquesta intenció jo crec que va fer el fitxatge a Inés García de tenir una projecció internacional, cosa que no podia fer a In Management a Can Dulceida. Ella, recordem, la Dulceida nega la major, nega aquesta crisi de reputació de la seva agència, però les baixes són contínues i és veritat que algun panot parla i parla més del compte. I llavors, enmig de tot aquest caos, ahir a les 8 del vespre, pam, última hora. Jo us havia avisat, sí.
0: Ah, era això la notícia que ens havies dit, sí, que sortiria a les 8.
1: A mi m'havien dit, a les 8 del vespre sortirà una cosa que us farà tirar l'escaleta pels terres.
0: Tampoc tant?
1: Home,
0: aviam, està bé.
1: Està bé, no hi dedicarem un programa sencer, però està bé,
0: gràcies,
1: el que va passar.
0: Sí.
1: Efectivament, així va ser. A les 8, els Premis Ídolo, que és aquest certamen creat per la Dulceida i organitzat per InManagement, on es premien els millors creadors de contingut cada any, va publicar un nou anunci.
2: Me he venido a las oficinas de los Premios Ídolo a traerles unos machitas que creo que les van a venir muy bien para estos días de ajetreo que llevan aquí. Es que no sabéis todo lo que hay detrás. Bueno, yo os dejo esto aquí. Creo que mejor vengo en otro momento.
3: ¿Todo lo que hay detrás? ¿Nosotras? Organizar un evento de una magnitud así es...
4: Un follón.
1: Ara analitzarem bé aquest anunci, però aquí el gran tema és que ens anunciaven que els Premis Ídolo tornen. Ho faran el 2 de desembre, per tant, d'aquí menys de 2 mesos.
4: Sí, sí, ja.
1: I guardeu bé la data, anoteu el calendar, perquè serà a Barcelona.
4: Epa.
1: A un espai que es diu Romantic Garden.
0: Molt em temo que s'hi haurà d'anar.
1: És que això és veritat que no ens... Sí, crec que sí. És que no és tant que els ídolos ens interessin molt. Ens agrada que es facin esdeveniments a la nostra capital. I jo crec que s'hi ha d'anar. I sobretot si no has d'agafar cap avi, Juliana. No, posen facilíssim perquè tu hi has marcat.
0: Si ha d'anar a passar per la catifa.
4: Si
0: ha d'anar 300% i aniríem encara que fos a Madrid, sí, sí.
1: És veritat. Però és que el més destacat d'aquest anunci dels Premis Ídolo no està en la notícia, sinó els cameos de famosos que hi apareixen. I surt la Violeta, com sentíem, en aquest fragment que ha sonat. També hi apareixen les presentadores de la gala, que tornaran a ser la Paula Vázquez i la Carolina Iglesias. I fa un cameo també en Javi Hoyos, però no us l'imagineu formant part de l'escena, sinó que apareix a través d'un dels seus TikToks de "Oh, no, oh, Dios mío, no sé què". Però n'hi ha un altre de cameo que a mi... T'ho prometo que a les 8 del vespre em va fer cridar davant de la pantalla quan la vaig veure a escena.
5: Amore.
6: Hola, cielo, ¿qué tal?
7: Este año contamos con ella, ¿verdad?
5: Este año, pues... Pues es que este año tenemos algo.
7: Lejos.
5: Un viaje.
7: Lejos.
5: Sí, súper lejos.
7: Un viaje.
5: Sí, o del año que viene. Sí, ya lo siento, ¿eh?
7: Nada, tranquila, ¿eh? Sentido. No tiene nada.
1: Per la veu no s'entén res. Però... D'aquí la nostra feina, també. Intentar-ho explicar.
4: Doncs sí, nena. Amb paraules.
1: Això és el
4: paraules.
0: Tu estaves a la carrera als 20 anys sense saber que això era veritablement el que seria la teva feina.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: La ràdio és això, també.
0: I tant, nena.
1: Si us heu fixat, s'anava sentint una veu que deia "Lejos, lejos, viaje, viaje".
7: Lluny, lluny, viatge, viatge.
1: Año, año. Exacte, gràcies. Doncs aquesta veu era la de Maria Pombo. La influencer, la persona que ha estat molt temps en amistat amb la Dulceida. Justament, el gran motiu era que mai anava als Ídolo, que sempre li sortia algun viatge a Nova York o que tornava a estar embarassada. Sempre hi havia alguna cosa que l'impedia fitxar. Fins al punt que la Dulceida va acabar bastant atabalada amb aquest tema perquè era la pregunta de cada catifa. Què les absències? Què la Maria Pombo? I ella havia de donar la cara per ella.
0: I que, de fet, jo crec que és el típic conflicte el que van tenir elles dues més a títol personal, que va estar molt... que el vam fer gros nosaltres. És a dir...
1: els mitjans.
0: Exacte, que elles segurament no haguessin donat tanta importància al fet que una hi anés o no hi anés o no tal, si tothom no hagués començat a dir que era tan i tan gros.
1: També és veritat que hi havia una capa a tot això, que és la de la ideologia.
0: Absolutament.
1: Vull dir que recordem també que la Marta Pombo, que és la germana mitjana de la mitjana de les Pombo, va criticar els premiats dels Ídolo perquè deia que era gent que les havia insultat per el que elles pensaven, perquè són més conservadores i aquesta persona doncs era més progressista. Bé, doncs la Maria Pombo ha decidit oblidar tot això, almenys de cara a l'aparador, ha abraçat la polèmica, ha abraçat el mem i ha abraçat el gag de cada any d'ella no assistint als Ídolo per un viatge. Jo no sé si acabarà anant a la gala del 2 de desembre a Barcelona. Ella que crec que mai ve aquí. O sigui, mira que fa viatges, però en canvi, a Catalunya no l'he vist gairebé mai. Però l'anunci sí que hi surt, amb molt bon humor. A mi m'ha agradat. I no sé amb quin acord van gestar aquest cameo, perquè jo no sé, he preguntat.
4: Qui va fer el pas, no, una mica?
1: No, el va fer la Dulceida, claríssimament.
0: Sí,
1: però el que no tinc clar és que si ho va fer per diners o si ho ha fet també per notorietat. Jo sé que hi havia com a mínim un acord publicitari perquè quan apareix la Maria Pombo a pantalla apareix també la seva beguda, aquella que va treure el Youth, refrescant...
4: Sí, de poma,
1: fa,
4: no?
1: Sí, no me'n recordo, fa mig any. No sé si hi ha hagut més calés sobre la taula, tot això no m'ho han confirmat les meves fonts, però clar, per amistat no ha estat això. Perquè recordem que la Maria Pombo també va ser una de les grans absents del casament que va fer la Dulceida amb la Paul fa no res.
0: Però jo crec que aquí sempre és el mateix debat, que és diferenciar l'amistat amb el companyerisme. I jo crec que elles, tot i que en algun moment segur que els hagi pogut saber greu, que una no hagi estat prou generosa amb l'altra o que l'altra no li hagi fet... que aquests conflictes ja han set segur, tot i així hi ha hagut de base aquest companyerisme i per això van fer aquella entrevista on van voler deixar clares les coses i per això sempre que s'han vist s'han fet fotografies com si res passés i jo crec que suma això que ella té ganes de demostrar que no hi ha cap problema a banda d'abraçar el mem perquè sap que és molt millor en riure-se'n d'ella mateixa i de les polèmiques absurdes que hi ha al voltant d'ella que no pas prendre-s'ho seriosament. Però sobretot crec que hi ha hagut pasta, és a dir, crec que tot això sense diners no ho hagués acceptat.
1: Sobretot també si hi ha altres influencers, vull dir que una Violeta segurament també ha cobrat per fer aquest spot.
0: Sí, i a més ja crec que devia fer gratis el podcast amb Susana Bicho, jo penso, o pràcticament gratis. Llavors entenc que aquí sí que ha cobrat i ja està, i és una barreja de tot.
1: Bé, doncs anem reservant el 2 de desembre, i Juliana, no sé si has vist aquesta novetat dels Premis Ídolo que inclouran una categoria... de premiats pels creadors de contingut en català.
0: Però és que el que hem de... o sigui, el que s'ha de començar a entendre és que no és una mena de contingut diferent a la creació de contingut en català, ni és un gènere de contingut en particular. És com quan Spotify et feia l'Spotify Rap i et posava t'agrada el jazz, la música urbana i la música en català. La música en català no és un gènere. De què esteu parlant? És una bogeria, però bueno, és marc mental espanyol. No sé.
1: Ja has parlat bé amb ella?
0: Amb la Dulceida?
1: Sí.
0: No, Marta, no. Últimament no, no tenim contactes.
1: No fem tant. Vale.
4: Però no seria...
0: Però bé, això és perquè aquest any munten la gala l'agenda Incís, que és la productora amb qui fa amb la gran cita amb 3CAT.
1: Ah, també hem fet l'anunci, no?
4: On treballa Antono, són els que han produït l'anunci, els que produeixen la gala, i això...
0: Jo crec que ell, al treballar TV3 també, vulguis que no, ara poder se sent, quan en realitat és més espanyol això, que no pas seguir fent la seva festa a banda.
4: Però almenys la realització audiovisual i de tele, que no sé si s'emetrà a algun lloc o no, havent-hi Incís i Antono al darrere, serà molt millor que les últimes
0: segell,
4: que havíem vist,
0: no,
4: que
0: no,
4: com a gala televisiva la van criticar molt perquè és que no s'aguantava per enlloc.
0: Era molt fort.
4: Jo ahir a la nit vaig escriure en Antono per demanar-li si ell havia estat al darrere de l'anunci, havia estat en el rodatge de l'espot, i em va dir que ell no, que ell aquests dies està super atabalat rodant ja la final de la Gran Cita 2, per tant, a dintre
1: ara mateix hi ha gent enamorada a Catalunya, eh?
4: Molt, i em va dir, diu, se'n parlarà més que la primera, tinc la sensació, perquè estan passant unes coses.
0: Tant de bo haver-hi pogut anar-ho a veure, però com que ens van fer boicot, no ells, 3CAT.
4: Sí que no vam anar al rodatge, al final.
0: No.
4: Bé, en tot cas, m'ha dit que ho ha fet una altra persona i aquesta persona tampoc m'ha donat molts detalls. El que sí que m'ha dit és que l'espot es va gravar tot just la setmana passada, que es va gravar tot a Madrid i que es va gravar en una única jornada de rodatge per fer coincidir a totes les cares doncs, de famoses que hi surten, i també que ens esperen el 2 de desembre a l'auditori del Fòrum de Barcelona en aquesta gala que...
1: Ens hi esperen com a periodistes.
4: Bueno, és que jo crec que ens hi poden esperar com a periodistes. Qui sap si com a convidats, no sé si això és una invitació com a convidats, i no sé si algú d'aquí potser com a premiada.
1: A veure, a veure, si hi ha la categoria, qui l'hauria de guanyar ets tu, Juliana, i a part és que no hi ha cap mena de dubte.
0: No vaig guanyar, no tinc ni un premi crit.
1: Perdona'm, imagina't. La de gent, doncs deixa'm dir una cosa, la de gent que t'està copiant vídeos descaradament, cada dia...
0: Marta, jo el premi més gran que puc tenir, i això no és per falsa humilitat, és veritat, és la salut de la gent que estimo, compartir amb vosaltres cada dia una estona de ràdio, i el més important, la validació constant de les nostres lleves perfectes. És que per què vols més premi? Pregunta seriosa.
1: Perquè des de fora em sembla injust.
0: Em sembla bé i estic molt a favor de que em reivindiquis, Marta, em sento molt estimada. Gràcies.
1: Si no el guanyes tu, encara que la categoria et sembli horrible i espero que pugis a l'escenari i te la carreguis i creguis un pollastre i un bon cacau, si no guanyes tu, jo mobilitzaré algunes coses.
0: Però no tinc per què guanyar jo. Hi ha molts partits superinteressants a Catalunya, etc. Vull dir, per què, no, per què he de guanyar jo i no han de guanyar les noies de Can Putades o no de guanyar la Berta Roca?
4: Perquè nosaltres volem
0: no...
4: que guanyis
1: perquè,
4: tu.
1: Perquè vas caminar perquè molta gent pogués volar.
0: Ja, Marta, però quan ja fa tant de temps, la Dulceida no ha guanyat mai un premi Ídolo.
1: O sí?
0: Segur que sí.
1: Jo crec que no, eh?
0: No! Bueno, seria una mica gros, també. Jo entenc que no n'hagi guanyat mai cap, per altra banda.
1: Però ha guanyat Forbes i ha guanyat coses aquestes.
0: Però que no és un premi de... premi a la que abans va fer un català. Que part se l'enduria la Leopolda Olda. Ni aquest guanyaria jo. Mm. Però no és aquest premi, tampoc.
1: Però potser ets la persona que més seguidors té.
0: Tampoc. No és broma que la iaia Angeleta en té més.
4: Bueno,
0: més gent,
4: en
0: també.
4: Tot cas, tens molts números perquè aquest premi sigui per tu.
0: Mira, tant de bo guanyi la iaia Angeleta.
4: I si el guanyes, serem allà.
0: La iaia Angeleta és el Sharenting a la inversa, que la faci pujar.
1: Però quants...
0: Que no vol baixar...
4: 200.000.
0: És una superestrella, és una cosa molt seriosa, Marta. No, vull dir-te que és que no tinc per què guanyar. De fet, i sincerament espero no guanyar.
4: Ho veurem el dia 2 de desembre.
6: Bueno, pues ara sí que estic, no? Un aplauso enorme para Miguel Bernardo. Muchas gracias por venir.
4: Bé, ahir la nit l'actor Miguel Bernardo va ser el convidat del programa de Lenar Álvarez a Televisió Espanyola, El Cielo con Ella. Un Miguel Bernardo que, com ell mateix explica últimament, almenys això diu ell, fa poques entrevistes i que està dient que no a molts programes que el conviden a anar-hi.
0: Home, m'ho crec 100%. Ell ja no és que faci... No és que últimament. És que ell fa anys que està en perfil baix.
4: No, últimament dic que en fa algunes, sí, però per la promoció de la pel·lícula.
1: Perquè està obligat, suposo, a fer-ne alguna.
4: Per contracte, m'imagino, però que si fos per ell no aniria a cap programa, però aquest cop, diu, ha estat diferent.
6: Ja dice un pajarito que no vas a muchos programas.
8: No voy.
6: ¿Y por qué has decidido venir a este?
8: Porque me escribiste tú por Instagram y soy fan tuyo, soy muy fan.
9: Bueno, yo tengo que decir que yo y muchísimas amigas y amigos míos, ¿eh?
6: Hola, tío, me ha hecho mucha ilusión lo que me acabas de decir.
8: Es una amiga que quería venir conmigo y no
6: ¿Y por qué no le has dicho que viniera?
8: Porque es muy pesada. No.
1: La gent s'està enamorant molt fort d'en Miguel Bernardo.
0: Jo anava a dir, estic
4: pillada. A mi m'ha encantat en aquesta entrevista. O sigui,
0: està molt, els cabells, està relaxat.
4: Està simpàtic, està divertit, està content.
1: I a part, una cosa que és notícia, i és que, bueno, sembla una persona progressista, també. Sembla una persona d'esquerres, que és una cosa que jo no sabia, per exemple, d'ella.
0: És que potser ell tampoc ho sabia.
4: És que potser no.
1: Clar, els va fer famós de molt jove.
0: I la correcte. Gent també canvia d'opinió, la
1: sí,
0: gent es forma.
1: Va polititzant,
0: entenc
1: també.
0: Que també està promocionant una pel·lícula molt concreta, que potser estigués promocionant.
4: Bueno, que et porta més a posicionar-te.
0: Clar, no? de fet, quan va fer aquella pel·lícula amb en Carlos Cuevas i el Buenorro que estirava la... Ai, que falta, no sé quan vull. Déu meu, demano disculpes totalment.
1: El Buenorro que estirava aquí. El noi aquell que es van publicar, que mai me'n recordo si és el Mas o l'altre. El de la Nerea.
0: El
1: Silvestre.
0: El Miguel Ángel Silvestre, ell va fer aquesta pel·lícula que era de com de córrer i tal, no? Fúries, deia, vull dir que aquí també la promoció convidava a ser una altra mena de perfil.
4: Bueno, clar,
0: a no fer tanta reivindicació política, vull dir.
4: Normal.
0: Bé, a part que ara també està el tema allò calent.
4: Està ben molt calent el tema. Bé, com us podeu imaginar, gran part de l'entrevista va girar al voltant de la bola negra i, entre d'altres coses, en Miguel va confessar que no feia ni 24 hores que havia anat d'incògnit a veure la seva pròpia pel·lícula.
8: Yo tengo que decir que ayer fui a verla al cine solo y noté, o sea, no había estado en un cine con gente que no supiera que yo estaba ahí.
6: Sí.
8: Entonces nos aplaudían y ayer aplaudieron en el cine, que es una cosa que me pareció preciosa.
6: ¿Y te vas ahí como camuflado y toda la pesca?
8: Sí.
6: Sí, ¿y qué te pones?
8: Me puse una gorra, unas gafas y una capucha.
6: ¿Y nadie te reconoció ni nada?
8: Porque me da una vergüenza que me muero, pero es que me hacía ilusión verla como una vez que no fuera en un cine grande con mucha gente y tal, ¿sabes? Verla yo. Pero me daba mucha curiosidad como los gestos de la gente, como me como en momentos muy épicos de la película me giraba a ver si la gente como estaba llorando y no había nadie llorando, pero bueno.
4: No és que vagi a veure la pel·lícula, sinó com reacciona la gent a la pel·lícula i li va sorprendre que els del seu voltant no estiguessin plorant.
1: És que comença a ser ja un tema, eh?
4: En Miguel també va explicar que ell és molt insegur cada vegada que va a un càsting i va recordar el moment en què els Javis li proposen que faci la prova per formar part de la pel·lícula.
8: Sí. Me encontré a los Javis en los Goya, detrás, como en la parte de atrás. Y yo salía a entregar un premio, estaba ahí como nervioso y tal, y de repente me viene Javi Calvo y me dice, tenemos una cosa para ti que quiero que leas este libro, y veas esta película. Leí algo, fui a hacer la prueba, me salió como el culo, y estuve 2 semanas pensando que había perdido la oportunidad de mi vida. Me hice creyente, o sea, me levantaba por las mañanas y le rezaba a Dios, por favor, y por las noches, que me diera otra oportunidad, y me llamaron otra vez para hacer una prueba, al parecer para ellos no había sido tan mala, y me lo ofrecieron.
6: Pero esto de que sientas que el casting te ha salido mal es una cosa que te pasa con frecuencia.
8: Sí, además yo soy horrible para eso. Yo como que no lo acepto y llamo y pido que me lo repitan.
4: Ell ho passa fatal, diu, a tots els càstings. Que surt d'allà i diu, ho he fet fatal i que no sap si és com una síndrome de l'impostor o és que és un perfeccionista. Diu, encara...
1: Jo crec que això ve de l'etapa en què es va fer famosa amb una sèrie com Élite, que és una sèrie com ja molt connotada, molt juvenil, molt comercial, i jo entenc que tu et sentis molt insegur quan intentes postular per un projecte poder més...
4: Molt diferent.
1: Però ja va fer el querer. Però entenc que encara ara es posi nerviós i que tingui la sensació que molta gent el té com encasillat, poder. Fins i tot perquè al final fas una sèrie com Élite, et perseguirà tota la vida, o no?
4: Sí, menys mal que ell ha aconseguit... No sé.
1: Les meves preguntes preferides, les que no us desperten cap pena l'energia.
10: Rebaixant-ho molt al nostre terreny, a mi també em passa que em poso nerviosa jo sempre. Potser fent el que no surti cada dia, no. Però en altres moments que hem de fer coses una mica diferents, ja de seguida torno a tenir molts nervis.
4: Bueno, perquè si tens una autoexigència molt alta, que seria el teu cas, per exemple, bueno, el de la Julio crec que també, però si no t'ha sortit perfecte, penses, hòstia...
10: Exacte, i et penses...
4: Jo puc fer-ho millor.
10: És el típic també cas de la persona que surt de l'examen pensant, és suspès, i després acaba traient un 8,7.
4: Tal qual. Sí.
1: El meu problema és que jo sempre sortia pensant que havia tret un 10.
4: I què traies, llavors?
1: Bona nota, però un 10, pocs, si no era alguna assignatura molt concreta.
4: A mi em passava com tu, l'únic que suspenia, llavors. Però jo sortia tranquil de l'examen.
1: Com o no?
4: M'ha anat bé. Però no em digueu res, perquè llavors veia que tothom apuntava coses diferents. Era jo que no havia entès ni l'anunciat. Bé, en tot cas, la conversa avança i hi ha un elefant a l'habitació. Un gran elefant, que no és altre que el tema de la pròtesi sí o pròtesi no.
1: Ui.
4: Aviam, no és spoiler perquè ja s'ha comentat per tot arreu, però en una de les escenes en Miguel surt totalment despullat i aquesta imatge ha fet que molta gent hagi fotut el crit al cel per les dimensions que gasta el noi
1: a la pel·lícula. I que queda tallat.
4: Que no sabem l'abast de la dimensió.
1: No se sap.
4: No hi ha prou pla per encarir.
1: Però sí, però llueix infinit. No es baixa prou.
4: No, llavors la teva imaginació...
1: I tot i així es baixa molt.
4: Sí, exacte. Va baixant i no s'acaba mai, seria. Doncs bé, ahir l'Enar va decidir tacar el tema com s'ha de fer en aquests casos tan delicats, que és de cara i de
1: risa. Descarat, clar.
6: ¿S'han utilizado prótesis de algún tipo?
8: No. Sí. Espera, no, perdón. Sí que se han utilizado.
6: ¿Sí se han utilizado prótesis de algún tipo?
8: Yo llevo muchas prótesis. Sí. ¿Pero qué os creéis? ¿Que las heridas son de verdad? ¿En serio os creéis que las heridas son de verdad?
6: Muy bien jugado.
1: Ell és juganer
10: per ell.
1: Ell és player.
10: Quanta entremaliadura.
1: Què és aquest nivell de trapelleria, Miguel?
4: Bueno, perquè...
1: Miguel, quiet! Està cofoi. Hòstia, tu.
10: Li hem de demanar perdó per tots els cops que no el vam saber valorar quan sortia amb l'Aitana.
1: Tot i que tampoc no el vam mai desvalorar.
10: Bueno,
1: no, jo no el vaig menysprear mai,
10: per
1: tampoc.
10: Per mi sempre va ser un peix bullit.
4: Però és que no el coneixíem prou.
10: Jo crec que no el coneixíem.
1: És que és el...
10: I s'ha fet gran, eh?
1: Exacte, és que ell no es coneixia.
4: I que la gent canviem, eh? Que tu pots passar de peix bullit a vegades a una cosa una mica menys bullita.
1: Passa poc sovint.
4: Sí, costa molt. Sí.
10: Però de cop i volta ets un peix al forn amb patates i ceba.
4: Sí. A veure, tot i així, en Miguel, tot i que ho jugués molt al tema de la pròtesi, va explicar que li molesta bastant que es parli d'aquest tema.
8: También me moleste, lo reconozco, me molesta un poco que sea un comentario tan generalizado con, con el trabajo que hay en la película y lo que hemos hecho. Es como, es un tema, o sea, está ahí, ¿sabes?
6: Hombre, mi vida, ¿cómo no lo va a ser? O sea, vamos a ver. Miguel, en este país la gente pasa mucho hambre. Entonces, no, esto cortarlo, ¿eh? Es verdad.
9: Y una polla, es que mejor dicho. Que no lo corten.
4: Ella està molt divertit, molt juganer, com dèiem. No queda clar el tema de la pròtesi, però bueno...
10: Queda claríssim que no és cap pròtesi.
0: És el que vindria.
10: Jo crec que ell podria haver demanat una pròtesi als Javis. Ell va decidir que no.
0: I és legítim i ho respectem.
4: Sí, home, no, el que sigui. Bé, a la part final de l'entrevista, que va durar uns 30 minuts ben bons, després d'un gag sobre la crisi de l'habitatge que van fer, Lennart li va demanar com està vivint ell aquests dies de tantes protestes al carrer.
11: ¿Cómo ves el panorama de todo lo que está pasando ahora mismo?
8: Lo veo jodido, la verdad.
11: ¿Lo ves jodido?
8: Yo desde mi privilegio lo veo jodido. O sea, creo que los jóvenes no se puedan permitir una vivienda a día de hoy... Y que estén las cosas como están, que estemos renunciando a tener, o sea, esos derechos básicos de la vivienda, me parece una barbaridad. Tengo muchísimos amigos que trabajan y tienen trabajos muy buenos. Tengo un amigo que es veterinario y aún así no puede permitirse una vivienda. Llevamos mucho tiempo ya como para que estemos aún con esto, pero bueno, un abrazo muy fuerte y un beso para todos los chicos y chicas que hay en Sol ahora mismo. Y un abrazo muy fuerte también, que creo que es importante que la gente sepa que desde el privilegio también se puede hablar y decir, oye, yo apoyo esto. Aunque tú estés en tu casa, que apóyalo, o sea, por favor, que hace falta.
4: Doncs bé, ell mullant-se i opinant des del privilegi, que defensa que també es pot opinar i que segurament s'ha d'opinar, també, des del privilegi. Bé, amb 6 minuts arribem a les 7 de la tarda.
10: Una minicosa que avui la 10 minuts portava en portada, que és dia de quioscos.
4: Sí.
10: Que...
4: Bé.
10: Última hora! Que els pares d'en Miguel Bernardó ja coneixen molt bé la seva xicota, la Zana.
4: Bueno,
10: una cosa, conèixer els pares, vull dir que ja és una cosa... I que la cosa està més consolidada, que vaja.
4: Que bé.
0: Ja estan en aquell punt del pijama de la sèrie. Saps aquell punt?
4: Home, és que m'encanta aquest
0: punt. Les ulleres.
4: Sí, m'encanta aquest punt.
0: A tu segurament no tens cap història, diguéssim, sèrie, perquè ja voldries passar directament en aquest punt. A l'entremig és el que t'inquieta i mira, dius...
4: Va, ràpid.
0: Ja m'ho estalvio tot.
4: Posa't les ulleres i les calcetes i la suadera i va.
10: Som-hi. Que vaja, és un bèstia.
12: A la fi tornaré a mi. Només l'ànima sap tot el que...
4: Marc Andreu, bona tarda.
13: Bona tarda, noi.
4: Perdona, perquè estem aquí amb un altre...
10: També ho has vist, oi?
4: Bueno, és que a mi només m'hi sobra calceta, a tot el que he dit.
13: Però...
4: La resta funciona. Escolta'm, com està l'ambient aquí a l'Estadi Olímpic? El concert comença 8:45.
13: I aquí està entrant molta gent, amb moltes ganes de treure la roba, perquè les coses importants ja sabeu com es fan.
4: Tota la raó.
13: I aquí molta emoció encara. He pogut parlar amb diversos dels assistents. Si voleu, podem escoltar si creieu que s'emocionaran o no.
4: Aviam.
13: Plorarem aquesta nit?
14: Pot ser.
15: Jo no, ella sí.
13: Sí, soc valencià, vinc de València i torno aquesta nit. Què esperes d'aquesta nit?
15: Disfrutar moltíssim i acomiadar-nos d'ells.
13: T'emocionaràs?
15: Sí, espero que sí.
13: Vosaltres el primer concert que aneu d'Oques Grasses i l'últim?
15: Suposem que sí, clar. Al final mai se sap. Sempre tenim l'esperança que potser esperem que surtin amb ganes i a tope.
13: T'imagines que no surten amb ganes? Quina decepció, el Josep Montero allà arrossegant els peus.
14: Jo, festa, espero.
15: Té cançons amb lletres molt boniques en les quals molta gent jo crec que es senti identificada.
13: Amb quina us sentiu identificada vosaltres?
14: De Mixto.
13: Sí, com és?
14: La de Sort de tu.
13: Significa alguna cosa per vosaltres dos junts?
15: No especialment, però és una cançó molt bonica.
13: Sou parella?
14: No.
13: Ai, no! Un concert amb moltes sorpreses. Es diu, quines sorpreses voleu que passi?
14: La Julieta, els Tides... No sé, molta gent. Ojalà va portin algú.
16: Sí. És Betlana.
15: Jo ara estic molt aficionat a l'Osa i m'encantaria...
16: Ai, sí, a l'Osa seria supermaco, també.
13: Amics de les Arts, us sorprendria?
16: Sí.
13: Amics de les Arts, que no pugin avui a l'escenari, perquè aquesta gent...
16: Estan molt cuquis, estan molt cuquis.
17: Si venen Figaflaues a cantar Toca, jo no em casaré, però ho veig bastant improbable.
13: Per què?
18: A mi m'encantaria Stay Homes.
13: Que tornessin només per vos.
17: Tinc la sensació.
15: Aitana.
17: Jo ho veig poc probable.
13: Vosaltres, peus a terra, les cançons que ja sabem, i potser només el Montero Sol ja està, no? Una mica d'acústic i això ens conformem.
17: Què t'he de dir? Amb el que facin estaré conforme. A gaudir-ho molt...
13: I a plorar molt.
17: Home.
13: Sí.
4: Marc Andreu, tu aniràs al concert.
13: Sí,
4: perdona,
13: ja,
4: que sóc Pep Guardiola, aquí. Ara.
10: Sí, en Josep Montero, de 4 concerts.
4: Acabarà així en Josep Montero.
10: Pobre, però és que és molt, molt exigent, el que molt, hi ha molt, prou gengibre al món per resoldre-ho, no?
4: El veuràs, Marc Andreu?
13: Que em quedaré aquí i veurem aquest primer concert a veure quina sorpresa ens esperen.
4: Doncs demà ens expliques. Que vagi molt bé.
13: Explico, adeu.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines... Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
2: It's the moment to believe in the project.
1: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
0: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
2: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una altra jornada caòtica pels usuaris. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens a pràcticament totes les línies després que els maquinistes es van negar a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat que es van acordar després de l'accident de Gelida. Sentim Joan Rodríguez, portaveu del sindicat ferroviari.
5: Un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
4: El Departament de Territori va haver de reforçar el servei d'autobusos interurbans amb una cinquantena de vehicles als principals corredors per absorbir l'augment de la demanda, principalment al Maresme, al Penedès i la Rodalia de Barcelona. Més notícies, Agustí Serrat.
6: Els treballadors d'autobusos de Barcelona comencen a partir de les 9 la segona jornada de vaga parcial. El servei de bus estarà afectat en 3 franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i de les 11 de la nit fins a la finalització del servei. Hi haurà serveis mínims en aquestes franges. La plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre. Els treballadors protesten pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu i reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores setmanals.
4: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com la dels últims dies. Ahir els equips de manteniment, que encara treien aigua acumulada sota d'un pont a les Franqueses del Vallès, van trobar el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. Continua encara la recerca d'un menor desaparegut a Granollers i de l'home que, segons dos testimonis, va caure en una riera a Pineda.
6: Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
4: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també posa la diana en el vot per correu en el seu primer acte de precampanya electoral. Feijóo, que hi era a Ceuta, segueix el camí traçat per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació del vot postal.
7: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
4: Avui arrenca a Sitges la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
6: S'inaugurarà a la nit amb la projecció d'una cinta dirigida per Carlota Pareda, Fauna Live, tot i que, de fet, al llarg del matí ja hi haurà les primeres projeccions del certamen. Una edició amb 4 de les 7 pel·lícules espanyoles a competició dirigides per dones i que rebrà visites de grans noms com Peter Jackson, Kevin Bacon i Danny DeVito o Alejandro Amenábar.
4: Sent... Esports, Barça i Espanyol recuperen avui tots els seus internacionals. El Barça i ja van entrar en dinàmica de grup, Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo. També es va entrenar amb normalitat Joan García després de la seva lesió al genoll.
6: L'Espanyol, per la seva banda, recupera dijous Roberto Ider Kusic. A més, el capità Javi Puado, ja recuperat de la seva lesió, podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga.
4: I Pedro Rodríguez ha anunciat la seva retirada als 39 anys. Estava sense equip des de l'estiu, des que va acabar contracte amb la Lazio. Va guanyar 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça.
3: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, va, que ja hi tornem a ser. Molt bon dia, matiners. Avui és dijous, 8 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que hi haurà un canvi de situació en el temps davant l'entrada de vent de nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 200 metres. Bufarà tramuntana a l'Empordà i al Mestral a l'Ebre. De bon matí caldrà abrigar-se, aquells que heu de sortir de casa ara mateix, perquè farà fresca o fred. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Andreu de la Barca el sol sortirà a les 7:56 i aquí el dia durarà 11 hores i 26 minuts.
0: Lara García, també bon dia.
2: Bon dia, matiners. Arrenquem el dijous amb una cita del músic i cantant Lluqui Valverde, integrant de la Ludwig Band, que acaba de llançar un àlbum en solitari, i en una entrevista al diari Ara diu que li encanta la nit perquè a altes hores de la matinada no has de respondre davant les grans autoritats morals diurnes i pots fer el que vulguis.
0: Maiol Roger, molt bon dia. Escolta'm, què tal aquesta cita de l'entrevista d'en Lluc Valverde al diari Ara?
3: Depèn de com afrontis les altes hores de la matinada. Clar. Si les afrontes acabat de llevar, com fem nosaltres, les autoritats morals ja et veuen a veure just quan sona el despertador. Si les afrontes tornant de festa, com ens hem trobat alguns nois aquesta nit cantant alegrement la tussa, que és el que m'he trobat jo, doncs diguem-ne que l'autoritat moral va diferent, però escolta'm, sempre celebrar que la gent sigui feliç.
0: M'he trobat ara també un grup de nanos que tornaven i elles anaven descalces per Barcelona. Mira, això és tussa? Ah, això és música de festa, no? Aquesta ja també, Macià, de dir-te que això ja ara ballen tot reggaeton, eh? Ara el tema aquest ja... Clar, exacte. Bé, en tot cas, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
3: Doncs avui molt pendents de Rodalies, de com funciona l'endemà de la plantada de maquinistes. També parlarem de la proposta perquè Ada Colau sigui la cap de llista de Frente Amplio i que ho sigui per Barcelona. Parlarem amb la portaveu de Més Madrid, que és qui l'ha proposat. I després obrirem la taverna i a les 11 omita Fernandisco al matí de Catalunya Ràdio, que potser Fernandisco sí que l'hauria punxat aquesta.
0: És més de Macià, és més de Macià. Macià, no ploris amb Fernandisco quan arribi. No li demanis cap foto ni aquestes coses. I avui, per cert, li donem corda el dijous amb un dels artistes més optimistes del món de la música.

0: evidentment és Bruno Mars, que avui fa 41 anys. Happy birthday, Bruno, des d'aquí de la ràdio. Treasure és un dels seus grans èxits. Ai, matiners, malgrat les hores, poseu-hi tot el flow, tot el funk, tot el ritme possible, perquè si no ho feu, Bruno Mars no us ho perdonarà mai.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Vinga, va, bon dia. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts, acabem d'arrencar els matiners d'aquest dijous. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom.
0: Què ha passat al món mentre dormia, amb Quim?
2: Doncs mira, avui et porto un balanç de víctimes.
0: Hi ha hagut un accident?
2: No, tècnicament no és un accident, però sí és el resultat, diguem-ne, d'una imprudència.
0: A veure, explica'm això.
2: Mira, parlo de les persones que van ser ateses d'urgència per lesions oculars per l'eclipsi solar del 12 d'agost, ja fa dies, eh?
0: Sí.
2: I ara Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquestes dades.
0: Entenc també que sabem, doncs, quanta gent van haver d'atendre els metges durant aquest eclipsi.
2: Efectivament, doncs, mira mai millor dit, ull amunt, ull avall, unes 400 persones.
0: Home, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, 400 persones que van ser unes imprudents i que entenc que no van fer cas a les recomanacions dels experts. De fet, mira que vam estar setmanes avisant que, sisplau, fessin servir les ulleres homologades.
2: Ningú pot dir que no ho hagués sentit.
0: Home.
2: Però ja se sap, sempre n'hi ha que pretenen saber-ne més que ningú.
0: Exacte.
2: En aquest cas, més que oftalmòlegs i oculistes, i es passen, per on tots sabem, les recomanacions.
0: Vull dir que són una miqueta, estava pensant ara, els eterns candidats als premis Darwin.
2: Efectivament.
0: I les lesions d'aquestes persones són greus?
2: No, afortunadament no. En tots els casos, 13-2, van ser afectacions lleus. I en aquests dos casos més greus, van patir pèrdua de visió durant uns dies, però, afortunadament, ja l'han recuperat.
0: Haurien d'haver agafat les ulleres de 3CAT, que eren fantàstiques, que tenien aquell color, sí, aquest vermell rosat, que, escolta'm, per veure l'eclipsi, la gent deia, que xules les ulleres, que xules. Gràcies, Quim.
2: Vinga, bon dia.
0: Que vagi bé. I avui el món serà un lloc millor per la iniciativa pionera de l'Hospital del Mar a Barcelona. Andreu Merino.
3: Es tracta de la unitat de recuperació per a persones en situació de sensellarisme. L'objectiu és oferir un espai segur a les persones sense llar que han ingressat per qualsevol patologia al centre per poder facilitar el seu procés de recuperació. L'espai disposa d'habitacions individuals i compartides i també de zones de socialització i convivència. A banda d'afavorir la recuperació, també es treballa per potenciar l'autonomia, promoure hàbits saludables i enfortir el vincle amb els serveis sanitaris. Una de les característiques del projecte és que es tracta d'una unitat de portes obertes, és a dir, que els usuaris hi poden entrar i sortir de forma lliure.
0: 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. 3 bones notícies per engegar el dia. Un grup de regatistes amb altres capacitats a punt per demostrar que el mar no té barreres.
4: Sí, un grup de regatistes ho té tot a punt per participar en una iniciativa de vela inclusiva a Sitges. L'objectiu és que persones amb diferents discapacitats puguin navegar i competir en igualtat de condicions. L'entitat que ho impulsa, que hi ha darrere, fa gairebé 40 anys que adapta tot tipus d'embarcacions i que organitza també activitats per afavorir l'autonomia i la inclusió a través de la vela. I la primera copa, això sí, malauradament es va haver de suspendre per culpa del temporal, i ara el que estan fent és buscar una nova data.
0: Alberto Cordero, un extremeny que ha viscut tota la vida a Salt, és un dels millors atletes trasplantats. Ot Serra.
5: El diari de Girona publicava ahir una entrevista amb ell. Als 57 anys va rebre un trasplantament de cor que li va obrir una nova vida. Va poder començar a fer esport i ha tingut una carrera d'èxit en els Jocs de Trasplantats, unes competicions a escala espanyola i europea per a persones que han rebut trasplantaments d'òrgans o teixits. En paral·lel, lluita per donar a conèixer i promocionar les donacions. Ell va estar a punt de treure's la vida i ara defensa que tothom mereix una segona oportunitat i que ningú hauria de deixar aquest món per no haver aconseguit un trasplantament.
0: Pràcticament arriben ja a un quart de 6 del matí, res, i arribem en un minut i mig. El neurocientífic nord-americà Carl Deiseroff ha guanyat el Premi Nobel de Medicina de 2026.
4: Li van trucar ahir per telèfon per anunciar-li i aquesta ha estat la reacció de la seva família. Home, és emocionant.
0: A veure la nena com estira els braços dels seus pares és d'aquelles imatges que dius... Vull ser pare.
4: Sí, els nens plorant d'emoció.
0: Perquè a mi només em tiraríeu damunt vosaltres dues.
4: Bueno, sí, ja, sí, ja seria molt intens.
0: Sí, però m'entens.
6: No? Seria molt bé, també.
0: Sí, totes dues de cop.
4: Doncs Deisseroth comparteix el Nobel amb Peter Hedgman i George Nagel. L'han guanyat pels seus descobriments sobre canals iònics controlats per la llum i l'optogenètica. I us preguntareu, què carai és l'optogenètica?
0: Exacte.
4: No patiu, és normal, és una pregunta que jo també m'he fet. I la Wikipedia diu això.
0: A veure, si ho diu Wikipedia, alerta. A veure, Pere, és... posa música d'atenció, jo vull fer-ho bé. I li pots posar... No, li podem posar d'això d'església?
4: Oh, sí, el reverb aquell, saps?
0: El reverb, el reverb de la Shakira, el pobre Macià, ara aquí. A veure, segons Wikipedia...
4: Segons Wikipedia...
0: L'optogenètica és...
4: Una tècnica biològica emprada per controlar l'activitat de neurones o altres tipus de cèl·lules mitjançant l'ús de la llum, a través de l'expressió de canals iònics, bombes o enzims fotosensibles en les cèl·lules d'interès. L'optogenètica permet un control precís de les vies de senyalització bioquímica neuronal.
0: Què et sembla? Aquesta veu queda bé, eh?
4: M'agrada.
0: A mi m'agrada.
4: M'encantaria parlar sempre així.
2: Hola.
0: Deixar-ho tot el programa em sembla una mica excessiu, eh, Lara?
4: Sí, sí.
0: Parles baleno? Sí!
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Obert una llauna de sardines i ens hi hem ficat dins. Tal dia com avui, un 8 d'octubre del 1965, Bruce Springsteen, el Boss, feia el seu primer concert.
4: Sí, no era ni de Bob Cross, l'artista que coneixem a dia d'avui. Springsteen cantava amb un grup de Nova Jersey que es deia The Castles. A veure, nois.
0: Ui, la lleidatana. Oh, yeah. Tira, aquest està sonant, Bruce?
4: Quina por. Tiro o no tiro?
0: Tiro.
4: I, mira, que ara ja m'he perdut.
0: T'has perdut perquè has volgut, Marta, també t'ho dic, eh?
4: Vas per aquí. Springsteen, cantava en un grup de Nova Jersey que es deia The Castles i tocaven en un club a Frijo, la Nova Jersey. Aquestes coses també que ens agraden aquí en aquest programa dels matiners. Quant valia una entrada? Doncs $1, sens dubte, però aquell concert va ser un dels primers passos d'una carrera que l'acabaria convertint en una de les grans estrelles de la música.
0: Molt bé, Marta.

0: quart de 6 del matí i 2 minuts. Benvinguts i benvingudes al primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. Som els matiners. I ja sabeu, els que ens seguiu cada dia, que ens encanta descobrir comptes de TikTok que promouen el català.
1: I aquesta setmana ens hem fixat en el compte del Felipe, un xilè que està aprenent català i alerta amb el repte que li va proposar precisament un català, que també us diré quina mala llet.
2: Hola, em dic Felipe, soc xilè i estic aprenent català. Me puc ensenyar una frase en català?
3: Plou poc, però pel poc que plou, plou prou.
2: Dímela de nuevo más lento, yo la repito.
3: Plou poc.
2: Plou poc.
3: Però pel plou... Està la lengua. Plou poc.
2: Plou poc.
3: Però pel poc que plou...
2: Però pel poc que plou...
3: Plou prou.
2: Plou prou.
3: Molt bé.
2: Vamos, vamos. Molt bé.
0: Us atreviu vosaltres a dir-la o no?
1: Vinga, va. Plou poc, però pel poc que plou, plou molt. O molt, o prou.
4: Prou, prou, reina.
1: Prou, prou.
0: Ai, com estem de dijous, que hem dormit prou, poc prou. Avui. Vinga, va, seguim. I de les dites als retrucs, que en català, no sé si sabeu que és un retruc, que és un cop repetit, és una rèplica enginyosa o una expressió popular en cadena que es llança de manera ràpida i sovint sense pensar per respondre a algú. Marta. Vinga, va.
1: El compte de David Itzmin han recollit alguns dels més populars. A veure si de retruc els sabreu acabar.
0: A veure.
4: Què hi farem?
5: Mala cara quan morirem.
4: Què hem de fer?
5: Vendre la casa i anar de lloguer.
4: Tinc gana.
5: Doncs menja't una cama.
4: Saps qui ha vingut?
5: El que ha arribat.
4: Saps qui s'ha mort?
5: El que estava viu.
4: Què passa?
5: Un ruc per la plaça menjant carbassa.
4: Quina hora és?
5: L'hora de comprar un rellotge.
4: Qui és?
5: El teu cunyat, si en tens.
4: Me'n vaig.
5: Bon vent i barca nova.
0: M'ha encantat quina hora és l'hora de comprar-se un rellotge.
1: Sí,
0: m'encanta, no l'havia escoltat mai.
1: Te la diré.
0: Exacte, i acabem parlant del català per amor.
1: És el que ens explica el seu compte de TikTok, la Lídia Torres, una malaguenya molt catalana gràcies a l'amor.
6: M'heu demanat molt que perquè parlo català, si realment jo soc de Màlaga i estic visquent a Màlaga. El motiu és molt fàcil i és per Marc. Abans de venir la primera vegada a Catalunya ja vaig aprendre alguna cosilla, rotllo, em dic Lídia... Vaig arribar aquí a Catalunya, jo vaig entendre realment la importància que tenia el aprendre el català per la família d'en Marc, per als seus amics, i sobretot vaig entendre que en una taula tothom havia de canviar la seva llengua perquè jo pogués estar a dins de la conversa, sobretot amb l'àvia d'en Marc, que potser em costa una mica més i que jo me l'estimo molt, i per això vaig decidir de, mira, no és només tenir aquestes paraules, és aprendre realment el català. I això genera molta confusió, perquè com que estem visquent a Màlaga, tothom sap que en Marc té una nòvia malaguenya i després arribo jo i parlo català. Però bueno, així és la vida.
4: Adéu!
0: M'encanten aquestes històries que ens demostren que encara hi ha esperança. Catalans, encara hi ha esperança. 10 minuts, arribem a 6:15 del matí. Obrim la revista del cor dels programa, del programa. Alerta perquè Shakira i Piqué tornen als jutjats. Ara, Marta.
1: Mira, tots dos s'han tornat a veure les cares al jutjat de Barcelona. Shakira ha demanat formalment que els seus fills no viatgin tant a la capital catalana, que quan els toqui està amb el seu pare, i que sigui el Piqué qui viatgi a Miami. En un comunicat han dit que la seva intenció no és reduir el temps amb el seu pare, sinó no trastocar tant els horaris dels seus fills.
0: A veure, és que clar, tants milers de quilòmetres de distància i després passen aquestes coses. No és l'únic cas. Recordem Paulina Rubio amb Colate, que ha tingut molts problemes, Colate, perquè Paulina deixés venir el seu fill cap aquí, i també va passar, o està passant, a Miguel Bosé, que no deixa que els nanos vinguin cap aquí.
1: Ostres.
0: Per tant, no són els únics que estan en ple conflicte per aquests milers de quilòmetres. En tot cas, que ho arreglin sobretot pel bé dels seus fills. I parlem de... Home, un tio que cada dia em cau millor, tu.
1: Miguel Bernabéu. No?
0: Bernabéu. Miguel Bernabéu.
1: Sí, Bernabéu.
0: Que denuncia els insults que rep a les xarxes socials des de l'estrena de La Bola Negra, l'Ara.
1: Ho ha explicat a Televisió Espanyola, el programa de Nara Álvarez, El Cielo con ella, i diu que sobretot és gent que després de veure la pel·lícula li escriu expressament per dir-li arriba a Espanya.
7: A mi m'escriuen, acabo de ver la pel·lícula, arriba a Espanya, hijo de la gran puta.
8: ¿En serio?
7: Sí.
8: ¿Y qué contestas?
7: No, no, que me voy a contestar. Pero, joder, pienso... Wow, ¿qué? O sea, vale.
8: Tío, qué duro, ¿no?
7: A mí no me parece tan duro, no sé. Eso no me parece. O sea, a mí no me, quiero decirte, no me afecta, me parece tan extremo que... O sea, da igual, ya está.
0: Però escolta'm la gent, de veritat.
1: Està molt avorrida a casa seva. Poca feina, de veritat.
0: Què li deia exactament? Arriba a Espanya...
1: Surten del cine i li escriuen. Arriba a Espanya, hijo de puta.
0: que la gent està fatal. Tinc unes ganes d'acabar el 2025, que no us ho podeu ni imaginar. O sigui,
1: bueno,
0: per Déu, és que la pel·lícula...
1: 2025,
0: quasi. Ai, 26. Jo és que em referiria estar al 2025, també t'ho dic. O ja d'aquí 10 anys, directament. Sí. Bé, en tot cas, ànims, i per favor, aquests que aneu a veure... La pel·lícula és una pel·li, Miguel Bartomeu és un actor, per tant, una mica de consideració, per favor.
3: Tanquem la paradeta.
0: Ara, millor. Tanquem-la, que alguns la volen tornar a obrir. 6 minuts, 6:45 del matí. I quin sons ha deixat la ràdio? Ot Serra.
8: Al matí de Catalunya Ràdio vam llevar-nos a Xerta per explicar els estralls dels aiguats en aquest municipi del Baix Ebre, on van caure 110 litres per metre quadrat.
3: Està netejant, veig, eh? Aquí sí que ha entrat aigua.
9: Sí, aquí molta és el bar dels jubilats d'aquí del poble.
3: Veiem com hi ha ben bé un dit d'aigua encara.
9: Sí.
3: Molt de fang.
9: És que va entrar per aquella porta, saps?
3: Porta de darrere del local.
9: Sí, perquè baixava de la pista d'estiu. I, bueno, s'ha d'acumular aquí quasi un metro d'aigua, allí detrás.
10: Se'n va la llum, falla el telèfon, sempre passen coses, no? I, bueno, pues, qui ets i traure coses de... les coses més importants, no sé, l'electrònica, us anim, un gat que tenim, pues, moure-ho tot al pis de dalt, intentar salvar el que pugues.
11: En cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això. Aquí a Xarta això es coneix com baixar les valls, perquè fa molts anys ja havia passat. Però jo crec que en la virulència, com va baixar ahir... La gent gran del poble no ho recordava.
8: També va ser un matí de caos a Rodalies, un altre. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, sorprenia amb aquestes paraules.
3: Si vostè pot garantir un servei públic de mobilitat per tot Catalunya, i m'està dient que no, què li diuen al Ministeri?
12: Jo, en aquest cas, al Ministeri no puc parlar. Jo...

0: Bé.
1: Tot el matí l'hem tingut practicant.
2: A veure, com ho diries tu?
3: Què tal? No, aquí diuen molt cacti. Com vas? Què tal?
4: I més enllà d'aquesta casa, a la COPE, Carlos Herrera es mostrava indignat perquè li van tirar un tall de Carles Puigdemont en català.
5: El conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
6: Vamos a ver, no tiene traducción esto. No están obligados a, todavía a saber catalán en el resto de España.
7: Vale.
8: Els matiners.
9: Oi, l'Herrera, oi, el redactor, la persona que li va deixar el tall sense doblar, amb aquest accent de Girona que té Carles Puigdemont, complicadíssim d'entendre pels oients de la COPE.
10: De boca.
9: Vinga, amigues, agafem-nos de les mans, sisplau, connectem-nos amb els astres. Penúltim dia de la setmana, volem saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Sergi Tous, molt bon dia.
11: Bon dia, matiners. Avui, dijous 8 d'octubre, tenim la Lluna transitant pel signe de Verge en fase balsàmica. És un bon dia per baixar una mica el soroll, filtrar què necessitem de debò i començar a deixar anar allò que ja pesa més del compte. Verge ens ajuda a ordenar, netejar i simplificar, també per dins. Així que avui, menys acumular i més fer espai. Perquè, per començar alguna cosa nova, primer hem de deixar lloc perquè pugui entrar. Bon dijous!
9: Doncs ja ho sabeu, apunteu-vos el missatge que cada dia ens deixen Sergi i la Cristina d'astrocat.cat. I avui, dijous, 8 d'octubre, aquí li hem de dir anys i anys per molts anys.
12: Avui felicitem la presentadora de televisió, Susana Griso, en fa 57, i comparteix dia d'aniversari amb l'actor Matt Damon.
13: No m'ho puc creure!
12: Sí, Helena, a vegades hi ha aquestes casualitats a la vida. L'actor arriba als 56, un menys que la Griso. I acabem felicitant una altra gran estrella del cinema, Sigourney Weaver, avui bufa 77 espelmes.
9: Sempre m'ha costat molt de dir Sigourney Weaver.
12: Fixa't, a mi no.
9: Des que et posen una mica de rever a la veu, Déu-n'hi-do-net, eh?
12: Sóc una autoritat.
9: Home, tu diràs, no ho havia dubtat mai. A veure.
12: Oh, Sigourney Weaver.
9: Mira, dona pas tu la nota de veu, va, amb aquesta rever.
12: Vinga. Cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
14: Bon dia, matiners.
15: Anna Grau, periodista, col·labora al Matí de Catalunya Ràdio i a Col·lapse de TV3.
14: A mi una de les que em posa en òrbita és Don't Stop Me Now, de Queen. Jo penso que el Freddie Mercury és energia pura, és millor que un cafè, que dos cafès, que tres cafès i d'aquestes coses que es pren la gent, doncs, per obrir l'ull. Jo penso que és un clàssic de tota la vida, que es pot escoltar a qualsevol hora per disfrutar, però al matí, de bona hora, mentre t'estàs allò gratant la lleganya, bueno, no hi ha res com aquest home cantant Don't Stop Me Now. En fi, espero que us faci el mateix efecte que em fa a mi, i ja que esteu llevats a aquesta hora, valents, revalents, doncs que no us pari ningú. Abraçada.
8: Els matiners.

0: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al dijous 8 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
1: Sí, la Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà, recordem, havia enviat aquest missatge.
2: No lo he logrado, defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
1: A través de les xarxes, Pedro Sánchez ha dit que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia, mentre que Salvador Illa ha assegurat que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats, diu, com el seu desnonament.
0: La mort de la Mari Carmen Abascal ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres.
1: Sí, la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem, i la guanyarem per humanitat.
1: La vaga serà 2 dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012.
0: Avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
1: Arriba precisament l'endemà que s'aconseguissin aturar 2 desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici de 18 pisos i evitar així que es facin fora una 30 de persones afectades. L'anunci va arribar després de 12 hores de mobilització amb centenars d'activistes que es van concentrar durant tot el dia a les portes del bloc. També es va aturar un desnonament al barri del centre de l'Hospitalet de Llobregat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família amb una filla menor.
0: Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris.
1: Veurem com va. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens a pràcticament totes les línies després que els maquinistes es neguessin a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida, però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
4: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat, s'emetria un informe que garantís la seguretat.
5: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
1: El govern va més enllà i directament culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies.
0: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges.
1: Sí, avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut els últims dies. Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes d'aquest episodi de pluges a Catalunya. Ahir van trobar el cadàver d'un home de 43 anys sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, continua també la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que hauria caigut en una riera pinada.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata de Front Ampli a les properes eleccions generals.
1: Per de sumar aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai política a l'esquerra del PSOE. A l'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes.
0: Avui es preveu una altra jornada de mobilitzacions dels estudiants francesos.
1: El govern de França no ha acceptat cap de les demandes dels estudiants, però ha prohibit l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha promès una investigació a fons.
6: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones.
1: La Corny va fer servir un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial.
0: Aquesta nit sí, Oques Grasses ha començat el compte enrere pel seu comiat definitiu.
1: El temps ho ha permès i la banda osonenca ha fet el primer dels seus 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Milers de persones han cantat alguns dels temes més coneguts dels seus 15 anys de carrera musical, com aquest Sort de tu. Ara hi haurà concerts tant avui com demà i l'últim dissabte, que es podrà escoltar en directe per ICAT.
0: La gent una plorera ahir.
1: Normal.
0: Com plorant allà a l'estadi. Hi vas anar?
1: Ni de dissabte.
0: Ah, doncs ens veurem dissabte.
1: I plorarem també.
0: I plorarem junts. Gràcies, Agustí.
1: A tu.
0: Dos quarts de 6 del matí, pràcticament 5 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
0: Fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui, amb la mort de la Mari Carmen a totes les portades.
7: Sí, no només als titulars, sinó també a les fotos de portada. El País ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mort desnonada. La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments.
8: El periòdico, que se n'ha anat la desnonada causant de la mobilització per l'habitatge, i a la premsa conservadora, La Razón titula que mor la dona que va encendre les protestes per l'habitatge, i punt de vista més polític a El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral.
7: També en portada, Diari Ara causa rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes, i El Periódico també parla de caos, però en aquest cas a les carreteres, i per l'aturada de rodalies, i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant trens sota el titular perquè no han avisat.
8: I per acabar, l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 9-N. Ho llegim a l'Ara, que també relata la primera, última gran nit d'Oques Grasses, acompanyat d'una gran foto del grup a l'Estadi Olímpic.
0: Avui als diaris, opinions sobre el caos d'ahir a Rodalies i la mort de la Mari Carmen.
8: El periodista Antoni Bassas escriu a l'Ara que Rodalies és un servei sense ànima que està en mans dels maquinistes i d'una Renfe i una DIF que el primer que fan quan hi ha una incidència és dir que és per causes alienes.
7: Mentrestant, la Generalitat no té autoritat i el Ministeri de Transports, diu Bassas textualment, se li refot com funcionen els trens a la regió nord-est de l'Estat perquè sempre li ha quedat molt lluny.
8: La Vanguardia titula que Rodalies ha de deixar de ser un malson i recorda que el caos d'ahir té l'origen en les fortes pluges.
7: Exposa que la solució passa per més inversions i una gestió més eficaç i coordinada de tota la xarxa.
8: El periódico lamenta que la disputa entre Adif i els maquinistes sobre la revisió de les vies hagi perjudicat els usuaris.
7: I exposa que hi ha marge de millora a l'hora de gestionar un episodi de pluges excepcional.
8: Mentrestant, l'editorial del País va acompanyada d'un muntatge fotogràfic de la Mari Carmen. Ella surt en blanc i negre i porta una samarreta vermella en què es veuen persones manifestant-se per l'habitatge.
7: El text es titula La Mari Carmen va canviar Espanya i diu que el seu llegat interpel·la tota la societat.
8: Mentrestant, l'editorial del Mundo és sobre la vaga general per l'habitatge que s'ha anunciat per l'11 de novembre.
7: El rotatiu considera que es tracta d'una vaga electoral impulsada des del govern espanyol.
0: I a aquestes hores del matí, mentre s'està sonant...
8: Fa molt fred.
0: No, però fes-ho davant del micro, si és que això és una família de matiners amb plena confiança. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
0: Moment de repassar també la premsa digital, de paraulògic al metalògic.
9: Sí, un mestre de l'escola Eugeni d'Ors de Valls ha creat el metalògic, que segueix la mateixa estructura del paraulògic, però ara per potenciar el càlcul mental. Es publica cada mitjanit a internet i els usuaris el que han de fer és una operació que permeti arribar exactament a la xifra central a través de sumes, restes, multiplicacions, divisions o fins i tot l'ús precís del parèntesi. Ho veiem al Vallès.
0: Qui tanca per massa burocràcia?
9: Doncs una formatgeria artesana i multipremiada de la Seu d'Urgell, Calma Juba, que des del 2014 fa formatges de pastor. Llegim al Segre que tanca literalment per persecució burocràtica i la gran quantitat d'inspeccions. N'han tingut 8 en 2 anys. Detallen que han arribat a gestionar 160 ovelles de llet, però ara n'hi quedaven 16. Diuen que les administracions els han fet sentir com uns delinqüents.
0: I si sou d'esmorzar de Forquilla, us interessarà.
9: Ha nascut l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla amb la idea de preservar i divulgar aquesta tradició. Volen convertir l'esmorzar de Forquilla en una porta d'entrada, conèixer i defensar la cuina tradicional catalana, però també el que hi ha darrere, el producte, el territori, els oficis. Diuen que no volen ser només una associació de persones a qui els agrada esmorzar bé, que també.
0: Que també. Què podran demanar els barcelonins a partir de dimarts?
9: Doncs el bonus consum, això són uns vals de 10 euros perquè estan mercats i botigues del barri en compres superiors a 30 euros. A partir de dimarts que ve es podran demanar els vals a través del web de l'Ajuntament. És la primera fase d'una iniciativa de l'Ajuntament per impulsar el comerç local. Fins ara s'hi han adherit uns 200 establiments, ho explica BTV.
0: I matiners que esteu desperts i que teniu ganes d'anar al teatre, 93207474, a partir d'ara mateix, línies obertes per tots aquells que ens vulgueu saludar, cosa que ens encanta, però sobretot si teniu ganes d'anar a veure Alerta avui, l'obra Morning Sun a la Sala Villarroel. Hi haurà funcions del 9 al 18 de novembre. Tres dones, tres generacions i tot una vida d'alegries, fracassos i esperances. Morning Sun, si teniu ganes d'anar-hi, 93207474, fent el primer cafè del dia, truqueu a la ràdio, parleu amb nosaltres i qui sap si amb un cop de sort marxeu directes cap a la Villarroel. I amb la Marta repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
10: Doncs amb Rosalía.
11: Local, rompe corazones nacional.
10: guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura, un premi dotat amb 30.000 euros i que el jurat ha dit que valora la transcendència artística del seu últim disc, Lux, publicat, recordem, l'any passat. I avui també.
0: Més música,
10: va. Avui Venus actua a les 9 del vespre a la Sala 9 de Barcelona, dins els concerts que s'estan fent aquests dies pels 150 anys del Festival Estrella de Damm. També avui, recordem, és el segon concert que és gràcies a l'Estadi Olímpic i també concerts de Blaumut a Andorra. Catalunya farà l'últim concert el dissabte 17 d'octubre a la Sala Apolo.
0: I tenim més coses per acabar, perquè avui també engeguen festivals.
10: Engega el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges i Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito, Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella. Avui també sabrem qui és el nou Premi Nobel de Literatura, on per segon any escola Enrique Vilamatas en totes les travesses com un dels grans favorits. I deixa'm acabar amb bones notícies també, perquè Ben Affleck i Matt Damon, que tenen la seva pròpia productora, ara han creat un nou segell dedicat a impulsar cineastes emergents que facin cinema independent.
0: Molt bé, doncs escolta'm, està molt bé. Que en tots els calerons guanyats apostin també pels nous talents.
10: Correcte.
0: Gràcies, Marta.
10: Fins ara.
0: Res, mira, 20 minuts... No, 19 minuts, per ser més exactes. Engega el Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, quin menú teniu preparat per avui? Va.
11: Doncs mira, el primer explica com funciona Rodalies en aquest matí de teòrica normalitat, si és que aquesta paraula existeix a Rodalies. Anirem des de les 6 a l'estació de Sants per explicar-vos com funciona i què heu de fer si sou dels atrevits que agafeu un tren cada matí. Després parlarem de tots els moviments per les eleccions generals, el moviment d'Ada Colau. També, òbviament, ens fem ressò d'una mica com s'ha reaccionat a la mort de Mari Carmen Abascal. Obrirem taverna i a les 11 tenim a Fernandisco, mite Fernandisco de la música i de la ràdio, que estarà al Matí de Catalunya Ràdio, i farem una mica d'humor, i amb això arribarem a les 12.
0: Sí, no hi ha res de nou.
11: Sí, no hi ha res de nou. Bueno, a la 1 ho deia la Marta, un català pot guanyar el Premi Nobel de Literatura, Enrique Vilamatas.
0: Sí, senyor.
11: Molt
0: sí, poca senyor.
11: Broma amb això.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Maiol.
11: Fins ara.
0: Fins ara.
12: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Vinga, va, que si teniu ganes de regalar teatre, que és un regal perfecte, és tan senzill, oients dels matiners, només cal que entreu a regalateatre.cat i fareu feliç aquelles persones que us estimeu. Regalateatre.cat, i de fet, des de regalateatre.cat, avui us conviden a un val per dues persones per l'obra Morning Sun a la Villarroel, que hi haurà funcions del 9 d'octubre al 8 de novembre. 93207474 des de l'Hospitalet de Llobregat amb Bernardí. Ho he dit bé, això? Bernardí, sí, senyor. Què tal, Bernardí? Ara...
13: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Bernadí?
13: Molt bé. Bueno, una mica dormit perquè aquesta setmana m'han canviat l'horari.
0: Sí.
13: I estic treballant de matí i aprofito també per escoltar-vos mentre em preparo l'esmorzar i començo a engegar.
0: Ja et veig encara amb una veu, amb una veu una mica de son, eh?
13: Sí, mira, la primera persona a la que parlo és tu.
0: T'estàs com despertant, no, Bernadí?
13: Una mica.
0: Una miqueta. Doncs escolta'm, tens el número 1. Moltíssima sort i a veure si acompanyem aquest cafè amb un parell d'entrades.
13: Ah, estupendo. Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada, Bernadí, que vagi molt bé.
13: Una altra per tu.
0: Adéu,
13: gràcies.
0: Adéu. A veure, de l'Hospitalet de Llobregat me'n vaig cap a Tiana per saludar en Marc. Marc, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Què tal, Marc?
14: Pues bé, una mica cansat avui, que ahir vam tenir concert de Dogues Gràcies i ara
0: cap
14: a la feina.
0: Com va anar això? Com va anar?
14: Molt bé, espectacular, la veritat, molt bé, molt maco.
0: Una gentada, no?, que devia ser espectacular veure l'Estadi Olímpic cantant segurament més fort que Josep Montero les cançons d'Oques, eh?
14: Exacte.
0: Sí, va haver-hi algun moment de llagrimeta?
14: Molta cua per arribar, però bueno.
0: Va haver-hi algun moment de llagrimeta?
14: Home, sí, la veritat que sí. A l'inici i al final, la veritat que va ser durillo.
0: Bé, doncs escolta'm, a veure si acabem de reblar la nit d'ahir amb aquest parell d'entrades. Que vagi molt bé, Marc.
14: Molt bé, moltes gràcies, bon
0: gràcies.
14: Dia.
0: Gràcies, adéu, bon dia. A 6:15 del matí, de Tiana me'n vaig cap a Esplugues de Llobregat per saludar en Carles. Carles, bon dia.
15: Bon dia.
0: També ens acabem de llevar, Carles.
15: Sí, ja fa molt poquet.
0: Fa poquet, eh? També se'm nota la veu.
15: Ja poquet.
0: Estem fent el cafetonet, tranquil·lament.
15: Pues sí, preparant ja per afrontar el dia.
0: Molt bé. Cap a la feina d'aquí res?
15: Ja, bueno, cap a les 8, ara 3:15 cap al gym i després cap a la feina.
0: Encara tens temps. Carles, tens pues el número 3, moltíssima sort.
15: Moltes gràcies.
0: Una abraçada. Adéu.
15: Bon dia. Adéu.
0: I acabo des de la Torre de Claramunt amb la Laura. Laura, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Laura?
16: Doncs bé, de camí a la feina.
0: Et veig desperta, eh?
16: Sí, sí, sí, ja fa una estona que volto.
0: A quina hora ens despertem?
16: A les 5.
0: A les 5. Home, perfecte, per posar els matiners, no? Només despertar-te, entenc,
16: sí,
0: o no?
16: Sí, bueno, ho faig quan pujo el cotxe, perquè al matí a casa estan dormint i prefereixo no fer gaire soroll.
0: Molt bé, doncs escolta'm, nosaltres t'acompanyarem fins les 6 del matí. Gràcies també per trucar-nos.
16: Sí,
0: Laura, una abraçada.
16: A vosaltres.
0: Adéu,
16: una
0: adéu.
16: Abraçada,
0: gràcies,
16: adéu,
0: adéu. Adéu. Només 3 quarts... No, són 3 quarts de 6 del matí. Ha arribat el moment de saludar Eloi Cordomí.
17: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Eloi, molt bon dia.
18: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs?
18: Molt bé, i tu?
0: Bé, doncs mira aquí, penúltim dia de la setmana, que això ja ho tenim fet pràcticament.
18: Va, i últim dia de tot aquest sarau meteorològic que hem tingut.
0: Ai,
18: últim dia avui.
0: A veure, dona'm bones últim notícies.
18: Últim dia avui. No ho sé, mira, la bona notícia, si és que hi és que avui ens entra una massa d'aire polar. És a dir, que avui baixarà de cop la temperatura a molts llocs, ho anirem notant de manera moderada, en general. Ho notarem sobretot la pròxima nit, que refrescarà. I ho notarem sobretot a alta muntanya, perquè avui podria començar a nevar. Per exemple, a Vall d'Aran i zones pròximes del nord de l'Alt Pirineu podria nevar a 2.000 metres, fins i tot uns llocs una miqueta per sota. I després hi haurà una franja avui entre Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral, que encara podem tenir tempestes, només en aquesta zona. Tempestes localment fortes, de 20, 30, fins a 50 o 60 litres en alguns casos. Per tant, encara poden deixar força aigua. I entremig també hi haurà tramuntana a l'Empordà, vent de mestral al sud de Catalunya, i en totes aquestes zones on faci vent, el temps sí que serà molt més assolellat i tranquil.
0: Doncs escolta, haurem
18: de... A partir de demà, calma.
0: Home, una miqueta de calma, que ja toca. Tot i que a mi m'agrada, que refresca... Perquè, escolta, sempre està tot amb un color ja de tardor, que té una altra història, Eloi. Són aquells dies ja de tardes a la mirant la tele amb la manteta.
18: Que t'estàs posant melancòlic, però si tu no t'agrada això, mentider.
0: Gens ni mica, que torni l'estiu.
18: Tu t'agrada el clima tropical, sense pluja.
0: Exacte. Eloi, que vagi molt bé.
18: Vinga, adéu-siau.
0: Una abraçada. Adéu. I alerta, perquè avui les he enredat. Tenim unes participants a l'edat de Maria, que no heu sentit mai en aquest programa, que formen part d'aquesta casa. D'aquí uns minuts us desvelo qui són.
19: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
20: Rosita, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
19: Com es troba, Rosita?
21: Anem tirant.
19: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
21: Ah, això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
19: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh?
21: Home,
19: les nits.
21: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricardo Ullestrell...
19: Ullestrell, sí, home, està molt bé, eh?
17: A la nit, al matí, i esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
19: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
21: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
17: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.

0: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí, avui amb dues protagonistes a l'estudi que protagonitzaran la Dada Maria. És que, clar, sempre les tenim a la redacció del Matí de Catalunya Ràdio i avui s'han animat perquè és una d'aquelles seccions. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
1: Que tothom vol participar. Sí, i en aquest cas, guionistes del Matí de Catalunya Ràdio, unes clàssiques d'aquesta ràdio. Sí. Marisa Gil, Sílvia Creus.
3: Unes clàssiques. Quinet,
1: dones d'empenta d'una edat estupenda.
3: Bon dia.
1: Home, és que avui heu vingut d'hora i us he dit, pugeu a l'estudi, per favor, i sigueu protagonistes de la Dada Maria. Molt. Sabeu com funciona, eh?
3: Sí.
1: Vinga, la Maria
3: ens formula...
1: No, és molt difícil. Sí. És una qüestió d'intuïció.
2: Tu t'has de llançar.
1: Exactament. Vinga, avui també, Macià Clauses, el nostre tècnic, participarà des de la distància, vull dir, des de l'altre costat de la peixera. Estàs preparada, Creus?
2: De fet, no, però vaja, som-hi.
1: És quan passen les millors coses de la vida, quan no estàs preparat. Anem a escoltar què ens ha d'explicar avui la Maria. Maria, t'escoltem.
2: Mira, avui parlem de trens.
1: Això és un tren, això és un tren, claríssimament. No seria un gat emprenyat, no, seria un tren.
2: Ja sabeu que aquests dies el servei de Rodalies està molt i molt tocat pels aiguats i us diré que les línies que tenen més passatgers són també les que han rebut més. L'R2, l'R1, l'R4, la llista és més llarga, però aquestes déu-n'hi-do el que han rebut.
1: Val.
2: Per això, avui us pregunto...
1: Ai, Déu meu senyor. A veure, pregunta de la Dada Maria d'avui dijous.
2: Quantes persones agafen cada dia l'R2? Això inclou tant l'R2 nord com l'R2 sud. És a dir, en tot el seu traçat, que són 130 quilòmetres, i que va de Sant Vicenç de Calders al Baix Penedès fins a Maçanet-Massanes a la Selva.
3: Durant tot el dia.
2: Cada dia, quants l'agafen?
1: Des de que comença, des de que comença fins que acaba, eh?
2: Sí, tot el dia. 50.000.
1: Espera't. La Sílvia Creus m'està fent cara de... No ho sé, d'això es tracta, precisament, la Dada Maria, de que l'atzar et jugui o no una bona passada.
2: Ja.
1: Oients dels matiners, que esteu fent el primer cafè del dia amb nosaltres, aneu-hi pensant i també feu la vostra travessa mentre nosaltres anem responent. Sílvia Creus, et quedes amb 50.000?
3: Sí. Són molts o què?
1: És que no
3: jo
1: en tinc,
3: veig molta gent,
1: no
3: eh?
1: No en tinc ni idea. 50.000, Sílvia Creus, Marisa?
3: Jo crec que menys, eh? Però, bueno, 20.000.
1: 20.000.
3: Molts, són
1: Macià?
3: Masses,
1: eh? Macià s'arrisca més que tu i diu 55.000.
3: No sé.
1: És que no sé si estem parlant de molts o pocs, eh?
3: Jo crec que ens estem passant molt.
1: Ens estem passant?
3: Però no ho sé.
1: Doncs mira, jo... Seré una mica més modest i diré 15.000, no ho sé. I vosaltres, oients dels matiners, Sílvia Creus, 50.000, Marisa Gil, 20.000, Macià Closes, 55.000 i servidor de vostès, 15.000. Quants passatgers agafen cada dia l'R2 de Rodalies? Aquesta és la pregunta.
2: És la línia amb més viatgers.
3: Ai, ja
1: s'ho podries haver dit abans, també.
2: Ho he dit al principi de tot.
1: Sí, no t'escoltem prou. I la Dada Maria d'avui la guanya...
2: Macià Closa!
3: Us
2: heu quedat molt i molt curts.
1: Mira, clar, Macià ha dit 55.000. Molt, molt curts, ens hem quedat.
2: Són 126.627 persones.
1: Mare meva!
2: Les que agafen cada dia aquesta línia, l'R2, recordem que és això, és 130 quilòmetres. Això són dades de finals del 2025 que ens ha passat Renfe, o sigui, dades fresques. La segona línia que té més passatgers és l'R4, que va de Manresa a Sant Vicenç de Calders, passant per Barcelona. És més llarga que l'R2, té 143 quilòmetres i 40 estacions, i en tercera posició hi ha l'R1, la línia del Maresme, clar, amb 93.900 passatgers. Aquesta té 31 estacions i 95 quilòmetres entre l'Hospitalet i fins a Massanès. Massanès, passant per Mataró.
1: Clar, és que van amb moto. Sí, jo no si jo vaig amb cotxe.
3: Però,
1: em sembla moltíssima molt, gent molt, cada dia. Clar, imagineu-vos com va Renfe últimament, sobretot aquesta setmana, la desesperació de tanta gent que es mou un Renfe.
3: No sé com poden, la veritat.
1: Bé, en tot cas, escolta, Macià, amb la tonterieta va sumant puntets, també t'ho dic. Ell va fent, va disparant i, escolta, de tant en tant, puntets cap a la butxaca. Exactament. Marisa, Sílvia, no marxeu, que ara acomiadem el programa plegats.
3: Ah, clar, i tant.
1: Maria, gràcies per tot. Fins demà.
2: A vosaltres. Adeu. Fins demà.
1: I abans de saber quina reflexió va tornar cap a casa l'Agnès Marquès ahir, quan acabava el Catalunya Nit, la música de l'australiana Kylie Minogue.

0: Matiners, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí, com cada dia, toca saber quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després de presentar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo avui me n'he anat cap a casa pensant en la notícia d'obertura del Catalunya Nit, que ha estat la mort de Mari Carmen, aquest símbol social ja per l'accés a l'habitatge. Des que la coneixem, el 23 de setembre, tots, absolutament tots, ens hem referit amb ella com a Mari Carmen, el seu nom de pila i, a més, amb aquesta forma abreviada. I, en canvi, ha passat una cosa. Als mitjans, tan aviat hem sabut que havia mort. I és que hem afegit a Mari Carmen el cognom. Hem afegit el nom d'Abascal, Mari Carmen Abascal. I per què m'he plantejat? Jo crec que d'una manera molt intuïtiva tots hem entès que en el final del recorregut que ella ha fet a les últimes hores, en el final de la vida, havíem d'assenyalar d'alguna manera que abans que es convertís en un símbol hi havia tota una vida sencera que també havia de quedar recollida en aquesta notícia de la seva mort. I per això crec, tinc la intuïció que per això de cop hem començat a parlar d'ella com a Mari Carmen Abascal. Vinga, que vagi bé. Bon dijous.
1: Com sempre, moltes gràcies a l'Agnès Marquès per la seva reflexió, les seves preguntes, els seus pensaments, just quan cada dia agafa el cotxe i torna cap a casa després de presentar el Catalunya Nit. Si és que ja us heu quedat aquí, Sílvia, Marisa. Ai, sí, que s'està bé en aquest estudi.
3: Sí, si no fos tan aviat, vindria més
4: sovint.
1: És que jo crec que de tant en tant heu d'anar passant. He de fer pujar productors, guionistes...
4: Nosaltres, una mica encantades.
1: Del programa, no?
3: Uns molta... crides i nosaltres...
1: Clar, molta feina avui, o no? Doni-do.
3: És un no parar.
1: Tenim una setmana tranquil·leta.
4: No.
1: S'entengui el to irònic en què ho fa voler. Escolta'm, doncs espero més dies aquí als matiners.
4: Perfecte, i
3: sí,
4: tant.
3: Quan tu vulguis.
1: T'has quedat amb la dada Maria, eh?
3: Sí.
1: Ja veig que t'has quedat amb la dada Maria.
3: És que, afortunadament, per la meva salut mental, ja prou malmesa, no he d'agafar el tren.
1: No vull saber, Sílvia Creus, com em porta en veu dels passatgers.
3: No
1: la vulguis veure.
3: Ja ho hauria cremat.
1: Perfecte. Marisa Gil, Sílvia Creus, gràcies per passar pels matiners. Que tingueu un bon dijous.
4: Igualment.
1: Que vagi bé.
4: Adéu.
1: I nosaltres hi tornem demà. Ara mateix arrenca l'actualitat amb el Matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell, que acabeu de passar un molt bon dijous. Fins demà matiners, que vagi bé.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
0: Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I avui tornem a tenir avisos grocs a bona part del litoral i del prelitoral. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Mira, avui és un dia de canvi d'aires, perquè tenim, deixarem enrere aquesta massa mediterrània gairebé tropicalitzada que hem tingut i entrarà una massa d'aire d'origen polar que farà baixar la temperatura, però encara hi ha una franja de transició entre les comarques de Girona i de Barcelona, bàsicament entre la ciutat de Girona i la ciutat de Barcelona, la litoral i prelitoral, on encara pot ploure fort. 20-30 litres, en el pitjor dels casos de 60-80 litres per metre quadrat en cas de tempestes molt localitzades. Això és el que passaria en aquest lloc. A la resta, vent de tramuntana, vent de mestral al sud de Catalunya i també nevades a la Vall d'Aran a 2.000 metres d'altura. Això sí, aquí comença a refrescar. Es nota ja com comença a baixar la temperatura a muntanya. A la resta sí que el temps serà molt més assolellat.
0: I després del caos d'ahir també, avui en principi Rodalies hauria de tornar a funcionar amb relativa normalitat. Estació de Sants, Jordi Canal, bon dia.
2: Sí, bon dia. De moment aparent normalitat, l'habitual, amb l'advertiment, això sí, per megafonia, que els trens de Rodalies circulen fora del seu horari habitual. Hem vist passar ja per aquesta estació els primers convolls de l'R1, l'R2 Sud, l'R2 Nord, algun cap a l'aeroport, o de l'R4 Nord, la de Sabadell, Terrassa, Manresa, que es va reobrir ahir a la tarda vespre. Alguns ho fan a l'hora, alguns amb algun minutet de retard ja. En qualsevol cas, cal recordar que encara hi ha diverses línies que, tot i funcionar, estan restablint progressivament el servei. Per això, en alguns casos, es manté el reforç dels autobusos. Es manté inoperativa l'R11 a Girona i el tram de Granollers centre Sant Celoni de l'R2 Nord.
0: Avui parlarem en temps d'àgora amb el portaveu de UGT Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, per entendre també què va passar ahir realment. I també ens acompanyarà l'expert en Rodalies, Joan Carles Salmerón, per saber si realment la xarxa ferroviària és segura quan plou, quan ha plogut també els últims dies. I avui tothom parla també d'un altre nom. És el nom de Mari Carmen. Dues setmanes després de ser desnonada de casa seva, ha irromput a ple en la precampanya electoral. La Mari Carmen ha mort i així es va rebre la notícia a l'acampada de la Puerta del Sol. I amb aquestes paraules en parlava aquesta nit la seva advocada, Beatriz Duro, a la SER.
3: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial desde, pues eso, desde hace un año hasta ahora. Desde luego creo que si se hubiera suspendido, hoy no estaríamos en esta situación.
0: El cas de la Mari Carmen, que ha mort a l'hospital 14 dies després que la fessin fora del seu pis, ha sacsejat la política espanyola fins al punt de provocar també un avançament electoral. Per xarxes ja ha reaccionat tothom. Pedro Sánchez, que assegura que sent la seva mort com si fos pròpia, Feijó ha demanat que no s'aprofiti el que ha passat per fer campanya, Yolanda Díaz ha recordat que darrere de cada desnonament hi ha una vida, o Vox, que deshumanitza directament i acusa Pedro Sánchez de la mort de Mari Carmen. En temps d'àgora analitzarem quin impacte pot tenir en la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre. Ada Colau, que cada cop, per cert, és més a prop també de liderar aquest front ampli, l'espai que està construint l'esquerra del PSOE, i avui en parlarem amb Teix Sidi, portaveu de Més Madrid, que ja ha apostat obertament per l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. I, per cert, encara sobre eleccions, Feijó segueix un altre cop les passes d'Ayuso i sembla... que ara sembla també dubtes ell mateix sobre el vot per correu.
4: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
0: I avui també repassarem com ha anat el primer concert d'acomiad d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Avui parlarem amb gent que hi va anar i avui, per cert, que hi ha el segon concert.

0: personal.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: I comencem aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia, Francesc.
3: Bon dia, Ricard.
2: I Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia, Ricard.
2: Actualitzem-nos. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
3: La Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
3: Els seus representants legals i el sindicat de llogateres havien arribat a un acord amb el fons immobiliari propietat del seu pis perquè hi pogués tornar a viure sense pagar un lloguer gaire elevat pels seus ingressos. Un acord que finalment no s'ha arribat a complir perquè la Mari Carmen ha mort abans de poder tornar a casa.
2: A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
4: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que està colpit per la mort de Mari Carmen i que lluitarà per evitar que pateixin humanitats, diu, com el seu desnonament. Des de Sumar, la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz ha volgut recordar que darrere de cada desnonament hi ha una vida. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat que no es faci campanya amb la seva mort, mentre que des de Vox han anat més enllà i han acusat directament Sánchez de ser responsable de la mort de Mari Carmen.
2: I just avui entra en vigor també el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
3: Arriba precisament l'endemà que s'aconseguís aturar el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici.
2: Barcelona, Roger Santaló.
6: La compra dels 18 pisos afectats d'una trentena de veïns es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. L'administració ha celebrat el principi d'acord, però la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que celebra l'aturada del llançament, avisa que el moviment del PSC és electoralista. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Marta Espriu, portaveu de la Confederació.
7: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici.
8: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic.
6: La cancel·lació del desnonament arriba just abans de l'entrada en vigor dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol. Des de Sant Andreu de Barcelona, Roger Santaló i Xavier Cussó, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: La mort de la Mari Carmen ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres.
4: La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
9: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per l'humanitat.
4: La vaga s'ha convocat per reclamar l'accés a l'habitatge, salaris dignes i contra l'alça de preus. Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya.
10: I evidentment, a partir tots dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
4: La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, feia aquest vaticini.
11: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
4: La vaga serà de dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012.
2: Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Ho estem seguint des de l'estació de Sants. De seguida hi aniríem també en directe, un desgavell que ha generat també un enfrontament entre Rodalies i els maquinistes.
3: Els sindicats justifiquen la plantada d'ahir per la falta de seguretat després dels últims aiguats i denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida. Però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
12: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
13: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe.
3: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i talussos, tot i que reconeix que el risc zero no existeix.
2: El govern fa un pas més i directament culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies.
4: El president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, subratllen que la seguretat estava garantida i els acusen d'actuar per interessos laborals.
0: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
14: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
4: Davant l'enèsim caos a Rodalies, Junts ha anunciat que accelera la denúncia que prepara contra Renfe i Adif per mala gestió, col·lapse estructural i incidències constants. La presentaran el 20 d'octubre, quan farà just 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
2: I enmig del caos de Rodalies torna Antonio Carmona, l'històric porteu de Renfe. Renfe coordinarà la infraestructura ara des d'Adif.
3: Sí, Carmona serà coordinador de la xarxa de Rodalies a Catalunya per Adif. Així consta en una resolució que publica el seu portal de contractació pública. Es tracta d'una figura de nova creació, de perfil tècnic i de coordinació entre administracions per mantenir la infraestructura ferroviària de Rodalies. Antonio Carmona ha sigut durant molts anys un dels principals actius de Renfe a Catalunya com a portaveu. Fa 2 anys i mig el van nomenar director de Rodalies, després es va encarregar de les relacions institucionals i finalment desenvolupava tasques comercials.
2: I Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat. Espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges.
4: Avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut aquests últims dies. El temps inestable anirà acompanyat, a més, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
15: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors, és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
4: Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes per l'episodi de pluja a Catalunya. Els equips de manteniment que encara traien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès van trobar ahir el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició un dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que 2 testimonis van veure com queia en una riera a Palafolls. A banda, els bombers també van localitzar ahir el cos d'un home dins un cotxe a la riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i que hauria mort el temporal que va afectar la zona a finals d'agost.
2: I el Tribunal Suprem no s'hi resistirà i preveu amnistiar Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre.
3: És quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre.
2: Madrid, Pala Brujats.
16: Si les eleccions precipiten la decisió, com a mínim per als condemnats, estan inhabilitats i si així ho volguessin, diu el Suprem, s'han de poder presentar les eleccions. Per tant, abans del 26 d'octubre s'ha d'haver resolt el seu cas. Fons del Suprem reconeixen que la sentència del Constitucional obliga a restituir els drets polítics dels líders del procés i no aplicar l'amnistia seria fer tot el contrari. El Suprem ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als dirigents del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva i un cop tingui la resposta, deliberarà i decidirà. Serà àgil, diuen fons del Suprem, com a mínim en el cas dels exconsellers, l'amnistia per a Carles Puigdemont pot trigar una mica més. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I Ada Colau és a un pas de ser la candidata del Front Ampli a les properes eleccions generals.
4: Part de l'actual Sumar aposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la presidenciable des de la llista de Barcelona.
17: Més Madrid ha proposat Colau un nom que ha generat malestar dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE en ple procés ara de reorganització. Acusen Més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. La formació ha acceptat el lideratge de Colau perquè, a canvi, s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals. I això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid. L'entorn de Colau no confirma la seva candidatura i des dels comuns asseguren que les converses continuen obertes. Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, també posa la diana en el vot per correu en el seu primer acte de precampanya electoral.
3: Feijó, que hi era a Ceuta, segueix el camí traçat per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulación del voto postal.
18: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
2: Per cert, Feijó vol García Albiol per encapçalar la llista del Partit Popular de Barcelona.
4: Així ho assegura La Vanguardia, que diu que Feijó té sobre la taula el nom de l'alcalde de Badalona com a possible número 1 per Barcelona. Des del PP es valora l'èxit electoral de Xavier García Albiol, que ha aconseguit a la seva ciutat a les eleccions municipals, amb un missatge clar i contundent en matèria de migració i seguretat que fa forat en àmplies capes de la ciutadania. Albiol ja va confirmar l'any passat que es tornarà a presentar com a candidat del PP a l'alcaldia de Badalona a les eleccions municipals de l'any que ve.
2: I encara en clau del 29 de novembre, Junts per Catalunya ja marca distàncies.
3: La formació de Puigdemont assegura que no tornaran a investir Pedro Sánchez, ni tampoc els candidats del PP i Vox. El secretari general Jordi Turull justificava el no a Sánchez.
19: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una all era una ceba, sempre trobant excuses.
2: I a França, avui s'espera una nova jornada també de mobilitzacions, després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les demandes dels estudiants.
4: Tot i això, Sébastien Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actualitat, l'actuació policial.
2: Ho amplia des de París, Isabel Galí.
20: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
21: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional. El respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
22: S'impose a chacun.
20: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I als Estats Units s'ha tornat a executar una persona mitjançant la injecció mortal, malgrat el desastre de fa tot just una setmana, quan una dona va sobreviure una dosi doble d'injecció letal.
3: Sí, aquest any la pena capital ja ha costat la vida a 30 persones als Estats Units.
2: Ho amplia des de Washington, Oriol Serra.
23: Una setmana després de l'execució fallida de Krista Pike a una presó de Nashville, a Tennessee, als Estats Units s'ha reprès l'aplicació de la pena de mort. Aquest dimecres a la nit s'ha executat la 30a persona condemnada a mort aquest any, també mitjançant la injecció letal. En aquest cas, un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. L'execució ha tingut lloc a Texas, l'estat on al desembre s'executarà un ex-psiquiatre de l'exèrcit dels Estats Units condemnat per l'assassinat de 13 persones. En aquest cas, el mètode serà l'afusellament per ordre expressa del secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta.
4: Tot i això, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació al Kremlin.
2: Moscou, Cristina Solias.
24: L'Agència Russa de Salut Pública insisteix que la situació és tranquil·la i que cap contacte de la víctima no ha donat positiu. Ara bé, l'OMS considera que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta. Un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit rotundament.
25: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament. D'acord amb la pràctica habitual, gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
24: El Kremlin continua sense aclarir la causa de la mort de la treballadora, és a dir, què li va provocar aquesta malaltia pulmonar fulminant. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: A tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que l'incident no es deu a cap arma bacteriològica.
26: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat.
27: El Barça, que recupera Joan Garcia, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit amb la selecció argentina, mentre que el Manresa guanya l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm. Avui a 3:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera que sona és la Rumba del Perdón de Rosalía, que ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura. Un premi valorat en 30.000 euros i el jurat destaca la trajectòria internacional de l'artista i diu que amb Lux ha aconseguit crear un llenguatge sonor propi.
0: I la segona.

I avui arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Alejandro Amenábar i Danny DeVito, fan incondicional d'aquest que sentim, Bob Dylan, com a convidats estrella. La pel·lícula inaugural serà Found Life, de Carlota Pereda, que es projectarà aquesta nit.

0: I Lobo Lesbian, esgoten menys d'una hora les entrades pels quatre concerts de comiat que farà a Barcelona. Actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Apolo de Barcelona.
1: Tot això avui, que és dijous 8 d'octubre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gaia, amb 3 quilos 780 grams a casa seva, al barri de Gràcia de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguda a la vida i enhorabona a la família.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
3: A les 9 obrirem l'àgora per parlar del primer concert de comiat d'Oques Grasses. I després analitzarem la proposta perquè Ada Colau sigui la candidata de Front Ampli a les eleccions generals des de Barcelona. Entrevistarem la portaveu de Més Madrid al Congrés, Teix Sidi.
4: A 9:15 parlarem de la seguretat a Rodalies. Ho farem amb Francisco Cárdenas, maquinista de la UGT, i amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis de Transport Terminus.
3: A 10:45 obrirem la taverna per parlar de croissants, restaurants de Sant Joan d'Espí i Sabadell i plats que han fet famosos els establiments on els han servit. En parlarem amb Pau Aranós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carla Xuriguera.
4: I a 11:00, entrevista amb Fernandisco.
3: Des de 6 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui serà l'últim dia amb possibilitats de tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui tenim un canvi d'aires, desapareix la massa d'aire mediterrània gairebé tropicalitzada i entra una massa d'aire d'origen polar. Ara mateix la frontera la tenim més o menys al Pirineu i al Cap de Creus. Hi ha un petit ruixat just a la zona del Cap de Creus i s'espera que encara puguem tenir algunes tempestes localment fortes entre la ciutat de Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral. Una franja molt estreta, però que encara podem tenir 20, 30 i en el pitjor dels casos 60, 80 litres ens arriben a marcar els models. Serien tempestes localitzades en aquest sector. La resta de Catalunya, temps assolellat, temps ventós també amb tramuntana i mestral i temps fred al Pirineu amb neu fins i tot a la Vall d'Aran i al nord del Pallars a partir de 2.000 metres d'altura. I a partir de demà, molta més tranquil·litat.

0: Ara són les 6:24. I aquesta hora activem també el satèl·lit de Catalunya Ràdio. Des de Jerusalem, Jordi Brascó, Boker Tov.
1: Boker Tov, Ricard.
0: A Washington hi tenim Oriol Serra. Good morning.
2: Good morning, Ricard.
0: Des de Brussel·les, Bruno Fortea. Bonjour.
3: Hola, bonjour.
0: I a València saludem Pepa Ferrer. Bon dia.
4: Bon dia, Ricard.
0: A Israel, mentre encara es processa l'intent fallit de segrest de l'avió de Fly Dubai, el país ha sabut la notícia d'un altre pla per dur a terme, no un, sinó diferents actes terroristes. Què se'n sap, Jordi?
1: Doncs que l'objectiu eren les comunitats àrabs dins d'Israel i que el cervell d'aquests atacs era un professor d'universitat de matemàtiques de 60 anys. Se l'acusa d'haver dissenyat minuciosament aquests atacs i de fins i tot haver extorsionat un membre del Parlament, un diputat d'extrema dreta, perquè s'assumés a la seva causa. El seu pla contemplava un equip de 72 terroristes repartits en 12 cèl·lules. La fiscalia ha demanat que continuï detingut fins que finalitzi la investigació.
0: Saltem als Estats Units. El peix és un dels temes centrals de la campanya electoral de l'estat nord-americà d'Alaska. Les eleccions de mig mandat s'acosten i els polítics d'aquesta part remota dels Estats Units miren de convèncer els pescadors i la resta de ciutadans. Es podria dir que aquí el peix al cove és literal, Oriol.
2: Just a la fusta, mai millor dit. Penseu que fins i tot un dels debats electorals més importants s'ha fet sota un cartell enorme amb el títol Debat del peix per a les eleccions al Senat. Alaska no pot viure sense el peix, tampoc sense el petroli, cert. Però en els temps que corren cal compaginar apostes. Alaska s'hi produeix el 60% de peix d'alta mar dels Estats Units i els darrers anys no han parat de baixar els números. També els rius com el Yukon o el Kuskokwim, on la pesca del salmó s'ha reduït en un 50%. No és estranyar que en campanyes anteriors a Alaska i guanyés el candidat amb el lema Peix, Família i Llibertat.
0: Tornem a Europa. A Flandes estan en peu de guerra per la retallada del 30% que el govern regional ha anunciat per al pressupost de cultura. Bruno?
5: Sí, d'un any per l'altre, els museus petits i les biblioteques públiques de Flandes tindran un 30% menys de diners. Des del sector cultural avisen que aquesta retallada impactarà en el nombre d'activitats que poden oferir i també en la qualitat del servei. Preocupa en especial que decaigui l'oferta de cursos de llengua neerlandesa a Brussel·les. Tot i que és la seva llengua pròpia, a la capital belga, la presència del neerlandès és delicada. Ha estat substituït pel francès i cada cop més l'anglès.
0: I al País Valencià demà és la diada del 9 d'octubre, però és, a més, el dia dels enamorats. Pepa, com se celebra?
4: Doncs demà és un dia reivindicatiu i també dolcet. S'hi fa la mocaora, que és una tradició arrelada i antiga en què la parella regala un mocador ple de dolços fets de massapà en forma d'hortalisses de l'Horta de València. Es va començar a fer el 9 d'octubre perquè, segons la llegenda, Jaume I va regalar a la reina Violant fruits de l'Horta de València quan va conquerir la ciutat. Felip V la va prohibir, però la tradició va continuar celebrant-se popularment. Demà és Sant Donís i a València és el dia dels enamorats.
0: Són les 6:28. Pel que fa als esports, torna la Lliga amb un Barça que recupera Joan Garcia i pendents de Rafinha.
6: Joan Garcia ja està recuperat de la lesió al genoll. Rafinha s'entrena al marge del grup. Podria també estar bomba al partit davant el Getafe d'aquest dissabte, a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president del Getafe.
7: Si no hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo. Lo vamos a intentar.
6: El Madrid, que recupera Mbappé per jugar dissabte contra el Villarreal, mentre que l'espanyol Javi Puado podria reaparèixer demà contra el Màlaga.
0: Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat.
6: A través de les xarxes socials, Cristiano ha dit que la història de Messi amb la selecció argentina queda per sempre i que té molt respecte pel que ha aconseguit amb el seu país. L'espanyol també fa universal Dani Jarque amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. El president de la Fundació Blanc i Blava és Antoni Fernández Teixidor.
8: En Jarque és la síntesi dels valors de l'espanyol. No només és un gran jugador del futbol, no només va ser un dels nostres, no només un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'espanyol.
0: I victòria del Manresa a l'Eurocup, en la segona competició europea de bàsquet.
6: 101-89 davant l'Ulm a la Champions de Waterpolo, debut amb victòria de l'Atlètic Barceloneta, i avui a 3:15 Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.

0: Són 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Bot, a la Terra Alta, a les 8:02.
1: I es pondrà a les 7:29 del vespre. Per tant, el dia durarà exactament 11:31.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Portbou, 18 graus, a Guardiola de Berguedà, 8, i al Prat de Llobregat, 15.
0: Pel que fa al temps, avui s'espera un canvi de situació meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Si avui entrarà el vent de tramuntana i de mestral, començarà a baixar la temperatura. Pot nevar a la Vall d'Aran a 2.000 metres. La resta farà sol, excepte en una franja del litoral i prelitoral entre Barcelona i Girona, on a partir de mig matí hi haurà tempestes localment fortes.
0: Això pel que fa al temps i com tenim aquesta hora les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera.
4: Bon dia. Després del caos d'ahir, avui el servei de Renfe de Rodalies arrenca amb relativa normalitat, sense incidències importants, més enllà dels retards habituals. L'R4 recupera tot el seu recorregut, però Renfe, de moment, manté el servei d'autobús alternatius. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral, en sentit Llobregat. També hi ha cues a la C58 d'entrada a la capital catalana i a la C17 a Parets del Vallès.
0: Tot això avui, que és dijous 8 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Mari Carmen.
1: Ha mort als 87 anys, convertida en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, que indirectament ha desembocat en l'avançament electoral. Avui, precisament, entra en vigor el decret de l'habitatge que inclou la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, com el que va patir la mateixa Mari Carmen.
0: El segon, Rodalies.
2: Rodalies, que intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens pràcticament a totes les línies, després que els maquinistes es neguessin a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats.
0: El tercer, pluges.
1: Protecció Civil manté la fase d'emergència del pla Inuncat i espera avui l'última jornada d'aquest episodi de pluges, que serien menys intenses, però podrien anar acompanyades de vent al litoral central i al nord del país. Uns aiguats que han deixat un balanç de 3 víctimes mortals després que s'ha localitzat el cos d'un home a les Franqueses del Vallès.
0: El quart, presons.
2: Us avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts en centres penitenciaris catalans s'ha disparat un 45% en el que portem d'any, 29 defuncions, de les quals 6 suïcidis. L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans les atribueix a la degradació del sistema penitenciari.
0: I el cinquè és Oques Grasses.
1: Que aquesta nit ha emocionat l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts de comiat que faran els osonencs després de 14 anys de carrera. A partir d'avui també mirarem cap a Sitges, on arrenca el Festival de Cinema amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar com a plats forts.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Els ministres d'Economia dels 27 es reuneixen avui i demà a Luxemburg per abordar les conseqüències econòmiques de les últimes pujades de preu de gas, electricitat o petroli. A la trobada també està previst que es torni a posar sobre la taula la possibilitat de posar un impost als beneficis extraordinaris de les empreses energètiques.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Donald Trump vol convertir un dels camps de golf que té a Florida en el nou Camp David, la residència oficial de descans del president dels Estats Units, que ara és a Maryland. Trump ha demanat que s'estudi convertir en un retir presidencial una de les seves propietats a Palm Beach, que hauria de servir també per rebre-hi mandataris internacionals i també estaria pensat perquè ho fessin servir futurs presidents nord-americans.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: La expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen ha denunciat des dels Estats Units la creixent pressió, diu, que la Xina està fent sobre aquesta illa. En una visita d'una setmana, San Francisco ha dit que Taipei s'ha d'enfrontar cada dia a ciberatacs, a guerra cognitiva, manipulació informativa o accions que busquen danyar infraestructures crítiques.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la mort de Mari Carmen.
6: Sí, no només, Ricard, el titular, sinó també a les fotos de portada. El País ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mort desnonada. La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments i punt de vista més política El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. També en portada Diari Ara, caos a Rodalies, per la vaga encoberta dels maquinistes, i El Periódico també parla de caos, però en aquest cas a les carreteres, per l'aturada de Rodalies, i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant tren, sota el titular Per què no han avisat. I abans d'acabar, l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 29N. Parlant de les eleccions, el rebuig dels decrets d'habitatge reforça el PP, Vox i Junts, apunta l'enquesta de la Razón. Això el dia que El Punt avui dedica tota la gran foto de portada a Oques Grasses, que ja fa història a l'estadi.
0: I a la premsa comarcal, avui se centra en habitatge. A Girona, una promotora ha comprat 2 blocs i els veïns temen que els expulsaran, Lara García.
7: El Diari de Girona explica que la promotora Mones Capital busca inversors per rehabilitar els pisos Barceló de la ciutat. El Sindicat de l'Habitatge de Girona denuncia que la promotora ha amenaçat de fer fora els veïns, malgrat que, segons l'entitat, disposen de contractes de lloguer. El sindicat assegura que els residents es neguen a marxar i també critica l'abandonament i la degradació que arrosseguen els pisos des de fa anys. Alhora retreu la passivitat de l'Ajuntament i la Generalitat davant dels que qualifica d'especulació immobiliària. El Regió 7 explica que el preu mitjà de l'habitatge a Manresa s'ha duplicat des del 2015. Es va situar el passat mes de juliol en 1.570 euros al metre quadrat, un 3% més que fa un any. Fa 11 anys el metre quadrat a la ciutat valia 737 euros de mitjana. I sobre un altre tema, el 9-9 destaca que Pimec xifra en 55 milions d'euros l'impacte dels aiguats sobre el teixit empresarial del Vallès Oriental. L'entitat demana que s'incrementin els ajuts directes a empreses afectades i creu que els previstos fins ara pel govern són insuficients.
0: I en esports, el Barça pendent de Rafinha en la tornada de la Lliga. Robert Prat.
8: Recupera Joan García, espera comptar amb Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit amb la selecció argentina. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm i avui a 3:15 Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.
0: Hi ha 26 dies de les midterm, les eleccions a mig mandat dels Estats Units, l'anàlisi de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. Mentre dura la campanya de les midterms, la política dels Estats Units no s'atura. Així a Califòrnia, on el governador Gavin Newsom, una de les esperances presidencials del Partit Demòcrata, vol proposar un impost del 5% als ciutadans que posseixin més de 1.000 milions de dòlars. Es calcula que aquest nou impost recaptaria uns 100.000 milions de dòlars, uns recursos que es destinarien a l'ajuda sanitària per a la gent gran, i a ningú no se li escapa que aquest impost afectaria principalment a les grans fortunes de Silicon Valley. Aquest és un canvi essencial en la posició dels demòcrates envers els reis de la tecnologia, uns empresaris que per a l'esquerra americana eren una espècie de model d'iniciativa i de moral. Però ara sabem que la majoria d'aquests empresaris treballen directament per Donald Trump. Curiosament, mentre la majoria de votants veuen favorable l'impost, hi ha molts polítics demòcrates que s'hi oposen amb un argument que cal tenir en compte. Per què o fins quan l'Estat pot oposar-se als màxims nivells de riquesa?
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
12: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman al 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
13: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
14: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:45 del matí.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta avui amb la notícia de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
2: Els seus representants legals i el sindicat de llogateres havien arribat a un acord amb el fons immobiliari i propietat del seu pis perquè hi pogués tornar a viure sense pagar un lloguer gaire elevat pels seus ingressos. Però va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
16: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
2: Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia. També el president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats, diu, com el seu desnonament. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat que no es faci campanya amb la seva mort, mentre que des de Vox han acusat Sánchez de ser responsable de la seva mort.
1: Justament avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
2: I arriba també l'endemà que s'aconseguissin aturar 2 desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge.
17: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-ho.
2: També es va aturar un desnonament a l'Hospitalet de Llobregat.
1: I Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Vegem com engega el dia. Des de l'estació de Sants, última hora, Jordi Canals, bon dia.
18: Bon dia, avui sí, passen els trens sense cap incidència greu, però amb l'advertiment que potser encara no van a l'hora en aquest servei que es va recuperant dels efectes de les pluges dels últims dies i també després de l'enrenou d'ahir amb els maquinistes. N'hi ha ja alguns denunciats a les pantalles de trens fora d'hora, algun comboi, per exemple, amb més de mitja hora de retard de l'R1. La imatge, però, és de normalitat, amb l'anar i venir de passatgers i la presència encara d'alguns informadors. Passen ja trens de l'R4 Nord, la de Sabadell-Terrassa-Manresa, que es va reobrir ahir a la tarda. Continuen inoperatius el tram de l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni i l'R11 Girona.
1: És Jordi Ganal, l'última hora des de l'estació de Sants. Gràcies, Jordi. Pel que fa a l'amnistia, doncs el Suprem preveu amnistiar Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre.
2: És quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre. Fonts de l'alt tribunal apunten que no posaran traves i resoldran la qüestió per als condemnats que encara estan inhabilitats per si tenen intenció de presentar-se a les generals del 29 de novembre. Són Junqueras, Turull, Romeva i Dolors Bassa per Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, però l'espera serà una mica més llarga.
1: Més notícies us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya s'ha disparat un 45% des de començaments d'any.
2: En els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions a les presons catalanes, 6 han estat per suïcidi, 23 per altres causes. El 2025 el nombre total de defuncions van ser 20. Són dades del Departament de Justícia de la Generalitat. Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
19: Un deteriorament del clima de la convivència com a conseqüència d'un enduriment de les condicions de vida provocades per les reivindicacions de sindicats de funcionaris penitenciaris després de l'assassinat de la cuinera. Això va comportar tota una sèrie de mesures que ara estan provocant tota una sèrie de conseqüències.
1: I les urgències oftalmològiques van augmentar a prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
2: La majoria de persones que van acudir sobretot a l'atenció primària els dos dies posteriors a l'eclipsi de l'agost tenien problemes lleus als ulls, tret de dos casos més greus.
1: Mònica Mas.
20: Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Rocher, explica a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
21: Tothom teníem interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
20: Va patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Crònica Cultural. Comencem amb el concert d'ahir a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
22: Oh, no, que és gràcies. Va fer el primer dels quatre concerts de comiat. L'últim dissabte el podreu escoltar en directe per ICAT.
1: Barcelona, Marruiz.
23: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla gegant darrere de l'escenari principal, cor, conjunt de corda, cos de dansa, pirotècnia i columnes de foc. Josep Montero no s'ho acabava de creure.
24: Semblava impossible. Qui ho hagués dit 14 anys després i aquí estem.
23: I a mesura que s'acostava al final del concert es quedava sense paraules.
24: Encara dia d'avui no vam assimilar. N'han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria.
23: Només han evitat el segon disc, però hi havia tots els hits. Des de Cool fins a Petaro, passant per a John Brown, Passos importants o Serem ocells. Les dues imprescindibles les han dedicades a la banda, la gent que estimo, i al públic, sort de tu. Després de la cancel·lació de dilluns, ara sí, va de debò i Oques Grasses comencen a ser de mica en mica història. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també, Sitges.
25: I've come into possession of a map.
22: Perquè Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que comença avui.
1: Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
5: Si la pluja, els transports i les carreteres ho permeten, Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, celebrarà a Sitges les noves versions restaurades del seu King Kong i de Clínicament Morta. Rebrà un dels grans premis honorífics d'aquesta edició, igual com Danny DeVito i Kevin Bacon, que presentaran films nous rodats en família. Alejandro Amenábar, per la seva part, celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El certamen engega aquest matí amb les primeres projeccions, però el film inaugural serà aquesta nit Found Alive, de Carlota Pereda, la quarta dona que obre el festival
0: festival en 59 edicions i la primera espanyola. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes. Des de Sitges, Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I Rosalía, que ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals, que entrega el Ministeri de Cultura.
22: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat, recordem, l'any passat amb èxits com aquest que sentim, La Perla, per la seva proposta musical, ambiciosa, innovadora i transformadora. El Premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
1: I atents perquè aquest migdia a la una s'anuncia el guanyador del Premi Nobel de Literatura d'aquest any.
22: En Les Travesses hi torna a sonar amb força per segona vegada l'escriptor català Enrique Vilamatas, al costat de noms com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza. Noms que fa anys que també sonen com a possibles guanyadors de la medalla que atorga l'Acadèmia Sueca.
1: Passa un minut de 3 quarts de 7 del matí. Pel que fa al temps, avui encara tindrem les últimes tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, afectaran una zona estreta del país entre Girona, Barcelona, el litoral i prelitoral. En aquesta franja podem tenir tempestes encara localment fortes, potser 20-30 litres, en el pitjor dels casos 60-80 litres de forma molt localitzada, si és que arriba a passar. I a la resta de Catalunya, canvi d'aires. Ara sí que tenim boira i molts núvols, però la tendència és que vagin marxant, s'imposi el sol, amb vent de tramuntana i de mestral. Avui encara no baixarà gaire la temperatura, però sí que ho farà, sobretot la pròxima nit, on sí que baixarà la temperatura, serà muntanya. Ara mateix ja tenen valors de 2-3 graus tan sols a 2.500 metres d'altura. I avui també s'espera una mica de neu. Al Pirineu, a la Vall d'Aran i zones pròximes, a 2.000 metres, s'esperen aquestes nevadetes. I a partir de demà, tranquil·litat, però això sí, el matí amb més fresca.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
4: Avui el servei de Rodalies arrenca amb alguns retards, però sense incidències importants. L'R4 recupera tot el seu recorregut. Els trens ja circulen, doncs, des de Barcelona cap a Terrassa i Manresa. I atenció, perquè Renfe, finalment, ha decidit no posar avui ja autobusos alternatius, malgrat que era la previsió d'ahir a la nit. Per tant, a l'R4 l'única opció és el tren. Pel que fa al trànsit i a les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral en sentit Llobregat, també a la C58 i la C33 d'entrada a la capital catalana i a la C17 a Parets del Vallès, així com a la C58 a Sant Quirze del Vallès, l'AP7 cap al Papiol per un accident i també punts vermells a l'A2 i la B23 en sentit Barcelona.
15: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Escobar, de Barcelona. És vicepresidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Josep Maria de Sagarra. Explica que el sistema d'aerotèrmia instal·lat pel Consorci d'Educació no funciona des de fa temps i insisteix que això provoca problemes a alumnes i professors.
7: Aquesta ventilació no ha funcionat ni funciona correctament. Ja fa 2 estius que hauria de permetre rebre classe a una temperatura adequada. I la temperatura a la classe aquest estiu ha estat de més de 34 graus molts dies.
6: Des del Consorci responen que la reparació és responsabilitat d'Endesa i la companyia diu que els treballs requereixen intervenir a la via pública. Ara ja disposen de llicència per part de l'Ajuntament i estan esperant que el consistori els confirmi si les obres es poden executar entre el 26 d'octubre i el 13 de desembre.
15: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
22: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han tingut fortes caigudes pressionades pel petroli, que torna a superar els 100 dòlars. Avui el barril de Brent, el de referència a Europa, repunta un 2% fins als 102 dòlars. L'IBEX 35 ha trencat 3 sessions a l'alça i ha baixat un 1,68% fins als 19.100 punts. Wall Street també ha tancat en vermell, tot i que les caigudes són més moderades que Europa. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics del Nikkei de Japó i el Hang Seng de Hong Kong cauen un 1%. I al Brasil, la borsa de São Paulo retrocedeix un 0,74%, 2 dies després de l'eufòria pel bon resultat electoral del candidat presidencial d'ultradreta, Flavio Bolsonaro, que va fer rebotar la borsa gairebé un 8%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Ja hi tornem a ser.
9: Onzena temporada del Tot Costa.
11: Por qué? Por qué?
8: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
9: Nova temporada amb els vells clàssics.
11: No sé si són muy simpáticos. No sé.
15: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
15: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
12: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
15: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
13: Bon dia.
1: A Tarragona saludem el Ricard Buigas, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: A Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
26: Hola, bon dia.
1: I a Girona hi tenim la Laia Claret, bon dia.
26: Hola, bon dia.
1: A Barcelona, Marc, pendents d'habitatge.
13: Sí, coincidint amb la mort de la Mari Carmen i en plena precampanya electoral, provocada per la no aprovació dels secrets d'habitatge, aquest matí hi ha roda de premsa dels veïns del bloc Papallona del carrer Llançà de Barcelona. És un símbol de la lluita veïnal, també contra els desnonaments i la conversió de finques residencials en allotjaments de tipus co-living per part de fons d'inversió. Han d'anunciar un nou pas endavant en la seva lluita contra New Amsterdam Developers.
1: I al Pirineu també pendents de mobilitzacions pel dret a l'habitatge, però en aquest cas centrades amb els problemes que té aquest territori, Júlia.
26: Sí, les convoca Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge a la Seu d'Urgell i a Ripoll. Serviran per denunciar la particular situació del Pirineu, on hi ha pobles on les segones residències són més del 70% del parc d'habitatge i una altra xifra es calcula que hi ha uns 6.000 pisos turístics. Per tant, una realitat diferent, però que també es vol visibilitzar en el context actual de mobilitzacions pel dret a l'habitatge.
1: Saltem a Girona, avui posarem el focus a la justícia, a l'Audiència Provincial. Laia.
26: Sí, exacte. Està previst que el jurat popular es retiri a deliberar si l'acusat confés de matar Carla Fernández l'any 2023 va cometre homicidi o assassinat. La fiscalia reclama presó permanent revisable perquè considera que va planificar el crim. Ahir l'acusat va declarar que no volia fer mal a la víctima quan li va fer una clau d'arts marcials dues vegades. Sosté que la va escanyar per evitar que cridés i també va negar que l'agredís sexualment.
1: I acabem a les comarques de Tarragona. La directora general de Protecció Civil visitarà avui el centre d'emergència 112 de Reus per donar detalls de la nova prova de sirenes que es farà a Catalunya. Ricard.
14: Doncs sí, Marta Casany encapçalarà aquesta trobada en què també participarà el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, i la delegada del govern a Tarragona, Lucía López. L'edifici 112 de Reus és un dels dos centres d'emergència que hi ha a Catalunya. Des d'aquí es coordinen emergències com la del Pla Sec, el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic del Camp de Tarragona. La pròxima prova de sirenes a Tarragona està programada pel dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí.
1: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
27: El Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, un Getafe que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit, diu, amb la selecció argentina. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm. I avui a 3:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.
1: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
28: La gran disjuntiva del món actual es manifesta a la Naval NBA amb l'efecte Caitlin Clark i l'eliminació d'Indiana Fever dels play-offs. Clark és la major potència de màrqueting de la història de l'esport femení. Ha revolucionat el negoci impulsada per milions de seguidors i un altaveu gegant a les xarxes. Una bombolla digital que ha activat un xoc racial i polític, mirall de la polarització dels Estats Units semblant als de Larry Bird i Magic Johnson als 80. Tot plegat s'ha traduït multiplicant audiències de televisió, omplint pavellons i exaurint entre dades a preu mai vistos. I és aquí quan topem amb un sense sentit. El valor d'un atleta ja no es mesura pel rendiment, sinó pel mercat. El respecte no es guanya a la pista sent la millor i guanyant en ells. Per tant, si mesurem el valor dels cèntims que generes, correm el risc de rebaixar el mèrit esportiu i convertir la competició en un simple show d'influencers.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
29: Aquest octubre, el cicle Gaudí Projecte Balandrau Vent Salvatge.
2: El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per Catalunya Ràdio.
16: Linkat.
2: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
16: Linkat. A Catalunya Ràdio.
1: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui, sobre la força de les imatges de Mari Carmen que hem pogut veure les últimes setmanes a la televisió.
17: No sé si la imatge televisiva de Mari Carmen i Cint de sa casa en llitera i camí de l'hospital, desonada per una empresa voltora, arriba a ser una imatge històrica, però és el símbol i l'esclat d'un moviment de protesta democràtica que sí pot ser històric. Ahir Mari Carmen va morir, però amb la seva mort la força d'aquesta imatge tan trista es multiplica. De fet, van fer-se especials ahir a la tele. No la tindrem tornant a entrar en sa casa, però sense dubte Mari Carmen és història.
1: I a la recomanació del dia, coincidint amb el tret de sortida del Festival de Sitges, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro.
18: De Peter Jackson, abans que dirigís El Senyor dels Anells i una de les grans protagonistes del cartell d'enguany. Més de 30 anys després de la seva presentació al festival, Jackson hi rebrà el gran premi honorífic i commemorarà aquest clàssic del cinema gore i l'horror corporal, una pel·lícula molt divertida per als amants del gènere. És cert que no és per tots els públics, però la seva aposta per l'humor negre i les esquitxades de sang amb textura de ketchup és ADN 100% Sitges. A més de la projecció al festival, podeu recuperar Brain Dead a Filmin.
1: I què deien els altres ahir, Jovany?
19: Ahir els usuaris de Renfe, que van patir una nova jornada de caos i desinformació, van aprofitar els micròfons del matí de Catalunya Ràdio per desfogar-se.
20: És el país pitjor del món. Però en quin país estem, Déu meu? Això és vergonyós. No hi ha ferrocarril, no hi ha metro.
19: Va ser un matí intens, ple de connexions aquí i allà.
21: Anem cap a l'Hospitalet de Llobregat. Joan Trias, bon dia. Hola, Joan, bon dia. Bon dia. Joan Trias, un, dos, tres. Doncs ja parlarem.
19: I mentre a Catalunya hi havia caos als trens, a les emissores de Madrid posaven el punt de mira sobre Puigdemont.
23: Dice, venga, vale, que pase el cagané. Y llega el cagané y pasa. ¿Y qué va a hacer? El ridículo. Pero bueno, eso en Cataluña es...
19: A partir de quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Joan.
24: Catalunya nit. Un informatiu en profunditat.
29: Busquem sempre qui més en sap
24: per resoldre els interrogants del dia.
29: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
24: Catalunya nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
29: Ens allunyem de les estridències.
24: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: dia.
1: El gato avui, de la
2: avui sí, Rosario.
1: Rosario. Només dic la Rosalía, mor.
2: Rosalía no caldrà, no? És mi gato de Rosario. De fet, l'artista va publicar el disc Universo de Ley, on va col·laborar amb alguns artistes, en aquest cas al costat de Malú. És que tal dia com avui, un 8 d'octubre, però de l'any 1982, es va estrenar el musical Cats a Broadway, al teatre Winter Garden. Es va representar durant gairebé 18 anys, fins al 10 de setembre del 2000, i se'n van fer 7.485 representacions.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. La mort de la Mari Carmen, dues setmanes després de ser desnonada de casa seva, ha irromput de ple en la precampanya electoral. Així es va rebre la notícia ahir al vespre a l'acampada de la Puerta del Sol. El de la Mari Carmen va ser un dels molts desnonaments que cada dia es fan a Espanya, però la seva fotografia el 23 de setembre, sortint del pis amb llitera, acompanyada per sanitaris i envoltada també per un fort dispositiu policial, va fer la volta al món i ha arribat a forçar un avançament electoral. Pol Foradada.
1: L'empresa que la va desnonar va acabar oferint-li després tornar al pis. De fet, el nou contracte s'havia de firmar ahir mateix, però no ha estat a temps. Ha mort a l'hospital Gregorio Marañón després que el seu estat de salut empitjorés sobtadament en les últimes hores. Només feia uns dies enviava aquest missatge.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
1: La Mari Carmen tenia 87 anys, en portava 70, vivint al mateix pis, al costat del Retiro. Fa 6 anys que un fons voltor va comprar el pis per un preu irrisori. La Mari Carmen mai havia deixat de pagar el lloguer de renda antiga, ni tampoc les factures, uns 500 euros al mes en total. Cobrava una pensió de 1.400 euros i de cop n'hi van demanar 1.600. En l'últim any l'havien intentat desnonar 4 cops. Tots s'havien pogut evitar fins l'últim.
0: La seva advocada, Beatriz Duro, deia aquesta nit a la SER, com ha passat en pocs mesos de ser una persona totalment autònoma, acabar morint.
3: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial desde hace un año hasta ahora. Desde luego creo que si se hubiera suspendido hoy no estaríamos en esta situación.
0: A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
1: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que està colpit i que lluitarà per evitar que es repeteixin casos similars. Des de Sumar, Yolanda Díaz recorda que darrere de cada desnonament hi ha una vida, o el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que demana que no es faci campanya amb la seva mort. Vox va una mica més enllà i, en un missatge deshumanitzador, acusa Pedro Sánchez de ser responsable de la mort de Mari Carmen.
0: Precisament avui entra en vigor el nou decret sobre habitatge que pretén evitar que repeteixin desnonaments de persones vulnerables. I en les últimes hores, Generalitat, Ajuntament de Barcelona, han anunciat que compraran un edifici de Sant Andreu per evitar el desnonament d'una trentena de persones. Roger Santaló.
4: La compra dels 18 pisos afectats d'una trentena de veïns es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. L'administració ha celebrat el principi d'acord, però la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que celebra l'aturada del llançament, avisa que el moviment del PSC és electoralista. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Marta Espriu, portaveu de la Confederació.
5: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici.
6: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic.
4: Des de Sant Andreu de Barcelona, Roger Santaló i Xavier Cussó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Si la mort de la Mari Carmen marca ja el tret de sortida de la precampanya electoral, la campanya arrencarà marcada per la vaga general. Serà el dimecres 11 de novembre. És la primera que convoquen els sindicats majoritaris en 14 anys.
1: La vaga, 24 hores abans que comenci la campanya, es convoca per reclamar accés a l'habitatge, salaris dignes i per protestar contra l'alça de preus. Camil Ros, UGT, Belén López, Comissions Obreres.
7: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
8: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
1: Des del Sindicat de Llogateres també donen suport a la convocatòria i asseguren que la tiraran endavant també en record a la Mari Carmen.
0: Avui a la Gorda del Matí, Jofre Llombart, Oriol, Marc, Alícia Puig i Pere Rossinyol. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui és dijous 8 d'octubre. El dia comença amb temperatures més baixes a muntanya. Al Port de la Bonaigua ja tenen 2 graus. En canvi, a Moià encara n'hi ha 13, a la Bisbal d'Empordà 14, a Lleida 15, a Reus 19 graus. Avui hi ha núvols i boira encara a molts llocs de Catalunya, però el vent de tramuntana i de mestral els escombrarà, marxaran, s'imposarà el sol, excepte entre Barcelona i Girona, el litoral i prelitoral, aquí encara es podrien formar tempestes, i d'altra banda, la Vall d'Aran, avui s'esperen núvols, precipitacions i nevades a 2.000 metres.
0: De seguida ampliarem també el trànsit. Ara són les 7 i 5 minuts. Repassem el que cal saber d'aquest dijous 8 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
11: Bon dia.
0: L'endemà.
12: De la jornada caòtica, Rodalies. Avui el servei intentarà recuperar la normalitat.
0: Ho estem seguint en directe des de l'estació de Sant Jordi Canal. Bon dia.
13: Bon dia, servei habitual, cap problema greu, això sí, amb l'anunci de retards, encara tot Rodalies, en algun cas les pantalles en mostren de més de mitja hora. Inoperatius al tram Granollers-Sant Celoni de l'R2 Nord i l'R11 que enllaça Barcelona amb Girona, Figueres i Portbou. Ja funciona l'R4 Nord cap a Sabadell, Terrassa i Manresa, però després de dies sense fer-ho, són pocs els passatgers que l'agafen aquest matí aquí a Sants.
0: Gràcies, Jordi Canal. Ara sí, anem a, pel que fa a les carreteres. Clàudia Serra.
14: Bon dia. Doncs a les carreteres ens despertem amb retencions. L'entrada a Barcelona, sobretot pel nus de la Trinitat i a les rondes des de Trinitat en sentit Llobregat. Fora de Barcelona, lentitud a l'AP7 de Sant Cugat a Castellbisbal en sentit sud i encara una via tallada per inundació és la Ronda Nord a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses del Vallès amb Canovelles.
0: Gràcies. Això pel que fa a les carreteres. Avui posarem especial atenció. Després del caos de Rodalies segur que hi haurà molta gent que agafarà més el cotxe. Per tant, mirarem què és el que passa a la mobilitat i també a les carreteres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha enfrontament.
15: Entre Rodalies i els maquinistes pel desgavell d'ahir, els sindicats justifiquen la plantada d'ahir per falta de seguretat, però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playa.
16: S'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
17: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
18: A nivell polític, el president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, acusen el sindicat d'actuar per interessos laborals.
19: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
20: Correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
0: Un vell conegut.
12: Antonio Carmona, l'històric portaveu de Renfe, torna per coordinar la xarxa de Rodalies a Catalunya, ara des de DIF. Es tracta d'una figura de nova creació, de perfil tècnic i de coordinació entre administracions per mantenir la infraestructura ferroviària de Rodalies.
0: Encara activada.
15: La fase d'emergència del Pla Inuncat, Protecció Civil, espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Se'n preveuen al litoral central i al nord del país. El que més preocupa, però, és el vent. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
21: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. I llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
18: Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes de l'episodi de pluja a Catalunya, els equips de manteniment a les Franqueses del Vallès van trobar i el cos d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. I continua la recerca del menor desaparegut a Granollers i l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda.
0: No s'hi resistirà.
12: El Tribunal Suprem, que preveu amnistia a Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre, és just quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre.
0: Madrid, Paula Brujats.
22: Si les eleccions precipiten la decisió, com a mínim per als condemnats, estan inhabilitats i si així ho volguessin, diu el Suprem, s'han de poder presentar les eleccions. Per tant, abans del 26 d'octubre s'ha d'haver resolt el seu cas. Fons del Suprem reconeixen que la sentència del Constitucional obliga a restituir els drets polítics dels líders del procés i no aplicar l'amnistia seria fer tot el contrari. El Suprem ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als dirigents del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva, i un cop tingui la resposta, deliberarà i decidirà. Serà àgil, diuen fons del Suprem, com a mínim en el cas dels exconsellers. L'amnistia per a Carles Puigdemont pot trigar una mica més. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ada Colau.
15: És a un pas de ser la candidata de Front Ampli a les pròximes eleccions generals. La proposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la candidata de la llista d'esquerres l'ha feta Més Madrid, una de les formacions que integren la coalició.
18: Segons aquesta mateixa, la ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata de Front Ampli per Madrid.
0: Vot per correu.
12: Alberto Núñez Feijóo s'afegeix a les veus del PP que el qüestionen. El president dels Populars es fa seu l'argument de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació.
23: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
15: Encara en clau 29N, Junts assegura que no tornaran a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats de PP i Vox, Jordi Turull, secretari general.
24: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
0: un 45%.
18: És l'augment del nombre d'interns morts a centres penitenciaris de Catalunya aquest any en comparació amb el 2025. És una dada que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. Segons el Departament de Justícia, en els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions d'aquestes, 6 suïcidis i 23 per altres causes.
22: Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
2: Un deteriorament del clima de la convivència com a conseqüència d'un enduriment de les condicions de vida provocades per les reivindicacions de sindicats de funcionaris penitenciaris després de l'assassinat de la cuinera.
0: L'eclipsi.
15: Les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
3: Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Rocher, explica a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
5: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs, un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
3: Van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No accepta.
18: El primer ministre francès, les demandes dels estudiants. Ahir va compareixer Sébastien Lecornu, que sí que va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Avui s'esperen noves mobilitzacions.
0: París, Isabel Galí.
6: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
11: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional. El respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
25: S'impose a chacun.
6: Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El primer dels quatre.
22: Oques Grasses comença a acomiadar-se dels escenaris amb el primer concert a l'Estadi Olímpic. L'últim, dissabte, el podreu escoltar en directe per ICAT.
0: Barcelona, Marc Ruiz.
26: El concert d'acomiad d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla gegant darrere de l'escenari principal, cor, conjunt de corda, cos de dansa, pirotècnia i columnes de foc. Josep Montero no s'ho acabava de creure.
27: Semblava impossible. Qui ho hagués dit que 14 anys després i allí estem.
26: I a mesura que s'acostava al final del concert es quedava sense paraules.
27: Encara dia d'avui no vam assimilar. Vam trobar les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria.
26: Només han evitat el segon disc, però hi havia tots els hits. Des de Cool fins a Petaro, passant per John Brown, Passos importants o Serem ocells. Les dues imprescindibles les han dedicades a la banda, la gent que estimo, i al públic, sort de tu. Després de la cancel·lació de dilluns, ara sí, va de debò i Oques Grasses comencen a ser de mica en mica història. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
28: I've come into possession of a map.
15: Amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar com a convidats estrella. La pel·lícula inaugural es projectarà aquesta nit i serà Found Alive de Carlota Pereda, directora de Cerditam, que es va emportar el Goya millor curtmetratge.
0: Enrique Vilamates a les travesses.
18: Sí, és un dels favorits a emportar-se el Premi Nobel de Literatura d'aquest any. Aquest migdia a la una sabrem el guanyador. L'escriptor català torna sonant força al costat de noms com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza.
0: I en esport, Robert Prat torna.
29: La Lliga de Futbol, després de l'aturada de seleccions, amb un Barça pendent de Rafinha que recupera Joan García pel partit de dissabte contra el Getafe, el conjunt madrileny no ha pogut fitxar l'exmadridista Carvajal, Ángel Torres, president del Getafe.
30: Si no hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo.
31: Lo vamos a intentar.
29: Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet, 101-89 davant l'Ulm.
32: El Matí de Catalunya Ràdio.
33: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
34: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
1: Saludem des del quios del costat de la ràdio, ara mateix 17 graus de temperatura i les portades d'avui tenen una clara protagonista i és Mari Carmen. No només la veiem als titulars, sinó també a les fotografies. El País, per exemple, ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mor desnonada. La Vanguardia parla d'un símbol de la lluita contra els desnonaments i el punt de vista més polític el trobem al Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. A la premsa catalana també expliquen el caos i a Rodalies, tant el diari Ara com el periòdico. I l'altre tema és el concert d'Oques Gràcies. D'ahir ho veiem a la portada del diari i també del Punt Avui.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
18: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curado per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Castellgalí, 17 a Arenys de Mar i 19 a la capital. Carreteres, Clàudia Serra.
7: Aquesta hora, retencions als accessos a Barcelona, sobretot pel nus de la Trinitat i a les rondes, ronda de dalt de Trinitat a Horta i ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot sentit Llobregat.
18: I atenció si heu d'agafar el bus per anar a la feina, perquè els treballadors d'autobusos de Barcelona fan vaga.
8: És la segona jornada de vaga parcial que fan com a protesta pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu. El servei es veurà afectat en tres franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins a la finalització del torn.
15: En aquestes franges hi haurà serveis mínims. La plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre. Els treballadors reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores la setmana.
18: Més notícies. I, de fet, més vagues. El conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona continua enquistat des que va començar a finals de maig. Els treballadors d'aquests equipaments municipals, que reclamen més personal i millores salarials, tornen avui a la vaga.
8: La reunió d'ahir entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament es va acabar sense acord. Segons la Intersindical i la CGT, la trobada no va passar dels 10 minuts perquè l'administració no va portar cap proposta.
15: Irene Lameiro és delegada del comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
9: És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
8: El comitè d'empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva i ha convocat els treballadors a una concentració davant la seu de recursos humans de l'Ajuntament.
18: El Baix Sant Fruitós demana un canvi de traçat del futur tren transversal cap al nord del municipi.
15: Considera que l'actual proposta no resol adequadament les necessitats del municipi. L'Ajuntament defensa una alternativa que milloraria la connexió entre diferents zones i reduiria, asseguren, l'impacte sobre l'entorn i evitaria també problemes de mobilitat.
8: Ara la Generalitat haurà de valorar-ho i anunciar si veu el canvi amb bons ulls. Ho explica Regió 7.
18: I els serveis d'emergència amplien la zona de cerca del menor de 12 anys desaparegut aquest cap de setmana a Granollers, coincidint amb el fort episodi de tempestes.
15: En el dispositiu hi participen gairebé mig miler de persones, entre bombers, Mossos, unitats canines, drons, mitjans aeris i voluntaris.
8: La recerca s'estén per zones urbanes i agroforestals i no es descarta cap hipòtesi. Els equips asseguren que mantindran el dispositiu fins que es pugui aclarir què ha passat amb el menor.
18: I cultura. Avui us expliquem que Sitges exposa temporalment al Museu de Maricel una selecció de nines d'una col·lecció històrica formada per més de 550 peces. Atenció, perquè són dels segles XVIII, XIX i XX. Ara mateix passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí, de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
32: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
10: el 1048 01048 de la sèrie 26 026.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat. A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat. El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
12: Estan restablint progressivament el servei. Per això, en alguns casos, es manté el reforç dels autobusos. Es manté inoperativa l'R11 a Girona i el tram de Granollers entre Sant Celoni de l'R2 Nord.
13: Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
2: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: El deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial.
5: La historia avanza gracias a las vagas generales. Y aquesta vaga la guanyarem y la guanyarem particularmente.
6: Proponerle a la Junta Electoral Central medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia, Francesc Soler. Símbol.
18: Signe, objecte o figura que representa una idea o un concepte de manera convencional o per analogia. La Mari Carmen Abascal ha mort convertida en símbol inequívoc de la crisi de l'habitatge i la injustícia dels desnonaments, en especial de les persones vulnerables. De la mateixa manera que l'assassinat d'Anna Orantes Ruiz a mans del seu marit va impulsar la llei contra la violència de gènere, el desnonament de la Mari Carmen ha encès la lluita contra els desnonaments.
0: Tornada.
18: L'acció de retornar, sobretot de tornar al lloc d'on s'havia partit. Els darrers dies es parla amb força, s'especula, sobre com i quan es produirà la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. Una operació tornada que l'entorn de l'expresident situa després de les eleccions. Això pel que fa al quan. Del com en sabem ben poca cosa. De l'on, una mica més, perquè ha transcendit que trasllada l'oficina a la zona alta de Barcelona.
0: Pesta.
18: Malaltia infecciosa, greu i contagiosa que afecta persones o animals i causa una gran mortalitat. L'OMS, Europa i els Estats Units estan monitoritzant un possible brot de pesta pneumònica a Rússia després de la mort d'una treballadora d'un laboratori. Donald Trump està convençut, però, que no es deu a cap arma bacteriològica. Ja estem més tranquils, oi?
0: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 29.
7: És el nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya en el que va d'any. Són un 45% més respecte a tots els de l'any passat, quan van ser 20. 6 morts han estat per suïcidi i 23 per altres causes. Són dades del Departament de Justícia que us avancem avui al matí.
0: 400.
7: Són les persones que van atendre els serveis d'urgències amb afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense protecció adequada. La majoria van ser lesions lleus i només en dos casos els afectats van trigar uns dies a recuperar del tot la visió.
0: 47.200.
7: Són els falsos autònoms que va regularitzar la inspecció de treball el 2025. És el nombre més alt des del 2018. Es dispara respecte al 2024, també, quan van aflorar 7.000 falsos autònoms. Aquest augment de deteccions es deu a una intensificació del control de les plataformes digitals per part de la inspecció.
0: I el veig tres imatges. A la primera imatge hi veig dos nois d'esquena al capdamunt d'una escala mecànica. Un d'ells està una mica com ajupit, amb una mà al cap, i a primer pla s'hi veu un pal informatiu amb dues càmeres del carrer instal·lades.
15: Aquesta foto és la que tria La Vanguardia per explicar que la videovigilància urbana amb intel·ligència artificial s'estén entre dubtes legals, i és que Protecció de Dades adverteix dels límits per identificar persones en directe.
0: A la segona imatge hi veig totes samarretes del Barça. En compto unes 18. N'hi ha de més noves, de més antigues, estan exposades en columnes de 3 en 3.
15: És una imatge virtual que veiem a l'ara del que serà el nou museu del Barça. El Barça treballa per inaugurar aquest nou museu al novembre, més que bé, recuperar els tours per l'interior de l'estadi i començar-se a costar els 80 milions d'ingressos.
0: I a la tercera imatge hi veig un llac amb muntanyes i un bosc molt espès. És una fotografia que segurament ens porta fins al Pirineu. Júlia Albacar, què estem veient?
11: Doncs sí, és el Pirineu, concretament la vall de Sant Nicolau dins del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Això perquè avui parlarem d'un estudi que conclou que este parc nacional concentra la major quantitat i qualitat de boscos madurs de tot l'estat. Un bosc madur, per entendre'ns, és aquell que ens mostra com serien tots els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà. I això afavoreix a més una fauna i flora molt diversa. I a partir d'aquí, doncs, l'estudi pot servir per proposar accions per embellir altres boscos i millorar-ne la seva conservació.
14: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a La cara B del temps us expliquem què diu la saviesa popular sobre el temps que fa aquests dies. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia. Si avui ja no tinc ganes d'analitzar sistemes convectius ni masses d'aire quasi tropicals, avui ho farem diferent. Avui he obert el costumari de Joan Amades i he buscat els refranys del mes d'octubre que encaixen amb el temps que està fent, i mireu què he trobat. Diu, a l'octubre forta tronada, vés en compte amb la riuada. I un altre que és molt contundent. Trons d'octubre, any del diluvi. Fixeu-vos que antigament l'ES Alert no era una alarma.

0: feia. Exercici de dansa que fas quan convides. I la resposta era espagat. L'espagat és un exercici de mantenir les cames obertes a terra de manera que formin una única línia recta, com una bona ballarina. I si has pagat, doncs és que convides. Avui, l'Enigmàrius, avui que és dijous, ens porta fins a Sevilla. Extravagant com un doblet sevillà no sevillista, de 8 lletres. Extravagant com un doblet sevillà no sevillista, 8 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Una àvia veu el seu net jugar al Fortnite, decideix provar-ho i ara és la jugadora de més edat de tot el món. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia, diu la notícia que l'àvia té 78 anys, que ja en porta 9 jugant al Fortnite. També explica que s'ha convertit en la streamer de Twitch de més edat de tot el món en jugar al videojoc de manera activa. L'àvia afirma que mai va pensar que es convertiria en una jugadora de Fortnite, però que va sentir molta curiositat quan va començar a veure el seu net mentre jugava. Ho va provar i ràpidament, diu la notícia, el Fortnite es va convertir en una afició imparable. M'encanta jugar i m'encanta parlar amb la comunitat de jugadors i seguidors. Mai no he deixat que la meva edat sigui un obstacle, diu aquesta àvia, que també admet, atenció, que juga 6 hores cada dia.
2: I això és real o fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: El so de les esquelles d'un ramat, el caminet per dins el bosc, la brisa del mar a les galtes. Els espais naturals de Catalunya són un regal. Visitar-los fent ús dels recursos que ens ofereixen és gaudir-ne avui i conservar-los per demà. Informa't abans de sortir i segueix els itineraris oficials. Tota la informació a espaisnaturals.cat.
6: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
7: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
8: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
9: Una meravella és poder viajar.
3: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una àvia veu el seu net jugar al Fortnite, decideix provar-ho i ara és la jugadora de més edat de tot el món, és una notícia real. L'àvia es diu Kat Bowie, és d'Escòcia, té 24.000 seguidors a Twitch i ara, a més, ha guanyat el rècord Guinness com l'estreamer de Fortnite de més edat.
2: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
2: I ara, per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
10: 8 d'octubre de 1988. Als peus de la Font de Montjuïc desfilen per l'escenari dues llegendes d'estils tan diferents com l'òpera i el rock. Montserrat Caballé i Freddie Mercury apareixen agafats de la mà al Festival de la Nit, amb què se celebra l'arribada de l'antorxa olímpica a la ciutat comtal. Pocs sabien en aquells moments que aquesta seria l'última aparició pública del líder de la mítica banda Queen i que ho faria amb la que esdevindria la cançó oficial dels Jocs Olímpics del 92, regalant-nos un moment únic per la nostra història sota el crit imponent de Barcelona.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Són 8:15. Avui és dijous, ens despertem amb 10 graus a Sant Pau de Segúries, 18 graus a Cunit i 15 a Gandesa. El dia en què entrevistarem la portaveu de Més Madrid, Teix Sidi, per parlar del lideratge de Colau a la candidatura de Front Ampli. Però de què més hem d'estar pendents avui? Francesc Soler, Sílvia Solanes, Robert Prats.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
4: La mort de la Mari Carmen sacseja la precampanya electoral, convertida en una icona de la lluita en favor d'un habitatge digne. Ha mort a l'hospital als 87 anys, dues setmanes després de ser desnonada.
2: Feijóo reuneix avui la Junta Directiva Nacional, que és el màxim òrgan del PP entre congressos, per escalfar motors de cara a les eleccions del 29 de novembre.
4: El Tribunal Suprem no posarà pegues a l'amnistia dels condemnats.

0: condemnats de l'1 d'octubre i que continuen inhabilitats. L'alt tribunal assegura que Junqueras, Turull, Romeva o Bassa s'han de poder presentar a les eleccions del 29N si ho desitgen.
1: Qui està més a prop de ser a les llistes és Ada Colau. Més Madrid, un dels partits de la candidatura Front Ampli, ja ha avalat que l'exalcaldessa de Barcelona encapçali la llista.
0: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts a centres penitenciaris catalans s'ha disparat un 45% en el que portem d'any. Són 29 defuncions, de les quals 6 han estat suïcidis.
1: Encara no té data el retorn de Puigdemont, però l'expresident ja ha anunciat que canvia la seu de la seva oficina a Barcelona, deixa el Palau Centelles i es trasllada al carrer de Doctor Ruge, al barri de Tres Torres.
0: I també us ho explica Catalunya Ràdio. Les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi. Segons el departament, no hi ha hagut casos greus de pèrdua de vista.
1: I oques grasses han emocionat aquesta nit l'estadi olímpic en el primer dels 4 concerts de comiat després de 14 anys sobre els escenaris.
2: En esports, el Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal.
3: I pel que fa al temps, avui tindrem un canvi d'aires. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, ens arriba una massa d'aire d'origen polar que farà baixar la temperatura. Ho notarem sobretot la pròxima nit, amb una entrada vent del nord i de tramuntana, que ja es notarà d'aquí poca estona, això sí, amb algunes nevadetes al Pirineu, a la Vall d'Aran i zones pròximes a 2.000 metres d'altura. I potser el més destacable d'avui també seran les tempestes, que quedaran restringides a la zona entre Girona, Barcelona, el litoral i prelitoral d'aquest sector, amb tempestes localment fortes encara.
3: I mobilitat també a aquesta hora. Avui el dia arrenca amb una relativa normalitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Després del caos d'ahir, avui el servei de Rodalies arrenca sense incidències importants, però amb alguns retards, com les demores de 20 minuts en els trens de l'R15 que van des de Reus cap a Barcelona. L'R4 recupera tot el seu recorregut, els trens tornen a circular des de Barcelona cap a Terrassa i Manresa, i finalment Renfe avui ja no ha posat autobusos alternatius en aquesta línia. Recordem que encara hi ha trams de línia sense servei de tren, com l'R2 entre Granollers, Centre i Hostalric, on hi ha autobusos alternatius. D'altra banda, al tramvia, a la TEU, hi ha retards.
3: I pel que fa a les carreteres, congestió als accessos a Barcelona. Clàudia Serra?
6: Sí, sobretot a C33 i C58 a Montcada. Aquí ha agreujat per un accident que talla un carril, i la B20 a Santa Coloma, tot això en sentint-nos de la Trinitat. També carregades B23 des del Papiol i A2 des de Pallejà, direcció Barcelona, i la ronda sobretot en sentit Llobregat. Fora de Barcelona destaca congestió a la C58 de Terrassa cap a Sabadell i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona.
3: Gràcies, Clàudia Serra, i ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
7: Sí, centrades, Ricard, sobretot en la mort de la Mari Carmen. El País ocupa gran part de la portada sota el titular "La Mari Carmen mort desnonada". La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments, i un punt de vista més polític, El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. També en portada, El Periódico parla de caos a les carreteres per l'aturada de Rodalies i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant un tren sota el titular "Per què no han avisat?". Això al dia que El Punt avui dedica tota la gran foto de portada a Oques Grasses, que ja fa història a l'estadi.
3: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem a Jofre Llombart, Oriol Marc, Alicia Puig i Pere Rossinyol. Quan passen 4 minuts de 7:45... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
8: Bon dia.
3: Avui els diaris articles sobre el caos d'ahir a Rodalies i sobre la mort de Mari Carmen.
8: Comencem els trens. A l'Ara, el periodista Antoni Bassas critica que el Ministeri de Transports diu textualment se li refot com funcionen els trens a la regió nord-est de l'estat, perquè diu que sempre li ha quedat molt lluny. La Vanguardia demana que Rodalies deixi de ser un malson i recorda que calen més inversions i una gestió més eficaç, mentre que el periòdico lamenta que la disputa entre DIF i els maquinistes sobre la revisió de les vies hagi perjudicat un altre cop els usuaris. L'editorial del País es titula "La Mari Carmen va canviar Espanya" i va acompanyat d'un fotomuntatge de la Mari Carmen amb el seu rostre en blanc i negre i amb una samarreta vermella en què es veuen persones manifestant-se per l'habitatge. I mentrestant, El Mundo, que considera que la vaga general anunciada per l'11 de novembre és una vaga electoral impulsada des del govern espanyol.
3: I afegim-hi el que ha llegit aquesta hora a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: Llegiu l'entrevista que li fan a El País a l'economista Thomas Piketty, que és un dels 200 investigadors que ha participat en l'informe de justícia global, on es busquen alternatives al futur distòpic d'inundacions, focs, intel·ligència artificial, desigualtat i canvi climàtic que ens perfilen els multimilionaris del món. Defensa nous impostos per les grans fortunes i reconeix que mantenir el sistema actual pot comportar més desigualtat i problemes climàtics i conflictes pels recursos. Creu que cal actuar abans d'una gran crisi i amb una gran cooperació internacional.
10: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
12: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
13: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
14: Hola a tots i benvinguts al Paradís de la Relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
15: Peugeot. Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
16: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la Guerra Civil. Ara, a les llibreries.
17: Catalunya Ràdio.
3: Repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal quan són 2:15 de 8 del matí amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Del paraulògic al metalògic.
0: Sí, un mestre de l'escola, Eugeni d'Ors de Valls, ha creat el metalògic, un joc que segueix la mateixa estructura del paraulògic, però per potenciar el càlcul mental. Es publica cada mitjanit a internet i els usuaris han de fer l'operació que permeti arribar exactament a la xifra central a través de suma, resta, multiplicació, divisió i fins i tot l'ús precís dels parèntesi. Ho veiem al ballenc.
3: Qui tanca per massa burocràcia?
1: Doncs una formatgeria artesana i multipremiada de la Seu d'Urgell, Cal Majuba, que des del 2014 fa formatges de pastor. Llegim el Segre, que tanca literalment per persecució burocràtica i per la gran quantitat d'inspeccions. N'han tingut 8 en 2 anys. Detallen que havien arribat a gestionar 160 ovelles de llet, però que ara els en quedaven 16. Diu que les administracions els han fet sentir literalment com uns delinqüents.
3: I si sou d'esmorzar de forquilla, això us interessarà.
0: Sí que ha nascut l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla amb la idea de preservar i divulgar aquesta tradició. Volen convertir l'esmorzar de forquilla en una porta d'entrada a conèixer i defensar la cuina tradicional catalana, però també el que hi ha al darrere, el producte, el territori, els oficis. Diuen que no volen ser només una associació de persones a qui els agrada esmorzar bé. Ho recull el Nacional.
3: Una pregunta més tècnica. Ja sé que potser ara no és el moment, però ara un moment la música, Cesc.
0: Ai.
3: Algú de vosaltres té una empresa de formatges o d'esmorzar de forquilla, perquè tot el dia m'esteu parlant...
0: Les Solanes, això, que li encanten aquests temes.
1: Aquesta hora que
0: és l'hora d'esmorzar. Sí, gana aquesta hora.
3: No, per curiositat. Molt bé. Donald Trump, també, atenció amb escultura.
1: Una escultura daurada de Trump, de 2,5 metres d'alçada. Aquesta setmana l'exhibeixen al Parlament Europeu d'Estrasburg. No només això, sinó que està elaborada amb cobre i recoberta amb or de 23 quilats, però no és per lluir la figura de Trump. Més aviat al contrari, i surt despullat, espatlles d'un altre home i amb un llarg pal de golf i una petita balança de la justícia. És cosa del diputat de l'esquerra danesa Per Claus i l'obra és de l'artista Jens Galschiot, que ha portat altres ocasions també obres a institucions. Ho veiem al Mundo.
3: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Pol Forada i Lara García.
18: Una premsa internacional que es fa ressò de la mort de la Mari Carmen al Regne Unit. The Guardian sosté que s'ha convertit en un símbol de les protestes per l'habitatge a Espanya. Des del nord fins al sud d'Espanya la gent s'ha mobilitzat contra el patiment provocat per uns lloguers que han augmentat un 80% en una dècada, assenyala el diari. I el que ha arribat també a l'altra punta del món, el Japan Times, ho explica així, la mort d'una dona espanyola el passat mes de setembre, que va patir un desnonament dramàtic que ha desencadenat protestes massives per l'habitatge i ha propiciat un avançament electoral. O a Hong Kong, el South China Morning Post, que destaca que ha mort als 87 anys la madrilenya que va ser desnonada i que ha propiciat protestes i una vaga general a nivell estatal.
1: I la premsa econòmica també parla avui d'habitatge. Expansión critica de nou els decrets de l'habitatge, destaca que el govern espanyol ha ressuscitat els decrets i diu que torna a sacsejar el mercat immobiliari a la desesperada. I avui l'ONU Economia es fixa en quins drets tenen els treballadors i els empresaris en una vaga general. Diuen que el treballador no està obligat a prestar serveis i que l'empresari no està obligat a abonar salari pel temps no treballat. Per tant, durant els dies o hores de vaga no existeix dret a retribució, recorda el diari. Tampoc no es pot imposar cap sanció disciplinària quan la vaga ha estat, doncs, legalment convocada, en tractar-se de l'exercici d'un dret reconegut en la Constitució i en l'Estatut dels Treballadors.
3: I a la premsa esportiva destaca l'adeu de Leo Messi de la selecció argentina, Robert Prat.
2: Per sempre, Messi, un comiat apoteòsic i emotiu del 10 de l'Albiceleste amb un Messi que regala un gol en aquest adeu. El diari L'Esportiu diu que aquest últim tango de Messi emociona.
3: És ben bé que es nota que no hi ha lliga, perquè això estem parlant de notícia de fa dos dies. Vull dir que avui la premsa va amb temes...
2: Bueno, la premsa avui va a full amb aquest tema de Messi. És un últim tango pel diari Esport. Albert Masnou recorda que el Barça encara no l'ha acomiadat com cal i que ni al pas del temps no ho ha pogut arreglar. Pel Mundo Deportivo és un adeu monumental d'un mite amb un últim ball molt gran. El Marc afegeix que Cristiano Ronaldo s'afegeix a la festa de Messi amb un missatge en què mostra la seva admiració i respecte pel que Messi ha aconseguit amb l'Argentina. El diari ara diu que Messi juga el seu últim partit mentre Cristiano protagonitza escàndols a Portugal.
17: Sí!
2: A La Vanguardia, Joaquín Luna diu que Messi és al camp mentre Cristiano és al seu món. Són les diferències entre un jugador i un altre que tothom estima. El periòdico Jordi Puntí diu que aquest homenatge li ha de servir al Barça com un assaig general per fer-li el comiat que mereix. Escriu també que aquest adeu és un primer pas cap a la immortalitat del Messi futbolista. I el periòdico parla de la retirada de Pedrito, de Pedro, l'exjugador del Barça que va fer debut a Guardiola. El diari AS diu també que el fitxatge de Carvajal pel Getafe està bloquejat. Com a mínim fins dilluns, l'equip madrileny no compleix el fair play financer.
3: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalías i Gerard Jubany. Bon dia.
19: Bon dia.
3: Atenció a aquest cas. Arriba drogat i conduint un cotxe al curs per recuperar el carnet.
20: Ha passat a Osca. La Guàrdia Civil va comprovar que una de les persones que havia de fer el típic curs de sensibilització i reeducació viària va arribar al centre de formació conduint el seu vehicle, tot i que s'havia quedat sense punts. Quan els agents li van fer la prova de detecció de drogues, oh, sorpresa, va donar positiu en amfetamines i metamfetamines. Un fet que el pot portar a la presó de 3 a 6 mesos amb una multa o treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies. Ho hem vist al web de la SER.
3: Apple busca algú que es passi el dia de cafeteria, en el seu lloc es diu ICAP.
21: Exacte, notícies de Bariloche informa que es tracta d'un ICAP Supply Specialist a Santa Clara, Califòrnia. Què haurà de fer exactament aquesta persona? Molt senzill, assegurar-se que tots els empleats d'Apple tinguin cafè acabat de fer a la sala de descans. Com molt bé sabeu, la marca és mega corporativa i és per això que el càrrec porta la I davant com si fos un producte més de la marca.
3: I Richard Dean Anderson, actor que es va encarnar en MacGyver, carrega contra Donald Trump. Diu, és un tros de merda.
20: Sí, en una xerrada que va concedir davant dels mitjans de comunicació, en MacGyver va aprofitar per enviar un missatge al president dels Estats Units i no va poder ser més clar. Va dir, em desagrada molt el que és ell, és un tros de merda. No m'agrada el seu comportament, les seves polítiques, el seu ego. És un home negatiu. Simplement no el respecto, que és el pitjor que puc dir d'un ésser humà. Ho hem vist al Marca.
3: I Canalías, qui fa anys avui?
21: Avui felicitem la presentadora de televisió, Susana Griso, en fa 57. Un altre periodista que fa anys, Lorenzo Milà.
3: Estàs blanquejant a Susana Griso, ara.
21: Què estàs dient?
3: Jo què sé.
21: Digues. Un altre periodista que fa anys, Lorenzo Milà, 66.
3: Sí.
21: I acabem felicitant Bruno Mars, que avui arriba als 41.
3: Vinga, Sant Oral.
21: Avui és Sant Simeó, Santa Reparada, Sant Bacus i alguns Sergis celebren avui el seu sant.
3: I acabem el repàs de la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
22: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
23: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
24: 8 d'octubre de 1986, convoquen una manifestació contra la Barcelona Olímpica. Entitats veïnals i grups polítics com el SANT, l'MDT o la CNT no estan d'acord amb el projecte i participen unes 2.000 persones darrere una pancarta que diu no a la Barcelona Olímpica. La cosa acaba amb 5 persones detingudes i molt poc espai als mitjans. Només quedava una setmana perquè el Comitè Olímpic Internacional fes públic qui organitzaria els Jocs del 92 i no era qüestió de magnificar l'oposició que la cita generava a Catalunya. El periòdico entrevista el president del COI, Joan Antoni Samarà, encara fa 40 anys, i alertava: veig massa eufòria a Barcelona, vigileu que no passi el mateix que a Sevilla. Samaranga referia a la final de la Copa d'Europa de futbol que aquell mateix mes de maig el Barça havia perdut contra l'Steaua de Bucarest, quan tothom ja celebrava la victòria abans d'hora.
4: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Passa un minut i mig de 3 quarts de 8 del matí. Repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La mort de la Mari Carmen sacseja la precampanya electoral.
0: Convertida en una icona en la lluita en favor d'un habitatge digne, ha mort a l'hospital als 87 anys, dues setmanes després de ser desnonada. Avui precisament entra en vigor el decret de l'habitatge que inclou la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables com el que va patir la mateixa Mari Carmen.
3: Rodalies comença a recuperar avui la normalitat després de la jornada caòtica d'ahir.
1: Mentrestant, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada d'aquest episodi de pluges que podrien anar acompanyades de vent al litoral central i al nord del país. Imma Soler, sots directora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
17: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors, és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
3: El Tribunal Suprem no posarà pegues a amnistiar els condemnats per l'1 d'octubre que continuen inhabilitats.
0: Assegura que Junqueras, Turull, Romeva o Bassa s'han de poder presentar a les eleccions si ho volen. Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo reuneix avui la Junta Directiva Nacional per preparar el 29N. Qui està a un pas de ser candidata per Barcelona de Front Ampli és Ada Colau.
3: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Es dispara un 45% el nombre d'interns morts en presons.
1: Són 29 defuncions aquest any, 9 més que el 2025. 6 de les morts han estat per suïcidis. L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans les atribueix a la degradació del sistema penitenciari.
3: També us explica Catalunya Ràdio, les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi.
0: Segons el departament, no hi ha hagut casos greus de pèrdua de vista. La majoria tenien problemes lleus, els ulls tret de dos casos més greus.
3: Oques grasses emocionen l'Estadi Olímpic de Barcelona.
1: En el primer dels quatre concerts de comiat que faran els unusunencs després de 14 anys de carrera.
3: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
19: Hola, bon dia.
3: Des de Lleida, Estela Bussons, bon dia.
25: Hola, bon dia.
3: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
25: Bon dia.
3: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
19: Què tal, bon dia.
3: Comencem precisament per Barcelona. Avui parlem d'habitatge, Marc.
7: Sí, coincidint amb la mort de la Mari Carmen i en plena precampanya electoral provocada per la no aprovació dels decrets d'habitatge, aquest matí hi ha roda de premsa dels veïns del bloc Papallona, del carrer Llançà de Barcelona. És un símbol, recordem-ho, de la lluita veïnal també contra els desnonaments i la conversió de finques residencials en allotjaments de tipus co-living per part de fons d'inversió. Han denunciat, Ricard, un nou pas endavant en la seva lluita contra New Amsterdam Developers.
3: I també en aquest context el Pirineu s'assuma avui a les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, Estela?
25: Sí, les convoca Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge a la Seu d'Urgell i a Ripoll. Serviran per denunciar la particular situació del Pirineu, on hi ha pobles on les segones residències són més del 70% del parc d'habitatges. I una altra xifra, es calcula que hi ha uns 6.000 pisos turístics, per tant, una realitat diferent, però que també es vol visibilitzar en aquest context actual de protestes pel dret a l'habitatge. I per respirar una mica, un nom propi, el d'Andrea Motis, un dels grans noms del jazz català, que obre aquest vespre a l'Auditori de Lleida la 5a edició del Raïmat Arts Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat.
3: I a les comarques gironines avui estarem pendents de la justícia i d'un veredicte, Fèlix.
19: Sí, aquest matí està previst que el jurat popular de l'Audiència de Girona comenci a deliberar si l'acusat confés de matar Carla Fernández l'any 2023 va cometre homicidi o assassinat. La fiscalia li reclama presó permanent revisable perquè considera que ho va planificar. Ahir aquest home va declarar en el judici que no volia fer mal a la víctima. Sí que li va fer una clau d'arts marcials en dues ocasions i també va dir que la va escanyar per evitar que cridés. Això també va dir que va negar que la va agredir sexualment.
3: I al Vendrell, al Baix Penedès, troben un cadàver en avançat estat de descomposició dins d'un vehicle gairebé enterrat a la Riera de la Bisbal. Clara.
8: Els Mossos no hi han trobat signes de criminalitat i, si bé encara no s'ha identificat el cos, han explicat que a finals d'agost s'havia denunciat la desaparició tant del cotxe com del titular del vehicle, coincidint amb els aiguats que van afectar la zona i que van causar dues víctimes mortals. I avui arrenca el CICURT, el Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental, que es fa a Tarragona i Reus. Fins diumenge es podran veure 25 treballs seleccionats i altres activitats. I els curs, a concurs, hi podran veure noms com Emma Vilarassau, Tristan Ulloa, Mabel Lozano o Carlos Bardem.
9: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
3: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tindrem les últimes tempestes de la setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, les tindrem entre Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral. Poden ser encara fortes, potser 20-30 litres per metre quadrat. En el pitjor dels casos podrien passar dels 50-60 litres per metre quadrat. I a la resta de Catalunya, tot i que hi ha núvols i boira a aquesta hora, aniran marxant. Avui entrarà una massa d'aire d'origen polar amb una tramuntanada important a l'Empordà, amb vent de mestral també al sud de Catalunya. I això farà també que s'acumulin núvols a la Vall d'Aran, precipitacions aquí i nevadetes a 2.000 metres d'altura. A partir de demà, més fresca al matí, clara, però temps assolellat durant el dia, divendres, dissabte i probablement també diumenge.
3: I pel que fa al trànsit, circulació complicada d'entrada en punts habituals a Barcelona. Clàudia Serra.
11: Sí, destaca encara la congestió a la C33 i la C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, carregada també la 2 des de Pallejà, la B23 des del Papiol, direcció Barcelona. Aquí a la B23 també hi ha lentitud en sentit nord cap a l'enllaç amb la P7 i a les dues rondes. Fora de l'àrea més propera a la capital, retencions en trams intermitents a l'AP7, a Granollers i Santa Perpètua, en sentit sud. També complicada la circulació a la C58 de Terrassa a Sabadell i a Ripollet en sentit Sabadell.
12: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
23: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
13: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Escobar, de Barcelona. És vicepresidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Josep Maria de Sagarra. Explica que el sistema d'aerotèrmia instal·lat pel Consorci d'Educació no funciona des de fa temps i insisteix que això provoca problemes a alumnes i professors.
26: Ja fa dos estius que hauria de permetre rebre classe a una temperatura adequada. I la temperatura a la classe aquest estiu ha estat de més de 34 graus molts dies.
13: Des del Consorci responen que la reparació és responsabilitat d'Endesa i la companyia diu que els treballs requereixen intervenir a la via pública. Ara ja disposen de llicència per part de l'Ajuntament i estan esperant que el consistori els confirmi si les obres es poden executar entre el 26 d'octubre i el 13 de desembre.
23: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto a vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
3: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. El 636-36-06-09. I ara al matí és moment de parlar del preu de les coses. Avui analitzem quant costa posar una parada en un mercat. Lara García, bon dia.
27: Bon dia. Als mercats municipals l'espai és propietat de l'Ajuntament i generalment funciona per mitjà de concessions. No hi ha un preu únic per tots els mercats de Catalunya. A Terrassa, per exemple, al Mercat de la Independència, el preu va per metre lineal. Ens ho explica el Jordi de la parada de Viram Tanta Gana.
28: Nosaltres paguem una concessió a l'Ajuntament i paguem per metre lineal. El metre lineal anual són uns 290 euros. Per tant, una parada de 4,5 metres, anualment paguem 2.200 euros.
27: I ara anem fins al Mercat de Salt. És un equipament de titularitat pública, tot i que en aquest cas la gestió de les parades interiors recau en comerciants privats organitzats a través de la seva pròpia associació. Paguen 125 euros mensuals per mòdul i cada parada en té com a mínim dos.
29: Hi ha un preu bàsic per mòdul, cada mòdul té 9 metres quadrats i això és el cost que tenen mensual cadascuna de les parades. Hi ha parades que tenen 6 mòduls, n'hi ha que en tenen 3, depèn també de la grandària de la parada.
27: A Barcelona el preu canvia en funció del tipus de parada. Per un metre quadrat en una parada de menjar i beguda, els paradistes paguen 10,92 euros. Per una botiga, el metre quadrat són 5,99 i el magatzem són 4,34 euros al metre quadrat. Això vol dir que una parada d'uns 10 metres quadrats tindria una taxa d'utilització aproximadament d'uns 110 euros al mes abans d'afegir doncs, altres costos addicionals.
3: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costa combatre les plagues? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia. L'Ajuntament de Quart, el Gironès, vol contractar un servei de control de plagues als carrers i en edificis públics. El consistori alega que és una tasca prou específica per externalitzar-la perquè no té prou recursos. Es tractaria de combatre plagues de rosegadors i insectes, és a dir, rates, ratolins, paneroles, vespes, puces, xinxes i d'altres. El pressupost de l'adjudicació és de 29.000 euros anuals, que equivaldrien a uns 7 euros per habitant.

0: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia d'avui, Elisenda Pineda? Bon dia.
1: Bon dia, Ricard. Doncs mira, l'actriu i humorista Carla Pulpón ha perpetrat un vídeo on parodia els propietaris de pisos que posen els seus immobles en lloguer a preus abusius i els ha barrejat amb la cantant Shakira. Atenció al joc de paraules, perquè d'aquí n'ha sortit una tal Shalquila, la germana de la colombiana, que ensenya un quart pis sense ascensor d'aquesta manera. Oh, Champs-Élysées. Crec que no era aquesta la Shalquila,
0: no, la Shalquila. No tenim el tall disponible ara mateix.
1: Ai, vaja, doncs mira, si vols el recuperem per un altre dia,
0: sí.
1: Però us recomano que entreu a les xarxes de la Carla Pulpón, perquè és una especialista en fer aquest tipus de vídeos i ho està petant ara mateix.
0: Gràcies, Elisenda.
1: A vosaltres, una abraçada.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
2: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
0: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
3: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
4: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials...
5: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar...
6: En moments excepcionals, sempre hi som.
7: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius...
6: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
8: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
9: Això és un desastre.
10: S'ha restablert la circulació per via única entre...
6: Rigorós amb la informació.
11: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
12: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
13: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
14: Convocar unes eleccions generals que se celebraran...
15: Que no voten, paguen deudes.
16: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
17: Catalunya Ràdio.
6: A tota hora i a tot arreu.
18: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
19: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
20: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució...
6: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.
21: El matí de Catalunya Ràdio.

I aquesta hora cada dia dedicarem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui, per tots els lectors i especialment els d'Enrique Vilamates, favorit a guanyar el Nobel de Literatura. Per als que sentiu que llegir ens desmunta la mirada i ens fa més lliures, i per als que sabeu que, com escrivia ell de París, digui el que digui l'acadèmia, Vilamates no s'acabarà mai. Bon dia, Catalunya!

0: Mari Carmen Abascal ha mort.
1: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: I avui potser és un dia en què hem de parlar menys de la batalla política i més del que hi ha darrere de la seva història. Una dona, una casa i una vida. També de la seva lluita per poder continuar vivint on ha construït la seva vida. La història de la Mari Carmen ha posat al centre una realitat que sovint expliquem amb xifres, amb percentatges i amb estadístiques. Però darrere de cada problema d'habitatge hi ha una persona. Hi ha una família. Hi ha una vida que pot canviar en un instant. La Mari Carmen ha fet visible la vida de molta gent. De gent que viu amb la por de no poder pagar, de perdre casa seva, de no arribar a final de mes. I ara la seva mort deixa una pregunta encara més difícil. Què en fem de tot això? Perquè la seva història no pot acabar amb la seva mort. La Mari Carmen ha hagut de viure els seus últims dies fora de casa i convertida en un argument polític. És clar que la seva mort és política. Però la Mari Carmen no és cap eslògan ni cap consigna. És una persona que l'únic que volia era viure tranquil·la a casa seva. Si la seva vida ha servit per posar al centre la crisi de l'habitatge, la seva mort ens hauria de fer mirar encara més lluny. Cap a l'esperança. Cap a la possibilitat que aquesta realitat canviï. Que l'habitatge deixi de ser un font permanent d'angoixa. Que tenir una casa no sigui un privilegi. I que la política resolgui l'angoixa de les persones. Avui no toca convertir la Mari Carmen en cap bandera. Toca recordar que darrere d'una bandera hi havia una vida. I que aquesta vida ens obliga a mirar de cara un problema que és de molts. Esperem, doncs, que la seva mort no sigui el final de la seva història i que el món que ens deixa sigui un món més just, més humà i més digne.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 2. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
0: La primera.
3: Avui entra en vigor el primer decret d'habitatge que inclou la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. Persones com la Mari Carmen, de 87 anys, que hi va morir a l'hospital dues setmanes després de ser desnonada i convertida en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Ella no haurà pogut tornar a casa.
0: La segona.
3: En plena precampanya pel 29N, el Tribunal Suprem no posarà pegues a amnistiar els condemnats per l'1 d'octubre que continuen inhabilitats. Junqueras, Turull, Romeva o Bassa s'han de poder presentar les eleccions si ho volen. Avui Alberto Núñez Feijóo reuneix la Junta Directiva Nacional per preparar la maquinària electoral i Ada Colau està a un pas de ser la candidata de Front Ampli.
0: La tercera.
3: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat. És previst que avui sigui el darrer dia d'aquest episodi amb pluges menys intenses, però compta amb el vent al litoral central i nord del país. El balanç de víctimes de les tempestes és ja de 3 morts després que ahir es va localitzar el cos d'un home a les Franqueses del Vallès.
0: La quarta.
3: Rodalies ha arrencat avui amb l'operativa prevista, tot i que amb algun retard. Tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes des de primera hora comportés una jornada caòtica. Per cert que l'exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, coordinarà la infraestructura ara des de DIF, on també farà de portaveu.
0: Doncs ens alegrem també d'aquesta notícia, perquè DIF realment també hi posava molta atenció en molts dels problemes que teníem, assenyalàvem a DIF, per tant estarà bé que hi hagi algú com Antonio Carmona que almenys respon al capdavant d'aquesta infraestructura. La cinquena.
3: Oques gràcies s'emociona a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts que farà la banda d'Osona per posar punt final a 14 anys de carrera. Això mentre Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella del Festival de Cinema de Sitges que comença avui.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
4: Un Barça que recupera Joan García i està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit amb la selecció argentina.
0: Avui tindrem un canvi de situació meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí. Avui entra en força el vent de tramuntana a l'Empordà i el mestral al sud de Catalunya. Escombrà els núvols i les boires. Avui farà sol, excepte a la Vall d'Aran, on s'esperen precipitacions i una nevadeta a 2.000 metres, i també al litoral i prelitoral entre Girona i Barcelona. Aquí, a partir de mig matí, es poden formar tempestes localment fortes.
0: I segueix el trànsit dels accessos de Barcelona, Clàudia Serra.
6: Sí, és hora punta, per tant, en aquests moments circulació complicada, sobretot d'accés a Barcelona. Destaquem la congestió a la C33 i la C58 a Montcada, també la B20 a Santa Coloma, tot això cap al nus de la Trinitat. Sumem també la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i a les dues rondes de Barcelona. A la B23 hi ha cua també de sortida, el Papiol cap a l'enllaç amb l'AP7, a la C58 també de sortida des de Ripollet en sentit a Sabadell, i fora d'aquesta àrea més propera a la ciutat de Barcelona, destaquem també la congestió a la C58 des de Terrassa cap a Sabadell.
0: Avui a l'Àgora ens acompanyaran Jofre Llombart, Oriol Marc, Alicia Puig i Pere Rossinyol, el dia en què parlarem de la mort de la Mari Carmen.
7: Vinga, tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
8: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Ponès.
9: Quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: En pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 6. La mort de la Mari Carmen, dues setmanes després de ser desnonada, ha interromput, en aquest cas, de ple la precampanya electoral i ha sacsejat el moviment en favor de l'habitatge, que va ressorgir arran del seu desallotjament. Així es va rebre la notícia ahir al vespre a l'acampada de la Puerta del Sol. El de la Mari Carmen va ser un dels molts desnonaments que es fan cada dia a Espanya, però la seva fotografia, el 23 de setembre, sortint del pis en una llitera, recordem, acompanyada per sanitaris i també envoltada per un fort dispositiu policial, va fer la volta al món i ha arribat a forçar un avançament electoral pel Foradada.
13: L'empresa que la va desnonar va acabar oferint-li després tornar al pis. De fet, el contracte, el nou contracte, s'havia de firmar ahir mateix, però no ha estat a temps. Ha mort a l'hospital Gregorio Marañón després que el seu estat de salut empitjorés sobtadament en les últimes hores. La Mari Carmen tenia 87 anys, en portava 70, vivint al mateix pis, al costat del Parc del Retiro. Fa 6 anys que un fons voltor va comprar el seu habitatge. La Mari Carmen mai havia deixat de pagar el lloguer de renda antiga. Tampoc les factures, en total eren uns 500 euros al mes. Cobrava una pensió de 1.400 euros i de cop ni demanaven 1.600 per viure al mateix pis de sempre. En l'últim any l'havien intentat desnonar 4 cops. Tots s'havien pogut evitar fins aquest últim de finals de setembre.
0: La seva advocada, Beatriz Duro, assegurava ahir la nit a la SER que la salut de la Mari Carmen s'ha vist clarament afectada pel calvari que ha viscut els últims mesos.
14: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial desde, pues eso, desde hace un año hasta ahora. Desde luego creo que si se hubiera suspendido hoy no estaríamos en esta situación.
0: Tots els líders polítics han reaccionat també a través de les xarxes. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
15: Bon dia, sí, tot i que de maneres diferents. Per part del govern, Pedro Sánchez mostra condol i diu que se sent com a pròpia la seva pèrdua. Yolanda Díaz reivindica la seva lluita, o Irene Montero de Podem, que parla directament d'assassinat. Però lectures ben diferents a PP i Vox. Feijó també a les xarxes ha mostrat el condol, però s'ha limitat a afegir que no es faci campanya amb la seva mort, mentre que l'entorn de Ayuso afirma que ha mort a un hospital públic i que poc més es podia fer, és literal. Avui l'Assemblea de Madrid, controlada per el PP, no permetrà fer un minut de silenci. Vox encara va més enllà, culpa Pedro Sánchez de la mort de la Mari Carmen i l'eurodiputat Germán Terz demana que se li faci una autòpsia.
0: La mort de la Mari Carmen, que ha coincidit també precisament amb l'entrada en vigor d'aquest decret que pretén evitar casos com el seu, Tània.
15: Sí, de fet, està ja avui en vigor després de sortir publicat ahir en el BOE. Entre les mesures, com dius, la prohibició de desnonar persones vulnerables que no tinguin una alternativa, un altre lloc on anar, estarà en vigor fins al 2030. També una pròrroga de lloguers que acaben abans del 2029. S'han de prorrogar 2 anys sense pujar els preus, i també d'altres mesures per frenar la compra especulativa dels fons voltor, com va ser el cas de la Mari Carmen. Mesures és que el govern espanyol ha aprovat per segona vegada el Consell de Ministres. Aquest cop sí, el Congrés convalidarà properament. Ho farà la Diputació Permanent, encara sense data. I és un ple més reduït on el vot de Junts ja és irrellevant i no ho pot bloquejar. El que no està en vigor i torna a néixer mort és un segon decret, el que preveia pròrrogues automàtiques.
0: I parlant de desnonaments, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han anunciat que compraran un edifici de Sant Andreu per evitar que una trentena de persones quedin al carrer. És la primera compra que es fa amb el fons d'emergència que el president Salvador Illa va anunciar la setmana passada al Parlament de Catalunya. Roger Santaló.
16: La compra dels 18 pisos afectats d'una trentena de veïns es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. L'administració ha celebrat el principi d'acord, però la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que celebra l'aturada del llançament, avisa que el moviment del PSC és electoralista. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Marta Espriu, portaveu de la Confederació.
17: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici.
18: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic.
16: Des de Sant Andreu de Barcelona, Roger Santaló i Xavier Cussó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En fi. Si la mort de la Mari Carmen marca ja el tret de sortida de la precampanya electoral, la campanya arrencarà marcada per la vaga general. Serà dimecres 11 de novembre, que és la primera vegada que convoquen els sindicats majoritaris en 14 anys.
13: La vaga, 24 hores abans que arrenqui la campanya, es convoca per reclamar l'accés a l'habitatge, per reclamar salaris dignes i per protestar contra l'alça dels preus. Camil Ros, UGT, Belén López, Comissions Obreres.
19: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
20: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
13: Des del sindicat de llogateres també donen suport a la convocatòria i asseguren que la tiraran endavant també, en record de la Mari Carmen.
0: Una mort de la Mari Carmen que marca també una precampanya en què també és notícia de Colau. Ara ho explicarem. Però a banda d'això també hi ha enquestes que reforcen la posició de Junts?
13: Sí, diu La Razón, ho diu avui en portada, que rebutjar els decrets de l'habitatge no només no passa factura a Junts, a PP i a Vox, sinó que els reforcen si avui se celebressin aquestes eleccions generals. És la primera enquesta que es publica després de l'anunci de la convocatòria per part de Pedro Sánchez. Victòria claríssima de la dreta. El PP trauria entre 146 i 148 diputats. Això són uns 10 més dels que té ara. Vox pràcticament doblaria la seva representació amb 61, però és que Junts en trauria entre 10 i 11. Això vol dir que en guanya entre 3 o 4 i que Junts es convertiria en la quarta força del Congrés dels Diputats, fins i tot per davant de Sumar, que es cauria fins als 6-8 escons.
0: De moment tenim també vaga general sacsejada ja, que s'està sacsejant ja els últims dies de campanya electoral. De moment una precampanya que comença amb aquesta notícia de l'esquerra. Ada Colau és a un pas de convertir-se en la candidata del Front Ampli per al 29 de novembre. L'ha proposat Més Madrid. Alba Barbosa.
21: Més Madrid ha proposat Colau, un nom que ha generat malestar dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE en ple procés ara de reorganització. Acusen Més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. La formació ha acceptat el lideratge de Colau perquè, a canvi, s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals. I això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid. L'entorn de Colau no confirma la seva candidatura i des dels comuns asseguren que les converses continuen obertes. Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La candidatura suposaria el retorn de Colau a la política institucional després de 2 anys. Una Colau que el 2024, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, rebutjava fer carrera política fora de Barcelona.
22: Se'm va insistir per part de l'espai polític i agraeixo moltíssim la confiança, no?, en què em plantegés un cop que no estava a l'alcaldia a la ministra, i he dit que no. He dit que no a anar d'eurodiputada i, evidentment, moltes vegades ja havia dit que no aniria a les catalans perquè a més tenim la millor candidata, que és Jacek Albiach, que aleshores ja ho he demostrat amb els fets. No només ho he dit mil vegades, és que ho he demostrat amb els fets, que el meu projecte és Barcelona.
0: 2024. Això fa 2 anys. Ha estat 2 anys, també, de fet, complint la seva paraula. Fa menys d'un mes se la va tornar a veure. De fet, fa 15 dies. Fa 15 dies se la va tornar a veure intentant aturar un desnonament. Li van tornar a preguntar pel retorn a la política i allà ja deixava la porta oberta.
22: Segueixo dient que no. Que no vol dir que mai, eh? Vull dir que si en algun moment sóc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de l'alcaldia de Barcelona, que va ser un repte enorme, va ser difícil, però va ser preciós i vam poder fer un munt de coses, doncs m'ho podria tornar a plantejar.
0: I abans d'ahir, aquesta porta mig oberta ja oferia un oferiment en tota regla.
1: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el frente amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
0: Ara el seu nom ja és sobre la taula per liderar aquesta candidatura i, per cert, per liderar una candidatura estatal des de Barcelona, un fet que només ha passat des de 1986, Ot Serra.
3: En aquells comicis, Miquel Roca era el candidat del Partit Reformista Democràtic, que es presentava arreu de l'Estat, tot i que Catalunya ho feia sota les sigles de Convergència i Unió. De fet, la diferència principal amb el Front Ampli de Colau és que el moviment es va impulsar des de Catalunya. L'home de Jordi Pujol a Madrid va aconseguir 18 diputats, però arreu de l'Estat la també anomenada Operació Reformista es va quedar amb 0 escons. Unes declaracions de Roca de fa més de 40 anys podrien ressonar ara.
4: Apoyar, potenciar, estimular, ayudar a que esta opción reformista sea viable. No se trata aquí de empezar con aquello tan típico de liderar personalmente, ni de buscar carismas, ni de confundir al público a través de opciones ya muy hechas. Lo que se trata es de invitar a que muchos vengan a participar en la construcción de este espacio.
3: Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir d'un quart d'onze li preguntarem a la portaveu de Més Madrid, al Congrés, Taix Sidi, per aquest oferiment. Abans, un primer comentari de la redactora en cap del País Catalunya, Anna Pantaleoni.
23: Colau anuncia que comparteix pis. Colau avisa Puigdemont que tindrà problemes per passejar per Barcelona. I ara, Colau candidata de Front Ampli a la presidència del govern espanyol. L'exalcaldessa mira Madrid, però com sempre, de forma poc clara. Mas Madrid ho va anunciar ahir, però ella no s'ha pronunciat i el seu partit Comuns diu que encara està negociant. És una bona candidata? La gran amenaça de l'esquerra és l'abstenció, i aquesta és una aposta per la mobilització. Ella estava desubicada com exalcaldessa i ara troba un destí. I si tot va malament, serà la figura perfecta pel cos a cos contra Vox i el paper al Congrés. Però queden moltes coses per lligar. En aquest puzzle falta integrar Podemos i saber què passa amb Irene Montero.
0: I de les eleccions generals encara queden dos elements més. El primer és la por d'una tupinada que agita el Partit Popular. A lo Feijó, a lo Donald Trump.
24: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
0: Per tant, ja no és Ayuso qui ho diu, ara és Feijó, que va ser director general, per cert, de Correus l'any 2000. I per cert, que el Partit Popular també es planteja que Xavier García Albiol sigui el candidat a les generals per Barcelona, Sílvia Solanes.
25: Ho va publicar ahir La Vanguardia. La cúpula del PP creu que Albiol els ajudaria a arrestar vots a Vox i reforçar el discurs en immigració i seguretat. En els arguments que pesen en contra de la seva candidatura i el fet que en les properes municipals no volen arriscar una alcaldia important com la de Badalona.
0: I en el fons d'aquesta precampanya, l'aplicació de l'amnistia, els exconsellers poden ser amnistiats abans del 26 d'octubre, però la decisió sobre Carles Puigdemont pot trigar encara més. I per això, a Junts, guanya força la idea que torni després de les eleccions.
25: Si l'entorn de Puigdemont vol un retorn que posi en valor la institucionalitat del càrrec de l'expresident de la Generalitat, com el mateix Puigdemont va deixar entreveure en la seva declaració de dimarts.
26: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
0: L'expresident ja ha fet un primer moviment per preparar el seu retorn. Segons va avançar ahir el diari El País, la seva oficina, fins ara situada al centre de Barcelona, es traslladarà a la part alta de la ciutat, en una ubicació on tindrà més espai. Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
27: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Abans fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Clàudia Serra.
5: Pel que fa al temps, fa pocs minuts que acaba d'aparèixer una tempesta davant de la costa entre Blanes, Malgrat i Pineda. Són aquestes tempestes que apareixeran al nord-est de Catalunya, entre Girona i Barcelona.
0: Una tempesta? De quin tipus de tempesta parlem?
5: De moment localitzada, petita, però es petita, pot anar fent...
0: Vida normal, eh?
5: De moment sí, de moment sí. Sí que es pot anar fent grossa.
0: És que clar, de moment...
5: No, es pot anar fent grossa durant el matí, durant el migdia, i afectar el litoral i prelitoral, tota la franja que hi hauria entre la ciutat de Girona i de Barcelona. Llavors, en general, poden caure 10, 20, 30 litres per metre quadrat. En el pitjor dels casos, els models més extrems ens arriben a marcar de 60, 80 litres. Per tant, sí que localment poden ser fortes aquestes tempestes.
0: Aquests models, el dimarts també eren aquests, i va caure un aiguat de 90.
5: Sí, clar.
0: Sí.
5: Vull dir que això sempre passarà. Aquesta opció de que es desmadrin les coses sempre pot passar. Però en el pitjor dels casos, diguéssim, ens surt aquest extrem. Però insistim, la major part d'aquests ruixats deixaran d'això de 10, 20, 30 litres entre Girona, Barcelona, litoral i prelitoral. Però la resta de Catalunya avui tem radicalment diferent, amb sol, entrada tramuntana, entrada vent de mestral fort al sud de Catalunya, comença a baixar la temperatura al Pirineu, a la Vall d'Aran s'ennuvola, hi haurà precipitacions, també hi haurà nevades a 2.000 metres, amb farinadetes baixa de moment, i demà sí que temps ja assolellat, temps tranquil, amb una baixada de la temperatura, que notarem els pròxims dies, especialment hores nocturnes, però ja amb temps estable divendres, dijous i dissabte.
0: Ai, canviar, divendres, dissabte i diumenge. Canviaré la pregunta i en comptes de dir quin temps farà, diré quin temps fa, perquè serà més precís, no, Eloi?
5: Però si t'estic precisant al màxim.
0: Si jo no ho dic per tu, ho dic perquè hem d'aprendre tots.
5: Vull dir, jo i tothom.
0: Per això et dic, no va cap a tu, això. És una reflexió general, de que hem d'aprendre de conviure amb la incertesa, ja està. És el tema, no?
5: Sí, però vull dir que malgrat tot, malgrat aquesta incertesa que pugui haver-hi, el pronòstic està sempre bastant fi. Estem acurant les tempestes entre Girona, Barcelona, i simplement hi ha possibilitat que algun lloc caigui més de 50 litres.
0: Ara ja dius 50, vaja. Ara ja 50.
5: No, he dit 20, 30, 20, 30, i en el cas extrem... Val.
0: No, que sí, ja s'ha fet perfectament, Eloi, si t'estic burxant. Que vagi
5: ja
0: bé,
5: sé, ja.
0: Gràcies.
5: Vinga,
0: adéu. Pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs a aquesta hora seguim amb aquesta congestió en punts habituals, sobretot a l'entorn de Barcelona. Un dels punts més complicats en aquest moment és a l'A2, entre Sant Joan d'Espí i Sant Vicenç dels Horts, en sentit Barcelona, perquè hi ha hagut un accident en aquest punt que talla dos carrils, però també circulació complicada encara d'entrada a la capital pel nus de la Trinitat, per la B23, Esplugues, en direcció a la Diagonal, i a les dues rondes, sobretot Ronda de Dalt en sentit Llobregat.
6: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
7: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
8: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
9: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
10: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
11: Amb Lidl Plus tria 250 grams de potes de pop cuites a 7,99 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
12: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
28: I pot ser tot això sent professional.
12: I venir als pro days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.

0: vitamines i sopa per a tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Estan restablint progressivament el servei. Per això, en alguns casos, es manté el reforç dels autobusos.
3: Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
4: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
5: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial.
6: Ya que esta vaga la guardarem y la guardarem para tu marita.
7: Medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
8: Al matí de Catalunya Ràdio.
9: Aquests són els sons del dia d'avui, 8 d'octubre del 2026. Repassem els bàsics del dia amb la redacció del matí, els serveis informatius de Catalunya Ràdio, amb Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
10: Bon dia.
9: Un matí més, i ja en van molts pendents de Rodalies. Després del caos d'ahir, amb molts maquinistes plantant-se, avui s'està complint l'operativa prevista per Renfe. Anem a l'estació de Sants, a Barcelona. Jordi Canal, bon dia.
11: Bon dia.
9: Que funciona l'operativa prevista, Jordi, no vol dir, però, que funcionin tots els trens.
11: No del tot, encara continuen inoperatius un tram de l'R2 Nord, el que uneix Granollers Centre i Sant Celoni, la línia R11 que enllaça Barcelona amb Girona, Figueres i Portbou, i a més a Lleida tampoc hi ha trens entre les estacions de Lleida, Pirineus i la plana de Picamoixons a l'R13 i 14. En aquests casos hi ha autobusos alternatius. A la resta operativa habitual, amb retards que ja s'avancen per la megafonia de l'estació i que es poden veure a les pantalles. Per exemple, n'hi ha en alguns moments a l'R1, la del Maresme, l'R2 cap al sud o diversos trens regionals. L'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa torna a estar operativa des d'ahir al vespre i avui també reobre l'estació de Fabra i Puig a Barcelona. És l'estació del Maresme, l'R2 cap al sud o diversos trens regionals. L'R4 cap a

0: És l'estació del Maresme, l'R2 cap al sud o diversos trens regionals. L'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa torna a estar operativa des d'ahir al vespre i avui també reobre l'estació de Fabra i Puig a Barcelona. És l'estació que es va haver de... És l'estació dels diversos trens regionals. L'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa torna a estar operativa des d'ahir al vespre i avui també reobre l'estació de Fabra i Puig a Barcelona. És l'estació que es va haver de... És l'estació dels diversos trens regionals. L'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa torna a estar operativa des d'ahir al vespre i avui també reobre l'estació de Fabra i Puig a Barcelona. És l'estació que es va haver de... És l'estació dels diversos trens regionals. L'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa torna a estar operativa des d'ahir al vespre i avui també reobre l'estació de Fabra i Puig a Barcelona. És l'estació que es va haver de... És l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa torna a estar operativa des d'ahir al vespre i avui també reobre l'estació de Fabra i Puig a Barcelona. És l'estació que es va haver de... És l'estació operativa des d'ahir al vespre i avui també reobre l'estació de Fabra i Puig a Barcelona. És l'estació que es va haver de... És l'estació... I avui també reobre l'estació de Fabra i Puig a Barcelona. És l'estació que es va haver de... És l'estació... Obre l'estació de Fabra i Puig a Barcelona. És l'estació que es va haver de... És
1: Més detalls, Mònica Mas.
2: Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Rocher, explica a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
3: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs, un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
2: Van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I una segona notícia que avancem al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya s'ha disparat un 45% des de començament d'any.
4: En els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions a les presons catalanes. 6 han estat per suïcidi i 23 per altres causes. El 2025 el nombre total de defuncions van ser 20. Són dades del Departament de Justícia de la Generalitat. Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
5: Un deteriorament del clima de la convivència com a conseqüència d'un enduriment de les condicions de vida provocades per les reivindicacions de sindicats de funcionaris penitenciaris després de l'assassinat de la cuinera. Això va comportar tota una sèrie de mesures que ara estan provocant tota una sèrie de conseqüències.
4: Cal destacar, però, que respecte al 2024, el nombre d'interns morts baixa un 21%. Aleshores, van ser-ne 37. La conselleria argumenta que una possible causa de l'increment de defuncions aquest any a les presons catalanes és que la població penitenciària ha crescut considerablement. També destaquen que el 2025 el nombre d'interns morts va ser especialment baix, tot i que en desconeixen els motius.
1: Aquests casos aixequen també les queixes de col·lectius de familiars de presos. Un altre col·lectiu també on hi ha malestar és el dels metges. El Sindicat de Metges de Catalunya manté la vaga indefinida que ha de començar el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals.
4: La decisió arriba després que els sindicats d'àmbit espanyol sí que hagin posposat la mobilització per la convocatòria electoral perquè creuen que amb un govern en funcions no es pot negociar. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunart, explica els arguments per mantenir la vaga a Catalunya.
6: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i té tota la legitimitat per seure-hi.
1: I parlant de vagues, les biblioteques de Barcelona fan vaga avui després que la reunió d'ahir dimecres a la tarda entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament de la ciutat acabés sense acord.
4: La trobada va durar 10 minuts, segons la Intersindical i la CGT, que denuncien que l'administració no ha portat cap proposta i els ha retret que mantinguin les seves demandes. Irene Lameiro és delegada del comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
7: Sí que esperàvem una petita esquerda, una petita obertura,

0: mesura a partir de la qual poder treballar cap a una resolució. I no l'hem trobada. És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
1: I encara una altra aturada a la capital catalana. Els treballadors d'autobusos de Barcelona comencen a partir de les 9 la segona jornada de vaga parcial.
2: El servei de bus estarà afectat en tres franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins a la finalització del servei. Hi haurà serveis mínims en aquestes franges. La plantilla té fixades un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest mes d'octubre. Els treballadors protesten pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu i reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores setmanals.
1: I avui s'espera també una nova jornada de mobilitzacions a França, molt important. De fet, demà al matí de Catalunya Ràdio anirem a París per recollir aquestes protestes que es puguin produir i per entendre també allò que està provocant una mobilització històrica juvenil a França. Ho expliquem d'aquí un minut.
3: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup i on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure i més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
1: Aquesta tarda s'espera una nova jornada de mobilitzacions a França després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les demandes dels estudiants. París, Isabel Galí.
4: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
5: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
6: S'impose a chacun.
4: Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Demà en parlarem en un especial que farem al Matí de Catalunya Ràdio per seguir aquestes protestes que estan també afectant el cap i el cor d'Europa. I a Rússia, el Kremlin nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. Moscou, Cristina Solias.
7: L'Agència Russa de Salut Pública insisteix que la situació és tranquil·la i que cap contacte de la víctima no ha donat positiu. Ara bé, l'OMS considera que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta. Un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit rotundament.
8: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
7: El Kremlin continua sense aclarir la causa de la mort de la treballadora, és a dir, què li va provocar aquesta malaltia pulmonar fulminant. Des de Moscou, Cristina Solias, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que l'incident no es deu a cap arma bacteriològica.
9: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
1: I en cultura, avui arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. I've come into
10: possession of a map. Amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar com a convidats estrella, la pel·lícula inaugural es projectarà aquesta nit i serà Found Alive, de Carlota Pereda, que és la directora de Cerdita'm, que es va emportar el Goya a millor curtmetratge.
1: Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
11: Si la pluja, els transports i les carreteres ho permeten, Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, celebrarà a Sitges les noves versions restaurades del seu King Kong i de Clínicament Morta. Rebrà un dels grans premis honorífics d'aquesta edició, igual com Danny DeVito i Kevin Bacon, que presentaran films nous rodats en família. Alejandro Amenábar, per la seva part,

0: celebrarà el 30 i de Clínicament Morta rebrà un dels grans premis honorífics d'aquesta edició, igual com Danny DeVito i Kevin Bacon, que presentaran films nous rodats en família. Alejandro Amenábar, per la seva part, celebrarà el 30è aniversari de Tesis.
1: 7-4-7-4. Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia de París. I avui al matí de Catalunya Ràdio regalem 5 entrades dobles.
2: Un concert que servirà per commemorar el 50 aniversari d'aquest concert de la cantant mallorquina que ja va fer en aquest mateix teatre un 27 d'abril, però del 1975. Aquell dia també van actuar Ovidi Montllor i Toti Soler durant l'últim alè de la dictadura franquista. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Bonet traça un cert paral·lelisme entre tots dos concerts.
3: Evidentment, allà doncs, es van cantar cançons que no podíem cantar en el nostre país perquè estaven prohibides, no? Jo vull fer un recital on hi ha aquest record també i on hi ha altres cançons que també podem parlar d'una certa reivindicació, com sempre.
2: Hi haurà convidats i sorpreses que Bonet es guarda pel concert. Al públic també hi haurà gent dels països catalans i francesos, com ara fa 51 anys.
1: I demà aquest programa especial que farem des de París per sentir també la veu dels estudiants que estan protestant al carrer a París. També entrevistarem a Maria del Mar Bonet des de París, 50 anys després de l'Olímpia. Si voleu venir-hi, línies obertes al 93217474. Regalem 5 entrades dobles. 93217474. Demà al matí de Catalunya Ràdio des de París. I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra?
4: Doncs a aquesta hora el punt més complicat segueix sent a l'A2, on un accident ha obligat a tallar dos carrils a Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona. Ara sembla que ja s'han pogut reobrir, però tot i això encara retencions des de Pallejà. L'antitud també d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, per la B23, Esplugues en direcció a la Diagonal i a les dues rondes molt carregades. I de sortida encara aquestes retencions a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7 i a la C58 a Ripollet, sentit Sabadell.
1: Aquesta és l'actualitat d'aquest 8 d'octubre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
5: Primera.
1: La mort de la Mari Carmen portarà canvis reals o quan acabi la campanya la seva lluita quedarà en l'oblit?
5: Segona.
1: Que Ada Colau torni a la primera línia quan havia dit que ho deixava. És un sacrifici o la prova que hi ha espais polítics on no hi ha relleu?
5: Tercera.
1: Que el president Puigdemont traslladi la seva oficina a la zona noble de Barcelona és un simple trasllat o és un primer moviment per deixar clar que torna per fer-se valer?
5: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
7: Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
8: Peugeot. En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
9: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
10: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
11: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman el 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
12: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
1: Catalunya Ràdio. Ara són les 8:41. Torna a la Lliga amb un Barça que recupera Joan Garcia i que està pendents de Rafinha.
13: Joan Garcia recuperat de la lesió al genoll. Rafinha no s'ha entrenat encara amb el grup. També podria estar a punt pel partit davant el Getafe d'aquest dissabte a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que tenia pendent la incorporació de l'exmadridista Carvajal. Finalment no s'ha pogut tancar l'operació. Àngel Torres és el president del Getafe.
14: Si no hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo.
15: Lo vamos a intentar.
13: S'espera la setmana que ve a veure si es pot tancar aquest fitxatge. El Madrid, que recupera Mbappé per jugar dissabte contra el Villarreal, mentre que l'espanyol Javi Puado podria reaparèixer demà en el partit contra el Màlaga.
1: Cristiano Ronaldo elogia Leo Messi en el seu comiat.
13: Sí, ha sorprès a través de les xarxes socials. Cristiano diu que la història de Messi amb la selecció argentina queda per sempre i que té molt respecte pel que ha aconseguit Leo Messi amb el seu país. L'Espanyol també fa universal Dani Hark amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona.

0: El president de la Fundació de l'Espanyol és Antoni Fernández Teixidor.
1: En Hark és la síntesi dels valors de l'Espanyol. No només és un gran jugador de futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol.
2: Victòria al Manresa d'Eurocup, la segona competició europea de bàsquet.
0: 101-89 davant l'Ulm a la Champions de Waterpolo. Debut amb victòria de l'Atlètic Barceloneta davant el Novi de Sèrbia, 15-12. Avui a 8:45, Champions. Barça-Dinamo de Bucarest, Champions d'handbol. Mentre que la selecció espanyola femenina d'hoquei es classifica per les semifinals del Mundial, 5-0 contra Suïssa.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Es pensaven que s'havia acabat.
5: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
6: I això no és cap escape room.
7: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
6: Merda, aquesta no l'esperava.
8: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
9: Recordes el teu primer Corsa?
10: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
9: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
11: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
12: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
13: I des de 16.400 euros.
12: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
14: Torna la competició més boja del curs.
15: Comença la nova temporada de fang. Proves noves.
16: Ja nota. Forquilla plana.
14: I un nou terreny de joc.
15: La diversió està més que garantida.
14: Torna fang.
17: Fang. Divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
18: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
19: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
18: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
19: I a partir de les tres,
20: l'espai de reflexió a la tertúlia.
21: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
22: I em va vindre a dir sí.
23: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
21: El més perillós és que escapi el nostre control.
24: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
18: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: un minut de 3:15 del matí. Comença l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Avui amb el subdirector del Nació, Oriol Marc, amb l'activista i experta en polítiques urbanes, Alícia Puig, amb el periodista i director de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i amb el periodista Jofre Llombart.
1: I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
0: Doncs de la Mari Carmen, és el tema que parla tothom aquest matí, de la mort de la Mari Carmen i de com pot segur sacsejar aquesta precampanya electoral.
1: Ara en parlarem. Ara en parlarem.
2: Està bé sortir de l'armari en algun moment, és així.
1: Què vols dir? Què vols dir,
2: Alicia? Ai, perdó, que no sabia que estava en el micro
1: obert. Bueno, doncs sempre, a partir que parli el Pol, sempre el micròfon estarà
2: perfecte.
1: Ara parlarem de la Mari Carmen. No sé si voleu fer algun titular del que ha passat i sobretot de la reacció política que està havent-hi, no? D'aquesta polarització tan evident ja que veiem a les xarxes. Jofre.
3: Sí, aviam, la Mari Carmen va estar sobreexposada en la seva part final de la seva vida en una situació molt delicada, una situació molt penosa, una situació que no es desitja per ningú, i realment sap molt greu que aquesta senyora doncs hagi mort en aquestes circumstàncies. I la veritat és que no sé si volgudament o no volgudament per ella, per la resta és evident que sí, s'ha convertit en un símbol del qual se'n parlarà. És d'aquells noms que ja per sempre quedarà en la retina de la història. És a dir, hi ha diversos noms que s'associen a diverses causes i ja per sempre Mari Carmen, que està en viva, ja ho estava, ara amb aquesta mort tan... anava a dir prematura, però és evident que també m'agradaria saber el sacseig emocional que va patir arran del desnonament, doncs com ha influït en la seva mort, no? Doncs si ja era un símbol estant viva, doncs ara que a més ha mort d'aquesta manera, doncs ho continuarà sent i per sempre, vaja.
1: Alicia?
2: No, jo crec que el que fa evident és que quan no tens sistemes garantistes hi ha conseqüències per la vida humana. I el cas de la Mari Carmen, evidentment, ha estat supermediàtic i el símbol d'una lluita molt més extensa, però a Catalunya l'últim mes es va treure la vida la Olga i el Javier, la Olga després de que la desnonessin, el Javier abans de que desnonessin la seva botiga. Llavors, tenim sistemes que deixen a la vida humana molt vulnerable i, per tant, és lògic que la Mari Carmen, algú de 87 anys amb un 50% de discapacitat, després d'una lluita de 7 anys perquè no la fessin fora de casa, evidentment això té conseqüències per la vida humana. El que planteja és per què hem de poder tenir aquestes situacions, si podríem tenir lloguers indefinits, lloguers regulats que garantissin que la gent, no només a l'edat adulta, sinó a la vida en general, tinguéssim unes condicions de dignitat mínimes.
1: Oriol?
4: Aquí el problema està en que la crisi de l'habitatge converteix situacions normals en situacions molt greus, a situacions molt greus en situacions extremes, i situacions extremes en situacions que són insalvables, com els casos que citava ara l'Alícia. I aquí hi haurà una polarització política encara més evident, com deies tu, Ricard. Crec que se'n voldrà aprofitar el PSOE a l'hora de fer campanya, per descomptat, aquest decret, el que s'aprovarà a la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats, ja portava una mica el nom de decret Mari Carmen quan va ser tombat, ara encara ho serà una mica més, i també hem vist tuits com el de Vox d'aquest vespre, que són vomitius, aprofitant-se de la mort d'una persona per fer campanya electoral des de la deshumanització. I crec que és un cas d'aquells que és icònic perquè suposa, per una banda, tot l'assetjament, jo crec que anem de dir assetjament mediàtic de part de mitjans de dreta i d'extrema dreta que han anat a rebuscar a la brossa de la Mari Carmen per treure-li uns presumptes draps bruts i fer-la veure com si fos una jeta, per entendre'ns, i després és evident també que l'esquerra, que tampoc és santa, aprofitarà aquesta situació per dir, veieu com aquestes eleccions van, sobretot del marc de l'habitatge. I és evident que això, doncs, qui més qui menys se n'aprofitarà, i el resultat ja el veurem què passa el 29 de novembre.
1: Pere?
5: Sí, no, molt d'acord amb el que s'ha dit, excepte aquest tram final, diguem, de l'Oriol, perquè crec que no és el mateix. Ell està equiparant, diguem, aprofitar-se d'una situació, diguem, dolorosa pels que, d'alguna manera, volen mantenir la situació actual i fan befa i matxaquen i miren de que la Mari Carmen sigui, diguem, un frau. I això probablement, entre això i el desnonament que ha patit, etc, doncs ha acabat portant en aquest final tan trist. Però alhora, quan diu que l'esquerra es vol aprofitar, es vol aprofitar, si de cas, d'un problema que existeix, i per tant això en política no és aprofitar-se. O sigui, aquí hi ha un problema gravíssim que aquesta situació ha fet aflorar una situació d'emergència, que ve de molt enrere. Jo vaig més enrere encara del que se sol anar. Això comença fa 15 anys o fa 20 anys amb la gran crisi, diguem, mundial, que va portar que Catalunya i Espanya hi hagués centenars de milers de desnonats. I molta gent es va suïcidar. Hi va haver uns problemes perquè, a més, va coincidir amb el mateix tipus de sistema, que va ser l'ensorrada financera. Molta gent va perdre els estalvis de tota la vida. I hi ha molta gent que ve patint moltíssim des de fa molts anys. I això ha sigut un catalitzador que fa aflorar un problema polític d'enorme magnitud que s'ha d'afrontar. Home, després, electoralment, això et pot fer pujar algun punt o no, però això no és aprofitar-se. Hi ha un gran problema, la política és per resoldre'l, i aquest, per mi, és el tema en aquests moments més important d'aquest país.
1: Jofre.
3: Sí, aquí hi haurà el debat, no? I de fet, estem en un temps en què en privat es poden dir algunes coses i en públic es poden dir unes altres. Ahir, i ara no vull semblar frívol, el comentari més estès era: això sembla el guionista d'una sèrie. I estarem d'acord que els esdeveniments han anat d'una manera que, si no fos perquè hi ha una mort pel mig, estaríem parlant d'efectivament que el guionista de la sèrie, doncs, ho ha disposat tot perquè hi hagin girs d'aquests que et fan quedar amb la boca oberta quan acaba un episodi, no? Què vull dir amb això? Que la política és tan volàtil que qualsevol element que tu no controles et pot fer canviar radicalment la visió de les coses, ja sigui des del punt de vista ideològic, és a dir, això està més a la dreta, això està més a l'esquerra, etc., com la seva intensitat, és a dir, no n'hi ha per tant, sí que n'hi ha per tant, això és molt greu, això és gravíssim, etc., etc., no? I això és el que estarà avui damunt de la taula. És a dir, l'utilització del cas Mari Carmen depèn de com es faci. Estem parlant d'utilització, de símbol, d'emblema o fins i tot d'aprofitament, no? Però és evident que aquesta senyora, doncs, ja s'ha convertit en això, en un sinònim de lluita per l'habitatge digne.
1: Alicia.
2: Sí, i sobretot és que més enllà del cas Mari Carmen, en el fons el que ens senyala és... O sigui, per què ha esdevingut ella un símbol, i el que diu el Jofre, de que realment sembla fet un guió com per fer veure a la població que realment tenim un problema enorme, que és que ella exemplifica un fet, que és com pot ser que estiguis 50 anys pagant un lloguer cada mes religiosament, tinguis 87 anys, un 50% de discapacitat, i pugui arribar un propietari nou i pujar-te el lloguer de 500 euros a 1.600. Per tant, ella és símbol perquè el que mostra de manera radical i molt oberta és que tenim un model d'habitatge que expulsa i que fa la vida molt fràgil. Per tant, llavors, clar, ella que ha aconseguit posar-ho molt sobre l'agenda, però que el problema és allà. O sigui, tenim un mercat de l'habitatge que ha de poder canviar radicalment. I si no ho fem, seguirem veient situacions humanes al límit com les que hem vist. I jo crec que el bo del que està passant, permeteu-m'ho dir, és que això està al centre del debat, que això ha provocat la convocatòria d'una vaga general i que, per tant, els governs que vinguin ara no podran escapar de que això és un fet que afecta a tothom i de manera molt dramàtica. I, per tant, que no pot passar el que ha passat en aquesta legislatura del PSOE, en el qual, bueno, és que no tenim majoria parlamentària i, per tant, no avances en absolutament res. És que t'està trencant la societat el tema de l'habitatge. Per tant, no pot ser ja mai més no podem fer-ne res. I això, doncs, quedarà en la memòria que Mari Carmen ha esdevingut un símbol i, per tant, algú ajudarà a millorar la situació de l'habitatge en aquest país.
1: Ara en parlarem del que genera, parlarem també de les conseqüències polítiques tot plegat, però abans d'entrar més en matèria també a aquesta àgora, volem parlar també del concert que va haver-hi ahir a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Hi veu anar-hi algú de vosaltres o no?
2: Jo vaig avui.
1: Vas avui? Mira.
2: Però bueno, tinc una poca m'ho cancel·lin amb les pluges.
1: No, al principi no, al principi està controlat ja avui, eh? Veurem. Sí, veurem.
2: Veurem.
1: Sí. Va fer el primer dels quatre concerts, Xavi Canalies, bon dia.
6: Bon dia, què tal?
1: Tu vas anar a la prèvia, eh?
6: Vaig anar a la prèvia perquè col·lapsa aquesta setmana, excepcionalment s'emet el divendres, perquè recordem que el dissabte 3CAT emet en directe el concert de Coques Grasses.
1: Sí? Molt bé.
6: I vaig anar a peu de camp, només obrir portes de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a parlar amb els seguidors que ja estaven esperant el primer d'aquests quatre concerts.
1: La gent estava amb ganes, no?
6: Hi havia una sensació d'alegria, però tristesa, és a dir, sentiments una miqueta contradictoris. Genís perquè omplir quatre estadis Lluís Companys, gairebé 220.000 persones que els aniran a veure, que els han seguit. Per tant, per una banda hi havia aquesta catarsi del comiat que indirectament porta una mica la nostàlgia i la pena.
1: Qui va anar de públic va ser el nostre Òscar Fernández.
6: Home.
1: Òscar, bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
1: Què, estan en plena forma o no?
7: Sí, i tant, i tant, i tant, estan en plena forma. A nivell musical, diguem-ne, que això ja és conegut, perquè el repertori dels Oques Grasses ja és prou conegut, perquè tenen algunes cançons que s'han convertit en himnes i en hits, diguem-ne, però a més, a mi el que em va sorprendre, diguem-ne, és el muntatge. A mi em fa la sensació que és un muntatge de primera divisió, diguem-ne, pantalla gegant al darrere, columnes de foc, focs artificials, un cor de gospel, un quartet de corda, és a dir que, a banda del que és el valor musical, ahir vam assistir a un espectacle en què durant dues hores tothom s'ho va passar molt bé, tothom va gaudir i tothom va ser feliç durant un parell d'hores, que això està molt bé.
1: Vas amb els teus fills, Òscar, o vas anar...
7: Prendem família, sí, sí. Jo no sóc un fan pota negra dels Oques Grasses, però...
1: T'ho deia perquè crec que hi ha una qüestió molt generacional, també,
6: que connecta molt amb
1: una part de joves també molt interessant.
7: Sí, sí, el públic era molt familiar, hi havia molt grup de nois i noies joves, totes les cançons se les saben, una defensa de la llengua catalana també, no només a dalt de l'escenari, sinó també entre el públic, ja eren majoritàries sí. Les converses en català, i hi ha una sensació, estic d'acord amb el Can Elias, d'una banda alegria de poder gaudir de l'espectacle i un punt de tristesa de que, clar, en queden tres de concerts abans que s'acomiadin.
1: I el Montero no parla, no, Can Elias? No fa entrevistes?
6: No, ha decidit no fer absolutament res.
1: No sembla molt bé.
6: Ni una roda de premsa. Jo crec que hagués estat bé un comiat per...
1: Però ja parla amb les cançons, no?
6: Sí, però jo crec que la gent també moltes vegades, més enllà de l'artista, tenen ganes d'escoltar la persona, com han viscut...
1: Et treguin un tall, el descontextualitzin sí, i ja, critiquin, no, doncs...
6: Jo he remat. Bé, de fet, el Montero, al llarg de la seva carrera, ha concedit poques entrevistes, eh? No ha sigut un cantant, un artista...
1: Jo molt a favor d'això, mira.
6: Que s'hagi predicat gaire pels mitjans. He de dir-te que sí que el vaig veure una hora i mitja abans d'iniciar el concert, que el tenia una mica lluny, el vaig saludar des de la distància, i sí que hi havia nervis. És a dir, que, evidentment, a mesura que arribava l'hora del concert, home, doncs, les pessigolles a l'estómac, perquè entenc també que per la banda ha de ser molt emocionant aquest comiat amb el seu públic.
1: Jofre, hi aniràs?
3: Oscar. Mira, m'ha passat tot una generació per damunt. Clar, ja he fet tard, jo.
1: És que avui quan explicàvem que feia, quan fa una espada, el final de Charango...
6: Uf, ja no ni me'n recordo. Però 10 anys?
1: Coincideix, sí, 10 anys, no? Coincideix en sí. que ara és el final d'Oques Grasses. És a dir, anem de 10 anys en 10 anys, sí. No?
3: També va a estils, eh? Ara he dit un comentari boomer de m'ha passat una generació per damunt, però és veritat que fa uns mesos vaig anar a un concert de la Ludwig Band,
6: home,
3: que són un punt més roquer, que és el que a mi m'agrada més, i això va a estils. I em vaig reconciliar també amb les generacions passades, futures i presents, eh? I això ho digui. Però a mi Oques Grasses, doncs, mai m'ha suscitat. Hagués anat com acompanyant, això sí,
6: clar,
3: però finalment tampoc.
6: El que es trobava...
7: El meu grup, amb el Jofre. Jo el Jofre estic en aquest grup, també. I anava d'acompanyant, clarament.
3: Ahir el que... sort, no? Sí, sí.
6: El que ens trobàvem molt, precisament, eren les famílies. És a dir, clar, un dia no sé com, el primer disc d'Oques Grasses es va editar el 2012, per tant, ara 2026, hi ha molts nanos, molts nois i moltes noies que hi anaven amb els seus pares perquè havien escoltat durant moltíssim temps Oques Grasses al cotxe, i és allò que passa molt sovint, no? Que la música que sovint escoltes amb els teus pares se t'acaba enganxant.
1: 5 anys a Charango, 10 no.
6: Ah, doncs mira.
1: Els trobadors grans de cop.
6: No, sí, sí. Pensava que feia més, la veritat. El que passa...
7: I passava això... Anava a dir que en el concert d'ahir veies... Jo, per exemple, jo no sóc fan d'Oques Grasses, jo no et podria fer una cançó des del principi fins al final, però ahir en el concert em vaig adonar que de manera inconscient, on diem, me les sabia pràcticament totes.
6: Clar.
7: I totes podia cantar algun tros, perquè han sonat al cotxe, han sonat a casa, i passa el mateix, el Jofre també m'entendrà, perquè jo sóc malalt de Springsteen com ell, i he portat els meus fills als concerts de Springsteen, ells no són malalts de Springsteen, i se saben les cançons,
6: clar.
7: Per el mateix. I acaba sent una mena de comunió entre pares i fills.
1: És la part bonica, diguéssim, d'aquest concert, no? Que uneixen generacions, sí, sí. Gràcies, Òscar. Fins ara. Que vagi bé.
7: Fins ara, bon dia.
1: Gràcies, Can Elias.
6: Fins ara.
1: Anem a saber com estan les carreteres quan són les 9 del matí. Clàudia Serra.
8: Doncs pendents de l'A2 de Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona, on un accident ja retirat genera encara trànsit dens des de Pallejà. També congestió la via paral·lela, la B23, des del Papiol en sentit Barcelona i en sentit contrari del Papiol cap a l'enllaç amb l'AP7. I es manté densitat d'entrada a la capital pel nus a la Trinitat, la C16 cap a la Ronda de Dalt i a la Ronda sobretot en sentit Llobregat.
1: Això pel que fa al trànsit. I de què més estarem pendents a la redacció? Sílvia Solanes.
9: Doncs pendents d'Ada Colau, que es perfila com a candidata a Front Ampli per agrupar les esquerres. És la proposta que han fet des de Més Madrid. Ella s'hi posa bé sempre que agrupi, això sí, totes les formacions de les esquerres. Podem inclòs estar parlant ara mateix a Televisió Espanyola.
10: Yo insisto, si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo, ¿no?, en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta, porque creo que esa es la tarea urgente que hay que hacer ahora y hay muy poco tiempo para hacerlo.
9: I avui encara molt pendents també de com funciona Rodalies, que comença a recuperar el servei després del caos d'ahir. Anem a l'estació de Sant Jordi Canal. Bon dia.
11: Bon dia. Una altra incidència. Sembla que ara de poca estona ha afectat el servei d'almenys les línies R1, R2 Sud, R4, Regional Sud i de retruc possiblement d'altres línies. Durant uns minuts hi ha hagut la circulació interrompuda entre les estacions de la Sagrera i Barcelona Sants i entre Barcelona Estació de França i Barcelona Sants. Això ha sigut a causa d'una incidència a la infraestructura. Ara veiem que ja tornen a passar trens, però evidentment amb els retards que aquesta situació ha generat.
9: I ara també a les 9 comença la segona jornada de vagues parcials dels treballadors d'autobusos de Barcelona. L'està seguint Joan García. Bon dia.
12: Bon dia, som aquí a la plaça Francesc Macià. Ara encara passen autobusos. Els serveis mínims són des d'ara del 40% fins a 9:45 i només seran del 20% fins a les 11. Com diem, ara encara no es nota gaire. Paulatinament s'aniran retirant autobusos i hi haurà un altre torn d'aturada de 7 de la tarda a 9 del vespre i un d'11 de la nit fins a final del servei.
9: I a Sabadell ara mateix ja en marxa un desnonament d'una dona i la seva filla menor d'edat. Redacció Lara García.
8: Es tracta d'una família que viu en un pis del carrer del Cubierre des de fa 4 anys. L'habitatge és propietat del fons immobiliari Coral Homes. Des de primera hora del matí es concentren davant del bloc un grup de manifestants convocats per la plataforma d'afectats per la hipoteca i per la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que intenten evitar aquest desnonament. Cap a les 7 del matí han arribat dues furgonetes dels Mossos d'Esquadra. L'Oriol Surrat, portaveu de la PAC a Sabadell, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Que estan a punt de ser desnonades per un ampli dispositiu policial, tot i que el PSOE s'havia compromès a que no tornarien a passar aquest tipus de desnonaments sense una alternativa habitacional. I exigim que aturin ara mateix aquest desnonament i el de tota Catalunya i que centrin esforços en donar solucions reals a les famílies.
9: I ho acabem de saber, mort José Manuel Beiras, l'intel·lectual i polític gallec que va liderar i impulsar el BNG. Redacció Marc Jurado.
14: Sí, va conduir el partit nacionalista gallec d'un diputat a 18 fins a ser segona força al Parlament gallec als anys 90, fent el sorpasso al Partit Socialista. José Manuel Beiras ha mort als 90 anys després de la seva etapa al capdavant del BNG. Es va involucrar en construir Front d'Esquerres. Era economista i traductor.
15: La lletra petita.
1: I cada dia a aquesta hora analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
16: Hola, Ricard.
1: Atenció, perquè el deute públic baixa del 100% del PIB per primer cop des del febrer del 2020.
16: És cert. El juliol el deute va quedar en el 99,9% del PIB. Però la lletra petita ens diu que la ràtio baixa perquè el PIB creix, no perquè el deute s'encongeixi. En euros, devem 1,74 bilions. El 2018 en devíem 1,17. Són 571 milions més en 8 anys. Bona part d'aquest creixement és inflació, i la inflació és la millor amiga del deutor. L'economia sembla més gran i el deute pesa menys sense haver tornat ni un euro. I encara hi ha més. El deute de la Seguretat Social s'ha més que triplicat, fins als 136.000 milions. I només fins al juny, l'Estat ha pagat gairebé 20.000 milions en interessos, un 13,6% més que fa un any. Diners que no van a hospitals ni a serveis. Van a pagar el que ja ens vam gastar. La ràtio pot baixar i el deute pujar alhora. El primer surt als titulars i el segon el pagaran els que encara no voten.
17: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
15: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Ahir, exercici de dansa que fas quan convides era l'espagat.
19: perquè has pagat, és clar. Avui, dijous, fins a Sevilla ens n'anirem. Extravagant com un doblet sevillano sevillista, de 8 lletres. Extravagant com un doblet sevillà no sevillista, 8 lletres.
15: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: Recordes el teu primer Corsa?
22: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al fitness?
21: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
23: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
24: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
23: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
24: Apa.
23: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
25: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra. Qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
27: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vides del 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
28: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
29: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es.
30: Skoda. Al, ja t'has menjat nou panetones.
31: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
30: I ja l'has trobat?
31: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
30: Aldi.
31: Que poc que costa comprar bé.
30: Més info a Aldi.es.
32: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
33: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de clients segons Euromoney. Avancem? BBVA.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: El desallotjament de la Mari Carmen va desencadenar una onada de protestes al carrer i l'avançament també electoral, i la seva mort inesperada ha sacsejat ara mateix l'inici de la precampanya. Madrid, Tània Tàpia, bon dia de nou.
34: Què tal, bon dia.
1: Tots els líders van córrer ahir a reaccionar a les xarxes i fins i tot alguns ja ho han aprofitat electoralment.
34: Sí, primer va ser una reacció social amb els acampats a la Porta del Sol anant fins al Congrés als crits de vergonya i paral·lelament una onada, com dius, de reaccions polítiques a les xarxes de tota mena. Recordem que estem en plena precampanya per part del govern. Mostres de condol, de suport al moviment a la seva família, diu Pedro Sánchez, que viu la seva pèrdua com a pròpia, però Feijó ja interpreta que l'esquerra vol fer campanya en aquest cas i demana que no hi hagi utilització política, no més pedres al mur, ha escrit a les xarxes. Vox va més enllà, culpa Sánchez directament de la mort de la Mari Carmen. Avui, per ser, hi ha ple a l'Ajuntament de Madrid i també a l'Assemblea amb la presència d'Ayuso, controlades per al PP, no permetran fer cap minut de silenci, tot i les peticions que tenen de grups d'esquerres.
1: Tots els líders van córrer ahir aquestes reaccions a la xarxa. Gràcies, Tània, i també n'hem parlat fa pocs minuts un dels noms del dia, que ara en parlarem. Ada Colau, que ha confirmat que està disposada a liderar el Front Ampli sempre que sigui una candidatura que aglutini tots els partits que són a l'esquerra del PSOE.
10: Yo insisto, si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo, ¿no?, en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta porque creo que esa es la tarea urgente que hay que hacer ahora y hay muy poco tiempo para hacerlo.
1: Una Colau que torna, per tant, a la primera línia política i a la política institucional després de dos anys de rebutjar-ho. Anem a repassar-ho, Maiol Roger, bon dia.
19: Bon dia. En aquest programa 2024 li vas preguntar si li havien ofert ser ministre, la seva resposta.
0: Se'm va insistir per part de l'espai polític i agraeixo moltíssim la confiança, no?, en què em plantegés un cop que no estava a l'alcaldia anar de ministre, i he dit que no. He dit que no a anar d'eurodiputada i, evidentment, moltes vegades ja havia dit que no aniria a les catalans perquè a més tenim la millor candidata, que és Jessica Albiach, que aleshores ja ho he demostrat amb els fets. No només ho he dit mil vegades, és que ho he demostrat amb els fets, que el meu projecte és Barcelona.
19: Durant dos anys s'ha mantingut així, només amb alguna entrevista o una intervenció als mitjans. Fa menys d'un mes la vam tornar a veure intentant aturar en un desnonament. Poc després li van preguntar si tornava a la política i aquí ja deixava la porta oberta.
0: Segueixo dient que no. Que no vol dir que mai, eh? Vull dir que si en algun moment sóc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de l'alcaldia de Barcelona, que va ser un repte enorme, va ser difícil, però va ser preciós i vam poder fer un munt de coses, doncs m'ho podria tornar a plantejar.
19: Segueixo dient que no, deia fa 15 dies, obria la porta i abans d'ahir aquesta porta oberta ja era un oferiment en tota regla.
2: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
19: Doncs aquesta disponibilitat s'ha convertit en això, en la proposta perquè lideri la candidatura. Per cert, des de Barcelona, un fet que no passa, que de fet només ha passat un cop, l'any 1986, amb l'operació reformista de Miquel Roca.
1: I per parlar del lideratge d'Ada Colau, en aquesta candidatura a Front Ampli, que ara ho farem també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, podem saludar abans a Teix Sidi, portaveu de Més Madrid al Congrés. Teix, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Bon dia, moltes gràcies per tenir-me avui amb vosaltres.
1: Ada Colau, que serà candidata al Front Ampli a la presidència del govern espanyol, i està d'acord vostè, eh?
3: Sí, estem d'acord, és una decisió prou meditada al nostre espai, al nostre partit Més Madrid, i així és com ho hem comunicat al Front Ampli, a aquesta taula de negociació. Hem dit que seria un moment històric perquè l'Espanya plurinacional, que nosaltres també apostem per ella, encara que som un partit regional amb obediència madrilenya, considerem que si després de Pablo Vistindú, que va dir que no ho volia per qüestions personals, hi havia una persona amb més consens en aquest cas, que ha sigut l'Ada Colau, per la seva lluita en la defensa de l'habitatge, la seva lluita també a la pau, pues ella estava disposada i considerem que és una persona que té capital polític, que pot des de Catalunya dur tot aquest capital polític i fer un Front Ampli en el que puguem tots i totes estar en sintonia.
1: La pregunta és per què ho han fet públic ara, és a dir, per què no hi ha hagut negociacions discretes, diguéssim, i han avançat vostès en la proposta amb la resta de partits?
3: No, això s'ha comunicat primer a la taula de partits perquè ella mateixa ha dit que estava d'acord. La Mònica García es va oferir en un principi perquè Pablo Vistindú no estava disposat a liderar l'espai. Aleshores, nosaltres, des del nostre espai, consideràvem que necessitàvem que algú dels quatre ministres que ara estan al govern d'Espanya es tenen que fer càrrec de la situació i es tenen que fer càrrec de l'espai. Però degut que ara mateix el debat és sobre l'habitatge, sobre el dret a l'habitatge, i no hi ha millor persona que ho pot encarnar que l'alcaldessa de Barcelona, el que ha sigut 8 anys alcaldessa de Barcelona, és Ada Colau. Aleshores, quan Ada Colau ha dit que volia i que estava disposada, sempre i quan tots anirem a una, aleshores ha hagut aquest debat al nostre espai. El nostre espai és el que ha comunicat. El Més Madrid ha dit: seria també interessant, perquè, clar, sempre parlem tots i tots després del 15M d'una Espanya plurinacional bé representada, i creiem que el moment pot ser ara, fer-se creure de deberes que la plurinacionalitat és possible i no té que ser sempre des de Madrid els que tenim que dir això o aquello. Aleshores, jo crec que és un acte de generositat per part de la nostra formació, i perquè de veres que crec que és, que ella és l'encarnació de la lluita de l'habitatge, i amb els sindicats de llogateres que tenim també a Catalunya, en el nostre cas també el sindicat d'inquilines de Madrid, conjuntament amb les forces territorials, el Junta Aragonesista, que està disposada també a tentar amb nosaltres compromís a València, Esquerra Unida també, que encara que també està més present a Andalusia, però creiem que és el moment, perquè queden 7 dies. Jo el que sí que demano perdó en el meu nom és a tot el votant d'esquerres, perquè aquesta feina ens hauria d'haver fet des del 2023 i no sempre a última hora, perquè sempre estem amb el mateix, no?
1: Clar, Colau ha sigut alcaldessa de Barcelona durant uns quants anys i l'habitatge no s'ha solucionat. Per què ara Colau és la millor candidata?
3: Bueno, jo crec que sempre aixequem, o sempre pensem, això és una qüestió que jo sempre intento fer pedagogia també al govern espanyol, és pensem que un país, un estat, una ciutat com Barcelona, també ho va passar amb la Carmena, a Madrid, es pot solucionar ràpid, es pot canviar un model a 8 anys, i això no és així. Els que han governat sempre han estat 40 anys, i només compte la democràcia, no compte a banda d'això, no? Aleshores, jo crec que és injust sempre catalogar l'èxit o el fracàs amb 8 anys, no? Jo crec que ella ha intentat, amb la, també la primerisa, amb l'experiència primerisa, ara mateix el capital d'expertesa que pot tenir l'Ada Colau o la Mònica García després d'haver passat per un ministeri, o jo mateixa, després d'haver estat 3 anys al Congrés dels Diputats, no sóc la TES que va arribar el primer dia. Aleshores, quan tu arribes el primer dia, tardes molt en entendre el sistema, tardes molt en professionalitzar el sistema i en rodejar-te també de persones que controlen. Aleshores, nosaltres creiem que és més important la legitimitat en la defensa e intentar, entre tota l'expertesa que tenim tots i totes, amb els sindicats també, els sindicats i les sindicates d'inquilinos, ara tenen molta més experiència. Tindries que vindre a Sol i veure la quantitat d'organització que s'ha muntat en un dia. Clar que l'organització a Sol no és la del 15M, està molt més organitzada, més ràpida, més àgil, no? Aleshores, nosaltres creiem que lo important és la legitimitat de la defensa de l'habitatge i ahí estarem la resta per les solucions, perquè les solucions de fa 8 anys no són les solucions que necessitem ara. Ara n'hi ha moltes més persones en alquiler, n'hi ha moltes més persones que necessiten unes necessitats que no són la Barcelona de fa 8 anys. I clar que també n'hi ha que tindre la humilitat i reconèixer el que s'ha fet bé i el que no, però creiem que és el moment, no?
1: El que passa és que si tenint un govern, com el cas de l'Ajuntament de Barcelona, no s'ha pogut solucionar, sent socis de govern, també del govern d'Espanya, no s'ha pogut solucionar, no sé quin és el missatge de que ara això ha de canviar, és a dir, perquè al final les lògiques parlamentàries condicionaran també la legislatura.
3: Perquè això tens tota la raó, però nosaltres creiem també que les persones tenen que només votar a municipal, només votar a l'autonòmic. No és el mateix governar un Barcelona amb un govern a l'Estat d'una manera o una altra. Tu saps que les qüestions de matèria d'habitatge estan molt en les comunitats autònomes, però si no hi ha un pressupost, si no hi ha una inversió per part del govern d'Espanya de mínim d'un 1% del PIB destinat a l'habitatge, per molt que un alcalde o una alcaldessa d'on siga, no de Barcelona ni de cap lloc, vulga invertir, ja siga en fer més habitatge públic, ja siga en topar-se els alquilers, no n'hi havia més normes, no n'hi havia ni siquiera la llei d'habitatge que s'ha fet la legislatura passada. Aleshores, ara tenim moltes més ferramentes, tenim molt millor diagnosticat el problema i es pot fer molt més. Aleshores, i també el Partit Socialista no té el poder que tenia fa uns anys. Nosaltres venim d'un país molt bipartidista, un país que ha obert la porta a l'especulació, començant per el Partit Socialista. És que crec que s'oblida tot el món que el Partit Socialista és un partit que sempre l'ha obert, ha sigut el primer que l'ha obert la porta als fons voltors, han obert a l'especulació. Aleshores, tenim que revertir i batallar amb el que tenim ara mateix. Jo crec que el Partit Socialista no tornarà a jugar amb la vida de la gent i amb el dret a l'habitatge, com ho han fet la legislatura passada amb els pisos turístics i d'habitacions, quan Unides Podem els van dir clarament això és un forat, això és un problema, això serà un problema. Aleshores, el que hem fet és segrestar tots els pisos d'alquiler de llarga temporada, s'han segrestat en pisos turístics. I clar, el sistema està viciat, està pensat i dissenyat per a que Mari Carmen no pugui morir a la seva casa. I això és el problema.
1: Tenim Ada Colau, tenim també Mònica García, que s'ha postulat, i de Podem, si finalment hi ha acord, també hi ha qui vol aspirar a aquestes eleccions a ser candidata, que és Irene Montero. No sé com conjugaran aquests lideratges.
3: Jo crec que si tenim l'Ada Colau representant a Catalunya, Mònica García i nosaltres, bueno, tenim també quadres com l'Emilio Delgado, que són persones molt potents i molt volgudes aquí a Madrid.
1: O vostè mateix.
3: Jo crec que, jo la Sahara o jo on tinc que estar, però jo de veres que, bueno, pues aquí també a Madrid i a Catalunya i a València, que València és el poble que m'ha vist créixer, no? Per això el meu València. Però crec que de veres que en el regionalisme, crec que de veres que tenim la capacitat de construir des del territori, de tindre lideratges de persones que siguen reconegudes i que puguen donar la batalla a nivell territorial, crec que a l'esquerra del Partit Socialista no li funciona molt bé el sistema presidencialista que hem fet fins ara, d'una esquerra hegemònica que té que dir-li des de Madrid el que tenen que fer els territoris, i per això estem veient, no, en les enquestes i en les últimes eleccions que el territorial està funcionant molt bé. Aleshores, una confederació de deures entre partits que puguen tindre el millor, jo prometo molt, no, els Vengadores, no, de Marvel, que puguen lluitar i puguen guanyar i per què no, revalidar un govern progressista, no? I la Irene Montero, no, si jo soc una persona que respon sempre a tot. Sí, la Irene Montero, jo crec que és una persona que nosaltres no podem ni traure fora, no podem cometre l'error que s'ha fet a les passades legislatura del 2023. És molt necessària. Jo també soc molt honesta, no?, amb tot el legado que ens ha deixat com a dona feminista. Aleshores, jo crec que té que estar en un puesto de eixida, tenim que tindre a Podemos, perquè és un 2 o un 3% de vot, i cap persona ara mateix progressista es perdonaria que nosaltres estigarem dient tu fora, tu dins, tu fora, tu dins. I això jo crec que a la nostra formació també ha quedat prou clar.
1: Però en tot cas, pel que m'està dient, és a dir, podem tenir una Colau a Barcelona com a candidata, Mònica García a Madrid i Irene Montero al País Basc, suposo que no, perquè podem va desaparèixer del Parlament Basc.
3: Ella és Irene Montero és madrilenya i té que vindre per Madrid. I si
1: segona no... de Mònica García seria.
3: Nosaltres és que tenim allò de la cremallera, la llista, bueno, nosaltres i tota Espanya. Aleshores, no sé si la cremallera es pot moure. Això és un debat que tenen a la taula de partits, però jo sí que crec que té que tindre un puesto de sortida, i si aquest puesto de sortida és a Madrid, pues tindrem que fer-se càrrec de que és a Madrid, i si en la negociació de la taula de partits consideren que a Barcelona o on siga, però jo crec que jo soc molt honesta en que les persones es tenen que presentar d'on són. Les triquinueles aquestes d'uno per Navarra, l'altre per Sevilla, l'altre... No, tenim que poder representar els territoris als que representem. És que jo fa 10 anys que visc a Madrid.
1: Sí, sí. M'encantaria representar... Tenim a vostè, l'Emilio Delgado, tenim a Mònica García, Irene Montero, tot això, entrar a Madrid.
3: Podria entrar perfectament a Madrid, sí.
1: I per cert, està descartat que Gabriel Rufián pugui formar part d'aquesta candidatura?
3: És que el problema del tema de la qüestió de Gabriel Rufián és que ell va fer una proposta que no estava consensuada amb Esquerra Republicana. És una idea fantàstica, perquè el que proposa el Gabriel Rufián és un poc el que estem nosaltres proposant. És per què no unir-se tots i totes? Però clar, uno té que saber que a l'estat espanyol no hi ha un sistema presidencialista ni d'elecció de diputats singularment, no? Van en una llista de partits, els espanyols i els catalans i els a Euskal Herria, nosaltres votem a persones concretes, no? Perdona, a partits concrets i a una llista concreta. Aleshores, la proposta de Gabriel Rufián no ha fraguat, però perquè no ha parlat primer amb Esquerra Republicana de Catalunya. Aleshores, si Esquerra Republicana de Catalunya no està disposada a anar en un espai confederal i pues, s'ha caigut la proposta perquè no estava parlada amb el seu partit. És com si jo dic una cosa i no està parlada amb Mas Madrid. Pues, bueno, és molt important també saber que en la vida i a tot uno forma part d'una organització, i les organitzacions tenen un sistema democràtic i una executiva en la que hi ha que parlar les coses i prendre decisions, i de vegades guanyem i fes decisions i de vegades no. Però jo penso que és una idea fantàstica i que, bueno, que encara així Esquerra Republicana té bones dades per aportar al país de Catalunya i a l'estat espanyol.
1: Però no li demana que triï, per exemple, entre el projecte d'Esquerra Republicana o el seu?
3: Perdona, pots repetir?
1: Sí, si no li demana que triï.
3: que trie, pues jo crec que moltes persones li ho han demanat, la ciutadania també li ho ha demanat, però ell també ho ha intentat, jo crec que ell ho ha intentat, que la proposta ve de bona fe, i el que passa és que els partits també són complicats, i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible que vulguin ser un partit d'obediència catalana, igual que nosaltres d'obediència madrilena. Aleshores, jo crec que la idea està molt bé, però no... És un model francès, no?, com han fet a França, però, clar, la idiosincràsia dels pobles d'Espanya no és la mateixa que la que té França. Jo crec que la idea és molt bona, però després cada partit i l'obediència que té uns estatuts i té uns votants que saben que pues, és votant d'Esquerra Republicana, vol una Catalunya i té una base i unes tesis que òbviament, a lo millor no representen a una persona que està a Extremadura. Que no ho sé, que pot ser que jo crec que de vegades, moltes vegades, tenim les enquestes, tenim les xarxes...

0: Veritat, jo crec que aquesta legislatura s'ha caracteritzat molt per la plurinacionalitat i ha estat molt en el centre, com ben saps, també la qüestió catalana i moltes mesures, entre elles la qüestió de l'amnistia, i jo crec que ha sigut una legislatura que s'ha parlat molt d'altres nacions. M'hauria agradat haver-ne parlat molt més de Canàries, de les Illes, d'Andalusia, però bueno, saps que des de Madrid el foco pues, sempre és Ayuso i Sánchez, no? I jo crec que no fa falta moltes vegades anar-ne conjuntament, perquè al final votem tots conjuntament al Congrés. Jo crec que una persona d'Esquerra Republicana de Catalunya ha votat el mateix que Esquerra Unida en Andalusia, el mateix que nosaltres a Madrid, perquè al final el que volem és justícia social. Però, clar, el sistema electoral que té l'Estat espanyol és el que té. Aleshores, jo crec que necessitem unitat per no fer una divisió del vot, però hem de fer molta pedagogia de que jo crec que sumar no s'ha entès mai bé o no s'ha explicat bé. A mi sempre m'han dit diputada de sumar. No, jo soc diputada al grup parlamentari de sumar, però jo soc d'una formació madrilenya. Crec que aquesta confederació no s'ha explicat bé, s'ha intentat homogenitzar, perdona, és que fa temps que no parlo en català.
1: No, impecable.
0: Fer-ho homogeni, no? I clar, Mas Madrid no és compromís. Mas Madrid no és de Euskal Herria Bildu, però sempre votarem, perquè som progressistes, creiem en la justícia social i nosaltres de vegades no hem votat qüestions que són favorables a Madrid perquè varien competències de Catalunya, perquè creiem en l'estatut d'autonomia de les nacions d'Espanya. Aleshores, jo crec que no es pot dividir el vot, no se'n pot anar amegos, no es pot fer pètrics de sillons i hem de tindre responsabilitat i anar tots a una ara mateixa. Crec que és de veres que tenim una crisi més de legitimitat, però perquè no s'ha explicat mai els processos. Jo he perdut, no, o he guanyat moltes hores fent pedagogia a les xarxes de que és un grup parlamentari, que és una comissió, que crec que aquest procés mai s'ha explicat als votants, aleshores sempre fem com el futbol, no? Si hi ha gol, victòria, i si no hi ha gol, hi ha fracàs. No, hi ha partit.
1: Només un apunt. Quan diu que creuen en l'Estatut d'Autonomia, només faltaria. La norma institucional bàsica que defineix els drets i deures dels ciutadans de Catalunya.
0: Home, per suposat. I quantes més competències té el territori, més proximitat, més autogestió, millor. Però tu saps molt bé també la concepció del Madrid, que no és el regionalisme de Madrid ni fora de la M30, que Madrid és molt més que Ayuso ni Sol. Madrid és Móstoles, és Fuenlabrada, és que és Barrio del Pilar. Aleshores, moltes vegades té aquesta tendència, no?, a la centralització o a pensar les lleis des d'una centralitat i no des d'una proximitat
1: doncs
0: dels territoris.
1: Els agrada dir als seus companys de Podem, perquè les competències d'immigració no s'han volgut donar perquè deien que hi hauria un eix racista.
0: Ja, no, si moltes vegades uno quan no està als governs o la gestió, jo soc molt crítica i molt honesta i crec que n'hi ha que fer-ho. És molt important els principis ideològics dels que els hem dotat. Igual que jo soc pro de que si n'hi ha que fer-ne un referèndum es té que fer. Però per què? Perquè jo he nascut al poble saharaui i crec profundament en la necessitat de l'exercici lliure del pensament de qualsevol poble. I clar, aquests principis són els principis regidors d'una democràcia, però també d'espais progressistes. I bueno, pues també sóc molt crítica amb el Rufián amb la qüestió de seguretat, que és un principi que no estic d'acord i ho dic també, no passa res. Jo crec que l'esquerra té que estar en disputa i en qüestionament constant, no passa res per tindre aquest tipus de debat, no?
1: Interessant. Teix Ciri, gràcies per acompanyar-nos avui al matí
0: a
1: de Catalunya
0: bon
1: Ràdio.
0: Dia.
1: Ara
0: bon
1: en parlarem
0: dia,
1: també. Gràcies a l'Àgora. Què et sembla la proposta? Hola, Jofre. Pere.
2: A veure, jo abans del Jofre precisament parlava de que hi ha un guionista, o que hi podia haver-hi un guionista. Aquest guionista, sigui qui sigui, ha obert una fase, un escenari completament nou que canvia totalment la situació, i per tant em sembla que en aquesta nova situació és perfectament coherent que l'Ada Colau torni, perquè hi ha un terreny de joc al voltant de l'habitatge, que és la seva especialitat. Ja sé que va estar a Barcelona, ja sé que va intentar moltes coses i no ho va aconseguir resoldre tot. No hi ha ningú al món que

0: ho hagi resolt tot en aquest tema. No hi ha cap ciutat ni país del món que li hagin sortit bé totes les coses que ha intentat. I, per tant, és, per mi, és perfectament coherent amb tota la trajectòria i amb la gravetat del moment. Hi ha una anàlisi de què pot pujar l'ultradreta de Vox, hi ha un terreny de joc nou gràcies a aquest guionista que és sobre l'habitatge, i a més, el retorn de l'Ada Colau pot aconseguir compactar aquest espai a l'esquerra del PSOE, que és absolutament imprescindible si l'esquerra vol tenir alguna possibilitat de guanyar. És tan o més important de qui es presenta del terreny de joc i tot, que a l'esquerra del PSOE hi hagi un únic partit, una única formació, una única coalició, perdó, perquè, òbviament, amb tota la seva pluralitat, però que aquests vots de les terceres opcions, que amb la llei d'ON i amb el sistema electoral d'Espanya, fa que, si això es presenta totalment fragmentat, és evidentíssim que hi haurà una majoria absoluta llarguíssima, fins i tot amb els mateixos vots del PP i Vox, perquè tota la resta se les emporta Vox. Per tant, tornar un espai a l'esquerra del PSOE competitiu amb l'Ada Colau com a pegamento, per dir-ho d'alguna manera, amb un terreny de joc que li és propici, doncs em sembla, sincerament, que és el mínim que s'havia d'esperar, i celebro, amb independència, diguem, de com acabi la cosa, de que hi hagi aquesta possibilitat com a mínim.
1: Ara, mires l'esquerra d'Espanya i mires l'esquerra que està organitzant a França, per exemple, amb el moviment estudiantil, i veus que una té realment possibilitats de ser una alternativa a l'extrema dreta francesa, i l'altra, com a alternativa a l'extrema dreta espanyola, no ho està semblant.
0: Però compte, perdona que torni, perquè això és molt... Això ens portaria... demà ho debatreu.
1: Sí, demanaríem a París, sí, sí.
0: Però hi ha moltes paradoxes. Aquesta esquerra espanyola, que a lo millor pot ajudar que hi hagi una alternativa, i en canvi l'èxit de l'esquerra aquesta que dius de França...
1: Pot quedar no res, sí,
0: no,
1: sí.
0: A lo millor pot facilitar, jo no dic que ho faci, però com que també té molts anticossos en contra, a lo millor és més fàcil que guanyi Le Pen.
1: Sí.
0: O sigui, tot és bastant complicat.
1: Sí. Alicia.
2: A veure, dues reflexions. La primera, jo crec que hi ha poca gent a l'esquerra del PSOE que pugui aglutinar al favor de tots, o sigui, a l'acord de tots els partits, i específicament de Podem. Hi ha molt poca gent. Mònica Oltra, Pablo Bustinduy, Ada Colau... No hi ha molta gent que pugui... I al mateix temps, les enquestes diuen que si aquests dos partits van separats, es guanyen la mort. Per tant...
1: Però, per exemple, ara, perdona, que et talli, però has de preguntar un que et sembla clau. Pablo Bustinduy és una persona que en els últims mesos ha demostrat un capital polític molt interessant.
2: Sí.
1: I segurament aquí el coneixem poc perquè tampoc l'hem viscut més en el dia a dia. És una oportunitat per l'esquerra, gent així, per liderar segons què.
2: Per què? Però per què més que un altre com Ada Colau?
1: Perquè Ada Colau ja l'hem viscut 8 anys aquí, no ha funcionat les seves polítiques d'habitatge.
2: Però que això, Ricard, perdó, jo ho trobo una mica injust, en el sentit de que...
1: Bueno, injust, la gent no pot pagar-se un pis a Barcelona.
2: Totalment.
1: Però injust, no? S'ha de mirar qui ha estat governant fins ara. Sí. Si ho diem del PSOE, ho diem de Colau i ho diem de Junts.
2: Totalment. El que plantejo és que la legislació en habitatge és que el com autonòmic o estatal. I, per tant, és veritat que Ada Colau va arribar amb una bandera de que hi haurien unes grans millores en temes d'habitatge. Crec que cap líder polític pot dir que en 8 anys ha duplicat el parc públic d'habitatge com va fer el mandat de Colau,
1: sí.
2: I creant el servei de SIFO que aturava 9 de cada 10 desnonaments. Vull dir, jo en aquest sentit crec que va fer molt. Ara, és que quan acaba el mandat de Colau no hi ha ni vigent la regulació de preus de lloguer. Vull dir que els mecanismes que hi havia per evitar una sagnia eren molt pocs. Ara, on rau l'error de tot això? En que probablement hi havia unes expectatives venudes per pròpia Colau de que hi hauria una solució, que amb els mecanismes municipals no pots aturar el capitalisme global. Ara, a nivell legal, tenim una quantitat de mecanismes, i amb el decret d'en Mari Carmen, que plantegen la possibilitat de que hi hagi un horitzó més garantista. Entre el 2015 i el 2023 teníem un sistema que et deixava venut. Ni regulació de preus, havien de pagar els llogaters els honoraris, cap tipus de tope del 2% a les renovacions. Per tant, jo crec que el tema de l'habitatge s'ha demostrat que al nivell estatal és molt important controlar-lo, i per això s'han de veure molts més avenços. I el que em comentaves, el que parlàvem de Bustinduy o de Colau. Bustinduy és algú que jo crec que és un diputat excel·lent i com a ministre ha fet coses molt interessants, però que ell també va estar 4 anys de diputat en Podemos. O sigui, no és algú que hagi arribat nou de ministre. O sigui, és algú que ja té una trajectòria, em sembla algú molt interessant. Ara, és algú que clarament ha dit que no vol repetir, no vol ser cap de res.
1: Sí,
2: i per
1: però,
2: tant...
1: però que al final és normal. Hi ha un desgast per la política, hi ha un desgast
2: totalment
1: normal. Penso, ara anem a un altre tema que no sigui l'habitatge. La llei Mordassa. Podem es va presentar a les eleccions dient tombarem la llei Mordassa. Arriba un acord de govern, entren al govern i no tomben la llei Mordassa, la regulen. Encara està per aprovar això.
2: Totalment.
1: Per tant, això, la gent no és idiota.
2: Totalment.
1: Llavors això té un desgast, sí. I si poses les mateixes cares a liderar aquests projectes, doncs és probable que molta gent no hi confia en una esquerra que hauria ara mateix, en el moment en què estem, d'il·lusionar amb projectes d'esquerra.
2: I a mi aquesta em sembla una crítica molt vàlida i crec que és justament si una lliçó ha d'aprendre l'esquerra del PSOE, la que s'ha d'anar a treure d'aquests anys de govern, que és va passar de 72 diputats a 35 i ara se'ls hi dona 9. I que, per tant, probablement cap a on ha de mirar més és cap al Die Linke o cap a la França Insumisa, en el sentit d'una esquerra que realment vulgui impugnar un sistema capitalista que està fent aigües, 100%. I probablement Ada Colau o Pablo Bustinduy també representen això respecte sí. a altres sectors més moderats en un sentit més, bueno, altres sectors més moderats que existeixen dintre d'aquestes formacions polítiques. Per tant, jo el que plantejo és que l'esquerra del PSOE, si no va unida, és un fracàs. I Podem ha d'estar dintre d'aquesta unió. I, per tant, hi ha poca gent. Llavors, que Bustinduy no hagi volgut sortir a jugar, una pena enorme. Que Colau sí que està disposada, que, entre parèntesi, això encara no ho ha comunicat ningú, més enllà de Mas Madrid, que, en el fons, fa aquest moviment com per dir nosaltres ens quedem la llista de Madrid i els altres es quedin Catalunya. També són aquests moviments. Jo crec que per això s'ha d'esperar que surtin les taules de partits d'aquest Frente Amplio a confirmar i que puguin parlar internament i no volem assabentar-nos en molt de com es reparteixen exactament l'1, el 2, el 3 per Madrid, per Catalunya, pel País Basc i, per tant, que facin aquesta feina i que surtin i que Mas Madrid ara pues, pugui estar més en silenci i negociar internament.
1: Jofre Oriol.
3: Sí, una qüestió sobre França. Aviam, el sistema electoral francès ja t'obliga a ser aglutinador, perquè arribarà un punt en què hi ha eleccions de primera volta i d'aquesta primera volta només en surten dos candidats. Sí. I aleshores t'has de decidir si botó vermell o botó verd. El que passa amb el sistema polític espanyol i també el català és que s'escull per demarcacions territorials, per circumscripcions. I aleshores, sabent que hi ha aquest joc, t'obliga aquesta unificació sigui dissenyada prèviament, perquè el sistema, el que precisament en pos de la pluralitat i tot això, però el que et fa és triturar aquesta o convertir aquesta pluralitat en disgregació i dispersió de vot. És així. Aleshores, a França, entre cometes, és molt més fàcil que les esquerres cristal·litzin, perquè amb que tinguin un 26% dels vots a la primera volta, passen a la segona i ja aleshores poden optar a fins i tot presidir, no? De fet, Mélenchon va estar a punt de passar-li, no? Així les coses, estic d'acord amb l'Alícia, que l'única fórmula vàlida perquè les esquerres a l'esquerra del PSOE puguin cristal·litzar és que hi hagi el mínim de paperetes el dia 29 de novembre per escollir. I aquí és on entra el factor Rufián. Jo crec que ara mateix Rufián es mor de ganes d'anar en aquesta llista que la Teix Sidi estava enumerant amb tots aquests noms de Bustinduis, Colaus, Móniques Garcias, Irenes Monteros i tot. S'està morint de ganes. El problema és que Esquerra Republicana o no el deixarà o li farà la vida impossible. És a dir, farà
1: un Julián
3: amb l'Atlético de Madrid. Farà un Julián amb l'Atlético de Madrid.
1: Pot ser el que vulgui, Rufián. Pot ser el que vulgui.
3: I no pots marxar.
1: Però pot ser el que vulgui o no?
3: Sí, clar que pot fer el que vulgui, però Esquerra Republicana... és a dir, tampoc hi ha tant vot a Catalunya com perquè el votant d'Esquerra s'escolli entre Pedro Sánchez, entre aquesta... en el Front Ampli i Esquerra Republicana. Però és que Esquerra Republicana ara mateix té un problema. Ara fa mitja hora la Sara Bailac acaba de dir des de Tàrrega que també ho deixa. És a dir, li està plegant mig grup parlamentari a Rufián. Perquè Esquerra Republicana també ha de decidir si vol ser un partit a l'esquerra del PSOE o vol ser l'esquerra. És a dir, si a Catalunya vol estar a l'esquerra del PSC o vol ser el PSC. I en aquest debat...
1: Sí, però mira, el nivell d'aprovació de Rufián entre...
3: I una última cosa sobre... Però,
1: una dada, que Jofre, per el que estàs sí. dient. El nivell d'aprovació de Rufián entre els votants comuns és del 78%. Entre els votants d'esquerra, un 88%. Això segons l'enquesta de l'Avantguardia de diumenge. Que també deu ser el que fa Rufián.
3: És així, és així. Sí, sí. Però vull dir que no crec que hi hagi pastís per tanta gent a Catalunya, però vaja. I sobre Ada Colau, clar, aquesta ha estat la legislatura, aquests últims anys, de girafull, girafull, girafull, girafull. Hauríem de veure a partir de quina edat o de quant temps a la primera línia de la política cal girafull, perquè... Carles Puigdemont, que encapçala el girafullisme, per entendre'ns, que tothom li diu que de girafull, esdevé president el gener del 2016. Ada Colau va ser alcaldessa uns mesos abans, el maig del 2015. Gabriel Rufián és diputat des del 2016 i Pedro Sánchez és president des del 2018. Vull dir, que és tota una generació, acabo de dir tres noms molt importants de la política catalana i espanyola, Colau, Rufián, Puigdemont i Sánchez, en què o tots giren full o cap gira full, o tots ja estan cremats o ningú està cremat i pot tenir segones i terceres oportunitats. Vull dir que a vegades la memòria és molt líquida en aquest sentit.
4: Aquí unes quantes coses. La primera, ara que parlàvem de Gabriel Rufián, crec que el disseny que ens desgranava ara Tessidis s'assembla moltíssim al que en el seu moment havia plantejat Gabriel Rufián. El que passa és que jo diria que bona part del plantejament de Rufián també amagava una segona qüestió, que és que si això no sortia, que hi havia números que no sortís, tenint en compte les discrepàncies dins de l'Esquerra i dins d'Esquerra Republicana sobre aquesta qüestió, també tenia a veure amb el fet que Gabriel Rufián es pogués fer més a mida la llista a Madrid, tenint en compte les desavinences amb determinats diputats, alguns dels quals ja han anat plegant en les últimes hores. Després, sobre la capacitat tractora d'Ada Colau, jo el que estic molt d'acord, Pere, amb una cosa que deies abans, que és que en el fons ara estem parlant de l'habitatge, però aquesta és una crisi que és derivada de la gran crisi del 2008. I hi ha hagut rèpliques, hi va haver les retallades pressupostàries, hi va haver una forta sotregada també amb les guerres d'Ucraïna, amb el que ha passat a l'Iran, i tot això cristal·litza amb l'habitatge. L'habitatge no deixa d'estar lligat amb el que va passar el 2008, i en aquest sentit, un perfil com a de Colau, hem de veure quina capacitat tractora té, tenint en compte que l'habitatge sempre ha estat la seva proposta estrella, al marge de si s'ha solucionat o no, que jo crec que no, la problemàtica a Barcelona, que d'altra banda tampoc s'ha solucionat arreu del món. Crec que l'Esquerra també està pagant els errors de la candidatura de Sumar de l'any 2023. Crec que Yolanda Díaz, per soberbia, per no entendre el moment o per desavinences personals que existeixen i molt en política, va menys tenir el que en aquell moment es podia conèixer com el motor Podem, a fer fora Irene Montero d'una llista, no permetre-li repetir, com a diputada va ser un error, tenint en compte també que el resultat després a les eleccions europees d'Irene Montero va ser molt millor.
5: Van anar junts,
4: eh? Superant
5: junts. Van anar, no, van anar junts.
2: A les generals van anar junts, però van vetar que Montero anés a les llistes. Montero anés. Li van oferir Vizcaya.
5: Però van anar junts. Van treure 30 i pico vots, el segon o tercer millor resultat de la història de l'esquerra de l'esquerra.
4: Això és cert, però al cap de res els diputats de Podem es van segregar del grup de Sumar, i en aquest sentit hi va haver una certa, no sé com dir-ho, inquina o assenyalament d'una part del govern espanyol en aquell moment representada per Podem, que va fer coses com la llei del només sí és sí, que no devien caure bé en determinats sectors i, per tant, se'ls va acabar menys tenint, sí, sí, per dir-ho de manera més o menys fina. Després també és veritat, la memòria és molt curta, però Ada Colau també té alguna incoherència, algun mort a l'armari. Per exemple, l'any 2023, que salia els seus vots amb els del PP perquè Xavier Trias no fos alcalde, o el 2019, quan accepta els vots de Manuel Valls per continuar sent alcaldessa, malgrat, i això és legítim, perquè l'aritmètica és aquesta, malgrat que Ernest Maragall hagués guanyat les eleccions. I després hi ha una cosa, jo crec que sí que li hem de concedir el benefici, en aquest cas, d'un èxit a Ada Colau, que és haver fixat un marc sobre l'habitatge i sobre el marc que contextualitza la situació a Barcelona. Ahir Jordi Martí, que podríem dir que no és una persona propera als comuns, és una persona que sempre ha estat a Convergència, és el fill polític de Xavier Trias, ahir en la seva presentació com a candidat a Barcelona va dir: no vull que Barcelona sigui una ciutat aparador i no vull que la ciutat expulsi els seus ciutadans. Això, sense el pas d'Ada Colau per l'alcaldia de Barcelona, no hauria passat en cap cas. Que una persona de Convergència digui això vol dir que el marc s'ha desplaçat cap aquí. I després també és veritat que crec que hem d'elevar una mica la mirada pel que fa als lideratges, que és que costa moltíssim que se'n consolidin de nous. I torno a Junts. Quan El Sertadi diu: jo no vull ser candidat a l'alcaldia de Barcelona, a qui va buscar Junts? A Xavier Trias. Quan Xavier Trias plega i Junts es queda sense candidat, a qui va buscar Jordi Turull? Va buscar Artur Mas. En el cas dels comuns, no s'ha consolidat cap nou lideratge a efectes d'anar a Madrid. A qui es va buscar? A Ada Colau, que és la més coneguda. Per tant, crec que hi ha un problema a l'hora de consolidar nous lideratges, que afecta de manera transversal, crec, a tots els partits polítics, sense anar més enllà. El candidat del PSC a les eleccions espanyoles del 29 de novembre és Jordi Hereu.
5: Però, Oriol, els comuns no tenen cap problema de lideratge per presentar ara en aquestes eleccions. O sigui, tenen l'Ernest Urtasun, que és un ministre de Cultura molt conegut, tenen l'Aina, que és quasi una diputada, l'Aina Vidal, que jo crec que s'ha guanyat, diguem, una referència.
4: Sí,
5: que,
4: però al final van a buscar de Colau.
5: Sí, però perquè és el millor actiu que tenen, perquè és la líder del partit. O sigui, no em sembla que sigui perquè... O és que no hi ha nous lideratges, no, però hi ha un moment excepcional, i és perfectament coherent, a parer meu, com a mínim, amb aquest relat en el que estem, en què hi ha un perill real de que per primera vegada a la història una opció, podem dir, postfranquista, com Vox, pugui ser, també ho és el PP. Però això ja és una opció postfranquista, no només fills del PP, sinó que obertament...
4: Explícit.
5: Doncs tornen a aixecar algunes banderes que, com que estan en contra de l'estat de les autonomies, ni més ni menys, que són directament de lo que era el franquisme. O sigui, per tant, és una situació excepcional. Més la situació excepcional de l'habitatge. Lo lògic és donar-ho tot. I a mi em sembla, després es pot criticar, però jo estic una mica, no considero just tampoc l'axioma de que va fracassar la de Colau en habitatge a Barcelona. Està claríssim que no va resoldre el problema. Ningú l'ha resolt. Però, si ara ens mirem aquests decrets que estan intentant sortir, la majoria, moltes de les coses, són mesures intentades en aquí 10 anys abans, sense les eines per poder-ho fer. Tenien de principal responsable d'habitatge el Javier Burón, que és una de les persones més respectades d'Espanya en habitatge. Per tant, home, des d'un Ajuntament de Barcelona, amb 11 regidors sobre 41, déu-n'hi-do. Després podem... I no cal discutir, eh? No es van aconseguir els objectius, sens dubte. Però també em sembla una gran injustícia dir no se'n va sortir, va fracassar. No? O sigui, tot això és plantar llavors, que ara cristal·litzen, perquè moltes d'aquestes mesures, i per tant, a mi em sembla perfectament coherent i lògic des de la perspectiva d'aquest espai que qui encarna aquestes mesures i que aquesta lluita des de fa tants anys sigui la referent de l'espai en un moment tan transcendental políticament, no només pel tema de l'habitatge, sinó per la possibilitat real de que els postfranquistes arribin al govern.
4: No, has d'anar a buscar els teus... És allò, minuts 70 de partit, 1-1, final de Champions, no pots fer entrar el nano que acaba de pujar al filial. Això és evident.
5: Si no es diu la minya mal, però...
4: Exacte, no, llavors encara hi confiaríem i estaríem tranquils, però en el cas de Colau, jo estic completament d'acord amb tu, Pere, que al final has d'anar a buscar els millors, i és una persona d'aquelles que índex de popularitat altíssim, no has de... Tu no li has d'explicar a la gent qui és Ada Colau. Ada Colau fa una campanya, la pot fer sola, en parlarà tothom, sap donar titulars i crec que en els últims mesos també ha donat una lliçó de com preparar un retorn a la primera fila. Quan tots vam rebre aquell vídeo que va penjar a Twitter i al seu Telegram a Madrid demanant aturar un desnonament, tu saps, si tens una mica d'olfacte periodístic, que això és, vull tornar i vull fer-ho a primera fila. Sí. I és normal també que Mònica García vegi, jo crec que potser perquè tinc el viatge de conèixer-la més pel fet de ser català, eh? Jo crec que Ada Colau és molt més referent d'aquest espai que no pas Mònica García.
5: Sens dubte.
4: Sense cap mena de dubte, i que, per tant, és normal que Mònica García digui jo em guardo el número 1 per Madrid i per Barcelona fem això de qui vagi Ada Colau i sigui candidat a la presidència del govern espanyol. També té una certa coherència que ella digués en el seu dia que si no s'aprovaven decrets antidesnonaments, su mare havia de sortir del govern espanyol, que és una manera de pressionar. I crec que si ens trobem a l'escenari hipotètic, això és molt dir, perquè les enquestes no ho situen pràcticament ningú, només el CIS segurament.
5: No hi ha cap enquesta que hagi analitzat la nova situació, sí. Tampoc.
4: Això és veritat, tens tota la raó. Avui hi ha un CIS d'habitatge a 2/4 d'1, que crec que ens donarà pistes de per on van els tiros, però és veritat que en una negociació hi ha hagut dos negociacions, si no recordo malament, per formar govern de coalició, la del 2019-2020, Pablo Iglesias a Pedro Sánchez, després 2023, Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, que es van aconseguir una sèrie de fites en matèria social. Crec que si arriba a donar-se el cas que hi ha una negociació perquè governin, per entendre'ns, Pedro Sánchez i Ada Colau, per dir-ho ràpid amb els dos noms de referència, l'habitatge serà el puntal d'aquesta legislatura i crec que, en donat el cas, que és molt fer una tombarella gran pensar que el PSOE i Sumar poden governar o Front Ampli puguin governar, aquesta vegada sí que el PSOE no té excusa per fer el que ja s'hauria d'haver fet en els últims anys.
5: No s'ha fet perquè depenien de Junts, també. No podem analitzar com si tinguessin majoria absoluta.
4: I sobretot, sí, però també és veritat, no tenien majoria progressista.
2: Sí, no tenien majoria.
5: No tenien majoria per tirar endavant coses que no volguessin alhora Junts i Podemos.
4: Exacte.
2: Totalment, però que també s'ha de poder tenir a consciència que pel PSOE tot això no ha estat una priorització dintre de les seves negociacions a l'hora d'oferir-li altres coses a Junts, i és veritat que ara ha aparegut el tema de l'habitatge i ell s'han adonat d'aquesta importància, però és quelcom que no estava dintre de les prioritats del Partit Socialista.
5: Però com ho fas per tenir Junts i Podemos a la mateixa votació? És que jo
4: m'agradaria saber-ho.
5: Per això t'ho dic.
4: És impossible.
5: Llavors, es pot dir que el PSOE és tibi, que tota la... però el fet és que per tirar endavant en aquesta legislatura qualsevol mesura necessitaves el suport simultani de Junts i de Podemos. De la mateixa manera que l'Ada Colau, per tirar endavant qualsevol cosa a l'Ajuntament de Barcelona, havia de pactar amb gent que no li agradava el que ella proposava. I, per tant, això és un...
3: Començant pel PP, que la va fer alcaldessa.
5: També, també, sí, sí. La va fer alcaldessa, clar, igual com Junts va fer, va fer president el Pedro Sánchez, però després no el vol deixar governar.
1: Ara, estem en un moment en què també, per exemple, ara mateix, el Meidel, el Partit Popular i Vox, a l'Ajuntament de Madrid, s'han quedat asseguts durant el minut de silenci per la mort de Mari Carmen. Clar, és a dir, la polarització extrema que està vivint el país, amb una deshumanització brutal de casos com aquest, més enllà després de l'ús polític que se'n pot fer i del que la gent pugui discutir sobre aquest cas, que pot ser molt legítim. Però, ostres, una persona que va sortir de casa amb les condicions que en van veure tots per imatges, que no hi hagi un punt d'empatia...
5: Sí, però
1: i això està passant també, ho dèiem, a França, Alemanya, Itàlia...
4: Els Estats Units.
1: Els Estats Units. Però, clar, és que al final estem creant societats cada vegada més dividides, més deshumanes. És terrible que no puguem empatitzar amb un dolor humà com aquest. És que em sembla molt perillós.
5: 100% d'acord. A més, l'Ayuso va dir-ho d'una manera... Ja només el mateix dia del desnonament, amb un menyspreu tremendo, però m'agradaria subratllar i recordar una cosa que moltes vegades s'oblida i que ens ajuda a arribar on estem. A Madrid, precisament, hi ha l'operació, en època de majoria absoluta del PP a l'Assemblea de Madrid i a l'Ajuntament de Madrid, el cas més fort que jo no he vist mai enlloc que el que va passar a Madrid, que és que van regalar, ho poso entre cometes perquè és veritat que van pagar una mica, a fons voltors el parc d'habitatge públic en plena crisi. És una cosa que no ha passat enlloc. Ningú s'ha atrevit a fer la bestialitat de que en plena crisi, en què la gent s'estaven desnonant, els estaven desnonant, els estaven expulsant de casa seva, etc etc, li van regalar a un descompte del 80-90% en alguns casos, sense que els que vivien allà poguessin recomprar l'habitatge, tot el parc de lloguer social i d'habitatge social de Madrid a fons voltors. Això és una cosa increïble. A Madrid! Sí. Per tant, venim d'aquí i sí, després...
1: Que les eleccions no es guanyen només guanyant... La política només, no es guanya només guanyant eleccions, sinó també treballant per la convivència i no respectar un dolor com aquest.
5: Tens raó.
1: És que em sembla que hi ha... en fi, és que no podem construir cap
4: clar,
1: pont.
4: Però aquí la pregunta que ens...
1: Una cosa, la política d'habitatge d'un, de l'altre, sí, discutim-les, perfecte.
4: Això és...
1: Però la humanitat no la discutim, sí, perquè si no...
4: És que aquest és el problema, que al final, tu imagina't, posem per cas que el senyor Martínez Almeida, que ara deies tu, Ricard, que no s'ha aixecat, posem per cas que ell vulgui fer-ho, que ell s'hagi llevat avui i digui jo empatitzo amb el dolor de la senyora Mari Carmen, que pot ser una cosa humana, però em quedo assegut perquè... Els meus em criticaran, perquè m'agafarà l'Ayuso de torn, o el més abrandat dels abrandats del PP, i em criticarà, i Vox em farà un tuit o un TikTok dient...
1: Escolta, que aquest país hem fet homenatges a Samarang. Quan Antonio Samarang.
4: Que sí, home, que sí.
3: No, no,
4: sí.
1: I quan s'han fet homenatges, tothom ha callat perquè entén el dolor i el capital fins i tot polític d'un franquista com era Samarang que ha pogut aportar a la ciutat, d'acord?
4: Però jo estic convençut que hi ha gent que no fa coses pel que es pugui dir i perquè no se'ls destroni.
1: Doncs aquesta gent això no es dediqui a la política, perquè la política necessita política en majúscula, ara mateix.
3: Jo això ho tindria ben resolt. També és veritat que des de fora de la política això es pot veure més clar i tot això. Però jo ho tindria claríssim, que és sempre, en qualsevol dels casos, respecte màxim a la mort de la persona, però després que aquesta mort no s'utilitzi de manera barroera. Ho dic perquè avui és Mari Carmen, fa dos dies era Carles Vilajosana de Manresa, apunyalat, i es va demanar justament pel contrari, que no s'utilitzi la mort d'allò com... vaig a l'extrem, que és una decisió tan dura com amb tot el sentit polític que vulgueu, que és que les víctimes de terrorisme no participen de la negociació entre terroristes i Estat per acabar amb el terrorisme, perquè sempre hi hauria aquest condicionant emocional. Sé que és molt bèstia, sé que és molt fred, però jo crec que ha d'haver aquest sentit comú. I torno a les víctimes del terrorisme per allò que he dit abans. Màxim respecte a les víctimes del terrorisme, màxim condol, màxim suport, però no poden ser un actor polític perquè el seu condicionant emocional és massa bèstia. I jo crec que la utilització de la mort en política la carrega el diable. Saps com comença i no saps com acaba.
2: Però una cosa és la utilització política, que jo puc estar d'acord, i l'altra és poder fer un minut de silenci després el dia després de la mort d'una persona, que això no és una utilització política, és un mínim respecte cap a la vida humana. El que passa és que Madrid és un lloc d'una radicalització de dretes molt fort, o sigui, majories absolutes del PP eternament i, per tant, ara mateix el PP es troba en un descol·locament exagerat, que és la incapacitat de donar resposta al problema de l'habitatge. I, per tant, que això segueixi al centre els té enrabiadíssims en el moment que ells més desitjaven la convocatòria d'eleccions veure's descol·locats. I això els porta a una deshumanització. Aquest descol·locament, aquest desnortament, diuen, ah, sí? Ara jo no sóc el líder, ara no estem parlant de Ceuta? Doncs jo ara vaig a ser cruel. Ara, tant de bo algun dia a Madrid això els deixi de sortir gratis, aquesta deshumanització absoluta de no ser que vas a fer un minut de silenci.
1: Però sobre això també hem de dir que no sé si la resposta política d'alguns membres de l'esquerra ha de ser també increpar, insultar, perquè estàs caient també en deshumanitzar l'adversari, i l'adversari no és un enemic, és un adversari. S'ha de debatre en política.
2: Aquí, però, ho dius perquè hi ha hagut insults cap a...
1: Gabriel Rufián ha fet un tuit dient fills de puta. Doncs sí. No crec que això construeixi res en un moment en com en
4: que
1: estem.
4: És veritat que
1: entenc la indignació perfectament. Sí. Perfectament. No,
4: és veritat,
1: però no sé què aporta això a la política.
3: O, per exemple, no sé què en penseu que ahir Televisió Espanyola fes una programació especial per la mort de Mari Carmen i es carregués la revuelta.
5: Jo crec que és
3: segur que tenia tot el sentit periodístic del món. Però hi ha qui ho pot trobar desproporcionat. Per què aquesta mort i no una altra mort? No.
1: És a dir, però Jofre, si això serveix per reflexionar sobre l'habitatge i els problemes de fons, benvingut sigui. Però... És a dir, benvingut sigui una mort, evidentment que no, eh? Però m'enteneu? És a dir,
2: sí.
1: Però, entenc que l'oportunisme polític en aquest sentit està ben utilitzat. Ara, sí, és oportunisme polític. Però... I interessa a certs partits ara posar a l'agenda el tema de l'habitatge, sí, és evident.
5: Però,
1: avui el món, el país, la meitat del país, parla de Mari Carmen, no som innocents.
5: Però perdona, és una decisió periodística, crec que clarament legítima.
1: Sí,
5: mentre estem aquí, ja tenim canals internacionals que van passant la tele i s'està parlant de la Mari Carmen a la CNN, a France Internacional, i el New York Times li ha dedicat peces. Home, tampoc passa cada dia que Espanya és notícia internacional. I aquest tema a algú li semblarà que quina ximpleria, però resulta que ho és. Per tant, si Espanya és notícia internacional per un tema, em sembla perfectament legítim que les televisions públiques li dediquin espai.
1: I mentrestant s'ha aturat un desnonament, per cert, a Sabadell. Que explicàvem abans fa just una hora. Digues, Alicia, perdona.
2: No, i que és això, és que hi ha símbols que emergeixen. Com es deia aquell noi negre que va matar la policia als Estats Units, el George Lloyd o Floyd?
5: Lloyd, sí.
2: A vegades necessitem casos humans concrets que representin un problema que va molt més enllà. En el cas dels Estats Units, la discriminació cap a la població negra per part de la policia. En aquest cas, Mari Carmen ha representat això, i és que el que ha desencadenat aquest cas és brutal. Tenim les places de les majors ciutats d'Espanya amb acampades. Per fi s'han posat d'acord els sindicats d'habitatge, Comissions Obreres, UGT, per convocar una vaga general que es portava un any i mig treballant. Hi ha convocatòria d'eleccions. És que és un cas ultratranscendental. No pel que és ell en concret, sinó perquè representa el problema d'habitatge que tenim.
1: Sí, però tampoc és incompatible amb el que diu el Jofre. Vull dir que... Sí. No?
2: No, jo crec que... Jo trobo lògic que es facin programacions especials.
1: Sí, periodísticament...
2: És que tens la Puerta del Sol amb més...
1: És evident. És que no dic que no sigui evident, eh?
2: Però tens més tendes de campanya ara que el 15M, que és una cosa que dius... Que fort! O sigui, quan el 15M es recorda dintre de la memòria política
1: espanyola.
2: Però també
1: espanyola. És evident que es facin especials per Ceuta. És a dir,
2: totalment, ja, perquè és una cosa molt rellevant.
1: No es van fer, no es va treure la resistència, o sigui, la revuelta.
3: La revuelta.
1: Però ja s'entén. Ja s'entén.
3: Volia dir exactament això.
1: Clar, però ja ho entenc, perquè, eh? Ja ho entenc.
5: Els especials que hi hem menjat aquí amb el procés.
1: El que vull dir, Alicia, és que jo faria el mateix, eh? Jo faria el mateix.
2: Sí.
1: Però té raó el Jofre.
5: Però
1: hi ha
5: els especials que ens hem menjat aquí amb el procés. O sigui, aquí hi ha línies editorials, en els mitjans. Hi ha línies editorials que consideren que el tema de l'habitatge és fonamental, és un tema internacional que surt a tots els mitjans internacionals, doncs lo lògic és que si tens una línia editorial... Per tant, s'ha fet amb el procés, s'ha fet amb Ceuta, s'ha fet amb tot, en funció de la línia editorial dels mitjans de comunicació.
4: És veritat que ara hi ha una agenda que, en el cas de Televisió Espanyola, i ho hem vist, crec que és un cas molt interessant d'analitzar com s'ha reflotat l'audiència de Televisió Espanyola a través de la politització de la seva programació. Politització, no en el sentit partidista, que potser en algun cas també, sinó també en parlar de política. El que aquí va passar amb el procés, segurament,
5: el mateix.
4: Doncs allà, crec que
1: en
4: els últims temps...
1: No? Perquè també, si mires el model, tu podries estar... Si treus el volum, podries estar veient Telecinco, parlant d'altres coses.
4: Sí.
1: Vas estar parlant de política, però
4: a nivell formal
1: és una televisió agressiva, no?
4: Sí.
1: Forçada.
4: Quan Javier Ruiz presentava Mañaneros, per exemple, ara també ho fa al Cintora, doncs és una televisió d'aquelles que si tu no tens res a fer aquell matí, tu et pots passar tranquil·lament al sofà a 3 hores i no paren de passar coses, gent que es discuteix, ara connectem amb un amb l'altre, i això ajuda a fidelitzar una audiència. I si veiem les audiències que ha fet Televisió Espanyola els últims anys, doncs és evident que és una aposta que ha funcionat. Si tu sumes famós el còctel, desnonament icònic, la Mari Carmen convertida en un símbol, la Mari Carmen mort, i a banda hi ha una convocatòria electoral, els responsables editorials de Televisió Espanyola ahir crec que no van tenir més opció, o no haurien tingut més opció que fer un especial informatiu, a banda tenint tots els recursos que tenen els mitjans públics espanyols al seu servei per poder fer un bon programa, en aquest cas especial vinculat a això.
5: Però perquè també hi ha un sistema...
3: Les compareixences de José Pablo al Congrés, és que sembla que comparegui un ministre. És un pim-pam-pum entre ell i PP i Vox. I sí, està bé, però que marca molt ideològicament. Vull dir que els discursos pretesament ideologitzants, compte, i ho dic per això que dèiem abans, no? de la mort. És a dir, quantes morts hi han hagut l'últim any a Espanya que mereixessin un especial de Televisió Espanyola? Te'n podria dir uns quants, no? Doncs es va voler fer ahir. Perfecte.
5: Però que és notícia internacional, eh? És notícia internacional a tot el món.
3: Jo no et dic que no... Jo no et dic, és que fins i tot puc arribar-te a donar la raó que sí, que calia. Però jo no et dic que no obri l'informatiu. Jo no dic que dediquin mig telediari. Jo no dic que d'allò. Però que facin una programació especial carregant-se un dels programes emblema de la cadena... Home, és xocant, com a mínim és xocant.
2: Sí, però la veritat és que no tan xocant, és que no sé, és que hi ha eleccions generals que deriven d'aquest fet, vull dir que és un fet supertranscendental, és la comparativa que us feia amb el cas de George Floyd als Estats Units, que va revolucionar la política durant 6 mesos, vull dir, és un cas ultrasimbòlic, i per tant, és lògic. Ara, bueno, no ho sé, que no ens posarem aquí a discutir la línia editorial de Televisió Espanyola, però trien el que fan, i és veritat que han fet una aposta cap a una politització d'esquerres que, també com diu l'Oriol, sent honestos, els hi ha funcionat, perquè hi havia un nínxol de mercat.
1: I ha funcionat a Catalunya, també.
2: Absolutament.
5: Amb un ingredient que no podem oblidar, hi ha un ecosistema mediàtic de televisions totalment escurat cap a l'altre costat.
2: Que no ha parat de fer especials a Ceuta.
5: I que,
2: durant
5: tant,
2: dues setmanes,
5: i que,
2: tant, era connexió amb Ceuta constant. I, per tant, Televisió Espanyola, en aquest sentit, ofereix un contingut diferent i li estan bé a nivell d'audiència.
5: En nom del pluralisme. A mi em sembla una cosa, diguem, que Jofre, a tu et xoca, segurament això t'ho dic amb tota la simpatia, eh? A mi em xoca, abans ho deia, i no ho deia com una votat, quan el marc de referència és tot el rato, tota l'estona al procés, i es fan especials tota l'estona pel procés. Tot això depèn de la línia editorial del mitjà. I uns creuen que és més important una cosa que l'altra, i en funció de la coherència amb aquesta línia editorial es fan especials. Si a sobre el tema, quan el procés era una notícia internacional a tot el món, doncs em semblava lògic. Doncs ara passa el mateix.
3: T'ho compro amb un però. Tots els especials que s'han fet, tant a cadenes públiques com a cadenes privades, en l'àmbit del procés en aquells anys, es parlava del procés, però hi havia una pluralitat de veus on hi havia tothom. Hi havia Inés Arrimadas, hi havia Carlos Carrizosa, hi havia Miquel Iceta, hi havia tothom participava. Que el marc mental era el del procés i que efectivament se li dedicava molt temps, sí. Però un cop creat aquest marc mental, a dintre el contingut, la pluralitat era d'una exquisidesa...
5: No hi estic
3: que
5: gens d'acord.
3: Amb...
5: No hi estic gens d'acord.
3: No estàs gens d'acord.
5: No, gens. I a més a més, per exemple, home, quan... No, o sigui, de cap manera penso que hi havia una neutralitat dintre d'aquest marc mental. A parer meu, tu tens una altra posició i la respecto
3: neutralitat,
5: molt.
3: Neutralitat, no.
5: De cap de les maneres.
3: No, però pluralitat, sí.
5: Pluralitat, si hi hagués un debat a Televisió Espanyola, sempre hi ha un de dretes. O sigui, això, la pluralitat formal, per suposat que sí. Però no hi veig gaire diferència. I ni tan sols amb les compareixences que deies del director de Televisió Espanyola, amb aquests pim-pam-pums, ostres, el nostre amic i company de la tertúlia moltes vegades, Vicent Sánchez, durant el procés, tenia uns pim-pam-pums quan anava al Parlament amb l'oposició espanyolista, que impressionant. O sigui, sincerament, a mi em sembla perfectament simètric i fins i tot et diré, dintre del marc d'un estat democràtic en què hi ha una pluralitat d'opinions i que la televisió pública segueix una línia editorial.
1: No diré res més. Són les 10 i 6, ara tornem.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de puericultura, tèxtil i nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Últims dies per descobrir la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta les condicions a la botiga web i app.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo, i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
8: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
7: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
8: Que bé.
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
11: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
12: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
16: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
17: A Galeries del Tresillo t'emportes sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
18: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
19: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
20: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
21: Esclat. Es pensaven que s'havia acabat.
22: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
23: I això no és cap escape room.
24: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
23: Merda, aquesta no l'esperava.
21: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
25: I pendents del temps, a aquesta hora, Eloi Cordomí, bon dia.
26: Bon dia.
25: Perquè està pujant el perill d'intensitat...
26: Ha pujat el perill, sí. De fet, ha pujat la probabilitat que passi el fenomen. Ara mateix tenim un avís taronja a les comarques del litoral de Barcelona i de Girona, també el prelitoral, és un avís de pluges de 20 litres en mitja hora. Per tant, és pluja forta, no és un avís de pluja torrencial, que serien 40 litres en mitja hora.
25: Sí, la previsió ha canviat ara, Eloi, diguéssim, està pujant dintre de la previsió.
26: No, la previsió és la mateixa, 20 litres en mitja hora, però ha augmentat la probabilitat que això passi. És a dir, s'han actualitzat els fenòmens dels models d'aquest matí i sembla doncs, que hi ha més probabilitat que això passi. Per tant, hem passat d'un grau 2 de perill, que vol dir que és probabilitat mitjana, a un grau 3 de perill, que vol dir que el mateix fenomen pot passar amb una probabilitat alta.
25: A quina zona han dit això?
26: Tota la franja del litoral i prelitoral entre Girona i Barcelona. És a dir, sud de la Costa Brava i tota la costa central. I també el prelitoral. Llavors, és veritat que ara mateix també tenim ruixats, per exemple, a les comarques de Girona. Això és la cua del front que s'està allunyant. I el que està passant en aquests moments és que encara no entra la tramuntana, o tot just comença a fer-ho. En el moment que entri la tramuntana per l'Empordà, les precipitacions quedaran restringides sobre el mar i llavors, a poc, farà com una espècie de rebuf que les emportarà cap a la terra endins. I llavors, totes aquestes tempestes que ara mateix tenim sobre el mar, la idea és que vagin entrant terra endins en aquests sectors del litoral i prelitoral. Més enllà d'aquest ruixadet, que insisteixo, o ruixats, que ara acaben, per exemple, en llocs com l'Alt Empordà. Aquests tenen les hores comptades. I també tenim el vent de mestral, que bufarà so fort al sud de Catalunya, ja comença a bufar, i aquest sí que s'endurà tots els núvols, i a la meitat sud i a Ponent avui farà sol.
25: Molt bé.
26: I després tenim la Vall d'Aran, que és un món a part, que allà estarà ennuvolat, anirà plovent una miqueta i pot nevar les muntanyes a uns 2.000 metres. Per tant, avui és un dia de canvi de panorama.
25: Molt bé.
26: Ja desapareixerà aquesta massa mediterrània i entra una massa d'aire polar bastant més fresca.
25: Doncs abrigar-nos. Gràcies, Eloi. Fins ara.
26: Vinga, fins ara.
25: I un altre tema que torna a ser al centre del debat polític i econòmic són, atenció, les pensions. Perquè ara és Vox qui ha plantejat acabar amb l'actual sistema públic de repartiment i avançar cap a un model privat. En volem parlar també a aquesta hora amb l'economista i experta en pensions, Montserrat Guillén. Montserrat, què tal? Bon dia.
0: Hola, bon dia.
25: Està acabat el sistema de pensions?
0: Què vols dir exactament? Què vols dir?
25: Vox ha afirmat, per exemple, que el sistema públic de pensions espanyol és un zombi i que està en fallida.
0: Mira, a mi em sembla que fa unes afirmacions ja en clau electoral i el que sembra és aquest dubte que jo crec que és tan perillós, no?, de dir que el sistema decau, que això és un desastre, que no hi haurà pensions, i em sembla que és el missatge més negatiu que es pot donar. No és cert, i la proposta que fa de privatització té de fet molts punts buits, que no, moltes incògnites, vaja.
25: És a dir, el sistema de salut de pensions diries que té una salut extraordinària ara mateix, com Pedro Sánchez, o tampoc això?
0: Home, no ens passem tampoc, no? Però sí que és veritat que en aquests moments, respecte als últims 10 anys, estem en un bon moment perquè hi ha molts cotitzants, hi ha 2,1 afiliats, no?, cotitzant per pagar cada un pensionista, no? I això sempre s'ha dit que era un bon equilibri. Per tant, en aquests moments no hauríem de patir. Ara, les perspectives que venen, com que sabem que ara comença el baby boom, no?, a jubilar-se, això sí que fa que hem d'estar atents, no?, a fer-hi aquestes reformes petites, no?, que es fan a poc, endarrerir l'edat de jubilació, a posar dificultats a que hi hagi una jubilació anticipada, no?, penalitzar-ho. I, per tant, aquestes accions sempre s'han d'anar fent, no? Però, esclar, sortir ara i dir no, és que el sistema no va bé i l'hem de canviar de dalt a baix, doncs, home, això seria un terratrèmol brutal, no?
25: Vox el que proposa és abandonar aquest sistema i avançar cap a un model mix, és a dir, que hi ha una part, diguéssim, de capitalització individual. Aquest model, més enllà de valoracions, que si vols també te la mano després, però en què consisteix? No sé si ens ho pots explicar a nivell més tècnic.
0: Sí, realment el que ells estan dient és dir, escolti, no, nosaltres per què fem cotitzacions de més del 25, quasi el 30% del nostre sou que paga entre l'empresari i el treballador al sistema de la seguretat social, no? Vox diu, no, miri, escolti, això que sigui el mínim possible i que part d'aquests diners vagin en un compte que cadascú es gestionarà, no? I bé, a través d'un banc o a través d'una gestora de fons i per tant traurem molt més rendiment perquè l'invertirem en borsa, la borsa ens pot durar més d'un 6% anual i per tant al final de la nostra vida tindrem molt més capital que el que ens està donant la seguretat social. Això és el seu principi, molt inspirat una mica amb el que hi ha als Estats Units. Però, esclar, aquí hi ha moltes incògnites. Si vols, doncs, ho desgranem, no? Però
25: per exemple? Clar,
0: si ara comencem a fer això, de cop, qui paga les pensions d'avui? Perquè si els cotitzants diem, ja no ingressarem res a la seguretat social. És clar, aleshores, d'on sortirien les pensions? O sigui, aquesta transició com s'ha de fer?
25: Clar, les persones que estan jubilades, com ho faríem, no? Per exemple.
0: Clar, com rebria diners, ingressos, la seguretat social, si de cop féssim aquest canvi? Això no es pot fer una transició així. De fet, el que està dient Vox és una cosa que tothom pot fer. Tothom pot fer un estalvi a part, no?, o a través dels fons de les empreses, no? Per tant, el seu canvi és radical, un canvi de model, no?, absolutament diferent. Diuen que s'inspiren en Alemanya, però no és veritat, perquè Alemanya el que fa és dir, escolti, hi ha d'haver-hi aquesta corresponsabilitat i, per tant, les persones han d'estalviar un 2% més a banda del que és el sistema públic, que no se'l carrega, no?
25: Sí. I com a experta en pensions deies, el sistema actual necessita reformes. Quines reformes?
0: Mira, les reformes sempre van en la mateixa direcció. És a dir, endarrerir l'edat de jubilació o fer que hi hagi més activitat durant més anys. Per què es fa això? Perquè les pensions puguin ser suficientment altes, no? I perquè siguin suficientment altes s'han de pagar menys anys. I això és claríssim, no? I de fet ja s'ha aconseguit del 2011... del 2019, abans del Covid, no? Fins ara, l'edat mitjana de jubilació ja ha pujat un any. Abans era 64 anys i mig i ara és 65 i mig, perquè s'ha endarrerit l'edat de jubilació, no? Aquest tipus de reformes, que són molt progressives, que no són trencaments, són les que s'estan fent a tots els països. Aquest mecanisme, no?, intergeneracional, que ha creat una bossa, no?, perquè la seguretat social, diguem, en un moment menys, econòmicament més difícil, doncs pugui fer els pagaments, no? Sí. Aquests són el tipus de reformes que s'estan fent a tot arreu. I sobretot incentivar també doncs, aquesta col·laboració de les empreses i també de les persones. És a dir, el que es diu el segon pilar, que vol dir que les empreses posin els treballadors de forma voluntària, però quasi bé automàtica, no? També un compte d'estalvi que estigui ben gestionat i després les persones individuals també. I, no sé, aquestes serien les grans trets, però, és clar, amb els sous que tenim tampoc podem fer meravelles, no? I aquí és el que tenim com a gran repte. O sigui, no podem dir, no, estalviem, ja, però és que si no ens dona per més, no ens dona per més, saps?
1: Mm. Espera. Hola, què tal? Bon dia. Jo li volia preguntar, jo me'n recordo, a la dècada dels 90 ja es van fer molts informes que deien les pensions públiques estan a les últimes, no? I s'han de fer unes reformes molt radicals en línia del que està dient Vox, sobretot basat en sistemes de capitalització. Però ara han passat 30 anys i els sistemes de capitalització jo crec que es parla poc de lo malament que funcionen, perquè, òbviament, les pensions públiques tenen problemes, però els sistemes de capitalització tenen problemes també enormes. I s'ha vist a Xile, que és el país que va implantar de manera més radical un sistema completament de capitalització i que tots els informes de l'OCDE ens diuen que és on hi ha pensions més baixes, més problemes pels pensionistes. Llavors, d'acord, les pensions públiques necessiten retocs, però els sistemes de capitalització no sembla que funcionin gaire bé, tampoc.
0: No, de fet, tots els països que van fer aquest canvi radical, la majoria han tornat a un sistema mix, i Xile també, perquè un sistema de capitalització el que vol dir és que cadascú es fa l'estalvi per la seva pensió. Què passa? Si gestiona malament aquest fons, o si el fons que li gestiona li cobra molta comissió, no treu un rendiment del 6%, treu molt menys. I si a sobre, quan es va a jubilar, agafa una caiguda de borsa, que això també passa als Estats Units, i per això és tan important que no caigui la borsa als Estats Units, no? Però hi ha moltes famílies que si en aquell moment els hi agafa el moment de jubilar-se i volen convertir els estalvis en una renda vitalícia, es troben que no tenen valor, no? I per tant, sempre es diu, escolta, millor un sistema mixt. La mixt, què ha de ser? 50-50? 75-25? Bé, això depèn de cada país com es vulgui organitzar, no? Però que hi hagi un substrat de sistema públic, una base mínima de sistema públic, i després que es pugui complementar, que aleshores cadascú pugui assumir aquests riscos. Però és molt important, en tots aquests casos, com es gestionen aquests fons. Per exemple, els països nòrdics són institucions públiques amb unes comissions de gestió molt baixes. Per tant, tot el rendiment va als beneficiaris, no? Als jubilats, vaja.
1: Oriol.
2: Sí, ahir crec que va ser Pedro Sánchez, abans d'ahir, perdó, en la compareixença després del Consell de Ministres, que va dir que a la bossa de les pensions hi havia 20.000 milions d'euros. M'agradaria preguntar en aquest sentit si això és més o menys el que hi havia en l'etapa de Mariano Rajoy, que em sembla que fruit de les retallades pressupostàries i dels problemes derivats de la crisi del 2008 es van treure bastants diners d'aquesta bossa de les pensions. I després una pregunta més de model de cara a futur, tenint en compte que ara abans les pensions es cobraven durant una dècada més o menys després de jubilar-te, ara l'esperança de vida és molt més gran, s'han incorporat més treballadors. El mercat de treball a Espanya també ha crescut en població. La viabilitat del sistema, com diuen els partits d'extrema dreta, està amenaçada pel fet que hi hagi més immigrants, o, d'una altra manera, el fet que hi hagi immigració és el que garanteix que aquestes pensions es puguin cobrir de la mateixa manera que les hem entès fins ara?
0: Mira, les dues preguntes. La primera, el sistema ara, la bossa de les pensions, hi ha per pagar un mes de pensions, que no és gaire, és molt menys del que hi havia hagut, però ja és un mecanisme de reforç, no? De garantia de que almenys ara que arriba aquest boom de generació, doncs, bueno, sempre es podrà agafar part d'aquest sistema. Aquí la clau sempre és un equilibri molt plàgil, és a dir, sempre ho diem, no? Les pensions és com un dipòsit d'aigua que ha d'entrar aigua i sempre en va sortint. No? I, esclar, si en surt més de la que entra, es va buidant el dipòsit. Per això, en aquests moments, la gran garantia és que hi hagi cotitzants, que hi hagi persones treballant. I per això, també una altra eina per fer que el sistema estigui en equilibri, que n'hi ha, perquè n'hi ha moltes, però una d'elles és mantenir les persones actives el més temps possible. És a dir, que fins i tot es pugui compatibilitzar una situació de jubilació parcial, no?, amb una feina a temps parcial. Aquestes des dels anys 80 també són grans línies d'actuació. La immigració, és clar, com que ha portat força de treball, ha portat afiliats i, per tant, ha contribuït que en aquests moments el sistema estigui amb superàvit, no?
1: Alicia?
3: No, jo ahir llegia aquest informe de l'AIREF que diu que les pensions seran sostenibles si l'administració pública ho és, perquè més enllà de les cotitzacions també hi ha les transferències de l'Estat o dels pressupostos de l'Estat. No, jo volia saber si realment en el futur anirem només a un sistema de cotitzacions o si també a través de pressupostos de l'Estat haurem de començar a invertir cada cop més pressupost en poder cobrir aquestes pensions, entenent que jo crec que és un consens social que seguirem amb un sistema públic i malgrat Vox ara vulgui fer un intent de dir que anem cap a un sistema privat o de capitalització, seguirem amb el model actual.
0: Mira, hi ha una cosa molt important que no s'està dient actualment. Tothom està parlant de les pensions, del sistema de pensions, de que si és sostenible, si li deixarem de cobrar, però ningú s'està donant compte del gran elefant que tenim a casa, que és la dependència. I amb dependència sí que s'hauran de fer transferències segur, perquè estem veient que aquesta longevitat que tenim, que és una gran notícia, no?, el poder viure molts anys, també comporta unes necessitats de cures de les persones grans que, a més, són molt desiguals. O sigui, les pensions són molt igualitàries. Tothom vol una pensió, tothom vol tenir uns diners per viure. La dependència és una cosa que et toca o no et toca. I et toca, potser, molts anys o pocs anys. Més greu o menys greu. I aquí és on realment el nostre sistema públic patirà i necessitarà d'aquests ingressos, que és igual, perquè si ho paga l'Estat o paga les comunitats autònomes. Això és passar-se, diguem, de pilota els uns als altres, però al final ho haurem de pagar. I jo crec que per mi és una de les qüestions més difícils, encara que s'hagi fet una reforma de la llei de dependència, que no se'n parla, no?, de la sostenibilitat a nivell familiar i a nivell de societat de les cures de les persones que viuen molts anys i que arriben al 100 i passen del 100, que ja són milers de persones.
25: Jofre?
4: Sí, aquí jo crec que hi ha un altre elefant a l'habitació, que es diu, lligant tot el que està passant aquests dies, habitatge. És a dir, durant molt de temps, quasi de manera cultural, se li havia dit a una sèrie de gent, i és el gran sistema privat de pensions, de compra't un piset, que aquest piset no perdrà valor, i serà, quantes vegades no havíem sentit això, aquest pis serà la teva pensió. És a dir, com que el sistema de pensions no garantirà una quantitat molt gran, tindràs un pis que, com a mínim, o ja el tindràs pagat i aquella quantitat de pensió que no t'arribarà a X és igual perquè ja no pagaràs res de vivenda perquè el tindràs pagat, o podràs completar aquesta pensió amb el lloguer que cobris a una altra persona, no? Que no dic que estigui bé o malament, estic fent la fotografia del que passa, estic segur, en milers i milers de llars i que ara segur molts oients es deuen sentir representats. Clar, si les regles del joc canvien, també canvien en aquesta qüestió, no? De totes maneres, jo volia preguntar per una altra cosa. Si tot això, ho dic per il·lustrar els oients, si tot això que s'ha explicat és la famosa motxilla austríaca o la motxilla austríaca és una altra cosa i no s'està explicant?
0: No ho tinc molt clar, val? Perquè la motxilla austríaca el que és, diguem, el fet de que tu vagis canviant de feina i cada vegada et vagis emportant, diguem, les teves cotitzacions. Però respecte a aquesta part de la vivenda, sí que voldria dir una cosa molt important que a vegades ens oblidem de dir. S'hagués fomentat l'estalvi correctament, si les comissions per quan es fan inversions no haguessin estat abusives, en algunes vegades, les persones no ens n'haguessin anat a la inversió en habitatge. Per què és més rendible invertir en un habitatge perquè va pujant de preu i després podràs tenir la garantia i no tenir un compte d'estalvi que et faci un rendiment superior al que podia haver estat aquest habitatge? Ningú n'ha parlat gaire d'aquestes comissions. I hi ha una cosa que ha quedat amagada en aquests decrets d'habitatge aquests dies, que ha estat el compte d'estalvi i inversió Finança Europa, que dins del marc europeu s'ha colat en aquests decrets i no sé com s'acabarà aprovant, però que és realment una cosa que ens ha faltat en el nostre sistema. Pels nostres estalviadors no hi ha hagut gaires alternatives, perquè si tenies els diners al banc a la vista, amb zero, estaves perdent poder adquisitiu. Llavors també és normal que hi hagi famílies que hagin invertit en vivenda amb aquest raonament que feies abans, no? Però jo vull dir que hauríem de recuperar una mica què està passant amb aquest compte d'estalvi. Jo crec que és un instrument que l'hem de tenir. És molt bo que les famílies puguin, perquè en aquests moments a les llars espanyoles hi ha més d'1 bilió d'euros en dipòsits. I no s'estan invertint? Per què no s'estan invertint en aquests comptes Finança Europa que invertirien en empreses europees, no? Que tenen una restricció d'inversió? Aquesta pregunta queda oberta. No, s'ha parat, això, ara.
25: És l'economista i experta en pensions, Montserrat Guillén. Gràcies per acompanyar-nos avui. Montserrat.
0: Moltes gràcies.
25: Ara que Vox torna a posar aquest debat sobre la taula, ha començat la Montserrat dient que això és electoralista, doncs almenys tenim una anàlisi més exacta del que està passant. Són les 10:26. I tancarem l'Àgora, però abans hem de saber què han dit els altres. Gerard Jubany, bon dia.
5: Bon dia. Els altres han dit bàsicament que Mari Carmen. Per tant, esperem que Carlos Bardem, si torna a participar d'algun homenatge a l'afectada, doncs se n'aprengui com a mínim el nom.
6: Bueno, esto es maravilloso, esto es solidaridad. Paquita no está sola. Mari Carmen no está sola.
5: Avui la Mari Carmen és tema de conversa, totes les tertúlies, àgores radiofòniques, també la nostra, el que passa que l'Alícia Puig ha estat a punt d'eclipsar

0: molt bé, doncs.
1: Benvingut, sigui l'activisme.
0: Exactament.
1: Val.
2: Doncs queda feta l'exclusiva. La mort de la Mari Carmen ha obert els matinals a les emissores de Madrid, el de l'Herrera, per exemple, que ha començat disparant contra el país.
3: Mari Carmen ha fallecido en un hospital público atendida por la sanidad pública madrileña y no murió desahuciada, como titula hoy El País a toda página. Eso es mentira. Si hubiera recuperado la salud, esta mujer habría vuelto a su residencia porque el Ayuntamiento de Madrid negoció una solución para su caso. O sea, no murió desahuciada. Tenía una casa donde volver. Así que hoy solamente cabe decir que descanse en paz. Ahora, los que le vamos a descansar somos los españoles de la turra que nos van a dar los huérfanos y los viudos de Mari Carmen.
2: Diu l'Herrera que la Mari Carmen no mor desnonada. Doncs a la SER, afectadíssims tots avui, l'Aimar Bretos ha obert dient que la Mari Carmen no mor desnonada. I a partir d'aquí, desplegament pel territori, com si s'hagués mort, no sé, el Pedro Sánchez o un Javi.
4: En la SER, hoy por hoy, con Aimar Bretos.
5: Mari Carmen ha muerto desahuciada.
6: Me gustaría estar allí con vosotros, acompañaros en vuestra campaña.
5: En Sol, en la Puerta del Sol, está ahora mismo Alejandro Becerra. Buenos días.
7: ¿Qué tal, Aymar? Buenos días. Estoy ahora mismo frente a un altar improvisado.
5: Y en el lugar en el que empezó todo, frente a la puerta, frente al portal en el que vivió Mari Carmen, ahí está Sara Aranda. Buenos días, Sara.
8: Buenos días, Aymar. Sí, en esa camiseta del sindicato de inquilinas se puede leer Mari Carmen siempre en nuestro corazón.
9: Vale.
2: Gran desplegament a la SER i sí, ja ho sé perquè us ho veig a la mirada, encara que no ho vulgueu reconèixer, ara voleu saber què diuen Los Santos sobre la mort de Mari Carmen. Doncs aquí ho teniu.
10: Ayer se murió Mari Carmen a los 87 años, cuidadosamente atendida en un hospital. Los rentistas la han matado. ¿Cómo que los rentistas? Se hubiera entregado hace un año en una residencia, a lo mejor hubiera durado más o no, nunca se sabe. En este caso la culpa es de una señora que se ha muerto de vieja después de que la utilizaréis miserablemente cuando sois todos propietarios de un montón de viviendas, unas de alquiler, otras en propiedad, gentuza abyecta. En fin, no sabemos la que organizarán, si con el perro Excalibur montaron la que montaron, bueno, con esta señora que al fin y al cabo es persona, pues no sé la que montarán, me da exactamente igual. Sin descanse en paz, Mari Carmen, si es que le dejan.
1: Doncs fins aquí l'Àgora. Jofre Llombart, Oriol Marc, Pere Rossinyol i Alícia Puig. Gràcies per acompanyar-nos.
11: A vosaltres. Gràcies
1: a vosaltres. Bé, passa un minut de 11:15. De seguida obrim la taverna al Matí de Catalunya Ràdio.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Avui l'Enigmàrius feia extravagant com un doblet sevillà no sevillista. I la resposta era bisbètic. Bisbètic, amb doble B alta, és sinònim de llunàtic, d'extravagant. I un doblet no sevillista a Sevilla només el pot fer el Betis, un equip que faria un bisbètic. 1.315 de les 1.360 respostes rebudes són encertades i, per tant, avui l'Enigmàrius dona 7 punts per a la Copa. Guanya el lot d'embotits del grup La Selva, Enriqueta i Llamola Camprodon, Durís, a Osona. I avui també ens heu dit singular, llunàtic o diabètic.
13: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Per Catalunya!
13: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
16: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
13: Amb les veus de Pere Arquilloé, Carles Martínez...
17: La terra no és dolenta, no ho creia.
13: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3CAT.
19: Ja hi tornem a ser.
4: 11a temporada del Tot Costa.
1: Por qué? Por qué?
19: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
4: Nova temporada amb els vells clàssics.
5: No sé si són muy simpáticos. No sé.
13: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
5: No entiendo.
0: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
1: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
0: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
6: De nou pendents d'inundació.

0: precipitacions, pluges torrencials...
1: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar-ho.
2: En moments excepcionals, sempre hi som.
3: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius...
2: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
4: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
5: Això és un desastre.
6: S'ha restablert la circulació per via única entre...
2: Rigorós amb la informació.
7: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
8: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
9: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
10: Convocar unes eleccions generals que se celebraran...
11: Que no voten, paguen deudes.
12: Fem una crida a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat. Comencem a organitzar la vaga general.
13: Catalunya Ràdio.
2: A tota hora i a tot arreu.
9: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
8: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
14: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució...
2: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Condis, els supermercats més propers, et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
3: Obrim la taverna amb Pau Aranós, Marc Casanovas, Maria Nicolau, Carles Xuriguera. Bon dia!
16: Bon dia!
3: I avui bon dia. Amb croissants que ens han arribat. I no uns croissants qualsevol, sinó el millor croissant artesà de mantega d'Espanya.
17: Pau
3: Aranós, què et sembla? A veure, va, mengeu. És de la pastisseria Morreig de Gràcia, de Barcelona.
16: Jo crec que aquests croissants, aquest campió, els campions Barcelona de 19 campions entre 13, és una cosa recurrent.
3: Boníssim,
16: Són productes molt bons, són de mantega, fa gust de mantega, l'alveolar, tota la descripció, però també em resulta molt complicat, si fos membre del jurat, poder distingir entre gent que ho fa molt bé. És a dir...
3: El Marc va ser membre del jurat. Marc,
16: jo, aquest any Morreig, l'any passat, aquí els veïns del carrer Calvet, com és el Verville Canals, que n'han guanyat moltes vegades.
17: I allà a Torelló, no? També els del els de Cruzandre, no? Qui eren els de...
18: Jo vaig quedar ben sorprès, amb els... Perquè, clar, tu vas acompanyar a veure els experts com ho fan gairebé cada any, com estudien, com obren el croissant, com miren l'alveolat, com l'escolten, escolten els croissants.
16: A veure?
17: Però això és una mica de flipats.
16: A veure què diu.
18: Que us ho dic de debò.
16: A veure què diu.
3: A veure què diu. A
18: veure?
16: A mi no em parla.
3: Mira, mira, calleu.
18: Sí, sí, veus? Bon cruixent, bon alveolat, bé de mantega. Per cert, ja gairebé tots tenen ja sempre la mateixa forma, s'ha oblidat aquella forma, que quasi ningú el presenta
3: amb
18: la forma de banya.
3: S'està perdent la banya.
18: S'està perdent la banya.
16: Jo fa molts anys vaig reivindicar-ho i vaig arribar a un acord així informal amb el Cristian Escrivà, i el Cristian, perquè per recuperar aquests amb banyes, i el Cristian es va dedicar a vendre banyes sueltes. Amb bosses de banyes.
3: Ah, és maco, això.
17: I perquè agraden
16: les banyes, també.
3: Molt bé. Mira, el seu pastisser és el mestre forner Mathieu Angelhauer. Ja ho he dit bé?
17: Això és de Sant Feliu de Buixalleu.
3: I ens ha explicat això.
19: Per nosaltres, aquest reconeixement no només reconeix que fem un croissant bo, sinó una formació tècnica i saber fer de l'equip. El nostre croissant és fruit d'una bona matèria prima, un bon equilibri d'ingredients, de seguir un procés sense dreceres, però sobretot de l'experiència d'anys que permeten entendre el producte i adaptar-te a ell.
17: Mira, jo voldria fer un petit afegitó aquí. A Catalunya hi ha cicle formatiu de grau mitjà de cuina, de pastisseria i de servei de restaurant i bar, i el de bar i servei de sala i el de cuina tenen cicle formatiu de grau superior. Ara mateix està en marxa una iniciativa promoguda sobretot pels professorat de l'Escola d'Hostaleria de Girona per reivindicar i demanar l'existència d'un cicle formatiu de grau superior de pastisseria, que ara mateix no existeix, que sigui públic i gratuït com són els altres dos. I una de les coses que això promouria és tenir més bons croissants a Catalunya, més bons bombons, més bons postres de restaurant i...
18: Ben lligat, això, Maria, ben lligat.
17: Quan estigui més en marxa, ja ho portaré.
16: I la reivindicació d'un croissant que ha desaparegut, que era el de llard.
3: És veritat.
16: Aquí s'havia fet sempre croissant de llard i la mantega, la manera francesa, s'ha imposat. S'ha imposat i encara tenim cos que sigui els de mantega, perquè aquests que tenen aquesta crosta de sucre a sobre de glucosa que s'enganxen als dits i que agafarien qualsevol mosca que passés al voltant, a mi no m'agraden gens.
17: Una de les coses que ha passat amb el llard és que s'ha criminalitzat molt arran dels discursos que afavorien i que pregonaven les bondats de l'oli d'oliva en detriment dels altres greixos tradicionals per cuinar a Catalunya, i ha estat molt denostat. I això el que ha provocat és que molts obradors artesans retiressin el llard i en lloc de canviar-lo per mantega, el canviessin per substitutius del tipus de greixos hidrogenats, amb moltes parafines i amb moltes glicerines que et deixen el paladar encerat com jo sé, com una volta romànica plena de ciris. Saps? Una cosa escarosa.
5: Quan faig un arròs a la cassola, com bon empordanès, una mica de llard n'hi poso, vull dir que...
18: Sí,
5: el faig servir.
17: Hasta si tens una mica d'ulleres, que has dormit poc, fa de crema hidratant, tu en tens una mica de llard.
18: Ara estava intentant recordar què ens donaven entre croissant i croissant, perquè penseu que s'entasten...
3: Una pastilla de lactosa. Perquè...
18: Clar, tu penses que entre croissant i croissant has d'intentar rentar una mica el paladar, per netejar-lo, perquè si no això tot fa la mateixa bola.
17: De rans i fuet.
5: Què? Has d'anar a córrer, Marc.
18: He d'anar a córrer, si m'he de posar sí, que si no posaré tocinet.
16: Bueno, de tota manera, si consumiu croissants, aneu a buscar-ho a la vostra pastisseria de confiança, croissants artesans, i deixeu aquestes bosses del supermercat, que poden durar com 1.000 anys, si poden ser
3: els... Els tens allà i poden aguantar més que en
17: fi. Les paneroles en un hivern nuclear.
3: Sí, exacte. Anem a cruçar-nos a banda, Marc, més coses. Va, què ens portes?
18: Mira, per sacar el Pau primer, doncs vaig jo primer. A veure, jo us porto una cosa sobre la meva nova casa, a Sant Joan d'Espí, el Roxy, una oda al bacallà. Molt probablement l'establiment amb més pedigrí, et diria ara mateix, a Sant Joan d'Espí, si el que busquem és cuina tradicional. No és pas fàcil menjar bé a Sant Joan d'Espí, ho he descobert durant un any de ruta i buscar. Estem davant segurament d'un dels pocs restaurants beneït pels santjoanencs i santjoanenques, zona segura, plats que no fallen, sales espacioses per celebrar el que vulguis i una oferta gastronòmica basada en bones tapes inicialment per compartir, arròs, carn i sobretot bacallà. El bacallà aquí és realment el que ha donat la fama al lloc. Parlem de 11 receptes que estan les 11 a la carta, a la llauna, amb ceba caramelitzada, amb crema d'alls tendres, amb crema de ceps, amb crema d'ametlla, amb crema de roquefort, amb escalivada i formatge gratinat, amb fons de confitura de tomàquet i foie, o el Roxy, que és el que jo vaig demanar, que és el de la, vaig dir, demano de la casa, amb tomàquet i mussolina d'all i oli. He de dir que aquesta especialitat del bacallà es fa perquè tenen un passat molt clar des dels 60 vinculat al mercat de Sant Joan d'Espí, on ja l'avi doncs treballava el bacallà. Jo havia anat sovint al Xicoa, aquell restaurant que segurament molts de vosaltres recordeu del carrer Ibau, on es cuinava el bacallà gratinat a l'all i oli amb llagostins, i vaig creuar cables allà, que per cert el propietari feia trucs de màgia.
3: Sí,
18: a mi em tenia emocionat aquell home. Res, la sensació de dir que estem davant d'un d'aquells clàssics a Sant Joan d'Espí, que és un dels llocs on molta gent no fa parada, està ben a prop de Barcelona, acosteu-vos-hi per menjar un bon bacallà.
3: Doncs queda apuntat. Maria, què ens portes?
17: Doncs mira, una cosa una mica estranya, perquè aquí solem recomanar restaurants com si un restaurant fos un bloc indivisible, una sola cosa, però moltes vegades aquí ens ha passat que el més habitual és que un restaurant tingui, 20 plats a la carta, d'aquests 20 en faci 4 o 5 excel·lents, i 6 o 7, la resta, es fan, però no són tan destacables, poder. Llavors, abans, trobo que s'anava als restaurants a vegades no pels restaurants, sinó per un plat concret que els donava anomenada. I avui el que porto és una llista de plats icònics que han donat fama al restaurant que els feia, i aniré disparant noms de plats i restaurants, i a veure si els oients els hi sonen, els coneixen, o si podrien aportar alguna cosa a la llista. Comencem, el filet Roca de la Masia de l'Ametlla, la bullabesa de Can Cassoletes d'Espolla, el bacallà de Can Tendi a Massanet de Cabrenys, el conilla de Rabiosa de Can Xifra de Cartellà, la cuixa d'indiot amb peres de Can Roca d'Esponellà, el cabrit a l'ast del restaurant Els Metges, a les Gavarres.
5: Ep.
17: Ah, aquest et sona, Les patates fregides de Can Puig, entre Rússia i Sant Feliu.
5: Això, jo tinc un passat guerrillero aquest restaurant era zona guerrilla.
17: Mira, aquest el coneixeràs tu, Pau, les escarxofes a la brasa de Can Xerina, Collsospina.
16: Dels restaurants més antics de Catalunya.
17: Correcte.
5: Sí, també el conec.
17: La croqueta d'ànec del Tòpic. El peu de porc farcit de Pierre Kaufmann del costat.
16: I de gresca i del marge.
17: Ara. Els macarrons del Monocrom, ja són un nou clàssic contemporani. El filet amb foie del Vaso d'Oro, el tartar amb moll de l'os del Suculent.
16: Un dels plats més copiats de la cuina catalana.
17: Ara, el moll a la flama de l'Isop,
16: també,
17: que viurà per sempre. Els canelons dels ossos a Batet.
16: I els macarrons.
3: Macarrons.
17: Les patates de la Déu a Olot, les cebes farcides de l'Hostalet, les cloïsses amb carxofes de Can Pelayo, el semifred de canyella de la Font d'Europa.
16: Que l'has fet moltes vegades, no?
17: Moltíssimes. És bo, és bo. Els cigronets de la Font de Safaja, les patates amb allioli del bar Sueño, de l'Ossi, l'arròs de dijous del bar Estadio, el pop fumat de la Candelària, de Pere Tallada, els canelons de ceps de Calmet a Can Boi de a Sant Boi de Lluçanès, l'escudella i cardolla de la cabanya del Mir a Santa Maria de Besora, els cargols de Can Berris a Campllong, els popets del bar Atura't, de Riudoms, i des d'aquí, un record i un pensament d'amor pel canaló de col del Collet de Sant Agustí.
1: Oh, caram!
16: Molt bé!
5: Que bé! Que bé.
3: Novetats a Sabadell. Pau!
16: Mira, sí. Aquest és un rondo de casualitats que vull que s'entengui bé, perquè han passat moltes coses. Després que en Xuri parlés l'altre dia de vins del Tros, de la Terra Alta, vaig reservar al restaurant Tros de Sabadell d'un dels propietats del celler, el Xavier Orovich, on hi havia menjat el gener. Abans d'anar-hi, vaig passar pel Remena, el nou restaurant de l'Aleix Jorba, al centre de la ciutat, propietari del Rauxa. El Remena ocupa el lloc del Nou de la Borriana, celebre a la ciutat i on treballaven el Paco Querol i la Núria Pérez. Com a homenatge, l'Aleix ha deixat alguns plats de la parella. A l'entrar-hi al Tros, sorpresa. A la sala, el Paco. I a la cuina, la Núria, en una mena d'assessoria amistosa mentre el Xavier completa l'equip. A la carta, dos plats, homenatge al Nou de la Borriana, el que sembla amb homenatge sense fi, el carpaccio d'entrecot de vedella i la ventresca de tonyina. I encara hi ha una altra novetat. A la cuina, l'Àlex Torío, matemàtic, músic i mestre, que per amor a la cuina i disgust amb l'administració ha deixat l'ensenyament. S'ha passat un any voltant per tot tipus de cuines i ara és al Tros, amb una valentia que fa respecte. De la cuina de casa a la cuina pública. A Barcelona, a la Bodega Gol, el Roger Soler és un cas semblant. Tota la vida fent de perruquer i ara de cuiner. Vaig decidir provar els plats de l'Àlex i molt bé. El que va sobresortir és el conill a la Royal amb el seu paté i un cremós de pastenaga, excel·lent. El plat de tomàquets, pebroter i mandó, cíndria i una base de salmorejo, una tripa amb llanegues de conserva per conserva pròpia i un paté de campanya que necessitava una mica més de greix, compensat al sucar la maionesa d'escabeig. Les postres, una construcció del pastís de llimona i xocolata amb llardons. Atenció a la carta de vins, a un preu molt raonable. Vaig triar el senyora Carmen 2023, de vins del Tros, una garnatxa suculenta i elegant, que a la botiga costa 22 euros. I ells venen a 29. I si agafes l'ampolla, per cas el preu és 22, perquè fan un descompte de 7 euros a tots els vins de la carta. Sense beguda, uns 45. I un apunt final, on s'uneix literatura, ràdio, menjar i vi. El Torío és la parella de l'Empar Moliner.
11: Estic que fort, o sigui...
17: Sí.
11: Deixa les matemàtiques...
1: A la història, dic...
11: Deixa les matemàtiques... O sigui, fa el procés a l'inversa, que tots deixen la cuina, el 50... Sí.
17: Per aquí dins hi ha una connexió amb en Xuriguera i no m'he perdut.
1: No, sí. Ell va proposar...
16: Perquè va proposar
3: el dins del Tros
16: i aquest restaurant, per això dic que són... un rondo de casualitats on tot ha estat enganxat.
5: Sí. Molt bé.
1: Doncs queda recomanat. Carles, com ho reguem, això?
5: Bé, doncs us vull parlar del Pla de Manlleu. El Pla de Manlleu és una zona, jo crec que força desconeguda pels catalans, i és un lloc molt especial. El tenim al municipi d'Aiguamúrcia, al costat de... Bueno, un altiplà a més de 500 metres d'alçada, i allà hi ha una agrupació d'agricultors del Pla de Manlleu. Jo coneixia la zona, he tastat vins d'allà, però volia saber-ne més i em vaig posar en contacte a Manquí Quico Figueres, que és el president d'aquesta associació, i em va parlar que actualment estan treballant unes 600 hectàrees de vinya, totes certificades amb ecològic, totes amb més de 500 metres d'alçada, que han aconseguit tenir un logo, un senyal que posen a les seves ampolles, que dona un certificat de qualitat, que és el més 500 raïm d'alçada. Hi ha uns 40 viticultors de diferents mides i maneres de fer, però em sembla una cosa... Bé, aquest cuidado pel territori, aquest cuidado per l'artesania, aquestes ganes de voler cuidar molt bé el que s'està fent en el teu paisatge, allà on vius, i que això pugui passar a l'ampolla. Vam parlar del biodistricte, que és una cosa que em va sobtar molt, que és una implicació, una manera d'això que us dic, de cuidar aquest territori, però que no només des de la pagesia, sinó de tots els elements que estiguin implicats i visquen allà, des de institucions com els ajuntaments o el Consell Comarcal, fins a l'Associació de Caçadors, o empreses de restauració, o empreses de turisme, o sigui, tothom que hi estigui implicat per gestionar bé, que siguin els recursos de, que siguin sostenibles, no? Entre tots cuidem el lloc on vivim i a més en fem uns vins collonuts. Jo penso que val molt la pena que busqueu aquests vins de més de 500 metres d'alçada, de raïm d'alçada, perquè hi ha coses... Hi ha coses molt diverses, eh? Però hi ha algunes ampolles molt, molt interessants.
3: Mm. Doncs queda recomanat. I què més ens vols dir, Pau, de vi?
16: Mira, vull parlar del preu. Diuen que el vi és car i a casa nostra el vi és barat. La qualitat del vi a casa nostra és molt alta i el vi és barat. Fixeu-vos sí. A qualsevol país d'Europa i us adonareu que a casa nostra el vi és barat. Una altra cosa és el restaurant, i aquí és de dir que el vi és car. Consumeix poc vi i tothom es queixa. El jove no beu vi i tothom es queixa. Es beu menys vi negre i tothom es queixa. Al restaurant acceptem que es multipliqui per 2 el preu del vi. Aquest estiu a Formentera per 4. És que tenim sommelier, és que tenim copes. Mireu, ni sommelier ni copes. Algú que obre una ampolla de vi no és un sommelier, és una altra cosa. Igual de digne, però és una altra cosa. I aquesta copa no és una copa, és una altra cosa. Un tros de vidre pesat i ratllat. Quan diuen que el vi és car, el viticultor agafa mal de panxa perquè ell no rep l'extra. Qui ha fet el vi cobra una part petita al benefici, com l'escriptor, amb una porció minsa del 10%. El principi de tot queda arraconat al final. El vi a casa nostra és barat i la Coca-Cola cara. Perdoneu-me, però fa uns mesos vaig demanar-ne una al jardí d'un hotel al centre de la ciutat i em van cobrar 10 euros. Una ampolla de Clos d'Encís negre del 2025 de Terra Alta en costa 4,95.
5: Ben dit, Pau. Ben dit.
17: És així.
3: Ha quedat molt sentenciós,
5: no?
17: No. El senyor sigui amb vosaltres.
3: Faltava un rever.
5: Totalment d'acord.
3: Faltava un rever.
5: M'ho passes i t'ho signo també i vinga, va.
17: Fem samarretes amb aquesta palma.
11: Fem un change.org o alguna
5: cosa. Sí, fem alguna cosa. No, però, Pau, has dit un exemple d'un restaurant que tracta el vi molt bé i, a més, uns preus raonables, sí, i és que, el que hauria de ser.
16: És que és fantàstic, això, que tu...
5: Sí.
16: Que tinguis ganes de demanar una segona ampolla si condueix l'altre.
5: Amb enfeixades...
16: És aquesta corda del fren...
5: Perdoneu que parli de mi, però amb enfeixades una de les nostres bogeries va ser muntar un restaurant a Arbúcies, al MAMS, i tractàvem el vi d'aquesta manera, i n'estic molt orgullós. Després vam haver de tancar, però no per això.
3: Què més, Marc?
18: Mira, m'interessa molt, en aquest moment ho hem parlat molt aquí a la taverna, és dramàtic el ritme de tancaments que hi ha de restaurants a una ciutat com Barcelona, ho estem veient, ho estem palpant, i en canvi sorprèn un petit reviscolar que estic veient jo de bars de mercat municipal. Hi ha hagut l'obertura ara fa a finals d'agost del Tonet del Mercat, el Mercat del Ninot, del Toni i el Xavi, i del Seny, del Mercat de la Llibertat, per part del Carles Ramon.
16: Ahir, eh? Aquest sí que és calentet.
18: Sí,
16: va obrir ahir.
18: Ben calent. Llavors, un és de peix, que és el Seny, i l'altre és a tope de carn, que ho diríem. I per cert, aquí podríem afegir la Parada Torres, també, en el Mercat de Santa Caterina. Per tant, és destacable, és molt destacable que això estigui passant en un moment que tothom està tancant i que hi ha molta por a la gastronomia. M'ha agradat molt saber que el Seny es dedica exclusivament al peix i al marisc, amb bona selecció de vins. Molts cops no fa falta res més, perquè a més té les parades ben a prop. I ahir em vaig acostar al Tonet del Mercat. Cuina de xup-xup, de cassola... sense passavolta, on vaig provar, i és deliciós, un entrepà de picada de llengua. També vaig provar unes mandonguilles de cap de vedella amb trompetes de la mort. A la cuina està el Xavi. El Xavi ve de l'Alquímia, ve de Teatro Kitchen, ve de restaurants de renom. Per tant, també va estar a l'obertura de Mineral. I a la sala, a la petita sala, perquè no se li pot dir ni sala, que són quatre taules, està el Tonet, i el Tonet ve de Can Marlau. Equip jove, amb moltes ganes de créixer, i crec que és destacable. Jo ho estic valorant, fins i tot, que crec que algo està passant als mercats, que s'està revisculant per aquesta banda. Si la gent no va al mercat per comprar la vianda, almenys que s'hi acosti la restauració intel·ligent, i sobretot de gent jove, molt vinculada estretament al mercat, perquè tenen família i reconeixen, a més, a la gent del mercat.
16: Molt a favor de tot el que tinc a veure amb la llengua. La llengua és un recurs fabulós. La gent es menja molt poc, va reviscular el consum amb l'arribada de gent de Sud-amèrica, però tu tu te la venen ja bullida, la poden ja bullida, la pots menjar amb una amanida, la pots passar a la planxa, la pots guisar, pots fer el que vulguis, és un recurs fabulós.
17: Era menjar de diumenges a casa meva, la mare picava una plata d'escarola per un cantó i una plata de llengua amb vinagreta per l'altre, en aquest cas era llengua de porc, que és petita, és una mica més barata que encara que la de la vedella, no tenen greix ni res, però després aquesta llengua servia per fer entrepans, servia per cobrir un pa amb tomàquet al vespre, és a dir, és un menut que més ja el compres bullit, és a dir, no porta feina, és un fast food nostrat perfecte.
16: Molt versàtil, molt versàtil.
18: Us he de dir que el Tonet ahir em va colar entre dues taules perquè no tenia reserva, i allà sentat vaig veure clar que quan un espai és petit i normalment no és de cap gran grup, jo crec que ja la cosa va bé. Mireu també si a les taules i als tamborets hi ha gent de totes les edats. Ni tots ha de ser gent gran, ni tots gent jove, sobretot que no siguin tot guiris. També mireu a la pissarra. Si hi ha alguns plats que ja no hi són a la pissarra, que els han esborrat durant el dia, bona senyal, perquè vol dir que s'estan acabant les
17: que
18: coses.
17: Hi ha rotació,
16: mireu que no hi hagi el bocat.
18: També.
17: Ara, ni salmó.
18: Una cosa molt important que la gent no fa, parar bé l'orella. Si pareu bé l'orella, escoltareu la banda sonora d'aquell bar. I això ho diu molt bé el Carles Armengol en un llibre que es diu Matar un bar. Hi ha una banda sonora molt concreta en els bars. Si aquesta banda sonora no la detecteu, és que alguna, si hi està ben insonoritzat, és que alguna cosa falla en un bar de mercat, repeteixo. I mireu molt bé els preus i l'opció del plat del dia. Sobretot, han de ser preus ajustats al barri. Si els preus d'un bar de mercat no s'ajusten al barri on estan, malament.
1: Doncs queda recomanat. Fins aquí la taverna.
5: Estan dient coses molt sèries avui.
1: Avui estem molt serios.
3: Moltes samarretes, han sortit moltes samarretes.
1: Moltes samarretes. Marc Casanovas, Maria Nicolau. Carles Soriguera, gràcies. Fins la setmana que ve.
5: Salut.
13: Tenim carn.
20: I també peix.
13: Tenim fruita.
20: I tenim verdura.
13: Tenim amplis horaris.
20: I botigues al teu costat.
13: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
20: I estem molt a prop teu.
13: T'esperem. Condis, molt de barri, molt d'aquí.
21: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
1: Ens truca l'Anna Maria. Anna Maria, què tal? Bon dia.
22: Hola, bon dia, guapos.
1: Que avui vol jugar per 100 euros, Anna Maria.
22: Bueno, pues
1: vinga,
22: anem a concursar, no?
1: Bueno, espera't, home, però deixa'm un moment. Com estàs,
3: Anna Maria?
1: Bueno,
3: pues
22: una mica empiocada.
1: Sí, encara ho estàs, ahir també ho estaves, no? I?
22: De la grip, sí, estic esperant, però serà dimarts, a veure si ja estic bé. Uh-huh. Vale, guapo.
1: Vale. Doncs som-hi, no? Vinga. Va, per 100 euros, som-hi.
3: Vinga, Anna Maria, et faré una pregunta de la categoria el paraigua.
22: Tinc un paraigua, està de moda,
23: està
22: de moda el
23: paraigua. Mentre la pluja mulla tot el país.
3: Boníssima, la cançó sobre el paraigua. Aquests dies, Anna Maria, potser deus haver hagut de fer servir el paraigua. Fixa't que he dit paraigua, no paraigües, que és incorrecte. Si vols recordar-ho per sempre més, pensa que en castellà és el contrari, paraigües. Per tant, en català, que som més modestos, només parem una aigua, paraigua, d'acord?
22: Paraigua.
3: Ja te'n recordaràs per sempre. En tot cas, Anna Maria, segur que aquests dies has hagut de fer servir en algun moment el paraigua, com molts catalans i catalanes. El fem servir sovint el paraigua, però malgrat això encara hi ha molts punts del protocol d'utilització que no tinc clars. Per exemple, si quan vas a deixar-lo mullat, les polses, obrint-lo i tancant-lo diversos cops, o si per aixugar-lo el deixes obert dins de casa o a la feina. No sé com ho fas tu. Les polses, el paraigua, Anna Maria?
22: Sí.
3: Sí, sí que les polses, molt bé. Però el que més m'inquieta a mi és on es deixa el paraigua quan entres al cotxe mentre plou a fora. Hi ha diverses opcions. Per exemple, vas al seient del copilot, obres la porta, deixes el paraigua allà i tornes corrent, mullant-te cap a la teva porta per conduir. Entres per la teva porta amb el paraigua obert, seus al seient, tanques el paraigua i l'entres mullat i el deixes al terra del copilot. El deixes al terra dels seients del darrere o bé el deixes al maleter i vas corrent cap al teu lloc. Clar, com s'ha de fer? Potser no hi ha una resposta correcta o incorrecta de totes aquestes que plantejo, però alguna autoritat competent, o en Merlos, per exemple, hauria d'establir un protocol d'utilització del paraigua aplicat al cotxe. I ara, Anna Maria, estigues atenta perquè et faré una pregunta.
22: A veure.
3: I et donaré opcions de resposta.
1: A veure.
3: De quin any és la pel·lícula Mary Poppins? La primera, eh?
1: Vinga, quatre opcions.
3: Opció A, 1955. Opció B, 1964. Opció C, 1975. Opció D, 1989.
22: Aviam, aviam. Me sembla molt que és el 1964.
1: Aquesta és una resposta...
3: correcta!
1: Molt bé!
3: Per tant, ara tens 100 euros. Vols seguir jugant per 150 demà o et plantes?
22: No, demà, demà, sí.
3: Sí, sí, anem. Bueno, anem per 150. Vols anar llarg, Anna Maria, veig, eh?
22: Molt bé, carinyo.
3: Sí, dic que vols anar llarg, que vols tirar fins al final.
22: Adéu. Un sentiment per poder anar a l'excursió.
3: Molt bé.
16: Molt bé.
3: Doncs va, a veure si ho aconseguim. Anna Maria, gràcies. Adéu-siau. Adéu.
22: Guapo, gràcies. Adéu,
3: adéu,
16: adéu,
3: adéu,
16: adéu, Maria.
22: Adéu, adéu.
3: Adéu, adéu.
21: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
0: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
4: Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia, matiners.
7: Hola, molt bon dia.
21: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
24: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
25: Ja estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
26: Mira, esmorzant una mica.
27: Bé, aquí a la porta a la feina.
28: Treballant ja des de les 4 del matí.
21: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
29: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
21: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
30: Som pura cafeïna.
21: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
31: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
21: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
32: I també disponible a la plataforma 3Cat.
33: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
34: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
35: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
33: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
21: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
35: És una promo ni res, Roger.
21: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
36: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
37: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
37: Som 3Cat.
21: Som 3Cat.
38: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. El servei de Rodalies funciona avui amb relativa normalitat. Per primer cop aquesta setmana, després del caos d'ahir, avui les incidències habituals no impedeixen que els trens circulin amb certa regularitat. En aquest context, els passatgers lamenten que per un motiu o per un altre sempre es mouen amb la incertesa de si arribaran o no a l'hora prevista. Anem a l'estació de Sants. Josep Forn, Jordi Canal.
39: Bon dia, matí més tranquil de servei habitual, tot i que una incidència que ha interromput momentàniament la circulació als túnels que creuen Barcelona provoca retards d'uns 25 minuts de mitjana. Sobretot a les línies R1, R2 Sud, R4 i regionals del Sud. Els usuaris que després de dies de problemes confiaven a tenir un servei millor avui esperen resignats.
40: 20 minuts ja hem de fer, no sé, molt trist tot, la veritat. S'haurien de fer mirar.
41: Sempre problemes i mala explicació. I ja veig que hauré d'esperar aquí bastant perquè ja veig amb hores aquí a Barcelona estan també.
39: Per cert, avui ha reobert l'estació de Fabra i Puig a Barcelona. Jordi Canal, Catalunya Ràdio, estació de Sants.
3: Més notícies, Natàlia Ramon.
42: La mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada de casa seva a Madrid, ha impactat de ple en la precampanya. El País Valencià Vox s'ha absentat durant el minut de silenci a les Corts. A Madrid, el PP i l'extrema dreta han evitat fer-lo a l'Assemblea de la Comunitat Autònoma i a l'Ajuntament de la capital espanyola, on sí s'ha fet, les dues formacions s'han negat a posar-se dretes. A Catalunya, el president Salvador Illa s'ha sumat a les mostres de condol a la família. Palau de Pedralbes, Albert Prat, bon dia.
0: Bon dia. Pel president de la Generalitat, la situació que ha viscut és inhumana. Creu que la seva mort ha de remoure consciències i avisa que seguirà batallant perquè no es torni a repetir un episodi com el seu. Missatge que Salvador Illa ha deixat per escrit a les xarxes socials en les últimes hores abans d'enviar-li aquesta mostra de condol públicament.
1: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
0: Illa ho ha dit en unes jornades organitzades pel BBVA a Barcelona, al costat del president de l'entitat, Carlos Torres. Tots dos han exhibit sintonia un any després que la Generalitat fes costat al Sabadell per evitar que fos absorbit per aquest gran banc. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: L'exalcaldessa de Barcelona i exlíder dels comuns Ada Colau està disposada a encapçalar el front ampli de l'esquerra de cara a les eleccions generals del 29 de novembre si aconsegueix aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Ho ha deixat clar en una entrevista a Televisió Espanyola.
4: Me honra profundamente que se piense en mí como persona candidata que puede ser de consenso para representar un frente amplio. Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, y quiero ser muy clara en esto, o sea, yo creo que para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
42: L'exconseller Toni Comín explica aquest matí des de Brussel·les els seus plans després de la sentència del Tribunal Constitucional que obliga el Suprem a aplicar-li l'amnistia per malversació i la decisió del jutge Llarena d'aixecar l'ordre de detenció contra ell. Comín va ser elegit eurodiputat el 2024, però no ha pogut seure a l'escó perquè havia d'anar a Madrid a recollir aquest acte de diputat. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
5: Hola, bon dia. Per a Toni Comín, la retirada de l'ordre de detenció li permetria tornar a ser eurodiputat de ple dret. Podria anar a Madrid sense por de ser arrestat, acatar-hi la Constitució espanyola i accedir així a la seva acta de parlamentari. Ho aconseguiria gairebé a mig mandat, més de dos anys després de les eleccions europees. Comín haurà d'aclarir si pensa fer això, si pensa continuar fent política des de Brussel·les, però també podria dir quan pensa trepitjar Catalunya. I veurem si segueix la mateixa línia de l'expresident Carles Puigdemont, que ha refredat l'expectativa d'un retorn immediat, a jutjar pel que ha dit el seu advocat. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.

0: dels grans noms del jazz català, Andrea Motis, obre aquest vespre a l'Auditori de Lleida la cinquena edició del Raïmat Arts Festival, una proposta que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat. Anem cap a Lleida, Estela Bosoms.
1: Bon dia. El programa també inclou el contratenor Xavier Sabata i músics internacionals com el pianista i compositor escocès Joan Fanyang o la formació de corda amb seu a Nova York Kramer Quartet, tot plegat amb un doble objectiu: posar de relleu la riquesa de les terres de Ponent i alhora ser un motor de noves oportunitats, perquè el festival també té un vessant filantròpic. Elena de Carandini és la presidenta del Raïmat Arts Festival.
2: I jo crec que serà una trobada meravellosa per gaudir del territori, per rebre la gent que ve de fora, que mai ha estat, o que ve poc per aquí, i és la nostra excusa, la nostra eina d'impacte al territori.
1: Estela Bosoms, Catalunya Ràdio Lleida.
0: Esports, Marcos García.
3: Després de l'aturada de seleccions, aquest cap de setmana torna a la Lliga de Primera. El Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha per al partit de dissabte contra el Getafe. A l'Espanyol, aquest migdia, parla Manolo González, el tècnic de cara al partit de demà al camp del Màlaga. A segon, el Sabadell té dubtes de si pot afrontar amb garanties el partit de dissabte al camp del Ceuta. El tècnic arlequinat Ferran Costa admet que tenen diversos jugadors afectats per un virus. El Girona jugarà dilluns a Tenerife. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet contra l'Ulm d'Alemanya, 101-89. Avui a 3:15, Barça-Dinamo de Bucarest. És partit de la Champions d'handbol. L'equip blaugrana té el dubte del porter Hal Grimson. I a la Champions Pro de waterpolo, victòria de l'Atlètic Barceloneta contra el Novi Serbi per 15-12.
4: Fins aquí les notícies.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Fernando Martínez, bon dia.
1: Com està, Ricard? Com va tot?
0: Bé.
1: Quina cançó més bona aquesta, eh?
0: Mira, escolta.
1: A vegades jo he pensat que sóc un rocketman, eh?
0: Sí,
1: un home de l'espai.
0: I tant.
1: Què tal estàs?
0: Jo bé. Segurament, clar, pel nom potser ara molta gent no t'ha reconegut, però només sentir la teva veu segur que s'ha activat la memòria. Fernandisco, avui al matí de Catalunya Ràdio. Jo estic bé, però tu com estàs?
1: Molt content, Ricard, de poder passar una estoneta amb tu i que puguem parlar de música. Bueno, podem parlar del que tu vulguis, eh? Mm. Aquí manes tu, jo no mano ni a casa meva. Així que...
0: Parlarem i escoltarem, no? També escoltarem música, no? O què?
1: Lo que faci falta, Ricard, i clar, elegir una cançó d'Alton John és gran, és molt gran. Has fet una molt bona elecció.
0: Salve, Marissa.

0: Bernardisco és un dels locutors, DJs més importants del país. Ara mateix ens atén des de l'emissora Los 40 a Madrid, on cada dia, per cert, entre les 11 i les 2 del migdia, presenta els 40 clàssics. Fa més de 40 anys, com sabeu, que es dedica a aquesta professió. Ha pogut entrevistar no només Elton John, que ara ens ho explicarà, sinó primeres figures com ara Bruce Springsteen, George Michael, Freddie Mercury, David Bowie o Kurt Cobain. Aquest tema que estem sentint, Fernando, t'activa la memòria quan el sents, Elton John? On et transporta?
1: Em porta directament, Ricard, al tema de l'entrevista, a la famosa entrevista d'Elton John, que va ser increïble. Va ser increïble, va estar molt maca perquè tenia un disco d'èxits i va confiar en mi perquè fos l'home que durant una hora els 40 principals fes una mica repassar la col·lecció, parlar amb ell, que expliqués el Rocketman, el Candle in the Wind, el Sorry Seems to Be the Hardest War, explicar cançons com Don't Go Breaking My Heart. I vaig tindre la mala sort de que tu te'n recordes, Ricard, quan utilitzàvem per fer entrevistes el digital audiotape?
0: No, no me'n recordo, però...
1: Sí, el DAT. Tu ets més jove.
0: Sí.
1: El DAT. I el DAT es va trencar dintre de la màquina després de parlar una hora amb Elton John i li vaig tindre que dir a Elton John, a Reginald Kenneth Dwight, senyor Reginald, se'ns ha trencat la cinta quan estaven gravant l'especial del disco d'èxits que ha vingut a presentar a Espanya i em va mirar, estava menjant el postre. S'estava menjant, me'n recordo perfectament, com un pijama, que diguem nosaltres, no?
0: Sí.
1: Un gelat, mesclat amb pinya, bueno, i se'm queda mirant i em diu, si m'esperes que prengui el postre, farem el mateix que hem fet perquè puguis recuperar l'entrevista i que no et fotin fora de la ràdio.
0: Wow.
1: Això em va dir. Vale. I jo li vaig dir, campió, tu sí que ets gran. Jo sóc un pequeño saltamontes, però tu ets molt gran. I això em va passar. Es va trencar la cinta i l'Elton John em va tornar a donar una hora d'entrevista.
0: I vas repetir les preguntes o vas canviar-les totes?
1: No, vaig repetir tot i va contestar el mateix. Bueno, és increïble.
0: Professionals.
1: Quan parlava de Your Song o parlava de Island Girl, va parlar del Capitán Fantàstic, d'un àlbum que a mi m'agrada i amb ell també, i va dir lo mateix, perquè saps quina és la diferència, Ricard, entre un artista i un superartista? Que Elton John és un gran artista i el binomi persona-artista va amb ell. És un senyor que jo no oblidaré mai, i jo cada vegada que el veig quan surt a la tele o el veig en un videoclip dic, el jefe, a part de Bruce Springsteen, el jefe també Elton John, no?

0: Què té la música que ha sigut el motor de la teva vida i és el motor també encara de la ràdio?
1: Mira, Ricard, la música és la melodia de l'ànima. Això està més clar que l'aigua i quan, per exemple, estava escoltant el poder que té la música, ara estaves posant el Don't Go Breaking My Heart, el No Rompes Mi Corazón, No Trenquis el Meu Cor, i aquesta cançó, que sona tan bé, que és perfecta perquè la posis al matí de Catalunya Ràdio, té 50 anys. La música de Beatles té 60 anys. No passa res, l'escoltes i sempre té algo. La música sí. És la meva vida, és el camí que he recorregut. Molta gent diu, lo teu és alquímia, no? Tu has tingut sort amb aquesta història. No, jo no he tingut sort. Jo he treballat bastant i he tingut molta passió, però jo no he fet alquímia. Jo m'he dirigit a la música, he treballat amb ella, l'he estimat molt, m'ha estimat molt, i penso que en el món que estem visquent ara, Ricard, la música ens salvarà la vida. Estic convençut.
0: Avui ho pensava. Mira, avui va ser que parlem de la Mari Carmen i tot el que està passant i aquesta tragèdia, no? I aquestes discussions també, aquesta polarització que hi ha, no? Ostres, també tenim una responsabilitat, que és no renunciar a aquests espais que ens donen ales, que ens parlen d'imaginació, de volar, no? Enrique Vilamates potser avui és Premi Nobel de Literatura, per exemple, no? Una persona que ens ha fet volar amb la literatura d'una manera extraordinària, pensar, no? Posar-nos al lloc de l'altre. L'empatia també es construeix amb això, amb cançons, per exemple, no? O amb parlar de receptes, de cuina, de parlar de la vida, al final.
1: Ens hem donat compte, al final, Ricard, i t'agraeixo molt que em dediquis aquest temps del teu programa, de Catalunya Ràdio. La música sempre està present en una recepta de cuina, està present quan estàs llegint un llibre interessant, quan has de rebre el Premi Nobel de Literatura, qualsevol història sempre té música, un documental té música. Sense la música, les paraules a vegades no tenen fons, no tenen força. La música et fa cabalgar. Mira, i la terminologia que van inventar els americans, que és la paraula disjockey, que et diré una cosa, que no ho explico moltes vegades, però ara t'ho explicaré tu. La paraula disjockey, que vol dir cabalgador de discos, és el significat, és pujar a sobre de la música. Quan jo faig els 40 clàssics, jo presento una cançó i quan quadro la veu del cantant o del grup quan està començant la cançó, estic cabalgant sobre de la música. Aquesta paraula disjockey, aquesta frase, la va portar a Espanya Mickey, el de Mickey i los Tonys. Va ser la primera persona que va dir per televisió: he vingut d'Estats Units i he trobat una paraula que deien els locutors americans, disjockey. Pues aquesta paraula, aquesta frase, m'ha acompanyat tota la vida i jo sóc un disjockey de ràdio musical. I
0: Digues.
1: Altres coses. Jo sóc psicòleg de carrera, però no he fet res, ni l'he practicat, ni fet. I he après de tot el que he estudiat per ser cada dia millor persona. I al final he elegit la música. La música per a mi és el principal, perquè no tinc que parlar d'altres coses més que de música i fer feliç a la gent. Per exemple, mira, et dic una cosa, Ricard. El dia 17 d'octubre, el dissabte, tenim un festival a Barcelona que es diu Love the 90s, que jo el presento, que l'any que ve seran 10 anys de festival. I a aquest festival li diem el lloc on la gent és feliç. És que jo vull que la gent sigui feliç. I el que tinc que fer és posar les notes musicals perquè la gent sigui feliç. Si té un dia de merda, que pot ser, intentar que no sigui tant de merda. I volia fer-te una pregunta, Ricard. I diràs, aquí el que pregunta sóc jo. No t'ho prenguis malament, eh?
0: No.
1: La pregunta, Ricard, és la següent. Per què has elegit parlar a mi uns minuts a Catalunya Ràdio? A casa m'has escoltat? Has sentit
0: alguna cosa? Home, clar, tota la vida. Jo tinc menys vida que tu, diguéssim. Però és que, clar, ets la veu que ens ha acompanyat.
1: Tu tens veu que tens 32 anys.
0: 35, mira.
1: Vale, vaig bé, eh?
0: Sí, i tant que vas bé. Clar, tu fa més de 40, dèiem, que estàs explicant-nos cançons, cavalcant amb les cançons.
1: Sí, cavalcant amb les cançons, i me'n recordo perfectament de com va començar tota la història a Ràdio Espanya de Barcelona, a Ràdio Barcelona quan em fitxa la SER, quan em fitxa Ràdio Madrid. Tot per mi és història, i me'n recordo caminar per l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, convertir-me en el pas del temps una de les veus de Ràdio Barcelona de la història. Estic feliç. De fet, Ricard, quan jo parlo amb tu i tinc música de fons, aquesta música m'està fent recordant quan era un crio i quan tenia la sort de trobar grans estrelles com Constantino Romero, com Rafael Túria, Josep Maria Pallardó. Jo vaig aprendre dels millors fent ràdio, que eren autèntiques bestioles radiofòniques. I, a més, quan jo treballava al carrer Casp, al costat, a la cantonada del carrer Casp, hi havia un bar que es deia el Cafè de la Ràdio. Tot era ràdio, ràdios antigues, sí. Micròfons... Jo he estat sempre rodejat de micròfons de ràdios, i jo tinc a casa una col·lecció de ràdios antigues impressionant, perquè per mi tindre l'esperit de Marconi a casa meva, estic cavalcant, com tu dius, amb la meva història. La meva història és la ràdio, les ràdios antigues, i ara, digitalment, el poder que té també la ràdio digital, tot això està molt bé, però la ràdio, que moltes vegades, com el rock and roll, han dit que es moriria, mira com està la ràdio, tu fent el programa de Catalunya Ràdio, i jo... Els 40 clàssics,
0: bueno,
1: la
0: ràdio
1: no morirà mai.
0: O sigui, tu vas estar de principis dels 80 fins ara, el 2026, que a poca gent trobarem aquest currículum que tu tens, eh? Però vas estar 20 anys que vas marxar de los 40. Vas provar altres aventures, i ara fa 2 anys i tornes així.
1: Bueno, si t'explico això...
2: He venido para morder meniscos, y esto es lo que hay que hacer aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, compañeros? ¡Qué alegría! Por fin soy un clásico, señoras, señores.
0: Per fi soc un clàssic. Em sembla magistral. Això va ser el 2 de desembre del 2024.
1: Se m'acaba de posar la pell de gallina, Ric.
0: Home, clar.
1: Se m'acaba de posar la pell de gallina perquè has elegit el primer tall i els companys... Deixa'm que et digui una cosa, Ricard. Ara que el món està tan polaritzat, que ho has dit abans, i que la gent està una mica que no sap a vegades per on va, jo vaig arribar a aquesta casa després de 20 anys, ara ja fa 2 anys concretament que estic aquí, i tu saps el que em va passar quan jo entro a la casa i estic pel passillo, arribo a l'estudi i em preparo un training de treball de moltes hores d'informàtica per saber com funcionaven els aparells nous ara, i la gent es va col·locar als passillos de la ràdio per rebre'm amb un aplaudiment. Em vaig fotre a plorar, vaig dir, ostres, i em van dir, és que tu no sabes, em van dir molts companys, lo que significas para nosotros, tío, es que tú has sido uno de los primeros espadas dentro de los 60 años de los 40 principales. Què vols que et digui? Jo vaig explotar, va ser increïble. Era un somni, i era que la marca, els 40 clàssics que em volia, i jo volia la marca dels 40 clàssics. Era simbiosi en estat pur. I estic disfrutant com una bèstia durant 2 anys que ja porto aquí, els 40 clàssics, que tu saps també, Ricard, perquè si t'agrada la música saps que és una mica la Capilla Sixtina dels números 1.
0: Sí, sí.
1: És una miqueta on sonen
0: els números 1. No, els clàssics mai passen. O sigui, els poses ara, com deies tu, no? Agafes els Beatles, els poses ara i són cançons que et parlen del moment, de la vida, que superen, no? Que transcendeixen el moment en què es van fer aquelles cançons, no? I això és fantàstic.
1: Mira, Ricard, hi ha un exemple. És fantàstic, i vaig a posar-te un exemple que jo penso que és molt, molt maco. Quan tu escoltes, per exemple, Let It Be dels Beatles, és una cançó perfectament aplicable en aquest temps, no? Quan la gent diu que no arribo, que no arribo, que això no em surt, que estic preocupat, que estic asfixiat, que no funciona. Let It Be és la cançó de Paul McCartney que explica perfectament que amb un somni que va tindre Paul McCartney, la seva James Paul McCartney, somia amb una monja, que la monja era la seva mare, i li diu, hijo, no te preocupes, hay cosas que no hay que darles de demasiada importancia, y cuando no sea muy importante, let it be, déjalo pasar, déjalo estar. Això és el que diu la música. Això, Ricard, no és perfectament aplicable ara?
0: I tant.
1: L'angoixa que té la gent per fer cor.
0: I d'aquí 50 anys, o d'aquí 100 anys, si estem vius. Perquè, com a espècie humana, eh?
1: Bueno, tu si món... estaràs viu, segurament, jo no.
0: No, jo, com a espècie no. Humana, perquè sembla que això s'hagi d'acabar en un moment o altre. Esperem que no, sempre hi ha de l'esperança. Escolta, t'han imitat molt, també.
1: Això, quan passa això, és que tu comences a pensar que has fet alguna
0: cosa. Vols sentir-ho o no?
1: Sí,
0: clar. Sí, mira, Florentino Fernández, del programa Telecinco, l'informal.
3: Hayan visto, Fernandito. Los monos de Gibraltar, de Monkeys of Gibraltar, andan muy revueltos con la movida del Tyrolles. Pero de eso hablaremos after. Antes cantamos las 40 a Celia Villalobos, Celia Wellstown, por sus famosas declaraciones sobre la sopa y las crazy cows. Celia, ¿querías caldo? Celia, do you want the soup?
0: O por ejemplo también Fermín Fernández al programa de la Sexta Buenafuente.
4: Bienvenidos a los 40 insoportables, el programa Trendy Cool para gente can't demore. La lista de hoy empieza con un cantador, Walk on the Wild Side, el niño de la fuente que entra directamente al último puesto con su requiebro hondo, I que no sé cambiar los dedos, I can't change my fingers, un tema interpretado con las tripas y escrito con el intestino.
1: Quan passa això, comences a pensar i dius, he fet algo. Quan passi el temps, la gent dirà, ostres, aquest tio... Mira, Ricard, la sensació que tinc de mi mateix, quan el Ferran i el Fernandisco són amics, fa molts anys que són amics, i que es diuen coses i que es complementen molt bé, és que el que jo vaig voler, i això m'ho va dir el Constantino Romero, em va dir, solament, Ferran, has de fer una cosa, em va dir, ser diferent als demés. I li vaig dir, hòstia, si m'ho diu el jefe, si m'ho diu la Deeper Voice, aquí faré el que m'ha dit el Constantino. I jo vaig voler ser diferent i he estat diferent. I m'he convertit en un senyor que fa ràdio de diferent manera, que està obsessionat per les bones cançons i quadrar-les. Això et farà molta... molta patxoca, això ja veuràs. Quan tu tens una cançó que dura, per exemple, 20 i pico de segons, o 15 segons, o 20 segons, o 30 segons, s'ha de quadrar una cançó sempre amb la veu del senyor o la senyora que comença a cantar. Això és escola americana, això ho va inventar Casey Kasem, el creador de l'American Top 40, i després ho va continuar Shadow Stevens, l'altre speaker de l'American Top 40, que és el programa de ràdio més important del món, que s'escolta tot el planeta, i jo vaig dir, això per mi és religió, jo tinc que quadrar els discos a la veu del cantant. Per exemple, si el In the Earth Tonight de Phil Collins té 50 segons i entra la cançó amb la bateria de Phil Collins i la cançó va progressant i va... fins que ell no comença a cantar, tu has d'explicar una història, has de fer feliç a la gent, i luego, quan ell comença a cantar, deixar-lo net perquè la gent digui, va, ha començat el tio a cantar i aquest paio ha explicat una història. Això és el que a mi m'agrada, Ricard.
5: Sí, sí,
1: queda clar?
5: És el que ens agrada quan t'escoltem, no? Perquè tu, el virus de la ràdio, quan entra a la teva vida? Com entra?
1: Era molt criu. Jo tenia pocs anys, però jo penso que seria 8-9 anys, i la meva mare trucava al lavabo de casa. Dia, què estàs fent? Què estàs fent? Ferran, surt del lavabo. Jo estava parlant al lavabo per lo que era l'eco de la veu. M'estava tornant boig, també és veritat, eh? I la meva mare no pensava que jo estava parlant al lavabo perquè m'agradava la ràdio, perquè havia escoltat la ràdio i m'estava tornant boig, però ella pensava que jo estava fent altres coses.
5: En els temps actuals t'hauria portat al psicòleg directament, si estàs parlant al lavabo sol, vull dir que és...
1: Em van portar al psicòleg jo vaig acabant estudiant la carrera. No la vaig estudiar perquè em portessin al psicòleg, però, clar, et dic una cosa, no riguis de lo que vaig a dir-te ara, Ricard, i tota la gent de Catalunya Ràdio fliparà. I la meva mare no pensava que jo parlava al lavabo. La meva mare pensava que jo estava fent pupites duodenales del Chiquito de la Calzada. Clar. Yeah. I no era això. Estava ja construint un discurs professional amb 8 o 9 anys. No estava fent coses rares. I la meva mare pensava que estava fent coses rares i li vaig dir, no, que jo estoy hablándole al lavabo. I dije, vamos a ver, hijo, ¿cómo que hablándole al lavabo? Dice, es que me oigo mejor. Yo le dije... Pues això m'ha passat, i la ràdio ja per sempre, i comprar discos, i vendre discos en una botiga de discos, i treballar netejant els discos dels professionals. Jo he començat des de baix, del tot.
5: Sí, sí.
1: És a dir, hi ha molta gent que no pensi que tu fas un màster i ja ho tens tot fet. Això és mentida. Tu has de treballar...
5: És que és un ofici, això, no? És a dir, si no acabes desquadrant moltes cançons, no arribaràs a quadrar mai cap, no? Per entendre'ns.
1: Has de... L'efecte error-logro, tu t'equivoques fins que aconsegueixes... El primer dia que tu t'escoltes amb una cinta de casset, això t'ha passat a tu segurament, no? T'has gravat o un casset o... Has dit, quina veu més rara tinc. Jo em vull dedicar a la ràdio, són un raríssim. La gent li agradarà la gent el que jo faig. Això és el primer efecte de la cinta, en el meu cas, de caset. En el pas del temps he passat aquesta cinta de caset i he explorat la meva veu, i he fet màsters, i he estudiat als Estats Units, mirat a Los Angeles, a Nova York, i practicat, i practicat, i practicat, i tinc una mania, que és quan jo estic fent ràdio, cada matí aprenc alguna diferent. És a dir, hi ha molta gent que pensa, jo ho tinc tot fet, la ràdio està tota inventada. Mentida. És mentida. Si tu saps fer ràdio en directe, alguna passarà. Jo sempre dic, alguna fernandiscada passarà que et farà diferent el dia anterior. I això és aprendre a fer ràdio, la ràdio que ens agrada. Bueno, no t'haig de dir res, Ricard, tu estàs tots els matins i tens, a més de fons, l'In the Air Tonight, que és una de les millors cançons de la història.

Que en aquests 40 anys la manera de fer ràdio també ha canviat moltíssim i la manera de fer ràdio fórmula encara més. No sé si tu enyores els discos de vinil i si enyores, anava a dir, el minidisc, que és una cosa que va passar de puntetes, no? Semblava que havia de revolucionar l'audiovisual.

0: no l'abandonen mai perquè aquesta gent no, no, l'evolució tampoc ha sigut massa, massa gran. El vinil ara és molt important, però jo tinc una Ricard, t'ho dic en serio, eh? La gent es compra vinils ara, però la majoria no té tocadiscos. Ja. Se'ls compren com si fossin un llibre.
1: Bueno, de decoració, de decoració, no? Una mica, també?
0: Sí.
1: Són peces de museu, també. Sí.
0: Sí, exacte. Si tu compres, per exemple... vaig a portar diversos exemples, no? Si tu compres, per exemple, se m'acut, el Sgt. Pepper's dels Beatles, és un llibre, és una joia. Si tu compres Dark Side of the Moon de Pink Floyd, La cara oculta de la luna, és una joia. Si tu compres, per exemple, el Crime of the Century de Supertramp, és una joia. Estem parlant de discos grans, com pot ser el 80-88 de Nacha Pop en directe. Altra joia. I molta gent diu, jo me compro el vinilo, però per què me voy a comprar el tocadiscos? No tinc necessitat, ja ho escoltaré un altre dia, no? Ara ja no s'escolta ni el CD. Ara el que s'escolta és la ràdio, que no mor mai, i la gent escolta plataformes, encara que et dic una cosa, no tinc res en contra a les plataformes, però on t'estigui la ràdio del Ricard a Catalunya Ràdio al teu matí, en directe, que la gent està palpant el que passa, sentint-lo a l'instant, al segon, o escoltant-me a mi els 40 clàssics a tot el país, i que la gent digui, ei, aquest tio m'acaba de dir alguna cosa, no sé què, que m'ha fet, que aquest matí sigui diferent. Això una plataforma no ho té.
1: No, i a més, la ràdio, alguna vegada jo havia fet ràdio gravada alguna part, perquè volia que fos una mica... però no té cap sentit. No té cap sentit perquè la ràdio ha de ser imperfecta. T'has d'ennuegar, t'has de tossir, t'has d'estar de mal humor. Si no, l'oient no... Hi ha alguna cosa que no percebem, no, com a oients, que no és real.
0: Però això passa perquè la ràdio en directe té, és meravellosa. La ràdio en directe té el fet de que tu puguis, ho has explicat perfectament, que puguis tossir, que puguis veure un glob d'aigua, per exemple, i t'entri malament per a l'altre forat, i que et quedis cao, i la gent agraeix això perquè la gent vol a la ràdio gent normal que li explica coses i que el fa, més que fa feliç, que l'acompanya. La ràdio és per acompanyar. T'ho repeteixo per segona vegada. El rock and roll, segons alguns, havia mort. La ràdio, a la ràdio li queden 3 telediaris. Mentida. Mira on està la ràdio.
1: Sí, sí.
0: Estem xerrant, tu i jo, Ricard, ara mateix, amb una ràdio més viva que mai i que és fidel, més que la televisió, de lo que passa al món. Perquè la televisió, saps que utilitza més temps per poder encapsular una notícia o fer un reportatge i la ràdio està dient, ei, són les 11:31 del matí, les 10:31 a Canàries, i això té, per a mi, un sentit molt especial. La ràdio en directe impacta molt el cor.
1: Per cert, penses en la jubilació o no?
0: No. Mira, vaig a fer... Seré sincer, Ricard. Mira, tinc diversos amics que em diuen... S'està molt bé quan un es jubila, s'està de flowers. I jo li dic, però què feu vosaltres, Alevon? Doncs jo me'n vaig a una volteta pel matí, em compro jo el diari i me'n vaig a veure obres.
1: Sí.
0: Perdona? A veure com cimenten una obra...
1: Per fer això ja vaig a posar cançons.
0: Arribant camions?
1: Clar.
0: Mira, et soc sincer. No hi ha cosa més ridícula que veure un tio mirant obres. I quan et jubiles et poses una gorra? La gorreta aquesta que portes i tal? No fotem, tio. Com jo no em puc jubilar. Jo el que vull és que els companys amb els que treballo, quan jo tingui una edat que ja no pugui més i vagi amb un bastó, quan arribi a l'escenari em diguin Fernandisco, va con un bastón perquè ja no pode ni con su alma, però està aquí con nosotros. Això és el que desitjo. Jo sóc el... Jo moriré con les botes puestas. Ricard, això és així. Si et dic una altra cosa, et mentiré. Jo he elegit això i això, la ràdio, la comunicació... també m'ha elegit a mi. Per tant, jo tinc una gran responsabilitat. Mira, tu quan t'aixeques cada matí, Ricard, el teu programa, tens una responsabilitat que és la connexió, el connecting people amb la gent. Jo també la tinc. I som responsables de tot el que fem. I la gent es mereix respecte, carinyo, felicitat. I com ho tenim clar, és el que tenim que fer. Però la fidelització amb la gent, saps com es fa? Ricard, aixecant-te cada matí, jo no sé si t'aixeques a les 4, a les 3, sí, sí, o a l'hora que t'aixequis. Més o menys aquesta hora, doncs a les 5.
1: Quarts de 5, quarts de 5, sí, sí.
0: Sí, quarts de 5. Bé, no m'he equivocat molt. Tu t'aixeques un dia, dos dies, tres dies, hi ha gent que quan s'ha d'aixecar el cinquè dia

0: ja no pot amb la seva ànima. Un professional com tu i com jo s'aixeca cada dia, perquè és la seva obligació. La gent t'espera, la gent connecta i et vol escoltar per estar amb tu una estona. Això és el que hi ha. No són 5 dies, no són 2 anys, no són 10. És tota la vida fent el mateix i intentant fer-lo bé.
1: Fernandisco, gràcies per acompanyar-nos i per compartir també aquest moment amb nosaltres al matí de Catalunya Ràdio. Una abraçada molt gran. T'escoltem a les ones.
0: Gràcies, Ricard, i deixa'm que et digui que estic molt content i molt agraït perquè m'hagis dedicat aquest temps, el mateix respecte que tu en tens, jo te'l tinc a tu, i has ficat una música per darrere mentre estàvem parlant increïble, que és la música de la meva vida, i et recomano, quan tinguis oportunitat, et recomano que escoltis un disco de Alan Parsons, que es diu Tales of Mystery and Imagination, històries de misteri i imaginació, dedicat a Alan Poe, que et recordarà el que deia la filosofia de la música del Fernandisco. Els discos tenen algo més, un llibre, expliquen històries, expliquen filosofies, i aquest disco és del 76, el primer disco que va fer Alan Parsons. Ricard, que tinguis un bon matí, gràcies per tot.
1: És un disc que jo tenia a casa, perquè meu pare era molt fan d'Alan Parsons, mira.
0: Tens la reedició amb la veu de...
1: Això ja no ho sé, ja t'ho buscaré, ja t'ho diré. Fernandisco, gràcies, una abraçada.
0: Hi ha una reedició que ja... que hi ha veus noves i coses noves.
1: Ja ho buscaré.
0: La veu d'Orson Welles, que m'ha vingut al cap ara. Sí, sí. Adéu.
1: Gràcies, una abraçada. Adéu.
0: Adéu.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Fira del Nadó al Cort Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de puericultura, tèxtil llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Últims dies per descobrir la Fira del Nadó al Cort Inglés. Consulten les condicions a la botiga web i app.
2: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
3: increïble.
2: Platònic.
3: Kiwi.
2: Eh?
3: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç de 0,65 la peça.
2: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
5: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor, Hipercor i Supermercat al Cort Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor, Hipercor i Supermercat al Cort Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
6: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
7: Tot canvia molt ràpid. El que avui necessites, demà pot ser diferent. Per això, Northgate Renting Flexible és la forma més intel·ligent de tenir un vehicle. Sense permanència, sense entrada i amb tot inclòs. Així de fàcil. Cotxes, furgonetes, elèctrics, per empreses i particulars, per mesos i sense lligams. Entra a northgate.es i descobreix l'autèntic renting flexible.
8: Ja hi tornem a ser.
9: Onzena temporada del Tot Costa.
10: Por qué? Por qué?
8: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
9: Nova temporada amb els vells clàssics.
10: No sé si són muy simpáticos. No sé.
0: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
11: La cançó del dia de Catalunya Ràdio... amb Sergi Ruiz Serret.
12: Marc Pujol i un moment de tranquil·litat.
13: Ai, que espaco.
8: No se sent res.
12: Ja està molt a prop. El camí cap al tercer disc de Marc Pujol, la cantautora del Lluçanès, ha arribat gairebé a la seva meta. N'hem pogut degustar només un petit tastet, aquest Mitja Vida que sentim, que us regalarà un instant de pausa, de calma, com si fos un arbre al que agafar-vos fort en moments de voràgina.

0: Es diu Mar?
1: Es diu Mar. Mar Pujol.
0: Per això Marc té una veu una
2: mica... La cançó del dia de
1: no,
2: Catalunya.
1: Mar.
0: Nominada, no?
3: Perquè és una noia,
4: Armínia, és una dona.
0: Ah, deu
1: Mar,
0: ser...
1: Mar Pujol.
3: Està quedant sorda, vostè?
0: Sí, no, deu ser mig, no, ja.
1: No t'ha sentit.
3: Bé.
5: Molt bon dia, sóc el Caleb d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
6: Ha de ser-hi, estoy dispuesta.
5: Últimament aquest noi està una mica perdut, eh, Ricard?
7: El rum-rum.
5: Mare meva.
7: En las calles.
5: Aquí del quiosc.
7: El rum-rum.
5: Sí.
7: En las plazas.
5: Allà a Cerdanyola.
7: El rum-rum.
5: Què passa?
7: En los bares.
5: Buenas tardes.
7: Vendrán el tiempo.
8: Hola. Soy Ada Colau, de Barcelona.
5: Ai, Déu meu.
8: No tenia previst tornar a la primera línia.
5: Vinga, una abraçada, adéu.
1: És l'hora dels temes pendents amb Gerard Jubany, Carles Roig, Jona Villamata. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I quins temes tenim pendents avui, Jubany?
9: Doncs uns quants en tenim de pendents. Per exemple, hem de parlar d'aquest nou gir de guió inesperat en el cas
10: si
9: de la...
10: Si me permites un momento, por favor.
1: President Pedro Sánchez, bon dia.
10: Si podéis quitar la música, por favor.
9: Sí, és la música d'entrada a la secció, ara no... Bueno, el traiem. Què passa?
10: Españolas. Mari Carmen ha muerto.
1: Sí. Sí, però tampoc farem broma ara d'això,
9: sí,
1: president.
9: No. És una cosa molt seriosa. A més, ja ho sabíem, ho hem estat dient tot el matí, ho hem comentat des de primera hora.
10: Mari Carmen...
9: Em sap molt greu, de veritat, que es mori el Mari Carmen i qualsevol persona, però...
10: Si me deja seguir. Mari Carmen ha sido para todos nosotros el símbolo de una lucha.
9: Segur que sí, i des d'aquí un record.
10: Su muerte como una muerte propia. Quería tanto a María José...
9: Mari Carmen.
10: ...que incluso bauticé con su nombre a mis dos últimos decretos. Sí. Mari
1: sí.
10: Y Carmen.
1: Sí.
10: Ella és...
1: De fet, el seu tuit sí. Ha estat molt prudent i ho celebro, perquè hi ha hagut altres partits, com el Partit Popular, que s'hi ha carnissat a... O Vox, per exemple, directament.
10: El valoro.
1: I que en aquest sentit se li ha de reconèixer.
10: Ella és el símbolo de la resistencia contra la opresión que sufrimos por parte de los fondos brute, de los grandes capitales. Mari Carmen ha sido víctima de Rússia, de Israel i de los discursos de la derecha i la ultraderecha.
9: Gràcies pel seu punt de vista, com sempre.
10: I ara, Maritrini, Mari Carmen, ja no estàs entre nosaltres.
1: Ayer le dije que no haré broma de aquel tema.
10: Hagamos que su muerte sirva para algo. Y por eso os digo que el próximo 29 de noviembre, cuando vayáis a votar...
1: Bueno,
9: gracias, gracias.
10: Y finalmente, en estos momentos tan duros, me gustaría compartir con todos vosotros pues una playlist que he hecho dedicada a
9: Mari Carmen. No, no faremos una playlist dedicada a Mari Carmen.
10: En primer lugar, una canción de la pegatina titulada Mari Carmen.
9: No hem carregat cap cançó, per tant,
1: de veritat.
9: Fins un altre dia, gràcies per haver-hi.
10: Cuando quieras, Ricard, pues algún día me invitas a tu programa, ¿eh?
1: Sí, ja està convidat, ja fa temps que està convidat. Bueno, avancem, sisplau, deixem aquest tema ja, perquè no cal.
9: Sí, aquest matí hem recollit un grapat de reaccions al voltant de la mort de Mari Carmen. Hi ha qui acusa els partits d'esquerres de voler instrumentalitzar...
11: Sí, qui no hauria d'instrumentalitzar la mort de Mari Carmen és Carles Puigdemont, que
9: com?
11: No crec que pugui tornar a caminar tranquil per Catalunya.
1: Ada Colau, bé, bon dia.
11: Bon dia, per dir alguna cosa, perquè la pluja que caurà avui, doncs...
1: No, si no plou, ara de moment...
11: Són llàgrimes per la mort de la Mari Carmen. Que no ha sigut una mort, ha sigut un assassinat. La Mari Carmen, igual que em va passar a mi, doncs va ser desnonada de casa seva.
9: Bueno, vostè no va ser desnonada
1: en el mateix cas.
9: No, va decidir canviar de casa.
11: Fruit del desnonament, ha mort. I jo, Ricard, doncs, no ho he explicat mai, no? Però jo també vaig morir a causa del desnonament.
1: Sí, vostè està morta, ara mateix.
9: També li ha passat.
11: Doncs sí, vaig morir. Vaig morir d'alguna manera.
1: Doncs em vam enterar.
11: Com la Mari Carmen, doncs vaig patir, com ella, no? Però vaig... decidir lluitar i tirar endavant i vèncer la mort.
1: Ja. Però ara està morta.
11: Ara estic morta, sí.
9: Bueno, no, però és una metàfora, oi?
11: Més o menys.
9: Digue'm que és una metàfora.
11: És una manera.
9: Ah, sí, sí.
11: Aleshores, saps que vaig néixer el dia que van executar Salvador Puig Antich?
1: Sí, però és que això no té res a veure, no ens interessa tampoc el dia que van néixer, que hagi coincidit amb, amb el dia que van executar Puig Antich, és que no entenc...
11: És important.
1: Bueno, avui m'ha explicat que vostè té bastants números per liderar el Front Ampli d'Esquerres a les properes generals del 29 de novembre.
11: Encara m'ho estic pensant, no? Però...
1: No, però vostè fa dos anys va dir que no pensava fer carrera política. De fet, ho va descartar aquí en aquest programa. Deia això, mira, escolti.
2: Se'm va insistir per part de l'espai polític i agraeixo moltíssim la confiança, no?, en que em plantegés un cop que no estava a l'alcaldia, a la ministra, i he dit que no. He dit que no anar d'eurodiputada i, evidentment, moltes vegades ja havia dit que no aniria a les catalans perquè, a més, tenim la millor candidata, que és Jessica Albiach. Aleshores, ja ho he demostrat amb els fets. No només ho he dit mil vegades, és que ho he demostrat amb els fets, que el meu projecte és Barcelona...
11: Què passa?
1: Home, no, vostè va, home, vostè va dir que no pensava fer carrera política, que ho descartava, de fet, totalment, i veig que ara sí.
11: Típica manera de pensar de l'heteropatriarca.
1: No. Vostè va dir que no, iria a les eleccions i ara està vol presentar...
11: Sí, però el Front Ampli serà a les eleccions generals i llavors la Mari Carme encara era viva, no?
1: Sí, què vol dir?
11: Masclista.
1: No, bueno, és igual. Jovany, més coses, va.
9: Sí, home, oques gràcies. Finalment ahir es va poder començar a acomiadar amb el primer dels quatre concerts previstos a l'Estadi Olímpic. I res, tenim aquí un convidat molt especial per parlar d'aquest concert.
1: Josep Montero!
4: Sí. Bueno.
1: Bon dia.
4: Bon dia, no?
9: Què passa, Josep? Tens una mica de ressaca, vas una mica lent?
4: No, no, la veritat que em vaig fer unes aigües durant el concert, com que, bueno, avui també en teníem, doncs vaig pensar que no calia... I avui tenim concert i, bueno...
9: Estàs una mica baix, no, per això? Quines sensacions vau tenir després del macroconcert d'ahir?
4: Bé,
9: tota l'expectativa que havíeu generat, la il·lusió que hi havia...
4: Espectacular.
9: La gent entusiasmada.
4: Hi havia molta gent.
9: Boja per anar.
4: 55.000 persones, no? El públic es va tornar boig, es van despullar i nosaltres vam tocar els nostres temes i sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo. I bueno, que deia, molta connexió amb el públic, no? La gent se sabia les nostres cançons, molta energia, no? molta penya i molt bé.
9: Molt bé, no ho sembla, per la teva veu. Molt de cara al concert d'avui, com es presenta? Perquè em sembla que ha dit el Cordomí...
4: L'Eloi.
9: Que hi podria haver pluja.
4: Sí, bueno, dimarts...
9: A sobre del concert, a l'hora del concert.
4: Sí, és que el dimarts ja vam haver d'ajornar el concert i va ser una putada perquè notàvem l'energia de la gent, però que hi ha molt fort l'aigua i al final vam decidir que no ens mullaríem. I...
1: Ja, però t'hem preguntat per avui, Josep?
4: Sí. Bueno, avui no serà una pluja tan bèstia.
9: No
4: esperem que no caigui un patac, no? Sinó que sigui un plogim, un xip-xap, un ximi-ximi.
9: Un ximi-ximi?
4: Sí, ens agradaria...
9: Diu això
4: allà a Vic.
9: A Muntanyola.
4: A Vic, sí, a Vic. Ho diem, un ximi-ximi.
1: La veritat és que...
4: Ens agradaria fer un concert.
1: Aquesta conversa no m'està...
9: Sí. No.
1: No m'està donant gaire optimisme. Cosa, gràcies.
12: Ei, este tio quin era?
1: Fernandisco!
12: Ei! Què passa? Com està, Ricard?
1: Oques grasses.
12: Ah, oques grasses? No sé qui són, Ricard. A lo millor és que solament són uns artistes. Però no un superartista! Saps qui era? M'encanta aquesta cançó, Ricard. Oh, wow.
9: Saps qui era? Transporta, no?
12: Em transporta, quan era petit, no? Les meves sensacions, no? Quan l'escoltava. Oh, wow. Saps qui era un superartista? Elton John. Vols que et conti una història amb Elton John? És que una vegada li vaig fer una entrevista.
9: Sí, em sembla que ho has explicat fa una estona, que li vas fer una entrevista,
12: li vaig fer una entrevista, però abans... Com m'agrada aquesta cançó?
9: És molt bo, perquè el Fernandisco va posant discos...
12: Supertramp, increïble, no?
9: Mentre es fa l'entrevista.
12: Com us porta, no, aquesta música, no? És que és com... No, és brutal, no?
9: A veure, ara està canviant el disc.
12: I ara, a veure... Canviem! Jackson, yeah! In the studio, where? Jo sé fer el moonwalk.
9: Vull dir, l'èxit de Elton John?
12: Home, és que Elton John és un superartista. Vols que et presenti Elton John? Des de llavors que és amic meu.
9: Ah, sí?
12: És amic teu. Però mira abans. Uepa!
9: Aquesta ja l'has posat, eh?
12: Sí, només he portat 4 discos. A la motxilla no me'n cabien més, saps? Porto els 4 i els vaig girar.
9: Ja.
12: Doncs, si amb això ja...
9: Però a veure, està Elton John, doncs?
12: Sí, home, doncs, entra Elton. Jo li dic Elton.
9: A veure, ja... Oi, és Elton John.
12: Elton!
0: Can I put Sarah Kerr?
12: Sí, home, clar.
9: Sí, sí, sí.
1: Jo una vegada el vaig anar a veure quan va venir aquí a Barcelona, senyor John. Yeah. I el pujaven amb una plataforma, com si fos el rei emèrit.
12: Amb una grua, no?
0: Yes.
1: S'asseien allà al piano, amb una cadira, el portàvem allà.
0: Yes.
9: I el anàvem...
0: Sorry.
1: Ara, quina energia, quina és, totes les notes posades allò.
12: Clar,
9: sí, sí.
12: Ja t'ho he dit, és un superartista.
9: Perquè és un superartista, diu el Fernandisco.
12: Jo vaig ser el primer de presentar Miki i los Toni, Ricard, saps?
1: Sí. Ah?
12: Miki i los Toni.
9: Qui ho ha dit, sí.
12: Vaig ser els números 1, eh?
9: Sí, sí.
12: Els números 1. Mira, uapa! Miki i los Toni! Sí,
9: ja t'has posat.
12: Ostres, m'he equivocat de disc.
9: Para, para, para.
12: Mira. És que... He vingut aquí amb una mica el minicasset
9: i el disc. El disc es posa...
12: Pel... Mira, espera, a veure.
9: El que toca discos d'aquí d'on
12: és. És molt antic, és del 1800, val?
0: Del 1800.
12: Espera, a veure, crec que ho tinc, eh?
1: A veure.
12: Una, dos i... Oh, oh yeah! Com sona Miki i los Tonis? Escoltem, eh?
9: Miki i los Tonis són aquests.
12: No sé nadar. És una cançó mítica de Miki i los Tonis. Abans els números 1. Oh! És que a mi aquesta música
1: m'agrada molt, eh?
12: Transporta. No sé nadar.
9: Els vas descobrir tu, eh, Miki i los
12: Tonis, eh? Els vaig posar jo en primer moment. Van ser els números 1. Mira, és que et posaré un exemple, Ricard. Per mi punxar música és com muntar-se sobre la música, saps? És com quan tu et muntes sobre la música.
9: Enfiles, quan t'enfiles sobre la música, no? És com enfiles.
12: Ei! Com estàs? Soy Fernandisco i he venido a morder menisco.
1: Anem a publicitat i ara tornem al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Fernandisco, gràcies.
12: Sí, gràcies a tu. M'han imitat molt, però crec que és un homenatge, no?
9: Ja està.
12: Uau.
13: Ai, ja t'has menjat nou panetones?
14: Estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
13: I ja l'has trobat?
14: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
13: Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
13: Més info a aldi.es.
15: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles... Cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
16: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
17: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
18: No.
17: Edges or sides... Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
19: It's the moment to believe in the project.
17: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li hem dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
16: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
19: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
16: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
20: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
21: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
20: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
21: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
20: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
16: mentida... ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
21: El concert
20: de la teva vida.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Vinga, va, recta final. Francesc Garriga, què tal? Bona tarda.
22: Hola, bona tarda.
1: Com estàs?
22: Molt bé.
1: Bueno, això és bo.
9: Vols saludar l'Elton John?
0: Hola.
12: Tenim aquí l'Elton John, eh? Què tal? És el meu amic Elton.
22: Aquesta tarda, a la tarda de Catalunya Ràdio,
12: Elton John.
22: John.
12: Sí? En directe.
22: No està confirmat.
1: Pot parar ja, sisplau, la cançó.
12: Uau, és que aquesta cançó a mi em transporta, saps?
1: Anem a marcar el telèfon de la Rosa.
6: de part de la Marta i de la Cinta.
7: Ah, mira que maco.
18: Ve si contesten avui.
6: Diuen que és la millor mare que els ha pogut tocar.
23: Sí.
7: Que bonic.
23: Això.
6: Va, sí.
23: Va, va.
6: A veure si s'hi posa. Rosa!
24: Hola, bon dia! Ui, hola, Rica!
6: Què fas? Com va, això?
24: Xiripipi! Xiripipi! Ah!
6: Tu ets una llangonissa...
18: Ai, que sí,
6: Rosa. Perdó, un moment, Rosa. Ferrandisco,
18: para... Soc Ferrandisco, Rosa. Para... Recordes?
6: Sí. Ara, sisplau, el disc.
18: Puxarem una musiqueta.
24: Ai, que bo.
7: Que content.
6: Rosa, on vius?
24: A Tortosa.
6: A Tortosa, mira que bé.
24: Sí, anem a Xerta ahir, no?
6: Sí, vam baixar cap a Xerta, sí,
24: pues
6: sí,
24: mira,
6: sí. Doncs
24: vaig passar per Tortosa, segurament.
6: Com heu viscut els aiguats d'aquests dies?
24: Doncs pues bueno, aquí a Tortosa no ho fet mal, però aquí a Xerta i a Santa Bàrbara i tot això ha sigut sí. Bastant, sí, sí. Bastant fort. Pobre gent, tenen un pam de fang encara i, bueno, a poc suposo que ho aniran solucionant.
6: Doncs ànims també per la part que et toca i que representes, també. Perquè al final l'Ebre és una zona on sempre parlem de desgràcies i a vegades hem de venir per seva a començar a parlar d'alegries perquè també feu coses molt, molt interessants. Ja ho farem. Rosa.
24: Molt bé.
6: Bueno, escolta, per animar una mica el dia, truquem de part de la Marta i la Cinta.
24: Ah, amb els filles,
6: sí.
24: Molt bé.
6: Diuen que és la millor mare que els hagués pogut tocar mai.
24: Ah, sí.
6: Per sempre ser-hi i que t'estimen moltíssim.
24: Oh. Ah, doncs pues molt bé, que bé, que bonic.
6: I et dediquen aquesta cançó que t'interpreta Manu Guix, que és, en aquest cas, Paraules d'amor.

0: Doncs aquesta és la cançó que dedica a Manu Guix. Rosa, què t'ha semblat?
1: Dir-li a Manu Guix que m'agrada molt la cançó de moment. Sí. M'encanta. Me va emocionar i tot. Quan la vaig sentir que ha vingut a Tortosa dos vegades, ella.
0: Ah, mira.
1: I l'he anat a veure sempre.
0: Ah, veus?
1: I doncs... quan vivia a Sabadell t'anava a veure a la Cava Urbí. O sigui que
0: ah, vivies a Sabadell també, caram.
1: Escolta'm. Sí, 30 anys he viscut a Sabadell.
0: Home,
2: és més de Sabadell que tu.
0: Ah, sí.
1: Sí, sí. Som mig més de anys? Sabadell i no. Mig de Tortosa. Ja,
0: més anys no.
2: Gairebé.
0: No.
2: No? No has viscut fora de Sabadell?
0: Com? Vas viure... Sí, dos anyets.
1: Sí, al teu barri. Vaig viure al teu barri.
0: Sí. Molt bé, Rosa, una abraçada. Que vagi molt bé.
1: Vale, moltes gràcies. Vinga,
0: adéu, adéu.
1: Una abraçada a tots. Gràcies.
0: Peyu, ets aquí.
1: Adéu.
3: Sí, tant que sí, home.
0: Avui què farem a la Renaixença, Peyu?
3: Doncs avui entrevistem un nano molt jove, un nano de Berga que té 18 anys, que és una promesa de la fotografia del Jofre Cotal, que a mi em fa molta gràcia aquests nanos joves que en comptes d'estar bon, pues, fumant porros amb la canalla pues, estan fent coses interessants. I aquest nano pues, busca animals per a Catalunya i fa fotos de fauna. El seu somni és bueno, doncs, treballar pel National Geographic.
2: I... han hagut d'acompanyar els pares o ha vingut sol?
3: Va venir amb la seva mare, clar, perquè no... No la vam entrevistar a la mare, diguéssim, només la vam entrevistar amb ell, però el va acompanyar la seva mare. Llavors, dediquem el capítol a l'altaveu. A l'altaveu.
2: Important.
3: A l'altaveu. És, important, home, sense altaveus no hi hauria... Bueno, la ràdio seria complicada.
2: Sense altaveu no hi hauria música, eh?
0: Exacte.
4: Ah, sí, sí. Bueno,
0: ja està.
2: Aquesta cançó que porto punxant des de fa una hora.
0: Hem dedicat mitja hora.
2: Uau, em transporta. Tu et transporta, Peyu, aquesta cançó. Cançó, no?
3: A mi la música en general no em sol transportar.
2: No et transporta, no.
0: Home, doncs per no transportar-te tens una gralla al programa, vull dir que...
3: Sí,
0: És així.
3: Però vull dir que em costa emocionar-me en aquest sentit. Sí. Costa.
5: Ja es nota, ja. Sí.
2: Mira, que... la Laia Gluck ja està per aquí.
5: Ai, que bé.
3: Mira-la.
5: Mira com sona. Sí. Bueno, escolta, Peyu, tu tens, tens parella, tu?
3: Escolta, tinc una parella.
0: Armínia, sí. Armínia, sí. De veritat.
5: Com, què ha dit? Que té una què?
0: Que té una parella.
3: Una parella.
5: Ah, té sí. Una parella. Bueno, se'n sí. Poden tenir més avui en dia, eh?
3: Sí,
5: és de,
3: sí.
5: És d'aquestes.
0: Què vol dir d'aquesta
2: aquesta conversa?
0: On vol anar a parar, Armínia? No, millor no ho digui, on
5: no,
0: vol anar a parar.
5: Si és,
0: no,
5: si és de Vic.
0: De Vic?
3: És de... És més clàssica, diguéssim, en aquest sentit, la meva parella.
5: Com sí. Que és més clàssica?
3: Com... Vull dir que és més de tenir només una parella.
0: No, què té a veure?
3: No, aquesta... musulmana no encara. No, no,
0: aquesta, no, aquesta no, dient, Armínia.
5: No, que es diu que és de Vic, ja veig. Ja
0: Mira, de veritat, Armínia, és que...
5: No, escolta...
0: Bueno, i a la tarda què, Garriga? És que de veritat...
2: A la tarda ens complicarà menys
0: l'oïda.
2: Mira...
0: Home, tampoc. Sí, home, estic a l'arrere. Ricard, home. Feliçment, però moris. Garriga,
2: a la tarda ens morirem de riure segur perquè vindrà la Sílvia Abril, actriu
0: home,
2: i una amiga de la casa. Doncs la Sílvia Abril avui, a la tarda, a partir de les 5 de la tarda.
5: La Sílvia, sí.
2: Li agrada la Sílvia?
5: Li agrada més alguna
0: altra Sílvia. Una altra Sílvia.
2: Bueno, va.
5: La Sílvia Abril, però ja. És lletja.
2: Bé, escolta'm, i parlem de concerts. El Marc Artigau, que ens fa el manual per explicar la vida humana als extraterrestres, ens explicarà què és un concert i farem una mica de ressaca de l'estrena i d'Oques Grasses, que va generar molt de comentari. I també avui ens vindran a Svetlana i passen teràpia a Pedro Sánchez.
0: Molt bé, ens ho escoltarem a partir de les 4. Fins ara, Peyu, fins ara, Garriga.
3: Fins ara.
5: Adiós, adiós.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
7: Bon dia, us informa Joan Bota. L'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada imminent de l'exili per poder recollir la seva acta d'eurodiputat a Brussel·les. Bruno Fortea, bon dia.
8: Hola, bon dia. Toni Comín deixa entreveure que podria tornar abans que l'expresident Puigdemont, podria tornar per separat, fins i tot sense esperar que el Tribunal Suprem li apliqui de forma definitiva l'amnistia. Comín diu que té pressa per ocupar l'escó d'eurodiputat i representar els seus electors.
9: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
8: Diu que amb l'aixecament de l'ordre de detenció ja es donen les condicions de seguretat necessàries per poder tornar a Catalunya. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
7: Més notícies, Natàlia Ramon.
4: La Missió Internacional de Drets Humans, que va assistir al judici de Roger Espanyol, denuncia que la Fiscalia es va alinear en tot moment amb la defensa dels policies en lloc de protegir la víctima. Les organitzacions com Amnistia Internacional o l'Organització Mundial contra la Tortura retreuen al Ministeri Públic que no va investigar activament el suposat ús excessiu de la força contra Espanyol i li recorda que tenia la responsabilitat de fer-ho.
7: Desarticulada una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a Catalunya. El líder dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat. Hi ha 20 detinguts i s'han intervingut 56 quilos de droga. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda. Anem a la caserna de la Guàrdia Civil a Barcelona, Miquel Jarque.
10: Bon dia. La investigació comença el maig del 2025 localitzant el que en l'argot policial es coneix com una guarderia de droga. La principal estava en un domicili de Sant Joan d'Espí. El general de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, posa en valor l'operació policial.
11: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados que mueven, no gramos, mueven kilos, y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
10: Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Un atac rus contra un autobús amb passatgers ha causat 30 morts a Kramatorsk, la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna, el Donbass, i que és a pocs quilòmetres del front de guerra. Rússia també ha continuat llançant drons aquest matí sobre Kiev i ha matat 3 civils. La capital ucraïnesa està patint talls de llum i aigua en molts barris com a conseqüència dels danys causats en la xarxa elèctrica per l'atac a gran escala d'ahir. Els drons i els míssils russos van causar una trentena de víctimes mortals per tot el país, entre els quals 5 menors.
7: I us ho avança Catalunya Ràdio, les urgències oftalmològiques als centres de salut públics van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi d'aquest estiu. La majoria de persones que van acudir, sobretot a l'atenció primària, va ser per problemes lleus als ulls, tret de 2 casos que van ser més greus. El Departament de Salut constata, doncs, que la població va fer cas, en general, de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus entre les prop de 400 urgències que es van detectar els dies 12 i 13 d'agost. Però amb aquests dos casos greus que us dèiem, sentiu Ferran Roche, que és el gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a aquesta emissora.
12: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari, doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix, doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
7: Esports, Marcos García.
13: El Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha per al partit de dissabte contra el Getafe en la represa de la Lliga després de l'aturada de seleccions. A l'Espanyol aquest migdia parla Manolo González, el tècnic de cara al partit de demà al camp del Màlaga. A segon, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit de dissabte al camp del Ceuta. El tècnic de l'equip arlequinat, Ferran Costa, admet que tenen diversos jugadors afectats per un virus. El Girona jugarà dilluns a Tenerife. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet, 101-89 contra l'Ulm. Avui a 3:15, Barça-Dinamo de Bucarest. És partit de la Champions d'handbol. L'equip blaugrana té el dubte del porter Hal Grimson. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins ha guanyat aquesta matinada l'últim partit de la fase de grups del Mundial contra Suïssa per 6-0. Demà jugaran les semifinals contra Portugal o contra Colòmbia.
6: Fins aquí les notícies.
14: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
15: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
14: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
16: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
14: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
17: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
14: El suplement. Com sempre, a Catalunya Ràdio.
18: Com que em veig, em riu.
14: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
19: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Catalunya.
20: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
21: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
22: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de poricultura, tèxtil i nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Últims dies per descobrir la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
23: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
24: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a bbva.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de clients segons Euromoney. Avancem? BBVA.
25: La comèdia teatral Perfectes Desconeguts arriba a Lleida. Quatre parelles, un sopar i un joc innocent. Compartir els missatges i les trucades dels seus mòbils. Què pot sortir malament? Dirigida per David Selves. Divendres 16 d'octubre a les 8 al Teatre de la Llotja de Lleida. Entrades al web del Teatre de la Llotja.
26: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la cinquena temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
27: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
28: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
29: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
30: Déu vos guard!
31: I visca el Barça!

0: La Renaixença.
1: L'altaveu és un dels invents que ens ha canviat la vida.
2: Home, vols dir, Pedro?
1: Escolta.
2: Home, vols dir, a veure, la penicilina, però...
1: Sense altaveus la gent no podria escoltar aquest programa, eh? A nosaltres ens ha canviat la vida, Xuri.
2: Ah, bueno, sí, a nosaltres.
3: Home!
1: Graham Bell, que va inventar el telèfon el 1876, si ens posem puristes, ja va inventar l'altaveu, perquè dins l'auricular del telèfon hi ha un petitet altaveu que et permet sentir la persona que te truca, no?
3: Ben vist.
1: Però si anem a l'origen del que entenem avui com un altaveu, això és obra d'Oliver Lodge, un físic anglès.
3: Collons d'anglesos.
1: L'Oliver Lodge, el 1898, inventa l'altaveu dinàmic que permet convertir la senyal d'àudio elèctrica en ones mecàniques de sons.
3: L'altaveu, collons, inventa l'altaveu.
1: Correcte, correcte.
3: Home, fiquem-ho fàcil.
1: Deixa'm explicar una mica tècnicament.
3: No, és que te vas escoltant i te vas lluint i l'altaveu.
1: Vale, vale.
3: Vas amb uns fums també, és l'altaveu.
4: No, carai, fel.
3: No, es va escoltant i es va agradant i es va creixent i hi ha un punt que no entendrem els altres. Vols dir l'altaveu, peio i punto.
1: L'altaveu. L'altaveu l'inventa l'Oliver Lodge, que era un tio curiós, eh? Se li va morir un fill durant la Primera Guerra Mundial. Això és ben curiós. Se t'ha mort mai un fill de la Primera Guerra Mundial.
2: No, però això ho trobo curiós.
1: Curiós, eh? Des d'aquell moment va demostrar molt interès per l'espiritisme, els fantasmes. Formava part d'una societat que es deia The Ghost Club, el club fantasma.
2: El Real Madrid Club de Futbol. Home,
1: un club,
2: l'has definit, eh?
1: Sí, sí, sí. Era un club que es dedicava a buscar fets paranormals.
5: M'interessa, Peyu, com has dit que es deia aquest tio?
1: És igual, Arnau. L'Oliver Lodge, però potser ho va inventar l'altaveu per sentir la veu del seu fill mort.
2: Ai, calla.
3: Home.
1: No sé. Va, no farem broma, però també s'ha de dir que el senyor tenia 12 fills, eh?
2: Home, a veure, començar per aquí... Sí. Home, si se't mor un fill, encara te'n queden més de 10, eh?
6: Però què vols dir, Xuri?
4: Te'n queden 11.
6: No te'ls estimes a tots per igual, no?
2: Bueno.
1: A partir d'aquí, diferents enginyers contribueixen a millorar els altaveus durant la primera meitat del segle XX. Al principi era un sistema reservat a uns quants privilegiats i no va arribar igual de ràpid a tots els països, tampoc. Penseu, per exemple, que quan Lluís Companys surt del balcó i proclama la República des del balcó de plaça Sant Jaume, allà la proclama a viva veu, eh? Cridant, sense cap altaveu.
2: I per això va durar tan poc, perquè la gent no ho va sentir.
6: ¿Qué ha dicho la República? ¡No se oye!
1: Què?
2: Estem comparant Hitler amb Companys?
1: No, només dic que uns bons altaveus aquella època... De fet, no estem comparant Hitler amb Companys perquè jo no he parlat de Hitler encara, si t'hi fixes.
2: Sí, no. Sí,
1: d'on t'ho has tret, això, de Hitler?
3: Que ha llegit el guió.
5: Va avançat els temps.
1: Jo no he parlat de Hitler.
3: Va avançar la rèplica.
2: Espera, digues lo teu, que ara ho haurà de tornar.
6: Com si no ho haguéssim sentit.
1: Paral·lelament a Alemanya, mentre el Lluís Companys aquí proclamava la República a viva veu, Hitler, per exemple, feia instal·lar uns altaveus molt potents durant els seus discursos. Aquelles imatges de milers de gent escoltant les bestieses que deia Hitler, sense els altaveus no haguessin tingut cap sentit perquè la veu no hagués anat més enllà de la primera fila.
2: A veure.
3: Què vols dir, ara?
6: Ai, què fas, això?
3: Què preguntaràs,
2: ara? Què dirà? Estem comparant Hitler amb Companys?
1: Déu-mos en guard. Estic posant sobre la taula que si tenies uns bons altaveus, a l'època les coses eren més fàcils.
4: Bueno, i que d'alguna manera, sense altaveus... O sigui, el feixisme és culpa dels altaveus.
1: Mira, bueno, jo crec que...
6: Una mica sí.
1: Què vols dir? Si no hi haguessin altaveus, no hi haurien fatxes.
4: Dit d'una altra manera, però potser millor fins i tot.
1: Jo crec que n'hi haurien igualment, perquè si una cosa tenen els fatxes és que criden molt. Això sí. Carles Fioriguera, Fel Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer. I probablement és un dels savis més joves que han passat per la Renaixença. Imagineu-vos si és jove, que és més jove que la Laia Gluck.
2: Hòstia!
3: Hòstia, això és molt jove.
0: Existeix gent més jove que la Laia.
1: Creiem que no, però en aquest cas, com a mínim, una persona més jove que ella existeix, perquè té 18 anys, senyores i senyors.
4: Molt jove, molt jove.
1: És fotògraf de natura i, malgrat la seva joventut, ha guanyat premis nacionals i internacionals. Coneix com pocs la fauna i la flora que ens envolten i té un somni molt clar, treballar amb National Geographic. Wow. Nosaltres no tenim cap dubte que tard o d'hora ho aconseguirà.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Jofre Cotal. Deixeu-me dir que és jove i se'l veu encara més jove del que és.
5: Sí, sí.
0: Perquè si em dius que té 16 anys,
5: sí,
0: t'ho compro, eh? Jofre, què has menjat avui per esmorzar?
6: Home, doncs, ara que ho dius, ara... és que avui al matí la meva mare crec que ha sortit així espontani, però m'ha dit d'anar a esmorzar. I és el primer cop. Deu ser perquè devia saber que preguntava.
0: Ah!
6: No, però...
0: O sigui, la teva mare, no esmorzeu mai junts, i avui, curiosament, t'ha dit,
6: sí,
0: Jofre, anem a esmorzar.
6: Ara entenc el per què.
0: Ah.
6: Em deu haver sorprès, mira. No, però ha estat molt bé, m'ha agradat, la
0: mira,
6: veritat.
0: Podeu repetir més sovint.
6: Sí.
0: I què heu esmorzat? On hi heu anat a esmorzar?
6: Bueno, hem anat a un bar de Berga.
0: Sí, tu ets de Berga, eh?
6: Sí, sí, sóc de Berga. I, bueno, he fet un entrepà vegetal, però, bueno, m'han demanat, tal com he dit, entrepà vegetal, no sé per què m'ha vingut avui així, em diu, de pollastre arrebossat o pollastre normal a la planxa? I, home, jo juraria que l'entrepà vegetal seria més...
0: Sense el pollastre.
3: Sense
0: el pollastre.
6: Però no, però estava molt bo, estava molt bo.
0: Jofre, t'he de dir que et vaig descobrir a les xarxes socials, a l'Instagram, i encara estic captivat per una de les fotografies que vas fer, sobretot la que vas fer durant l'eclipsi del passat 12 d'agost, la trobo espectacular. Com s'immortalitza aquell moment? És una fotografia on es veu l'eclipsi?
3: Oh, wow!
6: Vale.
0: Sí. I a davant hi ha dos animals, explica'ns quins animals són.
7: No la mireu així,
1: Feli en Xuri, no?
6: Sí, no, estàvem una mica així en aquesta situació, però va ser molt divertit perquè aquest animal és una cabra montesa, una
0: sí,
6: cabra que es troba, per exemple, en els Ports de Baset, a Montserrat, ara se'n parla molt perquè hi ha molta sobrepoblació. I com que sabia que l'eclipse, bueno, seria el 12 i tinc família a Terra Alta, vaig dir, va, doncs aprofitarem i baixarem. I aquesta foto l'havia fet feia uns dies abans perquè són dues fotos diferents. L'únic que a la càmera hi ha una tècnica que es diu doble exposició.
0: Sí.
6: I és sobreposar dues imatges en el mateix moment. Llavors, jo en aquell moment, doncs, em va venir la idea de dir, pues ja que és un moment únic, ho ajunto, perquè tot està ajuntat a dintre la càmera, o sigui, no està res editat exteriorment.
0: D'acord. O sigui, és una opció de la càmera que et deixa fer agafar una foto antiga i posar-ne una de nova.
6: Clar, és una combinació d'imatges de dintre la càmera, llavors això, en teoria, és vàlid.
0: D'acord.
6: O sigui, és una tècnica vàlida i
0: sí,
6: per molta gent molt ben valorada.
0: A mi em passa amb les fotografies, no?, que des de que hi ha la intel·ligència artificial, dubtes de tot,
6: sí,
0: no?
6: Sí, sí.
0: I és, hòstia, no?, aquello que abans deies... Quan veies una foto molt ben parida, deies, hòstia, aquí hi ha un fotògraf que l'ha clavat molt fort. Però, clar, ara sempre dubtes. Sempre dius, això ho han fet amb intel·ligència artificial.
6: Sí, això passa bastant avui en dia.
0: Com ho vius, això?
6: Bueno, al final, jo crec que... tu has d'agafar-me una mica també de conya, perquè en el moment que et diuen això, imagino que deu ser perquè deu estar ben feta la feina. Llavors, tu agafes amb conya i, si, i clar, si tens els coneixements per desmentir-ho, ho desmenteixes, però...
0: Clar, clar.
6: Sempre també hi ha el punt aquest a vegades que et molesta una mica, però bueno... No.
0: Tens 18 anys, de quan fa que et dediques a la fotografia?
6: Home, ja fa 7, des dels 7 fa.
0: Des dels 7 anys?
6: Des dels 7
0: anys. O sigui, tu amb 7 anys comences a fer fotos de bestioles.
6: Sí, sí, sí, sí, perquè bueno, a casa meva sempre hem sigut una família que fem molta muntanya, esports de muntanya.
0: Sí.
6: I sempre com que voltàvem, bueno, imagino que em va començar a cridar l'atenció per aquí i tenia un profe, bueno... el considero superamic meu, que viu just al meu carrer i és profe de fotografia i em va anar introduint. I jo tenia la càmera de ma mare, que, bueno, li vaig robar.
0: Molt
6: però...
0: bé.
7: No.
6: Però, bueno, d'aquí comencen les passions,
0: el
6: diuen.
0: La llavors. Filla de la Mancio Ortega, penses que ho va fer sola?
7: Exacte. Ah. Penses que no va robar res al seu pare?
6: No, però, bueno, no, crec que, mica en mica, aquí és... com va anar sortint tot, llavors.
0: I llavors tens gran coneixement, a part de la fotografia, de tota la fauna.
6: Sí, clar, això és un punt essencial, jo crec. En la fotografia de fauna, al final, quan surto, en els llocs on vaig, ja sé el que trobaré, si ho trobo més o menys com es mouran, com reaccionaran.
0: Clar.
6: O sigui, és un món molt friqui, si t'he de dir la veritat. O sigui, s'ha de ser una mica friqui.
0: Sempre tens ja aquella pregunta, no?, de quantes hores estàs esperant i tal, que l'animal faci clar una cosa. Són moltes hores, però a mi el Jaume Senyer una vegada em va dir això, precisament, que si tens el coneixement, si saps com es comporta l'animal, és més fàcil del que sembla.
6: Sí, ho pots intuir una mica, però tot i així et passes moltes hores.
0: Sí, avorridot, eh?
6: Bueno, distret.
0: Quantes hores t'has passat, per exemple, esperant que un animal faci una cosa per fotografiar-lo?
6: Home, mira, hi ha una foto que Farrer la vaig aconseguir, que vaig trigar 3 anys. O sigui, es diu 3 anys a fer-la.
0: 3 anys?
6: Sí, sí,
7: no,
6: bueno.
7: Però anaves a casa, no? Anaves a casa?
6: No, sí, sí, però anava bé, sí.
0: Quina foto
6: la meva mare, és? És una foto d'una papallona que viu 2 setmanes. Clar, això també és una mica com formules la frase, però de veritat és una papallona que viu 2 setmanes durant l'any.
0: D'acord.
6: I clar, llavors de veritat són...
0: Si se't passa un any ja l'has parida.
6: Sí. Clar, clar, clar, clar, clar, clar. Costa molt de trobar-la. I jo... Final...
0: Com es diu la papallona?
6: Graelzia isabelae.
0: Graelzia isabelae.
6: És un nom científic. Sí. Però és una papallona molt maca. I la veritat és que anava moltes nits a dormir al bosc, a buscar-la, perquè és una papallona nocturna i costa molt de trobar-la. Uh-huh. Però mira, al final...
0: Estem fent... veient la foto és sí preciosa.
6: Bueno.
0: La foto és la papallona i llavors està com dins d'unes, no?, uns llums
6: sí, clar,
0: que l'envolten.
6: Clar, perquè aquesta és una mateixa foto, o sigui, és una foto on al principi enfoques la papallona
0: sí
6: i quan queda enfocada posa enfoques manualment fins al final de la imatge, fins a l'horitzó. Llavors, tu deixes que la seqüència de fotos vagi fent el seu procés i això és el moviment de l'estrella i si hi fixeu... Sí, clar. Llavors, si us hi fixeu...
0: Les estrelles sí donen voltes? Ah, o
6: no,
0: clar, són nosaltres perquè... que voltem.
6: Bueno, va, una mica les dues coses.
0: Cuidado, això.
7: Aquest tipus de formulacions em toquen a mi, país.
0: Ja. És que jo quedo parat, a vegades. Quedo a la física...
6: No, sí, però al final és buscar l'estrella polar i, en teoria, tot volta.
0: Tot volta. Tot volta.
7: Bueno, però això t'ho
6: nosaltres
7: explica,
6: també, eh?
7: Això t'ho explica un tio de 82 anys,
0: sí,
7: no?
2: Pues que, és que és fort.
7: És que és un tio de 18 anys amb fort un coneixement que, sí, que
6: bueno,
7: ho va parir.
6: No tant com et penses, eh? Vull dir, és tot no, a vegades com... sortir a improvisar una mica i a vegades el que trobes...
0: Potser un dia a dia teu, per exemple, què fas ara? Ara tens 18 anys, què estàs fent?
6: Jo estudiar, si no la meva mare em renya.
0: Clar, home, ja li va.
6: Si no la meva mare...
0: I què estudies?
6: No, ara, mira, ara tot just he començat fotografia a Barcelona, veus, un institut que es diu Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. I la veritat és que molt
2: Barcelona,
6: bé, molt
2: Barcelona,
6: content.
2: Barcelona, eh?
6: Sí.
2: Vigila, eh?
6: Sí.
0: No se'ns desmadris ara, no, que anaves molt bé.
2: Allà hi ha molta droga.
0: Sí. Bueno.
2: No, t'ho dic jo que no.
0: Sí, perquè Berga no n'hi ha, Berga no.
4: No ho toquen, això.
6: Una mica de tot, una mica de tot. No, droga no.
0: Vols fer una pregunta, Joel?
2: Sí. Crec que és el moment.
0: Vinga, Joel.
2: És molt bonic, Jofre, veure un jove de 18 anys tan trempat com tu. I, bé, és que t'abraçaria. És pràcticament un miracle, als meus ulls, amb tanta consciència social i ecològica, que no estàs obsessionat amb els teus abdominals ni amb farmejar la teva pròpia aura. Et volia preguntar per això, pels teus companys de generació, perquè jo, des dels meus 45 anys, tinc tendència,
0: sí,
2: i crec que no estic sol aquí, a pensar que la jovent d'avui sou una colla de narcisistes ignorants, però, en canvi, tu no ho ets, no? Llavors, no sé si ens pots ajudar a confiar en la teva generació.
6: Aviam, al final jo crec que cadascú fa el que li agrada, no? O sigui...
2: No, a veure, els teus amics són idiotes. Si vols, jo més clar no t'ho puc preguntar.
6: N'hi ha algun més que altre, però... però, bueno... Però som molt bona gent.
0: No, però mira, em serveix la pregunta per recollir-la una mica.
7: Pel més.
0: No sé si la teva afició, la fotografia, els animals, t'ha comportat alguna vegada ser criticat o que hi hagi gent que s'hagi enrigut de tu. Aquest és aquell que va fer fotos del Salta Martins i tal.
6: Sí, bueno, al final... Com he dit abans, és una mica friqui, però també et dona personalitat, imagino. Al final no deixaré de fer alguna cosa que m'ha agradat sempre per l'opinió d'algú, llavors, bueno.
0: Bueno, això és...
6: No, bueno, al final és la meva vida i jo crec que m'ho he de passar bé, no? I si m'agrada fer això, doncs ho
0: escolta,
6: seguiré fent.
7: És un tio madur.
2: És que és un tio
6: bueno,
2: madur.
6: Bueno.
2: Guapo. I guapot, és guapot també.
0: Sí.
2: No vull dir que...
0: Home, i això jo sóc una nana de 14-15 anys.
2: De quants? No, si pot ser de més...
0: És que jo el miro i li faig 15 o 16 anys.
2: Però és que té 18.
0: És que la meva filla té 15 anys, 8 i un. Sí, 18. Un noi i una noia de 18 anys i veig aquest paio amb lo de les fotos i tal, home...
2: I dius, porta'm a buscar papallones. Porta'm a buscar papallones.
0: Caus rendit als teus peus, home.
6: La veritat és que marxarem les expectatives d'aquí.
0: Vas guanyar el Premi Internacional Nature and Humans Photo en la categoria Joves Fotògrafs amb la imatge d'un mico dins d'una gàbia. Que, no sé, els premis, com els reps? També és aquesta fotografia que estem veient. Ens l'expliques una mica?
6: Sí, aviam, això va ser l'estiu passat que vam anar amb la meva família a Marroc i la veritat és que em vaig fer un fart de córrer perquè em perseguien la gent local d'allà.
0: Ah, sí?
2: Hòstia.
6: Per fer fotos de denúncia, perquè això és una foto de denúncia en la qual jo vull denunciar la sobreexplotació per beneficis propis, que la gent d'allà local agafa animals i els posen, per exemple, a la plaça local de Marrakeix, i la gent s'acostuma a fer-los fotos i llavors els has de pagar per
0: haver fet la foto al mico.
6: Sí, per fer-te la foto amb el mico, la cobra africana, el que sigui. I, clar, tu en el moment que vas a fer fotos per fer la denúncia, hi ha merders.
0: Vas haver de córrer.
6: Sí, i també posar els meus pares de models a davant i fer la típica de... Poseu-vos, estic fent vosaltres, i llavors amb el tele estàs enfocant al final.
0: Però... Fent veure que feies una foto als teus pares i estaves fotografiant el mico de darrere, tu.
6: Sí, era una mica i amagat, també, sota les cabanyes. Sí, no.
5: I com et van pillar?
6: T'acabaven pillant, perquè no n'hi ha un individual, o sigui, no és una persona només.
0: Es vigilen entre ells.
6: Són grups de 6-7 persones. Clar. En el moment que et veuen una mica que ja fas algo que no t'agrada, ja...
0: Tu quan surts a la muntanya ja vas amb una idea de caçar un animal, diguéssim, de fer-li la foto a un animal, o vas a veure què trobes?
6: Hi ha dies de tot.
0: De tot.
6: Hi ha dies
0: que tornes sense cap foto?
6: La majoria.
0: Sí?
6: La majoria, sí.
0: Escolta, com n'has après, tu, de fer fotos?
6: Me'n va ensenyar el meu professor.
0: El teu professor, aquest teu veí.
6: Sí, però al final també sortir fent moltes fotos és com se n'acaba.
0: Hi ha alguna altra imatge que tinguis atrevessada, que diguis, em falta fer aquesta foto, que en tinc moltes ganes, a part d'aquella papallona que ja ens has explicat?
6: Home, ara m'has pillat en fred.
0: Ah, no sé.
6: M'has pillat...
0: Algun animal, un rinoceront, una girafa.
2: Un senglar.
0: Un
2: ornitorrinc, exemple.
6: Mira, doncs m'agradaria anar molt a Costa Rica.
2: No, perquè em mires a mi.
0: Però a tu t'agrada la fotografia o t'agrada viatjar, diguéssim?
6: Les dues.
0: Les dues coses,
6: fent servir l'excusa de la fotografia també per...
0: I això del National Geographic, tu creus que arribarà o no?
6: Home, esperem.
0: Sí, eh?
6: Aviam, és molt d'hora, tinc 18 anys i em falta aprendre molt, però s'intenta.
0: Què s'ha de fer? S'ha d'enviar un currículum...
6: Si t'he de dir la veritat, no ho sé ni jo.
0: No, eh?
6: No ho sé ni jo.
8: Ja t'ho miraré.
0: I Xuriguera?
2: Xuriguera, té contactes al National Geographic?
8: Sí, perquè bueno, estic pendent d'un reportatge que m'han de fer amb mi. A mi.
6: Ah, doncs si em convides em faries un favor, així ja.
0: Escolta, i tu pots identificar un estil, per exemple, en els fotògrafs de fauna? Perquè a vegades és... Hòstia, sí, les fotos són molt boniques dels animals... però que el fotògraf llueixi i que arribi a tenir personalitat i la gent digui, hòstia, aquesta foto és d'en Jofre. Això com s'aconsegueix?
6: Home, jo crec que al final és com qualsevol artista. Cadascú dona la seva forma de veure el món i cadascú vol ensenyar d'una manera o altra els animals, en aquest cas, o un paisatge, o llavors cadascú ja agafa una mica el seu estil i la seva forma, bueno, la seva forma de fer i de treballar, llavors... Sí, cadascú jo crec que s'identifica per un estil i per una forma. Llavors, crec que això també és la gràcia.
0: Els teus amics t'ensenyen les seves fotos, també, o no?
6: De festa, sí.
8: De festa, sí. Fas fotos de festa així, artístiques?
6: De festa tot és artístic.
1: Hi ha molta fauna.
2: Ara va sortint. Ara va sortint. Bueno, és que té 18 anys.
8: Hi
2: havia un punt que em preocupava, jo.
6: S'ha de fer de tot, vull dir. Quan se surt de festa, jo sempre ho dic, s'ha de ser bo per sortir al matí.
2: Sí, senyor.
6: I sempre surt en palmo.
2: Això ho fas ara que tens 18.
0: Sí, vas de festa, balles, el que sigui, la musiqueta, i llavors t'agafes el cotxe, te'n vas al mig del bosc i te fotos alguna sargantana.
6: El cotxe no, perquè encara no tinc... Bueno, ara tot just m'he tret el teòric, però encara em porten els pares.
0: O sigui, totes les fotos, quan t'envi les fotos que veiem dels isards, dels d'allò, no sé què, sempre hem d'imaginar-nos darrere la foto la teva mare amb el cotxe parat, allà esperant que el nen faci la foto del cèrvol.
6: Sí, la veritat és que té molt mèrit, però sí. I quan li dic al meu pare, acompanya'm a rescatar animals a tal lloc i trec una serp de 1,60 m i... Agafa-me-la. El meu pare,
5: No.
9: Deuen estar contents.
7: Sort que el meu juga a futbol.
0: Sí, no, sí. Escolta, Jofre, anem a posar a prova el teu català. Vinga, va.
6: Ostres.
10: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Te'n sortiràs segur. Eres bon estudiant, a part de la fotografia, l'altre t'interessava o no?
6: Bueno, interessava, potser... Bueno, cadascú li agrada el que m'agrada.
5: Ja està respost.
6: S'ha de fer el que s'ha de fer. S'ha d'estudiar.
5: Sí, ho vas passar i ja està.
0: Ja està. Sí. Ara estem amb la fotografia que ja t'agrada.
5: Foli fort.
6: Ara ja s'ha passat.

0: pisos i vas paternegar l'herència.
1: Que burro.
2: A, B o C.
3: Home, jo així diria la B.
2: La B, eh?
3: Però si la fallo els hi anirà bé els del públic, diria que sí. La sortegeu.
2: A veure, la B és fer una sèrie de moviments més o menys violents amb les potes o les cames, espaternegar les potes. Correcte! T'emportes la llangonissa, Jofre. Anirem seguint a xarxes socials. Com et dius a xarxes, per si la gent et vol seguir?
3: Jofre Wildlife.
2: Jofre Wildlife.
3: Barra baixa.
2: Barra baixa. Molt important, la barra baixa.
4: La barra baixa, sí.
2: Perquè no. Hi havia un altre Jofre Wildlife.
5: Efectivament.
3: Ah, sí?
2: Ah, no, no ho sé.
5: Home,
2: perquè...
5: clar, si no.
2: Per què li vas posar la barra baixa?
3: Perquè diria que ho demana a Instagram.
2: Ah, sí?
5: No, demana. Jofre, Jofre. Jo és Fel, Fel, barra baixa, Feixedes. Vull dir que els bons anem en barra baixa.
3: Sí, no, perquè és que abans tenia un altre nom. Perquè em feia una mica de vergonya ensenyar-ho, i llavors tenia posada la barra baixa, i quan vaig voler posar el meu nom, perquè al final, quan ja em vaig mostrar més, ensenyar sí. El que feia, ja la vaig posar al final.
2: Ja està.
5: Ah, sí,
3: va passar de davant,
5: cap de darrere. La rèmora del passat.
2: Jofre, anirem seguint a veure si aconsegueixes el teu somni, que estarà per National Geographic. Si ho aconsegueixes, et tornarem a convidar i vens a explicar-nos-ho.
3: Perfecte.
2: Gràcies per venir.
3: Moltíssimes gràcies.
2: A l'escola de la Renaixença.
5: Bravo, Jofre, bravo.
6: Una vida tan interessant per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.
2: Avui dediquem el capítol a l'altaveu i estarem d'acord que hi ha un tipus d'altaveus que no s'entén com el segle XXI, any 2026 que estem, som al 2026, sonen encara tan malament, que són els altaveus dels avions.
5: Hosti, sí.
2: Sí, quan parla el pilot i et diu tota aquella informació del vol, la temperatura prevista, l'hora d'arribada...
7: Això és veritat, no s'entén res.
2: Eh? Res, no s'entén res. Hòstia, i sempre s'ha culpabilitzat els altaveus, però es veu que l'altaveu no és el problema.
5: És que alguna cosa hi deu haver, Peyu. O sigui, tu compres un cotxe 20-25.000 euros,
2: sí.
5: Un equip de sou perfecte, impecable,
8: I jo peta que flipes.
5: Sí. Una cosa Sí. Què val un avió? Un milió d'euros?
2: No sé què val, no, estiesa.
5: Hòstia, no podem fotre una mica d'equip de música?
2: Ara, ara, sí senyor.
5: Collons, que el cotxe sí, l'avió no?
2: És que es veu que és un tema físic dels propis pilots, que l'exposició constant a altituds de 10.000 metres els va afectant en la parla i la vocalització.
8: Sí. Però vols dir que en el seu dia a dia també parlen... Sí senyor.
2: El que sents, tal qual. Ens ho confirmarà un pilot d'avió, que la tenim avui al plató de la Renaixença, que és la senyoreta Meg Ryan.
7: És l'actriu?
2: Eh?
7: L'actriu?
2: No té res a veure amb l'actriu. Es diu Meg Ryan, també. Meg Ryan, benvinguda.
9: Bona nit, good night, buenas noches. Temperatura prevista d'esta entrevista...
2: Eh?
9: La temperatura prevista d'esta entrevista és de 22 graus.
2: D'acord.
9: Sí.
2: A veure, Meg, li dic Meg, eh? O no sé com m'he de referir a vostè. Meg, li va bé, Meg?
9: Meg. En realitat, em dic Meg, però em pot dir Meg.
2: Meg.
7: Fa gràcia que es digui com l'actriu, però.
2: Sí, sí. Meg Ryan.
8: Gràcia, també, sí.
2: Es diu Meg Ryan, que era americà, el seu pare, potser.
9: Sí, el meu pare era americà, la meva mare també era americà. Tots érem americans, que tinc un vol agradable.
2: Perdoni, com es diu de segon cognom? Perquè diu que el pare era americà, la mare també era americana. El segon és...
9: Er.
2: Er.
7: Es diu Er?
2: De segon es diu Er.
9: Er,
2: d'acord. Meg Ryan.
9: Sí, Meg Ryan Er.
2: Ah, Meg Ryan Er. Vostè, abans de ser pilot d'avió, tenia una veu com la que podem tenir nosaltres, entenc, i l'altitud li ha anat fent perdre la dicció. Això és així.
9: Sí, ben bé, així. Sí, sí. Jo vaig començar a fer pilot d'avió, els 25 anys. I després ja, portava 20 anys amb els avions, doncs ja...
2: Pot fer... Perdoni que la talli.
9: Sí.
2: Pot fer l'esforç de vocalitzar una mica, perquè si no ens costa una mica seguir-la.
9: Sí, ho intento. Si després, us estava explicant que després de 20 anys...
8: No pot.
9: A mesura que passen els anys anem perdent la parla.
2: Sí. Hem d'imaginar-nos, doncs, que vostè en el seu dia a dia també parla... O sigui, si va comprar el pal de matí, parla així.
9: Sí. Em llevo un matí, vaig a la Fort Pac, em sento de la meva, perquè després n'hi ha un altre que també està molt bé, però no hi vaig mai, perquè el pa no m'acaba d'agradar tant.
2: Sí.
8: Això ho he entès.
2: El pa no li acaba d'agradar.
8: El de l'altre forn, crec, no li acaba d'agradar.
9: Tot és una qüestió de costum. Vull dir, si esteu moltes estones amb mi, al final...
2: Ja es va entenent, eh?
7: Ara ho entenc tot.
2: Sí que és veritat. El pilotí seria, aquest dialecte, no? El pilotí.
7: El pilotí, ben vist.
2: Li ha fet gràcia això a la senyora Meg Ryan.
8: Ei, mira com riu la Meg.
2: Escolti, em sorprèn que sempre sigui així. Vull dir que ha de ser Carregó sempre parlar d'aquesta manera.
9: Sempre.
2: Qualsevol situació.
9: De fet, ahir, mira, vam enterrar el meu avi.
2: El què?
9: Van entrar al meu avi?
2: Què?
9: Van entrar al meu avi?
2: Van entrar...

0: El seu avi, ho entes bé?
1: Sí. Ah,
2: però no rigui.
0: Si va enterrar el seu avi, no rigui.
2: No rigui, mec.
3: I jo vaig llegir un text.
0: Home, ho trobo de...
2: Vostè és una frívola, mec.
0: Vaig... És d'una falta de respecte increïble.
3: Són els nervis, són els nervis. No estic acostumada a parlar amb tanta gent aquí i tantes càmeres.
0: Home, si vostè deu portar 200 o 250 passatgers...
3: Però no els veig, els tinc tots a cua.
0: Clar, clar, clar, clar.
3: Sí, sí.
0: Deia que havia enterrat el seu avi.
3: Sí, sí, vam enterrar el meu avi i jo tinc el text escrit aquí, si vol que llegeixi.
0: El text que va llegir a la missa,
3: sí,
0: l'enterrament.
3: Va que llegeixi.
0: Ah, sisplau, sí,
2: respecte,
0: aviam, silenci.
2: Aviam.
0: Un moment, silenci.
3: Una mica de respecte, sisplau, si no, no... Ahir ens va deixar John Ryan, el meu avi. Moltes gràcies, amics, coneguts i saludats per assistir a un acte de comiat. Que sàpiguen que la missa durarà al voltant d'una hora i mitja.
0: Ah.
3: I és important que s'aixequin de la cadira quan el capellà els hi demani. La Bijon va morir ahir la nit d'un infart. Es va constatar la seva mort a les 6 i 47 minuts de la tarda quan el metge Francesc li va veure la temperatura corporal a 22 graus. Acabada la cerimònia, després tindrà el procés de incineració. Tots estimàvem l'avi. Segur que me'l trobaré pel cel mentre piloti un Boeing 747 a 30.000 peus. Que descansin prou i que el senyor sigui amb vosaltres i en el nostre esperit.
0: El seu esperit, senyora. Sí, senyora. Gràcies, Meg Ryan.
2: Bueno, Meg Ryan, un aplaudiment.
0: Un aplaudiment per
2: ella. No, no, no, no es veu cada dia, això.
0: No, he tingut la sort avui de tenir aquest testimoni a la
2: Meg, Meg, Meg.
4: Home, Meg, quina veu tan clara i sí, prodigiosa.
0: Ja ha arribat un punt que l'entenia bastant, eh?
2: Sí, sí,
0: sí, sí, sí.
4: Aquest tipus de coses, a mesura d'acostumar-se, doncs un ja arriba a entendre.
2: Com els nens petits, que al principi, no?
0: Costa entendre'ls.
3: Després... S'entén res dels nens petits.
2: Després n'aprenen i els entens.
4: Retornant als altaveus, sabeu que un altaveu pot arribar a fumejar?
5: Ep, ja hi som.
4: Sí, que un altaveu pot arribar a fumejar, a treure fum.
0: Treure fum.
4: L'acció de treure fum.
3: Quan s'espatlla.
0: Si el fas anar molt fort.
4: Això és el que li va passar al guitarrista Eddie Van Halen.
2: Home.
4: El coneixeu, no?
2: Un
4: mític guitarrista, inventor, entre altres, de la tècnica del tapping.
5: El tapping.
0: Què és el tapping? Això, eh?
2: Uau!
0: Tocar el màstil de la guitarra molt ràpid amb dos dits.
2: Jo li deia tiruriru.
4: Bé, amb més dits, el que faci falta. En tot cas, és un virtuosístic guitarrista que va passar la història, entre altres coses, també per col·laborar amb Michael Jackson. A la cançó Beat It, concretament, va fer un dels solos llegendaris de la seva discografia.
2: A veure, fes-lo.
4: És que no el porto preparat i l'hauria de fer amb guitarra elèctrica.
0: Aquesta no és elèctrica, però si està enxufada.
4: No, home, no,
2: bé, està ben enxufada, aquí, eh? Sí. Ai, que t'has fet que
4: cones. Bé, no em distraieu, sisplau. La qüestió és que durant l'enregistrament...
0: Fes-li un solo de guitarra, Anna. Fes-n'hi un altre.
6: Va, una miqueta.
0: I que calli. I que calli.
2: Una mica d'alt.
0: Perquè calli.

0: Fantàstic.
1: Bé, la qüestió és que quan Eddie Van Halen va gravar aquell solo mític de la peça de Michael Jackson, Beat It, va començar a sortir fum d'un dels altaveus de l'estudi. I el tècnic, doncs, bé, esparverat per aquella circumstància, va intentar veure què passava i va trobar que un dels altaveus estava en roig incandescent i que d'ell, doncs, hi emanava tot de fum. Evidentment, la mitologia del rock va generar la idea i la llegenda, diguéssim, que l'altaveu no va poder aguantar
2: el solo,
1: l'aura farmejada d'Eddie Van Halen. Però la realitat era més prosaica i és que simplement hi havia una mala connexió que hi havia darrere. Però, tot i així, en el món del rock sempre ens ha agradat aquest tipus de llegendes i de mitificacions. Per tant, jo penso que va ser justament el
3: sonor. Saps de coses, eh? Un rato hem d'anar a sopar, tu i jo, que m'ho expliquis.
1: No vull sopar amb tu, Fer.
2: A mi el que m'impressiona és que és tot de memòria, eh?
1: Tinc tot aquí, Peyu. Sí.
2: Joel, anem a diseccionar l'altaveu.
4: Si et plau.
2: Sisplau.
5: Vinga. Utilitat en una illa deserta.
4: Sí, hi he estat pensant molt. Sabeu la gent que va a la platja amb un altaveu, Bluetooth, gegant, i toquen els ous a tothom?
6: Per favor.
4: Doncs a una illa deserta no tocarien els ous absolutament
0: ningú. És veritat.
4: Però és que després he pensat, si existís una societat distòpica, però segons com, potser interessant, en què les persones que porten l'altaveu a la platja i posen la música tota castanya fossin directament enviades a una illa deserta, en plan, t'enviem allà a l'exili, aleshores ja no posarien l'altaveu. Perquè la idea no és escoltar música, sinó tocar els collons a tothom.
2: Mira.
4: La cosa no serviria de res.
2: Vols dir que ells no gaudeixen la música pròpiament.
4: No, el que gaudeixen de que tu escoltis aquella música.
2: Sí, sí, sí.
4: Saps què vull dir?
2: Sí.
4: Perquè ningú va amb un altaveu Bluetooth a escoltar Bach. A la platja.
1: Vull dir com ho ha pronunciat. Es nota que fa dies que està
4: aquí la Renaixença. Veus? No van amb aquells altaveus que més són de colors?
2: Sí.
4: No van amb allò. Escolta,
2: que es veu com la cara d'un mico que es va...
4: Sí, no, bueno, escolta'm.
2: Increïble.
4: Sí.
5: Utilitat com a joguina sexual.
2: Aviam.
4: Jo li veig possibilitats i bastant interessants pel tema de la vibració dels baixos. Els músics ho sabran perfectament.
0: Quan dius vibració dels baixos?
1: Quins baixos?
4: Sí, els
2: greus.
4: Els greus, els baixos. No, és que mira, ja me va bé perquè el Satisfyer funciona així. Jo ho he estat mirant, és com un altaveu molt petit. No sé si Mercè o Laia o Peyu...
2: He perdut el carregador.
6: Però no funciona per vibració, eh?
5: Segueix.
4: Són com uns impulsos.
6: No, és succió.
4: No! O sigui, és una succió que funciona...
6: Però
4: que m'he estat mirant PDF dels plànols per dins d'un Satisfyer. Ho has fet, això? Total,
1: estàs dient que el Satisfyer és un altaveu?
4: Estic fent mansplainings de Satisfyer, que és una cosa que crec que no s'havia fet mai i és el campió mundial de mansplaining. En fi, de la mateixa manera...
2: Que l'altaveu emet unes ones...
4: Aquell pum-pum, aquest dels baixos que fa pum-pum...
2: Si te'l poses molt a prop...
4: Si te'l poses als ous, per exemple, doncs igual fa gust i renim.
2: No ho sabem.
4: No en tinc ni punyeteria.
6: Proveu a casa.
2: Es pot provar.
4: Vale.
5: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
4: Bueno, jo mateix l'he utilitzat en algun conflicte veïnal. Per exemple, vaig viure durant un temps a un pis de protecció oficial. Això és verídic. I a les parets eren una merda i se sentia tot. I els meus veïns eren una parella que discutia a crits cada dos per tres. Deien coses molt grosses.
2: Com, per exemple?
4: Molt grosses, tota la setmana. Joder puta, te voy a matar. Te voy a matar.
2: Sí.
4: Te voy a matar, per exemple, la filla a la mare.
6: Ai.
4: Llavors, jo què feia?
2: És que això a Barcelona és terrible.
4: Sí, bueno, eren tots contra tots.
1: Barcelona,
4: tots. No, això no... Bueno...
2: Jo a mon poble no ho he sentit mai.
4: Te voy a matar.
2: No ho he sentit mai.
4: Bueno, pues allà se sentia bastant. I què feia jo? A posar els altaveus forts, mirant cap a la paret, els hi posava el We Are the World, We Are the Children.
2: Que maco.
4: Al cap d'un rato, perquè és una música que ja s'ha feta per això, perquè t'empapa de la bondat.
2: De la pau i de la bondat, sí.
4: We Are the World, We Are the Children.
3: Els van trobar tots morts, no?
4: Sí, mira. En la mateixa línia també el vaig fer servir el dia que Espanya va guanyar el Mundial.
2: Ben fet.
4: Tenia uns veïns que estaven molt contents, bueno, celebrant, cridant...
2: Això també passa a Barcelona, també.
4: Sí. No, però jo cap problema, eh? Vull dir, escolta, que la gent... sort en tenen de tenir una selecció que representa...
2: Ara, ells, al final almenys, és enveja.
6: Almenys, és enveja pura i dura.
4: Almenys que ho disfrutin. L'únic és que van celebrar la victòria de la Roja, doncs van haver de celebrar-la amb el virulà i a tota punta castanya. Mira, de fons, era una imatge curiosa.
5: Utilitat metafòrica.
4: Vull dir que també els hi vaig posar després tota l'obra completa de Ramon Calduc. És una cosa que volia explicar.
1: El Virolai fa referència a Espanya en un dels versos.
2: Què dius?
1: El Virolai original de Verdaguer.
4: Sí, senyor.
7: Aquí es veia comentat.
1: Fa referència als espanyols. Pels espanyols, Estrella d'Orient.
2: Fixa't.
1: En referència...
2: A la Moreneta.
1: A la Moreneta.
4: Bueno, clar, és que no fa distingus. La Moreneta no fa distingus.
1: Bueno, perquè... No, però justament allà sí que en fa, entre catalans i espanyols.
4: Bueno, Arnau, és que fa rato que estic pensant en el que he de dir i no... No t'escolto. Què tocava? La utilitat metafòrica.
2: Metafòrica, Joel, sisplau.
4: Preguntarà si té utilitat metafòrica.
2: Té utilitat metafòrica a l'altaveu?
4: Es diu molt, per exemple, allò de... tal mitjà de comunicació és l'altaveu de tal partit polític.
2: De, sí.
4: No? Jo què sé. La cadena SER és l'altaveu polític del PSOE.
2: No ho crec.
4: Ho he dit a l'atzar.
2: Sí.
4: Ho he dit a l'atzar, que m'ha vingut això...
3: Vigila.
4: De casualitat.
2: Si haguessis pogut dir el 2CAT, també.
4: No, no, per exemple. Sí. O 3CAT és...
2: L'altaveu de
4: Jan
2: del PSOE.
4: No.
0: No, també tot és l'altaveu del PSOE.
4: Ho has dit a l'atzar.
2: Ara mateix crec que sí. Digue.
4: Ho has dit a l'atzar, Peyu. Creu-me que sí que ho has dit a l'atzar.
2: Jo fa... És que fa rato que...
4: Bueno,
2: no,
4: quan
2: no
4: diem això...
2: Estic pensant el que he de dir.
4: En el PSOE.
2: Sí. Fa rato que estic pensant com
4: bueno,
2: ho
4: doncs, quan diem això, per exemple, la SER és l'altaveu polític del PSOE...
2: Sí.
4: No estem dient directament que la SER amplifiqui directament físicament el discurs de Pedro Sánchez. Evidentment que no és així.
2: No.
4: El canvien una miqueta. El canvien una miqueta i ja està. O sigui, no és que Pedro Sánchez qui ho digui, sinó que fa una altra persona per dir el mateix que està dient el Pedro Sánchez.
2: D'acord.
4: S'entén o no la idea?
0: Perfectament.
4: Voleu que ho expliqui en TV3?
2: Aviam.
4: No. Ai, ai. Gràcies.
5: Bravo. Propaganda del segle XIX.
7: Aquest any m'agradaria fer un petit viatge, però és que no tinc prou diners.
8: Vol guanyar un sobresou sense renunciar a la seva feina?
7: I tant que sí. Què s'ha de fer?
8: L'únic que ha de fer és contactar dos amics i preguntar-los si volen guanyar un sobresou.
7: D'acord. Fel, Laia, voleu guanyar un sobresou?
8: I tant que sí.
7: Què s'ha de fer?
8: I que aquests dos amics contactin amb dos amics més.
7: Joel, Peyu, voleu guanyar un sobresou?
9: I tant que sí. Què s'ha de fer?
8: Doncs anar engrandint la bola de neu fins a arribar a construir una de les formes geomètriques més formidables i segures. La piràmide.
7: I quan s'acabin els amics, què passarà?
8: Doncs vostè i jo ja farà estona que haurem marxat de vacances.
2: Escolti, això no és la típica estafa piramidal?
8: Negoci piramidal.
2: Estafa.
8: Negoci.
2: Estafa.
8: Negoci.
2: Ah.
8: Com diem sempre, a un negoci piramidal, procuri ser dels que estan a dalt.
1: Negoci piramidal SLU.
5: Patrocina històries per passejar el gos.
1: Bèstia.
8: Que hagi caigut d'un quart pis, és en Pinxo, és un mastí de Prats de Lluçanès.
2: Està una mica com...
4: Gordo.
1: No,
8: el que passa és que el Pinxo és un gegant. És un gegant que pesa 80 quilos.
4: Oh.
2: Per la gent que no pot veure l'imatge que estan a la ràdio, us heu d'imaginar com quan vas a buscar el gos al veterinari s'està despertant de l'anestèsia. Que està com tombat a terra una mica...
0: Que gos vagat.
2: Vagat.
8: La Sandra, la seva responsable, ens explica que és molt dormilega i una mica poruc.
4: Ui...
1: Gènesi 6-4.
2: Què dius?
0: Calleu.
1: En aquells temps, i més tard encara, hi havia gegants a la Terra, perquè de la unió d'algun dels fills de Déu amb les filles dels homes en van néixer herois, homes de renom des dels temps antics.
2: Ara no s'ha entès això, però ja s'entendrà.
3: Vale.
2: Avui passegem el gos per Cardiff, Nova York. És l'any 1869.
0: Cardiff.
2: El passeig amb en Pinxo, el nostre gos gegant, també gira al voltant de George Hall, un empresari que s'ha guanyat prou bé la vida amb el seu estanc de tabac. En George potser no té estudis, però és un home molt espavilat.
10: Sí, potser no tinc estudis, no us impacte si tinc estudis.
2: No.
10: O cal, jo soc espavilat,
2: Ah, sí?
10: Hòstia, va, per ahir,
2: espavilat.
10: Vine molt darrere.
2: Sí, sí.
10: Hòstia.
2: Una situació de...
10: Oh!
2: Amb una cosa del dia a dia...
10: Me'n surto, me cago en dena, que vine molt darrere. Mira,
2: sí.
10: Vine al darrere.
2: Se't punxa la roda del cotxe.
10: Va, hòstia, te'n canvio dues.
2: Sí.
10: Hasta el que no s'ha punxat.
2: Ets un tio espavilat.
10: I a més, de gratis,
2: Sí, sí, sí.
10: Vaig al cotxe davant, trec aquella roda, munto la meva.
2: Sí, sí, sí.
10: I em venc l'altre de l'altre.
2: Tot això al 1800, que no hi havia cotxes,
10: Ah, imagina't.
2: Molt espavilat, de fet, vas un segle per davant.
10: Hòstia, és que sóc l'hòstia.
2: La passejada amb en Pinxo ens porta fins a casa de la Mary, que és la germana d'en George. Sempre que pot, en George li fa una visita. Però qui ens obre la porta no és la germana, és el mossèn de la parròquia.
10: Mossèn! Què hi fot aquí?
11: Bueno, hola, fill meu. Mira, jo és que passava pel barri i he vingut a saludar la teva germana.
2: Carai, tu, el mossèn. Sí, no, sí. Resulta que al mossèn li agrada molt visitar els seus feligresos, eh?
11: Sí, que m'agrada molt.
2: T'agrada visitar.
11: M'agrada molt.
2: Sobretot una feligresa en concret.
7: Ah, mira.
2: La germana d'en George.
11: M'agrada molt, també, la germana d'en George.
7: És molt creient.
2: Sí.
11: Ella creu molt, molt la creu. Sí,
2: de tota manera, la Mary treu ferro a la situació.
12: A veure, és que no m'he amigat, eh? Jo li confesso els pecats i ella em dona...
13: Ai, ai. Allò,
12: la pau espiritual.
11: Sí, ja. Li dono molta pau.
13: A veure, una cosa, germana.
12: Sí.
13: A veure una cosa, aviam, o sigui, que el mossèn sigui tant per aquí, tu soltera, i el mossèn rondant per aquí, vull dir, mira, és que no, saps?
12: Mira el meu germanet, eh? Que t'has posat gelós, ara?
13: No, bueno,
12: gelós. No, t'has posat gelós.
13: Gelós no, però, hòstia, he trucat el timbre, m'ha obert el mossèn, collons,
11: sí, no,
13: que anava amb calçotet.
11: Anava amb calçotet.
12: Ah, t'has fet una explicació molt senzilla. Sí, explico.
11: Mary, perdona.
12: Sí. És que resulta que hem fet un cafetó, no resulta que, pam, se li ha vessat tot per sobre, i jo he anat així, a treure... Bueno, que total, al final no n'he hagut prou expulsant-li, que li he hagut de treure per rentar... No. Bueno, és igual.
11: També m'ha expulsat, eh?
12: Sí que l'he expulsat.
11: Bé,
2: sigui com sigui, un cop resol el malentès i amb els ànims més calmats, la germana prepara una mica més de cafè i en George i el mossèn es posen a conversar. Bueno, qui diu conversar, diu discutir. En George... És ateu fins al moll de l'os.
13: Oh, i tant.
2: Sí, George? No.
13: A mi va haver una història d'aquest mossèn que dic, apa, mossèn...
2: Home, tu ets molt espavilat.
13: Hòstia, jo soc un... Va cagar condena. A mi em va petar la moto l'altre dia.
2: Sí.
13: I el tubarro.
2: Sí.
7: Faig aquestes motos, tothom.
13: Hòstia, soc un aficionat, eh?
2: Sí.
7: M'agrada molt el motor.
13: Molt.
2: El problema és que el mossèn és d'aquells mossèns americans tan radicals. Llavors tenim un ateu i un mossèn molt radical.
7: Això
2: xocarà, eh?
7: Això.
2: El mossèn pensa que tot el que surt a la Bíblia s'ha de creure al peu de la lletra i posa com a exemple el Gènesi 6:4.
11: Llegim les Sagrades Escriptures i diu així: en aquells temps i més tard encara hi havia gegants a la Terra. Bueno, això vol dir que abans del diluvi universal van existir els gegants, seguríssim.
2: Clar, o sigui, vostè, la Bíblia se l'agafa literalment.
11: Bueno, com vols que l'agafi, si no?
2: No, vull dir, a vegades...
11: Com vols que l'agafi, la
2: alguna
11: Bíblia?
2: Metàfora, no?
11: Metàfora, ni què polles.
2: O sigui, és vostè el que surt?
11: Home, evidentment.
2: Si parla de gegants, és que hi havia gegants.
11: I si aquell va sortir de la costella de l'altre, doncs també.
2: Tal qual.
11: Tal qual.
2: En George i el mossèn discuteixen sobre l'existència dels gegants bíblics.
13: Ara, mossèn, hòstia, d'acord que hi ha gent més gran de lo normal, saps què vull dir?
11: Sí.
13: Vull dir, jo què sé, en Duenyes o en Gasol.
11: Sí. Sí. Ara no sé qui són.
13: Bueno, ja els coneixerà.
11: D'acord.
7: Són per gent espavilada.
13: Sí, gent per l'espavilada com jo, saps què vull dir? Però hòstia, gegants no existeixen, mossèn. O el gos aquest de 80 quilos. Dius, és gros? Collons, molt. És sobrenatural? Sí. No, vull dir... No.
2: Ets espavilat, tu, eh?
13: No, sóc llest, jo,
2: ets llest,
13: eh?
7: Ràpid.
13: Te puc coronar el que vulguis,
2: eh? Vols dir que el gos és gros...
7: Sí.
13: Però no és sobrenatural.
2: Ara.
13: Però ho he fet i ja em sí que hi ha la trampa.
2: L'entén, mossèn, el que li explica?
11: Sí. Sí que l'entenc, clar.
2: En George té certa raó, igual que en Pinxo, el mestí de Prats de Lluçanès. També hi ha gent amb una grandària descomunal. El problema és que la Bíblia ens parla de gegants tan grossos que un home al seu costat sembla
11: una llagosta.
2: Se la sap de memòria, la Bíblia,
11: Com la seva memòria.
2: Sí.
11: Vaig començar a llegir-la i quan la vaig acabar, doncs una altra vegada i una altra vegada.
2: Sí. Una mida fora de qualsevol explicació racional, la dels homes, segons la Bíblia.
11: Doncs si ho diu la Bíblia, segur que va ser així. Vull dir, no podem admetre res que no estigui escrit a les Sagrades Escriptures.
12: Sí. Sí. Fatal, eh?
13: A veure una cosa, mossèn, hi ha algun punt a les Escriptures que digui que s'ha d'anar al llit amb la meva germana?
12: Ai, George, això... per favor, no és que ens estàs deixant amb evidència,
11: sí,
12: eh?
11: Sí.
13: No, ho diu o no? Sí.
11: No ho diu, però bueno, tampoc diu que he d'anar a cagar, per exemple, i a vegades... No,
13: és espavilat, vostè, també.
11: Jo veig.
2: Que sapigueu que aquesta conversa va anar, no exactament així...
13: Ben igual, però molt igual, eh?
7: Rigor històric.
2: Però més o menys sí. La discussió era aquesta, la dels gegants, eh? La caca i tot això ja ho hem afegit nosaltres. En George marxa emprenyat de casa de la seva germana, però la discussió amb el mossèn li ha donat una idea de negoci. En George encarrega un escultor amic seu que li talli una escultura de guix. L'escultura serà una figura humana de 3 metres d'alt.
13: Veureu quina pensada que he tingut, la mare que em va.
2: A primera vista, aquella escultura sembla el cadàver petrificat d'un gegant, però si la mires més detingudament, de seguida t'adones que és, bueno, una simple figura de guix.
13: Ara.
2: Sí.
13: Ara.
2: Com que en George ha vist que la gent creu en aquella mena de relat bíblic, vol treure'n profit. Ell i dos homes que ha contractat per l'ocasió traslladen el gegant fins a una granja als afores del poble. En aquella granja hi viu un seu cosí, en William, un home, bueno, no tan espavilat. No. És un home amb poques llums. Penseu que li diuen William dues vegades.
4: Sí. Com els dic?
2: És en William twice.
4: William, ah, William twice.
2: Sí. Perquè qualsevol cosa que li expliquis es veu que li has de repetir dues vegades perquè no,
4: no acaba. Això, però això és veritat.
2: Això és així, és real.
3: Qui farà aquest paper?
2: Aquí amb qui el farà aquest paper?
3: Aviam qui el farà.
4: Aviam.
3: Qui li tocarà?
6: Quins nervis!
3: Qui li tocarà?
6: A qui li toca?
2: A veure.
7: Aviam. Qui li toca?
2: William!
7: Hombre!
2: Ei!
7: Hombre!
2: Què tal?
7: Soc en William.
2: Sí.
7: Què fots, cosinet? Per aquí a la granja?
3: Bueno, mira, passava per aquí i he pensat, vés a veure en William.
7: Oh, molt bé, com és que has vingut aquí a la granja?
3: Mira, passava per aquí i he pensat, vés a veure en William.
7: Ja m'agrada. I com és que has vingut a la granja?
6: Dues vegades.
3: I així tot el dia, saps?
2: Sí.
7: Hosti, m'hi poso molt, molt bé.
3: No us preocupeu, que gràcies a aquest tenor em fotré a ric jo.
2: Ah, sí?
3: Ja veurà.
2: Segons en George, el seu cosí William és la peça clau de tot plegat. Diu que és tan ruc que s'empassarà que aquella escultura és un gegant fossilitzat. Serà en William que l'ha de trobar i escampar la notícia. Ara només falta que el trobi, bueno, com per casualitat.
3: William!
7: Què dius? Què mare?
3: És també a la teva finca, sí. I darrere de l'estable crec que hi passen aigües subterrànies. Diria que hi podries construir un pou. Anem-ho a mirar?
7: Anem-ho a mirar. Què hem d'anar a mirar? Què hem de fer?
3: Darrere d'aquell estable...
7: Arrere l'estable, què has vist?
3: He vist que creix molt de verd. Segur que hi ha aigua que passa per sota terra. Podríem mirar de fer-hi un pou.
7: Potser que sí que hi hagi aigua per sota terra.
2: Sembla una excusa molt dolenta, sí. Però això és el que en George li va dir perquè comencessin a cavar un forat darrere de l'estable. Uh-huh. Els dos homes es posen... Bueno, es foten a cavar tot el dia. Vinga.
7: Vinga a cavar.
2: Fins que, de cop i volta, en William topa amb alguna cosa.
7: George! Mare de... Oh! Mare de Déu, George! George, que he trobat una cosa! Em sembla que és important, Mira cap aquí!
3: Què passa?
7: És que a mi aquestes coses em foten molt respecte,
3: Què passa?
7: Guita. Dins d'aquesta pedra hi ha com un... Bueno, això és com un home, no?
3: Sí que sembla important, Tu, fem una cosa. Vés cap al poble i digues a tothom que hem trobat el fòssil d'un home mitològic.
7: Haig de del fòssil, del mòtil, que... Què dius que haig de fer?
3: Vés cap al poble Escolta-me bé, i digues a tothom que estaves cavant un fòssil que t'has trobat un home molt gros enterrat.
7: Un home molt gros enterrat m'he trobat.
2: Sí.
7: És molt gros això que m'ha passat,
2: sí, senyor.
7: Vaig cap al poble.
2: En William dues vegades fa bé la seva feina i escampa el rumor per tot el poble de Cardiff. Al cap de poques hores, la notícia de la troballa ja s'ha estès per tot l'estat de Nova York. Aquella mateixa tarda s'organitza una expedició per retirar les despulles del suposat gegant bíblic. Un cronista de l'època en dona fe en la seva crònica.
1: Han calgut diversos homes i un sistema de politges per retirar les despulles d'aquest home sagrat. Quan es mira el gegant, un no pot evitar pensar que es troba en presència d'un ésser superior. La multitud que ens hem reunit al seu voltant semblàvem embolcallats per una aura divina.
4: Hòstia, la premsa de l'època també... Sí. Rigor, eh?
2: Bon periodisme.
4: Rigor, eh?
2: Bon periodisme,
4: Sí.
2: Res a veure amb el d'ara.
4: No, per l'amor de Déu.
2: Ara hi hauria un tuit que diria... Què podria dir?
4: No creeràs lo que ha pasado en tal sitio.
2: En Cardiff.
4: Clica y lo verás.
2: Un famós presentador de TV3. De moment, el nostre amic George Hall li ha sortit bé la jugada. I compte, perquè ja ho tenia tot pensat. Ell i el seu cosí William han instal·lat una petita carpa de circ amb una pancarta. El Goliat Petrificat de Cardiff. Allà és on tenen el gegant exhibit.
14: Amb tots vostès, el gegant de Cardiff! I per un dòlar més també podreu veure en Pinxo, el gos mitològic de 80 quilos!
2: Al cap de pocs dies, en George també ha muntat una carpa on s'ofereixen begudes, menjar per emportar i atraccions per la canalla. És com una fira, una fireta. També ha habilitat un servei de carruatge perquè la gent dels pobles més petits puguin venir fins a Cardiff i veure el gegant. Els dos hotels del poble no havien tingut mai tanta ocupació. Heu de pensar que durant el primer mes, en George i en William recapten 7.000 dòlars. Una fortuna l'any 1869.
3: Això és una fortuna. Ja
2: ets espavilat,
3: tu, eh? Sóc espavilat, ja us dic que funcionaria.
4: Sí. Bueno, és una mica el que amb els festivals aquests d'estiu que es fan ara,
2: sí.
4: Que també al final són tot d'imbècils anant a veure una puta merda.
2: Què dius, Joel?
4: Però no he dit el nom de cap festival.
2: Però has dit els festivals.
4: Alguns.
2: Quins, per exemple?
4: Jo què sé.
2: Uns.
1: Quin no?
4: Quin no? Ara, no, digue-ho tu. Digue-ho tu, Arnau.
1: Jo?
4: No.
1: Ets tu que t'has posat en aquest joc.
2: Evidentment, la comunitat científica té dubtes sobre l'autenticitat del gegant bíblic, sobretot quan el doctor Oliver Wendell Holmes aconsegueix perforar el cap del gegant i comprova que allà no hi ha rastre de cervell.
3: Però a veure, aquest doctor qui l'ha deixat entrar?
7: Bueno, cosinat, és que a mi m'ha dit que era un científic i que venia a comprovar coses i clar, jo l'he deixat passar.
3: A veure, que no veus que ens aixafarà el gegant?
2: El doctor opina que per molt que el gegant estigui fossilitzat hauria de tenir òrgans interns, però allà només hi ha guix.
15: Jo, doctor Oliver Wendell Holmes, confirmo que aquesta troballa no és cap gegant bíblic.
2: Però compta amb la rematada final del doctor. Això és ben real, eh?
15: Tanmateix, tampoc tinc cap dubte en afirmar que aquesta escultura és d'un ésser mitològic d'una cultura prehistòrica i que té un valor incalculable.
2: La comunitat científica es fot de peus a la galleda. Afirma que allò no és un gegant, però que sí que és una escultura amb 1000 anys d'antiguitat. George Hall aprofitarà la confusió per continuar fent-se d'or. Al cap d'un temps, ara sí, es desmuntarà la farsa. Aquesta ha sigut l'estafa del gegant de Cardiff, una escultura de marbre, de guix, de 3 metres d'alt, tallada de pressa i corrents, però que va servir per impressionar tot un país. Déu-n'hi-do, abans també era més fàcil prendre el pèl a la gent.
4: Sí, no com ara.
2: No, ara no. Res a veure. Anem a veure què se n'ha fet d'en Pinxo, aquest gos de 80 quilos, al mastí, si haurà sobreviscut o no a la passejada. Qui ho decidirà, Mercè?
12: Això ho decidirà la Núria, que d'on ets, Núria?
16: De Vidreres.
2: Vidreres. Núria, de Vidreres, en el mite de David contra Goliat, quina professió té el jove David? De què treballava, en David?
7: Ah, què? Amigo.
2: Dissenyador gràfic, poder. Oh. No ho sé.
7: A. Mosso d'esquadra.
2: És un pastor d'ovelles? B. És un soldat? O C. És el rei d'Israel? David, és el petit, dels dos. David és el petit, Goliat.
4: Sí, Goliat és el gran.
16: A.
2: A, un pastor d'ovelles, Ovelles petites.
3: Ai, petitones.
2: En Pinxo és... Biu! En Pinxo, el nostre gegant de Prats de Lluçanès, ha pogut superar la passejada sense problemes. Ell i el suposat gegant bíblic desenterrat han format una bona parella que li ha fet guanyar molts diners al bandarra d'en George Hall. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
9: I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Nou de cada 10 espanyols estan preocupats per la situació de l'habitatge i el 40% els està perjudicant personalment, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, centrat en l'habitatge. I quan se'ls pregunta per les mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, l'opció majoritària és abaixar impostos en la compra del primer habitatge, seguit de donar més garanties als propietaris que posen el pis en lloguer davant de possibles impagaments. Més notícies amb Joan Bota.
2: Protecció Civil manté fins la tarda la situació d'emergència per pluges a la meitat nord del litoral. A partir de llavors, la situació es rebaixarà a alerta. El nivell de risc és ara de 3 sobre 6, amb possibilitat de pluges de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. En declaracions a 3Cat Info, fa uns moments, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, descrivia els riscos principals a les pròximes hores.
3: La previsió que tenim és que puguin haver-hi pluges amb una certa intensitat, 20 litres, com comento, en 30 minuts, al litoral i prelitoral central i nord. Alhora també que pugui haver-hi aquest vent en els dos extrems del país, sobretot també a pics alts del Pirineu, i alhora també tindrem durant un parell de dies mar alterada, sobretot a la zona de l'Empordà.
2: Imma Soler també ha explicat el risc concret que el fort vent provoqui caigudes d'arbres o elements afectats per l'acumulació d'aigua els últims dies.
1: La Fiscalia veu indicis per investigar el PSOE pels suposats delictes de prevaricació i de tràfic d'influències, entre d'altres, en el cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar casos judicials que afecten els socialistes. Tot i això, veu prematura una imputació, que és el que demana el Partit Popular. Segons l'escrit que la Fiscalia ha enviat al jutge Pedraz, abans caldria practicar les diligències pendents, com ara la declaració de l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán, aquí les investigacions situen al capdavant de la trama. El PP, que lidera l'acusació popular, va demanar dimarts la imputació del PSOE 24 hores després de la convocatòria d'eleccions pels delictes de prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. Sosté el PP que el PSOE va promoure i es va involucrar en una organització criminal creada a la seva seu central i que el partit va posar tots els mitjans operatius i financers a disposició d'aquesta trama.
2: Us ho avança a Catalunya Ràdio. Per primera vegada a Catalunya, i de fet arreu de l'Estat, les persones que tinguin un animal de companyia es podran enterrar amb les cendres de la seva mascota quan es morin. La iniciativa pionera ja és una realitat al cementiri comarcal de Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat, on ja s'han fet dos enterraments mixtos. Ho ha explicat aquesta emissora Joan Ventura, conseller delegat d'Àltima, que assegura que fa temps que moltes persones ho demanaven.
4: I fins ara hi havia algun cementiri que era solament exclusiu de mascotes, però aquest és la primera vegada que es podrà fer en un cementiri per persones humanes es puguin portar les cendres. Sempre tenen de ser cendres, no poden ser cossos de mascotes.
2: La incineració de la mascota sempre es farà en crematoris exclusius per animals de companyia i després es farà la inhumació de l'animal en una sepultura amb almenys una persona, sigui l'amo o un familiar. De moment ja s'han fet dos enterraments amb gossos, però també es pot fer amb altres mascotes com gats, hàmsters o fins i tot cavalls. Pel que fa al cost, és el mateix cobrir una sepultura i posar unes cendres humanes, i això ronda els 150 euros.
1: La poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura d'aquest any. L'anunci s'acaba de fer ara mateix per part de l'Acadèmia Sueca a Estocolm. A les travesses prèvies havien sonat candidats al guardó com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza, a banda de també Enrique Vilamatas, al català. Però, com dèiem, Anne Carson és la guanyadora, finalment, d'aquest Premi Nobel de Literatura, Òscar Callau.
5: Doncs sí, és una escriptora canadenca nascuda a Toronto fa 69 anys, és poeta, assagista, traductora i també professora universitària. Se la qualifica com la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. La mateixa escriptora Susan Sontag la venerava. La seva obra està clarament marcada per la literatura clàssica i, en concret, la grega. El seu títol el més conegut és Autobiografia de Rojo.
1: Els esports amb Marcos García.
6: Entrenament del Barça, ja amb tots els internacionals, però amb Rafinha encara al marge. El Barça recupera don Joan García i està pendent del davanter brasiler per al partit de dissabte contra el Getafe, represa de la Lliga després de l'aturada de seleccions. A l'Espanyol, d'aquí uns minuts, parla Manolo González, el tècnic de cara al partit de demà al camp del Màlaga. El Barça de bàsquet podria recuperar Tousa Nebouman i Josh Nebo per al partit de demà a l'Eurolliga contra els Argiris de Kaunas. Els dos s'exerciten a hores d'ara amb el grup i tot apunta que demà ja podran jugar. El porter islandès Víctor Hallgrímsson és baix al Barça d'handbol per jugar avui a la Champions a 3:15 per Esport 3 Barça Dinamo de Bucarest. A MotoGP aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi d'Indonèsia. Els pilots es mostren en contra del nou format de competició i que s'ha aprovat de cara al 2027. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins tanca la fase de grups del Mundial invicta després de golejar Suïssa 6-0.
0: Fins aquí les notícies.
7: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
8: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
9: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
10: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials.
11: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país.
12: En moments excepcionals, sempre hi som.
13: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius.
12: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
14: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
15: Això és un desastre.
16: S'ha restablert la circulació per via única entre...
12: Rigorós amb la informació.
17: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
18: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
19: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
20: Convocar unes eleccions generales que se celebraran...
21: Que no voten, paguen deudes.
22: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
0: Catalunya Ràdio.
12: A tota hora i a tot arreu.
19: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
18: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
23: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
12: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, massa simples, de vegades nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. Com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Estic estupenda.
1: Sí, avui a més et funcionen els auriculars, també, perquè recordem que ahir doncs, van fer com aquells atletes de les curses de 110 metres tanques, que te'n menges una i ja et vas menjar les següents, no?
0: Doncs crec que soc radioactiva, perquè estic trencant una mica l'auricular esquerra, però bé, no passa res. En tot cas, avui, programa molt interessant,
1: sí? Més
0: ràdio servei que mai, tots són interessants, però avui,
1: mira,
0: de veritat, oïdes amatents.
1: Programa ascendent, perquè és el 234, és a dir, va pujant, 2, 3 i 4.
0: 2, 3 i 4.
1: La gent que li ha de la lògica matemàtica, doncs...
0: Programa 234, i com sempre, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discípio. Programa ascendent també, perquè hem començat tu i jo, Fran,
1: i
0: ara ve,
1: ara ve la perla. Ara sí, sí, no pot fer una altra cosa que pujar-ho. Sí.
0: Un aplaudiment, perquè si és dijous vol dir que ens acompanya Núria Casas. Molt bon dia!
2: Bon dia a tothom!
0: Com estàs, Perleta?
2: Molt bé!
1: Ha parlat com si estigués al balcó d'un ajuntament, eh? El pregó.
0: Perquè les
2: Ciutadans
0: de
2: Catalunya...
0: Com està? Has vingut amb autobús? Amb
2: no.
0: La vaga meravellosa? No,
2: amb cotxe.
0: Amb cotxe, has hagut d'agafar cotxe. Va,
2: mobilitat
0: fantàstic.
2: Privada de lliure, vinga.
0: Ai, per favor, com està la cosa.
2: Sí, molt trist, tot plegat. Però tenim molta paciència, Elisenda.
0: Més
2: sí.
0: De la que potser
2: molta,
0: mereixen alguns.
2: Això no peta, eh?
0: Encara. Escolta'm, Núria, tu ets mare de dues criatures.
2: Sí.
0: Avui tema, jo diria, molt interessant pels pares, mares, avis, àvies, tiets, tietes i per uns mateixos, perquè avui portem una solució cognitiva. Avui parlem d'altes capacitats. I aquí a la solució ens preguntem què són exactament les altes capacitats, com i quan es detecten. Altes capacitats és el mateix que ser una persona superdotada, com en deien abans? Com és viure amb altes capacitats? Què podem fer per estimular una persona amb altes capacitats? Què comporta el seu dia a dia a nivell de socialització? I, en última instància, serveix d'alguna cosa tenir un diagnòstic, saber, ser conscients que tenim altes capacitats? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes la té la Mònica Cortés. Molt bon dia, Mònica.
3: Hola, molt bon dia.
0: I ha fet cara de... Tot això de solucionar jo? Algunes preguntes, Mònica.
3: Molt bé, molt bé.
0: La Mònica Cortés és psicòloga especialitzada en altes capacitats i és coordinadora del grup de treball d'altes capacitats del Col·legi de Psicologia de Catalunya. Així d'entrada, Mònica, si jo et dic com definim altes capacitats...
3: Val. Partim de que és un perfil heterogeni, un grup de persones amb un perfil heterogeni i multidimensional. Dins d'aquest perfil, evidentment, si estem parlant d'altes capacitats cognitives, estem parlant de persones que aprenen de manera més fàcil, de manera més ràpida, de manera diferent, que tenen una curiositat inusual per una gran quantitat de temes diversos, potser que tenen, quan són més petits, unes inquietuds i... Els interessen certs temes que no corresponen amb la seva edat cronològica.
0: Mm-hmm. Allò de dir, aquest nen sembla més gran.
3: Exacte.
0: Pel que li interessa, no?
3: Exacte.
0: Ui, parla com un vell.
3: Aquesta
0: no, ho dic amb tot el carinyo, que la meva criatura es fa unes coses i dius, perquè és un avi ara, no? Són aquestes criatures, no?
3: Sí.
0: D'acord, i en adults?
3: En adults seria una mica més o menys el mateix, però en funció de la trajectòria que hagin tingut aquests adults, doncs podem veure molta curiositat o ja no tanta.
0: D'acord. En funció si els hem estimulat, si els hem acompanyat, potser s'han rendit, no? I n'han aprofitat el seu potencial. D'acord. La Mònica queda presentada. D'altra banda, de seguida parlarem de com es detecten aquestes altes capacitats, però avui volem que formi part de la solució la Marta Galbany. Molt bon dia, Marta, com estàs?
4: Hola, bon dia.
0: La Marta té dos fills, 17 i 15 anys, diagnosticats tots dos amb altes capacitats. Marta, com ho vau saber, que tenies altes capacitats?
4: Bueno, va ser un dia a dia des que eren ben petits i al final una mestra segon de primària del gran ens va aconsellar, bueno, també la pediatra ja ens ho havia aconsellat i vam acabar en un centre especialitzat en aquest tema perquè li poguessin fer les proves corresponents a veure si realment el diagnòstic era aquest o no.
0: Quan tu dius molt, molt, molt, molt petits,
4: sí.
0: Quina edat estem parlant, Marta?
4: Des de molt petits, vull dir, masets, hi havia sí, coses diferents, però com tenia un desconeixement total del tema, tampoc vaig identificar mai, però sí que és veritat que a partir de 3, sobretot 3, 4, 5, el seu parvulari, diguéssim, és on més es va manifestar...
0: 3, 4, 5 anys.
4: Sí. És on més vam els pares detectar que la cosa no era, podríem dir, habitual, que tampoc m'agrada dir aquesta paraula, però, bueno, per...
0: No estava dintre de tampoc parlem de normalitat, habitual. Sí. Mm-hmm. D'acord. De seguida et preguntaré, tu, Mònica, quines són aquestes pistes, no?, que poden tenir els pares de nadons, en aquest cas. Tu, Núria, atenta, perquè el teu quant té ara? Un any i
2: no,
0: tres mesos?
2: No, el meu un any i un mes, l'altre cinc, però jo no sé fins a quin punt hi ha un sobrediagnòstic.
0: Mira, això ho parlàvem
2: perquè
0: fora d'antena.
2: Alta capacitat, alta sensibilitat i una cosa que teòricament, quan la sents, que amb prou feina saps què és i no saps ni posar la frontera amb el superdotat, creus que és excepcional i cada cop el meu entorn és més alta capacitat, alta sensibilitat i al final penso, ostres, quina sort que el meu sigui del montón, parlar en castellà.
0: M'encanta la Núria.
2: No, però en el sentit de...
0: Entenc perfectament la
2: hi ha un negoci paral·lel amb tot això?
0: No, home, no, dona.
2: No ho sé.
0: Potser és que s'està detectant i abans no. I abans no estaven ateses aquestes sensibilitats múltiples.
2: El tema del coaching també ha pres invasió dels psicòlegs. No sé si aquest sistema també hi ha persones que estan infiltrant-se per donar respostes a pares que busquen precisament aquesta resposta i no ho és realment. És que no sé si el diagnòstic és objectiu o subjectiu.
0: Epa, ara hi anirem. La Mònica va apuntant,
2: No t'encarrego la teva feina, al contrari. Vull és que, socialment entendre per què tothom és tan alt i jo sóc tan baixa.
0: La Núria, també us dic una cosa. No, tu no saps tan baixa, home, dona.
2: Però és molt interessant perquè tot això, sí.
0: Molta gent a casa estarà pensant el que està dient la Núria, de dir, ostres, ara de sobte tothom és pas, allò que diuen persones amb alta sensibilitat, ara de sobte tots tenim altes capacitats. La meva teoria és que ara es detecta i abans no es parava atenció a això. Però ara ho responem amb la Mònica. Abans, però, línies obertes. Si teniu preguntes, com ara bé les que ens formulava la Núria Casas, línies habituals,
1: Doncs sí, a través del telèfon del directe, el 93207474, per parlar amb nosaltres, i si no podeu o no voleu parlar perquè no teniu temps o us fa més vergonya, diguem-ne, podeu escriure, ja ho sabeu, al WhatsApp del programa, al 677-387-19, al WhatsApp de la solució, per explicar-nos si, per exemple, sou com la Marta, que teniu criatures amb altes capacitats, o per exemple vosaltres teniu altes capacitats, us ho volen detectar, o si teniu algun dubte o comentari a fer. Per cert, sí que ens hem trobat molts comentaris de moltes persones que d'adultes han estat diagnosticades. Diu, per exemple, la Marta, la meva parella va descobrir als 38 anys que ho era. Ella ho sospitava, que després podem entrar a veure quines sospites ens ho poden indicar o no, però mai havia tingut el diagnòstic. Diu, per què és important? Diu, perquè el diagnòstic, diu, li ha servit per entendre's i aprendre a gestionar-ho.
0: Mira, comencem pel final. Mònica, a veure, per què és important el diagnòstic? Com ens deia ara aquesta oient.
3: Val, nosaltres no parlem de diagnòstic, parlem d'identificació.
0: Identificació.
3: Perquè diagnòstic equival a algun tipus de patologia i les altes capacitats intel·lectuals no són cap patologia.
0: Va, per favor.
2: Val. I un superdotat té una patologia?
3: No.
2: Ah, d'acord.
3: Com s'entén aquí a Catalunya, perquè no totes les comunitats s'entén de la mateixa manera, dins del concepte d'altes capacitats hi haurien aquells que tenen algun talent o aquells que els tenen tots. I seguim parlant de superdotació.
0: Superdotació en tots els casos?
3: No, en tots els talents.
0: Ah, en tots els talents, d'acord.
3: Sí, o en totes aquelles àrees de coneixement que nosaltres podem avaluar.
0: D'acord.
2: El Leo Messi té una alta capacitat amb la pilota?
3: Podria ser, que tingués un talent esportiu. Val. Podria ser.
0: Però no és superdotat perquè no els té tots. Tu i jo tampoc, Núria, jo t'ho dic ara. Perquè si a mi em fas sumar 4 i 4, bueno, 4 i 4 encara. Però em fan una miqueta més enllà.
2: Per situar-me.
0: Jo la matemàtica, mare de Déu. Perquè pot ser, que algú repunti amb una matèria, diguem-ne, i amb l'altra sigui directament un zero.
3: Exactament.
0: D'acord. Núria, primera pregunta feta. Sospites. Aquesta oient en deia, jo ja ho sospitava.
1: La Marta.
0: Una mica la Marta. Una mica en la línia també del que ens deia la nostra Marta, jo ho sospitava. A nivell de nadons, concretament, Marta, tu què notaves amb els teus nadons tan petitons?
4: Clar, el problema que tens amb els nadons d'identificar-ho, no identificava que eren altres capacitats, Identificava...
0: Alguna cosa fora de norma.
4: Sí, clar, el problema que tens és que hi ha una barrera comunicativa, perquè ells t'entén a tu, però tu no els ells no tenen encara els recursos per fer-se entendre. Però sí que és veritat que coses puntuals, per exemple, d'orientació, ja anava amb el cotxet que encara no parlava i tu podies verbalitzar, poso un exemple així absurd, ostres, cap a on hem d'anar? I ella et dirigia cap a... però sense parlar. O, per exemple, en el nostre cas concret, que això sí que em va cridar bastant l'atenció, era bastant petit, però el meu marit, de manera completa... És que nosaltres no és que... Que això també m'agradaria deixar-ho clar, que sembla com que hi ha pares, com una mica com tu deies al principi...
0: Que vull que el meu fill sigui altes capacitats.
4: Sí, que vagis a buscar-ho i res més lluny de la... Bueno, d'alguns potser sí, però en el nostre cas, per exemple, no.
0: Deixa'm fer un incís en això, Marta, perquè, de veritat, de vegades sembla que no vull que el meu fill sigui el més llest i, malauradament, el món està muntat pel que estem al mig. Vull dir que jo com a mare a vegades dic que sí, que entri dintre del gruix, perquè de vegades no està el món preparat per diferents sensibilitats.
4: Doncs és el que et volia dir precisament. A mi aquesta frase me l'han fet diverses vegades i sí que des d'aquí també m'agradaria poder donar una mica de ressò a aquest comentari, perquè en un context distès i que tu ja saps com estem parant en aquest to, doncs no passa res, però sí que és veritat que, no sé, jo, a mi m'ho han dit diverses vegades i a vegades penso quan tens una criatura amb una discapacitat o una dificultat d'aprenentatge, és igual a qualsevol tipus, ningú et fa el comentari menys mal que m'ho fill no és discapacitat i està dins de la normalitat. Perquè,
2: molt bona.
4: Perquè clar. Aquests nanos, tu preguntes, a vegades és una patologia? No, però en poden desenvolupar
0: absolutament
4: bastantes i de molt difícil reconducció, per dir alguna cosa, arrel de si no estan ben sostinguts i ben entesos i ben acompanyats.
0: Per tant, no hi ha cap interès en els pares en que els nostres fills siguin altres capacitats.
4: Clar, hi haurà gent de tota mena perquè vivim en un món molt complex i jo crec que també hi ha gent molt malalta per la vida i algun hi haurà que no et dic que no, però llavors jo si fos la psicòloga que li arriba a la família, reconduiria el pare que fes ell algun treball i deixés el fill tranquil.
0: Exacte. Però... Més símptomes, Marta, dic símptomes i estem parlant com si fos una patologia, insistim, no ho és, és una identificació d'una sèrie de característiques.
4: Sí, en aquest... Clar, els meus fills ja són relativament grans, són 15 i 17, vull dir que tampoc ho tinc tan present, però sí que hi ha com uns punts d'inflexió que em van cridar l'atenció i un, per exemple, d'ells era aquest, que estava a P2 en aquell moment i tenia un àlbum de cromos de futbol i el tenia pues, ni molt endavant ni quasi poc, o sigui una cosa mitjana de cromos posats i vam anar a comprar un parell de paquets i quan els va obrir no tenia l'àlbum al davant i ell només amb el paquet em va dir aquest el tinc, aquest no, sense haver de revisar el que tenia i jo vaig pensant, o sigui, no serà...
0: Ho està inventant, no?
4: Sí, jo que ho dius com... Però realment coincidia tot el que tenia, el que no tenia, i sabia perfectament el que tenia repetit i el que no. Doncs detallets així...
0: Detallets que dius, ai.
4: Aïllats no són res, però quan són tan petits, bueno, et van com donant
2: unes certes... Però aquesta del cromo, per exemple, a mi em passa amb el meu fill gran. Potser hi ha molts més detalls que t'ho certificaré. Clar, perquè la del cromo, per exemple, a mi també me'l fa i no em plantejo que tingui una alta capacitat. No ho dic perquè qui ens estigui escoltant potser li passa el mateix que a mi, que dius, ostres, el meu també recorda els cromos sense mirar-los.
4: I una persona o una criatura o un menor d'edat amb altes capacitats també pot tenir comentaris d'una persona amb un trastorn del que sí. Vull dir, deixen de ser persones. El que passa que jo crec que un dels problemes principals que ens trobem amb el sistema en el que estem és que com és que o estàs dins del marc que toca o que volen que estiguis
0: o t'escapes, no?
4: Doncs la dificultat que comporta identificar quelcom diferent, no saps què vull dir? No perquè identifiquis quelcom vol dir que hagi de ser això, sinó que són persones amb un ampli ventall de característiques.
0: Ara ho deia, la doctora, heterogeni i multidimensional. Ha estat el primer que hem comentat en el programa d'avui. Seguim un momentet amb nadons i de seguida anem a la trucada, perquè tenim en Roger de Ripollet. Espera, que el saludo. Roger, bon dia.
5: Hola, bon dia. Què tal? Com estem?
0: Roger, tu tens la sospita... De què tens altes capacitats?
5: No sabria dir-te ben bé si és això. El que passa és que sí que trobo que soc una persona molt estranya respecte a la resta de la gent en moltes coses, la manera de processar els pensaments, de buscar solucions, val? I llavors això és el que em treu una mica de pollaguera, perquè no sé ben bé què soc. M'explico. Jo igual tu ara em dius, escolta, tinc, jo què sé, el mar de la finestra que no m'encaixa bé. I jo no et faig ni cas. Igual de cop estic treballant dintre de 2 anys i hòstia, doncs tinc que fer això. I et truca allà i dir, hòstia, tens que fer això. Entonces, vull dir, busco, és com si busqués solucions a tot, però sense jo voler.
0: D'acord, o sigui, el teu cervell treballa en paral·lel a tu, I aleshores et notifica, ja tinc la solució.
5: I buscar aquesta solució.
0: Ostres.
5: Si m'apareix, m'entens? Jo vaig passejant pel carrer i veig una furgoneta i té una cosa mal rotulada, li falta la roba en la EMA i em dono compte, i no ho vaig buscant, això. O vaig al súper i sempre trobo els preus que estan malament. O jo què sé, coses així, saps?
0: Llavors, molta observació del teu entorn,
5: Sí, a part és molt curiós perquè jo, per exemple, no tinc estudis, jo gairebé tinc la GB, però igual no et sé fer una equació de segon grau, però igual t'explico com es carrega el combustible nuclear en una central, com es fa el macramé, com es fa aquesta... Perquè m'interessa tots els temes de tot. Sí, absorbeixo qualsevol cosa. Dona igual com feia el menjar fa 40.000 anys, com la tècnica més nova que hi hagi de robots. Entens? Tot m'interessa.
0: És que doncs, m'estàs fent una enveja. O sigui, a mi m'està fent enveja, perquè això és el que m'agradaria poder fer. Evidentment, estem veient només la cara assolellada d'aquesta identificació. No em pengis, Roger, perquè acabem un moment amb nadons i ara intentem tenir aquests signes que indiquen que una persona pot tenir altes capacitats ja d'adult, a veure si coincideixen amb tu. A veure, Mònica, estàvem parlant de nadons. Què més podem detectar en els nadons per dir, he d'anar a un psicòleg?
3: Amb nadons és una mica complicat, val? Perquè a part de tota la part més qualitativa que nosaltres podem observar com a famílies, com a especialistes, tenim una part quantitativa i una part de proves psicomètriques que són les que ens serveixen per poder fer aquesta identificació. Llavors, aquestes proves per nadons no hi són.
0: D'acord.
3: Sí que és cert que hi ha aquests nadons acostumen a ser molt desperts, normalment no dormen, estan molt més atents a tot el que passa al seu voltant, potser molt més sensibles als estímuls que hi ha al seu voltant. Val? Una cosa recurrent que expliquen les famílies és que mai ha fet la migdiada o que mai ha dormit bé. Val? Aquest és un clàssic en nadons. Que no vol dir que tots els nadons que dormin malament tinguin altes capacitats. Val? També hem de dir que en aquestes edats, ja no nadons, sinó en aquestes edats primerenques, no hem de parlar de precocitat. No podem parlar ni de talents ni de superdotació, perquè el seu cervell encara està en desenvolupament.
0: Ara m'ha fet pensar una cosa, és hereditari? Les altes capacitats són hereditàries?
3: Hi ha estudis científics que parlen que entre un 50 i un 80% dels casos poden ser hereditaris.
0: 50 i 80?
2: Home, si té els dos fills que tenen altes capacitats, hi ha un punt genètic, no?, aquí, en aquest cas.
3: Sí.
0: El diagnòstic. Els adults, que tenim el Roger, que s'ha tallat en Roger. Adults, què detectem en els adults? O com podem dir, calla, que potser convindria que anés a un expert que em digui si realment això respon a unes altres capacitats, o si soc neurodivergent, o si simplement se m'escapen segons quines coses a l'hora d'abordar-les, o no tinc prou eines.
3: Una cosa que ha dit, que és important, és que no sempre les altes capacitats van lligades a un alt rendiment acadèmic. Que ell ha explicat que va fer fins a 8 anys. No?
0: EGB, sí.
3: EGB. Val. Doncs això passa moltes vegades. Sí que tenim erròniament associat que altes capacitats són rendiments acadèmics excel·lents, i no sempre passa així. Val? Hi ha molta gent que no estudia i no passa res. Que això no vol dir que no tinguin inquietuds, i com les que explicava el Roger, i que no acabin tenint doncs, aquests interessos doncs, per moltes coses que no saben ni per què interessen, però m'acaba interessant tot. No? I quan m'interessa alguna cosa, doncs tinc aquella intensitat que vull arribar fins al fons, perquè vull saber tot d'allò. Que potser després, quan ja ho sé, me'n vaig a un altre tema.
0: D'acord, no pot saltar l'interès, eh?
3: Salta l'interès.
0: D'acord.
3: Normalment no es queden fixats en un sol interès. Sí que potser la pregunta la faria al revés, no? Què venen explicant els adults quan arriben a consulta del per què sospiten, no?
0: D'acord, què expliquen?
3: Expliquen una trajectòria escolar diversa, sense acabar d'encaixar molt, ni en la part acadèmica moltes vegades, perquè, com heu dit abans, la manera en la que s'educa, en la que s'ensenya, està pensada per un grup normatiu que és majoritari, però que no és el de les persones amb altes capacitats. Llavors, s'acaben avorrint a l'aula, acaben frustrant moltes vegades aquesta curiositat o aquestes ganes de preguntar més en els tutors o en els seus docents, perquè se li diu, espera't, ara no toca, tu que sempre contestes, doncs ara no contestis. Val? Tot això és un procés que el viuen. I per una altra banda, a nivell personal o a nivell emocional, se senten molt diferents de la resta, que no acaben d'encaixar en cap grup.
0: D'acord.
3: I això tampoc vol dir que tinguin problemes de relacions socials, perquè això és un altre tòpic que també...
0: Mira, un altre tòpic que desmuntem. No tenen problemes de relacions socials, sinó que no se senten part de cap grup en concret. Per què?
3: Perquè en edat escolar, potser la seva edat cronològica és la que toca, però la seva edat mental és superior a la cronològica. Potser està 2 anys més per sobre. Llavors, s'avenen molt bé o comparteixen molts més interessos amb alumnes més grans que ells o amb adults, fins i tot. Llavors, no acaben d'encaixar amb el seu grup de companys d'aula perquè els agrupem per edat cronològica.
0: Clar. No edat madurativa de cadascú, diguem-ne, no? D'acord.
3: Un exemple, per exemple, doncs, nens que amb 3 anys tenen introduït les normes, o el joc normatiu, o el joc amb regles, i intenten jugar amb els seus companys seguint unes regles. Els seus companys no estan per això. Estan, doncs, per cadascú jugar el que vol, l'altre...
0: Això és la frustració que comporta això, no? Haver de compartir espai. Tu ara imagina't, Núria, que tu i jo ens posem a jugar al Monopoli i juguem amb persones que no aguanten les regles, no? Aleshores, clar, hi ha una frustració. No encaixes amb aquestes persones que no segueixen les regles, no? D'acord. Més, Mònica?
2: Jo no entenc la diferència entre tenir un talent i una alta capacitat.
3: No.
2: Perquè, per exemple, Elisenda, nosaltres... Mm-hmm. Mal m'està dir-ho, però vull dir, igual que jo sóc molt dolenta cuinant, crec que tinc un talent, per exemple, fent presentacions.
0: Mm-hmm.
2: Per mi això no és una alta capacitat.
0: Mm-hmm. D'acord.
2: No?
3: Val.
0: És interessant que se't doni bé una cosa
3: és
0: on està el llindar. No?
3: Una habilitat, tu pots tenir moltes
0: correcte.
3: Habilitats, òbviament, tothom té habilitats. Tal com s'entenen les altes capacitats, val? Dins de les altes capacitats es pot parlar de talents, quan, per exemple, doncs un és molt bo en matemàtiques. Val? I nosaltres podem avaluar això i podem dir que aquest noi o aquesta noia té un talent matemàtic. Uh-huh. Val? Però potser no és aquest talent. I potser té altres habilitats, com uh-huh. habilitats esportives, o a més, doncs, li agrada cuinar i cuina molt bé. Val? Però una cosa són talents que es poden mesurar, val? Que, és, que forma part també de... D'això encara hi ha pocs estudis, val? Però la neurociència tira cap a una configuració cerebral diferent de les persones amb altes capacitats. Val?
2: Però si una alta capacitat no es pot mesurar, pot ser que jo me'n vagi amb el mateix nen que li has diagnosticat tu amb alta capacitat i un altre psicòleg em digui no, no en té?
3: No.
2: Sempre coincidireu els professionals perquè hi ha un ABC?
3: Perquè hi ha un estàndard
2: val.
3: Val? De tot el que recollim de la part qualitativa i un estàndard de tot el que recollim de la part quantitativa. De la part psicomètrica. A part també de la informació que recollim de les famílies, de les escoles, en cas de nens escolaritzats, i del propi noi o noia que estem avaluant. A part d'això, també tenim en compte tota la part més emocional, social i de context.
0: Uh-huh. Tot això, deixeu-me rebre la trucada de la Mar, de Mallorca, perquè té un fill amb altes capacitats, i ens vol explicar el seu cas. Mar, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: A veure, el teu cas és, el teu fill té altes capacitats, però té un coeficient intel·lectual com la resta de nens, dius.
6: Exacte. Llavors, el que li passa a ell és que tothom com... és veritat que ell va bé, acadèmicament, no té problemes, però tothom es pensa que, que intel·ligent és el teu fill, quina sort. I aquest és el problema, perquè les altes capacitats no van d'això. Llavors, els mestres són els primers que diuen, bueno, però és que jo no, tampoc no el veig tan altes capacitats, però les altes capacitats són una altra cosa, són més una manera de pensar.

0: bueno, va sortir positiu en altres capacitats des de quart de primària, o sigui, fa, o de tercera primària, per tant, fa 3 o 4 anys. Què passa? Que amb aquesta precocitat que ell presenta, nosaltres ens vam veure que tota la frustració, tots aquests estigmes socials o normes socials que ell no entén, la literalitat en la que ell viu, tot això hagués estat una bomba a l'adolescència si no haguéssim intervingut el seu pare i jo. I per tant hem anat a psicòlegs, hem estat aprenent també nosaltres, el seu pare i jo, com ajudar-lo perquè a l'adolescència tot això no ens esclati.
1: Mar, em quedo amb el teu testimoni, ara ho intentem analitzar també amb la Mònica i aprofitaré per fer preguntes respecte al que ens has explicat. Una abraçada i moltes gràcies per compartir-ho.
0: Moltes gràcies.
1: Ara, adéu, adéu. La Mar ara deia, hi ha moltes coses que m'he sentit identificada. També és veritat, ara no us penseu que hi ha coses que ha dit la Mar que potser hi ha un altre diagnòstic al voltant, eh? Potser no estem parlant només d'altes capacitats, en el cas del fill de la Mar, cosa que desconec, però dedueixo pel que ens ha estat explicant la Mar. Mònica.
2: Sí, les altes capacitats intel·lectuals poden anar acompanyades de trastorns. De trastorns del neurodesenvolupament, com dèficit d'atenció i hiperactivitat, com trastorns dins de l'espectre autista, com dificultats d'aprenentatge. Val? I això és important. Uh-huh. I és molt important saber-ho perquè no fem cap favor als nostres fills i filles si no...
1: Sí, detectem una cosa i l'altra,
2: una cosa i detectem l'altra.
1: Uh-huh. El que ens deia la Mònica, deia, no sempre les altes capacitats vol dir que siguem més intel·ligents que els altres. Cert o fals?
2: Bueno, si parlem d'intel·ligència estem parlant d'un concepte molt més ampli. Uh-huh. Val? Però òbviament que el que nosaltres mesurem són capacitats cognitives, uh-huh, intel·lectuals.
1: Per tant, hauria d'anar lligat.
2: Hauria d'anar lligat.
1: A partir d'ara, la típica pregunta, a partir de quin número considerem altes capacitats o no?
2: Jo us diré el que considera el departament de, per exemple, d'educació. Es considera a partir de 120, estem parlant de talents, i a partir de 130, un coeficient intel·lectual de 130, estem parlant de superdotació. Uh-huh. Aquí hi ha molta discrepància, perquè no només estem parlant d'un coeficient intel·lectual i d'un número. Què vol dir? Que si és 29 ja no ho és.
1: Uh-huh. Val? Evidentment, com tota la vida, no?
2: Per això, quan he dit abans, quan fem una identificació valorem moltes variables, no només aquesta.
1: Anem al diagnòstic. A veure, Marta, a tu tenir un diagnòstic per les teves criatures et va tranquil·litzar?
3: Sí, la veritat és que sí.
1: Per què?
3: Tant a mi com al meu fill. Dic al meu fill perquè va ser el primer, diguéssim, que la cosa com ja va més rodada quan ja no és el primer, però també en el segon. I no tant per posar-li una etiqueta i que signifiqui quelcom diferent a res més, sinó perquè ell s'havia d'entendre ell també ell mateix, perquè ella, la Mònica també ho ha dit abans, i jo crec que per mi és el que el defineix en el meu fill i aquest tipus de persones. No és només una habilitat cognitiva de ser més ràpid, ser més memorístic, ser una capacitat determinada en quelcom cognitiu, sinó que és una manera de ser, d'entendre la vida, de viure en definitiva, de sentir, inclús et diré que és més de sentir.
1: Uh-huh. És com unes ulleres, no?, de veure i percebre el món.
3: Bé diferent, ni millor ni pitjor, i després pot anar el que deia ella, associat a qualsevol altre problema que pugui tenir qualsevol dels éssers que vivim al seu entorn, però quan des de tan petit detecten, perquè els primers que ho detecten són ells, aquesta inadaptació, aquesta diferència, és molt, no dic aliviant, però t'ajuda a encaixar i a entendre el per què aquesta diferència, llavors dona això eines per poder, no tant que busquis encaixar, perquè jo no crec que en realitat busquem encaixar, sinó busques el teu propi equilibri i el teu propi benestar,
1: perquè
3: més enllà que després encaixis o no, perdona, perquè els meus fills, jo estic, bueno, amb l'edat que tenen, segueixen sense encaixar i no encaixaran mai.
1: Però suposo que et dona aquell alleujament del perquè de no he fet jo res malament, simplement penso d'una altra manera i és normal que no encaixi en aquesta...
3: Et dona més eines per poder entendre també a tu, com a mare, sobretot, per poder-lo sostenir millor a ell, per ell poder entendre's millor a ell, i ja no et parlo a nivell educatiu, que també hauria d'haver-hi algun canvi, però bueno, això ja és una altra odissea i un altre univers, i aquí ja entren... més coses.
1: Les vostres preguntes al 677-38-77-19 o al 93-201-7474. De seguida parlarem amb l'Aida, una noia que va ser diagnosticada precisament als 5 anys, diagnosticada, no, perdoneu, identificada als 5 anys. Abans, però, què ens diuen, Fran?
4: Sí, hi ha diversos oients que parlen també sobre el sistema educatiu que es qüestionen si fa prou per detectar nens o criatures amb altes capacitats. Això segurament seria ja un altre

0: Però la Maria està preocupada perquè té una criatura de 4 anys, no per tenir la criatura, sinó perquè sospita que té altes capacitats en temes artístics. I com diversos oients pregunten, com es pot saber això? On hem d'anar si sospitem que tenim criatures que poden tenir altes capacitats? La Lourdes també ho pregunta i també el Jordi.
1: Per tant, aspecte pràctic, nosaltres sospitem per tot el que hem estat parlant amb la Mònica i amb la Marta que potser les nostres criatures tenen altes capacitats. Aquest diagnòstic ens deixaria més tranquils, sobretot de cara a entendre'ls i a sostenir-los, com ens deia la Marta, fer servir aquesta paraula. On podem anar, on hem d'anar, si volem burocràticament accelerar això? Doncs fem una pausa i de seguida us ho resolem amb les nostres expertes.
2: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
3: Tasses perfectament apilades. Cafè a punt i somriure d'orella a orella.
4: Ja podem obrir...
5: Del 5 al 12 d'octubre arriba la comercial de la Festa del Comerç Local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regals. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
6: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
7: El cinema fantàstic torna a Sitges.
8: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
7: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
8: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
7: Festival de Sitges, el cinema fantàstic comença aquí.
9: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
10: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de clients segons Euromoney. Avancem? BBVA.
11: Com et dius?
12: Ferran Adrià.
11: Quina és la teva experiència com a cuiner?
12: Has estat a alguna escola?
11: Has tingut algun mestre?
12: Això és una altra lliga.
11: Això són dos estrelles Michelin.
13: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
14: Estàs posant a tots al límit.
15: Tendreu tots mal.
13: Gènesi.
16: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
17: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
18: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
19: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
18: Entrades a auditori.cat.
2: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Passen 8 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem parlant d'altes capacitats. Hem marxat a la publicitat i l'hem deixat votant amb una pregunta que jo crec que és la mare dels ous, una de les mares dels ous. És a dir, d'acord, sospitem això com a adults, com a nens. On hem d'anar? On ens hem d'adreçar a nivell burocràtic? Hem d'anar a un psicòleg privat? Hem d'anar al CAP i demanar al nostre metge capçalera que ens derivi a un psicòleg o un psiquiatre? Per on hem de començar, Mònica?
9: Teòricament hauríem de començar per la via pública. Sí, són nens i nenes o nois i noies que estan escolaritzats, doncs hi ha les figures dels EAPS, que són els equips d'assessorament psicopedagògic, depenent del departament, que són els primers que haurien d'avaluar aquests nois i noies. No obrirem aquest meló, els EAPS estan saturats, ho sap tothom.
8: Però el pediatre no pinta res aquí?
9: Un moment. Això seria via aprenentatges, via escola.
8: Val.
9: Després seria la via pediatre, que derivés, doncs, algú que pogués fer aquesta avaluació a la via pública.
1: D'acord. Algú seria un psicòleg de la via pública, 6 anys d'espera.
9: Sí, exactament. I el mateix passa també a dins de la via escola. Llavors, les opcions que tenen o és, amb sort, si poden optar per aquestes vies públiques i, si no, només hi ha la via privada.
1: D'acord. Per tant, amb la llei a la mà, diguem-ne, l'ideal seria que hi hagués una detecció precoç a l'escola, que són les persones que més en contacte estan amb els nostres infants. Si això no succeís, o si succeís, és igual, en paral·lel, podem anar al nostre metge de capçalera, al pediatre de capçalera, al pediatre que tinguem otorgat per la nostra criatura, i allà dir-li, escolta, em passa això, em pots derivar. Si aquesta via està saturada o no respon a la velocitat que nosaltres necessitem per la... o que creiem convenient per la tranquil·litat emocional de les nostres criatures, podem anar pel sistema privat. Això vol dir que podem demanar una visita amb...
9: Amb qualsevol
1: un psicòleg qualsevol especialitzat en altres capacitats.
9: Amb un psicòleg especialitzat en altres capacitats. Sobretot que estigui col·legiat.
1: D'acord.
9: Perquè abans hem parlat de coach, de...
4: Per això ho he dit, clar.
1: Psicòlegs col·legiats especialitzats en altres capacitats. Entenc que a la web del Col·legi de Psicologia allà podem trobar un llistat de tots els psicòlegs col·legiats i especialitzats en les seves diferents especialitats. Per cert, que la setmana que ve parlarem amb l'Helena Puigguitart de com triar psicòleg en funció del que vulguem abordar. Per tant, això també pot aparèixer. Helena Puigguitart, evidentment col·legiada, eh? Per tant, trobem un psicòleg col·legiat i especialitzat en altres capacitats, demanem cita i allà,
9: el primer és la família, però el primer que es fa és tenir una visita amb la família per recollir totes les dades d'interès i una visita o dues o les que calguin, i a partir d'aquí, doncs, llavors sí que aquest noi, noia o adolescent, doncs, ve a passar les proves que hem comentat.
1: Ara que estàvem dient això del sistema públic i sistema privat, deixeu-me rebre el Jordi. Jordi, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Jordi, truques des del Carràs.
15: Sí, sí, sí.
1: A veure, el teu fill, 9 anys, altes capacitats, sí. Com sí. Ho veu detectar?
15: Bueno, nosaltres tenim les sospites, però que...
1: Ui, espera, Jordi, que et sentim una mica com R2D2. Intentem recuperar el Jordi, que el sentim menys metalitzat, però bàsicament crec que el Jordi és un d'aquests casos que ha intentat anar pel sistema públic sí. I s'ha trobat que ha hagut d'acabar el sistema privat. A veure, tornem-ho a intentar amb en Jordi, a veure si s'ha mogut. Jordi?
15: Hola.
1: Ara et sento molt millor. Ostres, et sentia de veritat, eh? Semblaves metalitzat, dintre una llauna de sardines. A veure, vas anar al sistema públic a través de l'escola o vas fer-ho a través del sistema de salut, del CAP?
15: No, en cap dels sistemes...
1: Ai, no ens en sortirem. A veure, companys, pengeu-lo, torneu-lo a trucar, a veure si així agafem millor cobertura.
4: Jo tinc una pregunta per la psicòloga, de moment. Quantes famílies han vingut, amb un percentatge aproximat, eh? No cal que sigui exacte, i ha sigut un sí, té altes capacitats? O sigui, fins a quin punt la família té el nas ben
1: afinat,
4: amb un olfacte bo, o potser, per també una mica no explicar-ho prou bé mediàticament, molta gent s'apunta al carro de mirar-ho i després és que no.
9: Val. És molt difícil de contestar aquesta pregunta, però sí que és veritat que hi ha moltes famílies que venen, i ara venen més perquè hi ha més avorriment dins de les escoles.
1: Amiga.
4: M'encanta aquesta resposta perquè és molt sincera.
9: Sí, és la realitat en la que ens trobem. Val? També és veritat que les famílies, com dèiem abans, algunes els encantaria que els seus fills tinguessin altres capacitats i altres només venen buscant una resposta per dir que vull que els meus fills siguin normals. Val? O sigui que hi ha una mica de tot. També és veritat que els que identifiquem com a altes capacitats van en concordància amb el percentatge que hi ha de persones amb altes capacitats. Val? No, a moltes famílies el diem no tenen altes capacitats. Una altra cosa és que després aquestes famílies aquesta informació la transmetin o segueixin dient el fill té altes capacitats. Això també ens ho trobem. Val?
1: Però com si fos alguna cosa com una medalla.
9: Sí, o sigui, hi ha famílies que ho viuen com algú bo i hi ha famílies que ho viuen com algú dolent.
20: Hi ha molta gent malalta.
1: Ai, senyor, deixeu-me recuperar.
4: Que, sí, segur que t'ho has trobat, quan sí, ho has dit, gent. Que més d'una, doncs penso que el meu també. I vinga, al carro.
20: Que ens ha deixat de parlar quan han sapigut. Sí.
1: Que us ha deixat de parlar
20: sí,
1: quan han sapigut.
20: A l'escola.
9: Aquesta és l'altra.
4: Sí. Deixem de donar-li seriositat al tema.
1: Un moment.
4: Per invasors.
1: Un moment. Què?
9: Sí.
1: Però quin és el motiu que deixis de parlar algú per altres capacitats?
20: Això els hauríem de preguntar als cabezas pensantes que m'han deixat de parlar.
1: Això passa?
9: A veure, estem d'acord que aquesta societat no...
1: Però soc molt naïf, eh?
9: Vaig a dir una cosa. Aquesta societat no veu amb bons ulls les altes capacitats ni la intel·ligència.
1: No. Com ho demostren moltes coses que estan passant.
9: No, estem d'acord, no? Val. Llavors, a partir d'aquí, moltes famílies no s'atreveixen a dir-ho enlloc.
20: Correcte.
9: Enlloc.
20: Correcte. Nosaltres, aquest sentiment... No és un sentiment de que no t'atreveixes a dir-ho, ni molt menys, però sí que hem viscut aquest sentiment de... saps que hi ha contextos? Sincerament que no ho pots dir.
1: Ostres, perdoneu que teniu moltes trucades. Deixeu-me saludar, punxa'm els quatre, que els dic hola als quatre, Albert. Tinc aquí pendent el Jordi, la Ida, la Laura, en Manel. Bon dia, estimats.
21: Hola.
22: Bon dia.
1: Mira com m'agrada tenir-los tots així en mosaic. Ara vaig amb vosaltres molt ràpid, tingueu paciència, us demanaré brevetat a tots plegats. Hola. Perquè intentarem sentir tots els vostres testimonis. A veure, Jordi, que et tenien mal so i ara et tinc amb bon so. Explica'm breument el teu cas. Tu vas anar al sistema públic o vas a intentar abordar-ho per l'escola o pel CAP?
0: No, vaig anar directament a un gabinet psicològic privat per poder fer un test al meu fill perquè teníem la sospita de que ho era. Llavors va fer en 4 dies separats proves i efectivament va acabar sent-ho. Però vull dir, tenia que pagar 400 euros per a que tenir la certesa de que això era així, respaldat per un informe psicològic que ens van donar, i llavors nosaltres vam portar a l'escola per a que el tractessin com a tal. I bueno, l'escola des que ha començat el 8 de setembre
1: ja reaccionat.
0: Estem esperant poder parlar amb la psicòloga. I una cosa més, també un apunt, que potser ho podeu desenvolupar, és que la Generalitat té un sistema d'ajudes per a aquestes persones i uns subsidis per persones per discapacitats, però també per nens amb altres capacitats i superdotats.
1: Jordi, avui no sé si et podré obrir aquesta porta, però intentarem fer un altre programa, però t'agraeixo molt el testimoni. Tenim preu aquestes proves, uns 400 euros que sapigueu pel sistema privat, disculpeu. T'agraeixo molt la teva trucada, Jordi, una abraçada.
0: Molt bé, gràcies.
1: Fins ara. Adéu, adéu. Deixeu-me parlar amb la Ida. Ida, bon dia.
21: Hola, bon dia.
1: A veure, Ida, tu ara mateix tens 48 anys.
21: Sí.
1: I a tu t'etiqueten els 5 anys no com a altes capacitats, sinó com a...
21: En aquell moment, com a a mi el que em va arribar és com a superdotada. El que passa que en aquell moment el terme d'altes capacitats ni tan sols existia. Mm-hmm. Llavors es deia superdotada.
1: A tu et va limitar o et va ajudar el fet de tenir aquesta etiqueta, entén-me?
21: A veure, jo, a mi el que em va passar va ser que l'any 84 jo començo primer de primària i al cap de 2 mesos l'escola i els meus pares juntament amb inspecció decideixen que la meva madurez, o sigui que jo ja tinc assolits els coneixements de primer de primària i que, bueno, decideixen passar a segon de primària. Llavors jo hi ha un any que no el vaig fer.
1: D'acord.
21: I això a mi m'ha costat molt acceptar-ho. És a dir, no deixes de ser un nen marcat la resta de la teva escolaritat, perquè quan és el teu aniversari tu fas un any menys que la resta de companys, tu ets la llesta, tu ets la petita... Jo crec que potser sí que no... O sigui, jo no vaig arribar a patir assetjament per part dels companys, però estàs marcat tota la vida. Inclús quan passes a l'institut...
1: Que precisament a l'institut el que vols és difuminar-te, no? Tots humanament, sí, no? Volem integrar-nos i quasi no aixecar cap. Clar, ser el diferent no deu ser gaire agradable, no?
21: Clar, mentre et mantens a l'escola, doncs tothom ho sap. I val, ets la petita, i ets la rara, i ets la... Perquè és el que diem, no? Doncs quan tens altres capacitats va acompanyat de moltes altres coses. I segurament amb el que està sortint ara hi ha altres neurodivergències també que s'ajunten tota la mateixa persona, no? Mm-hmm. Però el problema és quan arribes a l'institut, que ja portes uns 8 anys en aquell moment, perquè a primària eren 8 anys, portes 8 anys que ja més o menys has aconseguit ser més o menys, doncs, que això no et marqui tant, entres a l'institut i dius, no, és que jo tinc un any menys. Mm-hmm. No? Doncs en aquell moment, si n'havies de tenir 13 o 14, doncs ja en tenia un menys. Torna a explicar per què, tornes a explicar, no, és que era, ja ho sabia tot. Clar, no deixes de ser la rata sàvia, la rara, la llesta. Llavors, a mi m'ha marcat, sí.
1: Mònica, no sé si el que ens deia ara, l'etiqueta, no? Aquesta que ens deia la Ida. Clar, no sé si és convenient que les criatures sàpiguen que tenen aquestes altes capacitats. En el cas de la Ida és inevitable perquè l'han de pujar de curs, per tant li han de donar una explicació, no? Però és convenient que siguin conscients? En el cas de la Marta deia que ella havia alleujat els seus fills, no? Tenir aquesta etiqueta o aquesta identificació.
22: Sí, i s'ha d'explicar en la mesura de l'edat que tenen.
1: D'acord.
22: Perquè no és el mateix explicar-li a un nen o una nena de 6 anys que a un adolescent de 15. Val? Però sí, és important que ho sàpiguen perquè poden entendre moltes coses de les que els estan passant o coses de les que estan vivint que no acaben d'entendre per què. Val? El perquè d'aquesta potser diferència. Llavors sí que és important que ho sàpiguen. Una altra cosa és com es fa aquesta acceleració, aquesta flexibilització de curs, de passar un curs que en el 99% dels casos és positiva, però sempre i quan han de confluir molts elements perquè això estigui ben fet i perquè no ho visquin doncs, com aquesta noia.
1: En el cas de la Ida, deia que ella s'havia sentit marcada, identificada, com sembla la rara, la rata sàvia, no? La llesta, haver d'explicar que tenia un any menys. No ho va viure així la Laura. Ens acaba de trucar la Laura. Laura, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Laura, tu ets de l'Ella, tens... Ets tu o és la teva criatura?
3: No, és la meva criatura. D'acord. Que hi va fer 30 anys.
1: D'acord, ja no està en criatura. La teva
3: a
1: criatura.
3: Veure, era per donar un altre enfoc a les famílies que es puguin trobar amb aquesta situació. Jo, és el meu fill gran, són tres fills amb 5 anys, vaig tenir, bueno, feineta, i em vaig trobar, pues, que jo veia que el meu fill, des de molt petit, bueno, per moltes coses que heu dit, allò, jugava amb la mestra per xis i ensenyava els nens a 3 a comptar fins a 10 i 20, quan els nens em deia la mestra, diu, jugo amb ell, perquè, bueno, és igual, no entrem en detalls que teniu fureta. En el sentit de que quan jo em plantejava això, la gent deia, aquest nen... Jo el que observava és, ell era feliç. Ell, quan tenia una pilota o una espasa que li va agafar una època, sortia amb els nens. A vegades, normalment, amb els d'un i dos curs més grans. De fet, el seu grup mix és un any i dos anys més gran, i els de l'escola, que van anar durant 10 anys amb els mateixos, són companys, però per casa meva han passat poquíssim, o sigui, eren els més grans. Però jo crec que la base de tot és, amb respecte a tothom, que faci el que li sembli, cregui convenient, però jo dic, a veure, si jo el veig feliç, puc verbalitzar amb ell, puc parlar amb el mestre, que algun cop vam arribar amb un pacte, sisè, que per no emprenyar s'agafava els llibres del Ken Follett, de cinquè, que em recomanava a mi, se'ls posava sota el pupitre, el mestre feia que no el veia, l'altre es pensava, no sé, i...
1: Que és que això és una estratègia molt interessant, perquè vas tenir sort també de trobar-te en un sistema educatiu o en una escola,
3: bueno,
1: en concret, no?
3: També te'l curres, m'entens? Suposo... Sí, era una escola pública, en poble, entenc que també suposo que la diversitat
1: que
3: d'escoles públiques a diferents... Era un àmbit, una escola única, al poble de l'Ella, que, bueno, ara estem de moda i és més així, però som gent de tot arreu, vull dir, que, bueno, m'entens? Vull dir, en un poble, malgrat la gent que arribi o la capacitat que tingui econòmica, som gent, molt, hi ha molta gent normal que fem el que podem i vivim com podem com tothom, no? I jo em vaig trobar amb això i realment ara és una persona que té una feina que és bastant, entre cometes, triomfadora perquè, bueno, té altres... no sé si és superdotat, si té altres capacitats, però ell agafa una feina i li dona una volta i quan està fent una feina ja està pensant en una altra història que a vegades li surt i no, llavors tira un... i ho veus. I dius, bueno, si més no, és intel·ligent.
1: Doncs també, Laura, agraeixo molt la teva trucada, agraeixo també aquesta cara amb més llum, no?, d'un sistema educatiu o una escola que et va acompanyar en aquest cas, que van ser partners, no?, d'aquesta casuística i que et van ajudar també a acompanyar la teva criatura, que avui en dia té 30 anys, que ha sigut com l'altra cara de la moneda del que ens explicava ara la Marta, que la tenim aquí a l'estudi, o el cas de la Ida, que per telèfon deia que sempre s'havia sentit marcada. Laura, gràcies per trucar-nos.
3: Una cosa només resumidíssima, les famílies amb calma, que acompanyin el fill i que si el veuen feliç, què importa si és alt capacitat o no, gestionar-ho i tirar endavant i ja està.
1: Gràcies, Mònica, una abraçada, fins ara.
3: Adéu, una abraçada.
1: Adéu, adéu. Aida, no sé si vols afegir alguna cosa més, quedant a la publicitat.
5: Sí, no, molt ràpid. Jo el que no vull que sembli és que jo no em vaig sentir acompanyada per l'escola ni pels mestres, sinó avui en dia jo crec que, o sigui, estem parlant de fa 42 anys, i llavors avui en dia els nens, quan parles amb els tutors, dius, tu no, et diuen, tu no et preocupis que aquí no té un all, té una ceba. Però en aquell moment no tothom tenia un all o una ceba, saps? O sigui, tothom era com molt normal i hi havia els que anaven més endarrerits que aquests, bueno, vale, però... És a dir, que jo em vaig sentir acompanyada per l'escola. L'únic que no deixes de ser haver d'estar donant explicacions de per què tu tens un any més i tot i així vas a un curs més endavant,
1: clar,
5: no?
1: Clar.
5: Vull dir que això també, que, o sigui, que amb aquest, amb, ara que truca la Laura, sembla que jo també em vaig sentir acompanyada per l'escola.
1: D'acord, queda matisat, Aida, i disculpa'm perquè ho he explicat jo malament. Entenc el matís, que és més una cosa d'haver de donar explicacions, haver d'estar constantment explicant...
5: I que són infants, també. Vull dir que no és només com ho vius tu, sinó com ho expliquen o com es viu a casa dels companys de classe,
1: clar,
5: no?
1: Això és una altra. Aida, t'agraeixo molt la trucada, que hagis atès la trucada de la solució i que encara més que formis part de la solució dia a dia, que em consta que ens escoltes habitualment. Una abraçada única.
21: Sí, molt bé, moltes gràcies.
1: Fins ara, adéu, adéu. És tard i vol ploure? No, és una expressió, no vol ploure.
21: Una mica,
1: A la tarda sí. Deixeu-me fer l'última pausa per la publicitat i de seguida tornem parlant amb la Mònica Cortés, psicòloga especialitzada en altes capacitats, i la Marta Galbany, que té dues criatures amb altes capacitats.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
7: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre, on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
10: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
23: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
10: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
24: Cada dissabte a les 11 de la nit...
23: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
24: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3Cat.
25: Som 3Cat. Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Ja us dic que haurem de fer una segona part perquè ens està rebentant el telèfon, el WhatsApp, el Manel, que no ha pogut ni entrar per telèfon. Manel, farem una segona edició, convidarem a la Mònica i a la Marta i seguirem responent preguntes perquè el WhatsApp crec que està que crema, oi?
27: Sí, perquè a més molts oients estan parlant d'un fenomen que és el de la doble excepcionalitat, que és el fet de tenir una potència com altes capacitats i després un suposat dèficit, com és, per exemple, algun trastorn de l'espectre autista o un TDAH. Ho haurem de tractar també en un altre programa. Una pregunta curta de la Mar, que diu... Referent al programa d'avui, es pot tenir altes capacitats amb molts interessos i facilitat per aprendre, però molt mala memòria?
1: Epa, bona pregunta aquesta. Mònica, què li diem?
22: Sí, tant que sí. Igual que es pot tenir altes capacitats intel·lectuals i un dèficit de... Una cosa són les funcions executives, una d'elles seria la memòria. La pregunta ve perquè sempre s'associa a les altes capacitats a tenir molt bona memòria. I llavors la gent que no en té tan bona se sent com pot ser que jo tingui altes capacitats si no tinc bona memòria. Però aquí entren altres funcions cognitives que van per la seva banda, per dir-ho d'alguna manera.
4: És que la definició és molt àmplia, perquè ara l'última oient deia jo era molt intel·ligent, però també n'hem escoltat d'altres, o en aquí que ho heu dit, no necessàriament has de ser intel·ligent. Vull dir que per una persona que no estem dins d'aquest món, costa entendre la definició.
1: Molta gent ens està demanant, hi ha alguna espècie de test online que puguem fer per orientar-nos, per saber si hem d'anar o no al psicòleg? És a dir, per exemple, amb les persones d'altres sensibilitats sí que hi ha com un test, no? Que te'l passen, en teoria, i si respons més de, puntues més de X, pots anar a mirar-ho.
22: També n'hi han per nois i noies, que són qüestionaris de screening, de preguntes fàcils i curtetes per saber més o menys si encaixa o no encaixa i estan per edats.
1: I on els podem trobar?
22: Difícil ara, perquè hi havia uns que eren gratuïts, però ara ja no estan penjats. Però bueno, hi ha algunes webs que ara mateix no sabria dir, però que sí que tenen com qüestionaris.
1: Farem una cosa, investigarem i us l'enviarem a través de...
4: No en el ChatGPT.
1: No, per favor, no feu ChatGPT. Per això teniu el Club de la Solució. Nosaltres investigarem i us posarem aquests qüestionaris disponibles. Intentarem que siguin gratuïts i els que siguin, evidentment, més rigorosos. Els que no formeu part del Club de la Solució, ja ho sabeu, 67 38 77 19, vull formar part del Club. entreu allà i allà veureu els qüestionaris penjats. Doneu-nos unes horetes de marge, que hem de xequejar les coses. Avui hem parlat del discapacitats amb la Núria Casas. Gràcies, Núria.
4: A vosaltres, un plaer.
1: Dijous que ve no, que fem cuina, eh? L'altre dijous ens tornem a sentir. I gràcies per haver-nos acompanyat a la Mònica Cortés, psicòloga especialitzada en altes capacitats i, a més, coordinadora del grup de treball d'altes capacitats del Col·legi de Psicologia de Catalunya. Gràcies, Mònica.
22: Gràcies a vosaltres.
1: I també a la Marta Galbany. Marta, moltes gràcies.
22: Gràcies a vosaltres.
1: Fran Domènech, tornem demà.
27: Fins demà, salut.
1: Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una, aquí, La Solució.
11: La mort de Mari Carmen Abascal sacseja el moviment per l'habitatge i la precampanya electoral pel 29 de novembre. Bon dia, són les dues.
12: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
11: El moviment per l'habitatge i les formacions d'esquerres homenatgen aquest dijous Mari Carmen Abascal, morta ahir als 87 anys a l'hospital i sense haver pogut tornar a casa seva, Joan Bota.
13: Una mort que recull avui bona part de la premsa internacional i que polaritza encara més la precampanya per les eleccions generals del 29 de novembre. A les acampades de Barcelona i Madrid, els homenatges es combinen amb la conjura perquè els desnonaments com el seu no es tornin a repetir.
11: Connectem amb les Rambles, a tocar dels acampats de Plaça Catalunya, on hi ha un intent de desnonament en marxa, i també amb la Puerta del Sol. Núria i Tània Tàpia.
14: Bon dia. Molts dels acampats han baixat la Rambla per intentar aturar un nou desnonament, ara el d'una mare amb els seus dos fills menors. Hi ha una desena de furgonetes de Mossos, una cinquantena de manifestants. Molts ja van aconseguir aturar ahir al vespre l'expulsió dels veïns de tot un bloc al barri de Sant Andreu. Però de seguida, la mort de la Mari Carmen va esborrar l'alegria. Anna Ruiz és una de les persones que va estar en aquest desnonament.
16: És que l'han fet fora de casa seva. Vull dir, el PSOE no pot dir que la Mari Carmen descansi en pau, perquè la Mari Carmen portava 7 anys que no podia descansar.
17: I a Madrid, la mort de Mari Carmen Abascal ha donat més determinació als acampats a la Puerta del Sol després de 13 dies de protesta. Avui, aquí s'han improvisat diversos altars amb fotografies, espelmes i missatges de condol. També homenatges espontanis davant la que fou casa seva durant 70 anys al barri del Retiró. En aquest vespre acabarà una marxa d'homenatge que sortirà a peu de la Puerta del Sol. Els acampats demanen que la seva mort no sigui en va i que serveixi perquè les coses canviïn.
18: Me preguntan, ¿hasta cuándo vais a seguir? Es que la pregunta no es hasta cuándo vamos a seguir, la pregunta es ¿cuándo se van a cambiar las cosas?
19: Lo que Mari Carmen nos pedía una y otra vez es que lucháramos por lo nuestro, que no queremos migajas y que no queremos ni un caso más como el de Mari Carmen.
11: De seguida, totes les reaccions al dia en què entra en vigor el nou decret antidesnonaments aprovat pel govern espanyol.
13: En repassarem les diferències amb el que el Congrés va tombar la setmana passada i que va acabar precipitant la convocatòria d'eleccions generals, i ens fixarem en un nou exemple paradigmàtic de la crisi de l'habitatge. Tres blocs de pisos molt degradats de Girona, que ha comprat un fons voltor i que ara en vol fer fora els veïns.
11: En aquest context preelectoral, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es perfila com el cap de llista del Partit Popular a Barcelona de cara a les eleccions generals.
13: Ada Colau s'ha obert a liderar el Front Ampli de les Esquerres amb la condició que inclogui també Podem, que reclama primàries, mentre Esquerra, Gabriel Rufián, continua reflexionant sobre el seu futur en plena successió de diputats i senadors republicans que anuncien que pleguen.
11: I encara en crònica política, l'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada imminent de l'exili per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid. Brussel·les, Bruno Fortea.
28: En primer lloc, Comín visitarà i després anirà a Madrid. L'exconseller insinua que tornarà de l'exili per separat, abans que el president Puigdemont, i si cal, sense esperar que li apliquin l'amnistia de forma definitiva. Comín diu que té pressa per representar els seus votants 2 anys i mig després de les eleccions europees.
29: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi 500.000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, ara seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
11: Al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem el balanç de les urgències que es van atendre arran de l'eclipsi que vam tenir a Catalunya aquest estiu.
13: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, les consultes oftalmològiques van augmentar un 50% els dies posteriors a l'eclipsi. La immensa majoria de problemes van ser lleus, excepte 2 casos greus.
30: Un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix, doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom que té un problema amb els filtres.
11: Atenció també a això. El cementiri de Roques Blanques, el Papiol, al Baix Llobregat, serà el primer de tot el país on es podran enterrar persones amb les restes de les seves mascotes.
13: També us ho avancem. Avui el cost és el mateix que obrir una sepultura i posar-hi unes cendres humanes, per exemple les de la parella, i ronda els 150 euros.
11: I en temps de cultura repassarem la figura d'Anne Carson, flamant Premi Nobel de Literatura 2026.
13: L'escriptora canadenca de 76 anys ha destacat com a poetessa i assagista. A més de traductora, la seva obra està marcada per la literatura grega clàssica.
11: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
0: Bon dia.
11: Hansi Flick recupera tots els jugadors, però Rafinha segueix entrenant-se al marge.
0: Tot i així, Flick encara no el descarta pel partit amb el Getafe de dissabte. L'equip madrileny, per cert, que segueix treballant per fitxar Carvajal. A l'Espanyol, el tècnic Manolo González assegura que ha canviat coses a l'equip perquè juguin millor. Demà ho comprovarem al partit amb el Màlaga. Aquesta tarda, el Barça en vol rep el Dinamo de Bucarest, un partit a partir de 8:45 que es pot seguir per Esport 3. I sentirem al Catalunya Migdia les queixes dels pilots a MotoGP pel nou format de competició que s'ha aprovat per al 2027.
11: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs destaquem les cues a la Ronda Litoral per un vehicle avariat al Bon Pastor, sentit Besòs, i un accident a la Zona Franca, direcció Llobregat. També l'autopista del Maresme, amb cua de l'Ella Tallà, direcció Mataró. I a Rodalies, encara retards i línies amb incidències després de les pluges. A l'R11, els trajectes entre Portbou i Sant Andreu es fan amb autobús. La mateixa situació a l'R2 Nord, en el tram de Granollers Centre, direcció Sant Celoni-Sils.
11: I ens falta el temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
11: Dani Ramírez, bon dia.
5: Bon dia.
11: Estem a punt de dir adéu a tota aquesta inestabilitat d'aquesta setmana, però aquesta tarda encara en tindrem?
5: Sí, són les escorrialles, una petita propina posterior a aquest gran temporal. Dies enrere parlàvem d'aquests sistemes convectius mesoscalars, que si es formava un mini huracà, que si la situació era tropical, que feia molta xafogó. Ara no, ara ja refresca, entre vent de nord. Està nevant una miqueta. Hem vist flocs de neu caure a l'Alt Pirineu, la zona de la Vall d'Aran, a 2.000 metres aproximadament, i aquesta tarda ho podria fer 1.800-1.900, feblement. Difícilment quedaria blanc al Pirineu, però una enfarinada. I això sí, ruixats localment intensos, més de 20 litres per metre quadrat, no parlem de 40, 60, 100 litres, parlem de 20 litres o poc més, en mitja hora entre el Baix Empordà i el Baix Penedès, aquest sector de la Costa Brava Sud, sobretot Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès. Això fins allà a les 10-11 de la nit. Després, a la nit, ja queda serè, demà un dia de sol, la temperatura baixa més de nit i notarem ja la tardor. A la zona alta del Pirineu notarem directament l'hivern.
11: Molt bé, doncs, escolta'm, els que ho estàvem esperant ho celebrarem. Gràcies, sí. Dani, bon dia.
5: Prepareu manteta.
11: Això, i encantat de la vida.
5: Fins ara.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Les 2:07. L'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis a Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, hi ha sentiments de commoció i de ràbia en les acampades de col·lectius en defensa de l'habitatge en diversos punts de l'Estat. A l'acampada de Barcelona, per exemple, s'ha convocat una manifestació per demà a les 7 de la tarda a la plaça Universitat. De fet, ara mateix a les Rambles, on per cert hi ha un desnonament en marxa, i tenim una unitat mòbil amb el David Mendoza i la Núria Hart. Núria, bon dia.
7: Bon dia. Sí, som a l'alçada de Drassanes. Aquí ara mateix hi ha una desena de furgonetes dels Mossos i una cinquantena de manifestants que, sense èxit, intenten parlar amb la policia per aturar el desnonament d'una mare amb els seus dos fills menors. Molts dels que estan aquí han baixat des de Plaça Catalunya, on estan acampats. Allà hi ha mig centenar de tendes i un miler de persones, segons l'organització. Ens diuen que avui ja han aturat dos desnonaments, un aquí al costat, al carrer del Vidre, i molts d'ells... ara el sentireu, no tenen veu, perquè ahir es van passar 12 hores davant d'un bloc del barri de Sant Andreu que finalment es va aturar el seu desnonament perquè l'administració l'ha comprat. Després va arribar la notícia de la mort de la Mari Carmen, que els manifestants com la Sílvia van rebre d'aquesta manera.
8: Com s'ha de rebre la mort provocada per decepció, per depressió, per injustícia, per el sentiment d'injustícia. Com ens hem de quedar? Això no és una mort, això és un assassinat.
7: Els sindicats i la plataforma per l'habitatge han convocat una manifestació per demà a les 7 de la tarda a plaça Universitat. Ho han fet aquest matí i just després el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha demanat al conjunt dels treballadors i treballadores que demà divendres a les 12 del migdia facin un minut de silenci als seus centres de treball en record de la Mari Carmen.
11: Això a Barcelona. Mentrestant, a Madrid, a la Puerta del Sol, els acampats transiten entre la tristesa i la ràbia després de la mort de la Mari Carmen. Avui també molts ciutadans s'han acostat a deixar missatges a diferents altars improvisats. Aquesta tarda hi haurà una marxa a peu des de Sol fins a la Casa de la Dona, al Retiro, per recordar-la. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
17: Bon dia. Sí, la campa de la Puerta del Sol s'intenta recuperar de l'impacte de la mort de Mari Carmen Abascal, el cas que els va dur ara ja fa 13 dies a plantar les tendes de campanya aquí al centre de Madrid. La imatge de la dona omple molts racons d'aquesta plaça, on també s'acosten molts ciutadans a deixar missatges de condol o encendre espelmes. Encara és una incògnita com s'acomiadarà Mari Carmen Abascal, morta ahir a l'hospital, on va ingressar, recordem-ho, el 23 de setembre, després de ser desnonada. Les seves restes ja són en un tanatori de Madrid, però aquí hi ha un consens clar entre els acampats. La seva mort ha de servir perquè les coses canvien.
16: Mucha rabia y con ganas de seguir luchando y seguir hasta el final, hasta que empiece a cambiar las cosas.
4: Lluitarem perquè el que ella ha passat no es pugui repetir.
19: Siente mucha rabia porque no considera que eso sea una muerte. No pensamos que sea una muerte, pensamos que es un asesinato.
6: Solo nos puede servir de ejemplo sobre lo que no podemos dejar que vuelva a pasar.
17: L'acampada no ha deixat de créixer des del primer dia. Es manté amb caràcter indefinit aquest vespre. El sindicat de llogateres, que la va acompanyar en els darrers anys, ha organitzat una marxa d'homenatge a peu des d'aquí, des de la Puerta del Sol, fins a casa seva, al barri del Retiro, que per ser avui també s'ha despertat plena de flors. Just a dimecres, ahir, havia de signar el nou contracte per poder recuperar casa seva, però no hi va arribar a temps.
11: Aquesta mort de Mari Carmen Abascal ha sacsejat de ple la precampanya per a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. I els minuts de silenci s'ha convertit en una arma llancívola pels partits polítics. El Partit Popular ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i a les files socialistes han qualificat d'inhumana la situació que han viscut. Albert Prat.
9: Els principals partits han convertit en munició electoral la seva mort, sobretot la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que ha encès la bronca política.
10: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Es genial. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles en estos 8
9: años. El PP ha vetat que es fessin minuts de silenci a l'Assemblea, al Senat i a l'Ajuntament de Madrid. Davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra Salvador Illa.
15: Guardó el president de la Generalitat de Catalunya o l'alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Catalunya se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
9: I és cert que només el ple de l'Hospitalet va tenir un record per aquesta veïna de la ciutat, però ni la Generalitat ni el Parlament han fet cap minut de silenci ni per l'Olga ni per en Javier, que també es va suïcidar abans que el fessin fora de la sabateria que regentava. El ministre socialista Félix Bolaños diu que la veïna de Madrid és un emblema i el president Illa afegeix que ha de remoure consciències.
20: Mari Carmen ja s'ha convertit en un símbolo. Y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
21: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
9: I a diferència del ple del Parlament, el Partit Socialista ha proposat fer un minut de silenci avui a les Corts Valencianes. Aquí el PP no hi ha posat cap impediment i Vox ha sigut l'únic partit que no hi ha participat.
11: A tot això, avui entra en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol. Hi ha petits retocs respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés dels Diputats. El text, però, manté la suspensió dels desnonaments i la prohibició de la compra especulativa, Joan Garcia.
23: El nou decret cita explícitament els grans tenidors a l'hora de limitar aquestes operacions, cosa que l'anterior no feia. Només parlava de persones i empreses dedicades a l'adquisició d'immobles. La normativa manté que no podran comprar habitatges per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Una valoració que, afegeix ara, haurà de fer una societat independent i homologada pel Banc d'Espanya. A més, amplia 2 anys aquesta limitació, que estava prevista inicialment fins a finals del 2028 i que ara serà, per tant, fins que acabi el 2030. Un altre dels grans punts, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I també s'hi manté la pròrroga extraordinària dels contractes que acabin abans del 31 de desembre del 2028. Els llogaters podran demanar 2 anys extres. A més, es limiten les pujades de preu anuals.
11: Aquest últim punt, el de les pròrrogues, és, però, el que podria canviar amb el segon decret. Ja s'ha publicat, però només entrarà en vigor a mitjans de novembre si hi dona el vistiplau abans la Diputació Permanent.
23: I en cas que ho faci, en comptes d'aquesta pròrroga extraordinària de 2 anys, s'aplicarà una pròrroga automàtica dels contractes cada cop que vencin. Si els propietaris no ho fan, hauran d'indemnitzar els llogaters, tret d'excepcions. A diferència del primer decret, que ja té garantida l'aprovació, aquest segon decret no es convalidarà si no hi ha sorpreses.
11: I enmig de tota aquesta situació, els veïns de 3 blocs de pisos molt degradats als afores de Girona denuncien que un fons voltor ha comprat els edificis i els vol fer fora per reformar-los i fer-ne negoci. Des del Sindicat de l'Habitatge Socialista asseguren que la majoria d'afectats tenen contracte, ho volen portar al jutjat i l'Ajuntament afegeix que vetllarà perquè respectin els lloguers. Girona, Fèlix Martín.
1: Sí, aquest fons, promotor del projecte, ofereix en el seu web la possibilitat d'invertir en la rehabilitació de 40 habitatges a Girona, que ja té la llicència d'obres, i asseguren que la rendibilitat serà de fins al 35% en només 2 anys. La portaveu del Sindicat d'Habitatge, Fàtima Atar, ha explicat que aquest nou propietari menteix quan assegura que hi ha acord amb els veïns.
12: Clar, per ells això és un negoci, uns pisos, uns edificis que reformaran, i el que ells plantegen en el seu negoci és que els veïns ja han fet un acord, ja marxaran perquè necessita inversors. O sigui, que ell mostra una realitat que no existeix.
1: I assegura que la majoria dels afectats tenen contracte indefinit, però han rebut un burofax perquè marxin. Des de l'Ajuntament de Girona, el tinent d'alcaldia, Sergi Font, afegeix.
14: Els veïns que tenen contractes de lloguer en vigor és responsabilitat de la nova propietat i d'aquesta nova empresa de poder garantir l'habitatge a totes aquestes persones.
1: Aquests habitatges es coneixen popularment com els pisos Barceló. Estan situats a la sortida est de la ciutat, al barri de la Creueta, i són molt llaminers perquè just al costat hi ha el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
11: I a tot això, avui hem posat dades a aquesta situació. Una situació, la de l'habitatge, que preocupa a 9 de cada 10 espanyols i el 40% els està perjudicant personalment. Això, com a mínim, és el que diu l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, Pilar García.
18: Sí, també diu que a prop del 80% dels espanyols creuen que l'Estat hauria d'intervenir en el mercat de l'habitatge perquè tothom hi pugui accedir. I 9 de cada 10 consideren que les administracions públiques haurien de construir més pisos públics i defensen una rebaixa d'impostos en la compra de la primera casa. Entre les solucions a la crisi de l'habitatge, també és una opció molt majoritària donar més garanties als propietaris que posen el pis en lloguer davant de possibles impagaments.
11: Passant 2 minuts d'un 3:15 PM, avui, per cert, tenim moviments de pes a tots els partits polítics de cara a les eleccions del 29 de novembre, a pocs dies de tancar les llistes electorals. Per exemple, el Partit Popular, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es perfila com el cap de llista del PP a Catalunya, a la llista de Barcelona. Alberto Núñez Feijóo el veu candidat ideal per frenar l'ascens de Vox. Segons les enquestes, l'extrema dreta superaria el Partit Popular a Catalunya. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
22: Bon dia. Si Feijóo busca un cop d'efecte a Catalunya, necessita frenar la fuga de vots cap a Vox, i Albiol és un perfil idoni, una aposta clara per reforçar el discurs antiocupacions, antiimmigració i sobre l'habitatge i la seguretat, un marc ideal pel PP per disputar la campanya a l'extrema dreta. Alguns dirigents del Partit Popular donen per fet que serà el cap de llista, i Albiol avui a Madrid, a la reunió de la direcció dels Populars, no s'ha descartat si Feijóo li demana.
24: A qui li correspon decidir quin va ser el cabeza de lista por Barcelona va ser al presidente del partido, y conmigo no se ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
22: Però això, per llei, no és incompatible amb ser candidat al Congrés pel 29 de novembre. De moment, Feijóo estudia altres opcions, vol valorar bé el moviment, i és que Albiol és l'únic alcalde del PP amb majoria absoluta a Catalunya, però mai li ha anat bé fora de Badalona. Serà una campanya marcada per l'habitatge, però el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intenta girar el focus i avui ha culpat Pedro Sánchez d'aprofitar la mort de Mari Carmen Abascal per intentar remuntar a les enquestes.
0: No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno con sus políticas y sus decisiones y os digo, no va a colar. No va a colar.
22: El PP vol girar full del cas Mari Carmen i centrar el debat de la campanya en Ceuta i també en la corrupció.
11: Dèiem, però, que hi ha moviments en diferents llistes electorals. Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli si només hi ha una papereta a l'esquerra del PSOE a les eleccions del 29 de novembre. Això vol dir que la gran aliança progressista hauria d'incloure Podem, d'Irene Montero, per tal que Ada Colau fes el pas. Jordi Corbalan.
2: Més Madrid ha sorprès en plenes negociacions entre partits posant sobre la taula en públic el nom d'Ada Colau per liderar el Front Ampli com a cap de llista dels Comuns per Barcelona. La portaveu de Més Madrid al Congrés, Teix Sidi, ho ha defensat al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Considerem que és una persona que té capital polític, que pot des de Catalunya dur tot aquest capital polític i fer un Front Ampli en el que puguem tots i totes estar en sintonia.
2: Colau ha deixat clar a Televisió Espanyola que està disposada a jugar aquest paper, però posa com a condició que s'aconsegueixi articular un front realment ampli que inclogui tots els partits de l'esquerra del PSOE, com Podem, Compromís i Més per Mallorca, entre d'altres.
5: Si jo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, entonces yo estoy dispuesta, porque creo que esa es la tarea urgente que hay que hacer ahora y hay muy poco tiempo para hacerlo. Para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
2: Els Comuns ja veus que defensen que Ada Colau vagi de número 1 per Madrid i que el ministre Ernest Urtasun encapçali la seva llista per Barcelona. Els partits tenen només una setmana per articular el front d'esquerres.
11: I Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, continua en silenci i encara no ha aclarit si repetirà o no com a cap de llista a les eleccions generals del 29 de novembre, tot i que la direcció del partit ho dona per fet. Mentre continua decidint el seu futur, els diputats més crítics amb el mateix Rufián ja han anunciat que no repetiran a les llistes a Madrid. L'última baixa, anunciada avui mateix, és la de la portaveu d'Esquerra al Senat, Sara Bailac. Marta Corbalan.
7: Silenci absolut de Rufián i del seu entorn. La decisió, però, l'ha de prendre aviat perquè, segons el reglament intern d'Esquerra, la data límit per presentar candidatura és aquest diumenge. El president del partit, Oriol Junqueras, l'ha beneït públicament com a cap de llista i dona per fet que ho serà, però ell s'ha volgut agafar uns dies de reflexió. Mentre reflexiona, segueix el degoteig de noms que no es volen tornar a presentar. Jordi Salvador i Pilar Vallugera no repetiran a les llistes al Congrés i Sara Bailac no repetirà al Senat. Són tres noms crítics amb Rufián. A Girona lluitaran per encapçalar la candidatura Teresa Jordà i Edna Estrems, aquesta última pròxima a Rufián. Inés Granollers vol repetir a Lleida i a Tarragona es perfila Norma Pujol. Rufián fa temps que flirteja amb la idea d'una gran coalició d'esquerres a l'Estat, una aliança que no ha comprat, però, ni el seu partit ni la resta de socis potencials. Amb Ada Colau, disposada a liderar el Front Ampli, Rufián es vol assegurar, si repeteix de cap de llista dels republicans, que tindrà les mans lliures per triar els companys de candidatura i que tindrà més marge per decidir l'estratègia política a Madrid.
11: A Junts per Catalunya, Míriam Noguera repetirà com cap de llista per Barcelona. També repetiran Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenas a Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat que el partit hagi de fer primàries. Per la direcció de Junts, aquest fet reflecteix la unitat interna i el suport a la feina que ha fet el grup parlamentari al Congrés dels Diputats de Madrid. I en plena precampanya electoral, l'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada ràpida de l'exili a Bèlgica. Una tornada que seria prèvia a la de Carles Puigdemont i que justifica per poder seure a l'escó d'eurodiputat que encara no ha pogut ocupar, tot i que va resultar elegit a les últimes eleccions europees. Tot plegat després que el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra ell arran de la sentència del Constitucional que obliga el Suprem a aplicar-li l'amnistia. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
13: Sí, hola, bon dia. Toni Comín insinua que tornarà aviat i abans que el president Puigdemont. L'exconseller diu que té pressa per ocupar l'escó d'eurodiputat i començar a representar els seus votants 2 anys i mig després de les eleccions europees.
25: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus
4: que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
13: Primer, diu que visitarà Catalunya i després anirà a Madrid per acatar la Constitució espanyola i aconseguir amb aquest tràmit l'acta d'eurodiputat. Comín evita posar-hi una data concreta, però obre la porta a tornar fins i tot abans que el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva. Amb la retirada de l'ordre de detenció, creu que no hi ha perill.
4: Jo en aquest sentit crec que ja estem en condicions de tornar sense cap risc. Particularment a mi no em preocupa. Crec que el nostre retorn, des del punt de vista legal, no té problemes.
13: En canvi, l'advocat de Carles Puigdemont sí que és partidari d'esperar fins a l'aplicació definitiva de l'amnistia i ha refredat l'opció d'un retorn immediat de l'expresident.
11: És un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem al Catalunya migdia.
6: Catalunya migdia.
8: Sabies que deixar empremta també pot fer-se a través d'un testament? Fer testament és ordenar el futur. Fer-lo solidari és transformar-lo perquè sigui millor. Amb un testament solidari pots decidir que una part de la teva herència doni suport a la feina d'Oxfam Intermón, que lluita contra la pobresa i la desigualtat al món, respectant l'herència dels teus. N'hi ha prou amb una donació o un percentatge d'aquest llegat perquè es converteixi en aigua, aliment, igualtat de gènere i justícia. I això provoqui un canvi durador. Descobreix que fàcil és fer-ho a www.attestamentosolidario.org. El teu testament pot continuar canviant vides. El testament solidari fa per mi.
16: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
19: La millor fira de ceràmica i terrissa.
16: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
19: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
25: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya,
26: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
25: Empecé a comprar en Ograma por la comodidad y rapidez.
26: Valoro tanto el stock como el precio.
27: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
28: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
29: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
11: Catalunya migdia. D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Anem amb una notícia que us hem avançat aquí a Catalunya Ràdio. Per primera vegada a Catalunya, i de fet a tot l'Estat, les persones que ho vulguin es podran enterrar amb les cendres de la seva mascota. La iniciativa pionera ja és una realitat al cementiri comarcal de Roques Blanques al Papiol, Marriera.
18: El conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, ens ha explicat que aquest nou servei respon a una demanda social que van arribar als responsables comarcals i que finalment van aconseguir canviar el reglament del cementiri. D'aquesta manera, des de fa un mes ja es poden fer aquests enterraments mixtos. N'han fet dos amb gossos, però insisteixen que es poden fer amb qualsevol mascota, gats, hàmsters o fins i tot cavalls. Ho ha explicat aquesta emissora Joan Ventura, conseller delegat d'Àltima.
30: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió autoritzi.
18: El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. La psicòloga Inés Serra, especialitzada en el dol animal, ens explica que moltes famílies reclamaven aquest servei, ja que les seves mascotes són un membre més de la seva família.
31: Una de les coses que més apreciem és com estan sempre al nostre costat, no? I que això pugui arribar fins al final de tot, sembla que sigui una petició molt coherent amb tota la integració, no, de l'animal en aquesta unitat familiar.
18: Aquests enterraments mixtos ja es fan a altres països com Itàlia, Brasil o els Estats Units.
11: Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi que vam tenir a Catalunya aquest mes d'agost, segons que ha pogut saber Catalunya Ràdio. En la majoria dels casos, però, va ser per problemes lleus als ulls, tret de dos casos que sí que van ser més greus. Mònica Mas, bon dia.
18: Bon dia.
11: Això vol dir que la població va seguir les recomanacions.
18: Doncs així ho creuen des del Departament de Salut. Asseguren que aquestes dades constaten que la població va mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus entre les més de 400 urgències que es van detectar els dies 12 i 13 d'agost. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
0: I hi ha més urgències oftalmològiques? Sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
18: El 70% de casos van ser d'ulls secs, que es van resoldre amb gotes, i el 30% va ser psicosomàtics. Ferran Roche explica també quins són els dos casos més greus.
0: Un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix, doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu que és un astrònom que va tenir problemes amb el prismàtic, que, bueno, que també es va confondre, va tenir un problema amb els filtres i després va donar compte que també havia estat una bona estona mirant sense els filtres adequats.
18: Van patir pèrdua de visió durant un mes, però ja l'han recuperada.
11: Anem a la informació internacional. A França, els tímids gestos conciliadors del govern no calmen la còlera dels estudiants, que continuen mobilitzats arreu del país i on mantenen tancats més de 200 centres educatius. A les 3 d'aquesta tarda arrenca una concentració estàtica a la plaça de la Bastilla, a París, la mateixa hora en què l'executiu ha convocat les principals organitzacions d'estudiants per intentar calmar els ànims. París, Isabel Galí, bon dia.
1: Bon dia. El govern confia que el moviment estudiantil s'afableixi a poc. Les vacances de Tots Sants comencen a finals de la setmana que ve i quan hagin passat aquests 15 dies d'aturada lectiva presentarà les propostes als estudiants. Mentrestant, els demana que tornin a les aules i que expressin el seu malestar per internet a través de la plataforma agora.gov, una iniciativa que, segons el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, està sent un èxit.
9: En 48 hores hem arribat a les 51.000 contribucions a la plataforma que hem llançat. Els estudiants volen expressar-se lluny del soroll de la violència, amb arguments ben raonats i obtenir respostes, i és això el que hem de treballar.
1: Els sindicats de secundària afinen les reivindicacions per part seva. 10.000 milions d'euros més a un pressupost que ara per ara és negatiu i 250.000 places de més a la universitat. Precisament els universitaris són els últims que s'han afegit activament a la protesta. La prestigiosa Sciences Po i l'Institut Catòlic de París estaven bloquejats avui dijous.
11: I l'exèrcit rus ha matat

0: I estic segur que, preservant les tradicions de la germanor de la primera línia, enfortiran i milloraran el cos de diputats.
1: Ara bé, alguns d'ells fins i tot estan acusats de crims de guerra a Ucraïna, com Nursultan Musagaliyev, implicat en les matances de civils a Butxa. També hi és Víctor Bout, un dels traficants d'armes més cèlebres del món, conegut com el mercader de la mort, que va estar empresonat 14 anys als Estats Units, o l'antiabortista Natalia Masvitina. Tots els diputats tenen coll avall que hauran de prendre decisions molt impopulars, com ara dedicar un 35% del nou pressupost a defensa i retallant sanitat i educació. Fins i tot els parlamentaris de l'oposició sistèmica, com la liberal Sardana Accentieva del Partit Gent Nova.
2: Tots entenem perfectament que no hi ha diners per totes aquestes promeses populistes i s'acosta el moment difícil d'augmentar les tarifes dels serveis públics.
1: Amb aquest nou Parlament, Putin no busca un àgora on es debatin propostes, sinó una cambra de ressonància que legitimi les seves decisions.
3: Tornem a Catalunya perquè han desarticulat una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i el País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda, Miquel Jarque.
4: El líder dirigia aquesta xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat. En aquesta ciutat del Barcelonès es localitzen dos membres de la banda en un cotxe carregat de droga, Estiba del Fill, i es localitza el que es coneix com una primera guarderia de droga. Després en vindran moltes més. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, ha destacat l'envergadura de l'operació.
5: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados que mueven, no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
4: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'un milió d'euros. En les 23 entrades i escorcolls es van trobar també gairebé mig milió d'euros.
3: I el Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i la qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també de tot Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF i del CTFC. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals, i a la Mediterrània són menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
6: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. Són sobretot abatoses, però també hi ha pinedes de pi roig i pi negre, i en les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per avets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gall fer.
7: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Doncs tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat, una biodiversitat a més que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
6: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
3: Passant 5 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura amb la nova Premi Nobel de Literatura.
8: Catalunya migdia.
9: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
10: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield La Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. 2 dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
11: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
12: Podríem tenir son.
13: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls,
14: mare, literalment.
12: Tinc poques ganes de treballar.
14: És que tinc molta feina.
13: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
12: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
15: Som pura cafeïna.
3: Catalunya migdia. Passen 6 minuts a 2 quarts.
16: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author
17: and

0: Carson.
1: Doncs ja ho heu sentit, l'escriptora canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2026. L'anunci l'ha fet aquest migdia a l'Acadèmia Sueca a Estocolm, Òscar Callao.
2: Nascuda a Toronto fa 76 anys, Carson és poeta, assagista, traductora i professora universitària. La seva obra està marcada per la literatura clàssica grega. Per exemple, el seu títol més conegut, la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, reescriu el mite d'Hèrcules i Gerió en clau homoeròtica. En català té 4 obres publicades per l'editorial Vaso Roto, de creació, que va ser la seva primera obra traduïda a la nostra llengua l'any 2023, Albertine, rutina d'exercicis, Norma Jean Baker de Troia i La bellesa del marit, un assaig narratiu amb 29 tangos, on analitza un matrimoni que s'esfondra. La seva traductora al català, Núria Busquet, en declaracions a Catalunya Ràdio, coincideix amb les veus que consideren Carson la poeta viva més important de les lletres anglosaxones.
3: Sí. Ja fa molts anys que l'Anne Carson sonava com a candidat al Nobel. Jo tenia dubtes si li donarien o no, precisament perquè és una autora que treballa diferents gèneres, però sempre es mou dintre del que és el classicisme en el sentit de l'antiguitat clàssica, perquè és la seva especialitat, i pensava que potser els hi faria una mica de por.
2: Anne Carson va passar l'any passat per Catalunya per fer una lectura performàtica dels seus textos al Festival Barcelona Poesia. L'any 2020 va guanyar el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres.
1: I de literatura a cinema. I've come into possession of a map. Perquè comença una de les edicions més potents dels últims anys del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar són algunes de les estrelles que rebran premis honorífics a Sitges. De fet, el certamen ha engegat aquest matí amb les primeres projeccions, però la pel·lícula inaugural serà aquesta nit una cinta dirigida per Carlota Pereda. Sitges, Marc Garriga.
4: És la quarta dona que inaugura el festival en 59 edicions amb una pel·lícula seva i la primera espanyola. Un fet que el director artístic del certamen, Àngel Sala, destaca en declaracions a Catalunya Ràdio com una boníssima notícia.
5: Perquè continuen tenint un dèficit en la visualització de la dona com a directora de cinema gènere en aquest país. Tenim moltíssim talent femení a Catalunya i a Espanya, però poc que es dediqui al cinema gènere. Però bueno, a poc tenim algun nom que s'atreveix. Carlota Pereda ja és una veterana, entre cometes, va fer Cerdita i L'Ermita, torna a una pel·lícula que és psicothriller, que és difícil veure a una dona dirigint això i més en Espanya.
4: Found Alive és el tercer film de la cineasta madrilenya i és una coproducció internacional amb protagonista de luxe, l'actriu Chloe Grace Moretz, coneguda pel remake de Carrie o la saga Kick-Ass i que ha treballat amb Scorsese o Guadagnino. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes, The End of It, La Sija, 11, Upiro i Titanic Ocean. Tot això, si la pluja i Renfe ho permeten. Àngel Sala ja ens ha dit que ells poca cosa hi poden fer.
1: I una cosa més abans dels esports. Perquè la Fundació Joan Miró obre demà la primera gran exposició de tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand. L'exhibició recorda la seva amistat amb l'arquitecte Josep Lluís Sert i mostra els seus dissenys més emblemàtics, fruit d'una vida fascinant, Montse Mas.
6: Coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx francès de Le Corbusier, entre els anys 20 i els 50 del segle passat, Perriand va revolucionar la idea del disseny d'interiors amb espais funcionals i bonics que convidaven a una nova manera de viure. Martina Millà és la comissària de l'exposició.
7: Molt preocupada perquè tothom tingués condicions de vida molt dignes i que l'espai domèstic no t'acabi esclavitzant com havia esclavitzat també a tantes dones durant tant de temps.
6: L'exposició repassa la complicitat de Perriand amb artistes com Picasso, Calder, Miró i sobretot Sert, a qui fa 50 anys va acompanyar a la inauguració de la Fundació Miró que ell va dissenyar. També recorda els seus orígens rurals i els seus viatges al Japó o Mallorca, que va circumvalidar Balanc Canoa i que van ser claus en la seva creativitat.
7: En el viatge a les Balears, no? L'any 32, com n'aprèn tant de només estudiar com funcionen les veles dels vaixells.
6: La mostra acaba amb el seu apartament pilot del 1929, reconstruït per la casa de disseny italiana Cassina, que segueix produint els seus mobles i on els visitants podran estar com si fos casa seva.
1: Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: A aquesta hora, Rafinha és dubte pel partit del Barça a la Lliga el dissabte.
8: Sí, avui encara s'ha entrenat al marge i, per tant, podria descansar per aquest partit amb el Getafe.

0: dies després, Hansi Flick recupera tots els internacionals. L'aturada de seleccions ha estat bastant favorable pel Barça, pel que fa a les lesions. Només dos jugadors han tornat amb molèsties, Eric i Rafinha. Eric, que ja s'entrena amb el grup. Però què passa amb Rafinha, Ramon Salmurri?
1: Doncs que continua entrenant-se al marge i fa tota la pinta a Laia que no estarà per sortir d'inici contra el Getafe. Avui ha estat la primera sessió amb tot el grup després de l'aturada d'internacionals. Els últims a incorporar-se han estat Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Cubarsí, Fermín, Rodri, Gordon i Livakovic. I Rafinha no ha entrenat amb la resta dels seus companys i ha continuat fent exercicis al marge. Per tant, amb una sola sessió per davant, la de demà divendres abans del partit de dissabte contra el Getafe, és complicat pensar que Rafinha pugui ser titular aquest mateix dissabte. Són molt males notícies per Flick, que a més arriben en un moment de calendari absolutament desmesurat. Venen 5 partits en 15 dies i entre ells, per exemple, el Barça ha d'anar al Villamarín, al Camp del Betis, al Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain i juga també al Clàssic contra el Real Madrid.
0: Doncs demà acabarem de veure com es troba Rafinha i també dissabte, però si finalment no pot jugar aquest partit amb el Getafe, quines opcions té Flick al cap per fer de nou?
1: La primera és apostar pel davanter centre suplent, ja sigui, en principi, Gabriel Jesús, el futbolista que es va fitxar aquest estiu provinent de l'Arsenal, per fer exactament això, fer de nou quan Rafinha no pugui estar al terreny de joc. També hi ha la possibilitat aquí d'utilitzar a Hamza en aquest sentit. I a partir d'aquí, les variants que disposa Hansi Flick. El perfil més similar a l'hora d'actuar de nou com Rafinha és Anthony Gordon. El Barça ja ha explicat, i Deco ha deixat moltes vegades molt clar, que la seva incorporació també anava en aquesta línia, la d'un futbolista versàtil que pugui ocupar totes les posicions de la zona d'atac. I després hi ha la via fals nou que encapçala, que lidera Dani Olmo, que en alguna ocasió ja ha ocupat aquesta posició, que Flick aquesta temporada l'ha utilitzat més del que ho venia fent fins ara, però sí que és cert que és un perfil una mica diferent i canvia un punt l'aposta futbolística del Barça Flick.
0: I el rival del Barça de dissabte, el Getafe, sembla que no podrà fer el fitxatge que volia i que ho està intentant aquests dies, Marcos García.
2: Encara és l'exmadridista Dani Carvajal. Veurem com acaba. Encara el partit està en joc, però hi ha diverses qüestions que compliquen la seva arribada al Coliseum. Mira, per una banda, el control econòmic de la Lliga. L'equip de validació de la Lliga no accepta el que el Getafe diu que cobraria Carvajal, perquè defensa que el seu valor de mercat és superior. Si recordeu, semblant el que va passar en el seu moment amb Joao Félix i el Barça. El Barça deia una xifra, la Lliga no se la creia i va haver d'acceptar-ne una altra. El president del Getafe, Ángel Torres, de moment desmenteix cap acord amb Carvajal.
3: No hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo. Lo vamos a intentar.
2: Però és que, a més, aquest matí els companys de Radio Marca han explicat que hi ha un altre escull per l'arribada de Dani Carvajal al Getafe, i és que el lateral dret hauria demanat al Getafe incloure en el seu contracte una clàusula que li permetés marxar al mercat d'hivern si aleshores li arriba una proposta interessant, i el Getafe, evidentment, no hauria acceptat això.
0: No ens movem de Madrid, perquè el Real Madrid, Asensio, demana disculpes.
2: El central Raúl Asensio està sovint, ja sabeu, envoltat de conflictes extraesportius. Aquest estiu va patir un accident de cotxe, ell conduïa i va donar positiu en un control d'alcoholèmia. Es disculpa en declaracions al diari AS.
4: Yo me equivoqué. Yo lo admití, yo lo admito y he pedido perdón y seguiré pidiendo perdón porque al final, como tú dices, soy un chico de 23 años que he cometido errores y voy a seguir cometiendo errores. Todo el mundo comete errores. Pero tengo que ser consciente de dónde estoy. Estoy en el Real Madrid y eso no puede ocurrirme. Soy el primer dolido en que la afición pueda dudar o pueda sentirse decepcionado conmigo. Y soy el primero que quiere estar aquí toda su vida. Por tanto, este tipo de situaciones sé que no pueden ocurrir más.
2: A l'Asensio està de baixa al Madrid per lesió.
0: I l'Espanyol obre demà la 8a jornada de Lliga. Ho farà al camp del Màlaga, el CUE de primera, amb la necessitat de retrobar-se amb la victòria després d'arribar a l'aturada amb dues derrotes seguides. Fa una estona ha parlat el tècnic Manuel González. Què ha dit, Sergi Andreu?
5: Doncs mira, ha confirmat que Javi Puado, que està lesionat des del mes de gener, entrarà en la convocatòria per viatjar a Màlaga, tot i que ha insinuat que serà difícil que tingui minuts. El tècnic està tranquil, convençut que l'equip capgirarà la dinàmica i diu que no té la sensació que demà se la jugui a la Rosaleda.
6: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
5: No ha perdut el sentit de l'humor el tècnic Perico. Escolteu, si no, la resposta quan li han preguntat sobre com havia vist avui l'arribada a la Internacional Roberto Fernández.
6: Bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot, eh? Ha vingut bé. Bé, ha vingut perfecte. Tant ell com Banja, que també ha estat amb la selecció, han vingut els dos en bon estat i perfectes, i Javi Hernández, que va venir tocat, també està en condicions de poder jugar demà. Llavors ja dic, en principi, contents perquè han vingut els tres en perfecte estat.
5: L'equip viatja aquesta tarda cap a Màlaga amb 24 jugadors a la convocatòria, on l'única absència serà la del lesionat Quique García. El Màlaga, per cert que és cué, encara no ha guanyat cap partit en aquesta lliga.
0: I aquesta setmana hem parlat molt de l'últim partit de Leo Messi amb l'Argentina, i de fet Messi ha tancat el comiat amb la selecció argentina amb un darrer missatge que ha fet a les xarxes socials i que ha rebut la resposta de Cristiano Ronaldo.
2: Sí, ahir va ser el meu darrer partit i ja enyoro vestir la celeste i blanca, diu Messi. Parla de la família, dels amics, té un record per a Maradona, li diu el Diego, per als clubs pels quals ha passat i el seu respecte, diu, cada vegada que volia jugar amb l'Argentina, i remata amb un gràcies a Déu, finalment. Entre les respostes, com dius, aquest post d'Instagram de Messi, la de Cristiano Ronaldo, que diu literalment, Leo, tants anys de defensant el teu país i una història que quedarà per sempre. Tot el meu respecte per al que has aconseguit amb l'Argentina, una abraçada. Això diu Cristiano. I encara sobre el comiat de Messi, un vídeo que ha fet fortuna les darreres hores a les xarxes. Aquest és un vídeo a l'interior de l'autocar de l'Argentina de camí cap al Monumental. Són els jugadors liderats bàsicament per Rodri de Paul, l'ex de l'Atlètic de Madrid, ara l'Inter de Miami. Li cantaven a Messi per intentar insistir per una última vegada que es quedés a la selecció. Ja has vist que no va canviar d'idea.
0: A segona divisió, el Sabadell juga dissabte a Ceuta i el tècnic Ferran Costa ha fet avui la roda de premsa prèvia perquè demà ja han de marxar, ja ho han de fer ben d'hora perquè els espera un desplaçament força llarg, Eudald Serra.
7: Un desplaçament per terra, mar i aire en què hauran d'invertir unes quantes hores fins a arribar a Ceuta, una ciutat que des de fa més de 2 mesos viu una complexa situació tant social com política. Tot i això, el tècnic del Sabadell, Ferran Costa, assegura que d'aquest fet el vestidor no se n'ha parlat.
8: Jo soc entrenador de futbol i no és una cosa... Hem parlat de Dubó, que és el seu entrenador, hem parlat de Dubó, que és Alejandro Camacho, del Peu, que té Marino Illescas, de... Totes aquestes coses són de les que parlem. Prou feina tenim, perquè és un equip amb molta capacitat, amb molts arguments, i la resta no em correspon.
7: Costa també ha explicat que el defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat amb l'equip, però que encara manté força dubtes fins a darrera hora per fer la convocatòria, ja que aquesta setmana han tingut un virus que ha afectat el vestidor.
0: Tornar a parlar del Barça, en aquest cas del Barça femení, perquè tenim una última hora, Marcos. Sí. Ja sabeu que el Barça femení té partit de Champions al Camp Nou l'11 de novembre, Barça-Arsenal, però és una data que coincideix amb la vaga general i, per tant, què
2: sí,
0: passa?
2: És una informació de la nostra companya Sònia Gelmà. El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara a aquell partit, aquell Arsenal-Barça previst, Barça-Arsenal previst per l'11 de novembre, 6:45 al Camp Nou. Com que coincideix amb vaga general, això complica la disputa del partit en aquella data prevista, i el que fa el Barça a hores d'ara és avisar la UEFA i fer una petició formal per veure quina solució es pot trobar.
0: A veure si poden canviar, moure una mica de dia. El partit és difícil, ja ho sabem. Sí. Sobretot en partits de Champions, però és evident que el Barça ja haurà traslladat les complicacions que això, més enllà de la convocatòria de vaga general, suposaria doncs, dificultats també
2: veurem.
0: De logística, de moviments i fins i tot que es pogués fer el partit.
2: Sí.
0: Doncs veurem quina és la resposta de la UEFA a aquesta petició que ha fet el Barça fa poca estona. I el creixement de la Lliga Femenina de Futbol ha estat exponencial els últims anys, tant pel que fa a les prestacions de les futbolistes com també en el que envolta els terrenys de joc. I un dels símptomes d'això és la capacitat de convertir-se en un pol d'atracció econòmica. I recentment n'hem vist un altre d'exemple, David Ubach.
9: I és que la Federació Espanyola ha firmat un conveni de patrocini per al col·lectiu arbitral de la Lliga F i també de la Primera Federació, les dues màximes categories femenines. L'acord és amb l'empresa asseguradora ARAC i preveu que les àrbitres de les dues categories d'aquest màxim nivell femení llueixin el seu logotip a la part posterior de les samarretes. Bettina Aníquel, que és la consellera delegada d'ARAC a Espanya, en parla de l'acord.
10: Defender lo que es justo, eso coincide muy bien o encaja muy bien con todo el tema de la árbitra. Una árbitra tiene que conocer las reglas, tomar decisiones, ser imparcial, ¿no? Y asumir la responsabilidad de esas decisiones. Para romper un poco esas barreras es tan importante que haya referentes y que tengan visibilidad, porque las tenemos, están las árbitras, pero se tienen que ver.
9: El patrocini és de cara als propers dos anys.
0: Menys de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
11: En aquesta situació no podem qualificar cap partit. Com
0: avui juga el Barça amb vol, partit de Champions. Han d'oblidar la sotregada al Mundial de Clubs.
12: Catalunya migdia.
13: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
14: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
13: Entrades ja a la venda.
15: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
16: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Dofimuta amb la Filarmònica de Múnich,
17: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
16: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
17: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
18: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
19: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de...
20: Ex-ocasió, home...
19: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
21: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
22: Si vols fer la compra bé, t'han a carrer.
23: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
12: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
0: Abans de parlar d'handbol, amb bàsquet a l'Eurolliga, el Barça rep demà els Alguiris i per aquest partit té una baixa d'aquest matí, d'última hora, però també és cert que recupera efectius importants. Ernest Macià.
1: Doncs sí, pesen probablement més les bones notícies perquè s'estava esperant que el Barça pogués incorporar dos pivots que estaven lesionats, atès que només en té un, Oleg Balcerovski, que vam entrevistar al Tot Costa. Doncs bé, Tosin Embolia i també Josh Nebo, que ja havia jugat un partit, podran tornar, si no hi ha cap contratemps, demà vestit de curt i, per tant, acompanyaran a Balcerovski en el joc interior. I Justin Minaya, un jugador que en teoria havia de ser dels que menys minuts tindria, però que ha començat prou bé la temporada, té un problema de doctors i es perdrà els 10 propers dies, per tant, pràcticament dues setmanes de baixa. La prèvia d'aquest entrenament del matí que hem viscut avui, hem vist aquests nous jugadors, aquests jugadors incorporant-se a la feina, Kevin Panther creu que aniran molt bé a la dinàmica.
25: We had Josh a little bit, to be honest with you, and the guys that was out.
9: Vam tenir en Josh Nebo un partit, però després ell i en Tosin ja van ser baixa. I he estat tan focalitzat en la meva feina que per moments m'he oblidat que ens faltaven tants pivots. Però ara quan tornen, com que tenim molt bona química, la cosa anirà bé.
25: So once those guys come back, I think it'll increase even more. So that'll for sure be helpful.
1: També la prèvia d'aquest partit del Barça-Zalgiris. Hem conegut que l'NBA s'ha mogut davant la negativa de l'Eurolliga d'acceptar la seva proposta, doncs associant-se amb la FIBA i buscant la possibilitat una altra vegada doncs que els tres partners amb l'Eurolliga, FIBA i l'NBA doncs es posin d'acord, i això fa presagiar que hi haurà una altra oferta, una altra opció de seguir negociant futures col·laboracions NBA-Eurolliga.
0: I a l'Eurocup, victòria ahir del Manresa.
1: Va ser una victòria que va arribar ja pràcticament des del primer quart i el Manresa la va saber mantenir. És veritat que finalment el Ratio Farm Ulm es va costar 10 punts, però no van veure per allà el Nou Congost aquesta primera victòria de la temporada en partit oficial al marge de la Lliga Catalana. La CB de moment encara no s'ha guanyat cap dels dos partits i a l'Eurocup ja tenim una victòria i una derrota.
0: Això al bàsquet i a l'handbol. El Barça té la baixa del porter Hallgrimsson pel partit d'avui de Champions.
2: Sí, ahir tenia febre, doncs no s'ha recuperat. Els porters seran Sergei Hernández i Sergei Novakovic. És un partit del Barça contra el Dinamo de Bucarest. Avui a 9:15 i per Esport 3.
0: El Mundial de MotoGP canvia el format de la competició per l'any que ve i els pilots expressen les seves opinions i no tots van en la mateixa direcció, de Miguel Aguilar.
3: S'ha demostrat que un sindicat de pilots és impossible perquè no es posaran mai d'acord, per tant cadascú fa la guerra pel seu compte i això els debilita. Els pilots els ho han comunicat un cop s'havia consensuat la decisió entre les fàbriques i MotoGP. Els germans Márquez diuen que o ho acceptes o te'n vas. Ni tan sols el campió intenta liderar un corrent d'opinió. Jorge Martín, el líder, reclama que els tinguin en compte. El més vehement ha estat Pedro Acosta.
4: Tenemos ya suficientes sesiones durante un fin de semana de MotoGP actual de arriesgar mucho como para meter otra más y seguir teniendo las sprint races todas las carreras. Entonces, yo creo que nos tendríamos que relajar un poco con este tema.
3: Acosta i altres pilots, també Marc Márquez, creuen que aquest nou format genera més estrès i més risc i al capdavall retallarà la carrera esportiva d'algun d'ells.
0: I aquest cap de setmana, Gran Premi d'Indonèsia, MotoGP amb les curses Spring i de Gran Premi en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Aquest cap de setmana comença la Lliga Femenina de Rugby i ho fa amb un embolic dels grossos. Un embolic que, a més, afecta directament un dels dos equips catalans de la categoria Eudal.
7: Parlem del Buc, que, juntament amb el Sant Cugat, són els dos clubs catalans que, a priori, han de militar en la màxima categoria femenina del rugby estatal. I és que ara mateix l'equip barceloní encara no sap si jugarà o no per un embolic federatiu de dimensions considerables. Recapitulem i tirem enrere fins a final de la temporada passada, quan el Barça va aconseguir l'ascens a la màxima divisió, però que el no complir els requisits indispensables de tenir un equip B reglamentari va ser desposseït d'aquest ascens. La plaça va ser oferta al Buc i a l'Eibar com a següents classificats, i aquests s'ho havien de jugar un partit, però les basques hi van renunciar i, per tant, el Buc hi va accedir automàticament.
0: Però, Eudald, per embolicar-ho encara més, aquí apareix el Pozuelo.
7: Les madrilenyes havien perdut la màxima categoria com a últimes classificades i reclamen a la federació jugar un partit amb el Buc per disputar-se aquesta plaça. La federació ho accepta i fixa un partit entre el Buc i el Pozuelo. El Buc, però, no hi està d'acord. Porta el cas a la justícia ordinària, que decreta la cautelar, deixa en suspens l'eliminatòria i exigeix a la federació inscriure els dos equips a la màxima categoria fins que hi hagi una resolució final. És a dir, que ara la Lliga té 9 equips en lloc de 8. Tot i això, la Federació Espanyola de Rugby, que també ha recorregut la cautelar, ha decidit que la Lliga comenci igualment i que juguin tots els partits previstos, tret del que li tocaria jugar al Buc o al Pozuelo, a l'espera del que digui el jutge.
0: I encara tenim temps per explicar alguna cosa més amb el David, l'Atlètic Barceloneta, que va debutar amb triomf a la Lliga de Campions de Waterpolo.
9: Els mariners, que recordem-ho, són els actuals campions d'Europa, van superar per 15-12 el Novi de Belgrat Serbi, en el que ha estat un dels últims anys un dels clàssics del waterpolo europeu. Va ser un partit ben igualat, en què els mariners van començar a remolc en el primer parcial, però que van anar cap girant de mica en mica, un triomf que s'afegeix al del Sabadell de dimarts també a la Champions.
0: Al Mundial d'Hockey Patins de Paraguai, la selecció espanyola femenina ja espera rival a les semifinals de demà.
9: L'equip espanyol, amb 7 de les 10 jugadores catalanes, ha superat de matinada Suïssa per 0-6 i ha acabat primer de grup amb 4 triomfs en 4 jornades. A les semifinals, l'equip de Sergi Macià té molts números de jugar amb Portugal o amb Colòmbia com l'altre possible rival.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia explicant com l'impacte per la mort de Mari Carmen Abascal ha tingut en el moviment per l'habitatge i en el conjunt de la precampanya electoral de cara a les eleccions del 29 de novembre. Això, mentre se succeeixen els moviments als diferents partits polítics, avui amb Xavier García Albiol i Ada Colau de protagonistes i amb Gabriel Rufián com a gran interrogant ara mateix sobre qui encapçalarà cadascuna de les llistes. També hem connectat amb Brussel·les, on l'exconseller Toni Comín ha obert la porta a una tornada imminent de l'exili per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid, independentment del que facin Carles Puigdemont o Lluís Puig. I hem repassat també la figura de la canadenca Anne Carson, flamant Premi Nobel de Literatura 2026, s'ha conegut a la una d'aquest migdia. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que avui, que és el primer dia que entren en vigor el primer dels decrets antidesnonaments i per l'habitatge del govern espanyol, s'acaba d'executar un desnonament a la part baixa de la Rambla de Barcelona. Es tracta d'una mare amb els seus dos fills menors. Una cinquantena dels acampats de la plaça Catalunya s'hi havia desplaçat per intentar impedir aquest llançament, que finalment s'ha fet en presència d'un dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Anem cap allà, Núria Hart, bona tarda. Doncs...
3: Bona tarda.
2: Hola, ara sí, Núria.
3: Doncs aquest desnonament, que s'ha produït de forma molt ràpida, sense cap tipus d'aldarulls, ha sortit la mare amb un dels seus fills de 14 anys amb tres maletes i han marxat amb una persona que els acompanya a veure quina alternativa poden trobar de serveis socials, perquè han hagut de deixar casa seva després de 2 anys, no saben on anar. A 4:45 de la tarda els hi surt la filla de 3 anys de l'escola, l'han d'anar a buscar, no parlen ni català ni castellà, allà, són de Rússia, van haver de deixar el país. Ens explicava una de les seves amigues, que sí que parla català, que està aquí acompanyant-nos, van haver de sortir de Rússia per motius polítics. Ara, avui, els han fet fora de casa. La gent que es manifestava davant d'aquest desnonament, quan s'ha produït, han marxat sense més, cap al carrer del Carme, han cridat, on diuen que ara n'hi ha una altra en marxa, i la seva amiga, que ens assegura que no tenen cap alternativa habitacional i que sí que han presentat un certificat de vulnerabilitat. Escoltem-la, la Júlia.
4: No tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions.
3: Per tant, una realitat que topa amb el decret d'habitatge que ha entrat avui en vigor després que ells publiqués amb el BOE, perquè, segons aquest decret, el desnonament que hem vist avui aquí fa molt poca estona a la Rambla no s'hauria d'haver produït.
2: Doncs ho podrem analitzar en temps de tertúlia. Mentrestant, Pimec avalua en 117 milions i mig d'euros l'impacte econòmic dels aiguats dels últims dies a les empreses del Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Maresme. 3/4 de les empreses afirmen que han quedat afectades i que han hagut d'aturar o reduir l'activitat. El Vallès Oriental gairebé concentra la meitat d'aquest impacte. La patronal reclama reforçar les ajudes directes a les empreses i als autònoms. A Madrid, el Tribunal Suprem ha anul·lat el reial decret que enduria els requisits per crear universitats privades a Espanya. La sala contenciosa administrativa ha estimat un recurs que va presentar el govern de les Illes Balears contra el text. Apunta que el govern espanyol no va justificar prou bé la tramitació urgent de la norma que permetia saltar-ne el tràmit de consulta pública prèvia. I ha mort als 60 anys el cantautor Joan Porta, conegut artísticament com el Gitano de Balaguer. Icona de la música marginal i de la rumba a les comarques de Lleida, l'artista s'havia retirat dels escenaris feia pocs dies per un empitjorament del seu estat de salut.
0: Passant 4 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins a les 4, amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
6: Bona tarda i bona hora, senyor Fernández.
0: L'advocada Lourdes Ciuró, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: I el també advocat Marc Molins, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Que fan la tertúlia fora, aquí a la porta de l'estudi, i algun dia faran tard a la de debò, que és la que es fa amb el micròfon obert.
9: La Lourdes va superembalada.
0: No tinc cap dubte que és més sucosa la que feu fora de l'estudi, que no passa que després feu la que després feu a dins,
8: Avui però... no era tertúlia, avui era una magistral per entendre els decrets que estan en vigor, que ens estava donant la Lourdes.
7: Lourdes, els secrets de Lourdes.
0: Escolta'm, doncs ara de seguida, perquè tenim algun dubte sobre aquest desnonament que s'ha fet a la Rambla, perquè enteníem que no es podia fer perquè no devia ser família vulnerable, però les amigues de la persona, de la mare de família, qui han desnonat, diuen que sí, que tenia un certificat de vulnerabilitat. Per tant, això ens fa ballar una mica al cap. Per tant, ho haurem de confirmar tot plegat. Abans, però, ja ho sabeu, des de fora... Els dijous saludem la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Tot bé?
8: Molt bé.
0: Perfecte. Escolta'm, ho celebrem. Quin tema ens vols proposar, a veure?
8: Mira, fa uns dies, a la nit dels ignorants, Marta Romagosa parlava amb l'Anna Maria, del barri de l'Eixample, que fa uns mesos que conviu amb un robot que l'ajuda en situacions d'urgència. A més, li recorda la medicació, les dates per fer visites mèdiques, li resol dubtes, i ella diu que, a més, li fa companyia, no? I aquesta iniciativa forma part d'una prova pilot de l'Ajuntament de Barcelona per millorar l'atenció domiciliària de la gent gran. Aquests robots són els ARI, robots d'assistència intel·ligents. Se n'han desplegat uns 600 dins una estratègia de teleassistència avançada i poden ajudar a detectar ràpidament situacions com una caiguda, un accident domèstic, no? I llavors tot d'una avisa en emergències. I encara que se'ns diu que no substituiran els professionals que es dediquen a les cures, sí que desperten recel entre aquelles persones que fan aquesta feina d'assistència i que fa temps que es queixen de les condicions precàries en què es troben. És a dir, aquestes persones consideren que s'ha invertit en robots abans de fer-ho en una millora dels seus salaris, dels seus recursos, i etcètera, etcètera, no? El pressupost base de licitació d'aquests robots és de 3.788.000 euros, que es financen amb fons de Next Generation, i això posa damunt la taula una sèrie de qüestions que m'agradaria tractar, i és que, bé, està clar que aquests robots són per complementar i no per substituir la feina dels professionals de l'atenció social, però la pregunta és si no fomenten, si no impliquen una mena de deshumanització d'aquesta feina, no? Perquè a Catalunya hi ha unes 186.200 persones grans que viuen soles, unes 137.000 tenen més de 80 anys, i el que em deman és si no començam a estar més còmodes amb la idea de conviure amb robots que de fer-ho amb persones. I també em deman les derivades que pot tenir tot això, no? D'aquí a 11 dies comença la Setmana contra la Solitud No Desitjada, que és una emergència social, un 20% de la població se sent sola a tot l'estat, i que les màquines ens fan companyia, és vera que no és nou, perquè la tele ens fa companyia, la ràdio ens fa companyia, però a darrere hi ha gent, no? Hi ha persones que fan els programes, gent que ens parla, que ens comunica els temes que tracten, però la cosa es complica amb el mòbil, no? Que ens té enganxadíssims, i ja no sabem si ens fan companyia o es que deixem de trobar a faltar aquesta companyia perquè el mòbil ens aïlla en una mena d'espai a part, no? I estem més a gust en aquest espai que no en societat moltes vegades. I ja és del tot inquietant sentir que la IA, la intel·ligència artificial, és amiga nostra o ens entén més que moltes persones perquè li poden fer tota mena de consultes i ens respon, ens dona consells, creiem que ens ajuda i tot això, no? Començam a confiar en un robot, en un aparell, més que en la gent. Ens resulta més fàcil tenir un robot que ens recorda que ens hem de prendre la medicació o ens hem de dir que, o ens diu que hem de fer davant d'unes situacions que no pas obrir la porta de casa nostra a una persona perquè ens atengui. I això, a la llarga, crec que encara farà que ens sentiguem encara més tots sols, no? I una altra pregunta. Si el robot falla, perquè de vegades les màquines fallen, a qui responsabilitzam? Es pot jutjar per negligència a una màquina? I si no dona la resposta que esperàvem? Perquè això també pot ser molt angoixant, no? En una situació que requereix atenció immediata, no? Sempre que intentem resoldre un problema a través d'un robot, és molt més complicat que si ho feim cara a cara amb una persona. En casos d'atenció telefònica és molt clar, no? Que has de repetir mil vegades una paraula perquè t'entenguin, o si el teu cas no es troba en cap de les opcions que et donen, no? Que te diuen premi 1 si passa això, premi 2 si passa això altre, i no és cap d'aquestes coses, pot ser desesperant, no? És a dir, delegar coses tan importants i tan humanitàries com l'assistència a un robot no és el mateix que utilitzar robots per donar-te de baixa d'un subministrament, per exemple, no? Llavors, ens estem acostumant a prescindir de les persones perquè ens ajudin i perquè ens atenguin, i en conseqüència perquè ens ajudem i ens atenguem els uns als altres?
6: Bueno, jo crec que és que tenim un problema que moltes vegades ho parlem, quan parlem dels temes socials, és un problema econòmic, és un problema de recursos finits i de que l'estat del benestar doncs arriba fins on arriba, a cobrir el fins que arriba, i de fet hi ha forces polítiques que pensen que el nostre país es paga massa impostos, malgrat que és un dels països que està per sota de la mitjana de pressió fiscal de l'OCDE o de països veïns com França. Mentre tinguem el sistema fiscal que tenim, és evident que l'estat del benestar arriba fins on arriba, i això es vol dir que hem de tirar d'aquesta mena de recursos, doncs en aquest cas doncs els robots, perquè per més complex que en sigui un, que en sembli un robot i molt tecnològic que sigui, i que aquest contracte de, no sé si he dit 3 milions, la Llucia de l'Ajuntament de Barcelona, doncs és una quantitat important, això és molt més assequible que una persona contractada amb un conveni col·lectiu i que estigui, per exemple, 24 hores a casa d'una persona gran, que vol dir que hi ha d'haver doncs 3 torns, per exemple, 3 persones diferents. Per tant, per mi, benvinguts siguin els robots, benvinguda sigui la tecnologia, igual que la IA, que també ho hem parlat moltes vegades, sempre que complementi i no substitueixi. És a dir, hem de procurar que al costat de cada persona gran que viu sola tingui o no una situació de dependència, només pel fet de que visqui sola, tingui algú que la vagi a veure, algú que li faci companyia, algú que estigui al seu costat. Hi ha fundacions a les que s'hauria d'ajudar més, com els Amics de la Gent Gran, però a mi no em sembla malament que hi hagi un tipus d'assistència, doncs en aquest cas un robot, que per exemple si aquesta persona de nit li passa alguna cosa, cau, o jo què sé, o les seves constants vitals estan malament, doncs automàticament sigui capaç d'enviar un avís o que li recordi que s'ha de prendre la medicació o l'ajudi amb coses domèstiques.
8: Això no pot fer el telèfon mòbil, pregunto, des de la ignorància.
6: Doncs no ho sé si ho pot fer el telèfon mòbil, però jo crec que són coses que sigui amb el telèfon mòbil o sigui amb un robot que s'han de poder fer amb la tecnologia, i hem d'assegurar que la gent gran doncs això ho tingui aquest accés, perquè també amb molts d'ells, doncs amb el cas del telèfon mòbil sabem que hi ha una bretxa digital.
7: Fa peneta, però de pensar que has de tenir una persona gran o una persona que necessiti assistència assistida per una màquina, no? Per un robot, més enllà de que doncs són eines...
0: També és per com hem canviat les nostres societats, és a dir, els nostres pares i els nostres avis se'n cuidaven dels seus pares i dels seus avis, i en canvi ara, com que tots treballem, com que tenim uns horaris que no s'aguanten per enlloc, i com que tenim unes cases en les que no s'hi cap, diguem-ne, tot plegat ha fet pràcticament impossible fer allò que havíem fet, no?, tota la vida.
8: I que estem més còmodes, segurament, amb una màquina.
0: Sí.
7: Jo el que volia dir és que precisament tot ve d'un, també d'un, no tot ve d'una cosa, perquè són multifactorials sempre els problemes, no? Però tenim una llei de la dependència que va néixer com el quart pilar del benestar, de l'estat del benestar, que va néixer sense dotació. I allí hi havia un articulat que apostava pel cuidador professional, perquè sí que és cert que les persones volem envellir a casa, no ens agrada que ens portin a una residència, preferim tenir el nostre entorn, i aquella es preveia doncs, que hi podia haver cuidadors professionals per atendre les persones amb necessitats, però que sí... es quedava doncs la cuidadora principal era algú de la família, que ailàs acostumava a ser una dona, doncs aquesta se li remuneraria evidentment molt per sota. Per tant, aquí tenies una persona que treballava, que era la dona, normalment amb un percentatge elevadíssim dels casos era la senyora de la casa, de la mare o la filla o la jove de la persona gran, qui es quedava a casa. I es va apostar per aquest model que perpetuava les dones vinculades a la cura, i es va desestimar apostar per recursos de dotació a professionals que poguessin estar, doncs, rebre els seus recursos, els seus diners de sou, diguem-ne, i a més ajudant les famílies a pagar aquests professionals amb subvencions directament a càrrec de l'Estat. Per tant, tenies per una banda professionals qualificats que cuidaven les persones grans amb una dotació de suport a les famílies que ho necessitessin, i permeties que la dona de la casa pogués continuar treballant si tenia una professió fora de casa. Per tant, la contribució a les arques de l'Estat era més elevada, i per tant els impostos que pagaven eren més elevats, i per tant podíem seguir ajudant millor l'Estat del benestar. Però no, amb una mirada doncs, de propaganda electoral de llei, doncs, que va ser aquesta, que carregava els neules contra les finances de les comunitats autònomes, perquè l'Estat se'n va sortir de rosites, com sempre, com ara ha fet amb el decret de l'habitatge, ja en parlarem, doncs, continuar perpetuant les dones a casa. Pues, pues un 10. I ara què? Ara comprem màquines perquè siguin les màquines les que acompanyin a la gent gran. Jo no dic que no siguin necessàries, no seré jo qui rebutgi els avenços i tot el que tenim a disposició per fer-nos la vida fàcil. Però al cap i a la fi, escolta, potser valdria la pena pensar més, i en general, i més ara en aquestes dates que estan passant, que es pensi amb mirada més llarga, no tan curtplacista, i quins són els efectes, i avaluem les polítiques que tirem endavant, sisplau, perquè estem llançant molts diners que al final no acaben de fer l'efecte que necessitàvem o que es preveien amb aquelles lleis que es van aprovar o amb una finalitat determinada.
10: Jo comparteixo aquesta sensació de desconcert, d'incertesa, que explicava també, a més, no només la Lourdes Alfarran, sinó també la Llucia. Hi ha un professor de la UE de filosofia, el Nemrod Carrasco, que ha escrit un llibre fantàstic sobre les apories del segle XXI, no? Precisament aquestes innovacions tecnològiques que generen aquest desconcert, no només tecnològiques, eh? El professor Carrasco parla en realitat de aquesta sensació col·lectiva de desconcert. A què es refereix, per exemple? L'AVE havia de venir per donar-nos a tots més temps, perquè era més fàcil anar i tornar, i en realitat el que ha fet és treure'ns-el, no? Per què? Pues perquè històricament tu anaves a Madrid, feies el que havies de fer, i aquell dia el dedicaves a la resta, pues a gaudir de la Castellana o del Prado. Avui en dia l'AVE et permet col·locar-te unes reunions per la tarda, ajustar els horaris, és a dir, el que ens havia de donar temps, en realitat ens en treu. La telefonia mòbil, el que a priori ens havia de fer, que és comunicar, en realitat ens està incomunicant. I el que planteja la Llucia és una nova aporia, és una nova incertesa al fil d'aquesta revolució tecnològica. És a dir, a priori el que sembla que és bo i positiu, que és la robòtica, si genera uns camps i uns àmbits d'enorme incertesa, no? Perquè la robòtica pot ser un mecanisme per facilitar-nos la vida o per torturar-nos si no la sabem aplicar correctament. Per tant, jo crec que serà essencial anar identificant aquestes apories i anar-nos donant criteri. Pel que fa, i acabo, a la robòtica, jo crec que és essencial distingir el valor afegit. Hi ha àmbits en els que l'ésser humà afegeix valor i és insubstituïble, les emocions, és absolutament insubstituïble, però evidentment hi ha àmbits en els que la presència d'un ésser humà no afegeix valor, i aquest és el terreny abonat precisament per la robòtica. Però si no ho definim, identifiquem correctament, correm el risc col·lectiu d'incomunicar-nos amb mitjans de comunicació, de treure'ns temps en el que a priori ens l'ha de facilitar.
11: Bé, en tot cas sí que estic d'acord que peta una mica el cap, de dir, no, escolta'm, els nostres grans estaran acompanyats d'un robot.
8: Correcte.
11: Bé.
8: De moment és una prova pilot,
11: eh? Ja, no, sí, però no descartis que al final acabi sent el més extès per tot arreu. I segurament acabaran perfeccionant-lo de manera que aconsegueixi el principal objectiu, que és que la gent gran no se senti tan sola.
6: Ara, amb el ChatGPT.
11: Com a societat mereix un replantejament de dir què estem fent per no poder acompanyar a nosaltres o no poder acompanyar
6: amb persones grans. Oscar, ho faran sobretot perquè és més barat.
11: Sí, bé, però també convida una reflexió de quina societat fem, que per fi tot per cuidar els nostres grans anirem més al compte corrent que no pas al tracte humà, diguem.
10: És barat en inici, el tema és quin cost deixa, no? Perquè això pot provocar un efecte retorn devastador, inclús en termes econòmics.
7: O de salut mental.
10: Exacte, això em refereixo.
11: Llucia Ramis, gràcies, bona tarda.
8: Que vagi molt bé, una ferrada.
11: Passant 3 minuts d'un quart de 4, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
5: Catalunya migdia.
12: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena, treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit, una panxa es belluga, l'altra sent papallones, tant de bo ja fossis aquí.
13: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
14: Amb el Tast d'Orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
15: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
14: Entrades a auditori.cat.
16: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, que deu ser una fira de...
17: Expocasió, home.
16: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
18: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
17: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
19: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
20: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
19: I amb productes del territori.
20: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
19: Vinga, va, comencem!
21: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
22: Catalunya migdia.
23: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
24: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
23: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
25: I també disponible a la plataforma 3Cat.
26: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
2: El Matí de Catalunya Ràdio, marxem fins a París. El pròxim divendres, 9 d'octubre, farem el programa des de la capital francesa per celebrar amb Maria del Mar Bonet els 50 anys del seu mític concert a l'Olímpia. Aquest divendres ens acompanyarà des de París Maria del Mar Bonet, el director de l'Orfeó Català Xavi Puig, l'exjugador del Barça Lilian Thuram, dos dels nostres col·laboradors Àngel Llàcer i Pere Estupinyà, i tindrem moltes més sorpreses.
26: Aquest divendres 9 d'octubre al Matí de Catalunya Ràdio des de París.
22: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
22: Som
26: 3Cat. Som 3Cat.
0: 9 minuts i seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Lourdes Ciuró, el Marc Molins i el Ferran Casas. El dia en què ha entrat en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol. Hi ha petit retocs respecte al que es van desestimar al Congrés dels Diputats, però en essència contenen més o menys les mateixes mesures. En aquest nou decret se cita explícitament els grans tenidors a l'hora de limitar les operacions que es consideren compra especulativa, cosa que en l'anterior no es feia. La normativa manté que no podran comprar habitatges per un preu inferior al 70% del valor de taxació, una valoració que haurà de fer una societat independent i homologada pel Banc d'Espanya. A més, s'amplia fins al 2030 aquesta nova normativa. Un altre dels grans punts, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables, acreditant aquesta condició pels serveis socials. Durant els pròxims 4 anys serà això. Ara bé, si és un petit propietari qui té un pis llogat a una persona vulnerable que no pot pagar el lloguer i que se l'hauria de desnonar, llavors serà la Generalitat qui s'haurà de fer càrrec de compensar el propietari si l'administració no pot donar una alternativa habitacional. Queden fora d'aquesta compensació empreses i grans tenidors que es dediquen al negoci. Amb aquest nou context, el primer cas amb aquest decret en vigor el teníem aquest matí a la Rambla de Barcelona. Hem tingut la Núria Hart pendent d'aquest desnonament. Núria, bona tarda.
3: Bona tarda, Òscar.
0: Un desnonament que al final sí que s'ha fet.
3: Sí, sí que s'ha fet. Ha sigut a la Rambla de Barcelona, a la part de baix, a l'alçada de Drassanes. Hi havia una desena de furgonetes dels Mossos d'Esquadra, una cinquantena de manifestants, la majoria han baixat de la plaça de Catalunya quan han rebut un missatge a les 11 del matí per part de l'entorn que acompanyava aquesta família que havien de desnonar de la Rambla, han baixat. Això ha fet que el desnonament es fes amb 3 hores més de retard. Quan s'ha produït ha sigut molt ràpid, els manifestants no han fet cap tipus de resistència, ni aldarull ni enfrontament amb la policia. De fet, han cridat a anar-se'n ràpid cap al carrer del Carme, on deien que hi havia un altre desnonament, i el que hem vist ha sigut una mare que sortia amb un dels seus dos fills de 14 anys amb tres maletes molt grosses. Això ha fet que al principi, perquè ha passat tot amb molta tranquil·litat per la tensió que hi havia al carrer, que fins i tot arribéssim a pensar que eren turistes, que sortien d'un pis turístic, com n'hi ha tants a a la Rambla, però era aquesta família que assegura que té un certificat de vulnerabilitat. Així ho diu la seva amiga que els acompanyava i que era l'única persona que parlava català, perquè doncs ells són de Rússia, van arribar aquí fa 4 anys i no parlen ni català ni castellà, i estaven absolutament desubicats, perquè a més d'aquí una estona els hi surt la nena petita de l'escola, que té 3 anys, que ens explicaven que aquest matí no hi volia anar, veient doncs la situació d'atenció que es vivia a casa seva. I el que ha passat és això, que doncs els han desallotjat, aquesta família, que assegura que té un certificat de vulnerabilitat. Nosaltres estem fent trucades per poder confirmar aquesta informació amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ens enviï l'ordre judicial que ha fet possible aquest desnonament. Amb Mossos d'Esquadra tenim ara el telèfon, hem de trucar a l'advocat de la família perquè ens ho confirmi, però realment ha sigut una imatge de la realitat que xoca absolutament amb aquest decret d'habitatge que tu deies que avui entra en vigor i que explícitament prohibeix el que ha passat avui a la Rambla de Barcelona.
11: Això ens fa dubtar, perquè en teoria, si és veritat que hi ha aquest certificat de vulnerabilitat, no se'ls hauria hagut de desnonar, no s'hauria pogut,
1: no,
11: en teoria, no?
1: Amb la nova llei, fins al 2030, si tu tens un certificat de vulnerabilitat, encara que el teu propietari sigui particular, no se'l pot desnonar.
3: En aquest cas només... no és gran tenidor, però, com dius, és indiferent si és un gran tenidor o un particular, no. Però en aquest cas no és un gran tenidor.
1: No, no, i no, la llei tampoc, vull dir, bloqueja la possibilitat de desnonar, encara que sigui un particular, eh? Només no es desnona en cas de que no siguin vulnerables i hi hagi una sentència que condemni a llançament, a marxar.
11: Per això que diu... És una amiga de la persona que han desnonat, aquí, la font d'informació. No?
1: El que no sabem és si el propietari és també el seu tor vulnerable, que és una de les opcions que la llei preveu. O que sigui un propietari de 2 habitatges com a màxim. És a dir, si el propietari és vulnerable al seu torn, també, perquè necessita llogar el pis per pagar la residència, per dir alguna cosa, no operaria el desnonament. O sigui, no es podria bloquejar el desnonament. O bé, si té 2 habitatges, o menys, 1 o 2.
11: Per tant, en aquest cas, Núria, ens falta informació, perquè si la informació és la que tenim, no s'entén com s'ha pogut fer aquest desnonament. Tret que hi hagi això, o que no sigui veritat, que tinguin un certificat de vulnerabilitat, o, com diu la Lourdes, que el propietari del pis també sigui vulnerable i que, per tant, en cas de que tots dos ho siguin de vulnerable, sí que es podria fer aquest desnonament. Perquè si no és una d'aquestes dues hipòtesis, alguna cosa ha fallat, perquè no s'entén el que ha passat avui.
3: No s'entén, i ara doncs ens espera molta feina, no?, d'intentar esbrinar què és el que ha passat realment, si aquest certificat de vulnerabilitat existeix. També doncs el que ara explicàveu, no?, si per part de la propietat doncs també hi ha necessitat de tenir aquests pisos. La veritat és que tenim poca informació per una de les parts, i el que farem doncs és intentar reconstruir la història des d'altres angles per esclarir què és el que ha passat.
11: Gràcies, Núria Hart, des de la Rambla de Barcelona, on s'ha fet aquest desnonament. Gràcies i bona tarda.
3: Bona tarda.
11: No sé com ho veieu, a banda d'aquesta entrada en vigor d'aquests decrets, la manera com s'han aprovat i com s'aprovaran a la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats, aprofitant el PSOE, que allà el repartiment de forces no és la mateixa que el ple. Bueno, que, per tant, el vot de Junts per Catalunya no és necessari, i per tant, encara que s'hi oposin, podran tirar-lo endavant.
4: És el que vindria a ser un acte de filibusterisme
11: parlamentari.
4: La paraula parlamentari, és dir, de buscar doncs un context més favorable, en aquest cas amb unes majories diferents, per aprovar a la Diputació Permanent aquest decret. Però tot això és una broma, diguéssim. És una broma en el sentit és que és evident que afecta gent, però que estem parlant d'una mesura que durarà el que duri. Hi ha unes eleccions convocades el 29 de novembre, i en funció de quines siguin les majories en aquestes eleccions, doncs aquests decrets moriran en l'oblit i es farà una nova norma, o es mantindran vigents. Vull dir, realment la pilota de partit és el 29 de novembre, no a la Diputació Permanent, on serà un element més de la campanya electoral, perquè serà una forma doncs d'aprovar uns decrets, tornar a remoure el debat i intentar doncs allargar aquest momentum de l'habitatge, que òbviament li convé a Pedro Sánchez, però jo crec que li convé sobretot al que té a la seva esquerra. És dir, Pedro Sánchez no pot pensar en tornar a ser president del govern sense un resultat mínimament arregladet de Sumar, que ara es dirà Frente Amplio. És a dir, jo crec que el resultat de PNB, Bildu, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, és a dir, l'aportació d'escons que faran aquestes forces polítiques a una possible investidura serà, si fa no fa, similar als que tenen ara. I segurament el PSOE estarà entre els 120 i els 130 escons, no? Franja baixa, franja alta. El tema és si hi ha aquesta aportació de 20 o 25 escons de tot aquest món.
1: La llàstima és que, és el que diu el Ferran, eh? Són decrets que s'aprovaran per diputació permanent, que és un frau de llei, més que filibusterisme és un frau de llei, perquè estàs aprofitant una norma que és legal, que permet aprovar decrets amb dansa o real, decrets que s'aproven constant, si hi ha la convocatòria d'eleccions, es permet que la diputació permanent convalidi. I aquí doncs s'ha tocat una mica unes quantes, perquè clar, no pots tornar a aprovar el que hi ha a derogar, s'han tocat unes quantes comes, i s'ha tornat a presentar, d'acord? És un frau de llei amb totes les lletres. La llàstima és que aquests decrets, la llàstima, aporten una enorme inseguretat jurídica, que és el que parlem sempre, i és el que està passant últimament des de que s'està legislant d'aquesta manera. Això desplega uns efectes, i són tan conscients, i estic d'acord amb el Ferran, que és un tema polític, que és de fer política a curt termini per intentar mobilitzar l'esquerra perquè estava estabornida, no?, amb tots els casos que atenallen Pedro Sánchez i el PSOE, que ara per cert ja no se'n parla, per tant és un gran mestre que vam parlar moltes vegades de cortines de fum de Pedro Sánchez amb temes que tenia candents i ha sortit de la xistera, un tema que ho ha tapat, no? Per tant, aquest és un de més. El que passa que aquí amb l'habitatge, que per mi és un tema molt delicat, perquè estem jugant amb una qüestió que és essencial per la vida de les persones i estan provocant que cada vegada hi hagi menys oferta disponible, perquè aquí té habitatge, repeteixo, que no és l'administració, perquè l'administració fa molts anys que no fa habitatge i no inverteix en polítiques d'habitatge, doncs qui en té són els propietaris i els estan desanimant completament a situar, deixar-los en el mercat de lloguer, a posar-los a disposició perquè puguin ser llogats. Què passa? Aquests decrets lleis, quan tan igual que neixen, quan canvien les majories

0: demana aquestes pròrrogues. Sí, i per tant, sí, aquesta pròrroga es queda.
1: Aquestes pròrrogues es queden, i aquesta pròrroga, i quan decai el decret llei, el dia que decai, i si es queda cau, doncs...
0: I pot decaure de manera immediata en el moment en què hi hagi una nova, un nou repartiment de forces en el Congrés després de les eleccions del 19 de novembre? En el moment en què les Corts es constitueixin, es pot fer una votació per derogar-lo?
1: Són decrets lleis que neixen com un bolet. I així tu, quan tu derogues una llei que ja té, està a l'ordinament jurídic, tu has de, no pots anul·lar la llei i derogar-la, perquè has de substituir. On diu blanc, ara dirà negre. On diu gris, ara dirà lila. I has d'anar fent article per article com queda la llei que tu vols modificar. Però el decret llei és un bolet que cau sencer. Mm-hmm. No s'ha de substituir per res.
0: El que passa que les pròrrogues que s'hagin demanat,
1: les que s'hagin demanat en vigor,
0: estaran en vigor i no, aquestes no.
1: Exacte.
0: Per tant, però la gent que ara li acabi el contracte de lloguer, ràpidament, burofax, i ha demanat que, una pròrroga.
1: Que és amb la mateixa celeritat que estan sortint habitatges. Per què? Perquè aquests contractes que acaben ara vol dir que fa 4 anys, com a mínim, si no 5 ja, que es van signar, amb unes regles de joc. Llavors, s'ha canviat la regla de joc a mig camí, per tant, canvien les regles de la partida, i on jo em pensava que se m'acabava, o on jo em pensava que podria recuperar el pis, o on jo em pensava que em fotrien al carrer, ara ja no. Bueno, això quins efectes té? Home, doncs, si no me'n puc refiar ni tan sols dels contractes que signo avui, perquè hi ha retroactivitat de les lleis, això impacta directament en la seguretat jurídica. Amb dret penal només es permet la retroactivitat de les disposicions sancionadores quan beneficien a la persona que l'afecten. Només en benefici de la persona que la llei anterior doncs el perjudicava i aquesta el beneficia. Pues en dret civil ens hem girat com un mitjó el que és la seguretat jurídica. Et puc canviar les regles del joc, els contractes són llei entre les parts, ja no. Perquè bé, el legislador ja et diu, on tu vas pactar blanc, ara jo dic que això és negre. I a més, des de fa, doncs, ara mateix, se t'aplica en el teu contracte en vigor. No, és, no té una entrada en vigor a partir d'avui.
2: Però això passa en moltes coses.
1: No només Hisenda. Moltes coses no, només amb Hisenda. Les sancions d'Hisenda són les que es poden aplicar amb caràcter retroactiu. Només Hisenda. Uh-huh. El dret penal, si és millor pel reo, aplica retroactivament. I en dret civil, que els contractes és un principi sagrat de l'ordenament civil, que tu i jo podem pactar el que vulguem, i això és el que hem de complir, i això ens compel·lim fins al final, ara ja no. Amb dret a l'habitatge, no. Per tant, és una molt mala notícia, tant per llogaters com per propietaris, perquè o l'Estat és capaç, o la Generalitat és capaç de posar habitatge al mercat ja, o no tenen pisos per llogar.
3: Jo, en essència, estic d'acord amb la Lourdes. És a dir, per mi el problema que es planteja és que aquesta concatenació de normes i de més pretén solucionar un problema que és estructural, no? I per un problema estructural només es poden articular respostes o propostes estructurals, amb vocació de permanència, amb vocació de justícia. Doncs, sabent com sabien que no hi ha consens a nivell legislatiu, perquè no s'havia superat pel filtre ordinari, sabent que no hi havia un consens sobre la possibilitat d'aprovar la norma, fer-ho a la Diputació Permanent d'aquesta manera, l'únic que genera és un interinatge normatiu, una norma que, com va explicar la Lourdes, doncs estarà viva fins que mori, però en aquest interí haurà generat un munt d'efectes, perquè evidentment amb total legitimitat i estratègia interpretativa, doncs les parts, els advocats i de més estan en aquest moment consignant mentre la norma està viva,
0: com totes les lleis.
3: Evident.
0: És a dir, totes les lleis tenen uns efectes mentre estan en vigor.
3: Exacte.
0: Poden estar uns mesos o poden estar anys.
3: Exacte. Amb la qual cosa el que generem és, en un problema estructural, una resposta conjuntural que obre un parèntesi que generarà un problema gravíssim d'interpretació i d'aplicació a les normes.
1: I una cosa encara més, arran del que diu el Marc, hem dit, té efectes mentre està en vigor, correcte. Per tant, si tu has demanat una pròrroga perquè s'ha acabat el contracte i estàs en pròrroga avui, fins que derogui, estaràs en pròrroga i no et faran anar... Ara bé, si tu comptes que s'acaba el 2030 i les demanes ja, caurà. Per tant, ni tan sols els llogaters tenen seguretat jurídica.
0: Bé, doncs aquesta és la situació que tenim ara mateix, tot esperant primer esclarir què és el que ha passat en aquest cas que dèiem a la Rambla, si és que no s'acaba d'entendre, si és que no hi havia certificat de vulnerabilitat, i després quin recorregut i quin allau o no de peticions de pròrroga hi pot haver de tots aquells que acaben contractant en aquests mesos.
1: Però això és normal que passi, perquè no sabem ni com es calcula una renda. Com vaig de calcular la renda? Avui hi ha dubtes. Clar, que el jutge se li hagi passat alguna cosa és molt normal, molt fàcil.
0: Veure, esperarem a tenir totes les dades d'aquest cas. Passant

0: 7 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida entrem en, vaja, en territori preelectoral, perquè avui la precampanya electoral està escalfadíssima, a més amb un ball de noms de possibles candidats i caps de llista a Barcelona i a Catalunya.
1: Catalunya migdia.
2: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
3: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
2: Entrades ja a la venda.
4: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
5: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
6: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Aquí el tens.
6: Ja?
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
9: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
10: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
11: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
10: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
11: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
10: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
1: Catalunya migdia.
12: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
13: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
14: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh? A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
15: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
16: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
14: Això és una promo ni res, Roger.
16: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
17: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
0: D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i en Marc Molins. Com dèiem, la maquinària electoral ja està en marxa. Els diferents partits polítics comencen a preparar llistes i candidats i ara de seguida entrarem perquè les travesses avui han aparegut noms de molt pes. Xavier García Albiol, Ada Colau, Gabriel Rufián... Però queda encara una qüestió per resoldre i que pot tenir certa incidència en la campanya, l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia. Ja hem sentit aquesta setmana l'expresident Carles Puigdemont, que ha refredat una mica les expectatives de retorn immediat a Catalunya. Diu que probablement durant la campanya electoral no tornarà. I avui hem sentit l'exconseller Toni Comín i sembla que aquí sí, la tornada podria ser imminent.
18: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
0: El que diu Toni Comín és que com que ell va obtenir el seu escó al Parlament Europeu l'any 2024 i no ha pogut ocupar-lo perquè havia d'anar a Madrid a recollir l'acte de diputat, doncs fa dos anys i escaig que aquests votants no estan representats a l'Europarlament. I ara, com que ja podria tornar a Madrid, doncs s'ho planteja per tal de poder ocupar el seu escó. A qui no hem sentit encara és a un altre exconseller que també és a l'exili, l'exconseller Lluís Puig. Lluís Puig, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
0: Primer de tot, deixem preguntar-li com li ha caigut la notícia d'aquesta setmana, que podia ser esperable, però no sé si després de les últimes experiències havien preferit no fer-se moltes il·lusions.
7: Exactament, no ens havien fet moltes il·lusions, perquè un cop t'has escaldat una vegada, diuen que mai ho havien des prou, eh? Sí que esperàvem la resolució del Constitucional, perquè tristament per ells, per la justícia espanyola, que cada cop tenen més descrèdit, 8 dies abans ja sabíem el que es faria, i això li treu molt al·licient les coses quan estàs davant d'una justícia. Però que sí que no esperàvem, almenys jo personalment, és la rapidesa en què el jutge instructor va fer l'aixecament de l'ordre d'atenció i arrest. Això sí que no ho esperava, vaja.
0: I com s'ho agafa? Quina sensació li va quedar quan va saber que el jutge Llarena aixecava i prenia aquestes decisions de manera tan ràpida? 40 minuts van passar entre la decisió del Constitucional i la decisió de Llarena?
7: Bueno, vol dir que la tenia escrita. Això segur. I l'altre, m'imagino, dedueixo, sense jo ser un expert jurista, que si l'hagués mantingut gaires dies o setmanes, hauria sigut incórrer amb una vulneració de drets més forta encara de la que ens han fet. Però en aquest cas ja flagrant, no pot mantenir un ordre d'arrest quan hi ha el Constitucional que diu que els fets són amnistiables, tot i que ho deixa com a provisional i que evidentment cal llegir la sentència i cal que s'apliqui l'amnistia d'una forma formal. Però l'ordre d'atenció, després vaig entendre que és que havia de ser ràpida. Sí.
0: Amb qui va parlar? O qui és la primera persona amb qui va parlar o amb qui va comunicar-se quan va saber la notícia?
7: Home, amb la meva esposa, companya de tota la vida. És que em va passar una cosa que no em havia passat mai a la vida. Que jo marxava de Besiers a l'aeroport en direcció a Waterloo. I normalment sempre tots posem el mòbil en mode avió o l'apaguem, no?, quan pugem l'avió. Jo no vaig fer-ho, me'n vaig oblidar, el tenia en silenci. No, el tenia en vibració. I quan començàvem a baixar de l'avió a aterrar, en el moment que va agafar línia, clar, em va començar a vibrar el mòbil d'una forma desenfrenadament perillosa. Jo pensava que és que estava a punt d'explotar-me l'aparell. I, esclar, de seguida, el moment que ho vaig veure mirant d'amagat què passava, vaig veure el que era. El moment que vaig aterrar, doncs, evidentment vaig trucar la meva companya i esposa.
0: Era un vol que el portava cap a Waterloo, potser?
7: Sí. Charleroi, sí. Aeroport de Charleroi,
0: camí de Waterloo. No, li pregunto perquè li explico una maldat, si vol, o una anècdota, que no sé si vostè n'és conscient o no, però en moltes redaccions, el tuit que vostè va fer dient he pujat a l'avió condemnat i he tornat o he baixat de l'avió lliure, molta gent ho va entendre com que havia tornat a Catalunya. I, per tant, vam començar a córrer. No, compte que Lluís Puig és a Catalunya, compte que ja el tenim aquí, compte que és el primer que ha tornat.
7: No,
0: no era això, no. Eh?
7: No ho vaig voler fer expressament, de veritat, m'heu de creure. Com que el dia anterior ja havia sortit en alguns mitjans, jo havia llegit que ja es deia que l'endemà estaríem a la compareixença del president Puigdemont i seríem allà, la Toni Comín i jo, no sé per què vaig deduir que la gent entendria que estaven cap allà. Però sí, va ser un cert batibull.
0: Uns minuts d'incertesa, a veure si va intentar buscar, a veure si havia aterrat efectivament a Bèlgica o si havia aterrat a Catalunya i que, per tant, teníem la primera tornada. Perquè ara mateix la pregunta és la data de les tornades. Hem sentit el president Puigdemont dient que, de moment, no, que tranquil, que no vol interferir en la campanya electoral. Acabem de sentir ara Toni Comín dient que ell, tan bon punt pugui, vol anar a Madrid per tal de recollir l'acte d'eurodiputat. Lluís Puig té clar quan tornarà?
7: Sí, tinc clar que tornaré aviat. No tinc el dia encara. Acabo d'arribar ara de l'aeroport de Besiers fins a casa meva i em toca ara mirar gent amb la família, que és el mateix que vaig fer el 31 d'octubre quan vaig baixar de Brussel·les per parlar amb la família i exposar-los la meva voluntat de marxar a l'exili. Penso fer el mateix. Avui, tarda nit, ens assegurem la família, planificarem i prendrem una decisió que, si encara que jo no sigui majoria absoluta de la família, si m'ho accepten, evidentment, aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. Perquè telemàticament, des del primer dia que estic fent, bueno, i de l'anterior legislatura, i que porti uns quants anys fent de diputat, però, evidentment, el valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és és de justícia que torni aviat, molt aviat.
0: Simplement la broma no té majoria absoluta a la família, però té vot de qualitat, perquè al final és el principal implicant.
7: Sí,
0: per tant, diguem-ne que el seu val més que el dels altres, podríem fer aquesta broma. Clar, perquè la gent ha de tenir clar, vostè ja no té cap impediment legal per tornar a Catalunya, i vostè és diputat del Parlament de Catalunya, per tant, podria tornar a Catalunya, entrar al part de la Ciutadella, entrar al Parlament i entrar com a diputat.
7: Exactament, així és com ho entenem. Consultat amb el meu advocat, Jaume Alonso Cuevillas, seria molt estrany que, havent aixecat l'ordre de detenció arrest, s'inventessin ara qualsevol altra cosa. Tot i així, el Suprem em sembla que és que ha donat o Llarena, no sé qui és, que ha donat 5 dies a les parts perquè manifestin el que opinen. En Jaume Alonso va fer un tuit de seguida dient no 5 dies, no, 5 minuts ho han tingut fet. Clar, no hi ha peu. Però també m'imagino que amb això ells es blinden de que si Vox i aquestes coses que fan el que fan volien interposar algun recurs en contra d'aquest aixecament, donant aquests 5 dies de temps se'ls hi permet que es posicionin. No crec que això vagi més enllà, al contrari, penso que d'aquí 6 dies o 7 hàbils el Suprem fallarà ja amb l'aplicació de l'amnistia amb l'estimada Dolors Bassa.
0: El pròxim ple del Parlament és 20, 21 i 22 d'octubre. Lluís Puig ja hi serà assegut el 20, 21 i 22? Queden 15 dies.
7: Doncs sí, queden 15 dies, perquè avui acaba el ple que està ara vigent, vol dir que queden 15 dies. No ho sé, podria ser, però tampoc li us ho vull assegurar, ja ho diré públicament quan haig d'aparèixer. En tot cas, no ve de 2 setmanes o de 4 ara,
0: El que sí que queda clar és que no estan coordinats, és a dir, el president Puigdemont fa el que considera que ha de fer, que és en aquest cas quedar una mica al marge de la
7: sí, lluita. Coordinats ho estem, perquè precisament a la reunió que vam tenir dimarts a la tarda dels tres en privat vam exposar cadascú el nostre punt de vista i vam entendre i acceptar que aquesta era la postura que havíem de fer, que ell, com a representant de la institució i legítimament destronada, no volia que interferís en la campanya electoral. I ell és un personatge que, si bé abans del 29N, interfereix de totes. No ens enganyem. Ell no vol que la figura del president a l'exili quedi ara barrejada entremig d'una campanya, i és també superlegítim el calendari del conseller Comín. Evidentment, ens cal recuperar aquest escó que sempre ha estat de Junts per Catalunya, que va guanyar-lo democràticament i que pugui exercir en el Parlament Europeu. Jo encara no estic exercint. I que, per tant, jo podria estar 15 dies més, 15 dies menys, també, seguint com estic. Estic molt enfeinat, també, amb tot el tema de la Casa Macià, que hem d'inaugurar ara d'aquí un mes, allà a Prats de Molló, i la veritat que m'agafa en el pitjor moment de l'agenda. Jo sempre deia que li diria a Llarena que esperés el 9 de novembre, però no m'ha fet cas, no li va arribar la meva petició.
0: L'última, com s'imagina la tornada? S'imagina un acte, s'imagina una rebuda especial, prefereix fer-ho en la intimitat, amb la família, com s'ho imagina?
7: No, quan torni baixarem família i espero poder estar 24 hores o 48 hores d'aïllament a la casa que fa 9 anys que no trepitjo. Tornar a veure els colors de les parets i els arbres i el petit jardí que tenim al voltant. Per tant, el retorn físicament serà així. Públicament me l'imagino en el Parlament de Catalunya, sí.
0: Doncs estarem pendents de la tornada i ho informarem a Catalunya Ràdio. Lluís Puig, gràcies per acompanyar-nos.
7: Deixa'm dir-te sobretot una cosa, perdona, 30 segons. Queden 100 persones més encara represaliades, I que tornem nosaltres tres escalonadament, no? Com sigui, no soluciona res. No soluciona res políticament de la relació Catalunya-Espanya. Ningú ha fet cap proposta alternativa en 9 anys. I, per altra banda, segueixen havent-hi 100 persones en processos judicials, que ja tarden tots aquests tribunals i jutjats a aplicar-ho d'una vegada i ràpida. No, mentre hi hagi aquests casos, no ens podem oblidar i deixar parlar de la repressió, perquè requereix, de la mateixa manera que nosaltres no ens hem sentit mai sols, aquestes 100 persones no es poden sentir mai soles. Ja està.
0: Queda clar.
7: Gràcies.
0: Lluís Puig, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
7: Moltes gràcies i bona tarda a tots.
0: No sé com ho veieu, la tornada, bé, no ha volgut posar data, però sembla força imminent.
19: No, és una bona notícia, jo crec que Tots aniran tornant, sembla que ho faran de forma esgraonada. Qui té més urgència i més pressa per tornar és Toni Comín, perquè ha d'anar a Madrid a agafar l'acte d'eurodiputat i a prendre possessió del seu escó a Brussel·les, i la gran incògnita és com ho farà Carles Puigdemont, perquè ell ha parlat d'una tornada institucional i no una tornada com a líder de Junts, no? En aquell moment a Junts li aniria molt bé que Puigdemont tornés a fer la campanya electoral i a posar-se al capdavant, però sembla que ell li vol donar una pàtina més institucional, i fins i tot s'ha parlat de la possibilitat de tornar després de les eleccions espanyoles. Veurem com es va aclarir això. En tot cas, sembla que la setmana que ve el Suprem, no?, hauria de ja habilitar els que estan inhabilitats i certificar l'arxivament de la causa dels que estan a l'exili.
20: No, molt bé, és una molt bona notícia, és una felicitat immensa que puguin tornar a casa, que m'imagino el que devia dir conseller, li devia passar pel cos en el conseller Puig quan veu que efectivament és lliure. O sigui, la paraula llibertat, soc lliure. Els que som lliures, jo crec que ho valorem poc.
0: Però quan veus... És
20: normal que puguis anar pel carrer, és normal que puguis anar al teu poble, és normal que puguis sortir... No, però quan la perds, suposo que el fet de dir soc una persona lliure ha de colpir d'alguna manera, no? I més després de tot aquest procés que hem viscut tots plegats. Per tant, la felicitació ja li vaig fer arribar, i també ells, a la família, de filla, per tots. I tornar no deixa de ser un canvi de vida una altra vegada. Jo entenc que s'hagi de planificar com tornem, com ho fem, les coses, la vida, el dia a dia, no? Com ho reorganitzem. I evidentment, doncs, políticament té un impacte, i jo entenc perfectament que el president Puigdemont doncs prefereixi aïllar la que és la tornada del president legítim de Catalunya a l'exili per quan sigui un moment oportú, perquè ell sempre ha dit que això no va de persones, que va de la institució, del que ha passat, i jo penso que seria una llàstima, a més, i això, jo ho dic a títol personal, evidentment, i només faltaria que ell pogués fer el que volgués, no?, que és lliure, però a dir, escolta'm, per les eleccions espanyoles, barrejar-les amb la tornada del president legítim de Catalunya a l'exili, seria com a greu, no?, inclús per la litúrgia, no?, de tot aquest tema, llavors, perquè sí, evidentment, impactaria en el dia a dia de la campanya. I, bueno, i el conseller Comín, doncs, celebrar que pugui tornar a fer la seva tasca com a eurodiputat.
0: Marc?
21: Jo ho celebro en majúscules. Aquest era l'objectiu, l'amnistia, la plena recuperació de drets i llibertats, i no voldria fer cap tipus de... No voldria dir res que pugui comprometre aquesta idea, aquesta celebració. És una celebració. Dit això, també sóc partidari de ser molt intentar ser molt concret i molt pedestre. És a dir, és legítim que tothom faci les lectures personals i polítiques. Si Carles Puigdemont no torna, molt probablement és perquè Junts té uns molts mals pronòstics per les properes eleccions. Llavors, la seva arribada abans de les eleccions, combinada amb un mal resultat, implica, evidentment, una lectura poc afalagadora per la figura, no? És molt més senzill tornar per intentar donar la sensació que s'aixequen uns mals resultats. És una lectura política totalment legítima. Toni Comín, la situació és molt diferent. Ell té pressa per recuperar un acte que, entre altres coses, li garanteix pues, gairebé uns 200.000 euros l'any de rendiments com a parlamentari europeu. És normal que pugui tenir unes presses per començar a percebre. És a dir, l'amnistia s'ha de celebrar, però que això ens porti a fer lectures més enllà de... És a dir, les coses són com són, i crec que amb això hem de ser tots plegats doncs molt... Hem de tocar peus a terra, no? Aquesta sensació com de que l'oracle torna i llavors es vol esperar per no interferir en la política espanyola, probablement sigui tot molt més concret, no? Hi ha un càlcul polític, personal, i és necessari posar-ho blanc sobre negre, perquè crec que tots som adults i ens mereixem una lectura política adequada.
20: Mentre parlava el Marc Molins, haig de dir que això de les màquines al tanto, perquè el Marc Molins no havia dit una sèrie de paraules clau que el telèfon s'ha posat a la conversa, ha donat la seva opinió, no sé si heu sentit que parlava.
0: He vist que es disparava, però
20: es disparava,
0: no tenia que era.
20: Parlava de les, referent al Marc Molins.
19: I què ha dit?
20: No l'he entès, perquè l'he parat de seguida.
0: Per cert, per acabar amb el tema, espera't que ara ha marxat, però ara us ho dic. Aclariment del TSJ davant les preguntes de tots els periodistes. Recordo que estaven pendents de com és que s'havia pogut fer aquell desnonament a la Rambla de Barcelona. Doncs, efectivament, el segon punt del que diu el TSJ, la propietària de l'immoble és una dona d'avançada edat amb un compromís hipotecari i amb risc de vulnerabilitat. Per tant, és el que dèiem. tant la llogatera com la propietària, totes dues tenien certificat de vulnerabilitat, per això s'ha pogut fer el desnonament, tot i que entrés en vigor el decret, perquè és un dels dels supòsits en els quals es pot evitar, no es pot evitar un desnonament, que és que el propietari també sigui vulnerable.
21: Aquesta és la justícia de veritat, la justícia majúscula.
0: Sí, és a dir, ja entenc, perquè el Marc aprofita per treure allò, però no deixa de treure que ara mateix tenim una mare amb dos nens que estan al carrer sense solució habitacional,
19: els serveis socials són els que han d'intentar buscar una solució habitacional per a aquesta
21: però
19: família,
21: no em referia,
19: que,
21: no
19: accedir,
21: no em referia,
19: que puguin accedir a l'habitatge.
21: Sí que necessito esclarir, no em referia a que considero més just fer fora a una família amb un fill de 12 i una filla de 3 respecte a la propietària. Em referia a aquelles idees
0: que no hi ha arbitrarietat, vols dir, no?
21: No, em referia a aquella idea de justícia a la que ens vam instal·lar, no? On justícia era independència o justícia és justícia habitacional i dret a la possessió, a la propietat d'un immoble. Aquesta, jo crec que això és el que ens preocupa, almenys a mi com a ciutadà.
20: I una cosa a dir molt important, que el procés judicial, malauradament, al nostre país duren molt. Mm. Abans haguessin hagut d'actuar els serveis socials per sabien que hi havia una mare i una filla. Mm. No esperar que hi hagi una sentència, perquè ja fa segurament com a mínim un any i mig que això va, sabent que hi havia criatures i que ningú hagi actuat. Però, clar, què fa l'Estat, el que és l'Estat en majúscules, deixació de funcions? Amb qui ho carrega, el particular?
0: Les rendes impagades és de 2 anys. Per tant, feia dos anys que aquesta família no podia pagar i, per tant, efectivament, han estat 2 anys que es podia haver trobat una solució per tal de
20: correcte.
0: No arribar al desnonament en què no tinguin una solució.
20: I així amb tots, perquè tots els desnonaments venen després de molt de temps i que la inacció de les administracions ho carrega el propietari molt fàcil, molt bonic.
0: Queden 2 minuts per arribar a les 4, queden 2 minuts per donar el testimoni al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Tot bé?
2: Sí. Avui podria ser entrevistat per nosaltres.
0: Jo? Ja sé per on vas.
2: Per on vaig.
0: Sí, perquè porteu tota una setmana, no?, pendent del tema.
2: Home, perdona, 200.000 persones passaran per l'Estadi Olímpic, doncs n'hem de parlar, no?
0: Clar, sí, home, sí. No era una crítica,
2: no ho ha semblat.
0: No, home, no.
21: Jo hi vaig demà, eh?
0: Veus? Jo hi vaig anar ahir, Molins. El Marc Molins va demà.
19: Hi va tothom. Jo sóc d'Excel l'únic que no hi vaig.
20: No, jo tampoc.
2: Els que hi vagin avui, a veure com hi aniran, que serà una de les coses que hem d'explicar.
19: Avui sembla que plourà. Jo ho veuré dissabte a la nit a la Tele3.
2: I t'aviso que tenim una notícia al voltant de què veurem o què no veurem.
0: Que hi haurà canvis respecte al d'ahir, vols dir?
2: No ho sé. Jo t'emplaço una...
0: Home, si tens notícia vol dir que algun canvi hi ha. Perquè si no hi hagués cap canvi no tindries notícia.
2: Depèn, hi ha gent que ha comprat entrades pels 4 concerts, eh?
0: Home, clar, ja m'ho sé. Jo en aquest cas no, però per altres sí que ho puc fer, això. Per aquest no que anava una mica acompanyat.
2: I quan vas a 4 concerts al mateix, sempre és el mateix concert?
0: Fa anys, no. Últimament, sí.
2: Es va fent gran.
0: L'edat, sí, l'edat, no, perdona.
2: Aquí fem un programa diferent cada dia.
0: Molt bé. El nostre també. Doncs de seguida el Francesc Garriga amb la cafetera que té al costat i que està aplaudint i fent gestos, que és la Sílvia Cúpulo, que la veig a través de la línia interna.
20: Ai, carai.
0: Deixa acomiadar el Ferran Casas, el Lourdes Ciuró i Marc Molins. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
20: Fins la propera.
0: Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dijous a tothom.
2: Precampanya, període anterior a una convocatòria electoral en què els partits intensifiquen l'activitat política i aprofiten fets d'actualitat per difondre missatges, propostes i actes orientats a obtenir el suport ciutadà abans de l'inici del període oficial. Benvinguts a la millor hora del dia, són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I efectivament avui fem el cafè amb la Sílvia Coppola. Bona tarda.
2: Bona tarda, em sento cafetera italiana.
1: Home, i a més un cafè llarg t'hem fet, eh?
2: Sí, senyor, sí.
1: Molt llarg. T'agraden les campanyes electorals? Com a periodista, observadora, com a persona que s'hi dedica?
2: M'agrada la informació política. De fet, les campanyes electorals, i encara diem electorals i preelectorals, però ho són tot l'any.
1: Però et diverteix el període electoral o t'avorreix? Hi ha periodistes que els avorreix.
2: No, a mi m'agrada veure què són capaços de fer.
1: Judit, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: T'agraden les campanyes?
3: M'ho passo superbé.
2: Sí.
1: N'has cobert cap?
3: Sí.
1: Qui va ser?
3: El Partit Popular i la CUP, alhora, tots dos.
1: Perdona.
3: Va ser un viatge bugíssim.
2: Sí, sí.
3: D'una banda seria... era una generals, la candidata del PP a Barcelona era Cayetana Álvarez de Toledo, que vaig coincidir amb ella en molts autobusos de campanya.
1: Sí, el 19 devia ser això, no?
2: Que tracta tothom, com al servicio.
3: Sí, ho he oblidat.
2: Sí.
1: Home, fa 4 anys o 8?
3: Jo crec que fa més, devia ser el 19.
1: Marta Montaner.
4: Hola.
1: T'agradaria cobrir una campanya electoral?
4: La veritat és que no, només les pífies, que això és el que m'agrada de les campanyes electorals, que ens donen molt material a programes com el nostre.
1: Encara no estem en campanya, encara queden molts dies, però sí que estem en precampanya i ahir la mort de Mari Carmen va ser un element més. Un element més dins d'aquesta marea de precampanya, però no és un element qualsevol. És el nom d'una dona que va morir ahir als 87 anys.
5: Questa sola, agitame, questa sola, agitame.
1: Una dona de 87 anys, desnonada a Madrid, que s'ha convertit en símbol d'aquest moviment per l'habitatge que està agafant tanta embranzida. La Mari Carmen va morir a l'hospital sense poder tornar a casa seva, una mort que ha donat la volta al món i que ha esclatat, i encara de quina manera, a la campanya i precampanya per les eleccions del 29 de novembre.
6: Mucha rabia y con ganas de seguir luchando y seguir hasta el final, hasta que empiece a cambiar las cosas.
7: Lluitarem perquè el que ja ha passat no es pugui repetir.
8: Siente mucha rabia porque no considera que eso sea una muerte, no pensamos que sea una muerte, pensamos que es un asesinato.
9: Solo nos puede servir de ejemplo sobre lo que no podemos dejar que vuelva a pasar.
3: Aquestes són algunes de les opinions del moviment per l'habitatge dels acampats a la Puerta del Sol, que consideren, ara ho sentíem, que el cas de la Mari Carmen no és una mort, que és un assassinat per tot el que ha implicat aquest procés de desnonament. Això d'una banda, però és que després els partits polítics també s'han agafat aquest cas i l'han convertit en munició electoral de cara a aquestes eleccions general, començant per un nom, el d'Isabel Díaz Ayuso.
10: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Es genial. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles en estos 8 años.
3: Ayuso, que ha encès la bronca política fins al punt que el seu partit, el PP, ha vetat que es fessin minuts de silenci avui a l'Assemblea, al Senat i a l'Ajuntament de Madrid.
1: D'allò, Judit, començant per Ayuso o acabant per Ayuso, perquè tinc la sensació que la pobra Mari Carmen se la farà servir bastant en campanya, no, Sílvia?
2: A veure, a mi el que em sembla és que estem parlant, sembla que ho oblidem, no? És una persona que ha mort i jo crec que s'ha de tenir respecte pels vius i d'una manera més clara encara per aquelles persones que han deixat el món. Diríem que ja no poden dir res. Per tant, a mi em semblaria, ja sé que això és impossible de fer amb aquesta política que veiem i aquests polítics, que seria bo tenir fins i tot, com t'ho diria jo, un temps de respecte per la memòria.
1: Però ja has vist que ningú li tindrà gaire respecte.
2: No, sí, ho faran servir sense
1: parar. Diran que li tenen molt respecte, però la faran servir.
2: Però és que, a veure, tot l'episodi ha estat el desencadenant perquè Pedro Sánchez veiés que era potser el menys dolent dels moments en el que podia convocar les eleccions. Perquè, mira, ho deia ara la Lourdes Ciuró, que la sentíem abans, no? L'assessora jurídica del Col·legi d'Administradors, efectivament, si s'havia de donar una ajuda social, un pis social, social, doncs es podria haver fet si és que era això el que calia. Per tant, tot plegat està utilitzat. La Mari Carmen aquí no hi té pràcticament res a veure. És l'ús que se'n pugui fer de la història explicada de la manera que li convingui a cadascú. La senyora Díaz Ayuda, recordant les prostitutes que tenia contractades o hi anava, doncs, el senyor Ábalos, i diríem des d'altres sectors, des de l'esquerra i més a l'esquerra, fent-se la seva com si no tinguessin i no haguessin tingut la responsabilitat de poder solventar les qüestions que calia solventar amb la gent que no té possibilitats de tenir un habitatge.
1: N'hem parlat molt del cas concret de Mari Carmen, perquè ha suposat un abans i un després en la lluita amb l'habitatge o per l'habitatge a l'estat espanyol, i de fet ha acabat convocant unes eleccions pràcticament tota aquesta qüestió. Però no és un cas únic, no és un cas inèdit, perquè al llarg de la història hi ha diverses persones anònimes, com aquesta Mari Carmen, que s'han convertit també en símbols i que han precipitat canvis i que tant poden ser polítics com socials, Judit.
3: Sí, en podríem dir, ens hem inventat aquest terme, persones espurna, persones que han suposat un punt d'inflexió per determinades lluites, per determinats col·lectius, persones que han ajudat d'alguna manera a impulsar canvis socials o polítics.
1: I clar, hi ha molts exemples, molts, hem intentat filtrar-los una mica, però, per exemple, a la lluita feminista hi ha noms propis que han marcat clarament un abans i un després. Per exemple, el d'Ana Orantes.
11: Era de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así, la cara así. Y yo no podía respirar, yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro.
3: Això va ser l'any 97, a Canal Sur. Ana Orantes, una dona de Granada, va explicar a la televisió els anys de maltractaments i d'infern que havia patit, i només 13 dies després el seu exmarit la va assassinar cremant-la viva. Aquest cas va provocar una gran commoció a l'estat espanyol i va suposar un punt d'inflexió en com percebíem la violència masclista.
1: Tot i que el canvi real segurament no va arribar fins a l'anomenat cas La Manada.
3: Ho recordareu, durant el Sanfermines de Pamplona de l'any 2017, una noia de 18 anys va denunciar que 5 homes l'havien violat. La primera sentència que els va condemnar per abús i no per violació va provocar una enorme reacció social.
12: No és abusó, és violació!
3: I aquest moviment va situar al centre del debat un tema, el consentiment sexual.
13: No és no. Y es que no podemos por menos que compartir esa frase. Claro que no es no, pero para que sea no hay que decir no.
3: I a partir d'aquí es va obrir tot un debat que va coincidir també amb el moviment global MeToo i que l'estat espanyol es va revifar anys més tard amb el cas del petó no consentit de Rubiales a Jennifer Hermoso, o per exemple un altre cas a França amb el cas de Gisèle Pelicot, no? I van passar d'aquest debat sobre el no és no al debat del només sí és sí.
1: Aquests són casos que ens toquen més de prop, que els hem viscut els últims anys i de fet alguns doncs molt, molt a vora de casa. Més lluny d'aquí als Estats Units, un cas que ens ve molt al cap és el d'un altre nom propi, George Floyd.
3: Aquell ciutadà afroamericà que va morir després que un agent de la policia li clavés el genoll sobre el coll durant més de 9 minuts.
14: Well, you got him down, man. Let him breathe, leave, man. Let him breathe.
3: I can breathe, no puc respirar. Aquest és el vídeo del moment. Es va fer viralíssim i va provocar protestes massives contra el racisme i contra la violència policial arreu del món sota el lema Black Lives Matter.
1: Això ja havia passat diverses vegades als Estats Units, per exemple, l'any 91, amb el cas de Rodney King, també un home que va ser assassinat per la violència policial.
3: I si parlem de lluita antiracista, hem de parlar també de Rosa Parks. La dona que l'any 1955 es va negar a cedir el seu seient a un home blanc en un autobús de Montgomery, Alabama, i que va acabar detinguda. Recordareu que aquest cas va desencadenar un boicot als autobusos de la ciutat i que va ser una de les primeres grans mobilitzacions del moviment pels drets civils als Estats Units.
1: Són tot persones anònimes, Sílvia, que han acabat convertint-se en símbols de lluites que segurament ells ni buscaven ni pretenien.
2: No, mira, i em penso una altra amb la línia del que dèieu abans, no? El cas de la minifaldilla. És a dir, en el moment en què es jutjava si una noia que anava amb una minifaldilla pel fet de dur-la estava provocant que un senyor abusés sexualment d'ella. Jo vaig explicar aquest i el de l'Anna Orantes i recordo que era com si finalment podíem sacsejar-ho, no? I deixar que el pes de la culpa abans de començar estigués sobre les dones. Penso en el de l'Anna Orantes, que era... Van pensar que la podia matar. Quan ella deia que el marit la podia matar, jo me'n recordo veient-la a la televisió, que a més va passar a Telecinco, llavors a la ràdio, és que la pot matar. Però fins a aquell moment ens costava molt, mira, jo fèiem programes en aquí, poder parlar de les agressions, de la violència sexual, de la violència contra les dones, fins i tot dins del matrimoni, perquè figurava que era una cosa que havia de quedar a les parets de casa i que s'ho havien d'arreglar la parella.
1: I el testimoni d'Orantes va obrir una mica la porta a començar a fer-ho, no?
2: No és just, i puc dir que no és just. I em poden donar la raó. El fet que la matessin li va donar encara més la raó.
1: Per desgràcia.
2: Per desgràcia, sí.
1: I mira, parlant de violència policial, un altre cas que també tenim molt a tocar, el de l'activista Esther Quintana, a qui la policia va buidar un ull per l'impacte d'una pilota de goma.
15: Lo que sí sé és que va ser un mosso d'esquadra i va ser amb un projectil. No sé quin tipus, però va ser un projectil. Si ell no va donar l'ordre, que és el que està més amunt de tots, qui la va donar?
3: Va ser el 14 de novembre del 2012, durant les protestes de la vaga general a Barcelona. En un primer moment, el Departament d'Interior, el seu conseller llavors, Felip Puig, va negar que això hagués estat així. Negaven que s'haguessin utilitzat pilotes de goma en aquelles protestes, però després de 2 anys d'investigació, el jutge va concloure que sí, que les lesions de Ser Quintana eren compatibles amb l'ús de pilotes de goma.
1: L'audiència va absoldre els dos agents que presumptament haurien disparat perquè no considerava provat que fossin ells els responsables d'aquest impacte.
3: Sí, tot i que els van absoldre, però aquest cas va ser important perquè va obrir un debat aquí a Catalunya sobre l'ús de les pilotes de goma i que va tenir una conseqüència política molt important perquè els Mossos van deixar d'utilitzar les pilotes de goma el 2014, tot i així al seu lloc es van implementar els projectils de foam.
2: Però la policia espanyola, no?
3: Correcte.
2: I per tant hem vist ara com s'ha fet el judici, no? Arranca la policia espanyola disparés a l'any 2017, han passat 9 anys, una pilota de goma en l'ull de Roger Espanyol. I ara a veure si és que tenia punteria o no perquè li volia tocar l'ull o no. Penso que estem aquí.
1: Esther Quintana, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
1: Això que va passar és obvi que et va canviar la vida, però no sé si també et va trasbalsar molt tot l'enrenou mediàtic que va tenir tot el que va venir després.
16: Home, moltíssim. Clar, imagina't de ser una persona anònima a que et pareixi la policia, et faci perdre un ull, hagis de passar per tot un procés de recuperació, el judici, i a més doncs, els mitjans, no?, que volien... plasmar això a les notícies i estava molt a l'actualitat, no?, en aquell moment, i la gent estava enfadada, no volien que s'utilitzessin les pilotes de goma.
1: No sé si, clar, des de llavors, cada cop que et presentes algú nou, hola, sóc Esther Quintana, la gent de seguida et diu, ah, aquella Esther Quintana.
16: Bé, no tothom, perquè ja d'aquí poc un mes hauran passat 14 anys i ens queda com més diluït, però sí, la gent que té una certa edat o que són de la meva edat sí que em reconeixen, sí que m'ho diuen de vegades a la feina, em diuen, ah, i tu me suenes, no? Em sona la teva cara i no saben per què, perquè els hi sona, però clar, fa tants anys que surten les... Ah, perdoneu, perquè estic en una estació
1: sí,
16: i sona de fons, el megafon.
1: Tranquil·la,
16: i
1: tranquil·la.
16: No puc evitar,
1: De moment et sentim bé,
16: Vale, perfecte.
1: I tot això, que et reconegui alguna gent o que t'identifiquin, a tu això t'ha molestat? T'ha perjudicat d'alguna manera o no?
16: A veure, en principi no, perquè la gent que et pot definir o que et diu alguna cosa... o a mi, en el meu cas, que m'han dit alguna cosa, ha estat per dir-me que valenta, que forta, has fet això, has plantat cara a la policia, no? I has pogut canviar coses i la legislació, perquè al final es van prohibir les tiretes de goma. No va ser una feina meva, està clar, va ser una feina col·lectiva d'estopar-les de goma, de fer con tu ojo, dels advocats que teníem i d'alguns partits polítics que van pensar que les bales de goma eren massa lesives per les persones, no? I és per això, per reprimir una manifestació, perquè la gent marxi a casa, els vas de disparar per dir-los que marxin a casa? Jo crec que no.
1: Perquè a tu en algun moment et vas sentir utilitzada políticament? De dir, ostres, és que estan fent servir el meu cas aquí i ja no sé ni ben bé què defensen aquesta gent, o vas sentir que posaven el teu nom sobre la taula per guanyar o credibilitat o vots o no sé?
16: No, això la veritat és que no ho vaig sentir. També jo no em vaig deixar utilitzar políticament. Si jo vaig anar al Parlament a la Comissió d'Interior per veure si, no, la comissió que estudiava el model policial i els projectes de si, de fet perquè jo vaig voler anar-hi, no? Llavors, utilitzada, no em vaig sentir, la veritat.
1: I ara, amb el pas dels anys, creus que tot aquell enrenou va valer la pena, que es prohibissin a Catalunya, com a mínim et compensa d'alguna manera tot allò que va passar?
16: Home, en compensar que els Mossos no puguin tornar a disparar aquestes bales de goma. No en compensar que siguin fent servir el Juan i que hi hagin ferits per Juan, perquè hi ha persones que han perdut ull, traumatismes cranioencefàlics, epilèpsia, cordera, bueno, unes seqüeles, no?, dels impactes d'aquests projectils que no són proporcionals a la mesura que vol fer la policia en fer que la gent marxi d'una manifestació, no? Llavors, sí que estic molt contenta que es prohibissi. Va ser una petita victòria, no?, per nosaltres, dins de tot el que va ser el procés de judici, tot i que, com tu has dit abans, que absolguessin els Mossos, no?, i que el jutge no pogués trobar a la persona que em va ferir. Això sí que em va ferir, la veritat. Però que es produïssin les pilotes de goma, no. Això no. Això va estar molt bé, la veritat.
1: I 14 anys després, què fas? No sé si es pot explicar què és de la teva vida.
16: Doncs, mira, treballo, m'he pogut aconseguir una feina, treballo en una oficina de drets socials, i bé, normal, participo al Centre de Drets Humans d'Irídia, ara mateix soc la secretària de l'associació, segueixo participant activament amb els soldats de goma, també estem muntant i estem coordinant una xarxa internacional de persones que són afectades per la violència policial i que han tingut un trauma ocular, i fa, bueno, hem tingut ara aquest any, vam tenir un congrés a Bogotà on ens vam reunir totes les persones que volem formar aquesta xarxa, que són tots persones que han estat afectades per aquesta violència i han perdut un ull o s'han quedat secs dels dos ulls per impactes de gasos lacrimògens, de bales de goma, de projectils d'altres tipus que es disparen en altres països, i va ser, la veritat que va ser una trobada molt emocionant i amb molta força, no? Perquè tots els que estàvem allà, algunes persones d'aquestes no havien conegut a ningú que li hagués passat el mateix que amb ells.
1: I de cop i volta vau descobrir que n'hi havia molts més,
16: Clar, i moltes persones van descobrir que hi havia més persones que els havia passat el mateix, i llavors això els va obrir la visió de que, vale, aquesta gent ha aconseguit que prohibissin les pilotes de goma, han aconseguit això, s'han ajuntat, estan lluitant pels seus drets, i nosaltres al nostre país també ho volem fer, no? Països com Colòmbia, Xile, Brasil, Estats Units també, que també estava al Congrés de Bangladesh, que hi ha moltíssims ferits a Bangladesh, per exemple, o a Xile, hi ha milers de persones que han perdut ulls a causa d'aquests projectils.
1: Doncs...
16: Llavors, estic molt activa.
1: Estàs distreta. Escolta, estàs en una estació i passen trens per aquesta estació? Quina estació és? Perquè últimament...
17: Seria notícia.
16: És notícia que no passen trens. No, no passen.
2: Que en passin.
16: No, jo he arribat aquí fa una estona i fins a menys 20 crec que no passa cap tren que vagi cap al nord, cap a Granollers, que és on he d'anar jo, perquè agafar allà un autobús per anar a casa meva, perquè no funcionen.
1: La gent cava.
16: I arribar allà són dues hores i mitja.
1: Doncs és la gent cama diària de tanta i tanta gent que avui també la hi toca.
16: Exacte.
1: A l'Estel Quintana.
16: Exacte, baixar i tornar. Sí, la meva vida ara mateix, al tren.
1: Esther Quintana, gràcies per atendre'ns.
16: A vosaltres, moltes gràcies per donar-hi veu.
1: Doncs és el cas de l'Esther Quintana, que en el seu dia, en el seu cas, va ser un cas similar al de, no, de Mari Carmen, no? Que un nom...
2: Sí, que la sentia com li ha canviat la veu. És a dir, li recordo la veu, llavors, angoixada, no?, amb la pressió, i ara com la sents una dona tranquil·la, contenta, que diríem, ha pogut situar els fets en la seva pròpia vida i valorar-los positivament.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 5 i el tema Mari Carmen és possible que avui li hagi fotut la tarda en l'aire també a la Marta Muntat.
4: Em passa unes coses, noi.
1: Però escolta, estem fent aquí una feina excel·lent per a la nostra audiència.
4: Ja ho sé, però Francesc, mira, avui ja dic pel nom i no pel cognom.
1: Digue'm Marta Muntaner.
17: Això vol dir que la cosa es posa seriosa, eh?
4: Clar que sí, Francesc. Perquè és que m'esteu forçant a fer coses que no faria ni veuria mai per gust.
1: És que algú ha de fer
4: jo,
1: això.
4: Tu penses que per gust jo em posaria Horizonte a 4?
1: Home, amb aquesta sintonia tan guapa que tenen. Iker Jiménez, que ja la setmana passada el vas estar mirant quan va tenir Isabel Díaz Ayuso d'entrevistada. Ets la fan número 1.
4: Això no ho diguis mai més. A la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya, sisplau. A veure, recordem que aquesta visita, la d'Ayuso, a Horizonte, els va fer líders de la nit a Espanya, superant El Hormiguero i La Revuelta. Per tant, Iker Jiménez batent a Motos i a Broncano. I ahir van tornar a fer molt bona audiència, van quedar segons a la nit, que per ser 4, això és bastant inèdit.
1: Sí, sí,
4: amb un 12,3% de share i 1.468.000 espectadors.
1: Això és a nivell espanyol. A Catalunya?
4: No.
1: A Catalunya no tant, eh?
4: A Catalunya. Suposo que només jo ho miro. És que, clar, una audiència molt més residual, amb un 5,3%, que són 86.000 espectadors.
1: Ja tinc aquí l'estudi el nostre expert en qüestions televisives, que és l'Àlex Gutiérrez. Bona tarda.
18: Què tal? Bona tarda.
1: Són dades molt bones pel prime time per Horizonte, no?
18: Home, són dades excel·lents i per això li estan posant, vaja, catifa vermella i de purpurina i de colors a Iker Jiménez, que va començar fent un programa residual a mitjanit de fantasmes
1: de Poltergeist,
18: i ara li donen tots els prime times que vulgui i més
1: i
18: diaris.
1: Això, i això vol dir que a 4 ja li va bé que vagi fotent cada cop més cap a un extrem i que vagi estirant el xiclet i exagerant i fotent les pel broc gros totes?
18: Home, de moment a 4 coincideixen Iker Jiménez i també hi ha Nacho Abad, que també et carrega bastant.
1: No, avui he vist que en un vídeo deia que soy de extremo centro.
18: Home,
4: això ho ha dit una persona d'extrema dreta.
18: Sí, exacte. És la gent que diu, no hi ha esquerres i dretes. I dius, ah,
4: ni masclisme ni feminisme.
18: Exacte.
4: En fi.
18: Per tant, de totes maneres, a Catalunya és veritat que un 5,3% pot semblar poc, perquè som un 5, 95 no s'ho miren, però pensem que, per exemple, el lideratge de Catalunya està en un 14%.
1: O sigui, no són tan lluny d'estar lluitant pel... Són lluny, però
18: són lluny.
1: Que Déu-n'hi-do.
4: Però que no era l'única, jo, vaja. Sí,
18: no eres l'única, i per tant, un terç del líder, em sembla moltíssim, tenint en compte que ens estem enfrontant amb una matèria, diguéssim, televisiva qüestionable, per dir-ho suaument.
1: Però recordem que les anteriors eleccions Mediaset ja va anar fort amb el tema Ana Rosa, i no sé si aquí estem veient doncs, que hi tornaran a jugar molt fort.
18: Sembla, això és el que sembla de moment, que realment la part política d'Anna Rosa està com una mica desactivada, jo crec que està gastada, i en canvi han descobert que el filó d'Iker Jiménez, jo crec que parla més el llenguatge comunicatiu del 2026 Iker Jiménez des d'un prime time que Anna Rosa, que sí que tenia molt més share, però esclar, el share dels matins després el redueixes espectadors, són poca gent.
1: Clar, tant... Això tinguem en compte que ahir vas veure el programa i va començar el programa que acabava de passar la notícia.
4: Jo avís per navegants, que els nivells de cinisme que sentirem en aquesta secció fan venir mal de panxa.
1: Allò que a la tele posen com un segell de...
4: Sí, allò de més 13 o més 12 anys, doncs això fa venir mal de panxa.
1: Més mal de panxa.
4: Molt mal de panxa. Llavors, expliquem-ho. Així començava Horizonte, dimecres 7 d'octubre a 4.
19: Desde aquí, desde Horizonte, por supuesto, nuestro pésame. Nos hemos quedado francamente helados, se lo confieso, repito. Porque que ocurra precisamente ahora, es verdad que era una señora ya muy mayor, según teníamos previsto, incluso estaban ya con todo el proceso de la cuestión y devolución del piso, bueno, cosas que a veces pasan en la vida, pero claro, justo en este instante.
1: Però què vol dir aquesta pregunta?
2: Que s'ha mort en un lloc, en un moment que era impensable.
3: Com si es pogués triar
4: justament,
3: quan ha mort,
4: és que clar, aquí és on tornes a connectar amb l'Iker Jiménez, que feia autòpsies d'extraterrestres i que donava suport o veu a totes les teories de la conspiració.
1: Clar.
4: Ell deia també que la mort de Mari Carmen els havia fet saltar l'esqueleta pels aires i que, tot i aquesta mort tan estranya, estaven tan consternats i tan glaçats. I en aquesta portada més editorial, ell i la seva dona, Carmen Porter...
1: M'agrada molt que cada cop que la presentes com la seva dona.
4: És que, escolta, hi ha
1: no
4: poques
1: sabia.
4: Parelles... Bueno,
1: no
4: com l'Alfons Arús i l'Angie Cárdenas.
1: Sí. Ah, mira, sí.
4: Vull dir que hi ha diverses parelles que també tenen la feina i l'eina ben barrejades. Doncs ells sabran. Doncs ell i la dona, la Carmen Porter, van donar pas a una companya que no riguis.
1: Sí, la dona és que m'imagino el menjador de casa.
3: Oi, cariño, que vamos a hablar en Horizonte.
4: Amb quatre extraterrestres corrent per allà, en fi. Doncs ells van donar pas a una companya que cobria les protestes dels manifestants de Sol, i el que passa és que, clar, tu imagina't, un micròfon d'Horizonte allà, no sé si és gaire ben rebut. No.
19: Está nuestra compañera Rebeca con las dificultades de siempre.
17: Nada, pues una vez más están impidiendo que hagamos nuestro trabajo. Como veis, están los nervios por aquí, muy nerviosos tras la muerte de Mari Carmen.
19: Bueno,
17: están
19: tranquila,
17: gritando,
19: tranquila,
17: no
19: Rebeca.
17: Muertes, son asesinatos y pidiendo la dimisión de Ayuso.
19: La dimisión de Ayuso y asesinatos, ¿de acuerdo? Tranquila.
17: Pues,
19: sí, dificultades. Y por favor, gracias, si la policía, gracias. Nuestros compañeros pueden ayudar a una compañera que
1: Venga,
19: está
1: va.
19: Contando lo que está pasando.
1: La policía.
4: En diverses ocasions, Iker Jiménez va afirmar que la vida i la integritat d'aquesta reportera estaven en risc.
1: En risc, la vida, eh?
4: La vida.
18: Assassinatos.
1: La paraula assassinatos, aquí.
18: Assassinatos, tranquil·litat. La següent paraula després d'assassinatos és
3: tranquil·litat. A mi m'agrada molt quan diu, los nervios están muy nerviosos.
18: Exacte. Sí.
4: Clar, i una cosa no treu l'altra. És clar que defensem aquí, no? Que els companys periodistes puguin fer la seva feina amb tranquil·litat. Però també tinc la sensació que ja els va anar bé que els rebessin així, per seguir alimentant el que han anat coent a foc lent aquests dies. I bé, parlant d'un senyor que no té gaire simpatia als manifestants de Sol, Eduardo Inda, ahir era un dels tertulians d'Horizonte.
20: Yo, en primer lugar, manifestar mis condolencias a la familia de Mari Carmen. Todas las críticas que le tuvimos, o que yo le tuve que hacer, se las hice en vida. Y cuando alguien fallece, pues el máximo respeto, como es natural.
1: Ah, molt bé.
4: En vida. Envien les grosses.
18: Les tuve que hacer, m'agrada molt.
2: Però les tuve que hacer no, perquè això implicaria una obligació.
18: Exacte.
2: No, és una devoció.
18: Exacte, hi ha una voluntat.
2: Era diferent, eh?
18: Qui li obligava? No sé,
2: exacte. Ningú, era devoció de fer-li, eh?
1: Sí.
2: Ara, està bé, diríem, han mort. No, fins aquí està bé.
1: Bé, mira, com a mínim dona el condol, sí.
4: No? Com a mínim, sí. I sobretot tenint en compte que fa pocs dies havia titllat de nazis i etarres els manifestants pel dret a l'habitatge. Per tant, ja és molt venint d'ell. Ara, també diré que el to conciliador, per dir alguna cosa, li va durar ben poc.
20: Que Pedro Sánchez no se apropie de Mari Carmen. Que respeten su memoria. Las únicas personas que a mí no me gustan, además son gente bastante violenta, que han respetado siempre la memoria de Mari Carmen de verdad, son los de Sol.
2: Això seria una discussió, jo em veig els de Polònia. Mari Carmen és mia, no, que és mia!
4: Mira,
2: és nostra, no?
4: Avui Polònia. Deuen estar ultimant també els gats,
2: De qui és Mari Carmen? Qui se la fa seva?
4: Sí. Però un dels moments del programa d'ahir més virals, potser ja l'haureu vist circular per xarxes, és el protagonitzat per Bea Talegón.
1: Bon viratge, el d'aquesta senyora,
3: que jo no sabia que ara estava a Horizonte. Tia,
4: jo tampoc.
1: Tia.
4: Sí, perdona'm, ho sento molt, perquè la Judit i jo ens podem parlar així.
3: Hem trencat la quarta paret.
4: A redacció, sí, però aquí li haig de dir, companya, i tant que sí, tens tota la raó. Res, jo no la tenia gens ubicada en el mapa comunicatiu, i Bea Talegón ara mateix és redactora d'Horizonte, a part de tertuliana. També és tertuliana Plató.
1: O sigui, és la Judit Pastor d'Horizonte.
4: Correcte.
3: Les comparacions són odioses, eh?
4: Si anéssiu a la velada, probablement guanyaries tu. Però entenc, si és redactora d'Horizonte, que és una figura molt present en la tria de temes del programa.
2: Oh, no, eh?
4: Tu creus que no?
2: Hi ha redactors que no poden decidir res i s'hi veuen més o menys empesos. També és veritat que si senten tan malament, se n'acaben anant. Sí. Però no tenen aquesta capacitat editorial. Ho dic a favor, sobretot, de la gent que comença a treballar a les redaccions dels mitjans.
4: Això és veritat, i que ha de signar alguna cosa que no els ve de gust.
1: Quants anys muntant platós i redaccions.
18: I jo crec que algú que es va passar tota la pandèmia qüestionant les vacunes, que acabi a Horizonte, no sembla que sigui el lloc que més l'ha d'incomodar.
4: És el seu hàbitat natural, potser, no?
1: Per dir-ho finament.
4: Doncs atenció a la reacció de Bea Talegón a la mort de Mari Carmen.
21: Bueno, por supuesto que es una noche triste, nos ha pillado a todos que no nos lo podíamos creer. Es terrible y creo que hay que ser muy cuidadosos en lo que decimos, sobre todo los que estamos en público. Yo apelaría a la sociedad española a que la memoria de Mari Carmen sirva para tener límites, para que no todo vale.
1: Que es Estrella Morente.
4: No todo vale. Bea Talegón impartint-nos una lliçó d'ètica periodística.
1: Què et sembla? Sí, sí.
4: Però hauríem de tenir en compte que havia fet el seu programa dies enrere. Per exemple, havien convidat un periodista de l'ABC, que és Chapo Apaolaza, com a tertulià.
1: Oh, has hagut d'escriure amb síl·labes perquè costa de dir, eh?
4: Costa de dir, sí, però sí, me n'he sortit.
1: Apaolaza, molt bé.
4: I no sé si en Chapo va acabar de trobar els límits que deia la Bea Talegón.
0: Però una vez que Ceuta se convierte en un problema y toca fibras muy profundas del sentimiento de la ciudadanía de este país, entonces tienen que sustituirlo por algo más, hacer un casting, y eso es lo que deciden en la Mareta. Todo lo que está sucediendo ahora es una operación decidida en la Mareta, con un casting de buscar a una mujer que sale en camilla de la casa, con un delegado de gobierno que, con un sindicato de inquilinas fake, que terminan acampando en Sol.
1: Sí, acusava el govern espanyol d'orquestrar això i triar la Mari Carmen en un càsting.
4: En un càsting, com si fos una sèrie, així, així és. És molt bèstia tot, però el més cínic de tot plegat, el que més ha fet enfurismar la gent, és que tots aquests integrants d'Horizonte es vantin de tenir valors, de vigilar amb els límits, de demanar i exigir respecte per la Mari Carmen, quan també, fa pocs dies, van acomiadar el programa així.
19: Por desgracia, nos tenemos que ir 500 euros. Claro, ¿qué implica esto? Mañana ainda, Mariana
21: Vera. ¿El decreto se llamará Mari Carmen o ya no?
5: Hasta luego, Mari Carmen.
4: I vinga, jiji, jaja.
1: Jo crec que s'han de sentir una mica malament.
2: És la banalització màxima.
1: Una persona que després se'ls mor al cap d'uns dies i ara allò ens demanen tots a demanar respecte i que no es faci
18: servir. Jo crec que no, eh? Jo crec que quan ells diuen no todo vale, no estan dient per la Mari Carmen. Estan dient no todo vale contra nosaltres.
1: Ja.
18: Que, és a dir, totes les crítiques que han anat rebent comprensibles i lògiques, jo crec que en el fons l'eina de judo que fan servir és aprofitar la mort de la Mari Carmen i la consternació global per dir, ei, no tot val, també respecteu-nos a nosaltres, perquè és evident que no van respectar en el seu moment a Mari Carmen.
2: Però això aquí s'ha vist molt poc, no? Diríem, celebro veure que a Catalunya també amb això és diferent.
1: En tot cas, Espanya, el cas Mari Carmen ha trasbalsat els mitjans de comunicació, absolutament, no?
18: Sí, sí.
1: Ahir es van aixecar graelles i avui també.
18: No, totalment.

0: Ara veiem el Iker Jiménez que deia, no, les companyeres les agreden. El Males Llengües també va mostrar imatges d'això. El Nacho Abad també va mostrar com li trencaven una càmera. Per tant, s'està convertint en una mena de subgènere televisiu a anar a les manifestacions a la contra de, sabent, amb la carxofa ben visible, per buscar una mica l'atenció i vendre tot el mateix com a heroi que explica les coses.
1: Però no només Iker Jiménez fa molt caldo d'això, a Televisió Espanyola han fet gairebé que Telemari Carmen les últimes 24 hores.
0: Totalment, totalment. I a més, el que fan és reforçar el propi Iker Jiménez. Per exemple, Xavier Fortes va fer un editorial, una mena de davantal, i parlava de la inhumanitat de les tertúlies, i no costa gaire d'endevinar a qui referia.
2: Ha habido una inhumanidad en algunas tertulias, en algunos programas de televisión. Ayer mismo, a esta mujer que hoy ha fallecido, le han dicho que era una cuentista, que era una actriz, que la había pillado...
1: Bé, això és el que sentíem ara, no?, d'Horizonte, però hi ha altres llocs també que n'han fet.
0: Per exemple, al Gran Wyoming, a la Sexta, no? Ells van fer, just abans que la desnonessin a l'Americarmen, una entrevista a l'Andrea Ropero. En aquell moment, des d'Horizonte, precisament, van dir que segurament li havien... van deixar anar a la bola que li havien promès alguna cosa, com si l'haguessin enganyat i t'aconseguirem alguna cosa si ens entrevistes. I aleshores, l'endemà de la mort d'això, el que van fer és repetir el reportatge i parlar amb l'Andrea Ropero, ¿no?
3: Qué tristeza va ver de nuevo este reportaje y qué importante fue dejar testimonio de lo que ahí pasaba, porque esto es una realidad, ¿verdad, Andrea?
4: Esto es una realidad. Fue muy importante, Wyoming, déjame que diga que aunque hemos sido muy criticados, hemos sido vilipendiados, han dicho auténticas barbaridades de Mari Carmen y de su familia, que si era una actriz que se había cobrado de este programa, allá cada uno con su conciencia. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que ha hecho este equipo. Creo que era muy necesario poner rostro a los desahucios. Mari Carmen...
1: Això era a la Sexta, sí. I encara hi ha un últim element que també ha tingut aquí una mica de gir.
0: Exacte, perquè Marc Giró, en aquest cas, el Marc Giró, dimecres feia el seu programa, el Caro Show, és gravat.
1: Dimecres és ahir.
0: És ahir, sí. Ahir feia el programa. Dimecres és el passat remot. I aleshores era programa gravat, havia fet un gag que parlava del desnonament i, esclar, el va emetre i clar, no hi havia cap referència que s'havia mort perquè era gravat d'abans, no?
5: Después de la movilización ciudadana que causó el desahucio de Mari Carmen, el gobierno llevó dos decretos de vivienda al Congreso y estos fueron tumbados por el voto en contra de PP.
0: Moment, Vox, en cap moment referència
1: a la mort perquè està gravat.
0: Està gravat. El que han fet és que a xarxes l'han repiulat, per entendre's, l'han penjat a xarxes i aquí sí que deien, te'l dediquem a Mari Carmen.
6: Recordem la casa Ursola, any 25, Barcelona, dic que només mirem casos de Madrid, aquest va tenir realment, va sacsejar socialment.
0: Totalment.
1: Vas a Oques Grasses, o hi has anat, o hi aniràs?
0: No hi he anat. Les aglomeracions no es porten gaire ben bé. I em sabrà greu, o sigui, l'endemà ho lamentaré. I vaig veient a Instagram gent que es ven dues entrades i estic sempre a punt d'enviar el missatge.
1: Encara ets a temps. Nosaltres fem una pausa i obrim carpeta a Oques Grasses. Atenció, que tenim notícia al voltant dels concerts.
7: És exclusiva.
1: No m'atreveixo a dir-la.
8: Com et dius?
9: Josep.
8: On vius?
9: Blanes.
8: 2+2?
9: 4.
8: Capital de França?
9: París.
8: Qui sóc?
9: En Peyu, no?
8: Amb qui tens el mòbil?
9: El mòbil...
8: La fibra?
9: La fibra?
8: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
9: Això.
8: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
10: La FAC presenta una nova producció. Dancing Beethoven. Dues sinfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
11: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa. Al Teatre La Faràndula de Sabadell. Al Teatre Auditori de Sant Cugat. Al Cursal de Manresa. Al Teatre Auditori de Granollers. A l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
10: Entrades ja a la venda.
12: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
13: Segur que no n'hi ha per tant.
14: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
15: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
9: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona.

0: Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
1: Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folc.
2: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
3: Solidaris.
1: Amb Mercè Folc.
3: Dissabte a les 10 de la nit.
1: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
4: Així sonava ahir l'Estadi Olímpic en un espectacle amb grans pantalles, pirotècnia, i on van sonar, òbviament, les cançons més conegudes d'Oques Grasses. Va arrencar així aquesta ronda final, aquest comiat en quatre actes, però no hi va haver artistes convidats, i alguns fans de la banda van sortir una mica contrariats. Però atenció, perquè tenim...
5: Exclusiva.
4: Segons ha pogut saber la tarda de Catalunya Ràdio, en els tres concerts que queden d'Oques Grasses, tampoc hi haurà col·laboracions. El grup diu que vol garantir el mateix espectacle pels assistents dels quatre shows. És a dir, els que tinguin entrades pels quatre dies veuran quatre dies el mateix. Ara parlàvem amb una seguidora que està una mica enfadada, però abans, saludem Gemma Puig per saber avui quin temps es trobaran. I també li demanaré opinió al Marc Artigau, que el veig molt indignat. Marc Artigau, bona tarda.
6: Bona tarda. No, és que em sembla molt normal. Han de fer el mateix espectacle. És com si vas a veure una obra de teatre que te la faran diferent cada dia.
7: Clar, si a tu t'agraden els macarrons...
8: Però això és anar contracorrent, perquè una Aitana ho ha fet, una Rosalia ho ha fet...
4: Gemma Puig, bona tarda.
9: Bona tarda.
4: A tu t'agraden els concerts amb col·laboracions o no?
9: Sí. Bueno, no ho dic molt convençuda, eh? Perquè al final vas a veure.
8: Una Gemma ara de cop analista musical.
4: Quin és el teu grup preferit de del món?
9: Ai, és que ara m'has fet una pregunta. Que...
8: No te l'han fet mai, aquesta Gemma.
9: Ara no puc dir-ho.
8: Ai?
9: No m'agrada molt la música.
4: Però a veure un moment,
8: No li poses una cançó cada dia a la teva nit?
9: Ho ha parat, però ara, si
4: em,
9: això.
4: Però per la manera, no, això... li recomanaves una cançó?
9: Sí, home, cada dia faig una recomanació.
4: O sigui, què això... va anar a buscar? La cosa que menys domines per complicar-te la vida?
7: Jo que deia allò de la feina, te'n recordes?
4: Home.
7: La feina és la feina.
4: Perdona, tirem un Puig. No, Gemma Puig no li agrada la música, tot i recomanar cançons al Catalunya Nit.
9: Bueno, perquè recomano cançons que tinguin a veure amb la B, tio.
4: Ja.
9: No és que no m'agradi la música, però no sóc molt... Doncs la veritat és...
4: Doncs deixem-ho estar.
9: No passa res, hi ha gent que no li agrada.
4: No t'ha d'agradar, però m'ha sobtat. No, home, només faltaria que t'hagués d'agradar.
7: Però la felicito per la franquesa.
4: Això sí, per això ens agrada la Gemma Puig, perquè sempre és directa. Escolta'm, la gent que avui té entrades per anar...
9: Tot i que ara, Oques Grasses, t'haig de dir que no... Bueno, no m'havia plantejat. M'agraden, m'agraden. Però, bueno, no m'ho havia plantejat molt. I ara vaig veient i penso, ostres, una mica com dèieu abans, podria haver anat, no?
4: El FOMO. Escolta'm, sí. Avui hi ha concert, segon concert, i a més és el de dilluns. El que es va suspendre dilluns es fa avui. Per tant, què? Els que van ser desafortunats dilluns avui també seran desafortunats? I plourà?
9: Mira, mirant allò acuradament
4: Home, sí, fem-ho acurat avui, sí.
9: Molt acuradament. A l'hora del concert, o sigui, ha plogut, pot tornar a ploure encara aquesta tarda, però a l'hora del concert no hauria de ploure. Ho he dit en condicional. He dit en condicional, eh? Perquè hi ha una petitíssima possibilitat que caigui alguna gota. Però no molt intens.
4: O sigui, en principi...
9: Això mirant-ho molt acuradament ara amb els últims models.
4: El concert es podrà fer.
9: Perquè sí que és veritat que estan en una zona complicada. És a dir, és un dia complicat i just aquí, saps? És a dir, que dels possibilitat d'on caiguin els ruixats, doncs va.
4: És a dir,
9: des
4: el de demà
9: de
4: i el de
9: Selva fins al Baix Penedès. Per tant, el barcelonès està allà al mig.
4: El de demà i el de dissabte no corren risc, i
9: no.
4: El d'avui, que corria una mica de risc,
9: sí.
4: Semblaria que, com a mínim, si cau, caurà poc.
9: Semblaria que, si no, cam, perquè... També sabeu que aquests ruixats van creixent, es van desenvolupant i llavors a vegades fan una mica... No té res a veure amb el que ha passat aquests dies, però sí que és aquesta zona on hi ha més possibilitats de que plogui, però mirant allò hora a hora, sembla que a l'hora del concert no hauria de ploure com a molt alguna goteta.
4: Bé, doncs és una bona notícia pels que avui van a l'estadi. Gemma, gràcies. El proper dia et demanarem una cançó.
9: D'acord, la buscaré.
4: I ara saludo algú que estarà molt content perquè com a mínim no es mullarà. Gala Castelltort, bona tarda.
10: Bona tarda.
4: tu tenies entrades, tens entrades per ahir, per avui, per demà i per demà passat.
8: Exacte, cada dia fitxo.
4: Sabent que cada dia serà el mateix espectacle, ara dius, home, doncs ja me'n podia haver estalviat tres.
8: No. Estic completament a favor de que sigui així i, de fet, encara estic més contenta ara que sé que no pujarà ningú a cantar, no ho podria suportar. Jo em vull acomiadar d'Oques, no de la Julieta.
4: O sigui, tu les col·laboracions extra t'haurien sobrat.
8: Però, històricament, i ho vaig dir a l'OCDICAT, que jo no vull que pugin col·laboracions a Oques. No ho han fet mai i no ho han de fer ara. Ara vull que siguin com han set sempre.
4: A la redacció hi ha hagut debat.
5: Jo vaig trobar a faltar alguna col·laboració.
8: Sí,
5: però crec que per això que deia la Marta abans, perquè estem acostumats que tots els artistes fan pujar sempre algú i aquella cosa de veure qui puja avui. I és veritat que vaig dir... Oh.
8: Ningú. Realment, qui hagués pogut pujar? Només la Julieta, no? Perquè les altres cançons...
5: Sí, o la Rita Payés.
4: Home, i vam fer una llista llarguíssima. Vam fins i tot dir que amb Joan Manuel Serrat podíem haver fet...
8: Ah, vale, gent que res a veure amb la seva discografia.
4: Bé.
8: Val.
4: Sí. Tu ets pro o contra? O t'és igual?
6: M'és bastant igual. Però...
4: Jo
6: estic d'acord. Jo sí vaig a veure Oques. Jo, a mi el que m'interessa és Oques. Ja està, no? Bueno, no ho sé, jo
4: no ho sé.
6: Tinc aquesta visió molt així, és com repeteixen el concert exacte quatre vegades, home, potser l'últim fan un bis una mica diferent, això podria entendre, però a l'espectacle com a tal, jo entenc que ha de ser el mateix.
4: Bé, doncs, aquest espectacle com a tal, tu que ets la fan número 1, que et vas tatuar un lluç per d'homenatge al grup, com vas sortir del concert ahir?
8: Mira, he de dir que hi vaig sortir prou enfadada, però jo dividiria...
4: Enfadada?
8: Sí, perquè jo dividiria el concert en dues parts. Una, la setlist, i l'altra, l'espectacle com a tal.
4: La setlist és la llista de cançons.
8: Exacte. La llista de cançons la trobo un drama. La trobo fastigosa i molt problemàtica.
5: Ai.
8: Sé que sóc molt dura, però no m'agrada gens molt. Perquè porten 15 anys fent música i no pot ser que, per exemple, del segon disc, que és boníssim, digue-n'hi com vulguis, no toqui ni una cançó quan és el millor disc que tenen.
5: Encara també t'he de dir que hi havia molts fans que no se sabien ni una sola lletra.
8: Bancals, que és una cançó facilíssima i bàsica, ningú la cantava, estava jo sola cridant i a sobre, la gent em mirava malament.
4: No, això sí que no, eh?
8: Ah, bueno, clar. Jo em vaig despullar a passos importants,
5: sí,
8: que és el que fa tothom,
5: fer,
8: i em van mirar com una boja. Em van dir, ara aquesta noia està fent modisme.
10: No?
4: Sí, perquè això forma
10: cançó,
4: part de la liturgia de la cançó. Sí.
10: Ja. Vas despullar,
8: sí.
10: Despullada.
8: Bueno, la samarreta em vaig treure.
10: Ah,
4: ja
10: això,
4: és suficient, ja és suficient.
10: Home, no.
8: Però llavors... les calcetes me les vaig quedar perquè crec que era massa.
4: Sí, jo crec que sí. Per tant, a tu què et va faltar? És a dir, cançons més antigues, diguem.
8: A mi em va faltar un bloc que fos imitant les versions campestres que feien ells, que són uns vídeos de YouTube on cantaven molt malament, pues cantant les cançons velles, una mica de, no ho sé, Plora i riu, Velocitat de llum, que per algú me l'he tatuat... No. Cançons més antigues, perquè no em van tocar pràcticament cap. També no m'estranya, veient la gent que hi havia, que no se'n sabien cap, entenc que pugui preocupar que la gent estigui callada.
10: I van cantant, se'n sortirem?
8: Què?
5: No és seva.
4: No.
10: És d'obeses.
8: Però, Gala, tu
4: has trobat que... Comencen per O i acaben per S. Oques i obeses.
5: És una mica el mateix setlist que havien fet en altres concerts, tipus el d'Estrella d'Am o...
8: És molt semblant.
4: O sigui,
5: és que això és una decepció.
4: No és un espectacle molt novedós, més enllà del tema tecnològic, que sí.
8: El tema de l'escenari és... La veritat és que tampoc acaba de ser gaire novedor. És veritat que té grans pantalles, que això sí que és una cosa que abans no tenia, però recicla coses, tant de l'última gira Coda, perquè aquestes mitges llunes que té són reciclades de la gira Coda, i també recicla coses del Palau Sant Jordi. L'estructura de baix, que són com una mena de plataformes que es mouen, es movien a la gira Coda, però al Palau Sant Jordi també hi eren i no es movien. I estan posades prou semblants. Llavors jo, quan vaig veure l'escenari, i vaig veure que era una barreja entre... al Palau Sant Jordi que van fer.
4: Que no hi havia res que et sorprengués.
8: No em va sorprendre.
5: Els focs aquells, els focs que tiraven.
8: Allò a mi no et va agradar?
5: A mi vaig dir...
8: Uf, a millor.
5: Oques Grasses està intentant ser, no ho sé...
6: Quin nivell de... És molt interessant perquè és un nivell de crítica...
4: Quan vingui a les teves obres de teatre, fliparàs.
6: No les convidaré.
5: Entre ells vas veure que hi havia química o hi ha... Molt bona pregunta, Marta.
4: Zero química,
8: ni es miraven.
5: Bueno, és que no el va ni presentar els membres de la banda.
4: Va, ja es coneix tothom.
5: Ja, però...
8: Digue'm una oca.
5: És un concert de comiat, trobo que has de posar en valor la força de l'equip, no?
4: Per cert, Gala, tu no estàs en directe a ICAT ara?
11: Sí, però m'ho he saltat per venir a parlar aquí.
4: Ah, sí? Estàs fent campana del teu propi programa d'ICAT?
11: Sí, i a més, com que m'encanta parlar d'Oques Grasses, ja n'he parlat a l'Ovi, ja no me'n deixen parlar més.
4: Vinc a la tarda a seguir.
10: Escolta, genial, eh?
4: És el fitxatge estrella de la temporada a la tarda.
10: Uala, molt bé, eh?
11: Bueno, gràcies.
4: Un dia al divan també pots anar a parlar d'Oques
10: Grasses.
4: Ara en parlarem del divan, per cert. Doncs, Gala, gaudeix-los una mica més.
11: No, que et gaudiré segur. L'escenografia i l'espectacle és fantàstic.
4: Doncs va, demà fem judici?
11: Sí.
4: Demà anem a la tribunal amb la Gala.
11: Afònica.
4: Afònica?
11: Clar.
4: Ah, vindràs afònica.
11: Ho faré en ASMR així. Hola.
4: Doncs demà ve la Gala Castelldort a fer el judici. Ara fem una pausa de 25 segons.
12: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
13: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/JEP.
14: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
4: Ja l'hem saludat, perquè cada setmana ens porta una guia didàctica per si arriben els extraterrestres, el manual d'instruccions perquè quan siguin aquí entre nosaltres sàpiguen com som, que ens entenguin, que els puguem acollir bé, no?
6: Que bé que has triat les paraules, Francesc.
4: Ja ho sé, porto tot el matí pensant-les. I avui de què parlarem?
6: Doncs avui, seguint la tònica que estem compartint ara, parlarem dels concerts. Perquè si avui arribessin els extraterrestres haurien d'entendre què és i com funciona.
4: Clar,
6: un concert.
4: Què és un concert?
6: Mira, un concert, segons l'Enciclopèdia Catalana, és una interpretació musical feta davant d'un públic que s'ha reunit expressament per escoltar música, que aquí ja hi ha un dubte avui en dia, si és ben bé així, i la diferència respecte d'una festa o d'un ball és que, en principi, la música també ha de ser el centre de l'acte i això també ho posaria en
4: dubte. Mira que bo, això.
6: Vosaltres recordeu quan és el primer concert de la vostra vida? No l'últim que heu anat.
11: Jo sí.
6: El primer.
11: Sí. Sant Jordi Beyoncé.
9: Oh,
4: perdona.
11: A part sense pares.
9: Em vas estrenar per la porta gran.
4: Però com t'estrenes amb Beyoncé? No és just això?
11: Doncs mira, posa't a la cua.
6: O sigui, el primer concert que vas anar...
11: Clar, amb pares segurament alguna cosa infantil havíem anat, però el concert aquest que dius jo debuto, aquest.
4: Però jo feia, són concerts a Súria, a la festa
9: clar,
4: major alternativa.
9: Clar, és que a mi m'està fent vergonya. Jo vaig anar a veure a Macedònia a la festa major de Sant Vicenç dels Horts.
11: Doncs Macedònia està molt bé.
10: Ja. Anava a les hores de Canet, us en recordeu? De Canet?
4: Mira, molt bé.
10: Allà, de terra, la
4: gent que... Apa, que no devia ser feina allà, Sílvia.
10: Jo, la música.
11: La música al centre.
4: La música i tu. Sabem quan va ser el primer concert? Hi ha registres o informació d'això?
6: Mira, els humans ja feien música col·lectivament a l'antiguitat, grecs, romans, cerimònies religioses, però el concert, tal com avui l'entenem, com un acte musical, al qual el públic va expressament escoltar música, apareix sobretot al segle XVII.
4: Ah,
6: i tenim fins i tot un nom, sí, i una data, que és John Bannister, que és un violinista anglès que va organitzar a Londres el 1672 concerts públics als quals es pagava entrada, i el públic pagava un xíling, s'asseia al voltant de petites taules, com una taverna, imagineu, i podia fins i tot demanar quina música volia sentir.
4: Carai, clar, hi ha molts tipus de concerts.
6: Sí, no té res a veure un concert de música clàssica, que un de rock, o un de música electrònica,
4: o
6: no?
4: O festa major, que deia.
6: Que són els meus preferits. Mira, després hi ha concerts, com aquest d'Oques, no?, que són de tant magnitud que són un esdeveniment. Quin creieu que és el concert amb més públic registrat a la història?
4: Uau.
6: Us dono alguna pista? No us dono cap pista.
4: Home, de ser un artista internacional.
9: Taylor Swift.
6: Shakira, Michael Jackson. Què podríeu pensar?
11: D'aquests que es feien al Brasil, que concentraven tanta gent?
4: A Maracanà?
11: Lady Gaga.
6: Hi ha un empat tècnic entre Rod Stewart i Lady Gaga amb 3,5 milions de persones.
4: 3,5 milions?
6: Un al desembre del 94 i l'altre el 3 de maig del 25. I què tenen en comú? Que tots dos concerts es van celebrar a la platja de Copacabana a Rio de Janeiro.
4: Allò és una estesa de gent que els del final...
11: Posa't a organitzar-ho, tu, això, eh?
4: No, i a cablejar els altaveus.
10: I a sí, Copacabana també només música, eh?
4: Només música. Ens coneixem, eh?
6: Mira, ja que parlem de tipus de concerts, hem de parlar d'uns concerts que si arriben els extraterrestres no podran entendre.
4: Ah, quins?
6: Dels concerts de les bandes tribut.
9: Ui, ui!
6: les bandes tribut. Un concepte terrorífic.
10: No m'agraden a mi, en general.
6: Benvinguda.
10: Gràcies.
4: Mira, això són els Dire Straits, no?
6: Exacte, un dels grups que té més bandes tribut. Imiten l'estètica, potser el cantant com Mark Knopfler porta una cinta al cap i fa aquell moviment amb el dit a la guitarra. Potser no es diu Mark Knopfler, potser l'anomenen Clark Knopfler. Potser fins i tot no es diu Dire Straits, es diu Real Straits. Quin tipus de gent va a aquests llocs? Nostàlgics? Gent que encara no ha entès que el temps passa cap a una única direcció i tot és un viatge cap a la mort i l'oblit? Què volen trobar en aquella banda tribut? El seu jo, quan tenia 20 anys i tenien tota la vida per endavant plena d'esperances i inseguretats?
4: Sí. A més, hi ha molta gent diferent que va a concerts.
6: Sí, sí, m'has d'ajudar. Hem de fer un petit mosaic preciós de la gent que va a concerts. M'ajudes, va?
4: Va, per exemple, el fan absolut que se sap totes les cançons, com la gala, no? Que porta nerviós, que està amb ganes.
6: Molt perillosos aquests, eh? Després tenim dos tipus d'equips. Els que graven tot el concert amb el mòbil, perdent-se el concert, i els que no graven res perquè tot això s'ha de viure. I en aquest viure hi posen molt més contingut del que pensem.
4: Ja. O el pare que acompanya els fills o filles i que no se sap cap cançó.
6: El que no suporta les multituds i és allà, vés a saber per què, i ara necessita anar al lavabo. Un dia parlarem dels lavabos dels concerts.
4: Això sí que és dantès, que no ho entendran els extraterrestres. O, com deia la Gala, els que només se saben una cançó.
6: Sí, els que estan, aquests són els meus preferits, els que estan a les zones VIPs perquè són actors o coneguts, i una empresa de cervesa els ha convidat a canvi de fer una història radiant de felicitat.
4: Ja. Els que porten les entrades impreses perquè no se'n refien del telèfon. Ai, que és que si em quedo sense bateria...
6: Sí, és una línia d'edat, que divideix aquesta gent. La parella que van al primer concert junts i no paren de tocar-se i estimar-se i es fan aquells petons tan perfectes entre cançó i cançó.
5: Ai, ja, oques n'hi havia, d'aquests.
4: Home, els que es compren les entrades per seure juntets, no?, i tenir bona visibilitat, també.
6: Sí. Home, i el que veurà tot el concert a través de la pantalla que hi ha al costat de l'escenari perquè no podrà veure l'escenari.
5: Visibilitat reduïda.
4: Sí. O el que ha anat per lligar, fent veure que li agrada molt al grup, però que en realitat...
6: Hi heu anat alguna vegada a algun concert que no volíeu anar per només per...
5: No.
4: Jo hi vaig igual.
6: Molt bé.
4: Vaig estar a punt.
5: Garriga!
4: No ho vaig fer, no ho vaig fer. Va fer... És igual.
5: Qui volies?
4: Després. Va, que anem fatal.
6: Mira,
10: això era un moment interessant.
6: Sí, era interessant.
4: Però que aquest senyor té un guió fet.
6: Ja ho acabem. A mi els concerts que em fan feliç, ja t'ho he dit abans, són els de festa major, els de la plaça, del poble i fer comunitat. En un món que busca la imatge, el ser i el fer el xec per anar al lloc i demostrar-te aquesta felicitat postissa de pantalla, a mi no m'acaba de convèncer. Que bonics els concerts de festa major, els d'orquestra mitja tarda, desafinant o no, amb aquelles cantants joves que les vesteixen d'una manera que, sincerament, no passa la prova del cotó fluix violeta, i el ball amb homes ben mudats i les padrines que han anat a la peluqueria.
5: Ai, sí.
6: I després, a la nit, vés a buscar una cadira i un bon lloc i anar a jugar amb els amics. Frena'm, Francesc, perquè m'estic posant nostàlgic. Vull una banda tribut de les nostres vides i així tornar a l'època que teníem tota la vida per endavant, plena d'esperances i d'inseguretats.
4: Ai, que bonic, això.
5: Compte que està a punt de néixer la banda tributa a Oques Grasses. Vull dir, que...
9: Ai, no, sisplau,
5: cada dia que passa és un dia menys perquè existeixi. Boques grosses. N'hi ha una de Charango. I de l'Oreja de Van Gogh.
9: Sí, la Carla li agrada.
4: L'Oreja de TikTok, ens van venir a organitzar...
9: Són de Roses, també t'agrada.
5: Són de Roses.
4: A veure, Sílvia, què fas aquest dissabte?
10: A veure, aquest dissabte...
4: Mira, escolteu això.
10: Espera, això és
4: no us sentiu ja estirats en un divan?
10: Fem una experiència podcast del divan en viu. I a on anem? A vosaltres que us agrada la música, ja us aviso que hi haurà l'Opardal Roquer i l'Abril, que estrenarà una cançó per la comunitat, que ens trobarem a l'Institut d'Estudis i l'Ardenc, a l'antic hospital de Santa Maria de Lleida. Dintre del certamen de Sant Miquel de les Lletres, que organitza la Fundació Horitzons 2050, amb tot de públic de Lleida, aneu a la Home de Catalunya Ràdio.
4: Sí, encara ens hi podem apuntar.
10: Encara us hi podeu apuntar. Comencem a les 11 perquè viurem Lleida, un país dins del país. És a dir, entrarem en l'àmbit de la cultura amb escriptors, amb il·lustradores, amb economistes...
4: Però qui seu al divan?
10: Una pila, 25.
5: S'haurem de canviar els coixins,
10: sí. Sí, mira, aquí tinc l'esqueleta,
4: No facis spoiler. Entrin a la web i vinguin.
10: Només no hi són, han de venir allà a les 11 i abans us heu d'apuntar. I ens heu de dir una paraula que sigui típica, com per exemple... Ai, que m'entrepusso! Ai, que m'entrepusso! Hauria d'haver vingut amb els quets.
4: Amb els quets, paraules lleidatanes. Fem una pausa i pensem paraules que ens servirien. Ara venim.
13: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
15: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la Guerra Civil. Ara, a les llibreries.
16: Com et dius?
17: Ferran Adrià.
16: Quina és la teva experiència com a cuiner?
17: Has estat a alguna escola?
16: Has tingut algun mestre?
17: Això és una altra lliga.
16: Això són dos estrelles Michelin.
18: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
19: Estàs posant a tots al límit.
20: Andreu tots mal.
18: Gènesi.
21: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
22: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
23: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
24: D'acord.
23: Quin és l'autèntic operador 100% català?
24: Vera.
23: I el més ben valorat pels usuaris?
24: Vera.
23: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
24: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
23: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
24: Vera.
23: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
25: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
14: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
4: Roger Grandell,
6: bona tarda, molt bé.
4: Sí, somrient. Sí. A més, no somrient.
26: Bueno, sí.
4: Home, dos dies seguits per antena.
6: Ah, clar, és que el dilluns i dimarts
26: digital.
4: Vam tenir programes molt moguts.
26: Bueno, perquè la comunitat així ho demanava.
4: Escolta, avui què farem, el que no surti?
26: Repassarem, mira, algunes cares conegudes que hi vam veure entre el públic del primer concert d'Oques Grasses.
4: Ah, hi havia molts famosos?
26: Sí.
4: Però, sí. I estan al VIP, com dèiem abans, o...?
26: A la zona d'invitacions n'hi havia uns quants, allà reunits, i d'altres també a pista, eh? Vull dir que s'havien comprat la seva entrada.
4: Home, Òscar Fernández.
26: Allà.
4: Bé, no sé on era Òscar Fernández.
5: Ai.
4: Entenc.
26: No li... Amb qui va anar?
4: Jo crec que amb la família.
5: No, moltes famílies.
4: Amb la família, amb la família. Hi van amb la família.
26: Un concert molt familiar.
4: Sí,
5: molta
4: amb la família.
5: Hi havia allà.
4: Hi van amb la família.
5: Sí.
4: Que sí, home. Hi ha alguna cosa més?
26: Bueno, que hem tingut la Rosalia...
5: Amb un amic teu.
26: En Jimmy Fallon.
4: A la primera entrevista que va fer, vaig fer peça pels informatius.
5: Ah, sí, eh? Va mereixer una crònica i tot,
4: sí,
5: eh?
4: Sí, vaig fer una crònica de la primera visita de Rosalía amb Jimmy Fallon.
5: Mira.
4: Març del 2022.
26: Que no hagi estat més fluixa, aquesta.
4: Sí?
26: Ho comentarem, veurem.
5: Sí, l'estan criticant una mica, eh?
4: Doncs ara la sí. Sílvia Coppola, gràcies.
27: Ai, pobra noia, eh?
4: Dissabte a Lleida.
27: Dissabte a les 11, aneu a l'antic hospital de Santa Maria de Lleida. Claro.
28: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
29: Bona tarda, us informa Marc Güell. L'exconseller i diputat de Junts, Lluís Puig, obre la porta a participar físicament ja en el pròxim ple del Parlament previst per al 20 d'octubre. En una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio ha dit que té intenció de tornar aviat a Catalunya després de 9 anys d'exili a Bèlgica. Assegura que aquest vespre decidirà amb la família la data del retorn.
30: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament, perquè telemàticament, des del primer dia que estic fent, bueno, i de l'anterior legislatura, i que porti uns quants anys fent de diputat, però evidentment el valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
29: Un retorn, per tant, que seria en plena precampanya per les eleccions espanyoles. També avui l'exconseller Toni Comín ha apuntat que la seva tornada també serà ràpida. La justifica per poder seure a l'escó d'eurodiputat que encara no ha pogut ocupar, tot plegat després que el jutge Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ells i l'expresident Carles Puigdemont. Més notícia, Txell Vallespín.
31: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya justifica el desnonament d'una família a la Rambla de Barcelona perquè la propietària de l'immoble és una dona d'edat avançada amb una hipoteca i també risc de vulnerabilitat. És una de les excepcions del decret d'habitatge que permet el desnonament d'aquesta família que, segons fons judicials, no tenia el contracte de lloguer al seu nom i feia 2 anys que no podia pagar la mensualitat. La família desnonada, una dona amb 2 fills menors, han hagut de deixar casa seva. Una amiga de la família, que només parla rus, ha assegurat a Catalunya Ràdio que tenen certificat de vulnerabilitat.
32: No tenim cap opció, res, zero,
0: que em confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coesp a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
29: Els Mossos han detingut a Valls una quarta persona relacionada amb l'agressió amb arma de foc a dos agents de la Guàrdia Civil l'1 d'octubre a Terrassa. La investigació conjunta entre la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos i la Guàrdia Civil continua oberta. Els dos agents que anaven de paisà van resultar ferits en l'incident. Amb aquesta detenció ja són 4 les persones arrestades en relació amb aquests fets.
31: L'expresident filipí Rodrigo Duterte està en condicions per ser jutjat, segons ha dictaminat el Tribunal Penal Internacional. L'exlíder de les Filipines, que fa un any i mig que és a la presó de l'Haia, s'enfronta a l'acusació de crims contra la humanitat arran de les batudes que va ordenar contra els narcotraficants i els drogadictes entre el 2016 i el 2022. La seva defensa al·legava problemes cognitius i de memòria, però el tribunal es mostra convençut que és capaç d'exercir de forma efectiva el seu dret a un judici just. El judici contra Duterte, de 81 anys, està previst que comenci el 31 de novembre.
29: I les urgències per problemes als ulls van pujar gairebé un 50% els dos dies després de l'eclipsi del 12 d'agost. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, més de 400 persones van ser ateses per problemes oculars derivats de mirar l'eclipsi, però només 2 casos van ser greus. El veterà cuiner i divulgador gastronòmic Jaume Subirós, propietari del Motel Empordà de Figueres, ha estat guardonat amb el Premi Toda una Vida que concedeix la Reial Acadèmia de Gastronomia Espanyola. Aquesta entitat ha reconegut la seva vida consagrada a la restauració i la seva forma d'entendre la gastronomia basada en el producte, el territori i l'hospitalitat. El jurat diu també que el xef empordanès sempre s'ha mantingut fidel a la millor representació de la cuina catalana. Subirós va començar a treballar al restaurant el 1961 amb només 11 anys, sota la tutela del fundador Josep Mercader, qui va substituir després de la seva mort el 1979. Esport, Sergi Andreu.
1: El Barça s'ha entrenat aquest matí ja amb tots els internacionals, però amb Rafinha al marge. Flick recupera Joan Garcia i està pendent del davanter brasiler pel partit de dissabte contra el Getafe en la represa de la Lliga després de l'aturada de seleccions. L'Espanyol, per la seva banda, obrirà demà la jornada al camp del Màlaga, el cué de la classificació. L'equip blanquiblau viatja aquesta tarda cap a Andalusia amb la gran novetat de Javi Puado. El capità ha entrat a la convocatòria després de 9 mesos absent per lesió. A la segona divisió, el Sabadell no sap si podrà afrontar amb garanties el partit de dissabte a Ceuta, perquè té diferents jugadors de l'equip afectats per un virus. En handbol, el porter islandès Víctor Hallgrímsson és baixa al Barça per jugar aquest vespre partit de Champions, 8:45 per Esport 3, davant del Dinamo de Bucarest al Palau Blaugrana. També aquest vespre es disputen partits de la Lliga Femenina de Bàsquet. A les 8, Unigirona-Palma i a les 9, Cadí-la-Seu-Leganés.
28: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Això, ja dic, ah, un viatget a la Xina me'l faria, eh? Però crec que no tinc dies suficients. Fa 15 dies vam estrenar secció en què repassarem informació o repassarem històries, repassarem una mica allò que no coneixem de la Xina, i ho farem de la mà de qui va ser corresponsal de TV3 en aquest país del 2003 al 2014. Sergi Vicente, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, Francesc. Escolta, potser no pots anar a la Xina, eh? però sí que l'has pogut tastar, perquè jo vaig enviar uns yuetis.
1: Sí, els pastissets aquells de mitja tardor. Eren molt bons.
2: No sé per què, no m'ho acabo de creure. I em sembla que fas una mica com els xinesos, eh? Que diuen una cosa moltes vegades per quedar bé, eh?
1: A veure, a mi no em van acabar de fer el pes, però allà són molt de quedar bé?
2: Sí. Hi ha una expressió que segurament molta gent l'ha sentida, que és allò de donar cara o fer perdre cara, que podríem traduir com deixar bé algú o fer quedar malament algú, no? I que té molt a veure amb com entenen els xinesos la relació i que d'alguna manera ho tenen molt en compte, i per això no et diran mai, per exemple, en un lloc com aquest, que no li ha agradat un regal que li has fet.
1: Sempre et diran m'ha encantat.
2: Sí.
1: Aquí, això de cara, fem servir-lo de cara dura, no? Tenir la cara molt dura.
2: Sí, està molt relacionat, perquè de fet ells també fan servir aquesta aliança de Hanhou, la teva pell o la teva cara també és molt dura, no? I també es fa servir quan algú no té cap tipus de vergonya, i per tant no li importa perdre aquesta cara.
1: I la veritat.
2: Exacte. I no sé si tu m'has dit la veritat, perquè no m'has dit si t'han agradat els pastissets.
1: A mi no gaire. No, però vull dir que valorem molt el detall, però no em van acabar de convèncer. Escolta'm, avui de què parlarem?
2: Doncs mira, primer de tot, hem passat per uns dies especials perquè fa poc s'ha celebrat una cosa important.
1: La mitja tardor que ens explicaves.
2: Això és el que us vaig explicar sí. Fa dues setmanes, però és una altra cosa, una pista. 1 d'octubre.
1: Clar, d'entrada, quan m'has dit 1 d'octubre, dic a veure si també han votat alguna cosa, però en principi ja no té pinta. Això que sentim, a veure, això? Aquest és Mao?
2: Correcte.
1: Mao Zedong.
2: Sí, Mao Zedong, des de la Porta de la Pau Celestial, és a dir, Tiananmen. Tenim la plaça i tenim l'edifici aquell tan mític que és la Porta de la Pau Celestial. Això ho va fer, doncs, el 1949, la proclamació de la República. És aleshores aquest, és el Dia Nacional.
1: L'1 d'octubre.
2: L'1 d'octubre, sí, ah. Sí. I això vol dir també vacances.
1: Ui, què és aquest xivarri? Què és aquest xivarri?
2: Aquest és un tall d'un de molts vídeos que corre per xarxes de la Gran Muralla, perquè la veritat és que és, en aquests dies de vacances, perquè és un dels moments de l'any que ells tenen vacances, hi ha autèntiques aglomeracions amb gentades, amb riuades humanes per tot arreu.
1: Aquest o sigui, els xinesos fan turisme intern.
2: Sí, hi ha molt de turisme intern, però clar, hem de tenir en compte que especialment en dos moments de l'any, és a dir, les vacances d'octubre per la Festa Nacional i també l'Any Nou Xinès, que són, depèn de com cau aquell moment l'Any Nou Xinès, gener-febrer, hi ha moltíssima
1: gentada. Per tant, mal moment per anar a la Xina, ara.
2: Dolentíssim, és a dir, és del tot...
1: Els preus són més cars i, sobretot, hi ha més gent a tot arreu?
2: Sí, et trobaràs en preus més cars, però sobretot és molt desaconsellable anar a la Xina en aquests moments de l'any perquè diguéssim, et trobes aglomeracions per tot arreu, diguéssim, els mitjans de transport estan absolutament col·lapsats i, per tant, és igual on vagis, igual si vas als carrers de Terracota, a la Muralla, a les muntanyes sagrades, sempre
1: molta trobaràs gent, moltíssima gent. Quan diem molta, sí, és molta, clar.
2: Sí, tingueu en compte que allà és un país superpoblat, molta gent que no coneix els països superpoblats ni s'ho pot arribar a imaginar, i la gestió de les multituds és una qüestió molt important, perquè tots hem vist, no?, estampides o estructures que cedeixen quan hi ha moltíssima gent a dalt d'un pont, per exemple, i per això ells s'acaben inventant algunes coses. Oh,
1: Això que són policies amb xiulets? Tampoc seria l'invent més revolucionari que ha fet la Xina.
2: Aquí no ho podem veure, però el que ha passat aquests dies, en la setmana daurada, perquè això li diuen les setmanes daurades, les de vacances d'aquests dos moments de l'any, en aquest cas a Nanjinglu, un dels carrers comercials més importants de la Xina, que està patadíssim de gent, el que han fet aquests policies, que aquí els sentíem xiular, és també cadenes humanes al davant de les multituds, i no una, sinó diferents, no? És a dir, per anar modulant aquestes riuades humanes per aquest carrer.
1: O sigui, els policies posen el cos per fer de via.
2: Sí, imaginem-nos com la primera línia d'una manifestació, els policies agafats de les manetes i anar avançant, sobretot quan s'arriba un semàfor, perquè de tant en tant també hi ha semàfors que has de creuar perquè hi passen cotxes.
1: Clar, però això necessites llavors molts agents. No sé si aquí hi hauria manera de fer-ho servir aquest sistema.
2: Jo no tinc clar si funcionaria. No sé, suposo, entre altres coses, perquè aquí no tindríem tants policies, i això és veritat, a la Xina n'hi ha uns quants, és un lloc on hi ha molts policies per mantenir precisament el control públic, i fan tot tipus de coses. Jo fins i tot he vist vídeos on en una altra ciutat, a Jinhua, posaven un dron per tenir un semàfor allà i que es veiés més des de la distància.
1: Sí, un semàfor en un dron.
2: Sí, sí.
1: Però no surt més a compte posar un semàfor de veritat?
2: és el mateix que vaig pensar jo quan vaig veure aquest vídeo, i a vegades dona la sensació també que, bueno, molts d'aquests vídeos formen part d'aquest màrqueting, no? De mireu què fem a la Xina...
1: Aquí no posem semàfors, aquí posem drons que fan de semàfors. Sí. Bé, això són coses que podeu escoltar al podcast que estrena, fa 15 dies, el Sergi Vicente, en aquesta casa, Retorna a la Xina. L'altre dia ens vas presentar Shanghai, no, com ho havíem de dir?
2: Bueno, en xinès seria Shanghai.
1: Shanghai. L'altre dia vam fer Shanghai. I en aquest segon capítol, què fem?
2: Hangzhou.
1: Hangzhou. Mira, aquest any aprendré rus i xinès, t'imagines?
2: Bé, no et sonava Hangzhou per res.
1: Hangzhou no. No.
2: És que no passa res, perquè realment són ciutats, són noms de ciutats.
1: Molt, entenc que és molt gran, no són, és...
2: Estem parlant d'una capital de província, les províncies allà són tan grans com els països europeus, i en aquest cas estem parlant d'una ciutat de més de 12 milions i mig d'habitants, Per tant, són ciutats de pes.
1: 12 milions d'habitants, és molta gent, això, clar.
2: Sí, és molta gent, però imagineu-vos tota aquesta gent concentradíssima en una estació de tren per les vacances d'octubre. Aquesta que se'n diu és l'estació de l'est de Hangzhou.
1: Ens hem d'imaginar com una estació de tren europea, amb caos, o està més organitzat tot allà?
2: Jo crec que avui en dia, abans era molt pitjor, una estació de tren a la Xina era molt pitjor, era realment caòtica. Avui les estacions de tren a la Xina, sobretot, a part que són molt modernes i molt grans, precisament per donar abast a tota aquesta gentada, són supereficients. És a dir, tant des de la compra del bitllet com des del control dels fluxos dels passatgers, són realment extraordinàries en quant a la gestió del que fan.
1: I a diferència del que passa aquí, allà els trens deuen passar i tot?
2: No només passen...
1: I a l'hora, fins i tot.
2: Passen a l'hora, però penseu que, per exemple, aquesta estació de l'est de Hangzhou, perquè aquesta és una de les quatre estacions que té aquesta ciutat, és una ciutat important, amb rutes importants, però aquesta estació, que té més de 300.000 metres quadrats d'espai i que, a més, pot acumular 15.000 persones en simultani,
1: wow,
2: té una trentena de llocs per on passa el
1: andanes.
2: Tren. Andanes, diguéssim, no? I per tant, estem pensant que en alguns moments d'aquesta setmana daurada passaven trens a vegades amb menys d'un minut de diferència.
1: Sí, com si fos un metro.
2: Sí.
1: Gairebé és un metro, sí, sí. Això. I has anat molt en metro? Ai, en metro. Amb tren a la Xina?
2: En tren hi he anat molt. I clar, és això que et deia, no? La diferència entre abans i ara. Jo vaig arribar el 2002 i penseu que abans, sobretot quan feies distàncies llargues, podies passar-t'hi dies, no?, d'anar a un lloc a l'altre. I eren trens molt, molt precaris. Si hi havia molta gent, com en aquests casos, havies de dormir al terra. Vaig arribar a dormir una vegada, recordo, en al costat d'una pica del lavabo, d'on et rentes les mans.
1: Wow.
2: Perquè, si no, l'alternativa era anar-hi dret, no? I clar, què ha passat? Que en tots aquests anys hem anat d'un extrem a l'altre. Ara mateix acaben d'estrenar a la Xina i estan a punt de posar-los en funcionament uns trens que van a més de 400 km per hora i estan amb la velocitat limitada, és a dir, podrien anar fins a 450 si els processin. I que permetrà, per exemple, que la ruta Pequín-Xangai es faci només en 2 hores i mitja. Això és poquíssim. És poquíssim.
1: Quina distància hi ha per carretera?
2: No me'n recordo de memòria, però sí que és veritat que són rutes que en avió és una miqueta menys el temps que trigaries. En avió potser trigaries unes 2 hores, no? I amb tot el que és la comoditat del tren d'alta velocitat, doncs realment és una gran... És un gran avantatge, però sobretot pensem que la Xina va superant aquestes fites. És a dir, que de tant en tant vas tenint nous rècords. Ara, per exemple, amb aquesta nova posada en funcionament de noves línies, han posat com més de 1.000 quilòmetres nous, han arribat a la fita de 50.000 quilòmetres de línies d'alta velocitat. I això són 2/3 del que hi ha a tot el món.
1: 2 hores el tren trigaria, o 2 hores i mitja?
2: 2 hores i mitja, en aquest
1: cas. Són 1.200 quilòmetres.
2: Sí, sí, sí.
1: És anar i tornar a Madrid.
2: Sí, sí, sí, clar, clar.
1: I és anar al doble de ràpid.
2: Sí, sí, sí.
1: En cotxe són 12 hores.
2: Sí, sí, sí.
1: No és gaire recomanable. I tot i, clar, són molts quilòmetres, però també moltes aglomeracions, no?, de gent.
2: Sí, sí, sí. Recordem, 1.400 milions de persones en un país.
1: Hi ha molt moviment, també, de cotxes. I d'aquestes 12 hores les fa algú amb cotxe?
2: També hi ha gent que prefereix optar pel cotxe, però igual que passa amb el tren, tens autèntics embussos monumentals. Tenim les típiques imatges en aquestes dates de gent que es posa a jugar cartes perquè realment estàs aturat al mig de l'autopista. Quan veus les imatges aèries, te'n recordes del peatge de Martorell quan sí. En teníem, en un 31 de juliol, i et sembla una broma al costat d'això. No? I a més, aquest any, com que hi ha moltíssims cotxes elèctrics, sabeu que allà pràcticament han desplaçat els vehicles de combustió, ara hi ha més d'elèctrics que de combustió, doncs han hagut de limitar les càrregues dels vehicles elèctrics fins al 80%, perquè si no donaven l'abast, és a dir, no circulaven.
1: I surten també molt a l'estranger, entenc, els xinesos després.
2: Sí, segurament aquests dies en ciutats turístiques importants com Barcelona n'haureu vist molts, no? Perquè en aquesta època, Europa, per exemple, és una de les principals destinacions, no? Aquí, de cua, potser no n'hauran fet tanta com allà, potser per entrar en monuments, però tenen altres tipus de preocupacions.
3: Relájate!
1: Què és això?
2: Això és alguns us sonarà, és una seqüència que es va fer molt viral fa aproximadament un any i mig. Jo crec que era justament per any nou xinès i, per tant, en època de que els xinesos se'n van a l'exterior i, per tant, per aquí n'hi havia uns quants. I recordem-nos un lladre que li intenta robar una càmera de fotos un turista xinès i aquest li fa la tècnica del matalleó. Per immobilitzar-lo, per neutralitzar-lo, no? És a dir, si retorna. Aquest no és un cas aïllat, aquest cas era Barcelona, però hi ha moltíssims vídeos que circulen especialment a les xarxes xineses de ciutats europees i que allà generen moltíssim de debat, no?
1: I els fa molta por el tema dels robatoris.
2: Sí. Bueno, els genera sobretot ansietat o inseguretat, perquè per ells, en principi, vas de turisme i, per tant, t'hi vas a passar-t'ho bé. I com dèiem, doncs, hi ha moltíssim de debat, molts vídeos. El més sonat, per això, és un cas molt recent, que va penjar l'actriu Wang Qianhui.
1: Però no entenc què diu, però entenc que amb la música és una cosa trista, no?
2: S'està queixant. Aquesta actriu, que a més té molts seguidors, òbviament, a les xarxes, estava fent una sessió de fotos a París, per feina, i en molt poca estona li van robar al seu equip la càmera de fotos i va perdre tota la feina que havia fet que tenia la targeta. No? Ella va anar a la policia de París, va intentar fer la denúncia, li van dir que trigaria un any i mig a poder identificar els lladres en el cas de que recuperessin imatges de videovigilància. I què creus que va fer?
1: Home, si li diuen que trigaran tants mesos, doncs deixar-ho estar, no?
2: Això és el que tu com jo i probablement molta gent hauria fet, però el que va fer ella és que, com que tenia la targeta i per ella era molt important recuperar-la, va començar a recórrer París amb un gran rètol en francès que s'oferia a recomprar la càmera per poder, fins i tot a preu de mercat o més, per poder recuperar la feina, aquella targeta de memòria on hi tenia la feina, no? I els xinesos, que estan acostumats a tenir videovigilància per tot arreu, això ho expliquem en el podcast, sobretot aquests dies, si heu sentit el de Xangai, que hi ha càmeres per tot arreu, doncs això se'n feien creus, no? De que, com és possible, no ja que et robin, sinó que no hi puguis fer res, no?
1: Que no hi hagi la videovigilància 24/7 a tot arreu.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. A altres casos, un equip de motociclisme que els van entrar a l'autobús, els van desplomar, passaports, targetes de crèdit, no? Tot això ha donat molt de parlar. I el més significatiu, aquesta vegada, és que li han donat la volta i s'ho prenen en conya. És a dir, han dit, bueno, això no ho podem controlar, no depèn de nosaltres.
1: I què faran? O què volen fer?
2: I aleshores han aparegut coses com, per exemple, guies antirrobatoris, on donen tot tipus de consells, però on la majoria són conyes, no? Tot tipus de bromes, on per exemple, alguns fan conya de quan un carterista agraeix que vingui la policia perquè els xinesos demostren en aquestes situacions que saben arts marcials, com en aquest cas, per exemple, no? S'han fet rànquings de ciutats més o menys insegures, no? Això me'n recordo dels rànquings de la gent que saltava pels balcons a Mallorca, no?
1: Ah, sí, mica? Sí, exacte.
2: O consells fins i tot de com amagar diners. N'hi ha una que és com una ronyonera que simula la textura i els colors d'una panxa i que te la poses allà per amagar. Clar,
1: ningú te'ls agafarà aquí.
2: Sí, fins i tot hi ha vídeos de com acabes de trobar els diners que has amagat prèviament. No?
1: Doncs els xinesos, que tenen aquesta setmana daurada, coincidint amb l'1 d'octubre, quan se'ls acaba això?
2: Això normalment és... pots allargar-ho fins a dues setmanes, però normalment és la primera setmana d'octubre.
1: Doncs ja ho sabeu, si heu d'anar a la Xina, eviteu les aglomeracions anant-hi aquests dies i ja hi anireu. Teniu tot l'any per anar-hi. Sergi Bézet, moltes gràcies.
2: Vosaltres.
1: Farem una pausa i atenció, que quan tornem ens visita Sílvia Abril, actriu famosíssima. Ens fa molt riure. Ara parlem amb ella.
3: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Abdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
4: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
5: Esclat. Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
6: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
7: Amb la col·laboració del Festival Literari Sant Miquel de les Lletres.
8: No és només un reality.
9: A què hem vingut aquí?
10: A guanyar!
8: Tampoc una cursa més.
11: Para! Té por, aquí!
8: És la travessa que posarà els nostres dits al límit.
12: Vaig al límit amb tu.
13: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3Cat.
0: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: S'apropa la Castanyada, s'apropa Tots Sants, també s'apropa el Tenorio. Tercera temporada de la versió de Don Juan Tenorio, passada pels sedars de l'extricicle Carles Sans, també la feina de l'Israel Solà, i fins ara protagonitzada per Sílvia Abril i Andreu Buenafuente.
14: Però a veure, Andreu, si ho estic entenent bé, m'estàs proposant que ho faci amb un altre?
15: Sí.
14: És que això té un perill, perquè em pot agradar.
15: No, però és que t'ha d'agradar, no hi ha cap perill.
1: Sílvia Abril, benvinguda a la tarda, bona tarda.
14: Bona tarda, bona tarda.
1: Has canviat de nòvio?
14: He canviat de parella.
1: Has canviat de parella.
14: Què et sembla?
1: Hi ha massa anys amb l'Andreu, no, potser?
14: Sí, sí, està bé, està bé, està bé, perquè fixa't com és l'univers, que el David Olivares és el primer actor amb el que jo faig la meva primera cosa professional a Mataró, a un
1: Ostres.
14: Lloc que es deia l'Aula de Teatre i Dansa de Mataró, als voltants de l'any 90.
1: Res, fa dos dies.
14: Fa dos dies. Vam pujar per primera vegada de manera professional a l'escenari fent una funció de Woody Allen, els dos.
1: Uau.
14: Fem de parella. I fèiem una funció de Woody Allen que es deia La mort truca. Ell era la mort i jo era Rose Beckenbauer, que no me recordo el cognom. I fixa't per on la vida ens fa retrobar-nos dalt de l'escenari novament.
1: I havent fet
14: junts.
1: Tantes coses pel camí tots dos.
14: A més, mai res junts. Bueno, el Tenorio.
1: És a dir, havíeu, clar, però com a protagonistes...
14: Exacte,
1: passem
14: mai.
1: Passem del 90 i poc sí. al 2026.
14: Sí, sí. Quants anys han passat?
1: Doncs 26 i 10, 36, imagina't.
14: Quasi 40 anys després,
1: és una vida.
14: Dos, amb unes carreres ja, Déu-n'hi-do, importants. I fixa't com és l'univers.
1: No, mai tant.
14: El trobem aquí.
1: Doncs és bonic. I això que, clar, pel mig hem fet el canvi amb l'Andreu també per qüestions de salut, no?
14: Sí,
1: com
14: sí,
1: està?
14: Sí.
1: Està...
14: Bé.
1: De fet, no sé si es pot dir que d'algun dia l'hem vist per aquí. No, crec que no es pot dir el què, no?
14: No, encara no. No, eh? No, no, no facis misteri, no?
1: S'ha explicat? Jo crec que no s'ha explicat encara.
14: No, doncs no ho sabrem nosaltres.
1: No, perquè baixaran aquí. Ui,
14: no, home, no.
1: Si expliquem una cosa que no pot ser, ho sabrem perquè començarà a entrar gent aquí a l'estudi.
14: No, però ha vingut a fer alguna entrevista, potser està a punt de presentar alguna cosa. Vés a saber.
1: Bé, per tant, el tenim
14: sí,
1: controlat.
14: Sí.
1: I entenc que et deurà venir a veure, no?
14: O
1: li farà una mica de rabieta, això de que canvis de parella.
14: Segurament, jo crec que quan ens vegi jugar...
1: No ho fa millor que jo.
14: Quan ens vegi jugar dalt de l'escenari, una mica de pelucilla, no? Sentirà, no? Perquè, a més, ens ho vam passar molt bé. Portàvem ja 3 anys fent el tenor.
1: I no se't farà estrany, ara, de cop i volta,
14: no,
1: fer un canvi
14: no,
1: tan important?
14: No, fixa't, ja hem assajat, ja ens hem sintonitzat, el David i jo, que ha sigut facilíssim, el Carles Sanz ens ho ha posat facilíssim, l'Irra, que també ha fet una adaptació del text, perquè, clar, ara no ho faig amb la meva parella a la vida real.
1: Això també canvia una mica.
14: Clar, i això també ho fa interessant per tota aquella gent que ha vist el Tenorio ja alguna vegada.
1: Ara veurà una cosa una mica diferent.
14: Exacte. Passen coses noves perquè ja, jo ja no estic dalt de l'escenari amb el que és la meva parella a la vida real. Per tant, hi ha coses noves. Hi ha la incorporació de l'Artur Busquets, que fa el paper que feia el David Olivares. I, bueno, això també el fa més interessant, no? O sigui, hi ha canvis, hi ha incorporacions... Fem una sacsejada al Tenorio novament i poden venir a repetir.
1: Tercera temporada, per tant, no sé si la voluntat és ja fer una tradició, això, de castanyada,
14: sí,
1: una mica.
14: De fet, el Joan Capri ja va aconseguir-ho, i nosaltres anem al darrere. Joan Pera i la Lloll Bertran també el van fer, no sé, de fet, quantes temporades, i la nostra intenció és recuperar, és agafar, prendre el relleu i el llegat d'aquests còmics i intentar convertir-ho en una tradició.
1: Avui hem fet un programa començant parlant de qüestions que no fan gens de riure, Mari Carmen, però sí. Quan no és Mari Carmen és una altra cosa, quan sí. No és una altra cosa és... Vull dir,
14: tenim el món
1: la reivindicació
14: mica...
1: de riure potser...
14: És necessari.
1: Hem de trobar espais sí. Per desconnectar del món, potser.
14: I fixa't, nosaltres que ens paren moltíssim pel carrer, sempre ens repeteixen el mateix amb diferents paraules, no? De gràcies per la vostra feina, gràcies per fer-nos riure quan tot està tan malmès, quan les coses no van com tu voldries, quan he passat una situació complicada, perquè vaig perdre un familiar. Sempre és... El riure, la comèdia, sempre és l'oasi, no? És aquell paraigües o aquell oasi que ens reconforta en èpoques complicades o senzillament en el tràfic diari de la vida, no? Que anem tots que com a pollo sin cabeza, no? Que
1: diuen. Hem de riure. Què et passa amb les monges? Perquè, clar, doña Inés... que és una novícia. Sister Act, també fent de monja. Vas anar a una escola de monges.
14: Hosti, sí, eh?
1: T'agradaven molt les monges?
14: Pues mira...
1: Volies ser monja?
14: No.
1: No, eh? No et va passar pel cap.
14: No, però m'han donat molt... O sigui, he tingut personatges al meu voltant des de ben petita per inspirar-me en elles.
1: Clar. I... O sigui, en el fons agafes alguna cosa que has vist tu també de la teva època?
14: Exacte, en el fons la vida et posa en situacions, a vegades, de les que un profit n'has de treure. I des per on va aparèixer l'oportunitat de fer Sister Act i de fer una monja esbojarrada, despistada, boja... que alguna n'hi havia, eh?
1: Si alguna de la cola
14: sí.
1: Ja podia ser una miqueta així.
14: Si més no, hi havia la més divertida.
1: Sí.
14: Perquè hi havia perfils per tot, per tothom. O sigui, hi havia la Madre Sargento, allà li deien Madres. La Madre Montserrat, bueno, la Madre Eulàlia, que era la directora, que era un encant, que potser seria la més divertida i la més gamberra de totes, eh? O sigui, he tingut on agafar-me. I ara... faig de novícia.
1: Ja ho tens tot fet.
14: Bueno,
1: el que sí que has d'anar en compte amb fer bromes, no?, sobre monges
14: sí,
1: i l'església, que vas tenir sí, una mica de...
14: Sí,
1: de...
14: Ja està, però allò ja ha passat. Ningú se'n recorda.
1: no només fas teatre, sinó que el tenim també a Televisió Espanyola. I ara què?
14: Sí, a la 2CAT.
1: Que, a més, és la primera vegada que presentes tu un programa a la tele directament.
14: Sí.
1: T'ho passes bé?
14: M'encanta el format.
1: Pensa. Però, escolta, una cosa, és veritat que no saps qui ve?
14: Absolutament.
1: És que jo veig i dic, no, això segur que li han dit una mica.
14: No.
1: O li han dit, mira, vindran aquests, però ja no et direm quin dia.
14: No, això només m'ha passat amb un convidat. De tots els que han anat passant...
1: Et van avisar?
14: No, no em van avisar. El convidat es va emocionar tant...
1: Que et va dir, ei, que ens veiem!
14: Clar, que va ser David Uclés. Va ser l'escriptor David Uclés.
1: No va poder-se'n estar.
14: No, és que no va ser conscient, no va parar atenció al que li deien i em va enviar una nota de veu comunicant-me que venia al programa, que em deia, bueno, ja me diràs què haremos tanto rato en un programa.
1: I tu com?
14: I jo li vaig tornar una nota de veu dient-li, David, creo que esto no lo tenía que haber sabido. Però la resta...
1: La resta sí, la reacció que veiem allà no fas sí, d'actriu
14: ja
1: allà.
14: Ja sé que la televisió
1: sempre penses això
14: que tot està preparat, que tot és mentida. Doncs en aquest cas no. En aquest cas teníem un tinglado muntat al darrere del que vindria a ser el plató, amb dos camerinos separats, tres, perquè un era per mi, l'altre és per Tom, perquè hi havia una clau per parlar als convidats. Tot l'equip parlaven de Tom i Jerry, perquè a vegades Tom no sabia que venia Jerry.
1: O Jerry, que venia Tom.
14: No, Jerry, sí? Normalment Jerry, que era el segon en entrar...
1: Sap ja tot el que hi ha.
14: O la segona, sempre sabia... Sí, però jo no sabia ni de l'existència de Tom, ni de l'existència... O sigui, de l'existència, sí, no sabia els noms.
1: La identitat.
14: La identitat, exacte. I costa de creure, però és així. És així. No tindria per què enganyar ara, ja, a misses dites.
1: Ja ho tenim fet, això.
14: Ja ho tenim fet.
1: Bé, la Sílvia Abril, que l'hem vist fent de tot, molta gent la recorda...
9: Drogadicto fumador... En aulas como esta, los estudiantes comparten espacio con peligrosas...
1: Homozapping. Si posem el retrovisor, hi ha molta gent que recordarà allò. I no sé si per tu és també encara, passats tants anys, un dels moments més importants, o un dels,
14: sí,
1: de les
14: no,
1: feines
14: no,
1: més importants.
14: Dubte, sens dubte. És un punt d'inflexió com una catedral. És el moment en què se'ns dona l'oportunitat de fer televisió a un munt d'actors que veníem del món del teatre. Jo portava 10 anys a Comediants, havia tingut la meva pròpia companyia de teatre Argentona, que era la Paparra, havia tingut la meva companyia de teatre a l'Institut, que era la Coctelera. Bueno, havíem fet de tot. I de sobte... la gent del Terrat ens descobreix a un cabaret molt petit que encara existeix, el Teatre Neu.
1: Ah, esclar.
14: Allà fèiem una paròdia...

0: projecte a Donosti presentant Burundanga, una pel·lícula, una comèdia que arribarà aquí al desembre. I sempre parlem de... Hòstia, quants anys hi ha junts, eh?
1: José Corbacho, bona tarda.
0: No!
2: T'imagines? Esta noche en Documentos TV, Silvia Abril.
0: En sèrio? Aquí també aneu de sorpresa?
1: Bé, una mica. José, escolta...
2: Jo no sabia qui era Tom ni qui era Jerry, eh?
0: No, oi? Pues tu... Clar, Tom eres tu, José. I Jerry, el dia que vas venir tu, va ser el Cristian Escrivà.
2: Correcte, sí, que va venir al final amb un pastís, que és la millor combinació possible, amb un plató, Sílvia Abril i un pastís.
1: No pots demanar res més. Escolta, José, tu recordes com els vau descobrir al Teatre Neu i com vas fitxar la Sílvia Abril?
2: Doncs això és com aquelles pel·lícules d'atracadors o atracadores, o Ocean's Eleven i tal, que agafes el pitjor de cada casa per donar un cop perfecte, no? El pitjor de cada casa, per mi, és un piropo. Sempre ha sigut una cosa com bonica. Aleshores, bueno, vam dir, hem de fer un càsting. Buscàvem gent que no fos gaire coneguda pel gran públic, però que sobretot fossin grans còmics i còmiques, perquè tampoc era un programa d'imitacions ni de paròdies. Al final allà era un guinyol amb actors i actrius de veritat. I vam començar aquell càsting. Jo ja hi havia gent que coneixia, doncs la Yolanda Ramos, el Paco León una mica perquè havia fet una cosa amb el Terrat.
1: Passa, quins noms, eh?
0: Sí, clar.
2: Aleshores hi havia gent que coneixia i després em van parlar de la Sílvia. O sigui, la Sílvia, tal, no sé què. I jo dic, vinga, pa dentro, si aquí acollim.
1: Volem acollir.
0: Era casa d'acollida de...
2: Welcome Refugees Clowns.
1: Ostres, clar, i mira que han passat anys i veure la trajectòria que ha tingut tota aquesta gent, José, entenc que també ha de ser un orgull per tu.
2: Home, orgull i satisfacció, que deia aquell. La veritat és que per mi primer va ser un gran regal, perquè tot el que sigui jugar, la Sílvia ja sap que m'encanta, i la gent que juga precisament i amb la que m'agrada jugar és gent que després també, a part de jugar, té molt de talent. Aleshores, clar, la Yolanda Ramos, el Paco León, la Sílvia Abril, però també per allà hi havia el Jordi Ríos, la Mònica Pérez,
0: David Ramírez, Manolo Ochoa,
2: una quantitat de còmics amb un talent que només jo havia de fer allò de surtin al camp i disfrutin, que ja no sé si era Guardiola, Cruyff
1: a Wembley.
2: Mourinho segur que no.
1: No, aquest segur que no.
2: Aleshores, jo feia de Cruyff, anem a passar-ho bé. A més, és un programa que podíem fer el que ens donava la gana, sí. Ningú ens deia res.
0: Val a dir, Francesc, que aquí tenim un dels directors més intel·ligents pel que fa a la comèdia, perquè trobar-te un director que tot i tenir l'experiència que té, i ara parlo de tu i calles, vale, José? Que tot
2: sí,
0: i tenir l'experiència que té, el recorregut, d'on venia, que et permeti córrer i no aturar-te, i al contrari, insuflar-te...
1: Sí, et dona confiança.
0: Sí, home, així és un plaer treballar. O sigui, ara acabem... I no ha canviat gens, o sigui, passen els anys, i ara que ens hem tornat a trobar a Burundanga... Tornes a trobar el mateix José, que t'insufla confiança, energia, capacitat de joc... És un plaer.
1: José, ja tens el dia fet avui amb aquestes paraules de la Sílvia, ja no cal que facis res més.
2: Jo m'estimo més no parlar i que parli la Sílvia.
1: Sí. Ara acabo l'entrevista amb la Sílvia. En tot cas, José, vine'ns a veure un dia a la tarda, coi.
2: Vale, mira, vaig al programa i que truqui la Sílvia per sorpresa.
0: Vinga!
1: Fem-ho! Vinga, ja està, ja ho tenim lligat, això. Gràcies,
0: un petonet.
1: José.
0: Un petó, estimat!
2: Adéu, Sílvia, t'estimo.
0: I jo a tu.
1: La Sílvia Abril la recordem també per això.
3: Buenas noches, S.G.
4: Sí. Eh? Sí. Bueno, yo no sé nada del punto G. Soy... Qué calor que tengo.
1: Això és la niña de Shrek, la nena de Shrek.
0: Li tinc una devoció i un carinyo a la niña. Bueno, de fet, no la deixo morir mai, eh? Aquest estiu l'he tret, l'he expulsat.
1: De tant en tant va sortint.
0: Sí, em vaig presentar per sorpresa al concert de Ojete Calor. No, va dir Mojito Calor. Hem passat tanta calor aquest estiu que un mojito és el que més de gust venia. Vaig ser convidada a Ojete Calor al Poble Espanyol.
1: O sigui, va ser l'estrella convidada i vas treure la niña de Shrek.
0: I la vam liar a parda.
1: Home, sí, devia fer les delícies del públic, perquè és dels personatges teus potser que també ha tingut més viralitat. Veritat, que es diu ara,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Se'l demanen encara la gent pel carrer.
0: Sí, sí.
1: I no et molesta, eh?
0: No, al contrari. Al final...

0: al final la niña parla una mica de mi. O sigui, jo porto una nena petita dintre i aquest personatge em permet treure-la sense complexes. O sigui, jo normalment ja treballo així, porto un bitxo a dintre, que quan el deixes anar, li obres la porta i té camp per córrer...
1: Busca'l, no?
0: Sí, busca'l. I aquest personatge em permet canalitzar el gambarrisme, el... Bueno, això, aquesta cosa... rebel que porto dintre.
1: La Sílvia Berio ens fa molta il·lusió avui tenir-la aquí perquè és una persona que ha fet de tot. Acabarem amb un petit test molt ràpid, però, clar, has fet de tot. No sé si ets capaç...
0: Sí, de tot?
1: Bueno, moltes
0: coses. Jo no
1: m'he
0: subit mai amb un seient, amb una ràdio, a presentar un programa. Hi ha coses que no he fet.
1: I et vindria de gust?
0: Quantes hores estàs tu aquí?
1: No, de 4 a 7.
0: Quieta aquí...
1: No, però et pots aixecar.
0: Tot és provar-ho.
1: Ja ho farem. Ja et trucarem.
0: Vinga, va.
1: Però sí que has fet coses... Si ara jo et poso fragments de coses que has fet, creus que em sabràs identificar què és?
0: No.
1: Bé, provem-ho.
2: El que us aconsellaria és que vigileu de no perdre força quan us poseu a jugar, que m'encanta aquesta capacitat de joc, de moviment...
1: Això on deu ser.
2: ...d'inventar-vos gestos, però no perdeu força... M'han
1: dit, li posarem aquest que és el fàcil, el primer.
0: Això és un programa?
1: Sí.
0: Estic parlant de cara...
1: A gent.
0: Segurament estic donant consells perquè he de formar part de la gent que dona consells en el programa. Podria ser un jurat. I és una etapa, si no m'equivoco, molt xula, viscuda amb Guillem Milky Way. Això és el Happy Day?
1: És el Happy Day! 2013. Va, un altre fragment.
2: I digueu-me, quants n'ha matat i quants n'ha devorat en aquest rodatge? Un bon actor quan s'encara amb les senyores i amb els senyors, però ell no se'n surt mai, pobret. En l'últim combat que vam tenir, 4 de les seves 5 facultats mentals em van sortir...
1: S'ha fet tantes coses que ve de saber.
0: Això podria ser el Nacional amb el David Verdaguer, dirigida per l'Àngel Llàcer i fent molt soroll per no res.
1: Sí, senyora! Sí, senyora, va!
0: Ja, és que el text, al final, quan estudies per dir un text, t'acaba quedant.
1: A veure aquest.
2: Manolo, no le calientes, que no ves lo que lleva en la mano. Que tú eres muy de calentar y luego nada.
0: Ui, aquest no caic.
2: Manolo, no le calientes, que no ves lo que lleva en la mano.
0: Manolo, no
2: que
0: le calientes.
2: Que tú eres muy de calentar y luego nada.
0: Hòstia, ni idea, aquí m'has d'ajudar.
1: Sorties amb l'Andreu.
0: Sortia amb l'Andreu? I en castellà? Torrente?
1: Sí, senyora! Torrente 4.
0: Ostres!
1: Va, dos últims molt ràpids.
0: Vinga, va.
3: Un moment, que els hi miro.
4: A Pedrosa en ve.
0: Ui, això és telenovela catalana. Això és... A veure? Hi ha el Pere aquí?
4: Sí.
0: A veure.
3: En aquests moments és el quiròfan.
0: Ai, això és el cor de la ciutat. No, el cor de la ciutat no. És més tard.
1: Abans.
0: La
1: Laberint d'ombra.
0: Laberint d'ombra.
1: 2000, eh? L'any 2000 hi fes un paper esporàdic d'infermera.
0: Ah, 26 anys, eh?
1: I va, l'últim, ràpid.
2: No sé, yo es que los zombies negros me parecen todos iguales. Pueden caminar tranquilamente por el fondo marino rollo Piratas del Caribe.
0: Ui! Ui, aquesta rèplica.
2: No sé, jo és que els zombis negros me parecen tots...
0: Zombis! És una sèrie que vaig
1: zombies,
0: fer...
1: Que veu fer amb el Terrat i TNT.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Has fet moltes coses.
0: Això li va molt bé a les meves neurones.
1: Doncs escolta, torna... Exacte, i no t'hem posat res d'Eurovisió.
0: Això era lo fàcil, no?
1: Exacte, aquesta era massa fàcil. Sí, ens ha fet molta il·lusió que vinguessis aquesta tarda. Torna a venir un altre dia.
0: Vindré quan presentem Burundanga, però vull recordar que les entrades pel Tenorio...
1: Sí, ja estan a la venda.
0: Ja estan a la venda. Estem del 21 d'octubre al 8 de novembre, només 3 setmanes, i volen. De fet, hi ha gran part de les entrades venudes, però encara queda alguna.
1: I si ja l'heu vist, que fan coses diferents.
0: Home, clar.
1: Que hi ha el David Olivares, ara.
0: Ai, i l'Artur Busquets,
1: doncs,
0: i l'Anna Bertran, i el Roger Julià.
1: Allà trobarem la Sílvia Vil. Sílvia, gràcies per venir.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fem una pausa, arribes Betlán, ara venim.
5: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
6: Increïble!
5: Només dient-los que el sofà és de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
7: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
8: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més.
4: Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
6: Torna al Catalunya Nit.
8: Tornem, però amb un horari nou.
6: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
9: Catalunya Nit.
10: Un informatiu en profunditat.
6: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
9: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Amb horari nou.
10: De 9 del vespre a 11 de la nit.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
12: Díselo, díselo.
13: És velat a la tarda amb Garriga a Cat Ràdio.
12: Ea, sintonitza.
1: Avui a l'estudi de Catalunya Ràdio, tot preparat per rebre el duet icònic, històric i més buscat del país. Amb tots vostès, és Svetlana!
14: Olé! Tarda.
1: Roc, Bernadí i Julià Guia, benvinguts de nou.
14: Bueno,
1: sí, dies que no ens veiem,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, l'últim cop va ser el nostre concert, no? A Platja del Bogatell.
1: Si fot 3 mesos,
14: imagina't,
1: ja.
14: Imagina't, ja, clar.
1: No, ara ja, només... és bé que ha passat pocs dies, però han passat tantes coses entremig que sembla que faci 3 mesos.
14: Sí, exacte. Sí, sí, que han passat coses.
1: Tenim,
14: sí,
1: tenim una cosa molt, molt complicada. Mira, aprofitant que sou la secció d'èxit i els sí, que tenen més ganxo, mm-hmm, aprofito per acabar de sortejar 5 entrades ara dobles per anar a veure demà, divendres 9 d'octubre, al Teatre Borràs, l'obra Temps, del Quim Masferrer. Hi ha anat encara?
14: No, no hi ha anat.
0: Doncs, ho tenim pendent.
1: Doncs mira, si voleu anar-hi, latarda@3cat.cat, latarda@3cat.cat, i què heu de fer? Nom i cognoms, DNI, el telèfon de contacte, i quin personatge enviaríeu a teràpia de grup amb Svetlana? Quin personatge? Doncs proposeu-nos personatges per enviar a fer
14: molt
1: teràpia.
14: Bé, molt bé, perfecte. No, estupendo, i que vinguin a l'Òpera dels Tres Rals també el Teatre Lliure a veure'm a mi, que s'acaba aquest diumenge ja.
1: Anem justet ja, doncs. Per
0: bueno, i també, sobretot, que vinguin el dia 13 de març.
1: Vinc, ja queda feta la falca, ja queda feta. De fet, la gent no ho sap, van firmar el contracte amb Catalunya Ràdio a canvi de, a banda de molts diners, a cada dia mencionar com a mínim un cop el concert.
14: Home,
1: del...
14: Bueno, no ens desvelis, va, sí, sí.
1: Del Club Sant Jordi. Va, a veure, escolta, què tenim avui?
14: Sí, nosaltres, des que som Estrelles del Bogatell de Mercè, ja no freqüentem la ràdio, però hem fet un esforç.
1: Sí,
14: t'agraeix. O sigui, estimades oients, esteu de sort perquè les vostres col·laboradores preferides tornem a ser aquí. Per si no sabeu, nosaltres som el Roc i la Juli, per després la pregunta que us fem, perquè no us quedeu allà espaterrades.
1: Clar,
14: i juntes som Svetlana, sí, que som un grup de música, vale? Però és que ara som molt més que això, perquè som les terapeutes més cotitzades del país, més que la Maria van der Loven Lunderwald. I nosaltres treballem en musicoteràpia, no en barranquisme.
1: Exacte. Això és important puntualitzar-ho.
0: Després que hagin passat per consulta clients de la Jet Set, com Julián Álvarez, uh-huh, Sheeran, o la mateixa Ayuso, que ens va portar a encapçalar la llista dels més escoltats
1: virals
0: a aquest ràdio.
1: Veu ser virals?
0: Què ens han de fer?
14: Augment de sou, Garriga.
1: Sí, ara ho farem.
0: Avui tenim el client més important que hauríem fet mai. Us portem la primícia més sucosa, l'historial clínic de ni més ni menys, el perro!
1: Però què vol dir el perro?
14: A veure, no és el perro aquell del Ricky Martin d'un bulo, perquè nosaltres...
1: No,
14: el bulo,
1: sí,
14: aquell,
1: sí,
14: del perro.
1: Sé, no l'explicarem.
14: Bueno, el perro de Ricky Martin. Els boomers ho sabran, el perro,
1: sí,
14: que
1: ja anava llapant. I sorpresa, sorpresa.
14: Però no és,
1: sí,
14: aquest perro. Ni és la Isabel Gemio que feia...
1: Era la presentadora d'Isabel Gemio, sí. No.
14: No, estem parlant del nostre estimat Pedro Sánchez, president de la nostra estimada pàtria, Espanya!
1: Molt bé.
14: Viva Espanya! Viva perro!
1: Pedro Sánchez!
14: Viva l'orden i la ley!
1: Pedro Sánchez convoca eleccions, però té temps també per anar a teràpia.
14: Sí,
0: exacte.
14: No. És que és fonamental anar a teràpia, perdona.
1: Clar,
14: que sí.
1: Està ocupat.
0: A veure, no us sorprendreu quan us diguem que hem tingut el perrito a la nostra consulta?
1: No, però bueno, el perrito, què vol dir el perrito?
14: Bueno, ara l'hem de dir perrito. Ai, li agrada molt, ell.
0: Li encanta.
14: Va fent tuits del PSOE, viva el perro.
1: No, si a ell li agrada, si a ell li agrada, endavant.
0: I li agrada també fer el perrito.
14: Sí, això ens ho va explicar, sí, però això sí que no podem...
0: Això no podem desvallar.
14: No, perquè és breu. Sí, sí, sí, però ui, i sadomaso i tot, eh?
1: Bé, escolta, què...
14: Sí, sí, i li cap bastant tot, eh?
1: A l'agenda.
14: A l'agenda. Té una agenda dilatada.
1: Déu meu senyor.
0: Va, hem tingut el perrito a la consulta d'aquí al costat d'Avinguda Diagonal, aquí a tocar de Cat Ràdio. De fet, Ostrell, ens sap greu dir-te que nosaltres mai ens ha cancel·lat a última hora. Així que, si vol, Ricard, un dia després de la teràpia te'l portem cap
1: que
0: aquí.
1: Que sou dolents.
14: A canvi, també, de dir una mica de 13 de març en primícia allà.
0: Exacte. Et portem Pedrito i fem una mica de propaganda. Va, i és que vivim uns dies mogudets,
1: sí,
0: si manifestem.
8: manifestacions, que si acampades a sol, a plaça Catalunya, que si decrets fallits que han portat a les eleccions amb una vaga general pel mig, i bé, només faltava que ahir ens deixés la Mari Carmen. Des d'aquí, Mari Carmen, un petó al cel, ja icona de la lluita per l'habitatge i l'anticapitalisme. T'estimem i esperem que descansis en pau. Mari Carmen, Olga i totes
14: les afectades per aquesta barbàrie de l'habitatge. Però bueno, ja parlarem més tard. Tornem al perro i el seu diagnòstic. És que, senyores, senyors, amb una sola sessió de teràpia hem trobat el diagnòstic.
1: Ah, sí? I què li passa a Pedro Sánchez?
14: Doncs el perro el tenim passant per un episodi maníac.
1: Maníac?
14: Sí. Us n'expliquem els detalls, perquè això sembla una cosa molt rara i tal, però molta gent pateix aquests episodis maníacs, que consisteixen en una eufòria, que no és la de TV3, ni de l'HBO, ni res, és una eufòria exagerada o una irritabilitat severa que dura com a mínim una setmana i que té com a principals símptomes, atenció,
1: a veure,
14: un optimisme exagerat.
1: Això li pot passar.
14: Un excés d'energia, menys necessitat de dormir, encara menys, que aquest senyor deu dormir de mitjana 3 hores, però ara una i mitja.
0: Mira que és guapo, no se li veu sí, tampoc a la cara.
1: Home, una mica...
14: Un pare és una mica com el Barack
1: Obama. Cansat se'l veu.
14: Sí, perdona. Parlar de pressa també és un dels símptomes, una gran confiança i excessiva seguretat en un mateix. I en els, atenció, perquè en els casos més greus podrien aparèixer deliris o fins i tot al·lucinacions. A veure, no ens sorprèn, tot quadra, no?
1: Ens pot quadrar.
14: Amb un episodi maníac. Llavors, el primer que s'ha de fer en aquest cas és anar a l'arrel del problema.
1: La pressió.
14: Evidentment, entenem que el Perri, té un quadre d'estrès pels núvols i a través de la nostra musicoteràpia, que no barranquisme, perquè, clar, hauríem pogut dir, escolta, anem per aquí
1: al barranc.
14: Amb l'Ayuso.
1: No.
14: Van voler calmar-lo tant com van poder amb aquesta cançó.
1: Clar, li agrada molt la música, Pedro Sánchez,
14: sí,
1: no?
14: Sí, en especial.
1: Ha fet llistes
0: de nois.
1: Va recomanar, com es deien, els bus intergalàctic.
14: Imagina't si és modern, alternativa. Bueno, sí, estem sentint Under Pressure dels Queen en col·labo amb l'inigualable Bowie, que sabem que són del gust del nostrat pressi. I a més, no només s'escau pel títol, Under Pressure, sinó per la lletra que diu People on Streets.
1: Ah, gent als carrers.
14: Gent als carrers. A través de la seva melodia vam mirar d'aconseguir que el pressi es deixés anar i dansés per allà al nostre despatx per alleujar aquest estrès maníac, però de poc va servir.
1: Vaja.
14: Amb la seva dansa pel nostre despatx, l'únic que vam poder constatar és la nostra voluntat per esdevenir un país independent, perquè allò no es podia suportar. O sigui,
0: va ser una imatge bastant forta.
14: Ni agenda dilatada ni res. Dius, ja està, marxem d'aquí. Ara, el perrito continuava ben maníac i per això vam decidir recórrer a Freud.
1: No es moveran. Realment... Teniu un ventall de medicines musicoteràpiques molt divers.
14: Exacte. El curs amb la Júlia van der Lotter ha sigut bastant fort.
0: Bona de sí, eh? Sabem que estàs pensant que posem aquesta cançoneta amb el tema de No nos moverán de sol i tot plegat.
1: Sí.
0: Però no és així, Garriga. Posem aquesta cançó perquè ens consta que el perro gaudia com un nen petit de verano azul. Mm. I ens va explicar que cantava aquesta cançó quan els pares el feien pujar al cotxe per tornar al col·le després d'un estiu al càmping que estiuejava els alfacs, no?
14: No sé si el càmping dels alfacs?
1: No.
14: No et sona? No.
1: És que no sóc de càmpings.
14: Vale. Bueno, doncs estaven allà, sí, i ben bé que no es van moure.
0: Sí. Ell treia la guitarra i es posava a cantar. I era tot un líder nat, no? Allà al càmping, a la vora del foc, no? Ah. Del càmping dels alfacs. Anaven tocant la guitarra i cantant aquesta cançó. Tot i així, aquesta teràpia de matar el pare freudiana no va rutllar del tot i el perro continuava amb el seu episodi maníac. Nosaltres sabíem que fent xerradeta, no arribaríem enlloc, perquè el perrito sabe más por perro que por viejo.
1: Ja ho diuen, això.
0: Així que vam treure la nostra darrera arma, la teràpia electroconvulsiva.
1: Com? A veure, què vol dir electroconvulsiva?
14: Perdona, però te la coneixes molt bé, tu, aquesta.
1: Sí? No.
14: Sí.
0: Sí, sí.
14: En aquesta teràpia, el cervell s'exposa a breus ràfegues de corrent elèctric.
1: No sé què estem parlant.
14: Sí, i la coneixes perquè la vam fer amb l'assecador AA Air Force Protection d'Electrodomèstics Calvet. Però
1: aquesta falca no està pagada.
14: Que vam guanyar durant... No, el que et penses, el visum ens el fan a nosaltres directament, eh? Durant el concurs de l'any passat, vam fer allà una triquinyola amb la Carla i el vam guanyar. Llavors la Juli, allà al despatx de la Diagonal, el va espaterrar, el perro allà a la llitera, li va fotre la IA i Force amb tota la IA allà per allà, pels baixos, i vam començar a reproduir la següent cançó.
15: Pobre perro, pobre, pobre, pobre perro, no lo lleves a la mani ni a un concierto punky. Pobre perro, pobre, pobre, pobre perro,
16: No lo lleves a la mani, ni a un concierto punky. Mira,
8: perro autotune, eh? De l'àlbum Canciones Random, publicat l'any 2021, de Jordi Ganchitos.
1: És un clàssic de la vostra... Les vostres, sí. Hi ha metges que donen molt paracetamol, vosaltres recepteu molt Jordi Ganchitos.
8: És que les seves cançons tenen un potencial terapèutic molt semblant a la lobotomia.
1: I sense, ser, sense ser invasiu.
8: Sí, exacte, n'hem d'arrencar tros.
14: No, i el que sentiu aquí, que fa com... Es veu que és un perro samplejat. O sigui, és un perro...
1: És molt autèntic.
8: Perro sampler.
14: Perro sampler.
17: Boníssim, eh?
14: Bueno, va, ja per acabar-ho. De Dubai encara teníem la nostra última arma letal, que és Sisa.
1: Fa una nit. Però no sembla molt letal, això.
14: Home, però perquè les aparences enganyen. Tu poses i et quedes allà tieso. El perrito no en tenia ni idea de l'existència d'aquest tema de Jaume Sisa. No l'havia escoltat en la seva vida. Com tampoc tenia ni idea que Catalunya porta una setmana plovent i nosaltres allà, aquí, per la carretera tal, mentre ell desolia les corts, clar. Però després de facilitar-li una traducció proporcionada per la mateixa traductora jurada del cas de Roger Espanyol, la va entendre a la perfecció. Va dir, ara ho entenc, perfecte. Va caure llàgrima i tot.
8: Gràcies a Sisa, el PSOE va aprovar els dos reials decrets llei per frenar l'especulació i protegir el lloguer. Doncs què, anem a la tornada, no?

0: Estudieu, diu Cisa, des del 75, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
1: I des d'aquí dediquem aquesta secció a la Mari Carmen, a l'Olga i a totes les persones que han perdut la vida per culpa d'aquesta crisi de l'habitatge. Un cop més comprovem que el capitalisme és barbàrie i que el capitalisme mata perquè viure ens costa la vida. És per això que ens hem de veure totes el proper 11 de novembre a la vaga general per l'habitatge.
0: Ja ho saps, que tan sols...
2: I faltes tu...
3: Carai, que ben quadrat, això. Doncs Svetlana, amb aquesta teràpia de grup per Pedro Sánchez, se n'ha sortit?
0: Bueno, home, doncs mira, aquí
1: anirem fent.
0: Se n'ha sortit, però jo crec que encara el veig una mica optimista.
3: Massa optimista.
0: Sí, el vam intentar rebaixar una mica, però escolta...
3: Ho veurem el 29 de novembre. Ens veiem la setmana que ve, Svetlana. Vinga, va, i ara tenim poc temps per fer el concurs. Avui només un concursant. 93-201-7474. Serà com un penal a l'últim minut. Si encerteu, guanyeu. Si no, fora.
4: El cinema fantàstic torna a Sitges.
5: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
4: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
5: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
4: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
6: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
7: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
8: Pintatxo fas tu, matxero flamisell, cigrons, garbanxos!
9: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
3: Com us agraden els reptes, eh? El dia que dic que només hi ha un concursant possible i ens rebenteu la centraleta. Però rebentada, eh? L'afortunat que participarà, el tinc al telèfon ja. És el Xavi. Xavi, bona tarda.
10: Bona tarda, Francesc.
3: El cotxe, eh?
10: El camió. El camió.
3: Què transportes?
10: Sí. Doncs mira, vi i cava.
3: Ah, mira.
10: Ho portem a les Illes Balears, a Mallorca.
3: Però hi vas tu, sí, sí. És a dir, tu vas amb el vaixell, també?
10: Sí, sí, correcte. Ara vaig cap a Barcelona per embarcar aquest vespre i demà al matí doncs, ja estarà d'esquí, ja podran saborejar aquest cava i aquest vi tampoc que tenim aquí a Catalunya.
3: I llavors què fas, una nit al barco o una nit a Mallorca?
10: Sí, sí. I així no, al ferri. Dóna el camarot i fem nit al ferri.
3: Ah,
10: surt d'aquí a Barcelona. De Barcelona surt a les 10:30, Francesc, i a Mallorca a les 6:30 del matí ja estem allà.
3: Mira, escolta, encara vindré amb tu un dia.
10: Mira, quan vulguis.
3: Aquí de copilot. No em facis canviar el pneumàtic, però de copilot encara t'ajudaria a descarregar alguna caixa. A veure, va, que avui tenim concurs de llengua. Et llegiré una frase i m'has de dir quina paraula ve d'un idioma en concret que ara et diré. Vinga, la frase és: el grup amateur de teatre ha deixat les motxilles dins del camerino del costat del magatzem. Quina paraula ve de l'àrab? Amateur, motxilla, camerino o magatzem? Com has dit?
10: Amateur.
3: Com has dit?
10: Amateur, pot
3: no,
10: ser?
3: No, pensa en la teva feina. Amateur, motxilla, camerino o magatzem?
10: Camerino.
3: Pensa més en la teva feina.
10: La feina.
3: Magatzem. És correcte! Home, avui un dia que hem de regalar-li el Condis, sí. Pobre Xavi. Sí. Magatzem, que ve de l'àrib mazen o magzen, i de l'àrib mazan, o sigui que dipòsit, graner, magatzem. Xavi, avui això ens podrien impugnar el concurs, però vaja, mira, com que m'has caigut bé i tens una feina xula, doncs oi, ja és tot això que tens.
10: S'agraeix.
3: Gràcies per participar, bon viatge, Xavi.
10: Gràcies a vosaltres.
3: Una abraçada, anem al butlletí de les 6, ben carregadets de notícies.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
11: Bona tarda, us informa Marc Güell. Les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis de l'any que ve, fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats, en aquest cas pels robatoris de cable de coure de l'estiu, costaran uns 14 milions d'euros. Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
12: Bona tarda. Adif havia previst que els danys causats a les instal·lacions estarien reparats a finals d'agost. Ara ha notificat que els treballs s'allargaran fins a finals del 2026 i els trens no circularan fins al 2027. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
13: Nosaltres entenem que pot haver uns danys que poden ser greus, però el territori no pot quedar-se penjat mig any més sense tren i sense saber quan això es restablirà, no? Per tant, nosaltres demanem a DIF que plantegi un calendari concret, un compromís, no previsions.
12: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
11: Més notícies, Roger Santaló.
14: El president de la patronal COE, Antonio Garamendi, ha denunciat que voler apujar el salari mínim interprofessional dues vegades en un mateix exercici té un aire electoralista. Garamendi ho ha dit en una entrevista a la COPE.
15: La subida del salario mínimo ya sabes que es una competencia del gobierno previa consulta, pero no, o sea, es decir, no es parte del diálogo social. Pero la realidad es que el año pasado el salario mínimo subió en febrero. O sea, ese es el dato. Creo que fue el 28 de febrero, además.
16: De este mismo año, de este mismo año, ¿no?
15: De este mismo año. Entonces, ¿qué pasa? ¿El mismo año eso es tinte electoral o no es tinte electoral?
14: Tot plegat després que la ministra de Treball, Yolanda Díaz, hagi encarregat al comitè d'experts que tinguin a punt per final de mes o començament de novembre la seva proposta d'augment del salari mínim interprofessional per a l'any que ve, i els ha demanat que tinguin en compte l'augment de la inflació.
11: Les acampades de col·lectius en defensa de l'habitatge expressen sentiments de commoció i ràbia l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada convertida en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. A la de Barcelona s'ha convocat una manifestació per demà a la tarda.
14: Itàlia ha aprovat definitivament la polèmica reforma electoral impulsada per la primera ministra, l'ultraconservadora Giorgia Meloni. La reforma, batejada com a Stabilicum, farà que reparteixin els escons segons el percentatge estricte de vots aconseguits per cada força parlamentària a tot el país, amb una prima d'escons addicionals per a qualsevol aliança que obtingui més del 42% dels vots i que els garantirà de facto la majoria parlamentària. Segons l'oposició, el canvi busca perpetuar Meloni al poder. Elis Lain és la líder d'Esquerra del Partit Democràtic.
17: Voleu reduir la democràcia a l'elecció d'un líder, però la democràcia no és un xec en blanc per a qui guanyi el dia de les eleccions. La democràcia és que durant els 5 anys els ciutadans puguin fer sentir la seva veu i influir en les decisions que prenen els seus representants.
11: La traductora de la Premi Nobel de Literatura d'aquest any qualifica Anna Carson com la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. Nascuda a Toronto fa 76 anys, l'obra de Carson està marcada per la literatura clàssica grega. En català té obres publicades per l'editorial Basso Rotto com De Creació, que va ser la primera obra traduïda a la nostra llengua l'any 2023, Albertine Rutina d'Exercicis, o La bellesa del marit, un assaig narratiu amb 29 tangos on analitza un matrimoni que s'ha esfondre. La seva traductora, Núria Busquet, n'ha parlat a 3Cat Info.
18: Sí. Ja fa molts anys que l'Anna Carson sonava com a candidat al Nobel. Jo tenia dubtes si li donarien o no, precisament perquè és una autora que treballa diferents gèneres, però sempre es mou dintre del que és el classicisme en el sentit de l'antiguitat clàssica, perquè és la seva especialitat, i pensava que potser els hi faria una mica de por, però jo estic molt contenta que li hagin donat. És una tria valenta, és una autora que val molt la pena.
11: Anna Carson va passar l'any passat per Catalunya per fer una lectura dels seus textos al Festival Barcelona Poesia. Esports, Joan Fitó.
19: El Barça s'ha entrenat aquest matí ja amb tots els internacionals, però amb Rafinha al marge. Flick recupera Joan Garcia i està pendent del davanter brasiler per al partit de dissabte contra el Getafe en la represa de la Lliga després de l'aturada de seleccions. L'Espanyol obrirà demà la jornada al camp del Màlaga. L'equip viatja aquesta tarda amb la gran novetat de Javi Puado a la convocatòria després de 9 mesos de baixa per lesió. El Barça, per cert, ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit del femení contra l'Arsenal previst per a l'11 de novembre al Camp Nou. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista. A la segona divisió, el Sabadell no sap si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè té diferents jugadors de l'equip afectats per un virus. En handbol, el porter islandès Víctor Hallgrímsson és baixa per al partit d'avui a la Champions a 8:45 i per Esport 3 Barça Dinamo de Bucarest, tercera jornada d'aquesta Champions. I també aquest vespre es disputen partits de la Lliga Femenina de Bàsquet. A les 8, Unigirona Palma i a les 9, Cadí-la-Seu Leganés.
20: Fins aquí les notícies.
21: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
22: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
21: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3Cat.
21: No respiris, ni et moguis, perquè s'apropa una nova edició del Festival de Cinema de Sitges.
24: I a la finestra indiscreta hi serem en directe per explicar-vos tot el que passi en una edició que té com a eix central la pel·lícula Carrie.
21: La pel·lícula de Brian De Palma basada en la novel·la de Stephen King fa 50 anys i és la peça clau d'un festival per on desfilaran noms com Peter Jackson, Robert Eggers, Amy Irving o Kevin Bacon.
24: És un any amb estrenes molt esperades, com Hope, del director sud-coreà Na Hong-jin, o The Samurai and the Prisoner, de Kiyoshi Kurosawa.
21: La finestra indiscreta des del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
23: Aquest divendres a mitjanit, amb Toni de la Torre.

0: barbaritat que ha estat a punt de passar.
1: No ha passat. No,
2: no.
1: Ha passat.
2: A mi, aquest moment de fer una expedició ja em sembla bé.
1: Sí, una expedició sempre s'ha de fer allò exploratiu.
2: De descobrir nous...
1: horitzons.
2: No? Sí, nous escenaris.
1: Horizonte, sí.
2: No en parlis.
1: Ara que estàs tan amb això. Sí. 6 i 7, com esteu? No us ho he preguntat gaire últimament. I són dies molt moguts.
3: Ens ho demanes de veritat mirant-nos als ulls.
1: Sí, ara sí. Roger, com estàs?
3: Estic cansadot, però estic molt content en general a la vida.
1: Molt content.
2: Mm. Home, avui té una cita, com pots no estar content?
3: No m'agrada etiquetar-ho, això d'avui, perquè no sé què és.
1: Has quedat amb algú?
3: He quedat amb una persona.
2: No, ja estàs dels nervis, Nino, no ho anul·laries
3: cada
2: tot.
3: Cada cop més anul·laria el programa per anar ja cap allà.
1: Escolta, bèstia.
2: Si vols, vés-hi. Ja ho fem la Marta i jo. Justament, la Juliana i jo, és l'excusa més per vàlida per saltar-se programa.
4: A mi em digués, si estic a 40 de febre, et quedes,
1: perdona,
4: però baixa
1: a dalt,
4: per cita.
1: A dalt, a la redacció, hem establert que quan algú de nosaltres tingui poder a l'hora de fer el conveni col·lectiu, establirem...
3: Un permís, no?
1: Un permís. Un de dia una mica complicat, diguem, de dia calent, i que et puguis agafar
2: molt bé.
1: Un dia.
2: Allò, vale. Un permís de personal, de guilla.
1: Per motius personals, per aquest tema hi haurà un dia.
2: Baixa per guilla.
3: Mira, permís de guilla, un parell.
1: Li hem posat nom en català i ja està. Permís de guilla.
3: A mi em sembla bé dos dies l'any.
4: Un trimestre mínim.
1: No, home, no vindrem a treballar mai.
2: Jo necessito un trimestre personalment.
1: Bé, això negocieu...
3: Sí, no, això els sindicats s'encarregaran, suposo.
1: Anem a comissions obreres ara, i el sindicat de periodistes, i segur que ens ho entren, això.
3: Bueno, hi ha, per exemple, jo conec el conveni dels professors i dels mestres.
1: Això els hi entra?
3: No, però hi ha assumptes propis, que a mi sempre m'ha fet molta gràcia aquest permís, que em sembla fantàstic de que no hagis de donar explicacions, i que no sé si el tenim, per exemple...
1: Aquí el tenim, Enric? No el tenim, que no.
2: Bueno, tenim altres coses.
1: Però no l'havíem tingut. Que existia.
2: Us ho volen treure tot, heu de muntar pollo.
3: Però és que el nom m'agrada molt. L'assumptes propis de no n'has de cardar ben res. De per què no vindré demà a treballar.
1: A tu no t'importa.
3: Exacte.
1: Per mi a tu no t'importa.
3: Totalment.
1: Tu te l'hauries agafat ja aquest any, el d'assumptes propis, Juliana, si haguessis pogut?
2: Home, jo me l'agafaria cada dia, Francesc, si pogués.
1: No, home, però l'has de dosificar. En tens només 5.
3: Quants?
2: En tinc només 5 a l'any.
1: Sí.
2: Home, clar, que me n'hagués agafat ja.
1: A veure, fa un mes que hem començat.
2: Ja, però ara és el moment més dur de l'any.
1: Sí?
2: És el dilluns. El dilluns és el dia més dur de l'any, encara que sigui el principi de la setmana.
1: Quan començarà a ser el dimarts de la temporada? El novembre?
2: No, el febrer. Fins al febrer no arriba dimarts.
3: No, per mi el novembre.
2: No, ara començarà
3: abans de Nadal.
2: És novembre, sí. Novembre costa, eh? És un mes que s'obre.
1: Ens el traiem de sobre.
2: Jo me'l pataria. Els mesos a merra, que diuen.
1: Novembre, desembre,
2: ja a partir de setembre ja... Fins al maig.
1: Juny i juliol.
2: No, fins al maig no comença el bon temps, llavors ja és maig, juny, juliol i agost, són els mesos bons.
1: Doncs mira, fem una cosa, ara comença el que no surti, jo mentrestant pujo direcció, a veure si el borda.
2: Vés a muntar un pollastre, va.
1: I dic, mira, els mesos amb R no farem programa.
3: Munta-li un Cristo.
1: Ara venim.
5: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
6: Es pensaven que s'havia acabat.
7: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
8: I això no és cap escape room.
9: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
8: Merda, aquesta no me l'esperava.
6: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
10: Torna la competició més boja del curs.
11: Comença la nova temporada de fang. Proves noves.
12: Granota, forquilla, plana.
10: I un nou terreny de joc.
11: La diversió està més que garantida.
10: Torna Fang!
13: Fang, divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
14: Ai, que ràpid que passen les coses bones.
15: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
14: O els 10 dies Nissan...
15: Com?
14: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
16: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
20: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
21: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield de Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
22: Ocasión. Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
23: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
24: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kéfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kéfir patrocina Que no surti d'aquí.
3: No he dit això.
2: No, començat, no, dic que diuen les males llengües que es veu que hi ha un tècnic que t'ha anat tan guapo, un tècnic nou.
3: Aquí a la ràdio, eh?
2: Ja ho conegut. Nou d'ara, d'avui.
25: No sé, he vist voltant per aquí.
3: Quan ha entrat?
25: Eh? No ho sé. No hi ha tants tècnics nous, llavors m'ha sorprès.
2: Mira que vermell que et poses. Nou.
25: No, l'he vist i dic, ai, mira.
3: És tan guai quan a la feina t'agrada algú.
2: Oh.
3: I encara no ha passat res, però tens aquella il·lusió de despertar-te al matí.
2: És el millor del món.
3: Avui el veuré.
2: De fet, mai t'has embolicat amb els companys de feina, no pel que diuen, de després si va malament... No, perquè el que més mola és aquest moment de desig de que no saps si l'altre li agrades, no, és el misteri.
3: I que duri molt, és que trigui en passar alguna cosa.
2: Llavors, si cada dia a la feina amb l'enigma, no t'has de llançar.
3: Mai,
2: has de mantenir, ningú. Has de mantenir en el temps aquesta... Déu sap que jo ho he practicat, i per mi és el millor. Et desquicia, sí.
25: Però
2: també t'ho passes molt i molt bé. Bueno, perquè vas a la feina amb aquell neguit. Ja, però la frustració ens enganxa, també, Marc Andreu. En genera misteri, en genera enigma.
25: I després si comencen a sortir aquest secret, no, també? Que ningú més ho sap, suposo. Ai, és interessantíssim.
3: No, és molt interessant, per això.
2: Bueno, si això ho sap tothom, eh? Sí. Vull dir, si la gent és una mica espavilada, tu ja veus qui s'agrada de la feina i qui es fa massa cas.
25: Ja.
3: És el llenguatge no verbal, que ets dissimulen, però els veus d'una hora lluny. S'encanten.
25: Entre els tècnics, a veure si passa, doncs.
3: Molt bé, doncs...
2: Ja, si el tècnic et fa cas,
3: sí.
2: Ja sabeu que el Marc Andreu està obert a l'amor. Faria molt per tu enrotllar-te amb algú de la feina.
26: No sabem res més del xarcuter.
25: No he tornat en el bon preu, tia.
2: Ai, vas dir que ho faries.
3: Va escriure un WhatsApp dient que et veia com a client, habitualment. I que et va enviar una plata de pernils.
2: No, que començava amb F, el nom. Sí. Que encara no sabem si era Ferriol, si era Ferran,
3: bueno,
2: si era Fernando...
3: Bueno, com que no hi ha cinc noms en F.
2: Francesc, Feliu, Fèlix, no se sap.
3: Sí, Faust. Escolta'm, de seguida comentem el concert d'Oques Grasses ahir al vespre a l'Estadi Olímpic, però abans hem de llegir el missatge que ens envia una advocada. És un missatge al 677-27-1058 i ens resol un dubte que teníem ahir sobre el judici de Piqué i Shakira, que, com ja vam explicar, ella demanava un canvi de règim de visites i que els nens viatgin només dues vegades l'any a Catalunya. Doncs bé, ens diu, bon dia, estic escoltant el programa d'ahir. Com a advocada de família, comparteixo amb vosaltres que els menors, a partir dels 12, se'ls pot escoltar sempre quan les parts, el jutge o el fiscal, així ho consideri oportú. I els menors de 12, sempre que tinguin maduresa suficient. Petons, bonics.
2: I com es calcula si tenen maduresa suficient? Faran un examen psicològic?
3: Suposo que el jutge o qui sigui ho decideix. Per tant, bé, resol aquest dubte que teníem ahir, que ja pensàvem que anava per aquí la cosa.
2: Bé, posar també en context que els fills de Piqué i Shakira tenen 13 i 11 anys.
3: Exacte, un seria major i l'altre encara no. Bé, per altra banda, també ens fan un petit apunt d'actualitat gastronòmica, que ahir em va passar per alt i que he recuperat. Ens diuen, Barcelona torna a tenir el millor croissant de l'estat. El fa la pastisseria Morreig.
2: Ah, que bé, quin
3: pastisseria Morreig.
2: Molt bé està el Morreig,
3: Juliana.
2: Eh?
3: Sí. El coneixes? És
2: sí,
3: de Gràcia,
2: carrer
3: Verdi. És correcte.
2: Sí, sí.
3: Amb un 4,8 i aquí és on fan els millors croissants de l'estat.
2: Mira, ja només pel nom de la pastisseria val la pena que li donguin el premi.
3: Doncs sí.
2: Últimament estem tots molt entregats en la missió del Morreig.
3: Hi ha predisposició, sí, sí, per part de tots. Hi ha qui executa més.
2: Tu creus
3: més
2: que avui al vespre et morrejaràs?
3: No, avui no crec. Vaja, molt hauria de canviar el panorama. I vosaltres?
2: No,
3: creieu que vosaltres...
2: No.
25: Jo tampoc.
3: Ets tan incòmodes que parlarem d'Oques Grasses.
2: A mi m'encanta del... això que... M'encanta generar aquests moments d'incomoditat.
0: Però és que avui és com que te l'has generat tu mateix, no?
2: M'encanta que... No, perquè jo ja he dit que jo no m'ho rejaré avui. Ai. Demà tampoc, però espero que de lluny sí.
3: Imagina't què deu passar que em quedi jo sol parlant en aquest programa. Imagina't.
1: És que la realització, a més no, ni es veu res. Vull dir,
2: a mi el que més m'agrada és que gràcies a la meva reivindicació del morreig, les nostres oients, cada vegada que em veuen morrejant-me, envien un missatge sobre el tema. I ara mateix jo ja puc fer un llibre.
4: Però és que t'ho vas dir que ja gairebé ni t'agradava morrejar-te, perquè senties com...
2: No m'agrada, Marta, és feina. Tu saps quan el teu hobby és de bé la teva feina, que ja no tens hobby, llavors?
3: Clar. Totalment.
2: Doncs a mi m'ha passat això amb els morrejos.
4: És molt bo el croissant, eh, avui, eh?
3: No, no, tinc moltes ganes de provar-lo.
4: Sí, turisme pop.
2: És millor un morreig o un croissant de la pastisseria morreig?
3: Home.
2: És que un morreig ben fet.
4: És que sempre depèn del morreig i sempre depèn del croissant.
2: El millor morreig del món i el millor croissant, que és el cas del morreig,
4: seria un morreig.
3: A mi el croissant mai m'ha decepcionat i el morreig moltes vegades.
2: Hi ha croissants que sí que deceben.
4: Molt.
2: De la botiga, no de la pastisseria Morreig, si és el millor del món, però tu te'n vas, depèn de quina estació de tren que hi ha la típica, el típic bar, i et demanes un croissant i pots tenir un disgust que et duri
4: setmanes. Decep més el croissant que no pas el dònut. El dònut sempre és bastant...
2: Sí, és bastant més decent.
3: És un valor
2: més...
3: molt segur.
2: Sí, més... No, totalment. És que com a mínim serà de la marca dònut i serà... Sí. Com que no serà artesanal o no tindrà...
4: Però ja saps què t'espera. En canvi, amb un croissant...
2: No, te la poden cardar.
4: Sí.
2: Amb un croissant te la carden fàcil.
4: També és el que passa amb el morreig. Sí.
1: És una metàfora, tot això? No,
2: no, no, no és una metàfora. No parlàvem
4: de manera tan literal. Sí, sí.
3: Després d'aquest especial bulleria i morreig...
4: Una mica adolescents.cat,
3: no sé què és, però bueno, és molt interessant, en tot cas.
2: Com devia ser, com el primer cop que ens vam morrejar, no? No, tu, no jo individualment, sinó com a espècie humana.
3: Bueno, la vora del foc, no? Segur, fa
2: molts anys. Tu creus que van abans el foc que el morreig?
3: Jo crec que sí, perquè abans no et veies, no sabies ni què morrejar.
2: Tu creus que fins que no haver-hi el foc hi havia el que vindria a ser la reproducció bàsica, humana, no el sexe, que... però no sabien que també podies fer-te un petó. Hi ha parelles que follen així, encara ara?
3: Sí.
2: Com? S'amorreix?
1: Sense petó?
4: Ah, bueno. Ara també és un símptoma.
2: Bueno, jo què sé, també hi ha gustos i fòbies, cadascú. Perfecte.
4: Què passa?
3: Passen 5 minuts d'un quart. No sé què us passa, però...
2: Jo no sé, estic rara.
3: Rara.
4: Jo demà no vinc, per cert.
3: Vinga, l'altre.
2: T'enyorarem, Marta. No cal que donguis cap explicació. No. Temes personals...
3: Assumptes propis. I no agafis ni el mòbil, demà.
2: Uns temes de la Marta, no molesteu. Ja la veureu allà a l'estadi d'Oques.
3: Exacte. Parlant d'Oques, Marc Andreu, ahir va ser el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Milers de nits que es fan matins, belles llàgrimes al buit, he pres a caure cap a mort. Recordo que quan vam fer la connexió ens feia patir que tothom pogués arribar bé pel tema dels accessos. Això sí que no hi va haver cap mena de problema, no entenc?
1: No hi va haver problema, però recordo que si aneu a aquests concerts que queden, aneu-hi amb una mica de temps perquè la logística de l'accés és complicada i t'han de posar també polseres, depèn de quina zona estiguis, han de revisar-te la motxilla, vull dir que hi ha molta gent que hi va...
3: Que vagi amb temps.
1: Amb temps. I tenir molta paciència al sortir, que sí que es tarda estoneta. Jo vaig tardar 3/4 d'hora ben bons en poder baixar, que s'acumula molta gent.
3: Van començar puntuals ahir?
1: No. Mitja hora tard.
2: Què?
1: Sí, mitja horeta tard.
4: Ostres, Déu-n'hi-do.
1: Començava 2/4 de 9 en principi, fins les 9 no...
3: Entra dintre els límits de la puntualitat.
2: Mitja hora no és tard. En un concert. En un concert, per mi, mitja hora... Jo dono per descomptat que es farà... A mi m'ofèn, a vegades, quan arriba un concert i ha començat puntual.
4: Perdó, però deixa'm rememorar l'últim concert, Marc Andreu, on vam anar a l'Estadi Olímpic, que era el de l'Aitana l'any passat, va començar només 5 minuts tard.
3: L'altre és que veiessin que hi havia gent que encara estava entrant i volguessin esperar alguns espectadors.
4: Això també és una altra cosa, perquè un dels problemes que tenia el concert d'ahir eren tots els problemes de mobilitat.
3: Absolutament.
4: A banda del tema dels accessos i el pàrquing i això, que també va ser un bon cacau.
3: No, està tot saturat.
1: Va durar unes 2 horetes, no va arribar realment, 1 hora i 50.
2: Però t'ho vas passar bé, et vas emocionar? Jo vull saber els detalls personals.
25: Jo vaig entrar-hi molt al principi perquè no m'esperava, a més hi ha tot de pirotècnia i dius, hòstia, serà un gran concert, però no em va arribar com esperava que m'arribés. També és veritat que la gent del meu voltant no ho vibrava tant com esperava que també la gent estigués molt dins del concert. Vaig notar que la gent no cantava les cançons i que no les ballava com si fossin realment oients d'Oques Grasses.
2: Creus que és perquè va ser l'últim concert a vendre's les entrades i la gent ja també se les comprava per FOMO del fenomen?
25: Ho vaig estar preguntant i molta gent era d'aquest tipus, de que o li agradaven les antigues, o només es sap les tornades de les més mainstream, però realment estaven allà per el fenomen.
2: Et va faltar comunitat, Marc Andreu.
25: Sí, jo vaig intentar, perquè no pot ser que la cançó de Les coses importants la gent no es tregui la samarreta i comenci a onejar-la.
2: Estava
25: jo sol allà despullat durant
2: fotos. No, s'està perdent tot això, sí que no.
25: Jo hi vaig aquest dissabte.
0: Sí, amb mi i amb el Senglar d'Osona, que anem
2: quina,
0: tots tres junts.
2: Quina por!
25: Jo espero que aquest moment passi el Roger, el Senglar i jo, sense samarreta, fent-ne una
2: No em passeu imatges d'aquest
0: moment. No. Ara sentirem els oients que hi van anar, que molts pensen com tu, Marc Andreu, però és que ha fet un tuit tema ben dient que en aquesta ocasió i amb motiu de la vaga convocada als autobusos de Barcelona, avui no es podrà oferir el servei especial de llançadora pel concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Lamentem les molèsties ocasionades. Per tant, anava perfecte, no?, aquest bus llançadora fins allà. Avui no s'hi pot comptar. S'haurà d'anar a peu o amb taxi.
25: La gent també preferiria anar a peu, perquè al final s'omplia tant que és impossible.
0: Però que pot ploure avui també, que es pot complicar encara més.
2: Sí, sí. De fet, compartiré una cosa. Una història personal.
4: I per no parlar de tota la gent que pateix mobilitat reduïda, vull dir que, imagina't, això ja...
0: No, clar, clar.
4: Quin periple de ser.
0: Sí. Absolutament.
2: Avui jo he tingut uns compromisos professionals a la zona de Sants, no riguis, Roger, perquè és important, de veritat, és noticiable. I he aparcat el cotxe en un pàrquing allà a la zona. I el senyor que regentava el pàrquing ha vingut a cridar-me l'atenció i a dir-me que havia de marxar abans de, no sé si m'ha dit, les 5 de la tarda, perquè a partir d'aquesta hora se li omplia el pàrquing a petar de gent que anava a un concierto en el estadio de Montjuïc.
0: Perquè
2: a Sants,
0: no poden pujar els cotxes
2: a
0: particulars a Montjuïc. Vull dir que per això serà important, i a més tenint en compte que el bus llançadora no funciona per vaga. A tot això, anem als missatges de WhatsApp dels oients. Oients que hi van ser al concert i que ens diuen una mica com ho van viure.
5: Encara amb ressac emocional del concert d'ahir, com sempre senzills, però alhora elegants, fent vibrar tothom i emocionant, no?, que és el més important. Per mi l'inici va ser màgic, el final va ser màgic, però sobretot va ser màgic quan vam escoltar la gent que estimo, i a nivell de logística, almenys en el meu cas, perfecte, tot molt ben indicat, de seguida vam poder accedir al lloc on havíem reservat, i la veritat és que molt bé. I una altra cosa que destaco, i amb el que em quedo, és que visca la llengua catalana, visca Catalunya, perquè després diguin que el català, que la llengua catalana està morta, i l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i jo, que ara se'l van demostrar, que és tot el contrari.
6: La realitat és que el concert vaig anar sense gaires expectatives. Després d'un any d'haver comprat l'entrada, doncs la veritat és que baixa una mica, no, l'emoció. I la veritat és que només a l'inici ja la posta en escena va ser molt xula. Després, durant el concert, moltes cançons, crec que van faltar unes quantes d'importants. Al final del concert va ser una trencada d'ànima, almenys per mi. Jo vaig plorar moltíssim perquè me'n recordava de gent que ja ens va deixar. Viure-ho amb el meu amic, aquell moment que sabem que no tornarem a viure, bueno, em vaig emocionar moltíssim, la veritat, va ser molt bonic.
0: Oients que ho van viure amb molta emoció, però Marta, també ens escriuen alguns oients per dir-nos que potser s'esperaven una mica més d'aquest concert.
4: La veritat és que és una opinió que també hem vist bastant a xarxes, eh? Ens escriuen al 677-27-10-58 dient: ahir vaig anar al concert d'Oques, seré l'única que pensa així, i crec que no, però vaig sortir freda. No vaig connectar i el comiat se'm va fer estrany. És veritat que anava molt cansada de la feina, nen, supermercat i la gran caminada per arribar, i poder vaig començar ja cansada. Però em va faltar alguna cosa.
0: Una mica en la línia del
25: sí,
0: que deies tu, Marc
25: Andreu. Això és un upgrade del que hem vist fins ara en els seus concerts, però tampoc era com tan especial i tan únic.
4: I a part que ells no estaven ni emocionats, pot ser que no?
25: Hi havia com aquest punt més fred, que no es miraven, no es van presentar tampoc.
4: Això és molt estrany. que no es presentin entre ells. Un aplaudiment pel que ha estat el projecte musical més important de la teva vida i també que ha estat tan important per tota la gent que t'està mirant.
3: Que mai ho han fet, també et diré. Almenys els concerts que jo he anat tampoc es donen un protagonisme a ells personalment. Saps allò que fan els grups? Un aplaudiment per tal, per l'altre. Potser sí que quan t'acomiades...
4: Però una mica de parlament...
3: Sí, jo també
4: l'esperava. És un adéu.
25: Montero va agrair sobretot al públic en el petit parlament que va tenir l'inici, però ja està,
4: va
25: ser...
4: No va ser emotiu com a tal.
25: Però sí, clar, ho intentava, però no ho va arribar a aconseguir.
2: És el que diu, o sigui, és el que diu en Roger, que no desquadra gens en realitat amb el que sempre fet toques, que a mi em sorprendria moltíssim que ara fessin una cosa molt diferent i estiguessin superemocionats. I després també hi ha gent que penso que s'espera d'aquest concert una diva del pop, una Dua Lipa que canviarà de modelet 15 cops. I clar, estàs anant a veure en Josep Montero, que és un tio genial, però que li funciona un altre tipus de música i de format musical. No sé.
3: Ens han avisat que entre el públic hi havia, per exemple, l'Eloi Vila del cotxe de TV3, i ell també pensa una mica així, que hi havia alguns moments que va trobar a faltar una mica més d'emoció per part dels músics.
7: Hola, amics i amigues, m'ho vaig passar molt bé al concert d'Oques Grasses, perquè, a més, anava amb els fills, que ja són grans, 25, 23 i 20 anys, i va ser màgic, perquè és aquella música que hem compartit generacionalment a casa, i que compartim, i que forma part de tots, i això ja té un component molt, molt potent. A més, vaig veure que era general, això, veia molta gent agafada en moments claus del concert. Sí que us he de dir una cosa, Vaig tenir la sensació, a veure, l'escenari és descomunal, És extraordinari, l'espectacle és extraordinari. Vaig tenir la sensació, per això que faltaven cançons, vaig tenir la sensació també, i no sóc l'únic que vam trobar a faltar moltes cançons, vaig tenir la sensació que el que es projectava era poc oques, no? Poc univers oques, no sé, vaig tenir aquesta sensació, i llavors que també ells, la seva energia emotiva no em va semblar molt potent, però vaja, això només són sensacions, No sé si altra gent ho va viure així, però vaig xalar, i oques per sempre, oques per sempre.
25: És que hi havia molta expectativa, i això també al final...
4: Això de les cançons antigues és una queixa també que he anat veient,
2: Que canten cançons molt dels últims discos.
25: Sí. I realment no hi ha molta retrospectiva, que potser s'esperava també això.
4: I el que he sentit també molt és que la gent no se sap les cançons. El públic, que potser només se saben les típiques de Petaro, La gent que estimo, Sort de tu, i que en canvi no es canta. Però també no sé, només ha passat un concert, n'hem veurem avui,
25: clar,
4: veurem demà...
25: Si tots iguals. Concert de tots, que són els que primer van voler comprar les entrades, també es viurà diferent, suposo.
4: Sí.
25: De fet, hi havien també alguns famosos per allà entre el públic, es va poder veure Miquis Parvé, la Julieta, el Nil Moliner, els Figaflauer, els Tiets... Vull dir, també noms que estan vinculats a Oques Grasses a nivell musical, que han fet col·laboracions i que s'estava especulant que potser sortiran a l'escenari.
3: La Julieta potser va sentir la seva pròpia cançó. Exacte, asseguda des de... Sí.
25: I al final hi ha una col·laboració, de fet, a la tarda de Catalunya Ràdio, avui han anunciat que no hi hauria cap col·laboració en els concerts que encara queden de l'estadi. I també vaig veure i em vaig saludar amb l'Arnau París.
8: Bona tarda, com esteu? Jo us haig de confessar que estic una mica cansat i tinc una mica de ressaca emocional, del concert d'ahir d'Oques Grasses. M'ho vaig passar, però com un crio. Va ser al·lucinant. A més, jo no vull dir res, perquè encara n'han de fer més, hi ha gent que ho ha de veure, la posada en escena és espectacular. Que tremolin Bad Bunny i Shakira, perquè Oques ha fet una aposta molt, molt, molt, molt, molt heavy. I res, em pensava que em trobaria la Juliana, però no, últimament veig que no se'n perd una, però ahir sí, que se'l va perdre, igual és que hi va un dia d'aquests. En fi, val molt la pena.
4: Ui!
8: Jo hi vaig anar amb dos amics, amb el Miquel i amb l'Arnau, que som amics de la vida.
4: Que venen.
8: I vaig a dir que vam saltar, vam ballar, vam cridar, i també ens vam emocionar, haver-hi alguna llagrimeta.
4: Moments de tot.
8: Perquè les cançons doncs toquen una mica la patata.
4: I tant.
8: Així que res, ja la pròxima, suposo que ja... Bueno, la pròxima d'Oques no, però el pròxim Halloween ja ens veurem.
3: Allà serem.
8: Una abraçada.
3: Ara interactuem amb les notes de veu dels convidats, que està molt bé. Està molt bé.
4: Això feia molt a Flash FM.
3: Sí.
4: És molt de...
3: Bueno, venim d'aquella escola.
4: Venim d'allà.
25: Sí, venim d'allà. Venim d'allà. Shakira. Vull dir...
4: No, les ha dit grosses,
25: ha dit molt grosses
4: i jo me n'alegro. Perquè és que és un goig
3: bueno,
4: tenir gent així.
3: Bueno, ell ho va viure així, un entusiasta de la vida.
4: Sí que és entusiasta.
3: Molt,
4: pensant
3: tot
4: que es deu pensar que jo fitxo no, o sigui, a cada concert d'Oques Grasses, perquè clar, també la vida canvia molt quan tens bessonada tan petita. Vull dir, això sembla que hagi anat a Ushuaia. O sigui, ell s'ha anat de festival al Coachella 15 dies. Sí, sí. El Burning Man.
3: Sobre les col·laboracions, ara deies, Marc Andreu, que a la tarda hem explicat que no n'hi hauran en aquests 4 dies, però és veritat que ahir a la prèvia del concert ressonava el dubte de si hi hauria col·laboracions, noms que pujarien a l'escenari, i si tornaríem a viure, per exemple, aquest moment.
2: Sona fatal.
3: La Marta i Marc Andreu
2: van
4: viure en directe. No, i sap greu perquè els dos canten bé, però jo crec que, com que són dues superestrelles, de vegades passa que potser no et pots trobar per assajar, no estan clares algunes coses i després els tons no acaben de quadrar.
3: Jo crec que va ser molt emotiu, però no seria la cançó més afinada del planeta.
4: No, no.
3: Vosaltres ho heu emocionat en el seu dia.
25: Sí, també la sorpresa del moment, de no te l'esperes.
4: Exacte.
3: Bé, en tot cas, la Juliana ahir ens va dir que aquest primer concert d'Oca Sou que l'Aitana no hi seria perquè li constava que la cantant era la República Dominicana amb Amplex, i al cap de pocs minuts de dir això, efectivament, l'Aitana publicava un post amb 3 o 4 fotos des de República Dominicana, un post que tu, Juliana, li vas comentar amb un "que guapa, molt bé". Que no sé si t'ha respost o t'ha tornat...
4: Vaig dir alguna mentida, no?
3: No. Ui,
4: no.
3: Molt a guapa, veure, i va tot molt bé.
4: I que se la veu, és un guapa... Ella té aquesta cara, que és que està guapa sempre. Però és que és aquest guapa de tranquil·litat, que és el millor guapa que pots gastar. O sigui, és la, se li veu la pau als ulls, se li veu el saber que... És que està en un molt bon moment, l'Aitana, tant professional com personal, tot damunt.
2: Veieu que aquestes fotos de banyador les fan Plex? O té altra gent que li pot fer les fotos, saps?
4: Un nòvio sempre fa males fotos.
2: Un nòvio sempre fa males fotos.
3: Però
2: amb
3: l'Èxia en té una miqueta, no?
2: Ah, però després suposo que et veu guapíssima.
4: Clar, això és lo bonic.
2: Clar.
4: No, és que un nòvio...
2: Tu t'ho dies a la foto.
4: Et passa la pitjor foto que t'han fet mai, que ni la teva mare...

0: Bueno, crec que m'ha intentat com xucar... M'ho vull prendre com que m'ha intentat xucar la mà.
1: No, no, t'ha picat.
0: I m'ha girat la cara.
1: T'ha picat la mà. Home, perquè és que no vull que menteixis a l'audiència.
0: Era una altra època, 2017, mòbils.
1: 2017, jo em feia selfies de fotia temps i les penjava a Instagram per lligar. Jo ja feia vídeos a Instagram.
0: Vam anar amb càmera digital a
1: Perdona, en 2017 hi havia tot el rato amb en Risto i la Laura. Sí. I també hi havia selfies.
0: Sí,
1: ja s'havia gravat el videoblog del casament de la Dulceida i de l'Alba.
0: Però el filtre València et solucionava moltes coses.
1: Ja no es portava el filtre València el 17.
0: Ja anava tard el 2017, jo. Bé, acabant amb el tema col·laboracions. Encara queden 3 concerts. Sabrem que no hi ha col·laboracions, però molt atenció amb el pàlpit que tenia ahir la Marta aquí al programa.
2: Ja no és només el fet que l'Aitana pugui participar en el concert activament o no, sinó que és que ella és molt fan d'Oques Grasses.
0: Sí.
2: Vull dir que potser també li agradaria assistir com a públic normal en algun d'aquests 4 concerts.
0: Sense pujar l'escenari.
2: Què creus?
0: El cas és que els panots parlen.
1: I últimament sense parar.
0: No, i xategen també perquè ens han fet arribar un missatge que aniria en la línia del pàlpit muntaner. Hola.
1: Pàlpit muntaner.
0: L'Aitana té previst anar al concert d'Oques de divendres. Pel que sabem, com a públic i no com a artista convidada.
2: Un missatge molt enigmàtic, que no sabem
0: Totalment,
2: qui escriu, no ens diu on treballa, és a dir, no sabem res.
1: No, no, tot m'he enviat jo des d'un número diferent que m'he pillat avui al matí.
2: Sí, tot i que tu no em donaves gaire crèdit amb això de que l'Aitana anés de públic.
1: M'estranyaria. O sigui, també perquè no veiem l'Aitana, més enllà del dia que va anar al concert d'Adele, que va plorar tant i tant, no la veiem. No és una Laura Escanis que li encanta fitxar en un concert. Tampoc la veiem. No l'hem vist a Bad Bunny.
2: No va anar a Bad Bunny, Aitana?
1: Jo crec que no. Crec que va anar a Rosalia. Però no, jo crec que Bad Bunny... També li devia coincidir amb la gira del Quarto Azul, eh? Vull dir que no ho sé.
2: Crec que sí,
1: Sí que hi va anar.
2: Sí. Sí, sí.
1: Però jo més aviat... O sigui, a mi em quadraria que hi anés. La pregunta que et feia era si creus que ella és fan-fan o forma part, que també està genial i em sembla superperfecte que hi vagin, d'aquest altre gruix de gent que en Marc comenta que hi havia també ahir,
0: clar,
1: de gent que hi va perquè li fa il·lusió i se'n sap alguna, però que no és allò de... No són la gala Castelltort.
0: Clar, i que potser en Josep l'ha convidat.
2: Passa una cosa, moltes gràcies, que hi ha molta gent que els té com a part de la banda sonora de la seva vida. Potser no se saben tots els discos, clar, però sí que tenen 3-4 cançons, clar, molt importants. I potser hi ha aquest efecte colla d'amigues que creuen que hi han d'anar, perquè potser tenen bromes, tenen viatges amb aquestes cançons, i llavors sí que els fa il·lusió i van comprar-se les entrades fa un any. Això passa a moltes colles, a moltes relacions, a moltes famílies, també.
1: I que un concert és una experiència, que també de vegades la gent com més fanàtica dels grups o dels artistes es posen molt durs amb qui pot anar, a decidir qui pot anar o qui no pot anar a un concert.
0: Cantat, diuen. Bueno,
1: i tu pots no conèixer cap cançó d'un artista i anar al concert perquè et fa il·lusió veure el fenomen, perquè perquè els teus amics hi van i tu t'apuntes per mil històries, saps? I tens el mateix dret, vaja.
0: Primer va ser el pàlpit de la Marta, després aquest missatge que hem rebut aquest matí al WhatsApp, i atenció perquè fa poca estona un altre panot ens ha tornat a parlar. El missatge diu el següent: avui venen en Piqué i en Cobercí al concert d'Oques Grasses i dissabte l'Aitana. Per tant, torna a sortir el nom d'Aitana.
2: Però en un dia diferent.
0: En un dia diferent, en un altre missatge. Tot això són missatges que rebem al programa.
2: Per què ho sap la gent? Això vol dir que són invitacions i que estan al reservat o a la part de VIPs?
0: Jo crec que gent que ha tingut accés a les llistes de...
2: Això vol dir que
0: està tot donat,
2: que demanen a l'organització tenir unes entrades privilegiades.
0: Absolutament, segur.
2: Amb tota la cara,
0: segur,
2: no?
0: O els conviden.
2: O els conviden.
0: Molts conviden.
1: I en tot cas, no són ells, imagino.
2: Dir, no, equip, no, jo crec que Montero en aquest cas va dir: Aitana, t'agradaria venir? I ella segurament diria que sí. Amb en Plex no crec.
0: No, perquè està rodant a República Dominicana. Per tant, aquest vespre, 9:15, el segon concert, que s'emetrà per TV3, no el d'avui, sinó el de dissabte.
3: iCat, també, si voleu escoltar-ho per la ràdio, el Fran Lluís Giró i l'Aina Ostrell, presentadors del programa Nota de Veu, doncs ho faran en directe des de les 8 del vespre, i també a TV3 i a la plataforma 3Cat, presentada per la Míriam Riau.
0: Ara farem una pausa i de seguida marxes o et quedes?
3: Quin tema,
1: va, queda't, Nino.
0: Rosalia a Can Jimmy Fallon.
3: Home, clar que em quedo.
0: Et quedes, va.
4: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
5: El millor moment de la tarda té 4 noms: Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
4: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.

0: 5 minuts i 3 quarts de 7. Jaume Miranda, molt bona tarda. Arribes al moment indicat per sentir què ha explicat Rosalia a Can Jimmy Fallon aquesta matinada.
1: Poca cosa, ja t'ho dic. El programa de Jimmy Fallon, que és un dels programes més vistos dels Estats Units, i clar, la cosa és que ara que ha acabat el Lux Tour, la gira d'aquest últim disc de la Rosalia, la cantant catalana està aprofitant per fer promoció del disc de cara als Latin Grammy, per la qual cosa interessa fer entrevistes a tota la zona de Nord-Amèrica. Us recordo que aquesta vegada la Rosalia té 7 nominacions als Grammy: àlbum de l'any amb Lux, gravació de l'any amb La Perla, cançó de l'any amb La Perla també, millor àlbum de música alternativa amb Lux, millor cançó pop amb La Perla, millor videoclip amb Sabonya en Blanc i millor cançó amb llengua portuguesa amb Memòria.
2: Què? No, que m'ha sorprès aquesta última nominació. No sé.
1: És veritat, sorprèn, però te n'oblides que la Rosalia va fer un disc amb 13 idiomes.
2: Clar, és que...
1: Ah, això va anar així. Bé, la gala de premis, la gala d'entrega dels Premis Grammy se celebra el 12 de novembre del 2026 a Las Vegas i ja us puc anunciar que en Marc Andreu i jo no hi serem.
3: No.
4: D'aquí un meset.
0: Ja ens han dit que no.
5: Home, no ho ha aconseguit anar a la gran cita. Aconseguireu anar als Latin Grammy.
1: Bueno, vegades...
4: Podries anar als Estats Units, tu?
1: Què vols dir?
4: Jo què sé. Jo, el Trump, no sé si t'ho vetaria.
1: Mira, el visat, jo què sé.
0: Que l'Esta diguessin, no, mira, carinyo, tu no entres.
5: Perquè
0: no
5: per independentista.
4: Jo sempre que... Per tantes altres coses, però sí.
1: No, jo sempre que, que he entrat als Estats Units, em fa com angúnia perquè jo d'entrada, si he de parlar en anglès, com que no sé explicar de què treballo, tampoc en català, jo sempre m'invento que sóc periodista, perquè és la paraula fàcil i ràpida de treure-te la gent de sobre. Llavors dic, I'm a journalist. I em quedo tan panxa sentint-me tintint. Però em feia por l'última vegada que hi vaig anar, perquè vaig pensar en tot el tema de Trump i tot, si dic que sóc journalist, podés com polèmic.
0: Hi ha molts països que no els fa cap gràcia.
1: Jo
4: conec gent que menteix a l'hora de dir la professió.
0: És que diuen, tenir problemes
4: diuen,
0: a...
4: writer, jo que sé.
1: És que total, tampoc et demanen... És com molta seguretat i sobretot moltes cues, però tampoc és el que veriden... Jo podria posar metge. No em demanen una acreditació que demostri que jo treballo a la Vall d'Hebron.
5: Sí, mentre no posis terrorista, crec que no passa res.
1: I no hagis anat a Cuba.
5: T'ho demanen, sí.
1: Bé, no crec que anem, perquè si no som capaços d'aconseguir una entrevista per David Verdaguer, com hem d'aconseguir a Las Vegas entrevistar tota aquesta gent?
0: Espera't, hem fet el formulari que toca.
1: Bé, així doncs, ahir en Jimmy Fallon va obrir les portes de casa seva i va rebre la Rosalia durant uns 10 minuts.
6: Welcome back to the show.
7: Thank you.
6: I always love having you on. Congratulations on the album. The last time you came on, it just came out. And let me read you some stats right here.
1: Una entrevista, per mi, una mica fluixa, la típica entrevista molt promocional i massa breu realment com per treure-hi suc, perquè en 10 minuts tens just el temps.
4: Promoció de què? Si ella ha tancat la Lux, era.
2: Si ho he explicat abans.
1: No passa res, Marta. Jo mil vegades quan tu parles estic mirant bolsos.
4: Sí, però què has dit, lo dels Grammy, vale?
1: Clar, no,
4: però que la Rosalia és una persona que tira, que canvia de capítol de seguida, que és com
1: no,
4: que...
1: Tens, és una molt bona pregunta. És que, és a dir, jo ho he explicat al principi justament perquè tens raó que ha despertat moltes preguntes. És a dir, perquè ara la Rosalia s'ha de fotre a fer un tour de
4: Grammy. Sí, no em val lo dels Grammy.
1: Però es veu que té bastant de sentit, eh? Que és per fer, perquè has de fer sonar el teu nom, has de fer run per començar també a tenir més presència.
4: Doncs deu fer un pal increïble.
1: No, que flipes. Però és que jo sento que li fa pal Lux des del dia que es va estrenar.
5: És que, a més, ella tampoc és una persona molt entregada a fer entrevistes. Vull dir que et selecciona bé.
1: Home, quan va fer la promoció l'any passat...
0: Amb Lux sí que va sortir bastants llocs.
1: Va haver-hi un moment de boc gros que jo deia, Déu meu.
5: Sí, però...
1: Menys català.
5: Una vegada acaba la seva ruta publicitària, se recull. No és com en Revilla o en Antonio Resines, que cada mes fan una entrevista de l'Hormiguero.
1: Sí. No, doncs ho fan per això, Marta, per fer sonar... Es veu que és molt típic. Jo ho he descobert avui, eh? Vull dir, com per fer sonar el teu nom abans dels Latin, com si això també t'hagués de fer guanyar-ne algun altre, que no crec que vagi així. Però vaja, com que et vols donar importància perquè encara no tanca paradeta del tot de la fase Lux fins que li donguin els Grammys que pertoquen d'aquesta era. El que és això, és que és una entrevista massa breu com per treure-hi cap suc, perquè en 10 minuts tens just el temps de començar a enxampar una mica el to de l'altre, saps? El to de la persona amb qui estàs conversant. És que no dona marge per tenir una conversa veritablement interessant. De tota manera, va explicar un parell d'anècdotes que podem comentar. Fluixes les dues, ja us aviso. La primera.
5: Que bé les vans.
1: Es veu que la Rosalia li explica en Fallon li pregunta que què està fent ara que ha acabat la gira, no? Quines de sobte rutines o quin dia a dia pot seguir ara que està una mica més alliberada de compromisos. I la Rosalia li explica molt enriolada, perquè riu tant i tant, que fins i tot riu massa, que el dissabte passat tenia ganes d'anar a una església de Harlem i que finalment no la van deixar passar.
6: While you're here, you're doing Saturday Night Live this Saturday. Congratulations on that.
7: Thank you.
6: What have you been doing in your free time?
3: Now that you're in the city, you have free time. What are you doing? What does Rosalía do?
7: Well,
3: you're not on tour.
7: I'm so happy because I finally get to do things I usually can't.
3: Yes.
7: When I'm on tour. And actually, this Sunday, I woke up and I decided I was going to church.
4: Bàsicament, la història acaba amb que no la van deixar entrar a l'església perquè hi havia moltíssima cua i estava massa plena, cosa que passa, és molt habitual a algunes esglésies de Harlem que estan molt turistificades perquè hi ha, hi canten gospel, etc, i la gent ho va veure. Aviam, clar, tu quan fas...
0: Quan
4: vens dient, no em van deixar entrar, jo penso, un escot que poder fora de... una algo que et puguis enganxar a l'estat... Massa plena, bueno, no...
5: A veure, resulta una mica graciós que sigui concretament la Rosalía ara, que s'ha plantejat com una Verge Maria Pop amb aquest luxera. A mi me fa gràcia que de cop a una església no pugui entrar. Anècdota punk, anècdota satànic, no? Una mica?
4: Ha d'haver-hi gent de tot en aquest programa.
5: Jo estic positiu avui.
4: Doncs aviam la segona història, aviam. Perquè la segona anècdota que ens comparteix se suposa que és una confessió, val? Perquè és com el que fan els seus convidats quan pugen al confessionari de l'Ux.
1: Ja fa patir això.
3: Did you get any chance to confess anything that you wanted to confess? Because you have the platform here, if you'd like to... Yeah.
7: You want me to do a confession?
3: Yeah. I'd love to. Do you have anything?
4: La Rosalía es parteix la caixa i acaba explicant que, per distreure's durant aquests dies de gira, ha estat jugant a amagar-se del seu guardaespatlles.
1: Mira com la pel·lícula de Lester Expósito.
4: Exacte, però no tant... No.
0: Clar,
4: allà acaben
1: marfil.
4: Fotent l'amor i tot, i aquí ella ho planteja com que...
0: Joc,
4: que s'avorria com una ostra i per distreure's... Jo em petitzo perquè jo també jugo a amagar-me molt sovint i crec que aquests jocs infantils no s'han de perdre mai.
5: Clar, però amb un treballador teu és una mica quasi explotació laboral. No,
2: que ho ha fet algun cop,
4: Home, tu ho he fet mil vegades, que m'amago.
2: Sí.
0: Ah, sí, però sí, clar, però és aquella amagada de nen d'un any i mig... que amaga el cap a les cortines i té els peus a fora.
4: La Rosalía és això, eh? Ella ho explica i és això. És a dir, no és una amaga real de fugar-se. Per això dic que no té res a veure amb marfil. És una amaga infantil per distreure's, per fer la broma i, segons el que diuen les males llengües de la plataforma X i altres llocs d'internet, per fer-se petons amb la seva nòvia, la qual cosa em semblaria meravellosa i totalment legítima, perquè tampoc ha de ser fàcil estar patint un enamorament mentre fas una gira molt exigent per tot el món i mentre tens un guardaespatlles que et vigila i que no pots estar-te morrejant amb la teva nòvia amb tranquil·litat.
0: Però entenc que ells són professionals i saben llegir-ho i agiren, no?
1: Ostres, no, però no deixa de ser incòmode, eh?
0: Ja. Yeah.
4: És una mica...
1: Perquè suposo que s'ha d'anar girant ell per saber si heu acabat o no.
5: Bé, entenc que hi ha una relació social mitjanament íntima amb els guardaespatlles,
4: no? Ella, per com ho explicava, parlàvem d'en Víctor amb moltíssim afecte i res. Bàsicament se la veia que tenia ganes de fer entremaliadures i de jugar a fet amagar. Està bé. Anècdota, ja dic, per mi, bastant fluixa, que tampoc ajuda a humanitzar-la, que és el motiu pel qual la gent va a les entrevistes.
0: Sí,
4: tu, com a gran estrella, vas a l'entrevista per fer el que va fer amb la Mar Vallverdú, que has dit, no tinc xef.
1: Bueno, però no hi va anar fa 4 anys, que crec que en Garriga ens ho ha explicat, i va explicar aquella anècdota del mòbil amb en Harry Styles, o no sé què. Era bona aquesta anècdota.
2: Bona. Jimmy Fallon, vas a fardar que tens amics famosos, realment. No vas a humanitzar-te, tampoc. I vas a promocionar el que faràs a la mateixa cadena 2 dies després.
4: De fet, literalment, la tercera anècdota que explica, perquè només n'explica 3, perquè és que 10 minuts no donen per tant, no l'he ni afegida, perquè crec que no ens importa, però és sobre el Bono d'U2, una persona famosa, i dir, ai, et va contactar, per mi...
2: I no juguen a cap joc.
4: Zero interès. Juguen a tot de jocs que jo no entenc, i a més hi ha tot de gent que a mi m'és igual.
5: Quan s'ha tret jocs no me funciona.
2: Un late night estil, el del Giró, podria ser.
5: Sí. Perquè cada show fan jocs.
4: Tothom juga a fer Jimmy
0: Tots
4: Fallon.
0: Els programes fan jocs, de fet, en aquests late nights.
5: I, de fet, en Jimmy Fallon, crec que ho va explicar en Úrsula Corberó, potser que hi va anar fa uns anys.
4: Sí, explicar-lo de la Madonna.
5: I va explicar que te fan entrevistes mega exhaustives, igual que en Marc Giró, perquè arribis allà amb bones anècdotes, que fort, que hagin trobat només aquesta misèria.
1: Els redactors abans truquen a l'entorn o a qui sigui per anar rascant...
5: Clar, per enriquir d'anècdotes... exquisites i virals, profunda merda han trobat els guionistes amb la vida actual d'Anna Rosalía, s'ha de dir.
2: L'entrevista, que vull dir que com que es grava el mateix edifici el Saturday Night Live, potser estava aquell dia assajant i van dir, vinga, posa't aquí a entrevistar, no sé.
4: Sí, la cosa és això, és que anava a promocionar també que el dissabte cantarà. Ja està bé, aviam què canta, que no canta la Perla.
0: No.
4: Esperem, té altres cançons.
0: Una mica més de 10 minuts i arribem a les 7 de la tarda. Ahir vam analitzar l'anunci dels Premis Ídolo 2026, aquest certamen que organitza la Dulceida In Management, i les reaccions a l'anunci segueixen arribant, Marta.
4: Sí, era un spot que cridava l'atenció pel cameo morbós de la persona que més vegades ha deixat plantada la Dulceida als Ídolo. Estem parlant de María Pombo.
8: Amore.
9: Hola, cielo, ¿qué tal? Este año contamos con ella, ¿verdad?
8: Este año... Pues es que este año tenemos algo.
9: Lejos.
8: Un viaje.
9: Lejos.
8: Sí, súper lejos.
9: ¿Un viaje?
8: Sí, o del año que viene. Sí, ya lo siento, ¿eh?
9: Nada, tranquila, ¿eh?
4: Doncs bé, resulta que els mitjans estem parlant força d'aquest anunci dels Ídolo. És un anunci produït per Incís, que és la productora de La Gran Cita. Uh-huh. I n'estem parlant per aquesta pipa de la pau que s'han passat la Pombo i la Dulceida. Una reconciliació, almenys, de cara a l'aparador, i que tampoc sabem si acabarà desembocant en l'assistència de la María Pombo als Ídolo el proper 2 de desembre a Barcelona. D'això no en tenim ni idea.
5: Ostres, seria molt greu que fes l'anunci i no se presentés.
1: Jo crec que hi ha molts números. De fet, segurament fa l'anunci perquè no anirà.
4: Exacte, així diu, mira, Dulceida, que sàpigues que jo et dono suport, però no puc.
1: I el 2 de desembre me'n vaig a... I que, de fet, quan a Praga...
4: Quan van fer l'entrevista amb la Susana Vich o les dues, com dient, aquí no ha passat res...
5: Sí, com un cara a cara amigable, no?
4: Elles ja explicaven... O sigui, la Maria ja deia, jo no vinc perquè estic incòmoda, i la Dulceida ho sap i ho pot entendre.
1: Clar. Uh-huh. Aquí el cas és que han abraçat com la broma, el meme de cada any. I el tema també és que una reportera de l'agència G3 va trobar-se ahir el marit de la María Pombo, el senyor Pablo Castellano, al carrer. De fet, ell ja era una situació una mica incòmoda perquè ell ja estava dins del cotxe i la reportera, tot i així, el va voler atracar.
10: Ese regreso de María Pombo a los Ídolos, no sé si has podido ver el vídeo que han publicado.
11: Sé que grabó algo, pero no lo he visto todavía, no he visto el resultado.
10: Imagino que contento, ¿no?, por ese regreso de María a los Ídolos después de años de ausencia, que también se ha hecho de una forma irónica. No sé si María te dijo cómo se iba a hacer un poco esa publicidad de la nueva gala de los Ídolos.
11: No tenía ni idea. Para mí fue, cuando me dijo que había venido a grabar eso, no sabía ni que lo iba a grabar. O sea, no tengo ni idea. La verdad que siempre ha tenido muy buena relación con Aida y con Alba, así que no...
10: Con ganas de que este año se lleve un premio también.
11: Bueno, con ganas de que todo siga como tiene que seguir.
5: Con ganas de ir a Praga.
1: Que no parlen.
4: No sap res del que fa la seva dona.
1: Ara, així m'agrada, Juliana. Conclusions d'aquests 37 segons imparables. La primera és el que deia ella. En Pablo i la Maria no xerren, no s'expliquen les coses. Suposo que estem parlant d'una relació ja purament de logística. Qui es queda amb el Martín? Qui va buscar la Vega? Qui cuida la Mariana? Què passa amb el Pluto ara que torna?
0: Bueno, és molt habitual, eh?
1: Jo crec que és el contrari. En comptes de només parlar de feina... Que això és una cosa que passa quan et vols escapar de la logística o quan et trobes tenint les converses de ser... expliques què has fet a la feina i més si tens una feina lo suficientment didàctica, o sigui, distreta, com és el seu cas, que cada dia és una mica diferent.
4: Però no s'ho han explicat.
0: Per tenir conversa, vols dir?
1: Però és que jo crec que li han donat encara més la volta. Ells ja no parlen ni de què parla el seu dia.
4: Recordem que han anat, i no sé si encara segueixen anant a teràpia de parella.
1: Mm-hmm. Jo crec que ells... tenen grandíssimes converses intel·lectuals. No parlen de la seva vida personal perquè no té cap interès ni de la seva vida professional.
5: Parlen de Schopenhauer.
1: Literal, m'ho imagino.
5: Ah, sí. Jo també m'ho imagino.
1: Parlen d'alta literatura.
0: Segurament.
5: Però tot i així, pesa
1: de
5: que xerrin...
1: Estan parlant del Nobel de la literatura.
5: A veure, xerrin o no xerrin, de sa vida laboral d'Anna Maria Pombo en aquest cas, tot i així estaria bé que Anna Pombo l'avisés d'aquesta gravació, perquè li faran preguntes a Europa Present en Pablo Castellano i hauria d'estar informat.
4: Vull dir que és un tema que l'acabarà repercutint a ell, perquè si no, el Pablo, de què l'has de parar al carrer, aquest senyor? Per preguntar-li com està el gat.
1: Fa sis anys que no es miren els ulls.
0: L'altre és que ella li hagi dit no me la liïs en segons quines declaracions i l'altre no sàpiga ni què contestar.
4: Això també podria ser perquè la Maria és una dona que renya moltíssim.
5: No és que no sàpiga contestar, és que no sap que és el vídeo directament.
4: Això diu i també explica moltes coses de quin algoritme té. Perquè si tens un algoritme que no et mostra la teva dona, també és estrany, no?
1: Jo crec que o no es miren els ulls, que és una opció, i que, de fet, crec que pot anar emparellada també amb l'altra, que és que sí que sapigués que havia anat a gravar això, però que, com dius tu, Roger, per estalviar-se problemes és més fàcil dir que no saps res.
4: Per estalviar-te problemes no fas l'anunci. i ja està.
1: Ja, però una cosa és la Maria i l'altra és en Pablo.
4: I a part,
1: la
4: igualment...
1: Ell no deu voler com dir res fora de lloc i posar la Maria en un problema, perquè també ja es coneix. Un s'ho sap, eh?
4: Ell va ser...
1: Un home que,
4: ell la valia també avançant l'embaràs de la Lucía, amb allò del 6è, el 7è net... Vull dir que
1: ja deu dir que no sap res de res, en general.
4: Ell té un historial complicat. Però per mi l'altra conclusió i l'última és que en Pablo no confirma ni de bon tros que la Maria assisteixi als Ídolo. De fet, diu, amb ganes que tots segueixin en bé, etcètera, etcètera, però ni guanyar premis ni anar a les gales. Aquí, a facturar i ja està.
5: Bé, jo aposto que no hi anirà. Aquest jo senyor està tan despistat i tan desvinculat del seu matrimoni que no sap que aquells dies se'n va a República Dominicana i na Maria no l'ha informat. On vagin de viatge per esquivar els Ídolo, no sé on van.
4: Sí, no ho sé.
1: La idea d'en Pablo llevant-se al matí fins al cafè.
5: Pablo, nos vamos.
1: Pablo, haz las maletas, que hoy nos va... ¿Dónde? No, es que, cariño, teníamos el viaje a República Dominicana. Es que m'ho imagino tal qual així. Ell, pobre, no sap d'on li cauen.
0: Jaume, t'agradaria anar als Ídolo?
5: La veritat és que gens.
0: Sí. I aniré sola, al final, és que no ho entenc.
1: A mi sí, tu per què t'has d'anar?
4: Fa molta il·lusió, tu.
0: A mi em fa il·lusió...
12: Fem un atractiu del corto jo.
0: No, a mi em fa il·lusió anar-hi a convidat.
1: Jo tinc molts rodatges.
12: No, va, fem un detectiu.
0: No, fem, però llavors ens quedem de convidats.
12: Vale, sí, però ja.
1: Ai, tinc també... festa, doncs, jo aquell dia.
0: Bueno, és un dia quan acabem d'aquí el programa, no? És un dimarts. El dia
4: vas cap al Romantic Garden.
0: Cap allà i...
4: Que no sé on és, tu, mira.
5: On cony estàs,
1: Romantic Garden? Núria, em cofes tu, aquest. La detectiva.
12: Hem d'anar a buscar alguna
0: cosa. Una xuleta, per perquè no sabré qui és qui.
12: Ai, que divertit.
0: I parlant en castellà... No canviaré d'idioma, jo. No penso canviar d'idioma. Si no m'entenen, no el tindrem.
1: I podis fulles.
0: És a dir, que només entrevistaré Miqui Núñez. Va, i tornem, va.
13: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
14: La millor fira de ceràmica i terrissa.
13: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
14: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
15: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
16: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
17: Amb la col·laboració del Festival Literari Sant Miquel de les Lletres. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
18: Mar Pujol i un moment de tranquil·litat.
19: Amb un got d'aigua jo m'oferio, amb una arrel d'olivera jo m'aferraria.
18: Ja està molt a prop. El camí cap al tercer disc de Mar Pujol, la cantautora del Lluçanès, ha arribat gairebé a la seva meta. N'hem pogut degustar només un petit tastet, aquest Mitja Vida que sentim, que us regalarà un instant de pausa, de calma, com si fos un arbre al que agafar-vos fort en moments de voràgina.

0: cero.
1: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
2: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
3: No sé si s'ha sentit res.
4: S'ha sentit, sí, una mica.
5: No s'estava dient res fora de lloc.
6: No, res, que no sigui. No,
5: que no es digui en antena mil vegades.
6: Res, que no faci cas a tothom.
3: Que pot.
4: Què tal?
5: Hola.
6: Hola.
3: No heu sentit res, que no?
5: Com va,
3: no,
5: Sònia?
3: No, no, millor perquè no podíem derivar-ho.
5: No, hi havia no manera de linkar-ho, no?
4: No sé si s'ha sentit en antena, perquè és que no estàvem atents.
5: Estàvem parlant d'aficions sexuals, que tampoc no convenia, no. Perquè, sobretot perquè tu t'hagués incomodat de mala manera, Sònia, sí, jo no volia posar-te en aquesta situació
4: jo
5: mai de la vida.
4: T'agraeixo.
3: No, ara des que tenim aquesta nova relació, vosaltres dues, que... És una mica...
4: Què, gelós?
3: Doncs una mica, què vols que et digui?
4: Per part d'aquí, Garriga.
3: Meus, segur.
4: Parlo molt més amb tu, Garriga, que amb la Juliana.
5: Sònia, quan et podré entrevistar? Una entrevista de tu a tu.
4: Una entrevista. Ves demanant... Enviem-ho per mail.
3: No,
4: i ja, ja et digue'm una cosa.
3: S'ha de demanar premsa de 3CAT?
4: Sí. Exacte.
3: A la Carlota s'ha de demanar.
5: Si m'he de demanar premsa de 3CAT, puc esperar asseguda, vamos, perquè no em donen res.
4: Bé, doncs molt bé tot.
3: No ho esperem, això.
6: Passa, que sona al final, Sònia?
4: Doncs no, perquè... Bé, no tinc entrada. Bueno, estic esperant que...
5: Encara en d'ell te'n sobra una.
6: Sí, però no sé si vol venir més la Sònia.
4: No, és que... No, us haig de dir que nosaltres acabem el Tot Costa cada dia a les 9.
3: No, però dissabte.
4: Dissabte sí que seria bon dia.
7: Escoltant la primera hora...
4: Tenim Barça-Getafe a 6:45, arribaria.
7: Escoltant la primera hora de la tarda d'avui, com per anar-hi? Els han posat fins.
4: Sí, sí. No han estat gaire...
7: Que si no tenen col·laboradors, que si la playlist és una merda... En fi...
5: Nino, però no era criticant, era informant.
7: No, era constructiu tot. Sí, sí.
3: Exacte. Doncs
5: no m'has vist a mi destructiva, Jordi.
3: Arriba al Tot Costa, que és molt constructiu sempre, també.
8: Tot Costa.
7: A dos dies pel Barça-Getafe, Rafinha encara no s'ha entrenat amb els seus companys. En teoria no tenia res, però el seu historial mèdic de la temporada passada recomana màxima prudència, sobretot perquè els revolts tancats venen més endavant.
8: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Són les 7 d'aquest dijous 8 d'octubre de 2026. A menys de 48 hores, qui ens ho havia de dir, perquè torni el Barça a la competició. Demà ho farà l'Espanyol. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Bona tarda, ja hi som allà, eh? Ja s'ha acabat, això.
2: S'ha fet curt, eh? S'ha fet llarguíssim. És la travessa pel desert,
0: però ja es veu alguna casa allà al fons.
1: Mira, els que gaudim amb el Barça femení encara hem tingut dues jornades de Champions, també. Però els que no se'ls ja deu fer
2: ja
1: etern.
2: Ja falta menys per l'aturada de novembre.
1: Sí, exacte. Comença el compte enrere ja per tornar a aturar la lliga masculina.
0: Sí, però abans d'això han de passar moltíssimes coses. Un clàssic. La pilota d'or. Resoldrem la pilota d'or.
2: Pensa que no hi ha hagut lliga 3 setmanes i han convocat unes eleccions.
0: Mm. Una vaga general.
2: I ara una vaga general a la segona aturada, que coincideix amb la segona aturada.
0: Cert.
2: Per tant, no sé què més pot passar.
0: Vinga, Sònia, què ens expliques?
1: Doncs mira, que el Barça ja ha pogut entrenar-se amb tots els internacionals per preparar aquest Barça-Getafe de dissabte. Rafinha encara no ho ha pogut fer. I cal veure si podrà entrar a la convocatòria dos dies pel partit sense haver-se entrenat cap dia. Difícilment serà titular, segurament no, i veurem si arriba a tenir minuts.
0: Ara, de seguida, el Salmurri ens actualitza l'estat del golejador brasiler del Barça, i ja que hi som, de com han tornat a la activitat blaugrana a la resta d'internacionals.
1: Encara el Barça. El club ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou, corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit aquell dia, per tant, caldria avançar-lo o endarrerir-lo. Però el dia 11 el Barça veu inviable que es pugui disputar.
0: Ara faltaria que la UEFA també ho vegi inviable, que això jo ho vull veure, valgui la redundància. Vull dir que no és un nen especialment sensible als problemes que et sorgeixin a tu.
1: Bé, després t'ho explico en calma, però és veritat que per motius d'agenda l'Arsenal hauria de moure un partit, és a dir, que fàcil tampoc no és. És a dir, també necessiten que la Lliga Anglesa, en aquest cas, variï un dels seus horaris. Tornant a la Lliga Masculina, aquesta vuitena jornada a l'obra de mà, com deies, l'Espanyol, al camp del Màlaga, torna Javi Puado després de 10 mesos lesionat. També sentirem Manolo, que veu que Roberto ha tornat guapo de la concentració amb Espanya.
0: I que, diguem-ho així, ha restat importància els dubtes sobre la seva continuïtat, etc. Després el Sergi Andreu ens farà escoltar l'entrenador de l'Espanyol a la vigília d'un partit que sembla mentida, però el mes de novembre ja és important.
1: A segona, el Sabadell...
0: Octubre. Que he dit el mes de novembre.
1: Sí.
0: No sé ni quin mes vist.
1: A segon, el Sabadell té dubtes de si poden afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta, perquè diferents jugadors de l'equip estan afectats per un virus.
0: I això, que a més els coincideix en un desplaçament que ni Willy Foc, amb dues aturades abans d'arribar a Ceuta, però evidentment aquest virus els ha...
1: És que des de Barcelona no és fàcil arribar a Ceuta, i això ho he patit.
0: Però en dos dies potser...
1: Bé, sí, potser, però vaja, que has d'anar fins a...
0: Que sí, has d'anar al Algeciras,
1: fins a Màlaga, i llavors Màlaga, Algeciras un ferri, normalment, o helicòpter. És una
0: crec que
1: ells
0: ho fan diferent, s'entrenen a Xerès, diria, i Algeciras, abans d'agafar el ferri, no, era un viatge complicat.
1: Encara en futbol, Jorge Bilda ja no és el seleccionador femení del Marroc.
0: Johan Bilda
1: no és el seleccionador. De fet, la Federació Marroquina ha informat avui la llista del nou seleccionador, Eric Blachig. I així és com hem sabut que Bilda ja no hi era, quan ha parlat del seu seleccionador femení i resultava que no era Bilda. Tot això a uns mesos, d'aquí a uns mesos es juga al Mundial del Brasil. Bilda, que va guanyar amb Espanya l'últim campionat del món, ara mateix no té equip per aquest pròxim Mundial, però veurem, perquè és un home que sempre s'ha sabut moure bé. En bàsquet, el Barça recupera Aguoma i Niwo per jugar demà contra els Alguiris de Kaunas a l'Eurolliga. Mentrestant, avui hi ha partits de la Lliga Femenina. A les 8 del vespre, Uni Girona a Palma, i a les 9, Cadí la Seu Leganés. Com que són dies en què el temps està afectant la disputa dels partits, L'Unix Girona s'ha encarregat de recordar la normativa vigent, que es poden anar amb paraigües plegables i petits, els grans i rígids no estan permesos. Això ja va passar, per exemple, al Barça-Madrid del diumenge.
0: I els concerts, perquè l'altre dia, quan corria perill un dels concerts d'Oques Grasses, explicaven que es podien anar amb paraigua, però també dels curts. Per tant, és evident que és una normativa per tots els espectacles i no només pel futbol. Jo això ho desconeixia, però ara ja ho sé.
1: Bé, en el futbol jo li veia el sentit de que no llencis el paraigües i puguis fer mal a algú, però en un concert...
0: cantant.
1: Sí, no, però si no, és menys si habitual,
0: si
1: diríem.
0: Si no t'agrada, pregunta'ls si és de la tarda. Si no t'agrada la playlist, li llanço el paraigua. No,
1: l'agressivitat no és tan habitual.
0: Que no ha vingut la Julieta, li llanço el paraigua.
1: Bé, mira, doncs una informació de servei també pels que vagin al concert d'avui d'Oques Grasses. El Barça d'handbol rep el Dinamo de Bucarest a 8:45, un partit de la tercera jornada de la Champions. El porter Hallgrímsson es baixa per un procés febril. Aquest Barça Dinamo de Bucarest el podreu veure per Esport 3. I la selecció espanyola d'hoquei patins ha tancat la fase de grups del Mundial Femení derrotant Suïssa per 6-0. Acaba la lligueta invicta. Juguen demà les semifinals contra el segon del grup B, que tot apunta que serà Portugal.
0: Hem quedat per parlar-ne amb l'Aina Florenza, internacional espanyola i considerada una de les millors, si no la millor jugadora del món d'hoquei patins.
1: I els pilots de MotoGP disputen aquest cap de setmana el Gran Premi d'Indonèsia. No hi ha unanimitat entre els pilots quan els demanen pel nou format que el campionat posarà en marxa el 2027. Els germans Márquez diuen que més val callar perquè tampoc no els escolten. Pedro Acosta demana als promotors de MotoGP que relaxin, però n'hi ha d'altres que estan encantats. Tot plegat m'ho ha explicat el Damià, que després ens ampliarà.
0: Això mateix.
1: I aquest cap de setmana comença la Lliga Femenina de Rugby i ho fa amb un embolic que afecta directament un dels dos equips catalans de la categoria, concretament el Buc, que va pujar perquè el Barça no ho podia fer. El Buc va rebre inicialment la plaça, però després la federació va canviar de criteri i va donar al Pozuelo la possibilitat de jugar-se la permanència amb el Buc. El Pozuelo era l'equip que baixava. El conflicte ha acabat als tribunals i després ens ho amplia el Joan Fitó, que ha estat tota la tarda al darrere del tema, però en principi la Lliga podria acabar sent de 9 participants, en comptes dels 8 inicialment previstos. És allò que es coneix com la decisió del Celta i el Sevilla d'aquella temporada. Doncs mira, són 20, doncs que es quedi tothom. 22, doncs aquí, que es quedi tothom i en serien 9.
0: Doncs després el Fito ens explica el sideral, la possible solució a aquesta hora, i en parlarem, si Déu vol, amb el president del Buc, amb Ramon Salinas.
1: I un apunt per acabar. La lleidatana Ai Tsunoda ha guanyat medalla d'or a la categoria de menys 70 al Mundial de Judo que es disputa a Bakú.
0: Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per a la nostra audiència.
1: Lamine ve de jugar 280 minuts amb la selecció espanyola i avui us preguntem si el faríeu descansar dissabte contra el Getafe. De cara a la vostra decisió, podeu tenir en compte que Rafinha probablement tampoc sigui titular o no, o directament pensar només en la salut de Lamine i si li convé o no jugar aquest partit. El faríeu descansar dissabte, podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
0: Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
3: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Avui amb la companyia del Santi Jiménez, ja l'heu sentit. Hola, Santi, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Què tal, tot bé?
2: Sí, tot bé. Ja.
0: Avui amb una samarreta de no interessat. Espero que no sigui un missatge pel programa.
2: Oh, ja ho veurem.
1: Podria ser.
2: De moment estic interessat.
0: En la distància física, que no efectiva. Mireia Vera, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Molt bé, i vos?
4: També.
0: Així m'agrada. I sempre està bé, per tant, m'imagino que avui també. Jordi Grau, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Com esteu?
0: Doncs segur que no tan bé com tu, però encantats de saludar-te igualment.
5: Igualment. Salutacions a tots els oients, sobretot.
0: Comença el joc soterrani al Tot Costa. Va, no perdrem més el temps i entrem en matèria.
3: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Espera't, això és nou. El Salva Por, això no passa mai, repeteix obertura musical per segon dia consecutiu. Està justificat perquè...
1: Per compensar-ho de la tarda.
0: Sí. No, no, pitjor. Els torna a posar perquè diu que ahir vaig dir avui els Oques Grasses comencen el seu tour de comiat al Palau Sant Jordi, que és evident que és un error perquè és a l'Estadi Olímpic. I el Salva ha dit, com que la va cagar ahir, li torno a posar avui Oques Grasses i avui ho podrà
2: I
0: dir.
2: I demà bé. Quina quartada tindrà? Perquè demà te'ls torna a posar, eh? Perquè torna,
0: sí,
2: home,
0: sí, sí.
2: És,
0: un, no
2: és una
0: programa,
2: gira de comiat, són quatre concerts.
3: Bueno, no però sí, avui què diràs, l'Espí Cornell, no?
0: Ah. Sí. En tot cas...
1: Si plou, ho farem al pavelló.
3: Exacte. Aquest sí que és bo.
0: El pla B
3: sí és bo.
0: Imprescindible en qualsevol tipus d'esdeveniment, sigui un casament o un concert d'Oques Grasses. Dit això, aquesta cançó és espectacular. Elefants d'Oques Grasses, avui a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
2: Amb la... Hi vas, Costa?
0: No.
2: Ah.
0: No, no.
1: Has mirat? No, no. T'has mirat amb una cara no, com no, si li haguessis demanat mira, si, no, si porta una metralladora.
2: Per la vegada que ha arribat a dir que la tarda s'havia estat un punt injust amb moltes grasses, m'he imaginat que era gran aficionat.
0: Et seré sincer. Vaig anar, crec que va ser el novembre, al Cabró Rock, que era un dels últims, i m'ho vaig passar molt bé. També t'haig de dir que la patejada va ser espectacular per arribar al concert. Dit això, quan van sortir les entrades d'aquest tour final vaig pensar, m'agradaria anar-hi, però ara ja comença a fer-me un pal infinit.
2: Però si n'hi vas, quin...
0: No, no, el pal de la setmana està sent horrorós. Sí, hi ha un aiguat i és que se suspèn el concert, en fi. No,
2: sí, clar, no... home... Sí. Què pretenies?
0: No.
1: Vaig suspendre-ho tot menys el concert de Casa Julià.
0: No, es va
2: suspendre. Es va passar dilluns avui, precisament.
1: Que volies que suspendre.
0: No. Sí, és tot el que comporta. És una mica com quan ve Bruce o quan Shakira fot 28 concerts.
2: No t'agrada que es parli massa de res. Només del Barça.
0: A mi em fa bola. Però segur que tots els que hi van... Avui, per exemple, el concert compta amb la presència destacadíssima de Laia Tudel, entre molts altres vips que sí han aconseguit entrada per la...
3: Puja a cantar un tema.
0: La Laia?
3: Sí.
0: Pues, perquè... No, perquè no fan col·laboracions.
3: Ah!
1: Però, com li... però...
3: És llàstima, eh? Però, en aquest cas és llàstima.
1: Home, tranqui, Grau, home, perquè però... a la Laia li dones... Si li donen mitja, puja, eh?
2: La Laia ve d'aquí una estona al Tot Costa, ara, per tant, després
0: ara,
2: li comenteu,
0: al·lusions.
2: Perquè, clar...
0: Ara
3: m'interessa el tema.
0: Ara no es pot defensar.
3: El de la Laia, eh?
0: Va, crec que no hi va, tampoc, ja arriba la Laia Tudel, però ara la farem esperar. Ramon Salmurri, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Tu no hi vas, o sí?
4: Ja hi vaig anar, ahir.
0: Ah, tu... Molt bé, i bé?
4: Sí, no estic gens alineat amb la tarda, gens.
0: Molt bé.
4: Gens. Però vaja, escolta, qüestió de gustos.
0: Crec que a Can Vera hi ha protestes pel concert d'Oques Grasses.
1: Estem a Playcat avui, eh?
0: Sí. Cada dia ho allargarem més, això, fins que ens donin el programa.
4: Per cert, que em vaig trobar amb oients del Tot Costa.
2: Sí?
4: Sí. Us van felicitar pel programa que fem.
0: Ah, sí?
4: Sí.
2: I et van reconèixer.
1: Home, clar.
0: Home, és una figura mediàtica.
3: Estàs parlant amb un monstre mediàtic.
1: Estàs parlant amb la cara visible.
4: Sí, em van reconèixer.
0: Molt bé, la cara visible...
4: Un conflicte amb el nom, però més enllà d'això.
0: Sí, com els van dir?
4: No.
0: No, ara necessito saber-ho.
3: No et van dir Laia Tudel, no?
0: Ara necessito saber-ho com et van dir.
4: No.
1: No, va.
3: Molt bé. Si ens ha passat a tots, Salmurri.
2: No, però clar, això passa.
3: Ens ha passat a tots.
2: Bé, et reconeixen, però no t'acaben
4: d'ubicar. Em diu... Era un noi que anava amb la seva xicota i ens hem trobat un moment al tenir al costat. I em diu... No, és que és sensacional. Em diu... Mira, aquest és el del Tot Costa, del Sal... I jo, clar, el tenia a mig metre, li dic, el Salmurri. Diu, aquest. I llavors em va felicitar pel programa, m'agrada molt com ho feu i tal. I quan ens acomiadem em diu... Que vagi molt bé, saperes.
0: Ah, sensacional. Salva, prepara un separador d'això, sisplau. Mira, doncs...
1: Els saperes li han dit a Buenos Aires. Tu ets el Salmurri, no?
3: El Monumental.
0: Sí. Avui parlem de salutacions d'oients. M'ha parat pel carrer un oient que viu a Noruega. És cuiner i ens escolta tots els dies i a mi no deixa d'impressionar-me. Ja m'impressiona que la gent ens escolti i encara m'impressiona més si ho fan des de Noruega o des de països llunyans. Efectivament, sí, el Guillem, crec que...
1: Ah, home.
0: sí, una salutació pel Guillem. Va, Salmurri, Rafinha encara no s'entrena amb el Barça.
4: No, i avui era un dia important perquè era la primera sessió d'entrenament conjunta i a dos dies del Barça-Getafe. Rafinha s'ha quedat al gimnàs fent entrenament al marge, fent entrenament específic i, per tant, apunta a suplent. Ja sabem que Flick aquesta temporada vol ser especialment curós i més en un cas com el de Rafinha. Demà hi ha una altra sessió, la prèvia del partit, a la una per la Flick. Veurem si Rafinha almenys fa una part de l'entrenament. Recordem que tot això després que el Barça i la selecció de Brasil o la Confederació Brasilera reiteressin que no hi ha lesió en el cas de Rafinha. Per tant, aquesta precaució, diguem-ne, que va molt enllà i avui Rafinha continua entrenant al Barça.
0: Això em recorda, crec que era fa una setmana que el Grau recordava que el Brasil mai fa comunicats. No passa mai res fins que arriben aquí i continua sense passar res, però arribarà el dissabte i Rafinha...
5: No torna mai un jugador lesionat,
0: no
5: eh?
0: Serà, no serà a titular, que dit això a mi em sembla bé perquè són ganes d'exposar un jugador que té un historial que d'això, però vaja... A mi em costa de creure que no tingués res i resulta que...
4: Bé, un hematoma, no?
1: Sí, però... bueno, això van dir.
4: Sí, sí.
1: Però un hematoma tampoc és una cosa per...
0: Ho dic d'una altra manera.
4: Pot, sí, sí.
0: Que repeteix.
2: Bueno, era un edema, no? Els edemes aquests a vegades són traïdors.
4: Un edema, correcte.
0: Clar, bé. Jo el que dic és que fa una setmana no ens semblava possible que no jugués contra el Getafe i a dos dies del partit ens sembla impossible que sigui...
1: És un cas contrari a la lesió gravíssima de Valverde.
0: Sí, després...
2: Ja
0: ho veig de la castellana i la lesió de grau 3 al turmell de Valverde serà un dels
1: hits. Una cura miraculosa.
0: Bé, en tot cas, la realitat és que la Rafinha sí que té alguna cosa, per petita que sigui, que estem tots d'acord, Santi, Mireia, Grau, que millor guardar-lo per cites més endavant i més importants.
1: Sí, sobretot d'anar en compte el que ve després, perquè ara el mes que ve és de no parar i amb partits de molt nivell. Per tant, no crec que per un partit a casa vingui d'aquí. Jo crec que estarà a la convocatòria i estarà a la banqueta. Però, vamos, no arriscaria. I, a més, coneixent a Flick, crec que no arriscarà.
0: Mireia, coincideixes?
6: Igual, crec que no només pel que ha de venir, sinó per com ha vingut de la temporada passada Rafinha, penso que no seria una cosa positiva fer-lo arriscar, encara que tingui una edema és una cosa que fa mal, que no et deixa estar bé, i per mi que recuperi 100%, ha tingut un inici de temporada espectacular i per mantenir aquest nivell, doncs potser Rafinha, després d'aquests partits amb la selecció, necessita una petita aturada per tenir-lo bé, perquè crec que la temporada passada ell ja va cometre, no, errades que el van portar a estar fora molts minuts, i crec que aquesta temporada serà més cabut, no?, tant ell com el club, perquè tots hem vist la importància que té ara mateix Rafinha en l'equip.
0: Grau?
5: Jo crec que el Barça ha de guanyar el Getafe i afegiria el Galatasaray sense Rafinha, i en canvi crec que contra Betis, París i Real Madrid, el Barça necessita Rafinha.
0: Clar, aquests són els revolts més tancats que comentava a l'inici. Jo coincideixo amb el Grau, tot i que també et dic que per poc bé que estigui a Turquia jugarà
1: Champions,
0: així
1: Champions.
0: Com dissabte crec que no jugarà, hauria de tenir alguna cosa per no jugar al camp del Galatasaray. Combinant-ho amb la pregunta que fem avui preguntem a la nostra audiència per què caldria fer amb Lamine. Ja no us pregunto què passarà, perquè estic convençut que Lamine jugarà.
1: Jo també.
0: Però no sentir Rafinha, seríeu partidaris de dir... Ei, també al garatge o...?
1: És que aquí em supera la realitat. És que Lamine fa el que vol. Lamine, si hagués volgut, no hagués jugat algun dels partits de titular amb Espanya. I ell va demanar jugar-los.
0: És veritat, sí, sí.
1: Per tant, jo crec que si has demanat jugar els 4 partits de titular contra Espanya, demanarà jugar titular contra el Getafe. O sigui, que jugarà d'inici.
0: Sí, sí.
1: I a més em sembla bé, perquè si ha estat bé per jugar quatre partits amb Espanya, doncs que jugui com
0: clar,
1: amb el Barça.
0: Com que no l'han... No, mira, ho dius bé. Com, anava a dir, com que no l'han dosificat ells, no. Com que no s'ha deixat dosificar allà, l'hauràs de dosificar aquí, perquè el que diu el
2: però
0: Grau...
2: Però aquí fins ara tampoc l'has dosificat.
0: Ja, ja, però...
2: Vull dir que va jugar els primers 8 partits de la temporada sense problema, ja, però titular, no. I 6 d'ells sencers.
0: En algun moment l'hauràs de parar, perquè com diu el Grau, ara venen dos partits que pots fer i desfer, però després en venen uns quants.
1: Jo crec que no jugarà el partit complet, no jugarà una
0: sí,
1: hora...
0: Sí, quedem que la manera de dosificar la mina és treure-li un quart d'hora.
1: Treure-li mitja hora, un quart... Sí, sí, sí.
0: Canviar-lo.
1: Jo crec que estem... Home.
0: Jo crec...
3: La manera de dosificar-lo és no fer-lo enfadar.
1: L'ha canviat en tres dels quatre partits.
0: Diu el Grau, la manera de dosificar-lo és no fer-lo enfadar, però potser també. no el fas enfadar i arribes a l'abril i tens un jugador que no està fresc. Pensant bé. Sí.
3: Sí, sí. No, sí, tindràs raó, però la manera de dosificar-lo és no fer-lo enfadar. És veritat que ha participat en els quatre partits, però si mires el minutatge, són tres partits, eh?
1: Sí, sí.
3: Són 270 minuts. Són tres partits en tres setmanes.
0: Tres partits i 10 minuts.
3: Són tres partits en tres setmanes i té 19 anys.
1: I hi ha una altra cosa. També és veritat que en els partits començava com un tro, marcava els 4 minuts, 5 minuts, feia una primera part descomunal,
2: i després
1: jo crec que ha après bastant a dosificar-se sobre el camp. Eh?
0: Mireia, sí, tu sí. Com a entrenadora, no enfadar-lo o no deixar-lo desinflar?
6: Jo crec que no deixar-lo desinflar. Primer perquè si no tens a Rafinha necessites algú desequilibrant, no? Necessites algú diferent i jo crec que la manera de dosificar-li o de treure-li minuts és que jugui, que faci una primera part molt bona i després ja l'asseguràs. Però crec que Lamine Yamal, venint com ve i de la selecció, crec que ha de jugar, perquè al final el que no pot ser és que els futbolistes del Barça ho juguin tot amb la selecció i després sigui el Barça qui els hagi de frenar, no? Jo crec que Lamine ara mateix està per jugar, per l'edat que té, per com ell ho està vivint tot, i estic d'acord amb el Santi, que tinc la sensació que ell mateix ja ha après a dir quan baixa, no? Quan baixa el freno, quan deixa ja de competir al 100%. És un futbolista molt diferent i amb la baixa de Rafinha per mi és imprescindible que hi sigui contra el Getafe. El Getafe pensem que és senzill, és un equip molt, molt feixuc. Per tant, crec que necessitarà Lamine.
0: És veritat, però que fora de casa és una altra història. És a dir, si el partit fos allà, sí, no hi hauria dubte. Sent aquí, vaja, jo crec que històricament el Getafe aquí ha sumat algun punt al Camp Nou, eh? Però igualment
1: general... no és una alegria.
0: No, continuen sent un mal de queixal, però res a veure amb jugar allà.
1: Rafinha especialment contra el Getafe té bastants comptes pendents. Sí. Recordo que va ser...
0: El van expulsar
1: sí, perquè el van anar a caçar constantment. Sí. Sí, a fi, va perdre els trips.
0: En tot cas, d'acord amb la Mireia, que no senti Rafinha el titular, la mini serà de totes, perquè ho vol ell i perquè en aquest cas crec que també ho voldrà Hansi Flick.
6: I que també, molt curtet, però penso també que quan vens d'aturada aquests partits costen moltíssim i crec
0: veritat
6: que el Barça ha de seguir sumant de 3 en 3, és a dir, sigui el Getafe, sigui l'equip que sigui, i per mi és important també després d'aquesta aturada i d'estar tants partits o tantes setmanes sense competir junts que el Barça pugui guanyar aquest partit.
0: És veritat que torna, a vegades costa reconnectar després de les aturades, esperem que no sigui el cas de dissabte. Salmo, Rafinha al marge, la resta tots en ordre, eh?
4: Sí, tots allò que avui ha recuperat tots els efectius Hansi Flick: Cubarsí, Pedri, Rodri, Olmo, Fermín i Lamine Yamal amb la selecció espanyola, Anthony Gordon amb Anglaterra i Livakovic amb Croàcia, Joan Garcia treballa amb normalitat amb el grup i Frenkie de Jong continua fent passes i fent part de l'entrenament amb el grup i pujant una mica la intensitat.
0: Frenkie de Jong, un autèntic...
1: Abans d'això, Pere, que és que el que em preocupa de veritat és Rodri. Rodri és el que jo a l'últim partit amb Espanya el vaig veure bastant tieso.
0: És que Rodri...
1: Amb menys minuts que la Lamine, Rodri... però...
3: Que crec... Jovi Bernal, no?
1: Sí, jo aquesta sí que també la veig.
0: Rodri va estar uns partits que entrava des de la banqueta, però jo diria que des que va començar a ser titular els ha jugat tots, sí, i amb Espanya tots menys un.
1: Diria que és que en relació capacitat i minuts és el que més ha jugat.
0: El que està clar és que Lamine ens podem plantejar que jugui 70 partits, Rodri no. Això segur.
1: Exacte.
0: Jo crec que Lamine tampoc els hauria de jugar, però en el cas de Rodri...
3: I Rafinha tampoc.
0: Tampoc. En fi, a veure què passa dissabte. Salmurri, alguna cosa més?
4: No, res més.
0: Mercès.
4: Vagi bé.
0: Ara ja tenim aquí l'organet més famós de Catalunya. De seguida parlem de Frenkie de Jong, un autèntic omplepistes, gairebé diria que del omplepistes mediàtic, Kizir.
2: Sí?
0: Sí, home, sí. Vull dir que...
2: Com moques gràcies.
0: Pràcticament.
2: Sí.
0: Abans de tot, Laia Tudel, bona tarda.
2: Bona tarda, sí.
0: Per al·lusions, se t'ha escarnit, que si anaves al concert, que si havies de pujar a actuar a l'escenari...
2: No, no perquè no volen col·laboradors, perquè, no volen perquè si no, si jo m'animaria, i tant.
1: Home, és que tu ets la persona ideal per pujar.
2: Sí?
1: Les... I tant!
2: Però jo, a l'imatge, no que hi ha una part del públic puja, no? Ja. Que t'has de posar ben massa situada. Massa gent, poc protagonisme per mi, llavors. Saps? Que eres eclipsada.
3: No, tots fora, fes-los fora, Laia.
1: Te'ls menges.
0: Sí.
3: Tots fora, però empentes, eh?
2: Home, i tant, s'ha de fer així, gran, que bé. Si ho fas, ja ho fas bé.
0: Molt bé, doncs la Laia avui es multiplicarà, tret del forn al Barça reservat, ara ens explicarà aquí el contingut estrella.
3: Per això he entrat d'hora, no? Perquè té pressa avui.
0: Clar. Sí.
2: Clar, clar.
0: Sí, sí.
2: No, no, és que és per això.
0: Sí, sí.
2: No, perquè m'han dit, ja m'han dit que va tard sempre el concert. Bé, ahir va anar multa, o que es grasses. Llavors jo crec que no començaran puntuals tampoc avui, per tant...
3: Ah, no?
2: Jo crec que no. Però si ahir van fer tard, van començar a 3:15 de la tarda.
7: Està fixat a 8:45?
2: Sí. També arribo a 8:45, eh?
7: Sí, bé, bé.
1: O tant, com amb el ritme que anem no t'ho asseguraria, eh?
0: Començaran a les 9, horari.
3: Van començar amb 3:15 de retard.
2: Ja us ho diré.
3: 3:15 de retard.
2: Ahir crec que sí, sí, sí. Sí, sí.
1: O sigui, si
2: mira, Salmo marxant, però ho ha dit.
7: Sí, sí. Això és normal, els concerts,
0: veure,
7: de vegades. Sí,
0: Salmo,
7: no?
0: Pou diu 20 minuts de retard.
2: No, pues el Salmo, que torni el Salmo.
0: No, o sigui, a veure, no,
1: ja, Salmo estava saludant
2: ja
1: els fans.
2: Ja
1: va començar a les 9. Estava saludant els fans.
0: Ostres! havia d'haver acomiadat a Roger Saperes, com es mare. Mira, mira, torna a treure. Adéu, adéu, Sape, que vagi bé. Una abraçada al Roger Saperes, el company.
2: Ai,
0: de RAC1. Laia, el Barça reservat d'aquesta setmana parla de Frenkie de Jong i del seu estiu.
2: Sí.
0: I de l'interès que ha generat.
2: Sí.
0: Sembla mentida.
2: Bé, home, veus, a Canberra això també és sorprès.
0: A Canberra s'ha estat dir Frenkie de Jong
2: i llavors ja...
0: El Garabia.
2: S'altera. A veure, primer de tot, de Jong segueix evolucionant bé, de moment, de la recuperació. S'està entrenant amb el grup, les sensacions són bones. A partir d'aquí, van dia a dia, a poc, sense ningú vol córrer cap risc amb Frenkie de Jong, ell tampoc. Sí que hi ha una primera data, que a finals d'octubre, el 31 d'octubre, aquell Barça-Alavés podria ser una data com perquè Frenkie de Jong pogués ser el primer partit que entrés en una convocatòria, però veurem. Això aniran partit a partit, dia a dia. Bé, el que dèiem, el Barça reservat al Xavi Campos, el que ha explicat és que aquest estiu el Manchester City, després de la marxa de Rodri, comença a pentinar el mercat buscant migcampistes, i entre les opcions de migcampistes, una de les que té sobre la taula és la de Frenkie de Jong. Surt aquest nom, el Manchester City el que fa és es posa en contacte amb el Barça per preguntar sobre la situació de Frenkie de Jong. La resposta que rep el City dels responsables del Barça és que bé, doncs
0: parlem-ne.
2: Hi ha opcions de parlar i d'obrir una possible negociació. El que fa el City, el següent pas, és demanar informes mèdics sobre l'estat del genoll, perquè, recordem, això és el mes de juliol, que és just un cop de Jong ha tornat lesionat del Mundial i s'estaven fent proves i parlant de com estava el seu genoll. Demanen uns informes mèdics i a partir d'aquí, doncs, el City, el següent pas que fa és comunicar al Barça que no seguiran amb la negociació o que no obriran cap negociació per Frenkie de Jong i que no presentarien cap oferta per ell. Per tant, jo no sé si és només pels informes mèdics, però és cert que va ser un dels noms que tenien sobre la taula, van demanar informació i finalment el City va descartar avançant les negociacions per Frenkie de Jong.
0: Els hauria sortit més barat que qualsevol dels migcentres que han fitxat, que no n'hi ha cap que baixi de 100 milions, em fa l'efecte, i em crida l'atenció cronològicament que el Barça estava disposat a deixar anar de Jong abans de saber que fitxaria Rodri, perquè el juliol no sabíem que fitxaria Rodri.
2: Jo crec que el Barça ho sabia, potser, no?
0: El juliol?
1: Segons el que explica Rodri, no.
0: Rodri i Deco.
1: Sí.
2: No, perquè és a finals de juliol, no? Quan
1: és a finals...
0: No, Rodri és
1: a l'agost. El Mundial acaba...
0: L'operació Rodri és ben entrat l'agost. Sí, sí.
1: El Mundial acaba...
2: Bé, però un moment, que el Barça, que De Jong és un jugador que el Barça el posa... el té com a intransferible.
0: Sí, sí.
2: Això és així.
0: Ja, però que vull dir... el que vull dir és que la jugada del Barça no era fitxo Rodri i marxa De Jong, sinó que fins i tot abans de saber que podria fitxar Rodri...
2: Si hi havia una oferta per De Jong, se l'haurien estudiat i aleshores i haurien anat a buscar un altre migcentre sense saber si seria Rodri o...
0: Però que a mi em sembla que no... Vaja, que reforça això que diu la Laia, que De Jong era un jugador transferible aquest estiu... Suposo que en part perquè té una de les, continua tenint una de les fitxes més altes de,
8: clar,
0: de la plantilla.
8: Jo crec que hi ha un punt aquí que no es pot oblidar de la situació econòmica del Barça, que és hi ha dos o tres jugadors que són intransferibles del Barça, i la resta, el Barça tot és, si venen interessos, és els escolto i a veure què em porteu, i si em porteu una oferta interessant. Clar, no vol dir... O sigui, el Barça el que va dir és, parlem-ne, us escolto. Mm. No va arribar a negociar, clar, si l'oferta que hagués presentat al City fos molt baixa, doncs aquí segurament el Barça hauria dit no, però ell només va dir estem oberts a escoltar. Però vaja, ja no es va arribar a aquest pas perquè el City va descartar avançar amb el fitxatge de De Jong.
0: La veritat és que sobretot com està configurada la plantilla ara, ja ha estat una jugada rodona i ja més enllà de gustos futbolístics que cadascú pot tenir els seus, perquè és evident que econòmicament al Barça li hauria anat bé, i si ens l'haguessin pagat a preu d'Enzo Fernández ja ni t'ho explico.
1: Home,
0: per la meitat, jo crec que hauríem fet una rua, avui que tenim els dos conductors de l'autobús de la rua.
1: Al final els que van pagar van ser el Barça.
0: Sí, però ben pagat.
1: No, i tant, molt ben pagat.
0: Molt bé, doncs Frenkie de Jong que continuarà al Barça, i a més ja ens va dir la Laia que l'objectiu és que per la castanyada torni a la convocatòria.
8: És la primera data que tenen marcada, però bé, insisteixo, tot anirà en funció de com vagi sentint-se i evolucionant el jugador. De moment, ara que començarà a pujar la intensitat dels entrenaments i farà els entrenaments amb el grup, doncs són els dies clau. Veurem com respon Frenkie de Jong i el seu genoll.
0: Molt bé. De la resta de continguts del reservat, no faré spoilers, m'ha semblat sublim el tractat sobre drenatge del Camp Nou. A mi m'ha entusiasmat.
8: Puc fer jardineria?
0: No, absolutament.
8: Que sí?
0: Absolutament, sí, sí.
8: Doncs us informo, perdona, és informació molt útil sobre la gespa.
0: I actual.
8: En el context
0: totalment
8: en què
0: sí,
8: ens movem, que som ja al tròpic,
0: no
8: clima tropical.
0: Que l'escoltin.
8: No, que l'escoltin i sabreu la gespa fins... Quants litres d'aigua podria... Quantes pluges torrencials podria suportar la gespa del Camp Nou? Mm. Per que pogués jugar un partit,
0: Sí, sí. El Camp Nou podria estar ubicat a Kuala Lumpur i es podria jugar a futbol amb absoluta normalitat. Laia, Mercès.
8: Vaig a Ocas,
0: va. Vinga, cap a Ocas. Et
1: vull veure l'escenari.
8: Per favor.
0: Tocants, 7:45 del vespre. Joan Fitó, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Per tancar aquesta anàlisi de qui té i qui no té, qui podrà fer jugar Flick contra el Getafe, Lamin ve de jugar 280 minuts amb la selecció espanyola. La nostra audiència el faria descansar dissabte, sí o no?
9: El faria descansar. No guanya de massa, però 55% que sí, que faria descansar Lamin Yamal, un 45% que no. El Biel diu que si el Barça aspira a tots els títols aquesta temporada, ha de poder guanyar el Getafe al Camp Nou sense Lamin, també possiblement sense Rafinha, i que el reservaria per dimarts a la Champions. El Damià, per molt bo que sigui el seu moment, Flick li ha de fer entendre que aquest partit ha de jugar poquet, i també hi ha doncs els que diuen que no. El Jaume, per exemple, diu de cap manera, ell vol jugar amb Espanya, doncs que ho jugui tot amb el Barça.
0: Això és el que em motiva d'aquest sí, tot i que es caducé, però és un sí, perquè jo m'esperava una gran majoria de i una merda, si no descansa amb Espanya, aquí a jugar-ho tot.
9: Doncs mira.
0: I és un moderat 45%.
9: Sí. I hi ha qui diu que, pensant en Galatasaray, doncs que no, que tenim el Galatasaray dimarts, per tant, que jugui contra el Getafe i no contra el Galatasaray. I el JR que diu el que diguin els indicadors de fatiga. En aquest cas no és Flick, sinó el GPS, el que digui el GPS, doncs, que mani si ha de jugar a la mina o no.
0: La nostra audiència està a l'última en coneixements de despesa física. Molt bé, doncs, vosaltres faríeu descansar la mina, Flick no farà descansar la mina, i així s'escriu.

0: coincidència de dates. El Barça ha fet avui una petició formal a la UEFA perquè trobi una solució, que no seria cap altra que moure de data el partit. Si el passen a dijous 12, la prèvia també es veuria afectada, i a parer del Barça és millor data el dia 10, però ha de decidir la UEFA perquè el cap de setmana previ el Barça encara no té data pel seu partit contra el Madrid femenino, però en el cas de l'Arsenal ja està fixat el seu partit a camp del Liverpool per diumenge a l'hora del migdia, és a dir, jugaria diumenge i dimarts. És a dir, que implicaria canviar també aquest partit, la Lliga Anglesa també hi hauria d'entrar. Veurem què hi diu la UEFA, que en altres ocasions no s'ha mostrat gaire sensible en general a qüestions extraesportives, però que ha de tenir en compte que si es manté l'11 pot acabar sent inviable la disputa per motius de seguretat, per exemple, més enllà dels problemes de mobilitat que hi pugui haver o no aquell dia pels aficionats que hi vulguin anar.
1: T'haig de dir que afegit aquest context del calendari de l'Arsenal, home, sí, la prèvia es podria haver afectada, però
0: sí, la prèvia no és...
1: si és dijous seria fins un mal
0: tot,
1: menor.
0: Fins i tot pots fer la prèvia dos dies abans.
1: La qüestió és que no obris un camp que després no puguis governar perquè falta seguretat o pel que sigui.
0: Sigui el 10 o sigui el 12, doncs ara la UEFA ha de decidir què fa amb aquesta problemàtica que li ha traslladat al Barça.
1: La lògica diu que aquest partit no s'hauria de jugar l'11 de novembre. Que la UEFA rectifiqui, jo ho vull veure. Perquè, com tu deies, en general, no aquesta. No és sensible a cap mena de circumstància que no l'afecti directament a ella. Però vaja, es pot trobar el que tu dius. No, a l'11, perquè nosaltres no entrem en qüestions polítiques i ta. I després que et trobis que el partit té falles de la naturalesa que siguin, que jo crec que un mes vista són absolutament estalviables. Mireia, no sé com ho veus, però vaja, jo és que qualsevol cosa que no sigui canviar la data ho veig estrany.
2: Exacte, el que passa que també em fa patir la decisió de la UEFA, perquè en altres moments que se'ls ha demanat algun canvi d'horari, algun canvi de dia, algun canvi de camp, la seva resposta sempre ha estat negativa. Per tant, jo crec que promoure aquest partit el dia 11 pot generar molts conflictes a nivell de logística, de la gent d'apropar-se a l'estadi, inclús dels mateixos equips. Per tant, a mi em sembla un risc i a mi m'agradaria que la UEFA ho pogués valorar de forma, no?, una mica més objectiva, una mica més pensant en l'espectador, en la gent que pot assistir al camp i la seva resposta sigui una mica diferent al que ha vingut mostrant la resta de dies. Perquè és que crec que el partit podria estar en perill, depèn de... No, s'ha de veure després la mobilització, però al final és una vaga general.
1: Sí, sí. En els espectadors... En primer terme, i jo d'una manera subsidiària i, si voleu, minoritària, però també per les jugadores, perquè...
2: Exacte.
1: A les jugadores les poses en una situació incòmoda de dir, a veure com vaig a perdre un partit de Champions, i més aquest, però a la vegada és molt probable que siguin sensibles a la causa de la...
3: I els treballadors de l'estadi.
1: No, aquests d'entrada, perquè si no hi són ells no pots fer el partit.
3: Tota la gent de
1: Mèdia... Però d'una manera subsidiària... Et poses al lloc de les jugadores i dius, i ara què hem de fer? Sí, doncs, segurament, si les manté la data, dic jo que jugaran, però potser n'hi ha alguna que diria, doncs a mi no em ve, no em ve de gust jugar avui. Grau, què dius?
4: Doncs complicat, clar, perquè ara pensava que en aquest escenari igual el que hauries d'acabar fent és traslladar el partit del Camp Nou cap al Johan Cruyff, on tot és més senzill, però és que la UEFA segurament també et dirà que no et deixa canviar l'escenari del partit en tan pocs dies de marge. Em sembla que fa de mal arreglar, sincerament.
1: No ho hauria de ser, seria tan fàcil com que la UEFA digués, escolti, juguem dimarts o dijous.
0: Queda un mes a veure quina és la decisió dels pròxims dies de la UEFA. Imagino que, això sí, la resposta serà relativament ràpida, sobretot si l'han de canviar.
1: Sí, per treure's les puces de sobre són ràpids. No, nosaltres en aquestes qüestions no hi entrem, ja s'espavilarà vostè i llavors potser el Barça tindrà un problema, tant de bo que no, però ara mateix la cosa està així. En fi, continuarem informant. Ara farem una pausa i ja no us farem esperar més. S'està escalfant a la banda David Sánchez amb un munt de material, Mbappé, Carvajal... que Valverde i fins i tot Romario apareixerà avui a la secció. Ara venim.
5: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny.

0: Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
1: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
2: Entra a fundacio.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
3: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
4: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
5: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Abdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
6: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la cinquena temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
7: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
8: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
9: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
8: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
10: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
8: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes.
11: Com el vas aprendre tu aquella època al català?
12: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe passava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
13: El suplement.
8: Com sempre, a Catalunya Ràdio.
14: Com que em veig, em riu.
11: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
13: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
15: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
16: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
17: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
18: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials.
11: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar.
13: En moments excepcionals, sempre hi som.
19: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius.
13: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
20: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
21: Això és un desastre.
22: S'ha restablert la circulació per via única entre...
13: Rigorós amb la informació.
23: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes
24: gràcies. Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
25: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
26: Convocar unes eleccions generals que se celebraran...
27: Que no voten, paguen deudes.
28: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
0: Catalunya Ràdio.
13: A tot hora i a tot arreu.
25: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
24: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
29: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
13: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.
0: Madrid.
13: El boig de la Castellana.
30: David Sánchez, bona tarda.
31: Hola, bona tarda.
30: A veure, és que hi ha molta teca. Fem una cosa, vols que tanquem el cas Cristiano en cas que em vulguis dir alguna cosa i després anem ja a temes més d'actualitat del Madrid?
31: Tu manes.
30: No, què t'ha semblat tot el show Cristiano?
31: A mi m'ha semblat ridícul, fins i tot aquí a Madrid hi ha qui dubta de la fi de carrera de Cristiano Ronaldo. Es fa un altre cop la comparativa de com està acabant la seva etapa com a futbolista Leo Messi i Cristiano Ronaldo. I si hi havia algú aquí a Madrid que posava la mateixa alçada la carrera esportiva de Cristiano i de Leo Messi, unanimitat absoluta fins i tot a Madrid que el fi de carrera de Leo Messi està siguent molt, molt, molt millor que no passa al portuguès.
30: Perquè, David, a Madrid, Cristiano Ronaldo, evidentment és admirat perquè és un jugador que s'ha fet un tip de guanyar Champions amb el Madrid i de marcar gols. diries que l'afició del Madrid se l'estima?
31: No, li reconeixen la seva vàlua, és a dir, consideren que després d'Alfredo Di Stéfano segurament és el jugador més determinant i més important de la història del Madrid, però si parlem d'estima, de carinyo, jo crec que, per exemple, guanyant menys, Raúl, Sergio Ramos, Mitchell, Casillas, fins i tot Butragueño, són jugadors que són molt més estimats que no pas Cristiano Ronaldo. És a dir, aquí se'n recorda tothom de que Cristiano Ronaldo va voler marxar del Real Madrid i que va anunciar la seva sortida la mateixa nit en la qual el Madrid guanyava la Lliga de Campions.
30: És veritat. Va ser un partit contra la Juve?
31: Correcte, a la mateixa gespa.
1: Sí, s'acaba. Recollint la copa, la primera entrevista, diu...
30: Mira, no recordava aquest episodi. A mi m'ha agradat més el de demanar fora de joc amb un gol d'un company. Aquest és boníssim.
2: És molt ell.
30: Mira, David, per tancar ja aquesta qüestió, perquè n'hem estat parlant durant tota l'aturada d'aquest serial Cristiano Ronaldo, Jorge Jesús... Avui hi ha unes declaracions de Romario, que tampoc diguem que tampoc se n'anava per les branques a l'hora de discutir amb els entrenadors, que jo diria que fins i tot defensa a Cristiano Ronaldo.
3: Pois o Ronaldo, e nessa condição ele sentiu um cara que estava desprestigiado e que não tinha relevância nenhum momento, foi embora. Se é isso, eu também faria igual. Só que antes de ir, eu mandei ele tomar no cu dele, antes de qualquer coisa. Mas eu meti o pé. Eu acho que esse foi o erro do Ronaldo.
30: És evidentment português, i a més el de Romario és bastant tancat, però ho podríem resumir en que...
4: Que ell hauria fet el mateix. Sí. I que, bé...
1: I fins i tot una mica més.
4: I que l'hauria enviat... De fet, pel seu gust, Ronaldo va esperar massa, eh?
30: Massa pacient...
2: Que el fet de tenir-lo mitja hora escalfant era desprestigiar-lo.
30: Sí, això... Vaja, li sembla un desprestigi. Jo... Això m'encaixa amb la personalitat de Romario, però tampoc no hi estic d'acord.
4: És... Ell, perquè és que no s'han sentit les expressions, que si fos ell, diu, sí, l'hauria enviat a prendre pel cul, i que l'error de Ronaldo va ser no haver enviat aquell paio a la merda.
30: Doncs...
4: Déu-n'hi-do. Sí. Bé, sí, és poc diplomàtic, que, Romario.
30: Jo, per la reacció, diria que la Mireia empatitza més amb Jorge Jesús que amb Romario i amb Cristiano Ronaldo, eh?
5: Sí, exacte. És molt fàcil dir-ho per Romario. Al final és un futbolista que també ho volia jugar tot, però crec que no s'han de justificar. És a dir, crec que és una falta de respecte molt gran la que va tenir Cristiano Ronaldo, no només cap a l'entrenador i per molt enfadat que estés, sinó també cap a la resta de l'equip. Per tant, 100% empatitzo. Després no sé què va passar, ni quina conversa van tenir, ni què li devia dir, no? Que aquí ja podríem entrar a veure què en pensem, però crec que es va passar de la ratlla Cristiano Ronaldo.
30: Bé, la versió de Cristiano posada aquesta mateixa setmana és que primer li va dir que jugaria mitja hora i després no el va treure, i després d'aquest episodi, en la conversa posterior, Jorge Jesús li va prometre, suposadament, que diria una sèrie de coses a la roda de premsa, i
1: coses
30: em va dir...
1: Coses magnífiques, per cert.
4: No. Increïbles. Allò... Oh. Es van sentir ahir, vam reproduir el comunicat.
1: No, que li havia de dir que no es pot tenir a un jugador de la categoria...
30: De Pelé i Maradona.
1: De Pelé i Maradona escalfar aquest... a la banda.
30: Sí, realment...
2: Jo no empatitzo gens amb Ronaldo, però... Jo crec que un jugador com Ronaldo no mereix estar mitja hora a la banda escalfant i no entrant, eh? Ni ell, ni però, tots els que estan a la seva categoria.
30: Però jo això ho puc entendre, però Jordi, també s'ha d'entendre que és un partit en què ell surt a escalfar-se amb empat i que després marca Portugal i que l'entrenador canvia d'idea.
2: Doncs als 10 minuts el tornes a fer seure. No va tenir mitja hora escalfant-se.
30: Sí, una altra cosa és que tu...
2: Això li passa a Alejandro Valde. Quan arribi... Cristiano Ronaldo no.
30: Clar, no, això estic d'acord, però quan tu arriba... Jo crec que Jordi Jesús no ha tingut gaire amb esquerra.
4: Però, exacte, però si et passa... Doncs ja està, no? Vull dir, no cal muntar una reunió...
2: Segurament no cal marxar de la concentració. Home. I s'ha d'arreglar d'una altra manera. Però el que, per mi el que fa Jorge Jesús és una falta de respecte enorme.
1: O més que una falta...
2: Tu t'imagines amb Messi? Tu t'imagines amb Zidane? Tu t'imagines amb Romario? Tu t'imagines amb Ronaldo? Amb Rivaldo? Però, amb Johan Cruyff? Però, amb Maradona?
1: És que a diferència de tots aquests que tu dius... Tots aquests han sabut marxar de la selecció a temps.
30: Sí, però...
4: Clar, és que Cristiano té 41 anys, sí, però... i ara és més un problema per la selecció, sí, que no és solució.
2: Això és totalment cert, però en Ronaldo ha explicat que després del Mundial ell tenia decidit marxar i que és la federació qui li demana continuar. I de moment això, que no sabem si és veritat o no, no ho ha desmentit ningú a Portugal.
30: Però Jordi, però el que mata Cristiano és la seva reacció.
2: Ja t'ho estic dient, amb això et dono la raó. No ha de marxar de la concentració.
30: Tu acabes de posar l'exemple de Messi.
2: Jo crec que es poden defensar les dues coses, no? Que Jorge Jesús fa malament tenint-lo 30 minuts escalfant-se i que ell reacciona fatal. Jo crec que es poden defensar les dues coses, no?
30: Tot i que era surrealista el que pretenia Cristiano que digués, jo crec que Jorge Jesús també fa mal fet de dir-li
4: que
30: ho dirà, perquè l'està enganyant.
2: Correcte.
30: Dit això, tu has posat l'exemple de Messi, si això li passa a Messi, Messi no fa
1: res.
30: No arqueja ni una pestanya, però Jorge Jesús no dirigeix el següent partit.
2: Estem d'acord, no?
30: A Cristiano Ronaldo el perd, que no és llest, una vegada
2: i
30: més...
2: Que és un ególatra, i etcètera, etcètera, etcètera. Però jo insisteixo, per mi el que fa Jorge Jesús durant el partit amb Cristiano Ronaldo, amb la categoria del futbolista que estem parlant, és una falta de respecte.
1: Molt igual bé. També no descartem que Jorge Jesús hagi arribat a Portugal per fer això.
2: Això vam dir la setmana passada, Santi, tal qual. Ara, era molt fàcil. Cristiano. Si ell realment, com ha explicat, tenia previst renunciar a la selecció portuguesa després del Mundial, què fa la federació? Ja. Demanar-li que continuï.
30: S'ha de dir que Cristiano ve a dir que el va posar ell, o com a mínim va venir ell la...
2: Exactament.
4: Però encara et diré més.
2: Però això amb la convivència de la federació...
4: Però si ell tenia previst deixar la selecció després del Mundial... per què diu ara que encara no ha arribat el seu moment de marxar?
1: Perquè vol el partit homenatge.
30: Més d'un?
4: No, diversos
1: partits.
4: Tots tranquils, que hi haurà diversos partits
30: homenatge. Això també serà per veure. Bé, aparcaríem aquí...
1: Seria Netflix, eh?
30: Aparcaríem aquí el cas Cristiano Ronaldo, David, perquè ens hem d'abocar al cas Mbappé, el passeig en bicicleta, el mal rotllo que hi ha al voltant d'Mbappé i la certesa que dissabte ha de saltar el Bernabéu i que passi el que hagi de passar.
31: Sí, hi ha un parell de temes de cara a aquest partit i cap dels temes és un tema esportiu. En el cas d'Mbappé és un tio molt assenyalat pel madridisme, sobretot pel que va succeir a final de la temporada passada i pel que ha succeït aquesta aturada de seleccions.
30: L'únic dubte és... I hi ha l'episodi Ceuta pendent.
31: Que... És acumulatiu. Està el tema de Ceuta, el tema de la seva suposada lesió amb la selecció, el tema de que no va tornar a Madrid i es va quedar a París, que després va viatjar a Madrid i el matí següent va tornar a viatjar a París. És a dir, que jo crec que és un tio molt assenyalat i jo crec que hi haurà pitada a l'inici del partit davant el Villarreal, que jo crec que aquí al madridisme estava tothom pendent de Vinícius, de veure si definitivament Mourinho la seu a la banqueta o no en el partit davant el Villarreal, i crec que el propi Mbappé ha donat motius a l'afició perquè passin de Vinícius i es centrin en Kylian Mbappé, que és un jugador que encara que marqui 70 gols aquesta temporada... serà un jugador que caurà molt malament perquè entén el madridisme que només pensa en ell i que li és igual com estigui l'equip mentre ell faci gols i li donin la pilota d'or.
30: És a dir, dissabte hem d'esperar ambient guerra civilista al Bernabéu, eh?
31: Té pinta. A mi em recorda la prèvia del partit davant el Llevant. Recordeu que abans del partit, xiulada a l'equip, xiulada a Mbappé, mega xiulada a Vinícius, demanant perdó a Vinícius durant el partit. Em recorda moltíssim l'ambient d'aquesta setmana, el que vam viure abans del partit davant el Llevant, perquè la gent està cremadíssima amb l'equip, especialment amb Mbappé i amb Vinícius. Un pel tema esportiu i l'altre pel tema del seu comportament fora del camp.
30: Això és dissabte a les 9, ho dic bé, oi?
2: Sí. Sí.
30: Madrid-Villarreal, a més un partit en teoria no fàcil per l'equip de...
1: No està el Villarreal molt bé aquesta temporada.
30: No, però ja crec que els últims dos
2: comença
30: ja els ha guanyat.
2: Comença a treure el cap, sí.
30: Jo, vaja, a mi no em sembla un client especialment bo per un partit com el que se li presenta al Madrid. Abans d'això, demà tenim roda de premsa de Mourinho, David, en què, per exemple, haurà d'explicar...
2: Crispetes.
30: Clar, fa uns dies havia explicat que els jugadors professionals no poden esquiar ni anar en bicicleta i la seva estrella es passeja en bicicleta en un vídeo de
2: Instagram. No, sort que és la tardor. Si arriba a ser hivern, n'apareix algun esquiant. No en tinguis cap dubte.
1: Però aquests poden anar a esquiar a llocs on es pot anar a esquiar.
2: Sí. No ho descarteu. Pot sortir algun vídeo.
1: Sí.
2: Gravat per ells, eh?
1: És que el va penjar ell, el vídeo.
2: Per això.
1: Sí, no, ja, però, el de la bicicleta.
2: No el van pillar, no.
30: Però jo interpreto que Mbappé no era conscient del que havia dit Mourinho. Vull dir, no és un desafiar. Home,
1: jo crec que tots els jugadors de futbol ho saben més o menys el que han de fer.
30: Ah, no, que no ho pot fer és evident. Però...
2: No creus que sigui un desafiament?
30: Jo crec que no.
1: No, que simplement està en el seu planeta.
31: David? Jo crec que amb Mbappé sempre estem amb el mateix, que ho fa sense mala intenció, però és que són tantes. Viatja a París perquè no sabia que no podia viatjar a París. No va treballar a Valdebebas perquè tenia permís del club. És a dir, tot el que fa Mbappé sembla ser que ho fa sense cap mena de mala intenció.
1: El iot a Sardenya, també.
31: Correcte. L'única veritat és que a la planta noble estan una miqueta farts del tema Mbappé. Aquí hi ha qui parla de que el club, igual que va assenyalar Vinícius la temporada passada perquè no renovava el seu contracte amb el Real Madrid, que aquesta temporada el club està més per defensar Vinícius i per assenyalar Kylian Mbappé, perquè, repeteixo, és una darrere de l'altra. A més, el club no agrada que no s'endureixi el discurs dels jugadors respecte al tema Negreira. Avui Mourinho l'ha endurit una miqueta, amb unes paraules als companys del Corriere de la Sera, o el Corriere de l'Esport.
4: El Corriere de l'Esport, sí.
31: I Mbappé, per exemple, igual que Thibaut Courtois, són jugadors que quan els hi pregunten sempre diuen el mateix, que potser sí, però que estan una miqueta farts de parlar i justificar el mal resultat del Madrid sempre comparant-ho amb el tema Negreira.
4: De fet, fins ara, Mourinho, quan li preguntàvem pel cas Negreira, es mantenia molt al marge, no hi havia entrat com ho ha fet avui, i podem sentir el que deia respecte a aquest cas avui.
6: No penso que el problema sea yo. Penso que el problema es fortuna de momenti cuando arrivo a un determinado club. Yo sono arrivato, yo ho vissuto qua nel Real Madrid i tempi importanti de Negreira. Nessuno sapeva, però lo abbiamo vissuto e subito. Io dopo sono andato, adesso si sa.
4: Vaig viure l'etapa important de Negreira aquí al Madrid. Ningú no ho sabia, però la vam viure. Va passar, me'n vaig anar després. Ara tothom ho sap. Aquestes eren les paraules que sentíem de Mourinho.
30: S'ha de ser un penques del tamany tamany de l'àrea metropolitana de Nova York per dir això. Vaja, és que només amb el vídeo de la final de Copa de València ja desacredites qualsevol tipus de perjudici arbitral contra el Madrid o a favor del Barça.
4: Però el comodí Negreira, ara no l'havia fet servir fins ara, i ara ho explicava el David perfectament. No?
1: Acostumeu-vos perquè això anirà més.
30: El problema que té és que ell el necessitaria ara, i ara en teoria ja no paguem a Negreira. Vaja.
4: Sí, però el continuaran fent servir i ell, ara ja que ha obert la veda, també
30: el pot fer servir de manera retroactiva. Ell pot dir, no, és que només vaig guanyar una lliga.
2: I és igual el que acabarà dient la justícia. Aquesta és una taca d'oli que ens morirem i estarà al vestit.
1: Sí, però hi ha una altra cosa, que és que acaba aquesta aturada curteta de seleccions de només 19 dies i l'últim partit del Real Madrid va ser un desastre més enllà del tema arbitral i no s'ha parlat ni un dels 19 dies de futbol, eh? Ni un dels 19 dies. Aquí s'ha parlat d'Mbappé, de Negreira, del que vulguis, de si Vinicius, si no sé què, si estan aquí, però no s'ha parlat de futbol ni un minut. Sí, el cas de l'Atlético de Madrid, Real Madrid, que és l'últim partit, l'última obra que hem vist de Mourinho, ha quedat inalvis, oblidada en el temps, com si s'hagués jugat fot 15 anys.
30: Sí. Jo crec que això ens va bé.
1: Totalment.
30: El Barça que el Madrid estigui...
1: No faci aquesta autocrítica i tal. Si pareix, tot està bé. I el problema és Negreira, que tirin.
30: Efectivament. Va, David, ens queden un parell de noms. Això de Carvajal al Getafe, que hem estat tota la setmana sí ni no, jo t'haig de confessar que a mi em fa il·lusió. Ho tancarem, això, o no?
31: Jo crec que Carvajal no acabarà al Getafe, eh? Hem de recordar que Carvajal és un tio de Leganés i que Leganés i Getafe, doncs una miqueta com Barça i Espanyol. El problema és el tema de la massa salarial. Ángel Torres ha arribat a un acord amb Carvajal. Crec que ja ha passat el reconeixement mèdic, però la Lliga ha dit que no, que si volen inscriure Carvajal, l'única sortida és un aval del president o d'algú de la directiva, i coneixent una miqueta Ángel Torres, crec que a diferència del Barça no presentarà l'aval i, per tant, Carvajal crec que no acabarà el Getafe.
30: Clar, sí, diria que era la Cadena Ser avui que he sentit les xifres. Clar, la Lliga no compra que Carvajal vingui d'un contracte de 10 milions amb el Madrid i ara el Getafe, pot ser que ho digui bé, 300.000 o una cosa així.
31: No s'ho creu, la Lliga no s'ho creu i demana un aval.
30: No, però si el problema és com quan Alves va venir al Barça. Alves venia de guanyar-ne 8 a Mèxic i aquí cobrava el mínim, que crec que eren 150.000 euros, i ja s'ho creuen. Simplement és que hi ha una normativa que no ho permet. És a dir, no pots inscriure un jugador amb un sou que és infinitament menys de la meitat que el que guanyava anteriorment. Jo trobo una barbaritat aquesta norma.
4: Més enllà d'aquesta norma, informàvem precisament a la ràdio del David, a Ràdio Marca, que el jugador ha volgut introduir una clàusula segons la qual, si ve un club que li interessa al gener, se'n pot anar. I és veritat que fitxes pel Getafe per 2 mesos.
30: Però ells es beneficien de tu aquests 2 mesos i tu et beneficies perquè et tornes a posar en circulació. Jo això ho puc entendre. Perquè...
4: Home, des del punt de vista del Getafe... Clar,
30: de 10 a 300.000,
4: Sí, dos mesos em semblen un regal. Però ara mateix Carvajal està a l'atur.
1: Sí, home, però si un jugador del nivell de Carvajal en tots aquests mesos no ha trobat equip, és per alguna cosa, no?
30: Això sí.
1: Perquè Carvajal té un nivell per poder anar a qualsevol equip, eh?
30: Que potser n'ha trobat i tothom s'ha trobat amb el mateix problema que el Getafe. És que jo això no ho entenc.
1: Però jo crec que Carvajal podria anar, si estigués bé físicament, que jo que vaig per aquí, Carvajal podria jugar en l'equip que volgués.
30: Sí, però després l'equip l'ha d'inscriure.
1: Però vull dir-te, et dic abans...
4: No la Lliga Espanyola, fins i tot.
1: Abans de tancar el mercat, o sigui, que Carvajal no hagi anat a cap equip alemany, italià... anglès, em sembla que ha d'haver-hi alguna cosa més.
30: Jo confesso que veure...
4: El van veure l'any passat quan va jugar.
30: Confesso que veure Carvajal jugant al Getafe era un somni humit.
1: Home,
30: perquè
1: Carvajal clar, i Bordalà junts és el frente amplio, eh?
30: No, sí, quadra, però la maniga ampla que ha tingut Carvajal mentre ha estat jugador del Madrid, no la tindria com a jugador del Getafe. Jo això tenia un interès.
1: El penalti de l'empenta li pitaries.
30: Jo això ho tenia per veure.
2: Has de ser més civil, has de ser més un tipus d'Amián per jugar al Getafe,
30: sí, clar, però...
2: Has de tenir més arts.
30: Què té, David? 34 o 35 anys deu tenir.
31: Ara m'agafes, però sí, és un tio ja amb una edat.
30: Vull dir que ja amb determinades edats ja no reaprens.
4: 34.
30: Va, acabo, que tinc l'Agnes per aquí, no m'agrada fer-les per allà, ja ho sabeu. David, Valverde, al final no tenia una lesió de grau 3 al turmell, eh?
31: Estava cantat que o mentien en la lesió o mentien amb el temps de recuperació. De fet, jo sóc dels que penso que Mbappé tampoc tenia cap lesió després del partit davant França i que era un tema de precaució. El tema de Valverde era per justificar l'entrada, per allargar una miqueta la polèmica de la no expulsió del jugador de l'Atlético de Madrid. Estava cantat que o mentien amb la lesió o mentien amb la recuperació.
30: Doncs la veritat és que ens n'alegrem perquè va arribar un moment que semblava que Valverde perdria el turmell a producte de l'entrada de Kang In-Li i al final no, al final podrà jugar fins i tot si vol Mourinho contra el Villarreal. David, ens deixem alguna cosa al tinter?
31: Res més, esperant el partit davant el Villarreal i s'acabarà de parlar del tema Negreira en funció de si són capaços de guanyar els propers 2 partits abans del Clàssic. Aquí el tema Negreira s'endureix i s'apreta una miqueta el discurs de demanar la sanció al Barcelona en funció del resultat esportiu del Madrid i depenent de ser ja aturada o no de selecció.
30: Informació completíssima, carregadíssima avui des de Madrid. David, abraçada, gràcies.
31: Bona tarda.
30: Avui el David Sánchez tenia molts temes i la cosa se'ns ha endarrerit una mica. 4 minuts concretament passen de les 8. Agnès Marquès, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
30: A les 9, Catalunya Nit, amb quins continguts?
7: Doncs bé, principalment els primers minuts aniran sobre habitatge. És un tema que ho està ocupant absolutament tot. El carrer, la política, també la commoció per la mort de Mari Carmen. D'entrada cobrirem 2 manifestacions que s'estaran produint en aquell moment a les 9, que ja estan en marxa i que expliquen una una mica la complexitat del problema. Una manifestació a Madrid, són els de l'acampada els que es mobilitzen, i després una altra manifestació a la Seu d'Urgell, convocada per Pirineu Viu. Són dos llocs molt diferents on, amb fesomies diferents, el problema acaba generant les mateixes conseqüències. Persones que no es poden pagar un habitatge. Interessant, per tant, també veure com ho viuen en el Pirineu, perquè les circumstàncies són diferents, però insistim amb les mateixes conseqüències. Políticament, el cas de la Mari Carmen, el cas de l'habitatge i la mort de Mari Carmen s'ha convertit en arma llancívola i ha fet pujar la temperatura d'una campanya electoral, una precampanya electoral que ja es preveia tensa pel tema de l'habitatge. Sentirem alguns dels retrets que s'han llançat avui al Partit Socialista i PP, i també repassarem una mica com estan els partits catalans amb la qüestió de les candidatures, perquè a Esquerra les hores passen amb el silenci de Gabriel Rufián, que encara no ha decidit del tot, ho ha dit definitivament si encapçala la candidatura d'Esquerra. Amb una piulada fa només una hora ha dit que ell sí que vol representar Esquerra Republicana, però que creu que és el moment de presentar-se amb altres forces d'esquerres i antifeixistes, i que confia que Esquerra Republicana ho vegi de la mateixa manera. Per tant, hi ha un debat obert aquí en el si de la formació per veure què acaba passant, no? I per tant, fins diumenge a les 6 de la tarda, que el partit s'ha de decidir, doncs veurem si es resol la cosa abans o haurem d'esperar fins aleshores.
30: Sí, Rufián és una mica com Lamin, decideix ell, diguéssim.
7: Ell marca els seus tempos, en tot cas, perquè estem pendents del que diu. A Junts, per cert, tenen el debat tancat. Repeteixen els quatre candidats: Míriam Nogueras per Barcelona, Tarragona, Josep Maria Cruzet, a Girona, Marta Madrenes, i a Lleida, Isidre Gavín. I, en fi, més coses que tindrem avui amb un Catalunya Nit que és especial. D'entrada anirem a l'estrena al Teatre Condal de Barcelona de Bons i Dolents, aquesta nova comèdia d'humor negre d'en Joel Joan, una en dues parelles vora els 50 que queden per sopar, i deuen passar-hi força coses que faran riure.
30: Si ho ha escrit el Joel Joan, res de bo.
7: Efectivament. I després, compte, avui s'inaugura el Festival de Cinema de Sitges, i aquest és el plat gros, perquè avui el Catalunya Nit és especial.
30: Tres hores,
7: però hi ha una hora que la fa el Manel des de Sitges, amb tot d'entrevistes, perquè avui s'inaugura el festival, i amb tot d'entrevistes, repassant una mica el cartell, les coses més interessants que es presenten i que s'estan trenen allà, amb en Marc Garriga, el cap de cultura també dels serveis informatius. Així que de 9 a 10 tindreu tota la informació, i de 10 a 11 tot el que us interessi del Festival de Cinema de Sitges.
30: Hi ha crítica del concert d'Oques Grasses o això ja...?
7: No.
30: No toca avui?
7: No toca. No,
30: ho han fet a la tarda.
7: Què vols saber?
30: No, jo no
4: vull saber. No, és que s'ha obsessionat amb la crítica que s'ha fet a la tarda del concert.
30: Criticada duríssima. I com que avui tenen una nova oportunitat per fer-ho millor...
7: Sí.
30: Doncs,
7: sí. Tu hi vas algun dia?
30: No. Ah. Hem quedat que no.
4: És per tu, Agnès?
7: Tampoc.
1: No, és que tenim feina, sobretot l'Agnès.
4: No, clar, l'Agnès només té una opció, que és el dissabte.
7: Exacte.
30: A les hores del concert l'Agnès
7: l'ocuparé d'una altra manera.
30: Això mateix. Gràcies, Agnès.
7: Adéu.
8: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
9: Amb Sònia Gelmà.
4: Anirem primer de tot amb una última hora, perquè un dels noms d'aquesta temporada del Barça, Xavi Espart, ha acordat la renovació amb el Barça fins al 2030.
1: Molt bé.
4: Es farà un acte més protocolari més endavant, però el Barça ja informa que el renoven fins al 2030.
30: Oi que Deco va avançar a l'assemblea que Espart i Bernal renovarien a part de Rafinha? No sé si ho va donar per tancat, però ja anava en aquesta línia.
2: Va ser l'anunci que va fer.
30: I la veritat és que, vaja, és de justícia que Xavi Espart tingui condició de jugador del primer equip, com ha quedat demostrat en aquest inici de temporada.
4: I al marge, en aquesta primera hora del Tot Costa, més enllà de parlar dels diversos concerts d'Oques Grasses, hem tingut temps d'explicar que Rafinha encara s'entrena en solitari, que no fa del tot bona pinta de cara a ser titular contra el Getafe. La Laia Tudel ens ha explicat l'últim episodi del Barça reservat amb una notícia interessant que expliquen, de com el City es va interessar per De Jong aquest estiu passat, i fins i tot van demanar informes mèdics. Després van acabar decidint, relacionat o no amb això, van acabar decidint no fitxar-lo. I us hem explicat també que el Barça ha demanat canvi de data del Barça-Arsenal. Vaja, li ha fet una petició formal a la UEFA dient, penseu que coincideix amb la vaga general de l'11 de novembre, potser l'haurien de moure un dia més tard o un dia abans. El Barça prefereix que sigui dimarts per no afectar la prèvia d'aquest partit al Camp Nou. I ara la UEFA ha de decidir. I en aquest últim tram, ja ho acabeu de sentir, si estàveu atents, hem anat amb el boig de la Cassiana i hem sucat una mica de pa amb diversos temes que afecten el Madrid, o relacionat amb el Madrid fins i tot, perquè hem tingut una estona per parlar del seu exfutbolista, de la seva exestrella, Cristiano Ronaldo.
30: Ara estava pensant que si els Premis Enderroca haurien de crear una categoria de programa esportiu que promociona la música, jo crec que ens donarien.
4: És
30: la
4: manera, aquí seríem imbatibles, segurament.
30: És la manera que ens donin un
2: pla. No hi ha discussió.
1: Igual guanyo cada any.
2: La pilota d'or cada any.
30: Podria ser. Queda llançada la idea, a veure si la recullen. Bàsquet, Lliga Femenina, segona jornada, ha començat a Fontajau el Girona-Palma. De moment, Palma al Palma, guanya el Girona de 3, 15 a 12 en l'inici d'aquest partit, més tard a les 9, Cadí Lega Anés.
8: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. L'esport també és negoci.
30: Avui fem un acte de justícia. Fa uns dies vam intentar fer una secció, la nostra secció de negoci relacionada amb l'esport habitual, amb el Xavi Asensi, però la secció es va estroncar, va anar per un camí que no hauria. Xavi Asensi, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
30: Aquell dia volíem parlar de...
4: Mira-te del despatx.
30: Sí, i la cadira de pilot de rally. A mi...
10: No.
30: Ja no?
10: No.
4: No, és més formal aquesta. És
30: la cadira de president, es nota.
4: Sí, ara ja
30: es nota
4: que aquí hi ha...
10: Fa temps que hi ha aquesta cadira, però bueno, no passa res. Seguim.
4: De qui és la samarreta aquesta que tens darrere? És teva?
10: Aquesta samarreta és del Centre d'Esport Sabadell.
4: Ah, d'acord, de quan jugaves a handbol, era?
10: Jo sí.
4: Molt bé.
30: Xavi Asensi, sabadellenc il·lustre. I a més ara fent gala del que l'equip Arlequinat ha tornat a la segona divisió. Avui els tens intentant arribar a Ceuta, que està sent una odissea. A veure, el que us deia, vam intentar fer una secció per explicar per què és tan important pels clubs tenir un estadi modern, com se suposa, serà el Camp Nou quan estigui acabat. La cosa es va complicar perquè vam començar a parlar de seients VIP i PSLs i coses d'aquestes i ens vam perdre. Xavi, tornem a l'origen, perquè tot plegat venia de la informació que el Barça calcula que amb el Camp Nou acabat passarà a ingressar només per l'estadi més de 400 milions anuals, que pot ser aproximadament 200 més dels que ingressava amb el vell Camp Nou cada any. Això és el que explica que sigui imprescindible tenir un estadi actualitzat?
10: Sí, la idea dels clubs de futbol, i ho hem comentat diverses vegades, és que tenim tres vies d'ingrés ordinàries, que són el dia de partit, que vindria a ser l'estadi, tot el que és tema comercial de patrocinadors i el que tu puguis generar al voltant de la marca, com aquell que diu, i després hi ha els drets de televisió. Els drets de televisió pots fer molt poc, perquè bàsicament depenen de que tu formis part d'una lliga o d'una competició continental, i a partir d'aquí el que guanyi l'equip en el terreny de joc. La part comercial, els patrocinadors, les aliances, les estratègies comercials que tu puguis tenir amb la teva marca, doncs això funciona a part, i també és un equip executiu que s'encarrega d'això. I l'última part, que és aquesta que em demanes i que em preguntes, és superimportant, perquè és el que tu guanyes no només de les entrades, sinó del que vens una vegada en dia de partit tot està operatiu, la capacitat que tu tens de vendre seients VIP, marxandatge el dia de partit, i aquesta és una part dels ingressos molt important. Com més nou, com més modern, com més gran, com més atractiu, com millor és el producte, més pots demanar, i és un tema d'oferta i demanda, i per tant és una part importantíssima pels clubs de futbol, està clar.
4: Ara ens explicaves aquestes tres grans àrees, aquestes tres potes, i fa la sensació que els equilibris han canviat. És a dir, si ens anem als principis del 2000, els drets de televisió anaven en augment, però fa temps que aquí hem arribat al sostre, oi?
10: Sí, els drets de televisió, és a dir, en el fons la indústria ha canviat, no? La tecnologia, a vegades, o si, sense que soni allò com molt de Dantes, no? És a dir, si et diuen que miraries un partit de futbol a un telèfon mòbil, doncs et haguessis pensat que la gent no estava bé del cap. A dia d'avui, doncs, les plataformes en streaming, avui en dia veus el telèfon, veus els partits de futbol a través d'empreses que et venen serveis d'internet, és a dir, això ha canviat moltíssim, i això què vol dir? Que la competència hi és, però cada cop el poder està en mans de menys. Per tant, les ofertes que acaben fent pels drets de televisió estan bastant limitades, i és cert que, com tu bé dius, els diners que tu puguis treure de la televisió doncs són els que són, i després tu el que t'has d'intentar o el que has de generar és buscar i veure com tu pots generar més diners. A part, generant més diners, ja ho hem vist i em sembla que ja esteu molt familiaritzats amb la regla de l'1-1 i totes aquestes coses del City Football Group que està passant també. És a dir, que és molt important tenir capacitat per poder generar més enllà del que et donen de la televisió.
30: L'Inter Miami acaba d'estrenar fa no res a estadi. Fins a quin punt, si és que es pot explicar, heu augmentat els ingressos? T'ho pregunto en el sentit de ponderar si aquesta estimació que fa el Barça de passada de poc més de 200 a més de 400 té sentit des del teu punt de vista.
10: A veure, pot tenir sentit perquè també és veritat que han canviat molt els temps, no? És a dir, quan parlem de la tecnologia, no sé, crec que estarem tots d'acord, no? Que a dia d'avui estem més connectats i tenim més informació que mai, però a la vegada ens falta molt el contacte amb les persones, i per tant això fa que els esdeveniments, concerts de música, que parlàveu ara dels Oques Grasses o partits de futbol, siguin de més interès. A part, també li has de sumar el factor de que a dia d'avui viatjar és molt més fàcil. Si això li afegeixes el layer, no? És a dir, el nivell de tot el tema de social media, és a dir, això fa que hi ha més gent que pugui venir, més gent que vulgui venir, i per tant més gent que estigui disposada a pagar per estar en aquests esdeveniments. Si pots passar de 200 a 400, dependrà molt del producte que tu tinguis i la quantitat de producte que tu tinguis. Facturar 200 milions tenint en compte que tens 85.000 abonats, perquè això no ho hem d'oblidar, si em preguntes pel Barça, no és un tema menor. És a dir, evidentment, no és el que pugui pagar la gent o la llei d'oferta i demanda o si el mercat secundari és legal o no és legal. És que aquí tu no has de perdre mai de vista que tu ets un club dels teus socis. A partir d'aquí, si al teu aforament hi ha un percentatge molt elevat o el que tu vulguis que l'has de destinar en els teus socis el que no podràs fer és cobrar-los uns preus astronòmics, i després el que hauràs de fer és augmentar molt els preus dels seients que queden lliures. Si els vens, incentivaràs que el seient lliure s'activi. Per què? Perquè si els preus que hi ha en el mercat són tan bèsties, potser el soci s'ho vol vendre i després l'abonament acaba sent un negoci. És a dir, la resposta no és fàcil a la teva pregunta. Es podria arribar als 400 milions? Segurament sí. El tema és com i a quin preu o a quin cost social i a nivell d'infraestructura, està clar.
30: Veurem quan puguin tornar els 85.000 abonats. De moment, els preus que està marcant el Barça per aquesta època de transició...
4: Bé. Es mantenen, diríem, en el que seria un abonament econòmic.
30: Sí, sí, no, els abonaments sí, però els preus d'entrades també per socis són astronòmiques.
4: I jo crec que això ja ho vam parlar amb l'Essència en una d'aquestes seccions que fem periòdicament. Sobre el paper, sense tenir en compte, evidentment, en aquest cas, que tu tens 85.000 abonats perquè els vols tenir, perquè el Barça és dels socis. Però si tu fossis, imagina't, només en termes tècnics, quina xifra d'abonats li convindria al Barça?
10: Quin és l'objectiu? Maximitzar els ingressos crear un club dels socis?
4: No, maximitzar els ingressos, perquè crear un club dels socis és per això que en tens 85.000. Però voldria saber quina és la xifra que dius. Aquesta és la xifra que et convé per assegurar tu l'entrada, és a dir, no veure't un dia amb l'estadi buit i aconseguir maximitzar els ingressos?
10: Si tu vols maximitzar els ingressos, no és només un indicador que has de necessitar. És a dir, depèn del partit, depèn del dia, tota una sèrie de coses. Amb un partit com un Barça-Madrid, si vols maximitzar els ingressos, tingues zero abonats.
4: Sí, clar.
11: Sí, clar.
10: Sí, clar, vull dir...
4: Sí, sí, però em referia però... a tota la temporada valorant això, que el dia del Barça-Madrid, evidentment, aquestes 60, 70, 80.000 localitats que tens ocupades la resta de l'any, aquell dia no pots fer negoci.
10: Clar, però i aquí està la gràcia de gestionar i dirigir un club i entendre en quin club estàs, i per això a vegades executius que no tenen res a veure amb la societat o amb la cultura dels clubs on van, per molt que siguin molt bons tècnicament, no acaben funcionant perquè perden aquesta, no tenen aquesta pell o aquesta pàtina d'entendre on estan. En el cas del Barça, i això és molt important amb el concepte aquest, no?, de sempre posis els cavalls a davant del carro, no el carro davant dels cavalls. El Barça ha de fer un exercici de dir, escolta, nosaltres qui som i què volem? I a partir d'aquí, després decidir quants abonats vols, tenint en compte que després pots tenir formes creatives. Pots tenir un abonament amb el Barça-Madrid i un abonament sense el Barça-Madrid. I a partir d'aquí, per exemple, els socis que vulguin tenir l'abonament sense que hi hagi el Barça-Madrid, els hi pot sortir molt més econòmic i tenen el futbol tot l'any, però el club també se'n beneficia. Però d'aquestes maneres i amb eines d'aquestes, el que tu fas és no enganyes a ningú perquè estàs dient, escolta, vull maximitzar i necessito aquests ingressos, a partir d'aquí jo et dono l'abonament tot l'any, però tu dona'm el Barça-Madrid. I a la teva pregunta de quin, si tu vols maximitzar els ingressos, hauries d'anar amb data analytics i amb intel·ligència artificial per veure, o amb intel·ligència de negoci per entendre quin és el preu màxim que tu pots posar, tenint en compte, repeteixo, que el mercat secundari a l'estat espanyol no és legal. Després hi ha altres mercats que sí que és legal. El mercat americà, per exemple, és legal.
30: Doncs aquesta és la mirada, l'expertise que es diu ara del Xavi Asensi sobre el que comporta tenir un estadi modern com fa el Barça tard, però ho ha acabat...
10: De forma resumida és molt important.
30: Sí, sí, no.
10: Tenir un estadi que et permeti poder facturar molts diners i és molt obvi, però és una part vital, i més amb la indústria en la que estem, que és una de les principals fonts d'ingressos, està clar.
30: Doncs el Barça va camí d'aconseguir-ho, falta un parell d'anys, però va camí, l'Inter Miami ja ho ha aconseguit fa uns mesos.
10: A veure quan acaba el Camp Nou.
30: Home, tenim mitjans de 2028, és la data amb la que treballem ara.
10: Boníssim, serà espectacular. 105.000 seients, no?
30: És la previsió. Vaja, sí, aquest és l'últim disseny, sí.
4: La previsió és que Messi encara estigui en actiu per poder-li fer el partit d'homenatge. Com ho veus, això, Xavi? Encara estarà en actiu?
10: Espero i desitjo, espero que jugui molts anys i sí, pel 2028 espero i desitjo que estigui en actiu. De fet, té contracte.
4: Té contracte vigor, fins, o sigui, al...
10: fins al 28.
4: Fins l'estiu del 28.
10: No, fins a final d'any del 28.
4: Ah, però, perquè ara heu canviat... l'any que ve canvieu, no?, el que començarà les temporades al juliol.
10: Sí, el calendari de l'MLS, l'any següent tindrem dos, perquè ens entenguem. Tindrem una curta acabada del gener al juny, i després la del juliol al juny, a partir de la 27-28.
30: I ella acabaria un cop s'acabés aquesta llarga, diguéssim, no?
4: No, però diu que fins a final d'any.
30: Ah, igualment fins a final d'any.
10: O sigui, el contracte, i això és un problema que ha tingut, una situació que té l'MLS, que hi ha molts contractes. Clar. De jugadors, de patrocinadors...
30: Clar. Estan
10: fets
30: per anys.
10: Estan fent per anys, i ara s'han d'adaptar. Són 6 mesos endavant o 6 mesos enrere? Òbviament, m'encantaria que fos 6 mesos enrere, i si poden ser 18 mesos, 18 mesos.
30: És a dir, tu no tens... ara mateix no tens dubtes que l'acabarà aquest contracte, eh?
10: Jo ho espero. No és un tema... No depèn de mi, només.
30: Ja. No, evident, però...
10: Sí, ho espero, i farem tot el que estigui a les nostres mans perquè així sigui.
4: Aquesta setmana Messi ha estat molt protagonista per la retirada de la selecció argentina. Imagino que vas estar atent, no sé fins a quin punt veient el partit, però sí, prou atent. Comences a agafar idees per quan es toqui, Xavi?
10: Idees de coses que no s'han de fer, vols dir, no?
4: Allò del patrocini inicial amb els drons no seria molt, molt recomanable, no?
10: No, allò segur que no passarà. O com a mínim, si m'encarrego jo, però... No, però sí, vam estar pendents, òbviament. Per nosaltres el més important és que el Leo i la seva família estiguin feliços, i crec que és una persona... remarcable més enllà de l'esportista que és, i es pot veure, no?, amb Argentina. Jo crec que ha fet un país i l'ha deixat millor del que era abans que ell existís, amb el missatge de que fins i tot Leo Messi s'ha d'esforçar.
30: Doncs dues lliçons pel preu d'una. Per una banda, la necessitat de tenir un estadi modern i modernitzat com està fent el Barça, i de l'altra, com veu el president de l'Inter Miami aquest adeu de Messi a la selecció argentina.
10: Que...
4: Sí, hi estic d'acord.
30: Bé, és que la dimensió de Messi com a capità i líder de la selecció argentina, que els últims anys ho ha fet molt bé, a més és que els argentins tenen una gran capacitat per atrapar-te en el
4: seu relat, no?
30: I en els seus sentiments, fins i tot. I la veritat és que en els últims dies la litúrgia era... aquest tio plega, i la realitat és, com diu el Xavi Asensi, que de moment continuarà jugant a l'Inter Miami.
10: Sense anar més lluny, el dissabte tenim partit contra Washington a casa i després Nova York, és a dir, ens queden 6 o 7 partits que hem de jugar i que evidentment ell hi serà, i el que dius, a cua del que dius, Leo Messi ha estat el capità de la selecció argentina que ha portat a 3 finals de Mundial dels últims 4, és una barbaritat. Sí.
30: Per això, que digui adéu a la selecció argentina, evidentment és una cosa rellevant, que no vol dir que plegui. Almenys a Miami el continuaran gaudint, i de com i on farem els homenatges corresponents que queden, doncs ja en parlarem un altre dia. Xavi Asensi, abraçada, gràcies.
10: Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
30: Aprofito que comentàvem la qüestió Messi amb el Xavi Asensi. Us vau emocionar, Santi, Grau, Mireia, amb el comiat de Messi. Em fas por, Santi.
1: No el vaig veure.
30: No el vas veure, gràcies. Mireia?
5: Jo vaig veure un tros, i la veritat que a mi el que més em va emocionar o més em va tocar era com estaven els companys, no?, de selecció mentre ell parlava, no? Crec que és un futbolista, no?, el millor per mi de la història, i que ha aconseguit generar al seu voltant el contrari que altres, no?, que és aquest sentiment d'ostres, que se'n va el millor, i no que bé que se'n va el millor, que tindrem la nostra oportunitat aquí, no? I penso que el que ha aconseguit Messi és molt complicat, i em va agradar molt que s'atrevís amb el micro, bueno, no?, que a vegades és una cosa que li costa, i sobretot el que comentava, no?, com estava la gent que ha compartit amb ell tants partits i tantes vegades en el vestidor.
30: Sí, sí, va ser un discurs elaboradíssim. Normalment Messi era de frases, querían la copa, pues ya la tienen aquí, la copa más linda y deseada. Recordem frases de Messi, però discursos com el de dimarts certament que no. Grau, tanques tu.
2: Doncs a mi ja des de fa anys tot el que, per no dir durant tota la seva carrera, tot el que passa al voltant de la figura de Leo Messi m'emociona molt.
30: Molt bé, doncs ja en som dos.
1: Hi ha una cosa gaire de sensi que m'ha deixat molt, molt fredat, eh? Això de l'abonament sense el Barça-Madrid. Que no vagi donant idees, eh?
4: Sí, doncs és una alternativa que he pensat, doncs...
30: Mira, això
1: saps ens sentirem parlar, saps, eh? O sigui, aquí l'ha deixat caure així com així, però vamos, aquí el rebote no l'agafa ni Dennis Rodman, eh? Vull dir, algú va al rebote d'aquesta idea, mira, però segur, eh?
30: Li vaig sentir dir l'altre dia al Marc Marvà, crec que era la porteria.
4: Però ell feia, crec que... Però era aquesta la proposta exacta?
30: Sí.
2: No, ell parlava d'abonament gratuït durant tota la temporada a canvi de cedir al Barça-Madrid.
4: Exacte.
2: Que era una palanca brutal pel club, però els abonats es quedaven a casa el dia del Barça-Madrid.
30: Teniu raó, i a mi allò ja em semblava agosarat. Directament presentar un abonament sense el Barça-Madrid em sembla que provocaria una autèntica guerra civil.
2: Gratuït, eh? No pagues amb tot l'any, eh?
30: Sí, no, això és la proposta del Marc, però el que deia l'Essència no era això.
2: I calculava, crec que eren uns ingressos d'uns 300 milions per temporada pel club.
4: Però clar, és una alternativa. El Barça, ara, quan tingui l'estadi nou i tota la zona sigui coberta, actualitzarà preus.
30: Sí, sí.
4: Aleshores, és una alternativa que li ofereixes al soci.
30: Però és que a mi...
4: Si vols el preu actual, clar. Ja no va inclòs el Barça-Madrid, però evidentment això generaria una publicitat.
1: D'això faria programes i programes,
30: si donen com a possibilitat, a mi em sembla...
4: Bé, això és el que proposava l'Asensi, una possibilitat.
30: Sí, a tu et diuen, no, mirin, els abonaments a partir d'ara no valdran 2.000 euros, però surten sense el clàssic. Jo crec que això seria inadmissible.
4: Això no s'ho pot permetre cap directiva. Ara, ara, l'alternativa.
1: Ah, anem a veure. No, no, m'ha semblat que aquesta idea que ha passat aquí volant així sigilosament, he dit, hòstia, això ens sentirem a parlar.
30: L'escenari, reubicació d'abonats i posterior actualització de tarifes aportarà cua, però ja arribarem. Va, que hem de parlar de l'Espanyol.
11: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
30: 9:15 del vespre. Sergi Andreu, bona tarda.
12: L'Espanyol podria fer el mateix, tot l'abonament, sense el derbi. Viam què?
1: Sense el Madrid no s'ho plantegeu, no?
12: No. No siguis dolent. No.
30: Aquí també ja hi arribarem. De moment...
1: No, hi ha una idea.
30: L'Espanyol juga demà a Màlaga, obre la 8a jornada de Lliga... i juga contra el CUE amb un nom propi destacat i un context pelut.
12: Sí, sí, sí. El nom propi, començo per això, és el de Javi Puado, que es va lesionar, com sabeu, el mes de gener i que ha entrat a la convocatòria per viatjar a Màlaga. De fet, l'equip ja hi és, ha marxat avui mateix. Pel que ha dit avui Manolo, és difícil que tingui minuts Puado, veurem com va el partit, però se'ns fa difícil que després de 9 mesos bé, potser les acaballes si el partit està bé o no. Bé, veurem. En tot cas, avui la roda de premsa ha estat molt centrada en Manolo. El tècnic està tranquil, convençut, diu, per la feina que ha fet, que l'equip capgirarà la dinàmica i no té, compte amb això, per res del món la sensació que demà ell se la jugui, que es jugui al seu càrrec en cas d'un resultat que no sigui favorable per l'Espanyol.
14: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
12: Se l'ha vist molt tranquil i, de fet, com us deia, molt, molt convençut que té la confiança de tots els estaments del club i que està capacitat per treure l'equip endavant.
14: Crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic, que des del primer dia pues, notes aquesta pressió i has de saber conviure amb això. Llavors, bueno, en aquest aspecte jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
12: 24 jugadors a la convocatòria cap a Màlaga, en un mes un parell d'absències, el lesionat Quique García i Jofre Carreras, que ha quedat fora per decisió tècnica davant d'un Màlaga demà, que encara no ha guanyat cap partit en aquesta lliga, que és Cué, que només ha fet 3 gols.
30: Tornar a Puado, és difícil que tingui participació. Sí, ja
12: no, és complicat que pugui jugar.
30: Són 10 mesos, oi?
12: Gairebé, sí. Són el gener, uns 9 mesos. Sí. Qui torna a casa seva, entre cometes, és Roberto, que va jugar al Màlaga, de fet l'any de l'ascens... Sí. La primera ref, segona, va fer bastants gols. I allà el Màlaga retrobarà l'Espanyol un parell de jugadors, un d'ells, sobretot, Calero, que juga al Màlaga. Segurament debutarà aquesta temporada amb el Màlaga demà. I l'altre és José Salinas, aquell lateral a l'esquerra que va estar l'Espanyol procedent de l'Elx.
30: Pot ser que no pugui jugar per la clàusula de l'Apo.
12: Ah, és veritat, tens raó. Sí, sí. Bé,
30: és increïble posar-li la clàusula de l'Apo a Salinas.
12: El pobre Salinas.
30: Però la vida és... La vida és així. I Calero, que estava lesionat fins
12: sí,
30: ara.
12: Sí, estava tocat, sí.
30: Molt bé. Doncs veurem. Què, pronòstic?
12: Pronòstic, jo vull pensar i crec bastant fermament que l'Espanyol guanyarà demà. Santi fa així que, amb el cap que sí, ja és el que necessita Santi.
1: Màlaga és un equip que l'Espanyol el guanyarà.
30: Sí, no? El Màlaga, pel que jo l'he vist fins ara, és clarament un equip de segona, però és el típic partit que a l'Espanyol se li complica. A mi em fa més por que una pedregada.
2: També ho era l'Elx amb 10,
4: Sí, per això se li va complicar justament...
2: L'Elx amb 10 des del minut 5.
30: Sí, sí. En fi, esperem que demà la cosa vagi bé i l'Espanyol esvaeixi aquests dubtes a l'entorn sobre la figura de Manolo, que pel que sembla ni ell ni el club no tenen. Un partit que, evidentment, podreu seguir demà...
12: Sí, 9:15 a l'antena de Catalunya Ràdio.
30: Amb el Sergi Andreu, la Sònia Olear, David Clopés, vaja, tota la trup.
12: I demà tenim l'Àngel Morales a la trena.
30: Home,
12: top. Viu a Màlaga.
30: Clar, home, hòstia, sí. Nivell.
12: Sí, sí,
30: Mira,
12: sí.
30: Demà sí que hi ha nivell.
12: Ah, passa que anaves a dir...
1: Demà sí que hi ha nivell...
12: Demà hi ha nivell futbolístic de primera... Passa que anaves a dir, mira, demà sí que us escoltaré.
1: No, demà sí que hi ha nivell a Sanji, perquè ves voràs.
30: Saps que jo sóc un client habitual de Sot Gira quan juga a l'Espanyol.
12: Encara que no hi hagi nivell. Habitualment.
30: Exacte. Sergi, gràcies.
12: Gràcies.
30: I gràcies al Santi Jiménez, al Jordi Grau i a la Mireia Vera. Un plaer.
5: Que vagi molt bé.
30: Una pausa i parlem de bàsquet. Demà, Eurolliga al Palau.
15: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
16: La comèdia teatral Perfectes Desconeguts arriba a Lleida. Quatre parelles, un sopar i un joc innocent. Compartir els missatges i les trucades dels seus mòbils. Que pot sortir malament? Dirigida per David Selves. Divendres 16 d'octubre a les 8 al Teatre de la Llotja de Lleida. Entrades al web del Teatre de la Llotja.
17: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
18: I amb el Rasca...

0: Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat. La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata amb estil propi les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linkat. A Catalunya Ràdio.
3: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
4: Al Matí de Catalunya Ràdio marxem fins a París. El pròxim divendres 9 d'octubre farem el programa des de la capital francesa per celebrar amb Maria del Mar Bonet els 50 anys del seu mític concert a l'Olímpia. Aquest divendres ens acompanyarà des de París Maria del Mar Bonet, el director de l'Orfeó Català Xavi Puig, l'exjugador del Barça Lilian Thuram, dos dels nostres col·laboradors Àngel Llàcer i Pere Estupinyà, i tindrem moltes més sorpreses.
3: Aquest divendres 9 d'octubre, al Matí de Catalunya Ràdio des de París.

0: Sintonia d'Eurolliga de bàsquet. Demà el Barça torna al Palau després d'una gira no gaire exitosa que l'ha portat a Dubai, a Turquia i a Múrcia. Ernest Macià, bona tarda.
1: Com estem, Jordi?
0: Demà visita el Palau els Žalgiris Kaunas en la segona cita europea a casa de l'equip de Sekulić. Ara et pregunto pels Žalgiris, però el Barça recupera peces i també és veritat que en perd una altra.
1: Sí, exactament. Justin Minaya, que ha sigut un dels millors jugadors fins ara, tot i que en teoria havia de ser dels que menys jugaria, doncs ha acabat sent un actiu bastant útil. 10 dies, problemes d'adductor. Però la bona notícia és que el Barça recupera dos jugadors a dintre. Un, el Josh Nebo, que ja havia jugat un partit, i l'altre, doncs...
2: És que
1: encara estic debatent com pronunciaré aquest nom, eh? Sí, Ebuoma. Ebuoma, de fet, em diuen que fins i tot em puc estalviar la B.
2: Ah, molt bé.
1: Doncs Ebuoma, que és el jugador britànic, potser el que, en teoria, més ganes desperta entre l'afició i que pot ser el jugador amb més potencial allà dins, esperant, evidentment, doncs, que es fitxi el que hauria de ser doncs, pivot titular i tal, però el Barça recupera dos jugadors que li aniran molt bé a Oleg Balcerowski per no estar tan sol.
0: Sí, sí, parlàvem amb el polonès dimarts i ja ens deia que el Barça li aniria bé recuperar efectius al joc interior i segurament veurem una versió més pròxima a la realitat del que hem vist en aquest inici de temporada amb les baixes. Els Žalgiris, que avui deia Sekulić, compte que han guanyat només un partit a l'Eurolliga, però són un molt bon equip. A més, tenen un ex-NBA de molt nivell com Valenciunas. Bon equip, sempre respectable a l'equip lituà, eh?
1: Sí, sí, és un equip de... I això no ho havíem dit potser els últims anys, però ja ho podem dir ara, és un rival directe del Barça. O sigui, en aquesta lluita per últimes places de play-off, play-in, ja ho podem dir. Aquest partit a casa, a més, s'ha de guanyar. Valenciunas, és veritat que ha estat un referent a la NBA, però de moment fa bons partits, però no en fa 30 punts per partir com el Timi Allen a Manresa, sinó que és un jugador de moment de 12-13 rebots, però s'espera que vagi creixent la seva influència en el joc, perquè no només anota i reputeix, sinó que fa jugar, passa.
0: És molt bo Valenciunas, veurem quina és la seva evolució, esperem que no tingui el dia demà al Palau, evidentment. Ernest, acabo, hem explicat aquesta setmana el no, com a mínim de moment, de l'Eurolliga a la compra de l'NBA. Avui la mateixa NBA i també la FIBA han fet un comunicat on intenten mantenir viva aquesta unificació de les competicions europees, eh?
1: Sí, això és una partida d'escacs i evidentment han vist que NBA, Eurolliga serà dura de pelar i a més es rearmarà encara més amb la inclusió de noves franquícies i per tant intenten fer un contrapès. No sé si fer l'equivalència en quan es va crear la Lliga ABA per competir amb la NBA, perquè aquí la visió, diguem-ne, econòmica et pot fer pensar que de vegades és interessant. Quan veus que hi ha una cosa que funciona a un país, te'n vas a un altre país, ho montes, quan vingui l'Uber de torn o l'empresa gran de torn,

0: doncs et comprarà per no competir amb tu, no? Aleshores, el que està fent l'Eurolliga d'entrada és crear una competició forta aquí, tan forta que si mai ve la NBA, doncs realment hagi de fer una bona oferta, no el que ha fet fins ara. I per tant, doncs bé, la NBA, veient que hi ha més algun club de l'Eurolliga que estaria disposat a vendre's més barat, com per exemple el Madrid o el Panathinaikos, que volen, diguem-ne, una entesa amb la NBA, doncs intentaran sacsejar l'arbre a veure si cau alguna cosa. Jo crec que de moment la cosa està verda encara.
1: Ernest, gràcies, que vagi bé el concert.
0: Gràcies, Jordi.
1: Temps per les motos, amb tota la informació del nou format de MotoGP que entrarà en vigor el 2027. Els pilots avui han pogut donar-hi la seva opinió al dia d'atenció als mitjans del Gran Premi d'Indonèsia, una pista a priori complicada per Marc Márquez. Damià Aguilar, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Què pensen els pilots d'aquest nou format que estableix una classificació específica per la cursa sprint i que suprimeix els warm-up pels diumenges al matí?
2: Hi ha de tot, des dels que hi estan totalment a favor fins als que es queixen que no els han tingut en compte i que quasi no val la pena ni opinar perquè és una norma obligada. Àlex Márquez i Pedro Acosta.
3: La nostra opinió no canviarà res perquè no ens tenen en compte. És una decisió del campionat i dels equips. O l'acceptes o te'n vas. Anirem més vegades a la pista i amb més risc. Entenc que els pilots hauríem de parlar plegats, però és impossible que els 22 ens posem d'acord en una cosa.
4: Que no tenemos tampoco opción. Nos lo han metido así porque sí, entonces es lo que hay, pero al final si cogen la lista de pilotos que vemos ahora en la parrilla, intenta buscar cuatro que no se hayan lesionado en todo el año. No sé si quitar el warm-up cuando te has caído el sábado es buena opción. No creo que meternos en un qualifying 22 pilotos 15 minutos sea buena opción.
2: Els germans de Cervera, que s'ho parlen tot, han anat en la mateixa línia que o ho acceptes o te'n vas. Majoritàriament, els pilots juren i perjuren que no els han consultat. I mira que MotoGP assegura que tot plegat s'ha consensuat amb els equips i, per derivació, amb els pilots. Carlos Ezpeleta, conseller delegat adjunt.
5: Los pilotos, claramente, pues va a haber siempre una diversidad de opiniones también, pues por lo que cada uno crea que les vaya mejor o peor a cada uno. Pero la propuesta que nos hicieron también los equipos a nosotros era que se había ya hablado con los pilotos.
2: Els pilots en contra del nou format del 2027 ressalten que aporta més estrès i més risc. Els que hi estan a favor, per exemple, com Marco Bezzecchi, lloen la pensada de fer una segona graella específica per la cursa sprint. El cas és que MotoGP ho ha tornat a fer, prendre decisions deixant de banda els pilots, sense els quals no hi hauria campionat, però que són incapaços de formalitzar un sindicat que els defensi. Ara cadascú, com sempre, va a la seva.
1: El Gran Premi d'Indonèsia és la 17a cita del curs. Marc Márquez hi arriba només a 2 punts del líder Jorge Martín.
2: MotoGP tira d'estadística per informar-nos que feia 20 anys que no es donava aquesta situació a la classificació al moment que som. Mandalika és el pitjor circuit per Marc Márquez. El 2022, accident amb commoció al warm-up, es perd la cursa i una diplòpia. El 2023 cau a la cursa, això amb Honda. El 2024 ja sobre la Ducati trenca motor. I l'any passat Bezzecchi el fa fora i provoca la lesió a l'espatlla dreta de què encara no ha guarit. Declaracions a DAZN.
6: Prefiero no pensar en el pasado con este circuito porque la relación no es la mejor, pero bueno, la mentalidad es que este año será diferente. No se gana, no se pierde el campeonato aquí en Mandalika. Intentaremos estar lo más cerca posible de los primeros, pero de entrada no descartamos nada.
2: Al rerefons hi ha un principi de debat sobre el tema pneumàtics, però esperem que la sang no arribi al riu. A 4:45 del matí hi haurà aquest divendres el primer lliure, dissabte i diumenge, a les 9 del matí sempre, curses sprint i de Gran Premi, respectivament, a l'app i web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
1: I el Mundial d'Hockey Patins Femení que s'està disputant al Paraguai, la selecció espanyola farcida de catalanes ja és a les semifinals. Tinc en línia des del Paraguai una de les cracs de l'equip, una de les cracs de l'hoquei mundial. Aina Florenza, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Com estem? Com va pel Paraguai?
7: Bé, molt bé. Ara ja estem adaptades i ja portem uns quants dies aquí i preparades per demà jugar a les semis.
1: Adaptades fins i tot a la pista, que ha estat un dels cavalls de batalla de l'inici del torneig?
7: Sí, jo crec que sí, que ara ja hem passat aquest mal tràngol que vam tenir, perquè el tema de la pista va ser una mica conflictiu. La primera que ens van adjudicar no s'hi podia jugar, era impossible patinar, o sigui, no hi havia manera, però és cert que després vam poder canviar de pavelló i que realment doncs, hem pogut disputar el campionat amb tranquil·litat.
8: Ens explicava la Victòria dilluns que tampoc us havien acabat de garantir que aquesta pista en la que esteu utilitzant ara pogués ser la definitiva ja fins a la final, en cas que la jugueu. Ara ja sí està garantit?
7: Sí, ara sí, ja ens han dit que en principi no hi hauria d'haver problema, que jugaríem les semis i la final si arribéssim en aquesta nova pista, i que l'altra, en principi, volien que estigués en condicions per la masculina que ve aquesta setmana que ve.
1: Pel que fa a la qüestió competitiva, vaja, primera fase immaculada, 4 victòries en 4 partits, no se us pot demanar més i m'imagino que arribeu a semifinals amb la confiança pels núvols.
7: Sí, jo crec que sí, que l'equip ha guanyat tots els partits. Sí que és cert que potser el que ens va costar més i el que quasi el vam salvar pels pèls va ser Xile, però la resta crec que vam fer un molt bon partit i que els vam tirar endavant bastant ràpid.
8: Ara ja en principi les semifinals contra Portugal, aquí molta igualtat, imagino, no?
7: Sí, és cert que Portugal és un rival molt dur, que ens costarà molt i que realment doncs, haurem de sortir molt endollades perquè bueno, no serà gens fàcil i haurem de competir fins al final per intentar guanyar-les.
1: Espanya és la gran dominadora dels mundials femenins d'hoquei patins. N'ha guanyat 7 dels 17 que s'han disputat fins ara, 8 dels 17 que s'han disputat fins ara, però a més dels últims 5 n'heu guanyat, o n'ha guanyat la selecció espanyola, 4. M'imagino que tothom us veu com a principals favorites, més enllà que pugui haver-hi igualtat ja en el tram final.
7: Sí, jo crec que sí, però tampoc volem tenir com aquesta etiqueta, no? O el que ens vulgui dir la gent o el que la gent pensi sobre nosaltres va més enllà. Jo crec que al final, per molt que haguem guanyat els últims mundials, exceptuant el d'Argentina, jo crec que nosaltres som conscients que tenim opcions a guanyar, per això estem aquí, no? Però bueno, anirem tranquil·les, com si fos un partit més, les semis, i espero que puguem arribar a la final.
1: De cara a aquesta semifinal contra Portugal, hi ha alguna qüestió que t'inquieti més que una altra de les portugueses?
7: No, jo crec que no, que al final ja les coneixem, hi hem jugat molts partits, hi ha moltes que també hi tenim companyes d'equip, com és el nostre cas també la portera, i altres d'altres clubs, no? Jo crec que no hi ha res que ens inquieti, és cert que ens coneixem molt, tant per lo bo com per lo dolent, però jo crec que al final si nosaltres plantegem el nostre joc i juguem com sabem, crec que tenim opcions de guanyar-les.
8: Deies ara fa uns dies, en una entrevista que et feien a Mundo Deportivo, és que guanyes un Mundial i ningú no ho sap. Més enllà d'aquesta entrevista, òbviament, què es pot fer en l'hoquei patins perquè tingui més visibilitat?
7: És cert que al final l'hoquei patins és un esport molt minoritari, no? Que és molt difícil també comparar-ho amb altres esports que tenen més repercussió, però sí que és cert que al final, en aquest cas, per exemple, estem a l'altra punta del món i aquí tampoc, o sigui, hi ha molts mitjans que puguin donar com aquesta visibilitat. Sí que és cert que ara s'han fet partits per teledeporte, que això també facilita doncs, que es puguin veure, però que hi hagin més notícies o que es doni més a conèixer, no sé, jo crec que hi ha moltes maneres, però almenys que s'intenti donar aquesta visibilitat des de la gent que ho pot fer.
1: Acabo, Aina. Ara estàs, evidentment, en dinàmica de selecció espanyola, però has acabat la primera temporada amb el Vila-sana. Com ha anat el canvi?
7: Bé, molt bé, la veritat que molt bé. Ara fa temps que no hi vaig, des del juny quasi bé, però bé, molt bé. Jo crec que l'any ha anat molt bé, el fet de començar una nova vida allà, i jo crec que com a equip també ens ha anat molt bé, així que molt contenta.
1: La consideren la millor del món, és l'Aina Florensa, i aquest cap de setmana juga la fase final del Mundial d'Hockey Patins. Aina, gràcies i molta sort.
7: Gràcies a vosaltres.
9: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
11: Per primera vegada el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
12: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
13: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
14: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
15: No és només un reality.
16: A què hem vingut aquí?
17: A guanyar!
15: Tampoc una cursa més. És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
18: Vaig al límit amb tu.
19: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3Cat.
1: Recta final del Tot Costa, moment per explicar-vos un embolic que s'ha produït a la Lliga Femenina de Rugby i en què està immers un dels equips catalans de la categoria. Joan Fito, bona tarda.
20: Bona tarda,
1: què,
20: sí.
1: Què passa?
20: El Buc, doncs mira, tot comença amb el Barça, que la temporada passada aconsegueix l'ascens a la Divisió d'Honor, la primera categoria del rugbi espanyol, però la Federació Espanyola el sanciona perquè no compleix un dels requisits, que és tenir un segon equip femení en competició. Per tant, el Barça no acaba pujant i deixa una plaça lliure en aquesta Divisió d'Honor. La Federació decideix adjudicar aquesta plaça lliure al Buc després de les renúncies de l'Eibar i els Cisneros, perquè la federació estableix uns criteris i les places eren pel Buc, per l'Eibar o els Cisneros. El Buc havia de jugar un partit primer contra l'Eibar i renuncia a l'Eibar, segon contra els Cisneros també renuncia, per tant rep la confirmació el Buc per escrit que és equip de primera divisió, de divisió d'honor, i paga la inscripció.
1: Fins aquí tot en ordre, però ara arriba el conflicte.
20: Sí, perquè el Pozuelo, que havia baixat a segona, era l'últim classificat de la Divisió d'Honor, reclama disputar aquesta plaça. La federació canvia de criteri només dos dies després de confirmar la plaça al Buc i l'obliga a jugar una eliminatòria contra el Pozuelo. El Buc s'hi nega perquè considera, evidentment, que la plaça és seva i porta el cas als tribunals. Un jutge li dona provisionalment la raó al Buc, suspèn aquesta eliminatòria i ordena inscriure els dos equips en aquesta Divisió d'Honor. El Buc i també el Pozuelo. Per tant, una lliga prevista per 8 es troba provisionalment amb 9 i tot plegat amb la competició a punt de començar, havia de començar aquest cap de setmana i a hores d'ara doncs no sabem ben bé com queda aquesta situació.
1: Doncs a veure si ho té més clar el president del Buc, el senyor Ramon Salinas. Senyor Salinas, bona tarda.
21: Hola, bona tarda, bona nit.
1: Sí. A veure, el primer que ens interessa, el Buc és de totes equip de la màxima categoria, eh? Això no ens ho trauran ja.
21: Bueno, provisionalment sí, perquè clar, nosaltres presentem la demanda i com que la demanda, diguéssim, que té més recorregut, el jutge el que ens diu és que provisionalment hi ha una cautelar que ens diu que el Buc ha de ser equip de Divisió d'Honor A, juntament amb el Pozuelo.
8: Però clar, això vol dir que si d'aquí 3 mesos falla el jutge i diu doncs no, el Pozuelo es queda segona o el Buc es queda segona, com es resoldrà això?
21: Pues si et dic la veritat no tinc ni idea, perquè clar, el que està clar és que cautelarment el jutge ens diu això. Després la demanda segueix el seu curs, evidentment, perquè això són termes més llargs. Nosaltres tenim uns dies ara que la presentarem i la demanda el que diu és que bàsicament el Pozuelo no té dret, amb el reglament a la mà no hi ha cap punt que digui que pot jugar aquesta promoció. El reglament el que diu, que nosaltres considerem, el nostre advocat i de moment també ens dona la raó al jutjat, és que la plaça ha de ser per al Buc, perquè nosaltres hem seguit tots els passos que marca el reglament, Per tant, bueno, els mateixos van dir que érem equip de divisió d'honor.
1: Per tant, en cas que la Lliga tornés a ser de 8, el procés normal seria que el que llapés, el que perdés la categoria, fos el Pozuelo i no pas el Buc, eh?
21: Nosaltres ho entenem així.
1: Clar.
21: Aquí el tema és aquest, que el jutge, o sigui, la demanda segueix el seu curs. I que nosaltres ho entenem així, per això reclamem el que considerem que és just.
8: La Lliga comença aquest cap de setmana, pel que ens acaba d'explicar sí. Joan Fitó, i demà sabran el calendari. Per tant, demà sí. Potser els hi toca viatjar a fora de Catalunya.
21: A nosaltres, en principi, ens van aquesta setmana, la federació ens va dir que si havíem d'anar a la Lliga de nou, ens tocaria el primer partit contra el Pozuelo. I, evidentment, o sigui, en dos dies, clar, si hi ha una Lliga de nou, el Pozuelo també entra a la divisió d'honor. Llavors, aquesta primera jornada hem parlat amb ells i, en teoria, l'hem ajornat, diguéssim. Perquè, evidentment, si ells han de venir aquí o nosaltres a Madrid en dos dies, el diumenge, o sigui, el dilluns festiu, en fi, pues, és una bogeria.
1: Doncs és un bon sideral, efectivament, tot i que de moment s'ha resolt favorablement els interessos del Buc.
21: De moment, sí.
1: Tot aquest Cristo ha condicionat molt la preparació de la temporada? Heu tirat pel dret comptant que seríeu de primera de totes?
21: No, nosaltres evidentment nosaltres pensem que tenim la raó i hem anat amb aquesta idea, però el problema és que no pots preparar bé la temporada d'entrada quan nosaltres ens diu que som de DHA. Bueno, hi ha jugadores que, bueno, pues que tenen intenció de jugar al màxim nivell i potser s'apropen a nosaltres. Clar. A nivell d'esponsors, a nivell de tot, no és el mateix jugar a la màxima divisió que a segona. Perquè nosaltres es diu això i publiquem ràpidament, hòstia, som de divisió d'honor. I llavors, doncs, clar, es crea tota aquesta història de bueno, muntar un equip competitiu, esponsors i a més. I després, quan ens diuen que no, doncs, al final, estàs que no saps què fer. O sigui, nosaltres la idea sempre ha sigut, perquè creiem que tenim la raó, sempre ha sigut aquesta, que jugarem a DH.
1: Doncs no ha estat la millor manera de preparar el retorn a la màxima categoria, però el Buc, un dels històrics del nostre rugbi de moment, ha aconseguit l'objectiu. President Ramon Salinas, gràcies i sort per aquesta temporada tan estranya que comença.
21: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
1: Gràcies.
16: A tu.
1: Minut i mig i les 9, la Sònia remata el Tot Costa.
8: Tenim esport en directe al Palau, tercera jornada de la Lliga de Campions d'handbol. El Barça ara mateix guanya 4-3 al Dinamo de Bucarest. I al descans, el partit de Lliga Femenina entre l'Uni Girona i el Palma, l'Uni perd de 4, 42-46. El dia en què us hem explicat que Rafinha encara no s'ha pogut entrenar amb el Barça. Per tant, pinta malament la seva titularitat de dissabte contra el Getafe. Veurem si pot entrar a la llista de convocats i veurem què ens diuen demà el penúltim, l'últim entrenament abans d'aquest partit. Després sentirem Hansi Flick. També us hem explicat que ja s'ha fet oficial la renovació de Xavi Espart fins al 2030 i que el club ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit contra l'Arsenal previst per l'11 de novembre al Camp Nou. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit aquell dia, per tant caldria avançar-lo o endarrerir-lo.
1: Gràcies, Sònia.
8: Fins demà.
1: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Xavi Vall i el Noah Garcia al control central, a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà ja amb la prèvia, per fi, del Barça-Getafe. Hansi, t'escoltem demà, eh?
17: Hasta mañana.
18: La mort de Mari Carmen ha endurit de cop una precampanya que ja es presentava tensa amb l'habitatge al centre. Ha accelerat els retrets entre els partits i ha convertit el dol en un nou punt de fricció política, mentre al carrer les acampades expressen commoció i ràbia. I al mateix temps, avui ja ha entrat en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge del govern espanyol que porta mesures per evitar desnonaments i limitar operacions especulatives. Bona nit, són les 9.
22: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
18: Tot això en un país on 9 de cada 10 ciutadans diuen que la situació de l'habitatge els preocupa i pràcticament la meitat assegura que el tema els perjudica personalment. Alguns d'ells es manifesten a aquesta hora a Madrid. Dani Sainz de Aja.
16: Són milers de persones que recorren en silenci la distància entre la Puerta del Sol i la casa on vivia Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, morta ahir a l'hospital després de ser desnonada fa 15 dies. Si el seu desnonament va ser la guspira que encès tot un moviment pel dret a l'habitatge, la seva mort, a més d'una commoció, està suposant una empenta més pel sindicat de llogateres i els seus seguidors, que diuen que seguiran mobilitzats perquè no hi hagi una Mari Carmen més.
18: I uns altres s'han concentrat aquesta tarda a la Seu d'Urgell, convocats per Pirineu Viu. Quim Albalate, bona nit.
17: Bona nit, sí, han sigut unes 200 persones que s'han concentrat aquí a la Seu d'Urgell. També hi ha hagut una concentració a Ripoll, tot plegat per sumar-se a aquestes mobilitzacions per l'habitatge i denunciar els problemes específics que hi ha a les comarques de muntanya, sobretot els causats per la massificació turística, les segones residències i també els pisos turístics.
18: La Mari Carmen ja no és només un símbol per l'accés a l'habitatge, no? Sinó que amb la seva mort ha elevat la temperatura de la precampanya electoral amb intercanvi d'acusacions entre PP i PSOE. Ho escoltarem de seguida. A les files d'Esquerra, en canvi, les hores després de la convocatòria electoral passen a l'espera que Gabriel Rufián acabi decidint i dient públicament si repeteix o no com a cap de llista a les eleccions. El límit és diumenge. Veurem què passa. A Junts, mentrestant, tenen el debat tancat. Repeteixen tots quatre candidats. Míriam Nogueres per Barcelona, a Tarragona Josep Maria Cruzet, a Girona Marta Madrenes i a Lleida Isidre Gavín. I Ada Colau, que apunta que sense Podem no liderarà el Front Ampli.
22: Me honra profundamente que se piense en mí como persona candidata que puede ser de consenso para representar un frente amplio. Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, y quiero ser muy clara en esto, o sea, yo creo que para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
18: I en aquest Catalunya Nit explicarem la nova llei electoral, la llei electoral anomenada Meloni, que avui ha tirat endavant i que és molt polèmica. Qualsevol coalició que aconsegueixi el 42% dels vots tindrà una bonificació d'escons extra que li permetrà tenir automàticament la majoria absoluta. I aquí a casa, atenció a la iniciativa pionera que s'ha posat en marxa al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota.
23: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors pot ser la família el titular de la concessió, si ell ho autoritza es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
24: In haiku, according to Kawabata, there are various sorts of expressions about trout.
18: És Anne Carson, la poeta canadenca distingida avui amb el Premi Nobel de Literatura. La seva obra parla de l'amor, el desig o la pèrdua, i tot plegat amb un particular sentit de l'humor. Ens ho explicarà Montse Camps, i en David Guzmán ens en recomanarà alguns versos.
24: Completely exhausted, they are going down to the sea. Of course, there were occasionally trout that spent the winter in deep pools.
25: Ui, és que la liarem molt grossa. Ja vindreu, ja. A vegades som dolents perquè estem contents, ni amb nosaltres, ni amb el nostre entorn. Estan enfadats, de mala llet. A vegades ets feliç. O estàs una mica en pau amb tu mateix, i llavors és més bo. És que la liarem molt grossa, o sigui, el condal...
18: És en Joel Joan parlant de Bons i Dolents, una comèdia d'humor negre que s'estrena avui al Teatre Condal de Barcelona i que protagonitzen dues parelles vora els 50 anys que queden per sopar. L'ha vista i ha entrevistat Joel Joan la nostra companya Marta Vives. I aquest vespre s'inaugura el Festival de Cinema de Sitges i a partir de les 10, compta amb això, el Catalunya Nit es farà des de Sitges. El farà el Manel Elias. Bona nit, Manel.
0: Bona nit, Agnès, bona nit a tothom. Sí, pels micròfons que hem muntat aquí a Sitges de Catalunya Ràdio, doncs passaran algunes de les veus protagonistes del dia d'un festival on es poden veure més de 400 pel·lícules. Diuen que és el més important del món en el seu gènere, així que d'entrada li demanem al nostre cap de cultura, el Marc Garriga, que ens situï una mica com apunta, Marc, l'edició d'aquest any.
2: Doncs primer dir-vos que el festival ja està inaugurat oficialment. Sortim ara, venim directament de la gala d'inauguració, que encara dura, però ja amb la projecció d'aquesta pel·lícula inaugural, que és Found Alive, de Carlota Pereda. És el quart cop en 59 edicions que una pel·lícula dirigida per una dona arrenca el festival, i el primer que ho fa una dona espanyola. Ja ens ha dit ella que és tot un honor, que està molt orgullosa. És una mostra del que costa que les dones tinguin presència com a directores en el cinema fantàstic, però ella està obrint camí als Estats Units i aquesta pel·lícula ja ha provocat que rebi unes quantes trucades amb noves propostes. I a partir de demà comença el Ball d'Estrelles. Peter Jackson, Danny DeVito, Kevin Bacon rebran gran premi honorífic. Bárbara Rey, el premi Nosferatu. Alejandro Amenábar vindrà a rebre el Méliès d'Or i a celebrar els 30 anys de Tesis. Vindrà Amy Irving, una de les protagonistes de Carrie, que és el leitmotiv d'aquest any. Ja ho podeu veure al cartell. També Nicholas Winding Refn, Casey Affleck, Nahong Jin, que deu-vos amb aquest nom, la pel·lícula Hope, que jo pronostico que serà la pel·lícula que aixecarà més aplaudiments aquest any, de les que jo he pogut veure fins ara. Robert Eggers, tota una eminència. En fi, com acaben de dir a la gala, és una edició històrica, amb la vista posada l'any vinent, que serà el 60è aniversari, segur que també serà molt potent.
0: Doncs la primera de les protagonistes, Carlota Pereda, que serà en aquests micròfons d'aquí una estona, ens ha dit, Agnès, molta gent que no han trobat entrades, per tant, una manera de ser Sitges sense ser-hi ben bé serà escoltar avui el Catalunya Nit.
18: Efectivament, a partir de les 10 us escoltem. Gràcies, fins ara.
0: Fins ara.
18: I els esports, què destaquem, Roger Arbosà? Bona nit.
3: Bona nit. Doncs mira que el Barça ja té tots els internacionals de cara al partit de dissabte contra el Getafe. Ja sabeu que torna a la Lliga. Barça-Getafe al Camp Nou dissabte. Rafinha ha fet treballar al marge i continua sent dubte el dia que el Barça ha fet oficial la renovació de Xavi Espart fins al 2030. I tenim partits en joc. El del Barça d'en Bol d'entrada, que juga contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. A la primera part guanya 10 a 6. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, dos partits. L'Uni Girona 52, Mallorca 55, el tercer quart. I el Cadí la Seu 9, Leganés 2, aquest partit ara mateix, tot just al primer quart.
18: Fa més fred. Gemma Puig, bona nit.
4: Bona nit. Fa més fred i en farà encara una miqueta més. Aquest divendres tindrem aquest ambient força de tardor. Encara en les properes hores, molt pendents d'aquests ruixats, descarreguen dins el mar, però estones freguen la mateixa línia de la costa i poden ser intensos des del Maresme fins al Baix Penedès. Per tant, precaució, però sí, tindrem un divendres de sol i amb unes temperatures que quedaran més baixes que aquests dies.
18: Gràcies, Gemma. L'apunt final del Catalunya Nit d'avui serà per al periodista i escriptor Daniel Vázquez Sallés.
5: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: L'habitatge ho està ocupant absolutament tot. El carrer, la política i ara també la commoció per la mort de Mari Carmen. Avui anirem a PAMS i començarem per les protestes que hi ha en marxa i que són un bon exemple de la complexitat del problema. Les dificultats per accedir a l'habitatge afecten tant les grans ciutats com algunes zones rurals. A Madrid hi tenim Dani Sáenz de Aja, bona nit.
1: Què tal, Agnès? Bona nit.
0: I a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bona nit. Bé, ara també anirem a la Seu d'Urgell, però volem començar per Madrid, perquè efectivament són dos llocs on aquesta hora es recull diferents protestes, concentracions per la situació de l'accés a l'habitatge. I d'en que comencem per Madrid, Dani, explica'ns quin és l'ànim de la concentració d'avui.
1: Doncs ara mateix estem veient com milers de persones colpides per la mort de Mari Carmen estan aixecant telèfons mòbils. Hi ha un silenci sepulcral. La marxa ha començat puntualment a les 8 de la tarda i ja hem arribat a la cantonada del carrer on Mari Carmen Abascal va viure 71 anys dels seus 87. Manifestació que és llarguíssima, com us dèiem. No veiem el final des d'aquí i ara veiem com els membres del sindicat de llogateres s'agafen dels braços, porten al seu davant una corona de flors i també moltes fotografies de Mari Carmen Abascal, a més dels mòbils que veiem, com us explicàvem, encesos. La commoció per la notícia de la mort de Mari Carmen ahir a la nit ha donat pas a aquestes hores a un ànim renovat també per continuar les mobilitzacions en favor de l'habitatge, tant entre veïns anònims, com és el cas de la Carmen, com entre joves, com la Maria i la Paula, que acampen a la Porta del Sol des de fa dies.
2: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arrancan su memoria.
3: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir, això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, els estan matant.
4: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
1: I és que els homenatges són constants, tant aquí a la manifestació, veiem gent que du espelmes, que du flors, però també a la Porta del Sol, on s'han improvisat el TAS des del sindicat de llogateres. Volen seguir endavant amb les mobilitzacions, ara amb més motiu que mai, ja que si el desnonament de Mari Carmen va encendre la flama d'aquestes mobilitzacions que ha acabat amb les eleccions anticipades, ara volen seguir endavant amb una vaga general i amb el que vingui, segons explicava Valeria Racu, una de les portaveus.
5: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
1: Avui els familiars de Mari Carmen s'han acomiadat a un tanatori aquí a la ciutat de Madrid. L'enterrament no ens donen detalls, volen que sigui en la més estricta intimitat. El que sí que farà el sindicat de llogateres, juntament amb Comissions Obreres i UGT, és convocar per demà a les 12 del migdia un minut de silenci a tots els llocs de treball i centres d'estudi.
0: Gràcies, Dani. Doncs bé, amb tota aquesta pressió del carrer, avui el cert és que el Partit Popular ha bloquejat els actes de record a Mari Carmen, que, recordem-ho, va morir ahir, i els ha bloquejat aquests actes a les principals institucions de Madrid. De fet, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
6: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
7: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa, nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: Bé, això és el que ha passat avui a Madrid. Demà hi ha manifestació convocada també a Barcelona, que viu una situació molt similar, però, com dèiem, el món rural també pateix la crisi de l'habitatge, potser amb una fesomia diferent, però amb conseqüències idèntiques, persones que no poden pagar-se una casa. A la Seu d'Urgell hi tenim en Joaquim Albalate. Bona nit, Joaquim.
8: Hola, bona nit.
0: Quin ha estat el sentit de la protesta que hi ha hagut aquesta tarda a la Seu d'Urgell?
8: Doncs mira, aquí hi ha hagut una acceptació amb unes 200 persones a la plaça dels Oms, que s'ha acabat convertint
9: una marxa pels carrers de la Seu fins a arribar a tallar la Nacional 260. Ara fa uns minuts que ja s'ha aixecat aquesta protesta i hi ha hagut manifestants d'aquí de tot el Pirineu perquè la problemàtica és conjunta, sobretot provocada pel turisme i per la massificació turística, evidentment. Doncs amb diferències segons la zona, per exemple, la Cerdanya, el problema ens deia les segones residències, mentre que l'Urgell, per exemple, és la ciutat d'Andorra. Hem pogut parlar amb dues notes, dues de les afectades dels centenars que hi havia avui aquí, un de l'Alt Urgell i l'altre del Vilar.
10: A nosaltres ens va costar molt aconseguir trobar un pis on viure. De fet, vam estar molts mesos vivint en un Airbnb perquè no hi havia pisos de lloguer durant tot l'any. I finalment vam trobar una casa molt petita d'una sola habitació per un preu desorbitat, sense electrodomèstics, en molt mal estat, i la situació ha estat insostenible fins que ara hem decidit, doncs, hem trobat una cosa més barata i ens estem mudant. I la sorpresa ha sigut aquesta setmana que ens han trucat els llogaters que entraran al nostre darrere demanant quan pagàvem, perquè el propietari actual, tot i que hi hagi aquesta llei que prohibeixi les zones tensionades, doncs, augmentar el lloguer del pis, ha augmentat més de 100 euros a un pis d'una habitació, per la qual s'està demanant ara mateix més de 820 euros.
11: Doncs la problemàtica principal que m'he trobat és a l'últim lloguer on vaig estar, és un pis de 63 metres quadrats, en un poble on hi viuen entre 20 i 30 persones tot l'any, no hi ha cap servei, les botigues estan mínim a 15 minuts de cotxe i el lloguer és de 500 euros, que per dues persones a l'espai és bastant reduït, amb la dificultat que suposa viure en un poble sense serveis, i estem pagant el mateix que es paguen a pobles on tens un CAP, una escola i un súper.
0: Un quart de 10 de la nit, a aquesta hora podem saludar Arnau Corberó, és portaveu de Pirineu Viu. Bona nit, Arnau. Sembla que tenim algun problema amb la connexió. Arnau, bona nit.
12: Sentiu?
0: Ara et sentim, sí, perfecte.
12: Hola, bona nit.
0: Dèiem
12: hola,
0: que ara ens ho explicava en Joaquim Albalat, aquest vespre s'han fet concentracions a la Seu d'Urgell, a Ripoll, per reclamar mesures per aquesta crisi de l'habitatge. A cada municipi els motius són diferents, però explica'ns amb quins problemes us trobeu al Pirineu.
12: Bé, el Joaquim ha explicat perfectament aquesta dinàmica que està agafant els darrers anys, sobretot aquesta bombolla de lloguers, aquesta dinàmica de mercantilització i d'obtenció de rendes a partir d'aquest dret bàsic que és l'habitatge. Doncs aquí el Pirineu té un factor específic que és sobretot el que afecta el model turístic territorial, no? que provoca que aquest habitatge es manifesta com de tres maneres molt clares. Una és l'habitatge d'ús turístic, els Airbnbs, els bookings, etc., que no són habitatges, sinó que són negocis, però li diuen habitatges d'ús turístic. Després el lloguer a la segona residència, que ja fa anys que se'n parla i és una qüestió que sembla com un tabú que es pugui afectar sobre això. I el tercer és el lloguer de temporada, ja sigui per temporades curtes, de setmanes, o inclús els famosos lloguers d'11 mesos, no? Perquè així la propietat doncs, té aquesta garantia de que al cap d'un any pot o pujar els preus si el mercat ha pujat, o pot fer fora, o entrar-hi ell, o llogar-lo uns dies per temporada. I a tot això acaba molts cops també amb lloguer informal, no? Lloguers que, doncs, sense contracte, on a l'estiu has de marxar perquè el volen llogar per la via turística. I aquí ens passa que els desnonaments doncs, no tenen mai la repercussió mediàtica que tenen, que evidentment doncs, estem veient a Barcelona o a ciutats més grans, no? Perquè, no hi ha la massa crítica per fer front en aquests desnonaments i, per tant, passen de manera invisible.
0: Quines mesures proposeu? És a dir, què caldria fer per redreçar una mica aquesta situació, que la gent que vol viure al Pirineu hi pugui viure?
12: Doncs bé, ens assumem a les demandes que ara mateix el Moviment per l'Habitatge està reclamant, que és una baixada generalitzada als lloguers, uns contractes indefinits i una prohibició de l'especulació, de compres especulatives i per part de fons voltors. Però ens afegim algunes, o afegiríem algunes qüestions que també es van parlant, però que per nosaltres són clau, que és, que els lloguers de temporada quedin regulats i no només a les zones de mercat tens o d'àrees de demanda forta i acreditada, perquè aquí al Pirineu són 4 o 5 municipis només que ho estan declarats, i la resta també està tensionat. Que afecta això, el lloguer de temporada, sí. I després una imposició claríssima amb uns IVAs, no del 10 ni del 21, sinó del 50% a l'ús turístic, perquè al final és un factor de tensió molt fort aquí als territoris turístics i cal tallar-ho de socarrel.
0: Arnau, estem parlant amb Arnau Corberó, portaveu de Pirineu Viu. L'última pregunta que et volia fer, ara tu deies que hi ha alguns municipis del Pirineu, com ara la Seu o Ripoll, que estan declarats zones de mercat tensionat, de mercat residencial tensionat. Heu notat algun canvi des que es té aquesta declaració o no?
12: Bueno, s'ha notat que en aquells lloguers que s'ofereixen els preus doncs s'han contingut una mica, però sí que és veritat que hem notat que molt lloguer s'ha desviat cap al lloguer de temporada o cap a l'ús turístic, en alguns d'ells no, perquè es veien afectats pel decret 3/2023, però allà on han pogut, doncs aquests habitatges s'han desviat cap a aquests mercats.
0: Doncs és una circumstància que viuen molts altres municipis del país. Gràcies, Arnau Corberó, portaveu de Pirineu Viu. Que vagi bé. Bona nit.
12: Gràcies, igualment, a vosaltres.
0: Són circumstàncies diferents, molt semblants, però diferents, que al final acaben tenint les mateixes conseqüències. Persones que no poden pagar-se la casa. Doncs bé, amb tot aquest context, avui ha entrat en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha petits canvis respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés i que van precipitar la convocatòria anticipada d'eleccions. Repassem-los. Núria Jart, bona nit.
13: Què tal? Bona nit.
0: El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments.
13: Sí, l'essència del primer dels dos decrets és pràcticament la mateixa. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat, és a dir, de la taxació d'un pis, que ara el nou decret diu que haurà de fer una societat independent i homologada pel Banc d'Espanya. I, a més, amplia 2 anys aquesta obligació, ara fins a finals del 2030. Com deies, també es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquest cas, els llogaters podran demanar 2 anys més, tot i que això de les pròrrogues podria canviar amb el segon decret que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si a mitjans de novembre la Diputació Permanent hi dona llum verda. Per ara, ho té complicat. I per últim, un altre dels grans punts d'aquest primer decret sense canvis és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els propers 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga les administracions assumir el deute dels llogaters vulnerables.
0: Doncs bé, això és el que diu la llei, però la realitat és molt més complexa. De fet, avui tenim un cas flagrant en aquest sentit, un desnonament que s'ha produït aquest migdia a la Rambla de Barcelona. Marta Prat, bona nit.
14: Bona nit, sí, perquè, mira, passades les 2 del migdia, els Mossos han desallotjat una dona amb els seus 2 fills menors d'edat, la nena de 3 anys era a l'escola en aquell moment, perquè feia 2 anys que no pagava el lloguer. Què passa? Hem parlat amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha justificat aquest desnonament perquè la propietària del pis és una dona gran amb una hipoteca que també ha al·legat risc de vulnerabilitat. Té 72 anys, diverses patologies, cobra una pensió de jubilació amb la que ha de fer front a aquesta hipoteca. Li queden una mica més de 50.000 euros per amortitzar-la. I què ha passat? Doncs que aquests 2 últims anys la situació se li ha fet també insostenible perquè havia de continuar pagant al banc d'una banda, pagar també les despeses de la comunitat, però no rebia el lloguer per fer-hi front. I, per tant, amb l'únic ingrés que tenia, que era el de la seva pensió, no hi arribava.
0: És una vulnerabilitat que acaba derivant en una altra vulnerabilitat.
14: Correcte, correcte, sí. L'escenari és molt complex. El desnonament s'ha fet de forma pacífica, això sí, sense incidents, tot i que hi havia una 50ena de persones que han aconseguit allargar-lo més de 3 hores. Finalment, la família ha sortit amb 3 maletes. La dona, com us dèiem, només parlava rus a través d'una amiga seva. Doncs hem pogut saber també que va fugir de la Rússia de Putin per raons ideològiques i que també és víctima de violència de gènere. Per tant, el panorama també és terrible. Una situació de vulnerabilitat que a partir d'avui no ha fet més que augmentar, perquè passaran la nit en un centre d'urgències ella i els seus fills a Barcelona, i la seva amiga Júlia explicava això a Catalunya Ràdio.
15: I no tenim cap opció, res, zero, que em confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coesp a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
14: Així, doncs, el nou decret d'habitatge permet, en un cas així, desnonar una família vulnerable si qui ho demana també al·lega vulnerabilitat.
0: Molt bé, gràcies, Marta. Doncs aquest és el cas difícil que hem trobat avui i que s'escapa d'aquest nou decret d'habitatge. Per cert, que el 90% dels espanyols admeten estar preocupats per la situació de l'habitatge i pràcticament la meitat asseguren que el tema els perjudica personalment. Això és el que es deriva de l'última enquesta del CIS que s'ha publicat avui. I una altra prova més de l'augment de les dificultats de moltes famílies amb l'habitatge, però també amb la cistella de la compra, és que el gran recapte d'aquest any posarà l'accent en les noves pobreses. Toni Fortesa, estem parlant de gent que fins i tot treballant no se'n surt.
16: Sí, això és el que ara es coneix com a noves pobreses. És un perfil de persona que treballa i tot i així necessita recórrer a les donacions d'aliments. El gran recapte recull, recordem, aliments i donacions per als bancs d'aliments de Catalunya i es farà els dies 13 i 14 de novembre. Per tirar endavant la iniciativa solidària calen uns 17.000 voluntaris. Elisabet Viladomiu és la directora del Banc d'Aliments de Barcelona.
17: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del gran recapte, avui obrim la pàgina web per a les inscripcions, demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
16: I fixa't que durant tot l'any els bancs d'aliments reparteixen menjar unes 170.000 persones cada mes a Catalunya.
0: Cinc minuts i arribarem a 9:45 de la nit. Esquerra continua negociant amb Gabriel Rufián perquè torni a ser el candidat al Congrés, però el diputat del Parlament, Jordi Albert, ja es dibuixa com a possible alternativa si acaba dient que no. L'actual líder dels republicans a Madrid insisteix que vol representar Esquerra. Ara bé, avisa que el partit també ho ha de voler. Àlex Giral Robert, bona nit.
18: Bona nit, sí. Mentre que la formació diu que manté que la seva aposta és Rufián, Jordi Albert, portaveu adjunt a la Cambra Catalana, ha començat a recollir avals per entrar a les llistes del 20. Davant d'aquest moviment, l'encara número 1 d'Esquerra al Congrés ha reiterat a les xarxes que, perquè el partit pugui comptar amb ell, s'han de donar unes condicions mínimes en referència a poder influir en la resta de noms de la candidatura i que els republicans s'han d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. La direcció sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Per tot plegat, això ha de quedar resolt com a tard aquest diumenge. És el que marquen els tempos interns ara que la formació té en marxa l'engranatge electoral.
0: Precisament, Àlex, aquestes tensions amb Rufián estan provocant passos al costat a les línies d'Esquerra.
18: Sí, fins ara diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que també manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. Possiblement s'haurà d'enfrontar en un procés de primàries a la també diputada Edna Estrems, persona en aquest cas de confiança de Rufián, que, com Jordà, aspira a liderar la llista gironina. En paral·lel, Inés Granollers vol tornar a encapçalar el partit a Lleida i Norma Pujol es perfila per fer-ho a Tarragona.
0: I, mentrestant, al Partit Popular avui hem sentit l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que guanya punts per ser el cap de llista del PP a Catalunya. Alba Barbosa, bona nit.
19: Bona nit. Si dirigents populars ja donen per fet que serà Albiol el número 1 a la llista de Barcelona, ell espera que li demani el president del partit, Alberto Núñez Feijóo. Això sí, assegura que no deixarà l'alcaldia.
20: A qui li correspondrà decidir quin va ser el cap de llista per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puc dir que jo soy el alcalde de Badalona i seguiré siendo el alcalde de Badalona.
19: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i Feijóo veu amb el perfil d'Albiol la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I pel que fa al nou espai de Sumar, també les negociacions estan obertes per decidir qui lidera Front Ampli. Ada Colau està disposada a fer-ho, però posa com a condició que sigui una coalició de totes les forces d'Esquerra, inclòs Podem. Són declaracions de l'exalcaldessa de Barcelona a Televisió Espanyola.
21: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
19: Front Ampli té una setmana de termini per acabar de definir quins partits acabaran finalment formant part de la coalició.
0: Gràcies, Alba. I un element més que pot condicionar també aquesta precampanya electoral, la Fiscalia considera prematura una imputació del PSOE en el conegut com a cas Leire, com demana el Partit Popular, però sí que hi veu indicis contra el partit.
18: Segons el Ministeri Públic, hi ha motius per vincular la formació a fets delictius d'aquesta suposada trama que intentava frenar causes al voltant dels socialistes. Ara bé, considera que abans l'Audiència Nacional el que ha de fer és recopilar més informació, com ara la declaració de l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. Avui la jutgessa del cas del germà de Pedro Sánchez hi ha declarat com a afectada. Diu que es va sentir assetjada i perseguida per un exmagistrat que la Guàrdia Civil vincula a l'entramat.
0: Gràcies, Àlex. I després de 9 anys d'exili, els consellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat, han dit, a Catalunya. Comín, per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder ocupar l'escó que li correspon des del 2024. I Lluís Puig per participar físicament com a diputat al Parlament, possiblement al pròxim ple, ha dit, el del 20 d'octubre. Sentim-los a tots dos.
2: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
3: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
0: Ara de seguida sentirem els senyals horaris de 9:45, ja els tenim aquí. Fem una pausa i de seguida tornem, us expliquem aquesta polèmica llei electoral que ha aconseguit tirar endavant Giorgia Meloni a Itàlia i també el cas del suïcidi d'una moderadora de continguts de Meta que havia treballat a les oficines de la companyia a Barcelona.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
24: Com et dius?
25: Josep.
24: On vius?
25: A Blanes.
24: 2 + 2?
25: 4.
24: Capital de França?
25: París.
24: Qui sóc?
25: En Peyu, no?
24: Amb qui tens el mòbil?
25: El mòbil...
24: La fibra?
25: La fibra?
24: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
25: Ah, això.
24: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
26: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
27: Amb la col·laboració del Festival Literari Sant Miquel de les Lletres.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
28: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia a partir del suïcidi de la jove aquest diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre els anys 2022 i 2025. Toni.
16: La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat ja als seus advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits de sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó.
0: És una demanda diferent de la que ara fa uns dies es va iniciar a Barcelona?
16: Sí, aquesta és una demanda diferent del judici pels acomiadaments d'aquest prop de 2.000 moderadors de Barcelona. En aquest cas, els treballadors denuncien que Meta els va acomiadar per evitar les seves reclamacions per discriminació lingüística i per problemes de salut mental.
0: Al capdavall, però, totes dues tenen la salut mental sobre la taula.
16: Sí, sí. En les dues demandes, tant en aquesta que dèiem anteriorment com aquesta que ja s'ha començat a Barcelona, aquesta és una feina on l'impacte emocional és constant, amb escenes de violència extrema. Hem parlat amb l'Anna Romeu, ella és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, i destaca que feines així realment poden afectar molt la salut de les persones.
1: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
0: És aquest concepte, el trauma vicari. Escolta, Toni, i és el mateix que pot passar, per exemple, a personal d'emergències, ambulàncies, policies, bombers?
16: Sí, exacte, és el mateix, perquè són impactes emocionals que es reben durant la feina. Per tant, no és un cas aïllat, no és un cas puntual, és un cas conegut, que té una base de coneixement, que té una literatura científica, i per això Romeu apunta que hauria de ser obligatori un pla de seguiment de salut per a les empreses que treballen en àmbits així.
1: Totes les empreses que comporten un cert risc a nivell d'exposició, doncs haurien de cuidar molt la salut mental dels seus treballadors. Per això dic que la prevenció és molt important, no? Per exemple, oferir-los controls de suport psicològic, de suport mèdic, o sigui, que hi hagi molt de seguiment d'aquesta persona abans que passi res.
0: 9 i 34 minuts. A Itàlia, avui s'ha aprovat una reforma polèmica de la llei electoral. L'ha impulsat la primera ministra, l'ultraconservadora Giorgia Meloni, després de mesos de tramitació parlamentària i enmig de fortes crítiques de l'oposició. Roger Santaló, bona nit.
4: Bona nit.
0: Què canvia ara amb la reforma?
4: Diverses coses, però el punt més polèmic és que qualsevol coalició que aconsegueixi el 42% dels vots tindrà una bonificació d'escons que li permetrà tenir la majoria absoluta automàticament. Per tant, augmenten les possibilitats que els ciutadans escollin directament el primer ministre sense que la força guanyadora hagi de negociar res.
0: Giorgia Meloni hi ha insistit molt, moltíssim, en aquesta reforma. Per què?
4: Segons ella, per la inestabilitat històrica del sistema polític italià. De fet, el govern de Meloni, que està a punt de complir els 4 anys, és el més llarg de la República Transalpina des de la dictadura de Mussolini. Per Giorgia Meloni, això permetrà que fer govern sigui més fàcil.
5: Estic sobretot satisfeta perquè quan els italians vagin a votar la propera vegada podran triar-ho tot, el partit, la coalició, el programa, el candidat a primer ministre, i per tant la llei simplement posa més poder a les mans dels ciutadans, cosa que garanteix l'estabilitat.
4: Però per l'oposició, de fons, hi ha la voluntat de Meloni de perpetuar-se en el poder. De fet, la primera ministra havia amenaçat de fer caure el govern si els seus socis no votaven a favor de la reforma.
0: L'oposició ja ha votat...

0: que el premi de la majoria anirà a parar un primer ministre amb els ulls clars.
1: La reforma electoral es posarà en pràctica en les eleccions generals de la tardor de l'any vinent, que podrien avançar-se. Però a Meloni li pot sortir el tret per la culata. En els últims mesos, l'oposició està guanyant terreny en part per l'aparició d'un nou partit més d'extrema dreta que la ja dreta radical de Meloni.
2: Gràcies, Roger. I encara en crònica internacional, segon dia de matances russes a Ucraïna. Si ahir informàvem de 24 morts, avui la xifra arriba de moment als 42. L'atac més greu ha estat a Kramatorsk. Això és el Donbass, on un bombardeig al matí contra dos autobusos ha deixat almenys 33 morts i més d'una vintena de ferits, tot i que alguns estan molt greus. Al vespre, un dron ha matat dues persones més. Albert Manyà, bona nit.
3: Bona nit.
2: Què ha dit avui el president Zelensky d'aquesta qüestió?
3: Doncs que no quedarà sense resposta i que el Kremlin busca destruir tot signe de vida al Donbass. Per això ha demanat al món que hi reaccioni. Kramatorsk és la principal ciutat de la regió en mans ucraïneses, a pocs quilòmetres del front de guerra, però mai havien viscut una agressió així. Les autoritats han suspès el transport públic per evitar més matances. Hi ha hagut 4 morts més a Donetsk i 3 a Kiev. A la capital, que en els últims dies ha rebut atacs en 4 ponts, s'ha hagut d'aturar el metro per falta d'electricitat. Zelensky demana als Estats Units més pressió sobre Putin.
4: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
2: Els negociadors ucraïnesos viatgen demà a Washington amb aquest objectiu. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, admet, Albert, que la situació és molt perillosa.
3: Una situació en què l'estratègia russa passa per estendre el terror a les ciutats amb bombardejos que Kiev té moltes dificultats per contrarrestar. Això mentre l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass i no podrà conquerir aquest territori abans de finals d'any, segons alguns especialistes.
2: I ens explica aquesta nova estratègia des de Moscou, Cristina Solias. Bona nit.
5: Bona nit. Malgrat que Putin no para d'insistir que les seves tropes porten la iniciativa a tots els fronts, els observadors militars asseguren que no és així. Pel que fa al Donbass, que és la gran obsessió del president rus, els seus homes guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. Això passa perquè l'exèrcit ucraïnès també està contraatacant al nord de Donetsk i això ha frenat l'empenta russa. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons molt més ràpids i difícils de batre i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida pràcticament impossible als veïns de Kiev. A més, s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern destrossant la seva infraestructura energètica. Rússia justifica aquesta escalada com una resposta als atacs ucraïnesos a les seves refineries i magatzems, però aquesta estratègia persegueix el que no han aconseguit en gairebé 5 anys de guerra, que és doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
6: Avui també és notícia. Marc Güell.
7: 5 minuts i 3 quarts de 10, el govern francès ha anunciat les primeres mesures per intentar apaivagar les protestes dels estudiants que avui han derivat en una batalla campal a la icònica plaça de la Bastilla de París. El ministre d'Educació ha comparegut per televisió i s'ha compromès a reforçar la plantilla de professors substituts amb 3.000 efectius. Des de París, Isabel Galí.
8: Bona nit. Després de reunir-se amb una delegació d'estudiants, el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha anunciat ja un primer acord per resoldre el problema de la manca de professors substituts.
9: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
8: És la primera mesura concreta que el govern ofereix als estudiants que avui han tornat a fer una demostració de força numèrica en la concentració a la plaça de la Bastilla. La protesta ha estat dispersada amb canons d'aigua, llançament de gasos, lacrimògens i càrregues que han deixat almenys un estudiant amb el nas trencat per un cop de genoll d'un agent. El Ministeri de l'Interior diu que hi ha fet més de 500 detencions i que hi ha 48 policies ferits.
7: Atenció a la iniciativa pionera que s'ha posat en marxa al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota, Oriol Pujador.
0: Sí, així ho ha avançat a Catalunya Ràdio. el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, diu que aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres de l'animal a l'espai familiar.
10: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori.

0: mascotes. Llavors, pots la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura, i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
1: Per fer-ho ha calgut una reforma del reglament d'aquest cementiri. El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. Aquests enterraments mixtos ja es fan a d'altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol.
2: Les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis de l'any que ve. Adif ha dit que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de cobre de l'estiu costaran uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els treballs que havien de durar 2 mesos s'allargaran fins a finals del 2026 i els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. El robatori de coure del 21 de juny a Montblanc i l'Espluga i el 20 de juliol a les Borges va provocar incendis que van afectar el sistema de control, gestió de tràfic de trens, seguretat i comunicacions de 4 enclavaments ferroviaris. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu a 3Cat Info que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
4: Nosaltres entenem que pot haver uns danys que poden ser greus, però el territori no pot quedar-se penjat mig any més sense tren i sense saber quan això es restablirà, no? Per tant, nosaltres demanem a Adif que plantegi un calendari concret, un compromís, no previsions.
3: El portaveu de la plataforma d'usuaris propera a Parada Valls, en Nil Magrinyà, diu que el problema no se solucionarà fins que no canviïn les penes pel robatori de coure.
5: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari.
3: Els trens de mercaderia seguiran circulant utilitzant el sistema de gestió manual. Els passatgers s'hauran de seguir utilitzant el transport alternatiu per carretera.
2: I més d'11.000 immigrants que van entrar irregularment a Ceuta ja han tornat al Marroc, així ho assegura el govern espanyol després de l'última reunió de seguiment del comitè creat per abordar aquesta crisi.
6: Catalunya nit.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3Cat.
7: Som 3Cat. Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu. Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
9: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
7: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
9: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
8: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som
7: 3Cat.
6: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
10: 9:45, la poesia s'ha imposat avui al Premi Nobel de Literatura.
11: In haiku, according to Kawabata, there are various sorts of expressions about trout.
10: L'ha guanyat Anne Carson, que sentim de fons, recitant una de les seves poesies durant la visita que va fer l'any passat a Catalunya per participar en el Festival Barcelona Poesia. Montse Camps, bona nit.
12: Bona nit, Agnès.
10: És la segona canadenca que rep el reconeixement després d'Alice Munro.
12: Sí, aquesta poeta, assagista, traductora i professora universitària se la considera la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El jurat de l'Acadèmia Sueca resumia així el perquè d'aquest premi.
13: For her bold and
14: per la seva obra audaç i la seva inventiva, que en diàleg lúdic amb la tradició clàssica ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
10: Se l'acostuma a qualificar com a autora difícil, Montse, però alhora té molts lectors.
12: Sí, la seva obra parla de temes universals com l'amor, el desig o la pèrdua i, sobretot, està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. Però alhora també té un particular sentit de l'humor. Ens ho explicava la seva traductora al català, Núria Busquet.
15: En Carson és molt variada i, a més, és molt valenta perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més, és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual, que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
12: L'editorial Vasorrotto l'ha publicat en català amb obres com De creació o La bellesa del marit, un assaig narratiu en 29 tangos en què analitza un matrimoni que s'enfonsa. El seu títol, però més conegut, és la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual.
10: I com ha rebut el premi?
12: Doncs mira, la mateixa Acadèmia Sueca ha penjat a les xarxes una divertida fotografia d'ella a la cuina de casa seva a Islàndia, on viu una part de l'any, fent cara de sorpresa mentre li donaven la notícia per telèfon. Ella és una dona discreta que concedeix poques entrevistes, però en una breu entrevista a la televisió pública islandesa ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura.
10: Gràcies, té sentit de l'humor, efectivament. Gràcies, Montse. Mm. Doncs bé, sobre el Nobel de Literatura anunciat avui, ara en David Guzmán vol recomanar-nos alguns versos d'en Carson.
16: Passa poc sovint, i quan passa s'ha de celebrar, que la poesia sigui beneïda per la totpoderosa Acadèmia Sueca. Avui, com és sabut, en Carson, poeta i professora nascuda al Canadà, ha guanyat feliçment el Nobel de Literatura. Com a bona escriptora, com a bona humanista, Carson ha mirat sempre pel retrovisor els clàssics de l'antiguitat grega, i en conseqüència sap que la poesia i la música són germanes bessones. Potser per això les seves aparicions no són només una lectura en veu alta. L'any passat, el Festival Internacional de Poesia de Barcelona va oficiar un recital que era una suma de paraula, percussió, dansa, silencis i l'eco atàvic d'uns sonets que són la temptativa de resposta a la pregunta: què hi ha en un pronom? Quina és la força de l'ell, de l'ella, del tu i del nosaltres a l'hora de teixir o de trencar una relació? Tot això es preguntava la Premi Nobel Ann Carson, convençuda que un pronom que balla és tangible a molta distància. Recorda aquell Pedro Salinas que per viure no volia illes, palaus ni noms, sinó l'alegria enorme de viure en els pronoms. En un dels millors llibres de Carson, La bellesa del marit, que per fortuna podem llegir en català gràcies a la Núria Busquet i l'editorial Vasorrotto, la poeta va més enllà amb la comunió entre música i lírica amb el que ella anomena un assaig narratiu amb 29 tangos. Un poemari o assajari o cançoner, perquè Carson barreja gèneres, on el tango és la dansa escollida per narrar el naufragi d'un matrimoni, l'amor i l'odi en una milonga de passió i de drama. Qui arrufi el nas davant de la paraula poesia, que faci una excepció amb Ann Carson, amb la seva literatura, que pot combinar pàgines duríssimes sobre l'Alzheimer del pare amb els dies a Pellegrina, Santiago, les etiquetes, per sort, no funcionen. L'Acadèmia Sueca no sempre l'encerta, però aquest any li hem d'agrair la tria.

0: El Teatre Condal de Barcelona estrena Bons i Dolents. És una nova comèdia escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente sobre la crisi dels 50. Es podrà veure fins al 15 de novembre. Marta Vives.
1: I malgrat el títol, no és una obra sobre bons ni dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes, quan arriben a la cinquantena. Embolics, mentides i dobles sentits. Dues parelles amb moments vitals diferents que queden per sopar amb tots els tòpics sobre l'escenari. L'home casat amb amant jove, les drogues, l'alcohol i el rock and roll, els ex que no paguen les pensions i les dones que estan sobrepassades. Un text àcid, políticament incorrecte i molt exagerat, que ha provocat més rialles en el públic de l'estrena que debat postfunció. Hem pogut parlar del rerefons de l'obra amb en Joel Joan i l'Agnès Busquets. Joel Joan, Agnès Busquets, bona nit.
2: Molt bona nit.
1: Bona nit. A veure, malgrat el títol, aquesta és una obra de bons i dolents, Joel?
2: Sí, és clar, però no saps mai qui és el bo i qui és el dolent, saps? O sigui, a estones penses, ah, no, aquest és el bo, i de sobte dius, oh, no, aquest no és bo, aquest és el dolent. Ah, no, però espera l'altre. No, l'altre sí, aquesta
1: patata,
2: és bona.
1: La patata calenta va passant.
2: Va passant de l'una a l'altra.
1: Sí. En el fons, però, és una crítica en el bonisme, no?, de posar-nos al costat dels bons que tenim tots plegats.
2: Sempre, sobretot els catalans, el què diran, volem estar al costat bo de la història, aquestes xorrades que diem, ens fa més estúpids, perquè al final desenganyem-nos. Tots són bons i tots són dolents, depèn de les circumstàncies, depèn de l'època que et toca viure, depèn de quin costat estàs, depèn de qui explica la història, depèn del que t'interessa. El que sí fem és sempre creure'ns que la nostra posició, el nostre pensament és el bo i que el de l'altre és el dolent.
1: I parles del país, però també ho centres en el món de la parella, no entenc?
2: Evidentment, la parella, perquè el món de... Bueno, és que, a veure, la parella és l'amor, no? I l'amor és la cosa més maca que tenim entre nosaltres a la vida. L'amor i el riure. I llavors... però l'amor no sempre és tan pur com ens pensem, i hi ha molts interessos al voltant de l'amor. I sí, i la història d'aquesta gent de 50, doncs arriba en un moment en què les coses ja no són com eren als 20 anys.
1: Això, Agnès, és la crisi dels 50? Tenim crisi als 50?
3: Jo crec que és més la crisi d'això, no? Per una banda, de la parella, que porta molts anys, i sí que és veritat que potser a nivell personal, no? Pues sí, quan arribes a aquest llindar de la vida, no? Vull dir que en principi seria com una mica, a partir d'ara, potser et queden menys anys dels que has viscut.
2: Això segur,
3: però sí que és veritat que, clar, parla d'això, no? També d'aquest moment vital en el que fas... Clar, els personatges pues, tenen un background i que et replanteges tot, dius, hòstia, com he pogut arribar fins aquí i per què segueixo estant aquí? Correcte. En comptes d'agafar i dir, foto el camp per potes.
2: Fa por.
1: I parles de tot això i parles amb humor. Amb un humor que no és blanc, no? Que sempre hi ha d'haver mala bava, d'alguna manera, que ha de ser políticament incorrecte.
2: Si no, no és humor, és ximpleria, és estupidesa. Llavors rius d'imbecilitats i no... L'humor o és corrosiu o no és humor.
3: És catàrquic per això, no? Perquè jo crec que és un bon mirall. No vol dir que que la gent que ve faci aquest tipus de coses que fem, perquè és extrem aquest sopar, no? Però sí que poden reconèixer-se en el per què els hi passen això en aquests personatges, per què fan aquestes coses, no?
1: Agnès Busquets, Joel Joan, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies, Marta.
0: 5 minuts i mig i arribarem a les 10 de la nit. Avui amb una edició especial del Catalunya Nit en aquesta segona hora. Comença el Festival de Cinema de Sitges i el Manel Elias, part de l'equip del Catalunya Nit, és a Sitges per fer aquesta segona hora íntegrament sobre la qüestió, acompanyat doncs, de molts dels protagonistes del festival i també d'en Marc Garriga, que és el cap de cultura dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans toca parlar dels esports. Roger Bussà, bona nit.
4: Com esteu? Bona nit.
0: El Barça ja s'ha pogut entrenar ara sí amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga dissabte.
4: Sí, ara ja amb tots, després dels compromisos de seleccions en aquesta llarga durada, tots a punt per rebre dissabte el Getafe, 6:45 al Camp Nou. Això sí, continua sent dubte Rafinha, que avui s'ha entrenat al marge, no ho ha fet amb els companys i encara no està disponible, almenys és dubte per jugar aquest partit de dissabte. Per cert, una renovació l'ha fet oficial el Barça aquest vespre, Xavi Espart, el jove lateral de 19 anys, un dels noms fins ara de la temporada al Barça, doncs renovat fins al 2030.
0: La Lliga de Primera reprèn demà després de gairebé 3 setmanes d'aturada i la reprendrà l'Espanyol.
4: Sí, demà arrenca aquesta 8a jornada al Màlaga Espanyol a les 9 de la nit. Els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat. L'Espanyol vol trencar la ratxa de 2 derrotes seguides i, mentrestant, el tècnic Manolo González està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga el càrrec.
5: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
4: Torna la convocatòria Javi Puado després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras. I, per cert, encara en futbol, avui hem sabut que el Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit del femení contra l'Arsenal, que està previst per l'11 de novembre al Camp Nou. Coincideix amb la vaga general i, per tant, això complica que es pugui jugar aquest partit.
0: Tenim partits en joc a aquesta hora d'equips catalans, handbol i bàsquet.
4: Mira, el Barça d'handbol rep el Dinamo de Bucarest, partit de la tercera jornada de la Lliga de Campions, en joc des de 8:45. A la segona part el Barça guanya 25-18 i a la Lliga Femenina de Bàsquet tenim en joc el partit del Cadí-la-Seu contra el Leganés. Al descans guanya el Cadí-la-Seu de 10, 43-33. Fa pocs minuts s'ha acabat el partit de l'Uni Girona, que en canvi ha perdut 83-89 contra el Palma. El Barça, per la seva banda, rebrà demà els Alguiris a l'Eurolliga. L'equip recupera 2 jugadors, Seuoma i Nivo, però en perd un, que és Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. D'aquest partit demà n'estarem pendents i el seguirem al canal exclusiu digital.
0: Gràcies, Roger.
6: Bona nit.

0: Nicole.
1: Abans la Gemma ens ha avançat una mica el temps que ens espera i ara amb aquesta cançó doncs ja ens posa en situació d'una mica sofà i manta, a canvi de temps, d'una mica de tardor. Gemma Puig, bona nit de nou.
2: Bona nit, doncs sí, mira, és aquesta cançó de Lil Atwood que es diu Ja ha arribat la meva tardor, doncs sí, mira. Aquesta, sobretot divendres i el cap de setmana, doncs notarem, ja ho hem notat una miqueta avui, però sobretot ho notarem més aquesta propera nit, matinada, demà al matí, baixarà la temperatura, farà fred al Pirineu, fresca cap a comarques interiors i també fins i tot a la mateixa línia de la costa i finalment, després de molts dies, doncs també tindrem un dia estable i assolellat, encara amb vent de nord, encara amb tramuntana i mestral als dos extrems, sobretot la tramuntana encara continuarà bufant amb intensitat al matí, després no desapareixerà però ja fluixarà una miqueta i serà un dia molt, molt assolellat com a molt a la tarda hi pot haver alguna nuvolada que en principi podria deixar escapar alguna gota però si ho acaba fent serà molt poqueta cosa, per tant, sol i aquest ambient de tardor que ens acompanyarà.
1: Avís per a tothom de cara a les pròximes hores. Gràcies, Gemma.

0: A partir d'ara, a Catalunya Nit, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, tenim preparada una hora fantàstica i terrorífica, perquè quan es tracta de cinema i no pas de realitat o de notícies, el terror entra diferent.
1: Quina pel·li heu vist?
2: Carpenterson.
1: I què tal?
2: Bé, no està malament, sí, és interessant.
1: És terror?
2: És com un thriller sobrenatural, així una miqueta fosc, de la història de Jesús quan tenia 15 anys amb els seus pares, i bueno, interessant.
1: Per què creieu que ens agrada passar por veient pel·lis?
2: Bueno, suposo que t'enganxes a l'adrenalina, no?, de sortir de la teva zona de confort i viure experiències, no sé. No t'ho sabria explicar. No sé si algú t'ho sabrà explicar, però bueno, enganxa.
3: No sé, alguna vez vi que cierta sensación de ansiedad a veces nos da cierta tranquilidad. No, la verdad no lo sé. En general a mí desde muy pequeño me gusta mucho y yo lo heredé de mis padres. Entonces, pues la verdad que ya es una costumbre el ver películas de terror.
1: ¿Tú gaudeixes mirant pelis de por?
4: Jo bastant. La meva parella no.
5: Jo no gaire, jo sóc més poruc. Sí, sí.
4: Sí, m'agrada. El que passa que amb certes persones, perquè m'agrada, perquè així com m'espanto el que sigui les tinc allà i l'espanto.
5: Sí, amb una amiga seva sobretot. A mi no, perquè com que jo soc un cagat m'espanto més que ella i llavors no li agrada.
1: Vindreu a gaires pel·lis aquí a Sitges o què?
4: Bueno, no hem pogut, també perquè les entrades han volat, és a dir...
5: Sí, perquè entre marxem, aquest... la setmana que ve estem fora i no podíem venir.
4: Però intentem cada any venir amb aquests.
5: Estan aficionats ells.
4: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, gràcies.
5: Moltes gràcies.
4: Que tingueu bona nit. Adéu.
0: És el festival de cinema més potent de Catalunya. Està reconegut com el més important del món en el seu gènere, en el fantàstic. Ja ha començat a caure una pluja de més de 400 pel·lícules. Per la catifa vermella de l'hotel on ens trobem ara mateix, doncs desfilaran els pròxims 10 dies personalitats com Peter Jackson, l'oscaritzat director del Senyor dels Anells o de la versió de King Kong. Aquests dies, per cert, estem envoltats de King Kong aquí a Sitges per tot arreu. Vindrà Kevin Bacon, de Mystic River, Apollo 13, Frost contra Nixon, o tantes d'altres. Un actor com Danny DeVito, que han volgut des de Tim Burton fins a Milos Forman o Francis Ford Coppola, i Alejandro Amenábar, que va meravellar fa 30 anys amb Tesis. Però, si parlem de Sitges com a festival de gènere, hem de dir, avui més que mai, de gènere femení. A aquesta hora, per primera vegada, una directora espanyola acaba d'inaugurar el festival i ho està fent amb una pel·lícula rodada als Estats Units. Carlota Pereda presenta Found Alive. L'entrevistarem de seguida. Hi ha diverses directores, de fet, en pel·lícula de competició. Tindrem amb nosaltres les cosines Serra, dues joves catalanes que s'estrenen en el món del cinema amb una pel·lícula terrorífica, sí, 11, rodada a Andorra, primera pel·lícula i pam. A la secció oficial a competició a Sitges, i això que ens han dit que com a espectadores no suportaven el terror, és a dir, patien massa. També entrevistarem aquí Mònica García Massagués, directora de la Fundació del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, i és la creadora també de Woman in Fun, un programa per reivindicar i impulsar el paper de les dones en el cinema fantàstic. I més que mai aquest dijous ens acompanya una criatura fantàstica, l'Àlex Gorina, el nostre col·laborador va dirigir aquest festival, i en la secció d'avui ens cantarà el seu top 5 de cinema fantàstic, les 5 pel·lícules preferides del fantàstic d'Àlex Gorina relacionades amb Sitges. Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna. I quan acabem, a veure qui pot dormir.
6: No pateixis, són nens. No faran res dolent.
0: Doncs inaugurem aquesta última hora del Catalunya Nit amb la persona que inaugura aquesta nit també el Festival de Sitges, que és la directora Carlota Pereda. Bona nit, benvinguda.
7: Bona nit, muchas gracias.
0: Bueno, felicidades. Inauguras el festival de tu vida, ¿no? Porque Sitges es un poco el festival de tu vida.
7: Sí, para mí es una... Bueno, cuando yo ya tenía alquilada la casa para venir, aunque no estuviéramos seleccionados.
0: ¿Ah, sí?
7: Sí, sí, todos los años con los amigos venimos y yo, bueno, por la alegría de estar en Sitges y sobre todo de inaugurar, que es una forma que me... Bueno, para mí es estar ligada a la historia del festival y me parece muy emocionante, es un honor.
0: Para la gente que no te conozca, en 2022 vienes aquí con Cerdita largometraje, después del corto, que ya te dieron el Goya por él, y aquí te entregan el Méliès de Oro, que es como mejor película fantástico terror de Europa. El año siguiente vienes con Ermita.
1: También estás en Sitges. Luego viniste como jurado. Y esta noche te conviertes ya oficialmente en la primera directora española que inaugura el festival.
7: Sí, bueno, siempre me han acogido muy bien y es... Para mí es que sea en este festival, pero que encima que te acoja Sitges, que es el mejor festival de cine de género del mundo. Bueno, pues es un honor, ¿qué quieres que te diga? Es como, por una parte son los nervios del estreno y por otra parte es la sensación de que estás, que no vas a caer mal porque te van a recoger, estás un poco en casa, ¿no?
1: Claro. ¿Qué significa inaugurar? Porque supongo que no es lo mismo estar en selección oficial, que ya es muy importante, pero que decidan abrir el festival contigo.
7: Bueno, es una forma de significar la película en cierto sentido, ¿no? De decir que hay un apoyo también a la carrera, no solo mío, sino también del productor, Nate, ¿no? Que tiene 5 películas en el festival, ¿no? Aparte de la nuestra. Y eso de, pues una forma de decir que siguen tu carrera y que la llevan de la mano, ¿no? Es algo muy bonito, la verdad.
1: Tú has sido jurado también. ¿La peli que inaugura tiene más posibilidades o qué?
7: Yo creo que no, o sea que al final todas las películas estamos en igualdad, al final dependemos de los gustos del jurado y de Martes, que son muchísimas películas, y todas películas muy buenas. De hecho yo me quedo después y creo que veo como 32 películas.
1: De momento, ahora hablamos de Fauna Life, que es la película que presentas este año, que con el título ya indicamos que esta vez vienes de Estados Unidos. ¿Cómo ha sido grabar allí con actores también americanos, etcétera? ¿Cómo te ha ido?
7: Bueno, al final, cuando te pones a trabajar, piensas en el personaje, en los actores, en el recorrido, cómo lo vas a querer rodar, pero ha sido una experiencia... Ha sido muy difícil rodar la película por el tema, por las exigencias que tenía la historia, por lo ambicioso del rodaje en sí, por rodar en el desierto, por muchas cosas, pero el equipo se... ha entregado al 100%, todos los productores también siempre son muy ambiciosos y la ambición buena de la película, no otra cosa, sino de que lo que se esté tiene que estar en la película, tiene que estar en la imagen, y eso es muy interesante. Luego los actores americanos son actores que tienen carreras en Hollywood, que realmente están ahí por ti, están ahí porque dicen, we trust your vision, confiamos en tu visión. Y eso es una responsabilidad y también es un orgullo contar con unos talentos enormes que sabes que están ahí para lanzarse lo que les digas.
1: De entrada, rodar en inglés y una adaptación de un libro. ¿Cómo elegiste la historia? Vamos a hacer entre los dos una pequeña sinopsis para situar a nuestros oyentes sin romper la película. Quien quiera ir a verla tendrá tiempo. Pero la protagonista es una chica joven que fue secuestrada durante mucho tiempo de muy pequeña, de joven, y que una vez libre, con todos sus traumas, ayuda a la policía en otros casos de jóvenes también que son secuestradas y que pueden estar en el sótano, por ejemplo, de una casa. ¿Cómo llegas a este libro y a esta historia y a quererla contar?
7: Bueno, realmente es la productora que tiene los derechos del libro, están en desarrollo, llevaban tiempo en desarrollo y no conseguían dar con la forma de hacer la película, ¿no? De eso que estaban, tenían un guión que les gustaba, pero no encontraban como la combinación que pudiera salir adelante. Y yo conecté claramente con el personaje principal y con su conflicto, pero sí tenía muy claro que yo quería cambiar parte de la historia, por lo menos el enfoque. No me interesaba tanto hacer un thriller sobre un cat and mouse, una persecución. Quería que fuera un thriller emocionante, propulsivo y tenso, pero quería que estuviera centrado en el punto de vista de la protagonista y de los supervivientes. Hacer un thriller que normalmente se suelen centrar mucho en la figura del psycho-killer, ¿no? Y aquí fuera todo lo contrario, que el punto de vista fuera claramente contarlo desde una perspectiva más íntima. Entonces ahí fue que a partir de ahí luego leí la novela de Carla Norton y vi todo lo que tenía ella de investigación sobre víctimas de supervivientes, de casos así. Tiene muchas novelas anteriores que tratan de esto, que son en primera persona de mujeres que han sufrido estos casos, y empecé a hacer más investigación, y ahí cuando ya contacté con Chloe, que para mí fue la primera opción, empezamos a desarrollar también juntas cómo lo quería contar e intentar indagar para dar más forma al personaje de Reeve y hacerlo un personaje complejo y que fuera respetuoso con estas mujeres.
1: Sigues fiel al género, digamos. aunque cada película tuya es distinta, pero sigues en el terror, este podemos llamarlo más terror psicológico. ¿Vas por aquí ya? O sea, ¿tú eres una directora de cine de terror?
7: Yo me considero una directora de cine de género. También considero que el género es el thriller y la comedia. Pero sí, sí me considero una directora de género y a mucho orgullo.
1: Claro que sí. Hoy y durante todo el festival se va a hablar mucho del papel de las mujeres, cómo están entrando en estas películas de género y específicamente también en el terror. ¿Cómo lo ves tú?
7: Pues yo creo que todavía falta camino por hacer. Hay muchas mujeres con proyectos increíbles que no consiguen financiación. Creo que eso debería cambiar, ¿no? Es muy difícil levantar género en España, tanto para hombres como mujeres. Directores consagrados también tienen bastante complicado levantar la financiación y yo espero que se siga la tendencia de Estados Unidos, que realmente el género es lo más buscado, ¿no?
1: ¿Y por qué crees que es así la diferencia entre Estados Unidos y aquí?
7: Son tantas diferencias culturales, ¿no? Y en Estados Unidos lo que manda es el mercado. Y claramente el género funciona mejor que cualquier otro género y además, digamos que la inversión inicial es menor que otros géneros, con lo cual consigue más dinero y ahí manda la pela.
1: Pero no sé si tienes algunas claves para construir un momento de suspense o de terror.
7: Básicamente, para mí lo más importante siempre es el punto de vista. Y una cosa que dijo una vez Javier Botet, se me quedó, que quién sabe más de género que Javier Botet, ¿sabes? Que lo más importante no era el monstruo, sino era cómo reaccionaba la protagonista o el protagonista al monstruo, ¿no? Es al final, para mí, es un género, el terror, profundamente empático, ¿no? Entonces siempre cuento las películas del personaje. Y sí pienso mucho cuál es el punto de vista de la secuencia, ¿no? Para mí es algo importante, ¿no? Creo que no es lo mismo cómo retratas las cosas. No solo quiere decir cosas distintas, sino también me pongo en la situación del espectador al verlas. No sé, pero es bastante, en cierto sentido es analítico, pero es bastante instintivo.
1: Claro. Aquí, por ejemplo, que tenemos a chicas muy jóvenes sufriendo, por un lado, el estar encerradas, por el otro también el acoso de hombres. No sé si aquí la mirada femenina sí que es importante.
7: Yo creo que es muy importante a la hora de retratar siempre, ¿no? Y para mí era una cuestión esencial de cómo retratar el cuerpo, cómo retratar el sufrimiento, cuándo mostrar violencia y cuándo no, ¿no? Eso era una de las primeras discusiones que tuve con mi directora de foto, Rita Noriega, que está conmigo desde Cerdita, y las que nos ha seguido también hasta el montaje, ¿no? Hemos dado muchas vueltas a la película para ser lo más precisos en todo esto. Yo ruedo muy poco también, con lo cual tienes ese margen. Y también con Chloe, con las actrices en la película, teníamos siempre, aparte de una coordinadora de intimidad, también una psicóloga, por si alguien de repente se sentía, eso es muy americano, ¿no? Triggered, ¿no?
1: Sí, sí.
7: Y realmente lo utilizamos, porque sucedió más de una vez, porque cuando estás tratando con emociones, y bueno, y es una hora también de proteger a los actores a la hora de, y a las actrices a la hora de interpretar, no solamente a las actrices femeninas, sino también a los actores que hacían de captores, ¿no? Ahí también era muy duro para ellos, ¿no? De hecho, hay un perro que sale en la película que es el perro de uno de los actores, de los protagonistas, que me dijo, ¿puedo tenerlo en el set? Y yo, no, lo puedes tener en la secuencia, porque a él le ayudaba a la hora de enfrentarse al personaje.
1: Claro, porque no sé si, claro, depende de la película de fantástico o de terror, depende de las escenas, me imagino que en el set incluso se debe uno reír mucho, depende de lo que pase, ¿no?
7: Sí, pero en esta película no,
1: pero en esta te iba a decir, en esta no es así. No sé si incluso luego puedes llevarte, digamos, historias a casa.
7: Bueno, para mí ha sido una película muy dura. O sea, ha sido una experiencia muy, muy, muy buena con todos los actores y con todo el equipo. Para mí Chloe es amiga, trabajaremos más veces. Rupert es un amor, todos son un amor, son increíbles. Pero la preparación del guión, todo lo que fue el research de casos reales, a mí me daban pesadillas. O sea, yo no, ha sido horrible. Era como, ¿pero por qué hago estas historias? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me hago esto a mí mismo? Porque al final te metes en eso y era muy duro. Y de hecho mi hija, que tiene 11 años, era como que mi hija sale a comprar por ahí sola y era como, es que no quería que fuera a comprar sola.
1: Claro.
7: Que no le va a pasar nada, evidentemente, lo sé. Pero es que me causó una emoción que no podía controlar esta película.
1: ¿La verá tu hija? ¿La verá esta película tu hija?
7: No.
1: Cuando tenga 18, 16.
7: Bueno, ya veremos más adelante, sí, pero ahora no. Esta no, porque a ella no le gustan estas. Le gusta el género, pero le gusta de Gremlins. Ya, es su tope. Sí, ya, más de Gremlins le da mucho miedo. Y esta es demasiado realista, porque lo que le da miedo es que sea realista. Y esta película es lo que hemos intentado, que se sienta... No tienes el elemento camp o de humor para salirte de ahí, se siente realista. Entonces eso...
1: Es una película que atrapa, que es muy interesante de ver y que toca una problemática real. Bueno, has hablado de Noches de Pesadillas, la de hoy es un poco de sueño. ¿Inauguras ahora? ¿Nervios o qué?
7: Pues por momentos. Hay momentos que estoy atacada, otros que no, pero sí, muchos nervios.
1: Esta mañana ha habido un pase ya para prensa y tal. Bueno, y espectadores, ¿cómo ha ido? ¿Qué te han dicho?
7: Pues me han dicho, bueno, he recibido muchos comentarios, a la gente le está gustando mucho, creo que ha habido aplausos. De hecho, un actor, me ha hecho una de los actores de la película, que hace uno de los captores, me ha dado una sorpresa. Él estaba en la sala, yo no sabía que estaba en Sitges, y me mandó un mensaje diciendo, todo el mundo aplaudiendo, no sé qué, la peli me encanta, tal... Y ha sido muy bonito, la verdad. La gente ya... Ver que la gente hace una película siempre es un poco exponerte, también emocionalmente, ¿no? Y ver que la gente la entiende y reacciona y que conecta con ella, pues es mucho mejor.
1: Carlota Pereda, muchas gracias por atendernos. Que vaya muy bien y nos vemos en Sitges, l'any que ve.
7: Seguro. Un abrazo.
8: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: Passen 2 minuts d'un 1:15 de la nit, seguim en directe aquí a Sitges, en aquest festival internacional, que d'aquí molt poquets minuts ja podrem dir que haurà acabat la primera sessió inaugural, però ja veiem amb cara relaxada la seva directora, que és la Mònica García Massagués, directora de la Fundació del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges. Benvinguda al Catalunya Nit.
9: Hola, molt bona nit.
1: Què, contenta? Quina sensació tens ara mateix?
9: Bueno, és una mescla entre sentir-se alleugerit, perquè has fet el primer pas en aquest cim, però encara ens queden 11 dies, o sigui, pots imaginar, o sigui, encara es manté aquella tensió i emoció de l'inici.
1: Clar, estem en una edició que ara comença, però suposo que darrere hi ha moltíssima feina. Què ha de passar perquè en un festival com aquest, aquí a Sitges, acabin venint Kevin Bacon, Danny DeVito, Peter Jackson i tants altres noms i més de 400 pel·lícules? Quina feinada hi ha al darrere?
9: És tot un any anant a mercats, a festivals, negociant amb agents, negociant, i de vegades, per molt que ho intentes, no ho aconsegueixes. Jo no paro de dir, tant de bo m'estigués passant això l'any que ve, que és el 60è aniversari, i tindria encara més sentit, però ens està passant ara i s'ha de celebrar. Però ja et dic, des de que abans d'acabar ja el festival ja estem aparaulant gent perquè puguin venir, perquè siguin ambaixadors del festival, perquè rebin premis honorífics, i la veritat és que hem estat molt, molt afortunats aquest any.
1: Els hi sona en el món del cinema, el Festival de Sitges, quan parleu, per exemple, amb un Kevin Bacon o amb un Peter Jackson?
9: Home, Peter Jackson va estar aquí fa 34 anys presentant Brian Dead. De fet, la seva dona ens va enviar fins i tot unes fotos de com va venir per primer cop, i són moníssimes, perquè estaven ell i Rick Baker superjoves, amb uns aparadors i amb tota una sèrie de decoració de l'època totalment desfasada, però tenien un tan bon record que ens han enviat les fotos que nosaltres no teníem. És molt emocionant. En el cas del Kevin Bacon, home, t'has d'explicar una mica més, però el que sí que és curiós és veure les agències de talent, que cada any fem una miqueta de ruta, i el Festival de Cinema de Sitges els hi ressona més, et diria, que altres de l'estat espanyol, i el tenen molt, molt present, perquè hi ha molta gent vinculada que ha presentat el Fantàstic i han presentat les seves primeres pel·lícules al festival. Nosaltres hem mirat sempre cap a Estats Units, el 50% de vegades de la programació ve d'allà, i mantenim uns vincles molt, molt estrets.
1: Què heu intentat que tingués en aquesta edició, aquest Festival de Sitges?
9: No t'ho puc dir, perquè això és la sorpresa de l'any que ve. El que no ha arribat aquest any,
1: ah, sí?
9: Es guarda pel que ve. I tant,
1: o sigui que
9: el
1: 60 tindrem festa grossa.
9: Hi ha coses grossa. Fetes, hi ha coses aparaulades que estan allà, i fins i tot gent que havia de venir i que finalment doncs no ha pogut, perquè tenen rodatges, perquè apareixen compromisos, però amb la promesa de que sí que vindran, i vindran doncs per la propera edició.
1: Déu-n'hi-do. He estat voltant una mica abans, parlant amb gent, i m'he trobat més d'una i de dues i de tres persones que m'han dit que els hi ha costat molt trobar entrades, o que fins i tot ja no n'han trobat.
9: Ja.
1: Volen.
9: Bueno, aquí haig de dir dues coses. Primer, que nosaltres tenim un sistema mesclat entre venda d'entrades a audiència i a cupos dels acreditats. I que a mesura que els acreditats, primer tenen preferència per descomptar la gent que compra al carrer, però a mesura que els acreditats no reserven, s'alliberen. O sigui que l'oportunitat de trobar invitacions, entrades, que va apareixent contínuament al llarg de tot el festival. I per una altra banda, és una mica morir d'èxit. Hi ha moltes sessions esgotades perquè tothom vol anar també a les mateixes, vol anar a veure Rick Baker, vol anar a veure Peter Jackson i vol anar el dissabte a les 10 de la nit. Però la veritat és que el festival està programant des de les 8 del matí gairebé fins a les 4 o 5 de la nit molts dies, o sigui que sessions n'hi han, entrades n'hi han. Però també és cert que és com passa, no?, de vegades amb els festivals de música, que fins i tot han d'arribar a fer sortejos per poder comprar les entrades. Doncs aquest any ha estat espectacular. La demanda ha estat massiva i jo sé que hi ha molta insatisfacció de gent que ho ha intentat i les que volien no les han aconseguit.
0: Hem parlat ara amb Carlota Pereda, de seguida ho farem amb les cosines Serra, que també presenten pel·lícula i podrien fer-ho moltes dones. És un any amb un accent femení molt fort i tu ets responsable, estàs a darrere d'aquesta iniciativa de Woman in Fun, Dones en el Fantàstic. Explica'ns una mica quina és la vostra feina en això.
9: Sí, fa ja 6 anys que van començar amb el programa de Woman in Fun. La idea va sortir d'una cosa anecdòtica, com era que inauguraven en aquell moment per segona vegada amb l'Anna Lilia Mirpur, ara ja és la quarta al festival, i va ser una mica de reflexió perquè ni tan sols eren conscients de quan s'havia inaugurat per primera vegada una dona, què és el que havia passat. I vaig començar una investigació que ens va portar a deduir que no et diré que sigui una vergonya, però que s'havia de fer alguna cosa. Llavors el programa Woman in Fun treballa des del passat, intentant recuperar molts referents, reescriure una mica la història d'aquelles dones pioneres dins del fantàstic que han fet coses però que ningú n'ha parlat d'elles. Hi ha tota una sèrie de llibres que s'estan publicant, tractant territoris diferents i de més. Aquest any presentem un documental també amb una mirada multigeneracional de directores, investigadores, actrius que han participat en grans títols del fantàstic i que supergeneroses ens han donat la seva opinió. I després incidim molt en el present. Aquest any també comencem una iniciativa nova que es diu Woman in Fun Talent Accelerator, que tenim aquestes noies durant 2 dies amb sobretot tres experts que hem portat de Hollywood perquè els ensenyin a fer defensa dels seus projectes, a presentar bé els projectes dins del mercat, a tenir una idea de per on moure's en festivals, en mercats, o sigui, a fer una mica d'imatge de marca, que també és important, amb la consciència de que moltes vegades les dones al llarg de la seva carrera tenen moltes aturades i sortides del carrer perquè són mares, perquè tenen responsabilitats, perquè els hi costa una miqueta més, i més dins del fantàstic s'afegeix un filtre una miqueta més complicat per aquest desencontre entre indústria, que creu que elles no són les més idònies per formar o per ser les líders d'aquest tipus d'històries que impliquen potser una miqueta més de violència o crueltat, i de vegades les pròpies dones, segons quins territoris, no se senten identificades amb aquestes històries, malgrat que tenim exemples meravellosos com la Júlia de Cornó o la Coralie Farjad, innumerables dones que han trobat en el fantàstic un llenguatge únic per expressar-se.
0: Clar, dedueixo, per tant, que és, primera, que les que ja han fet coses, posar-les al seu lloc, perquè ningú en parlaria, i que en vagin entrant també a fer coses que no tenen per què copiar el que ja han fet els homes, sinó tenir una mirada pròpia. Exacte.
9: La mirada masculina, no, doncs ara seria la mirada femenina. Una narrativa pròpia, una mirada femenina, històries diferents i maneres d'aproximar-les de manera molt diferent que fins ara no tenim present. Jo em feia creus que, de vegades, aquelles coses que s'han popularitzat, per exemple, els monstres, arriba un Halloween i tots anem vestits, el Freddy Krueger, però quants d'aquests monstres que no deixen de ser un reflex de les nostres inquietuds socials, polítiques, etc., han estat creats per dones, excepte Frankenstein, òbviament, dins de la literatura. La resta són reflexos d'inquietuds masculines. No han estat creades per elles. I si som el 50% de la població, per què no tenim dret també a reflectir aquestes ansietats, aquestes pors dins de la pantalla?
0: Doncs segur que això comença a canviar, i també gràcies a festivals com aquests. D'aquí res, escoltarem a les cosines Serra, que han fet una pel·lícula per Sitges que fa força por i que és un thriller psicològic ben interessant. Mònica García Massaguer, moltíssimes gràcies
1: gràcies per haver-nos acompanyat. Que acabi d'anar bé aquesta i ja tenim moltes ganes de la 60a edició. Ens ho has deixat aquí a dalt.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bona nit. Fem una pausa per la publicitat i tornem en directe avui Catalunya Nit des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges.
8: Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
12: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
13: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
14: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
15: No respiris, ni et moguis, perquè s'apropa una nova edició del Festival de Cinema de Sitges.
16: I a la Finestra Indiscreta hi serem en directe per explicar-vos tot el que passi en una edició que té com a eix central la pel·lícula Carrie.
15: La pel·lícula de Brian De Palma basada en la novel·la de Stephen King fa 50 anys i és la peça clau d'un festival per on desfilaran noms com Peter Jackson, Robert Eggers, Amy Irving o Kevin Bacon.
16: És un any amb estrenes molt esperades, com Hope, del director sud-coreà Na Hong-jin, o The Samurai and the Prisoner, de Kiyoshi Kurosawa.
15: La Finestra Indiscreta des del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
8: Aquest divendres a mitjanit, amb Toni de la Torre.
17: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
18: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
17: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
19: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
17: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
20: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre Catalunya Ràdio, la veritat.
15: El suplement.
17: Com sempre, a Catalunya Ràdio.
21: Com que em veig, se'n riu.
17: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
15: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
8: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Un minutet i arribarem a 2:15 de la nit. Només els que ho han intentat saben com de difícil és aixecar una pel·lícula, tot el que hi ha al darrere, i que la primera vegada que ho aconsegueixis de ben jove et seleccionin ja a competició oficial a Sitges, doncs, ostres, ha de ser molt, molt emocionant. Dilluns es presenta aquí, en aquest festival, 11. És un film de dues directores catalanes que són cosines i que estan vivint això que acabem d'explicar. Seran aquí la setmana que ve, per això les hem anat a visitar a casa d'una d'elles. Clàudia i Paula Serra, benvingudes al Catalunya Nit i felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Com veu reaccionar quan us van dir que la pel·lícula estava seleccionada per competir a Sitges?
1: Va ser una sorpresa bastant forta, la veritat. O sigui, havia sigut com el nostre desig màxim de poder participar en aquest festival i anar i tal, però quan es va confirmar de cop va ser com somni fet realitat.
0: Perquè l'havíeu seguit molt ja, el festival, o això, hi anàveu de més joves i tal o no?
1: Bueno, aquí...
0: de més joves, encara som... Quants anys teniu?
1: Tenim 28 anys.
0: 28 anys, sí, som molt
1: aquí
0: joves encara.
1: Aquí hem de fer una confessió, i és que com nosaltres ens vam pujar al carro del cine del terror fent aquesta pel·lícula, perquè prèviament érem incapaces de veure pel·lis de por sense tancar els ulls i tapar-nos les orelles. Llavors, en el procés de fer aquesta pel·li, veure que la història estava viva i que ella sola s'anaven caminant cap al terror, vam dir, vale, ara ens hem de posar dins. I llavors vam començar a veure pel·lícules i ens hem tornat fans i ara ens encanta. Però bueno, que és la primera vegada que anirem al Festival de Sitges, com a dires i com a espectadores.
0: Ostres, que fort. O sigui que les pel·lis de terror realment us costaven molt de veure. Això va ser una mena de teràpia, fer la pel·lícula, o què?
1: Sí, sí. O sigui, jo recordo la meva primera pel·li de terror que vaig anar a veure al cinema, d'anar amb auriculars escoltant música, perquè em feia molt puta por els sustos i els cops i tal, i llavors va ser com... Que, bueno, després amb 11 i això ens hem anat curtint i hem vist ja de tot i...
0: Recordes quina va ser aquesta pel·li que anaves amb auriculars?
1: Era aquesta, crec que era una que es deia Oculus, no sé, no me'n recordo. Era típica aniversari d'adolescents que et conviden al cine. I jo allà, bueno, vale, però... Sí, jo també tinc una història molt traumàtica amb la primera pel·li de por que vaig veure, que va ser el remake de Possession Infernal, d'en Sam Raimi, i vaig estar mesos sense poder dormir. Però ja l'he tornat a veure i ja he fet les paus i m'agrada.
0: Doncs jo he vist aquesta matinada la vostra i déu-n'hi-do la por que es passa, eh? 11 es diu. Fem una mica de sinopsi per qui ens estigui escoltant. Diríem que som un grup d'escoltes.
2: Hala, quanta neu!
0: Que van a una casa d'Andorra.
3: Això no és un lloc per venir amb nens.
4: Estarem sols?
3: Sí, podeu fer tot el sol.
0: Hi ha una tempesta de neu, queden allà tancats, i quan fan un recompte dels que som, perquè són 8 nens i nenes i dos monitors molt joves, de cop apareix...
4: 11. Com et dius? Leo.
0: Un nen que no estava al grup. I aquí comencen els problemes.
1: Aquest aquí.
0: Sí, perquè el nen no és un angelet.
1: No. Aquest 11 és l'element que fa decantar la balança cap al mal.
0: Podríem dir que és una història de terror clàssic.
1: Sí, o sigui, a nosaltres com també ens agrada pensar que és un thriller psicològic, perquè al final no és tant de gore o de sustos i tal, sinó que és més com d'angoixa i d'anar tensant una situació incòmoda i que fa patir fins que allò acaba explotant de la pitjor manera.
0: Una pel·li de por amb nens sempre va millor, no?
1: Bueno, és que tot lo infantil, històricament en el cine de terror, fa molta por. O sigui, com els nens són com molt innocents i com una cosa sagrada, protegible, però també poden fer molta por. I tot i que nosaltres no juguem cap element fantàstic, també hem utilitzat l'element infantil com una carta.
0: Com penseu les escenes o què creieu que funciona?
1: Sí, o sigui, bueno, és el que comentàvem nosaltres, que ens agrada molt de quan mirem pel·lícules de terror, de gènere i això, és com la construcció aquesta, no? De que hi ha com un elefant a la sala i fins que no es destapa és com tothom com aguantant, cada vegada es va tensant més, tothom fent veure que no passa res, fins al moment com
5: que es revela tot, no? Llavors com explota, diguéssim, el mal i tal. Llavors com aquesta idea a nosaltres ens interessa molt i és el que volíem fer com a la construcció d'11, no? D'una situació quotidiana d'uns xavals que se'n van a la muntanya amb els monitors joves i que és com que d'entrada seria com un superbon plan i de cop i volta com hi ha un element distorsionador, no? Que com els comença a posar com les coses com entre l'espasa i la paret i et fa com recalcular qui ets, els límits de la teva moralitat, com actues davant del possible perill i això, o sigui, vam construir-ho a partir d'això.
0: Us ho heu passat bé fent la pel·lícula? És a dir, el fet de... Perquè moltes vegades quan veiem una pel·lícula de terror o de terror psicològic, a mi m'agrada pensar que igual, mentre tu estàs patint com a espectador, allà els set s'ho estan passant pipa o es fan un fart de riure. No sé si ha sigut el vostre cas o què.
1: Almenys per la nostra experiència podríem dir que sí. O sigui, evidentment, en un set de cine hi ha molts moments de tensió i moments d'haver de córrer i d'empresses i tot, però malgrat tot vam disfrutar molt el procés, els actors també s'ho van passar bé, va haver-hi molt bon rotllo amb l'equip i per nosaltres hi havia dies que el que estàvem rodant era bastant horrorós a nivell de tensió i de mal rotllo i per nosaltres era com una festa. O sigui, això va ser molt guai. Al ser la nostra òpera prima, en alguns moments vam patir i gaudir a parts iguals, però en general la lectura és que ens ho vam passar superbé.
0: Òpera prima, podríem dir, de pressupost modest, però en el cinema els pressupostos són molt alts, fer una pel·lícula costa molts diners. Heu tingut a les vostres mans 2,7 milions d'euros, que això es diu aviat com a pressupost. Com va ser després veure-ho a una pantalla, la vostra feina feta? O, si és que l'heu vist ja, la gran pantalla?
5: Bueno, la gran pantalla no, però una pantalla mitjana.
1: Una pantalla mitjana,
0: una mitjaneta, no?
1: Sí, sí. O sigui, jo crec que això és el més espectacular de tot, és el que més ens agrada de la nostra feina i el motiu pel qual volíem com fer cine era això, no? Traslladar una idea que ha viscut en el teu cap durant molt de temps a la realitat i de cop veure això, veure la pel·lícula acabada, que no és tal com l'havíem imaginat, és una cosa diferent, però que és inclús millor perquè al final cadascú, tota la gent que ha participat ha anat posant el seu granet de sorra i al final és una obra col·lectiva que, bueno, és molt emocionant veure-la acabada.
0: Sou cosines, no sé si de petites ja anàveu encarades cap al cinema o no, i com heu coincidit les dues agradant-vos la mateixa professió?
5: Bueno, aquí la història és, nosaltres som cosines, tenim la mateixa edat, però som gairebé com germanes perquè hem viscut, bueno, ens hem

0: Mm. Espectacles de titelles, aventures com el bosc de gincanes, vull dir que és una cosa que l'hem tingut molt a prop sempre. I després ja quan va arribar el moment d'escollir què volíem estudiar, les dues vam coincidir en el mateix i hem estudiat comunicació audiovisual a la Pompeu juntes. I des de sempre, com que ens ha anat portant a fer aquest camí juntes. I...
1: Sí, quan estàvem a la uni, com estàveu explicant, l'amor per les històries i per explicar-les ens neix de la nostra família i ha anat creixent al llarg de la nostra vida. Sí que quan estàvem a la universitat ens vam començar a plantejar com dirigir com a tàndem i fer aquesta pel·li teníem moltíssimes ganes i també sabíem que seria com la prova definitiva de descobrir si això era com el que volíem fer o si no funcionava. I ha sigut la millor experiència del món compartir-la juntes.
2: Teniu clara ja quina serà la vostra següent pel·lícula, el vostre següent projecte, si us encareu ja cap a aquest gènere o no?
0: O sigui, la veritat és que a nosaltres ens ha encantat fer una pel·lícula de terror i si n'haguéssim de fer 50 més les faríem, però també és veritat que ens agraden com molts altres gèneres, vull dir que amb això no ens tanquem gens, ens agrada drama musical, policia, d'acció, o sigui... I això, vull dir que tot el que vingui, nosaltres encantats de la
1: Estem obertes sobretot a viure aventures, a viure l'aventura que suposa fer una pel·lícula i pensar-la, dirigir-la, gravar-la i viure tot el viatge sencer.
2: No sé si teniu referents clars en el món del cinema o pel·lis que us hagin marcat una mica.
0: Sí, en tenim, o sigui, en tenim bastantes i molt diverses i entre sí que a vegades diries això no té res a veure una cosa amb l'altra, però bueno. Si vols et parlem més de les que tenim de terror,
2: sí,
0: que també han influït.
2: Aquí veig
0: mica...
2: que teniu, estem al menjador de casa vostra, sí, de casa d'una de les dues, i veig que teniu, per exemple, Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, mira, per exemple...
2: A Tesis, que precisament sí, estarà al festival ara 30 anys, no, de Tesis.
0: Sí, sí, és l'aniversari.
1: Sí, o Seven, per exemple, també és un referent que més sense que tingui a veure com a nivell d'argument amb 11, però és una pel·lícula que hem tingut molt present mentre hem desenvolupat aquest projecte i aviam...
0: A nivell de to, sobretot, Seven, de, com aquesta foscor absoluta i com de desesperança, com...
1: Si t'haguéssim de dir un director que ens agrada molt de gènere de terror és en Jordan Peele, que la seva pel·lícula Get Out o Us, Nosotros, són dues pel·lícules que ens van marcar molt, que les vam disfrutar molt i que...
0: I les vam veure juntes, també.
1: Sí, les vam veure juntes i a dia d'avui segueixen sent de les nostres pel·lis preferides.
2: A competició hi ha gairebé una trentena de films a Sitges, hi ha moltes pel·lícules. No sé si aneu de cara a veure si ens donen algun premi o sèrie ja és una passada, com ho esteu vivint?
0: Home, per nosaltres ser allà ja és un somni fet realitat.
1: Sí, sí, sí,
0: hi ha alguna cosa de més a més, el que sigui, benvingut, nosaltres feliços de la vida, però no, el fet de poder estar allà i viure-ho i compartir l'experiència amb els espectadors i amb els amics i la família que vingui, això
1: per nosaltres això ja és el premi més gran.
2: Doncs Clàudia i Paula, moltíssimes gràcies i molta sort.
0: Moltes gràcies.
1: Merci a tu.
3: Una cosa.
4: És un nen i està patint.
5: Que t'està manipulant. Yeah! Martina!
2: Doncs és 11, s'estrena després de Sitges als cinemes el dia 6 de novembre a les sales. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada tinc aquí una persona al meu costat que acaba de començar Sitges i ha vist 19 de les pel·lícules que es passen en aquest festival. Ens haurà d'explicar com ho fa Àlex Gorina. De seguida tornem.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup i on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal i la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent, perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
9: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
10: Mm-hmm.
9: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
10: I des de 16.400 euros.
9: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
11: Citroën.
9: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
11: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
12: Quan vulgui.
11: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
12: Tot el temps que vulgui.
11: I totes les bombolles que vulgui?
12: Totes les bombolles que vulgui.
11: I tot el relax que vulgui?

0: és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
1: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
4: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
3: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
4: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
3: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
4: Apialia, la força de vendre junts.
5: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
6: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't, entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a bbva.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem, BBVA.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
7: Catalunya Nit.
9: Fly me to the moon. Let me play among the stars.
7: Notícies sota la llum de la lluna.
9: Let me see what spring is like on.
7: Amb Manel Elias.
9: Jupiter and Mars.
7: I Agnès Marquès.
9: In other words, I love.
7: Catalunya Ràdio.
10: You. Àlex Gorina, benvingut a casa teva.
11: Sí, aquí amb vosaltres i aquí enmig del festival que és casa meva i d'aquest hotel que també és casa meva.
10: És tot casa teva. Hi ha una pel·lícula de, diríem, terror psicològic o por, no sé com dir-ne, que m'agrada molt. Mira, la primera dirigida per Clint Eastwood.
12: Diga.
13: Ponga nebulosa.
10: És...
12: ¿Tienes cerca la ràdio?
10: És Clint Eastwood, no. Locutor de ràdio.
11: I Jessica
10: ràdio.
11: Walter.
10: Veus?
11: Sí, és Play Misty for Me.
10: Sí.
11: Escalofrío en la noche.
10: Aquesta mateix.
11: Sí.
10: Que un oient que s'obsessiona... Això no ens ha passat encara.
11: No, però, sí, eh?
10: Sí? A mi, a partir d'aquesta secció
11: quan feia, quan jo feia els programes de mitjanit als estius de Catalunya Ràdio,
10: hi havia
11: gent que m'esperava, sortien tota la nit mirant pel vidre i jo pensava, ui, i després quan sorties et seguien i, bueno... Una mica de por, eh?
10: Doncs de moment no posarem Mystify, però de què parlarem avui? D'entrada tenim perla aquesta setmana o què?
11: Tenim perla. A banda de que avui he vist una perla del festival que felicito que l'hagi programada, que es diu Leviticus, ja en parlarem quan s'estreni.
10: Sí, quan toqui.
11: Tenim perla perquè, evidentment, no podem perdre l'oportunitat de recomanar una pel·lícula de la setmana, i en aquest cas serà Les ciegues hormigues, una pel·lícula del País Basc. Que bé que acaben les pel·lícules, els cabrons! És una història de la revolució industrial, de la gent que recollia el carbó que queia dels transports perquè no tenien per escalfar-se a casa seva, i que porta tot l'esperit de Que verde era mi valle, que porta l'esperit de La hija de Ryan, porta l'esperit de les bones pel·lícules de Ken Loach. El director, Igor Legarreta, a qui vaig entrevistar a Sant Sebastià, me la presentava d'aquesta manera.
14: La novel·la està ambientada hace 100 años, 1930, pero yo diría que hay muchos elementos, ¿no?, que nos resultan muy muy cercanos, ¿no?, muy hoy en día, lamentablemente, ¿no? Como es, por ejemplo, la pobreza energética de la que se habla en la película y en la novela. Pobreza energética, que es pobreza al fin y al cabo, y bueno, pues sí, es un retrato, digamos, me gusta decir que también es un retrato de esas gentes que viven en los márgenes, ¿no?, de la sociedad. La novela refleja muy bien, ¿no?, ese orden social, ¿no?, donde los poderosos o el poder político y económico tiene muy claro que todo tiene un dueño y le gusta además dejarlo claro.
10: Doncs Les ciegues hormigues queda recomanada. A veure, el Festival de Sitges arriba als 59 anys. 42 anys fa que ve aquest home al Festival, sí, de Sitges, i uns quants com a director. Mm-hmm. Per tant, molt atents al següent, perquè ens recomanes, ens fas un top 5 de millors pel·lis per tu de cine fantàstica vinculades a aquest festival.
11: Et sorprendré perquè seran un top 10, però
10: doncs
11: ho barrejarem de la següent manera.
10: Som-hi.
11: Un tall d'una, una música d'una altra, i formen un conjunt. Començarem amb Ultimàtum a la Terra.
15: Good. Back to... Rada, Nikto, Ratu, Rada, Nikto.
16: Move
11: El que deia Patricia Neal, la protagonista de la pel·lícula, és la frase mítica...
10: D'un programa, mort... d'un bon programa, sí, de televisió.
11: Bueno, no sé si era bo, però
10: bon
11: el vam fer,
10: presentava...
11: 3 anys, sí. Del 96 al 98, a TV3, i deia, ha mort, repara'm, no revenja. Era el primer robot pacifista que arribava a la Terra en una pel·lícula, i a mi em porta el record, a banda dels 75 anys que ha fet aquest estiu la pel·lícula, de la visita del director del film, Robert Wise, que també va dirigir West Side Story, per exemple, amb la seva dona Millicent, que se'n va portar la meva estilogràfica, que es va enlluernar, perquè la va trobar tan glamurosa que me la va, no va ser més remei que fer-li present.
10: I com era aquest bolígraf? Que
11: era
10: que tenia?
11: Una pluma estilogràfica elegant que tenia jo i que es la va emportar la dona de Robert Wise. Patricia Neal també va venir, la protagonista, al festival. Era la dona, exdona de Roald Dahl, per cert, i va ser la dona que em va posar la mà a la cama i no me la va treure de la cama mentre vam dinar junts durant tot el festival, jo, boig, perquè era l'amor de la vida de Gary Cooper. En quant a Blue Velvet, la visita de David Lynch, evidentment, l'any que va guanyar el 86 al festival, que es va presentar sense avisar, sense representants, sense secretaris, perquè va voler, amb la camisa acordada fins a gran, com sempre, amb una calor que fotia, el tio suant la llagosta que s'estava menjant, però ell calladet i escoltant-nos i tal, va marxar i després va guanyar el premi i no hi era. La cosa té la seva gràcia. Qui vaig conèixer al final va ser Isabella Rossellini, que cantava la cançó, quan va actuar al Teatre Acadèmia de Barcelona fent aquella Ling Ling Circus. I vaig tenir l'oportunitat de celebrar que fos també la parella de David Lynch en l'època en què van rodar Blue Velvet, el film. Passem al segon títol. Un mito del festival, el logo, King Kong.
8: Y dijo el profeta, la bestia contempló el rostro de la bella y su mano no mató. Y desde aquel día fue como si hubiera muerto. Antiguo proverbio árabe.
11: La pel·lícula King Kong és el logo del festival. El senyor Peter Jackson n'ha fet un dels remakes de la pel·lícula, que són molts, és bàsica, és fonamental, s'ha de veure, però l'actriu Faye Dunaway, la que estava a la mà del mico que l'anava despullant, era viva i va venir al festival l'any 1989, amb 82 anys i amb un sentit de l'humor brutal, amb un nen francès que l'acompanyava, que feia de King Kong i ella cridant perquè era una de les reines, això en el retiro. Va ser sensacional. Per cert, després li van demanar ser la vella de Titanic i va dir que no perquè ja es sentia massa gran poc abans de morir i la van substituir, però aquest és un record inolvidable, haver estat amb l'autèntica protagonista de King Kong, no? Psicosi, la música de Bernard Herrmann. Per què? Perquè va venir Anthony Perkins, el Norman Bates, a visitar el festival, absolutament al·lucinat, perquè havia dirigit Psicosi 3 i va venir a presentar-la a l'Hotel Mediterrani i ens va demanar formatges, fruites, massatges, Maria, mitjons de diferents colors per passejar sol pel bulevard del poble.
10: Mentre no demanés molt de gel...
11: Bueno, el problema va ser la mania, però en fi, això ja és un altre tema. Passem a una altra pel·lícula clàssica, una pel·lícula amb Christopher Lee, Dràcula.
16: Ingo, i Jesu Kristi navn, byder jeg dig, stå op.
17: I loved you.
11: Aquesta és Ordet. Alerta, és on d'anés, ens hem saltat una, eh? És Ordet, la paraula de Calcedor Dreyer, l'escena de la resurrecció de la mare de família en el seu taüt, interpretada per Brigitte Fardespiel, és un dels clàssics del cinema, i el convidat que va venir a Sitges l'any 1991 va ser el director de fotografia de la pel·lícula, Dreyer era mort, que també havia fet la fotografia d'Europa, una de les primeres pel·lícules de Lars von Trier que passava en aquell any al festival i que va guanyar el Gran Premi. Ningú en tenia perquè havíem convidat a Henning Benson. Però jo quan va arribar, pensant que era a l'ull de la càmera de Dreyer, em vaig agenollar davant d'aquell senyor i vaig besar la mà absolutament. Mentre ens acompanyarà la Vanessa Redgrave amb Frank Corero cantant una cançó de Camelot, el musical que havien fet un fracàs de Joshua Logan, que és la història del rei Artús, la reina Ginebra i Lancelot, que era Frank Corero, que ressuscitava un cavaller, això és un miracle, és cinema fantàstic, a qui havia mort amb una oració. Era una bellesa de pel·lícula, Vanessa Redgrave va venir al festival, jo la vaig recollir, era llum, absoluta llum, li vaig donar un ram de flors immens, li vaig explicar el festival, la vaig acompanyar a l'habitació, vam compartir un grapat de raïm brutal i me l'anava ficant a la boca, el raïm, i jo li deia, vol que li fiqui un? I Vanessa Redgrave i jo ens anàvem ficant raïm a la boca l'una a l'altra i jo pensava, no m'ho puc creure el que està passant. Després va venir el sopar amb Franco Nero, que era l'Ancelot, amb qui era, havia estat parella, ho havien deixat, discutien. Ella parlava de trotskisme i el Franco Nero del Milan Futbol Club. Eren incompatibles, però durant la visita del festival es van reenamorar, van tornar a ser parella, es van acabar casant, van tenir un fill i continuen casats.
10: Gorina Celestina.
11: Bueno, no, més aviat Goas, en aquest cas el Joan Lluís Goas. Passem a la que havia presentat abans, Dràcula i Terence Fisher, sí, i Christopher Lee.
10: Va.
18: For his granddaughter. On this...
11: Aquesta veu.
10: Quina veu.
11: Christopher Lee, cantant d'òpera. Cantant d'òpera, però va venir a jugar a golf. Li van donar un premi d'honor, però ell el que volia era jugar a golf, anar al golf de Sitges, i no volia saber res de periodistes. Ara, quan estava, havia de sortir a l'escenari perquè li entregassin el premi, me'n recordo que no va fer aquelles coses que fan els cantants d'òpera, per posar la veu ben posada, i pensava, no té ullals, no és de veritat. Bueno, un moment gran, perquè a més va venir i va parlar de Pere Portavella, que l'havia dirigit a Vampir Cua de Cuc, ja un bracle, i adorava a Pere Portavella, que li va regalar un llibre de Miró i li va signar. Ho dic perquè, a més, Pere Portavella, el mes de febrer farà 100 anys, apunteu-lo, perquè s'hi hauria de fer alguna cosa, no? I això és Peeping Tom, la pel·lícula de Michael Powell, que jo vaig ser una obra de teatre dirigida per la meva filla, que es deia Looking Peeping Tom.
10: I que et feia sortir a l'escenari.
11: I no feia d'actor en aquesta obra, perquè el vaig anar a recollir a Canes al senyor amb la seva dona, Thelma Schoenmaker, la muntadora d'Scorsese, que encara ho és, per cert, i el vaig convidar a venir al festival, i va ser gloriós absolutament, perquè va ser un home elegantíssim, perfecte, educat, increïble. Adoro absolutament el record d'aquella visita a Michael Powell. Bueno, i acabarem amb una última parella, si permeteu, molt ràpida. 71 fragments d'una cronologia de l'atzar. Partida de ping-pong inacabable, dura com 72 minuts gairebé, no? Em volien matar els espectadors del Festival de Sitges.
10: Ah, sí? No va agradar?
11: Perquè no va agradar gens i va guanyar el Premi Millor Pel·lícula. Qui va ser el seu director? Michael Haneke. Llavors ningú el coneixia i no van entendre res en absolut d'aquella història de 72 escenes sobre una gent que formen part d'un grup humà que seran abatuts per un tirador en un moment donat, i és el realisme fantàstic, terrorífic, de la nostra vida quotidiana. Em volien matar, em perseguien pels carrers de Sitges per haver presentat aquesta sacrílega pel·lícula que no obeïa a la tradició del terror en absolut, no?
10: Fins que va estrenar Funny Games i després tothom aquí, deia...
11: I la pianista, i Amor, altres, sí. I la cinta blanca... Bueno, llavors tothom estava molt content de que Michael... No va venir. Però vaig parlar per telèfon amb ell, és a dir, vingui perquè guanya el premi. I em va dir, moltes gràcies, me n'alegro molt, però jo no vaig a festivals a recollir premis. Sí, de saber, per entendre'ns. La música Simbad i la princesa, una pel·lícula que més em va terroritzar a la meva infància, amb el seu cíclop, rodada a la platja de Sa Conca, ni més ni menys, amb els ninots de Ray Harryhausen, que sí que va venir al festival a recollir la màquina del temps, ho havien donat, i portava tots els seus ninots en una maleta que només podia obrir i tocar ell. Un altre geni del cinema que he tingut el gust de conèixer gràcies al Festival de Sitges.
10: I nosaltres tenim el gust de tenir-te amb nosaltres cada dijous. La setmana que ve hi tornem.
11: Sí.
10: Bona nit,
11: Àlex. No cabrà res.
10: Sí que cabrà. Fins ara. Bona nit. D'entrada ens hi cap una trucada al Miquel Nogué per saber què prepara el diari El País a la portada de demà. Miquel, bona nit.
19: Què tal? Molt bona nit.
10: Com ho heu encarat, això?
19: Doncs Mari Carmen monopolitza la precampanya electoral. Continuem explicant com tota la campanya bàsicament de moment està rondant entorn al problema de l'habitatge i sobretot en el cas de Madrid el que està passant amb aquesta persona que va morir ahir, i amb una fotografia milers de persones es manifesten a Madrid en memòria de Mari Carmen. Sí que també tenim espai per l'actualitat catalana, la candidatura de Gabriel Rufián per Esquerra Republicana trontolla per falta d'enteniment amb la direcció del seu partit i que el partit es planteja un pla B en cas que el portaveu del Congrés acabi renunciant. I a fora d'Espanya sí que estem molt pendents també d'Itàlia. Itàlia s'acosta a les urnes després de que Meloni hagi pogut aprovar aquesta controvertida reforma electoral. Serien les qüestions que destaquem més demà a primera part d'alguna altra qüestió electoral.
10: Doncs tres temes que han aparegut també avui al Catalunya Nit. Que acabi acabi d'anar bé, Miquel, us llegim demà. Bona nit.
19: Que vagi molt bé i molt bona nit.
10: Dos minuts i mig i arribarem a les 11. Són dos minuts i mig que cedirem amb molt de gust a Daniel Vázquez Sallés, periodista i escriptor i col·laborador també del Catalunya Nit. Dani, com ho has vist això avui?
20: Doncs mira, com evidentment el tema de la mort de la Mari Carmen, que està encabronant els ànims, fins i tot es llencen el mort a sobre, inclús ja la cabana mediàtica difosa avui que per les xarxes socials que l'esquerra l'ha deixat morir per càlculs electorals i tot molt net, i un avís de la campanya que ens espera quan entra un nou decret, que és una llei que segurament no soluciona gran cosa, perquè hi ha vulnerabilitats que no arriben a temps a pal·liar. Després hi ha el tema dels candidats, una espècie de candidats a la carrera, on hi ha el rufián, que no sap ben bé què fer, perquè vol més poder, exigeix més poder i decidir qui va amb ells. L'Albiol, que es veu que es presenta per frenar l'auge de Vox. I després hi ha Colau, que la volen, però ella diu que sense Podemos davant dins la frente amplio, doncs no sap si accepta la candidatura. Jo crec que potser, com va passar tantes vegades, tracta una estratègia purament colauista, com va passar amb el subpacte amb l'oligarquia capitanejar per Valls. Després el tema de Sitges, que és un festival que a mi m'apassiona. A mi m'agrada molt patir al cinema, veient pel·lícules de por, i Sitges és un gran festival que ha descobert pel·lícules com Obsessió, Small Weapon i grans pel·lícules, i m'agrada molt que li donin a Kevin Bacon, un actor que m'agrada en pel·lícules com Footloose, Tremors, Mystic River, Feel Good Man, o que li donin el premi a Barbara Rape, li dona el premi Nosferatu. Poder haver-li donat el premi Àngel Cristo, que era una altra espècie de Nosferatu. I després ja va Berlusconi, no?, que es va convertir Itàlia en un plató ple de mamatxitxos polítics, i ara la seva filla política Meloni vol un nou sistema electoral a Itàlia. I llavors diuen que la força guanyadora vol fer-se amb el govern total i que sense haver negociat res, el qual vol perpetuar el poder de Meloni, mira, m'he confós, Meloni i Berlusconi.
21: Al Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Elia Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
22: Hola, bona nit. Vos parla Nando Sonoguera. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. La concentració s'ha mogut entre el record i la reivindicació.
23: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
24: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen y por todos.
22: Comissions Obreres i la UGT demanen un minut de silenci per aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi ha una manifestació convocada a Barcelona en record de Mari Carmen i també l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. Més notícies, Oriol Pujador.
25: Justament avui han entrat en vigor el primer dels dos decrets d'habitatge. El text manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Tot i això, el Tribunal Superior de Justícia ha ordenat l'expulsió d'una família vulnerable a Barcelona perquè la propietat del pis també ha al·legat ser vulnerable. Una amiga de la família desnonada ha explicat a 3CatInfo que havien presentat certificat de vulnerabilitat.
26: No tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coesp a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
22: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín, després que el jutge Llarena els ha retirat les ordres de detenció. Comín vol recollir l'acte d'eurodiputat a Madrid i Puig assistir físicament a les sessions del Parlament.
0: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
1: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
25: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky avisa que la matança russa a Kramatorsk, al Donbass, no quedarà sense resposta. El bombardeig ha deixat almenys 35 morts i més d'una vintena de ferits, alguns molt greus. Hi ha hagut 7 morts més a Donetsk i a Kiev, que s'ha quedat sense electricitat ni aigua. Zelensky ha reclamat als Estats Units que pressionin més Vladimir Putin.
2: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
22: Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota. Segons ha avançat a Trescat Info, el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
3: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascota. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura. I pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
22: Esports, victòria del Barça d'handbol en la tercera jornada de la Lliga de Campions, a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27.
25: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí La Seu, 70-60 contra el Leganés. En canvi, derrota de l'Uni Girona, 83-89 contra el Palma.
22: El Barça s'ha entrenat avui ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga. L'equip blaugrana rebrà aquest dissabte el Getafe a 7:15. Continua sent dubte Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació del lateral Xavi Espart fins al 2030.
25: I la primera jornada, la propera jornada de primera divisió ha de començar demà amb el Màlaga Espanyol. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos de lesió.
22: I el Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit a la data prevista.
21: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 26 de gener de 1947.
1: I el número de la sort, el...
2: 9.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Necessitem poetes perquè el món no sigui tan cruel.

0: No m'avergonyeixo d'haver-lo estimat per la seva bellesa. Tornaria a fer-ho. Cruel? Escolteu, la bellesa és veritat, la veritat és bellesa. És tot el que sabeu a la Terra i tot el que us cal saber. Aquest és un fragment de La bellesa del marit, un dels llibres més famosos de la poeta Anne Carson, l'escriptora que avui ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. Amb ella ja són 19 les dones en la història del Nobel de les 122 persones que l'han guanyat. Encara són poques, però la revolució s'està fent. S'ha de celebrar.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.

I comencem el programa d'avui. No parlarem de poesia, tot i que la poesia sempre ens acompanya en aquest programa. Parlarem d'una altra qüestió i per això sentim la Fekke Twix, que és aquesta dona que barreja moltes vegades sons amb el món una mica, podríem dir, robòtic. De fet, la música d'avui ens porta a un altre univers, un univers d'una textura, com dèiem, robòtica. Avui no parlarem de poesia, tot i que és a tot arreu. Avui parlarem de robots sexuals en forma de dona. Ens vam pensar que eren una quimera del cinema, però ja són aquí. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: Els robots sexuals en forma de dona ja són una realitat. La utilització d'aquestes màquines planteja, però clar, evidentment, problemes ètics i legals. Es continuen fabricant enfocats al plaer masculí i continuen cosificant les dones i alimentant la misogínia. És així o no? Hi ha detractors i defensors. N'hi ha que en demanen la prohibició i d'altres argumenten que atenuaran la soledat i que combatran les violacions, la prostitució i la pedofília. Atenció, el debat està servit, segur, i per parlar-ne hem convidat a una enginyera i experta en robòtica, l'Alícia Casals. Benvinguda.
1: Gràcies. Bon dia.
0: Ens encanta que hagi vingut perquè ja has vingut altres vegades al programa, però per parlar del que fas normalment tu, que són robots de caràcter social i també de caràcter mèdic.
1: Exacte.
0: Que tenen altres funcions i que aquests sí que són importantíssims i en volem molts en aquesta vida, oi?
1: Efectivament. Que aquests altres me'ls conec menys, però bueno, ja he seguit una mica el que existeix.
0: El que existeix. I ens acompanya també la filòsofa Sílvia Rodríguez. Com estàs?
2: Hola, molt bé. Hola, Montse, què tal?
0: Doncs bé, ella també ha vingut alguna altra vegada al programa i, clar, quan parlem de robots sexuals és una cosa molt cridanera. D'entrada, jo crec que tothom té una opinió o com a mínim se la fa ràpid, però a mi m'agradaria, de tota manera, que primer entenguéssim què vol dir un robot sexual. Perquè, clar, algú pot pensar, un Satisfyer o un vibrador també és un robot sexual.
1: Mm-hmm. Efectivament. Efectivament, i per això hi ha una gamma immensa, no? Mm-hmm. En funció del que es vulgui, del pressupost i de les capacitats.
0: El que passa és que quan parlem de robots sexuals, sobretot el que tenim al cap, o quan parlem d'aquests fembots, són robots sexuals ja amb una forma i un cos físic de dona. Sí. És a dir, o que recorden una dona, sí, clar, no són una dona.
1: Les nines sexuals ja existeixen de fa molt temps, no? Uh-huh. I, per tant, tota l'evolució de la robòtica i la intel·ligència artificial pot anar aquí incorporant doncs, més realisme. Clar. Més sensació de realisme.
0: Jo, per exemple, soc d'una època que al cinema, fins i tot a la televisió, hi havia molta broma sobre això, als anys 80, 90. Vèiem les típiques nines inflables de tota la vida. Jo me'n recordo, ara la gent s'esgarrifarà, però Orquestra Mondragón, per exemple, me'n recordo que Gurruchaga sempre anava amb la nina inflable d'aquí per allà, no? Elles les preferen rúbies o gordes o no sé com era, no? Tenim tot aquest imaginari. Però, clar, quan pensem en aquests robots sexuals, estem pensant en alguna cosa semblant? Jo és a dir, que... evidentment, estic parlant d'allò, era vaja, com un flotador de la platja, eh? La cosa ha millorat en el sentit de que són més verosímils. Però, clar, hi ha una mica aquest imaginari.
1: Bueno, estem veient aquesta evolució tan impressionant de la robòtica humanoide, i fins i tot hi ha tipus Android, inclús els que tenen ja pell més amb silicones i materials doncs, més semblants a la pell humana i la textura. Per tant, tot això es pot anar incorporant juntament amb control, també la intel·ligència artificial pot anar aprenent i pots anar donant més resposta a les actuacions, perquè ja no sigui algo estàtic, la nina és algo estàtic.
0: Clar, perquè...
1: Però se li poden posar actuadors perquè realment faci moviments, faci accions, fins i tot que faci sons, i per tant que sigui molt una sensació molt realista.
0: Ara en parlarem de tot això i lo complicat i difícil que deu ser, però clar, ja hi ha molts passos i hi ha molts països, a més, que són capdavanters amb tota aquesta, tota aquesta creació d'aquestes màquines. Clar, quan dèiem abans això de que un Satisfyer o un vibrador també eren robots sexuals, però aquí estem intentant que tinguin una forma física de dona i d'alguna manera hi ha la fantasia per darrere de que siguin dones. Com a filòsofa, Sílvia Rodríguez, he de preguntar, això com ho veieu? Se'n parla molt en la filosofia.
2: Sí, a veure, evidentment, també penso, no, que la tecnologia i el sexe sempre han tingut com una relació, el que tu ben dius, no? Els dildos, fins i tot la Viagra, no? O els anticonceptius, també al final són tecnologies. Però sí que en aquest cas, aquesta robòtica es planteja com a un substitut, no? Una substitució d'un cos. No és tant una tecnologia que pot mediar dins d'una relació sexual, és a dir, que un dildo, per exemple, tu el pots fer servir amb un altre, no? O amb varios o amb qui vulguis. Però en aquest cas sí que està com molt, molt adreçat a satisfer, no? Un tipus de rol sexual feminitzat. No? I és en aquest sentit on, si tota la indústria, diguéssim, de la robòtica sexual està molt masculinitzada, així com el mercat, que també ho està, doncs totes aquestes possibilitats que pot obrir la tecnologia, no?, acaben pues, perpetuant un imaginari patriarcal, perquè no neix la tecnologia al marge de lo social, no?, ni al marge de lo cultural. Per tant, és el que s'acaba com reproduint. Sí que vull fer referència a un concepte que es diu tecnopatriarcat.
0: A veure, explica'ns això, en què va. Ja han vingut els filòsofs aquí a posar-nos les piles.
2: Bueno, el tecnopatriarcat, de fet, hi ha estudis també, no només de robòtica sexual, sinó de robòtiques que tenen a veure amb allò sexual, però també amb allò relacional, no?, d'aquestes robots companyes, no? No només companyes sexuals, sinó també afectives, com nòvies robot, no?, diguéssim. Llavors, tecnopatriarcat vol dir com al final els imaginaris socials que tenim a la vida analògica s'acaben reproduint també en les seves lògiques al món digital, no? Ho veiem tant en aquest tipus d'indústria com també ho veiem pues, amb les violències masclistes digitals, no? Que no són sinó un reflexe, no?, del que tenim també a la nostra vida analògica. Per tant, crec que és interessant poder veure o poder apropar-nos amb aquestes ulleres, no?, de què és aquest tecnopatriarcat i com s'està reproduint, no només des de les empreses, sinó des de la demanda dels consumidors, també.
0: El debat està servit, aquí hi ha moltes preguntes. És impossible que anem cap enrere, això ja s'està produint, i de fet hi ha compradors d'aquestes màquines sexuals.
1: Sí, des del moment que es va fabricant i van havent-hi més oferta, vol dir que hi ha més demanda, no?
0: A Catalunya
1: també hi ha de robots masculins, clar, però entenc que són molt menys, lligat també a la demanda, que pot anar derivat doncs, de les diferents que puguin ser homes i dones i de la història que també va creant més l'estereotip, no?
0: I també el fet de que al món de la robòtica i en el món de la ciència, i ho veiem també en la intel·ligència artificial, la majoria de persones que estan treballant-hi són homes. I això també canvia a on posem els diners, en què creiem que és important i en què ens gastem. És a dir, en quines funcions volem que faci aquesta màquina?
1: Efectivament.
0: Vull dir, això és importantíssim.
1: Això és una realitat i llavors ho estem veient en tots els àmbits. Ja. Sí.
0: Llavors què fem? Demanem que hi hagi més dones perquè facin robots sexuals que s'assemblin a senyors?
1: Estem lluitant moltíssim perquè hi hagi més dones que s'apropin a la tecnologia. No hi ha, diguem, els robots sexuals. I malauradament en tenim prop poques en l'àmbit i, per tant, poques possibles candidates que es dediquin a això. No? L'altra cosa si volem dedicar-nos a això.
0: Aquesta és la pregunta, perquè tu em deies i m'has explicat algunes vegades que justament les dones, quan es dediquen a la robòtica, intenten trobar-li fins socials, la majoria de vegades. I per tant, potser en les nostres prioritats no està a buscar una màquina que ens satisfagui sexualment.

0: Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.
1: La nòvia robot de Rosalía, que no va fer el nòvio robot. Veus tu quines coses, que no es va inventar una cançó que es digués nòvio robot. Ara les dues estàveu dient, vull parlar, que acabes de deixar anar una idea. Digueu-me.
2: No, pensava que aquest debat, no, de al final les dones com ens apropiem de les tecnologies o de qualsevol altra cosa, em recorda bastant als debats que van haver-hi sobre si podia existir un porno feminista, no? Llavors, bueno, pues de la mateixa manera que entenem la sexualitat perquè hem sigut subjectes, no, col·locats en una posició una mica més subalterna, probablement l'ús que les dones o el desenvolupament que les dones podrien fer de la tecnologia lligat a allò sexual també ens donaria productes diferents, no? I crec que és com interessant poder-nos apropar a estudis de la tecnologia des d'òptiques feministes per veure què ens estan proposant, no? Que no vol dir que estiguin rebutjant el sexe o la robòtica dins de l'àmbit sexual, sinó que segurament doncs ho fan d'una altra manera.
3: Sí, jo volia comentar respecte al que deies de l'aspecte social, i abans has comentat que hi ha qui ho defensa i detractors i defensors, no? Clar, hi ha també defensors dient que una persona, per exemple, posant el cas d'una persona discapacitada que és despreciada, que potser pot tenir amb un robot sexual unes experiències que no trobarà amb una persona perquè tenen rebuig.
1: Però clar, per tant, això ja és buscar un objectiu...
3: Això sí, bueno, però vull dir, sí. Ja que parlem d'aquest aspecte social, i amb això volia potser associar una miqueta amb tot el que és la robòtica assistencial, que sí que aquesta és la que em conec més i que m'ha motivat més que no pas aquesta altra. I per tant aquí hi ha una frontera que diem... Si estem, però si a mesura de que es van fent aquests robots assistencials hi ha al costat tot un seguiment ètic de veure els aspectes positius i els aspectes negatius, inclús amb un robot amb la més bona intenció d'acompanyament i tal, abans de llançar-ho s'està fent molt estudi de com reacciona la persona, com afecta, ho estem veient amb les xarxes socials, amb els mòbils, amb totes les aplicacions, tots els efectes mentals que produeixen sobre la persona. I per tant, amb totes aquestes aplicacions d'acompanyament hi ha tot aquest estudi i molt estudi ètic. La recerca i els avanços que es fan amb robots sexuals no en parla ningú, són empreses, no estan en els camps de recerca, en els projectes de recerca.
1: Això és molt important,
3: públics,
1: no?
3: Amb la qual cosa aquí no entra tot això, i llavors potser entra a la brava així, directament, amb el qual tot aquest estudi d'avaluació de pros i contres, de si n'hi hagués, que potser en un moment terapèutic instantani, no dic que això no pugui ser fer un salt amb una persona que té un problema, no en tinc ni idea, però podria ser, no m'atreviria a dir que no. Però clar, no és el cas.
1: No, perquè hi ha empreses darrere i suposo que més el que...
3: I el que va és el negoci,
1: clar, evidentment. I sobretot també els exemples que veiem que n'hi ha algunes empreses importants, com per exemple, si busqueu, no? Hem trobat una que es diu Harmony, per exemple, que és de Realbotics i que doncs, és una empresa important i el que fan és bàsicament... una nina molt sexualitzada, molt que recorda el que podria ser una dona. El que s'està esperant és que tinguin doncs, el tacte com de pell humana, que tinguin sensació d'intimitat. Per tant, s'està esperant molt d'aquestes màquines i en aquest sentit no només hi hauria aquesta part assistencial, no?, que dèiem.
3: Sí, sí, però molt perillós a la vegada, no?
2: Sí, al final el que sí que em sembla, no, significatiu, que com a mínim val la pena pensar, és com des d'aquesta perspectiva, no des de la perspectiva mèdica o assistencial, sí, amb altres nivells, però des d'una perspectiva de, no, pues, aquests robots sexuals o aquests robots nòvies o de companyia, no? Com una societat que ens aïlla, no? Que al final ens està atomitzant, busca en el mercat de la robòtica solucions individuals a problemes socials. No, i penso que val la pena també pensar en com s'inserta tot això a dins del context en el que estem vivint.
3: I dels perills que comentàvem, potser és precisament, i cada vegada més, en intel·ligència artificial, que poden semblar més realistes, inclús es parla de fer-te la teva nòvia ideal, vol dir que estàs impregnant, no?, en l'home, en l'usuari, una sensació de poder i de que idealitzo i de que faig això.
1: I que puc aconseguir el que vulgui, no?
3: Que puc aconseguir el que vulgui i, per tant, això es pot extrapolar mentalment, que jo veig una dona i pots fer el mateix perquè tens aquest poder. No? I està demostrat en els jocs i en tot que això existeix. Amb una cosa molt més real com és un robot sexual, doncs això és multiplicar aquest perill.
1: Uh-huh. I també jo crec que pot provocar una distorsió pels usuaris, perquè ja n'hi ha d'usuaris, no estem parlant de nebulosa, no, hi ha un munt de persones que compren aquest tipus de joguines, de robots sexuals, sinó una mena de distorsió entre la realitat i la ficció.
2: Sobretot jo penso
1: perquè, clar, si tu amb la Roser Parera, que ha estat preparant aquest tema, Roser Parera, bona nit, com estàs?
4: Bé.
1: Amb la Roser Parera, per exemple, ens comentava l'altre dia que hi havia també tot una mena d'indústria feta amb la fantasia de la violació, on algunes d'aquestes nines el que feien era dir no vull, no? Perquè tu pensessis que podies...
4: Sí, una cosa, damunt li van posar el nom de Frida Rígida, és a dir, està programada per dir que no, i per tant, doncs, que l'usuari la violés, no? Llavors, aquest perill de que al final normalitzem això, que exacte, això estigui bé.
2: I que al final, no, quan hi ha com defensors d'aquest tipus de projecte, no, o d'innovació, que diuen que això pot ser una solució per la violència sexual, en realitat estan... O sigui, no, la violència sexual té molt més a veure amb un tema de poder i de domini que no tant amb una passió sexual. Per tant, quan fem aquest tipus de robot, no? O aquest tipus de o reproduïm aquest tipus d'estereotips, estem reproduint i validant l'acte violent, no? La violació, i estem dient a més que els homes doncs no poden evitar tenir aquest tipus de fantasia i que per tant és una sexualitat inherent amb ells, cosa que tampoc és certa, no? En aquest sentit, jo també he estat investigant una mica i crec que és la mateixa empresa la que té també altres nines amb diferents estereotips. Una és com virginal, no? Virginal i disponible. A Japó també n'hi ha una que es diu Yang Yoko, no? Que al final és una nina bueno, que té com gairebé 18 anys, bueno,
1: mare
2: amb
1: meva.
2: Aquest arquetip. I després també hi ha una altra doncs que compliria més amb l'estereotip, diguéssim, no? De la dona molt sexualitzada, molt atrevida, diguéssim, de la puta, no? I després, pues, l'arquetip de la cuidadora, no? De la que està allà i que al final pues, et fa companyia i t'assisteix, no?
1: I de fet jo crec que a vegades parlem de tot això amb certa broma, no? Fins i tot ho romantitzem. L'altre dia hi havia una notícia sobre robots que et faran la neteja de casa i hi havia algunes bromes, entre a vegades de la redacció algú se li escapa de dir, bueno, doncs ja me'n busco una que un robot sexual i a més un robot que em faci la feina, És a dir, que ja fem tot el pack,
3: sí, sí.
1: Amb el qual la garantia de la misogínia i del masclisme la tenim garantida per anys,
2: Total, i a més, no? És com, bueno, aquest robot que fa les feines de casa ha de ser una dona i ha de ser una dona que em pugui satisfer, no? Mm.
1: Tot pel mateix preu.
4: Just buscant informació per fer el tema, vaig trobar un podcast de dos nois bastant joves, no?, i parlaven sobre el tema dels robots sexuals, i a mi una cosa que em va sorprendre, que el que feia les preguntes deia... Clar, jo puc entendre, doncs, de que et fa molta mandra això de sortir, anar a buscar una parella, o de lligar, o jo què sé, puc entendre, jo què sé, doncs que sí, que vale, que, no, que trobis un robot, doncs que ella, més va dir ella, no, et faci les feines de casa. Però no, el tema sexual no ho acabo d'entendre. Jo pensava, home, ja em sembla fora el primer, no?
1: Estem així. Ja, segur, també, jo crec, no li donarem la culpa de tota la ficció, però el cinema també ha tingut lo seu, aquesta història.

0: Banda sonora de Blade Runner, que segur que heu reconegut, meravellosa aquesta,
1: preciosa,
0: m'encanta. Però vaja, amb Blade Runner hi ha la pel·lícula antiga, ja romantitzava molt això del món dels robots.
1: Absolutament. Aquesta, diguem, és la banda sonora de Blade Runner del 1982. Amb aquesta pel·lícula original trobem doncs la Pris, que és un personatge que interpreta del Hanna, una replicant, una model bàsic de plaer dissenyat per l'entreteniment militar i personal. I a la seqüela del 2017 hi ha el personatge de Mariette, que és una replicant prostituta, i la Jou, que va interpretar l'Anna de Armes, que és una intel·ligència artificial hologràfica dissenyada per ser la parella virtual perfecta. Per tant, aquí no estem reproduint una altra vegada estereotips i aquestes fantasies sexuals des de la banda masculina.
0: El que és divertit és que l'any 82 podies dir, no en sé, jo encara no penso que el món anirà per aquí, tot això és una fantasia meva, però l'any 2017 això ja no ho pots dir. O sigui, com han fet Blade Runner una altra vegada, ja no ho pots dir. A veure, n'hi ha d'altres, no? En aquest cas, una sèrie que també és bastant recent.
1: Sí, sí, és una sèrie d'HBO molt famosa, Westworld, que està inspirada, en realitat, en una pel·lícula de l'any 1973. Aquí l'escenari és un parc d'atraccions futurista on els humans amb diners paguen per viure fantasies sense límits. És a dir, tornem a incidir en aquesta idea, no? Molts dels androides que estan allotjats als bordells del poble de l'Oest, perquè és una mena de western, estan programats específicament per tenir relacions sexuals amb les visitants.
0: I en tenim més, perquè no parem. Vols que en fem una altra? Jo crec que ja n'hi ha una,
1: sí,
0: mitiquíssima, que va ser Her, que jo crec que amb la història de que havia el Joaquin Phoenix, aquí ens vam despistar totes.
1: Sí.
2: Please wait as your operating system is initiated.
3: Hello, I'm here.
4: Hi.
3: Hi, I'm Samantha.
0: Que llestos que la Samantha aquesta que parla era ni més ni menys qui?
1: La Scarlett Johansson,
0: no?
1: Una veu fantàstica. I ell, el que dius tu, que ens vam despistar, el Joaquin Phoenix. Bé, aquí aquesta pel·lícula tracta d'un home solitari, divorciat, que s'enamora d'un sistema operatiu informàtic en un món distòpic, i aquí potser no és tan sexual, tot i que aquí és més com més romàntic, no?
0: Bueno, se li dona aquesta pàtina romàntica, però en realitat una mica el que està fent és parlar sol, que és una mica totes aquests assistents de veu, i això m'ho direu vosaltres, però les Siris, les Alexes, que curiós que sempre tenen noms femenins. O sigui, aquesta idea primigènia d'Alexa apaga la llum ja portava una mica cap aquí. Alicia.
5: Sí,
0: no, Alexa, Alicia.
5: Bueno, que també m'ho fas dir així, eh?
0: Això no es veu a la ràdio.
5: Sí, doncs... sí, s'ha utilitzat la veu sempre, cuidant, imitant els temes de la cura, els temes aquests, ens hem acostumat, i de fet és algo que tenim tan endins, no? De fet, i que costa canviar-ho, fins i tot, bueno, amb tothom, no? Perquè ens podem trobar, nosaltres mateixes, que en un moment donat ho tens tan impregnat, arrosseguem de tant de temps aquesta pràctica, no? Que al final alguna cosa ens queda dintre, no? I ens pot influir a tots en qualsevol moment, però efectivament ho veiem a tot arreu.
0: Home, és molt curiós que això, les Alexes, les Siris, tinguin sempre nom femení i donin aquesta sensació sempre de que estan disponibles.
5: Sí, sí.
0: Disponibles al que vulguem nosaltres. Apagar la ràdio, encendre la ràdio, que em posi l'última cançó de Cher, el que sigui.
6: A que m'escolti.
0: A que m'escolti. I sobretot també el que veiem en algunes d'aquestes màquines sexuals és que també s'està intentant que parlin, i perquè sigui com una mena d'intel·ligència artificial...
5: Això no costa res.
0: No costa res. Però a nosaltres ens impressiona.
5: Clar, però vull dir que és de les coses, si voleu, fàcils, no? Però, i a més, pues, cada vegada més amb tots els sistemes d'intel·ligència artificial que poden anar aprenent de tota la pràctica de moviments, de sons, inclús de desitjos particulars, personalitzats... Vull dir, això és, si Her ja era, com dient, un perill d'aquest aïlli, sent només una pantalla d'ordinador, imagina't, doncs, tenir més percepció sensorial, augmentant
1: per si, Alicia, què és el que costarà més, no? Tu, com a experta en robòtica, de fer d'un robot sexual, el què? La pell? Perquè he vist fins i tot la mirada, és a dir, estan treballant molt al Japó, la mirada, allò...
5: Jo diria que això ja està fet. Vull dir, poden millorar textures i tot, però tot en si. Hi ha robots des de 3.000 euros fins a 175.000 euros.
0: Això t'anava a dir, que els preus de què estem parlant?
5: Pues és tota aquesta gamma, depenent dels materials, de les capacitats, de l'actuació que tenen, de la capacitat d'aprenentatge. Tot això li vas afegint preus i és com un cotxe, no? Elements addicionals, no?
0: Com quan trucàvem les motos, allò a l'adolescència, fets amb els robots sexuals, no? Vas trucant la màquina, no?
5: O ja tens una oferta, no sé, no m'he mirat, no m'he estudiat.
0: No t'has mirat el catàleg? No m'he mirat. Quina decepció, tu.
5: Home, una mica vaig mirar i dic, a veure si ara que la que mires alguna cosa et començaran a arribar a...
1: L'algoritme, no? Que et porta
5: notícies i anuncis d'això, que ja t'arriben de vegades sense fer res. També feia una certa angúnia aprofundir massa en el tema.
1: Hi ha indústria aquí a Catalunya de robots sexuals?
5: No, no he vist, jo crec que no. Jo crec que no hi ha res. Però
0: potser queden dos dies.
5: Pots trobar-ho perquè el món està molt obert. No sé, el mercat, quan
0: també hauria...
5: dona de sí. Quan dona de sí, no?
0: De fet, els dos països...
5: Perquè són robots... cars, dir, per sort no l'utilitza tothom, com no és un producte de...
1: Però amb el tema de robòtica, el que més tira i on s'inverteix més és amb el tema de, diguem, de la guerra, no? D'armament, bueno, i el sexual, diguem, no?
5: Amb tota la tecnologia, no crec. No, amb tema robòtica hi ha un ampli camp d'aplicacions moltíssimes, mèdiques, aeroespacial... No crec que no hem estudiat els estudis de mercat en aquest sentit, i a més el que hi ha publicat segurament això no surt, però no ho crec. Vull dir que és un mercat més limitat, entenc jo. Vull dir que n'hi ha, ni veus l'aplicació, però comparat... No, el militar sí, el militar és el que guanya a tot arreu. Però...
0: El que està és en auge, que per això no estem parlant avui a les dones i els dies.

0: ho dèiem al principi, també, que hi ha qui es pregunta els límits ètics que hi posem a tot això, també fa que ens puguem plantejar coses. Hi ha qui deia que pot estalviar-nos o combatre violacions, prostitució, pedofília. Aquí li he de preguntar a la filòsofa, perquè, clar, això és un bacallà bastant fort, aquest.
1: No, clar, a veure, jo crec que és una mica lo que havia comentat abans, no? Per una banda, estem pensant que la robòtica o la tecnologia pot resoldre problemes que són socials i no individuals. I, d'una altra banda, és com si aquests problemes no estiguessin arrelats dins d'una societat que també té els seus imaginaris, no? I les seves desigualtats. És a dir, al final, quan parlem de... I això ho explica molt bé la Rita Segato, no? L'antropòloga, que jo sempre faig menció amb ella perquè m'agrada molt, però quan parla de violència sexual sempre parla de que això té a veure amb el poder i no realment amb el desig, amb aquest desig, no? de la trobada sexual. Per tant, què fem quan estem donant rienda suelta, ni que sigui a través d'un robot, en aquest tipus de fantasia? Doncs pues, al final l'estem validant, o estem dient que és inevitable. I no estem podent obrir-nos a explorar altres tipus de desig, que probablement sí que podrien ser emancipadors. No? Que amb això la tecnologia també podria
0: resultar-nos útil. Podríem fer un robot, per exemple, que ens eduqués sexualment.
1: Per exemple.
0: A cuidar les nostres parelles. Això no ens passa pel cap.
1: Exacte. O també pensar, no?, quina és la relació d'aquesta robòtica amb lo social. I no com un objecte de consum i de satisfacció d'una carència individual, no? Que per mi aquí... Perdó que estic parlant una mica
0: no,
1: mal.
0: No? T'hem pagat per això, eh? Són molts diners, a mi.
1: Moltíssims, sí. Estic forrada. El que volia dir és que al final també s'ha de mirar qui hi ha, no?, darrere d'aquestes empreses que fabriquen aquests robots. Al final estem parlant també d'una manera de veure la tecnologia com algo que en realitat ens alliberarà, no?, de les limitacions biològiques que tenim com a éssers humans, no? Em refereixo a aquestes empreses, no? I aquí sí que em connecta molt amb la crítica que fa el Fernández Liria amb tot el tema, no?, del transhumanisme vinculat a Silicon Valley, no?, a tot el tema de les empreses dels Estats Units, no?, de dir, és aquesta tecnologia posada com una possibilitat de trencar qualsevol límit, no?, dins també d'una manera de veure el món i el ser humà, doncs, molt reaccionària, molt neoliberal, no?, i molt
0: tradicional. Explica què és el transhumanisme pels pobres humans.
1: Vale.
0: Ho dic perquè hi ha algú que diu, robot, ara transhumanisme, bueno, què estan parlant, d'ovelles?
1: No.
0: Allò és la transhumància, no ens equivoquem.
1: No ens equivoquem, no. No, realment, bueno, transhumanismes hi ha molts, però en aquest sentit m'estava referint més, no?, pues a una tendència lligada a veure la tecnologia com a una salvació dels límits que podem tenir, no?, com a éssers humans.
0: És a dir, crear unes màquines...
1: Exacte.
0: ..que puguin superar totes aquelles coses que no podem fer com humans.
1: Exactament,
0: no?
1: I de fet es parla d'amillorament humà, no? Per exemple, hi ha projectes als Estats Units molt lligats a tot aquest imaginari maga, no?, una mica del trumpisme, que tenen a veure també amb la cerca de la immortalitat, bueno, molt,
0: sí,
1: amb
0: crear,
1: aquesta...
0: per exemple, jo què sé, unes aletes perquè puguis nedar, ja, més ràpid.
1: Exacte.
0: Ho invento,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí. O poder prescindir del cos, no?, i al final ser una consciència, no? Mm-hmm. Bueno, té molt a veure amb aquesta idea, no?, amb aquestes idees com de força.

0: quantes persones consumidores d'aquests robots sexuals n'hi ha realment. Perquè també tot el relat, no?, de que això pues es consumeix...
1: Potser ens en faríem creus, eh? Jo no ho sé.
0: Sí, sí, potser ens en
1: faríem creus. La intimitat de les cases...
0: Ja, escolta'm. Sí, però també d'una altra banda jo lanço una hipòtesi. Vull dir que jo no ho sé, però sí que penso que pot ser també que la pròpia notícia, no?, sigui també una manera de generar aquest desig. És a dir, hi ha moltes persones que estan consumint robòtica sexual. Ah, bueno, doncs això ja és una possibilitat. Vull dir que potser estem parlant també d'una mica de màrqueting dins de tot això, no?
2: Efectivament.
1: Com diu el Josep Maria Campillo, que ara m'ha parlat així per els cascos, el nostre tècnic, diu, si fas un anunci al final crees la necessitat, no?
0: Sí, tal qual.
2: Sí, sí.
0: Però també saps, no?, quan crees un anunci, si tindrà una rebuda o no. Vull dir que també penso que això es retroalimenta. O sigui, que no hi ha una resposta tan tancada al respecte.
1: Quanta fanyeta que tenim.

0: Clar, algú ens pot sentir i pot dir, home, la tecnologia no és bona ni dolenta, és com la fem servir, com la posem al servei d'allò que volem. Llavors, hem de tornar sempre a les escoles, no? Quina educació estem donant als nostres infants, com veuen el futur, i també allò que dèiem, les dones que estan en el món de l'enginyeria es volen dedicar a aquests aspectes. L'única manera de poder existir i tenir veu en això és al final dedicar-t'hi, perquè al final els robots es construiran, es construeixen,
1: sí,
0: vaja.
1: Sí. Sí, sí.
0: Aquí tenim molta feina, eh?
2: Sí, sí. Tant.
0: I a la filosofia també.
2: També. Sí, sí, sí.
0: Doncs gràcies a les dues. M'ha agradat molt aquest viatge que hem fet, reflexionant una mica sobre aquests robots sexuals. També m'agrada que entenguem la idea aquesta de que d'alguna manera els fem servir tots. També els fem servir en el sentit, em refereixo, amb eines que tenim més a l'abast, com un vibrador, etc, i que no pensem mai que són robots, eh? Però que és com deia la Sílvia, és l'ús que en fem. Mm-hmm. Vull dir, i com els veiem i com els treballem. De tota manera, si voleu fer robots per operar persones i
1: això estem fent.
0: Exacte,
1: estem fent.
0: Això és el que fa gent com l'Alicia Casals, que fa molt temps que hi treballa. Moltíssimes gràcies i fins aviat. I també la Sílvia Rodríguez de Ganya, doctora en filosofia i pensadora aquí, Turbo. Moltes gràcies. Merci.
2: Gràcies.

0: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
1: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
0: Les matinades de divendres a dissabte, viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
2: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
3: De 12 a 2 és la meva vigília de pau.
2: Que està en constant evolució.
4: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
2: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
5: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
0: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: Continuem a les dones i els dies. Parlàvem de robots, però a nosaltres ens encanta la humanoide. Marta Martínez, com estàs?
1: Hola, Montse.
0: Què tal? Escolta, tu també et veig disgustada per aquestes últimes notícies de la nostra estimada Lena Dunham i de la Lady Gaga, que han tingut els dos fills per gestació subrogada. I tu em deies, n'he de parlar d'això.
1: Sí, a mi potser pel fet que he viscut tants anys als Estats Units, tinc una visió una mica ambivalent amb el tema de la...

0: gestació subrogada.
1: A veure, què m'explicaràs?
0: No, més que res, que crec que és interessant parlar-ho, perquè realment la perspectiva és tan diferent aquí a Europa, no?, on la majoria de països està completament prohibida o super, super restringida, i en canvi a la majoria dels estats dels Estats Units és completament legal, és un contracte que tu fas, que pel qual pagues uns diners, aleshores costa molt d'entendre, no?, quan de cop i volta surten totes aquestes celebrities com la Lady Gaga recentment o la Lena Dunham, especialment la Lena Dunham, no?, que és una dona que moltes vegades se la reconeix com a feminista, que ha escrit sèries com Girls, que ha escrit llibres també superfeministes en aquest sentit, i en canvi dius, ostres, què està passant aquí, no?, de cop i volta, pum! Té una filla per gestació subrogada, i aquí tothom és com es posa les mans al cap. Però, sincerament, allà als Estats Units tampoc és com ofensiu. Exacte, no és una cosa tan estranya, i sobretot és una cosa que entre les celebrities s'està tornant bastant popular.
1: Ai, haurem de reflexionar-hi. Escolta'm, per si algú s'ha despistat i ara diu, què vol dir això de tenir un fill per gestació subrogada? Explica'ns-ho primer.
0: Doncs, bàsicament...
1: Perdó, eh? No, perquè jo sempre penso que hi ha algú que diu, això són ventres de lloguer? Com
0: sí,
1: era la cosa?
0: Exacte. Bàsicament, tu el que fas és contractar una persona perquè...
1: Una dona?
0: Una dona, òbviament, perquè gesti, perquè... faci tot el procés de l'embaràs, normalment d'un embrió que sí que és teu. Normalment l'òvul i l'espermatozoide són dels pares que per algun motiu no poden tenir un fill. També passa molt en parelles homosexuals d'homes que no poden tenir fills, i aleshores el que fan és contractar una dona per portar tot l'embaràs. Aleshores, a Estats Units això és totalment legal. Tu fas un contracte, bàsicament, ho poses tot per escrit, i hi ha casos en què potser els òvuls venen d'un altre lloc, podria ser, però no són mai de la persona que està fent la gestació subrogada. Sí, bàsicament tu, com deies, Montse, estàs llogant un ventre.
1: I per què és tan diferent la cultura de la gestació subrogada als Estats Units?
0: És una gran pregunta.
1: Perquè el capitalisme
0: no...
1: està claríssim, eh? Si tu pagues i hi ha un contracte pel mig, el que vulguis, eh?
0: Clar,
1: si vols muntar un camp de futbol a la panxa d'un altre, no?
0: A més, vulguis que no, estem parlant de molts diners. Ja. Perquè als Estats Units una gestació subrogada sol costar entre 100.000 i 300.000 dòlars.
1: Uau.
0: Estem parlant...
1: Sí, aquí hi ha viatge de butxaca. Eh?
0: Exacte, aquest és el primer obstacle que crec que és molt important tenir en compte, perquè sovint sentim que són celebrities les que estan parlant de tots aquests temes, les que estan fent servir aquest tipus de mètode. Doncs perquè, punt número 1, costa molts diners. I punt número 2, aquí és on veiem aquesta gran diferència cultural en la que predomina simplement aquest capitalisme més extrem, en el sentit que s'entén que això pot ser una transacció econòmica com qualsevol altra, no? No es veu tant des del punt de vista moral. He de dir que no crec que és 100% això. Crec que també en molts estats i moltes comunitats hi ha un punt també de veure-ho des del punt de la solidaritat, eh? No és simplement... ei, això és una manera de fer diners i punt. És cert que sí, que hi ha moltes clíniques i negocis que es dediquen a això i que el que volen és l'explotació econòmica. Però crec que s'entén d'una manera més àmplia i més complexa als Estats Units. No és només aquesta idea de estàs comprant un fill. Per alguna gent sí, però no és només aquest punt de vista.
1: Sí, és de tenir calerons, per això.
0: Molts calerons, no una mica, no, has de tenir molts calers.
1: Sí, clar, això només pot fer Lena Dunham i Lady Gaga, que m'imagino que a més van triar molt amb qui ho feien, per què ho feien, no?
0: Que precisament el cas de l'Lena Dunham crec que és especialment interessant, perquè en la majoria dels casos són parelles heterosexuals les que utilitzen aquest mètode, i són parelles que per algun motiu no poden concebir. En el cas de la Lena Dunham, ella sempre ha sigut molt pública parlant de que ella tenia endometriosi des de molt jove. Ella ha tingut molts problemes de la seva salut reproductiva, tenia una endometriosi molt severa, i li van haver de fer una histerectomia quan tenia 31 anys. Això vol dir que li van extreure l'úter completament. Aleshores, ella, per poder tenir un fill biològic, l'única manera que realment ho podia fer era amb una gestació subrogada. I diguem-ne que aquest és
1: el
0: cas... Me
1: l'estàs defensant, eh?
0: No, però sí que...
1: No, però s'ha d'entendre.
0: Sí que també puc entendre que hi hagi persones... Ei, que pots adoptar, eh? òbviament. Sí. Per què has de fer gestació subrogada quan pots adoptar una criatura? Com també ha fet la Millie Bobby Brown, l'actriu de Stranger Things, que de fet ja va per la segona adopció. Precisament, més o menys al mateix temps que estava passant les notícies sobre la Lady Gaga, les notícies sobre la Lena Dunham, la Millie Bobby Brown adoptava el seu segon bebè. I tot així que ella és ben jove, no? Vull dir que hi ha altres opcions, eh?
1: Hi ha altres opcions, però també és veritat que no sé si amb els homes, amb les parelles d'homes, de parelles homosexuals, hi ha tanta crítica, també. Jo crec que amb les dones...
0: Exacte. Hi ha... I, de fet, són com, diguéssim, el segon grup que més ha utilitzat aquest mètode. I no cal anar més lluny que celebrities, també, com Ricky Martin o l'actor Patrick Neil Harris, el de How I Met Your Mother, que són obertament gais, han fet servir gestacions subrogades per tenir criatures.
1: Uh-huh. I Miguel Bosé, la dada.

0: close to my heart.
1: No ploreu, com diu la cançó, perquè els rics també ploren i a vegades no poden tenir criatures i han de llogar un ventre. I han de llogar un ventre. Escolta, legalment com funciona?
2: Segueixen una mica el Salvatge Oest, no?
1: No sé per què m'ho imaginava.
2: Segueixen un àmbit que no està gens restringit i que hi ha, no, empreses d'aquestes que estan sortint com bolets, que són les que gestionen les persones per trobar que puguin fer aquesta gestació subrogada. I precisament hi ha hagut dos casos recentment als Estats Units, que et volia comentar, perquè són els que estan començant a fer que es generin moltes preguntes entorn al fet de si cal limitar, restringir, començar a legislar sobre aquesta qüestió. El primer és un cas d'una parella de Califòrnia que va contractar una dona, McKenna West, per fer una gestació subrogada, i aleshores, durant l'embaràs, en una de les ecografies normals i corrents que et fan, es van adonar que la criatura tenia un problema sever del cor. Aleshores, si aquest bebè naixia, necessitaria múltiples operacions quirúrgiques i tindria problemes greus de per vida a nivell cardíac. Aleshores, és bèstia. Mm-hmm. Aleshores, espera't, que això només és el principi.
1: Només és l'inici, eh? Ja t'he vist. S'han posat uns ullets brillants.
2: Aleshores, els pares li van demanar a la persona que estava portant la gestació que avortés. I ella va decidir que no, que volia salvar la vida d'aquest bebè. Aleshores, què va fer? Se'n va anar a Texas, on l'avortament està prohibit. I, òbviament, molts del moviment pro-avortament de Texas la van convidar, la van ajudar, es va convertir una mica també en un símbol per ells de tota aquesta defensa pro-vida que fan. Mm-hmm. I ara, aquest mes de setembre, aquesta dona ha donat a llum aquest bebè, que ja ha necessitat una operació quirúrgica seriosa per la seva situació dels seus problemes del cor, i ara mateix estan en una batalla legal immensa per la custòdia d'aquesta criatura, perquè ella vol portar el cas davant de la Cort Suprema per defensar que ella el pugui cuidar, perquè els seus pares no ho volien fer. I, òbviament, els pares no diuen que no és que no ho volguessin fer, i que per ells és el seu fill. Aleshores, tu, de cop i volta, ha nascut aquesta criatura que té els teus gens i que tu volies prendre una decisió que era la contrària de la que ha acabat passant. És un cas que realment és molt preocupant.
1: Un cas com un cabàs.

0: el fet de que no estigui regulat fa que les situacions a vegades es quedin massa obertes, eh?
1: Sí, sí. I espera't, perquè en tinc una altra que encara sí? És més gros.
0: Mare meva!
1: Sí. Perquè una altra cosa que passa és que està creixent molt el nombre de persones estrangeres que se'n van a Estats Units o busquen gestacions subrogades als Estats Units, fins i tot des de la distància. Doncs resulta que més del 40% d'aquests pares que fan servir aquestes gestacions a Estats Units són pares xinesos. I un dels casos més extrems...
0: No sé què passa, que els negocis... Avui parlàvem de robots sexuals. Xina i Japó és dels països on se'n venen més, on se'n creen més. Ja. I o sigui, el capitalisme una mica sense ètica... No vull dir estar en aquests països que a vegades, sobretot, vull dir que durant anys no els hem vist així.
1: Clar.
0: Tenim com una mirada esbiaixada de com són aquests països, no?
1: I potser també que la capacitat econòmica que tenen ara mateix no és la que tenien fa uns anys i això els porta també a buscar opcions on sigui que les puguin trobar, perquè també són països... Amb unes lleis molt restrictives.
0: Clar.
1: Imagina't a la Xina, no? Durant tantíssims anys hi ha hagut lleis on es prohibia tenir més d'un fill, no? I aquí, en canvi, als Estats Units, que tens tot aquest mercat obert...
0: Imagina't. Aquest mercat és una mica mercat de calaf, perdona, perquè
1: sí, sí.
0: És com...
1: Molt
0: donem
1: bèstia.
0: Totes les opcions i, a més, sempre trobaràs gent disponible... Vull dir que... Mare meva.
1: Doncs el cas que et volia comentar el va destapar el Wall Street Journal fa uns mesos, i és el d'un multimilionari xinès que es diu Xu Bo, que portava molts anys, de fet, contractant dones per fer gestacions subrogades a diferents punts d'Estats Units.
0: S'havia muntat un xiringuito, perdona.
1: No tant un xiringuito, perquè no era ell fent negoci, era ell volent tenir més fills i més fills.
0: Ah, d'acord, no t'havia entès. O sigui, em pensava que era ell, ell contractant dones.
1: Ell contractant dones per tenir fills.
0: Mare meva.
1: Però estem parlant que diuen, la seva empresa diu, que calculen que pot haver arribat a tenir 100 fills d'aquesta manera.
0: I què fa amb aquests fills? Què feia amb aquests fills?
1: Aquest és el tema.
0: Posàvem una granja o què?
1: Més o menys. Hi ha vídeos a Facebook d'aquestes mansions on té aquestes criatures que estan totes allà acumulades d'edats de tots tipus, que totes li diuen pare. I sí, és molt, molt bèstia el cas. I direu, i com és possible que això no se n'haguessin adonat? Com és possible que això estigui passant? El tema és que aquestes empreses que gestionen aquestes gestacions subrogades no tenen un registre federal, per dir-ho així. No hi ha un registre centralitzat de tots aquests casos. Aleshores, a cada estat estan passant coses completament diferents i cadascú, a la seva manera, fa el que pot. Doncs va ser precisament en uns jutjats familiars, senzillament, no? Com el que va a registrar el seu fill que acaba de néixer, de Los Angeles, que un dels funcionaris allà es va començar a donar compte que hi havia molts registres amb el mateix nom. Llavors va dir, ostres, es va posar a revisar i va dir, he trobat quatre criatures que ja tenen aquest nom d'aquest senyor com a pare. I acabo de veure...
0: Donald Trump no ho sap, això, no? Ho dic perquè m'imagino fent fills...
1: Sí que ho
0: fills...
1: sap, i tant que ho sap.
0: No, fent 500 bueno, fills.
1: Una mica com el que
0: no
1: està...
0: No perquè li robarien l'herència, no.
1: L'Elon Musk està fent tres quarts del mateix.
0: Què dius?
1: Sí. Sí, sí.
0: Però que té 100 fills amb la seva cara.
1: 100 fills no sé si els té, però jo crec que hi ha una mena de... idealització d'aquesta idea de deixar la seva llavor homes, no? Tan poderosos i multimilionaris, com sigui aquest multimilionari xinès Xu Bo o com sigui Elon Musk, que tenen també aquesta mentalitat completament masclista i antiquada, no? De aquí estic jo, he vingut al món per tenir fills i quan més ens tingui millor,
0: no?
1: Que
0: els
1: meus gens que són tan increïbles. Aleshores, sí que hi ha una mica aquest punt de què és això, una família o un imperi, no? Una mica, és que fa molta por. Aleshores, quan van començar a posar aquests casos en comú, van veure que només a Los Angeles aquest senyor ja tenia 12 gestacions que estaven funcionant en aquell mateix moment. I això va ser l'any passat, aleshores.
0: I no se l'ha multat,
1: durant els anys...
0: se l'està jutjant ara,
1: però tampoc és que hi hagi hagut gaires conseqüències, perquè ell està a l'estranger... I, a més, el més interessant és que els republicans, quan va haver aquest escàndol, van intentar presentar una nova llei que pogués limitar aquestes gestacions subrogades, sobretot de cara a pares estrangers, no? Per dir-ho així.
0: Com?
1: Els republicans van voler presentar una nova llei per evitar que persones estrangeres poguessin venir als Estats Units a contractar aquestes gestacions subrogades.
0: I tu creus que té a veure amb aquest cas?
1: Sí, sí, sí. Segur, eh? No, directament. I ells ho van dir també molt clarament, perquè va ser un cas que va generar molt d'escàndol als Estats Units.
0: Si són de Wisconsin, sí, però si són xinesos que aniran aquí a plantar granges de nens, no.
1: Clar, el tema és que van ser els republicans...
0: Escolta, avui ens està quedant un programa perquè estic pensant en els robots sexuals i ara això, i és que de veritat, eh?
1: És que estem entrant en un món molt distòpic.
0: Sort que l'Encarson ha guanyat el Premi Nobel, perquè si no ja ploro. Escolta, deixem-ho aquí. Acabem aquest programa avui de les dones i els dies. Marta Martínez, gràcies, t'he de dir, per portar-nos en aquest món.
1: És que és per això, és una mica com el món al revés, no?
0: No, allà? Absolutament. Marta Martínez, moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Roser Parera Moraga, Saler Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Josep Maria Campillo, qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà conversarem amb l'actriu i directora Elena Martín Gimeno, que justament presenta nova sèrie com a directora al Castillo, una sèrie policíaca que parla sobre el món de la prostitució. No us perdeu la sèrie, però sobretot no us perdeu l'entrevista de demà a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Hola, bona nit. Vos parla Nando Sanoguera. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys.
2: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
3: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen y por todos.
1: Precisament aquest dijous ha entrat en vigor el primer dels dos decrets d'habitatge. El text manté, amb petits canvis, la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Tot i això, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat l'expulsió d'una família vulnerable a Barcelona que feia 2 anys que no pagava el lloguer perquè la propietat del pis també ha al·legat zero. Més notícies, Agustí Serrat.
4: Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit el 29N, però Jordi Albert podria ser-ne l'alternativa si finalment ho rebutja. Mentre que la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que vol representar el partit, però que s'han de donar unes condicions mínimes, com ara obrir-se a altres forces d'àmbit estatal.
1: Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Ventcat per la previsió de fortes ventades a l'Alt Empordà. Els cops de vent poden superar els 100 km per hora fins a la matinada. En paral·lel, Protecció Civil ha rebaixat el nivell del Pla Inuncat després de 6 dies activat en fase d'emergència. Mentrestant, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha visitat aquest dijous la ciutat de Granollers.
5: Sabem que el conjunt d'afectació és important, el conjunt d'infraestructures arreu del país. Ho hem vist amb les conseqüències que ha tingut sobre la mobilitat, també sobre les carreteres, i en aquest sentit doncs, envia aquest missatge de màxima contundència al govern de Catalunya. Han mobilitzat tots els recursos materials i econòmics que estan al nostre abast en aquest objectiu d'acompanyar en aquest retorn a la normalitat el més aviat possible.
4: El govern francès ha anunciat les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament del curs. El ministre d'Educació, Edouard Geffré, s'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts i pal·liar així un dels problemes més denunciats pels estudiants.
6: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
1: El Pentàgon permetrà públic i retransmetrà en directe l'afusellament de l'excomandant de l'exèrcit Nidal Hassan, condemnat per matar 13 persones a una base de Texas. Fonts anònimes del Departament de Defensa han confirmat la difusió d'aquesta execució i el mateix secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat que hi haurà públic.
7: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
1: Aquest anunci arriba en ple debat sobre l'aplicació de la pena de mort als Estats Units després de l'execució fallida d'una dona a Tennessee. Aquestes últimes hores, a més, les autoritats de Texas han mort un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera i ho han fet amb el mateix fàrmac letal que va fer fracassar a l'execució de Tennessee. Esports, el blaugrana Rafinha s'ha entrenat aquest dijous al marge dels seus companys i continua sent dubte per jugar el partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, el club ha fet oficial la renovació de Xavi Espart fins al 2030.
4: Aquest divendres arrenca la 8a jornada de primera amb el Màlaga espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat.
1: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista.
4: Victòria del Barça d'handbol en la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. A la Lliga Sobal aquest divendres, Ciutat Real Granollers a 8:45.
1: A la Lliga Femenina, victòria del Cadí-Laseu i derrota de l'Uni Girona. Cadí-Laseu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89.
4: A l'Eurolliga el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 9:15, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Ewoma i Nibo, però perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta.
0: Fins aquí les notícies.

0: Avui que volia dormir molt, no he dormit molt. Avui que volia anar al mercat, he acabat fent una volta amb un carro buit per un supermercat i comprant les tres coses que necessitava i unes quantes més que no sabia ni que volia comprar. Quan he arribat a casa carregada, sense que estigués previst, m'he trobat un noi jove, vestit amb americana i pantalons de color marró, camisa blanca ben pentinat, i amorrat a la porta del carrer mirant des de la nostra finca. Jo, que ja venia amb la clau a la mà, costum que sempre tinc d'anar preparada força metres abans, he hagut de dir-li perdona, perquè el noi estava ben distret, trucant a algun dels pisos i mirant per la porta de vidre, i no m'havia vist. Quan s'ha tombat i m'ha mirat i ha vist que venia amb el carro, s'ha volgut fer el molt simpàtic, mega simpàtic, que diuen ara. Hola, sóc veí del barri d'una nova immobiliària. Jo ja he començat a posar-me a la defensiva. I ha començat a fer-me 34 preguntes sobre si hi havia pisos buits a l'edifici, que si des del carrer es veien finestres tancades, i jo li he dit, para el carro, noi. Aquí viu gent del barri, tot està ple, i si algú tanca porticons és perquè el sol no entri al menjador o a les habitacions i la calor no es faci encara més insuportable. Ja s'ha adonat que no estava per donar massa més detalls, però ell insistia. A dalt hi ha finestres tancades, perquè deu haver estat dies i dies, dic jo, fent de policia secreta. I vinc a preguntar que no, que han fet obres, que els operaris ja han acabat i han tancat les finestres. Quina pesadesa. Al final ha marxat, però no s'ha estalviat de dir-me ja ens veurem pel barri. I jo he pensat, i on ve negre? Mira, més convé, quan marxava m'he imaginat com si fos un voltor que desplegava les ales, feia mitja volta i tornava cap al seu niu. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Eduard Nas, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Sílvia Comet, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.

0: Com esteu? Són les 12 i 9 minuts. Benvinguts a l'última edició de la setmana de la Nit dels Ignorants aquí a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Com sempre, el telèfon per fer les preguntes, les vostres respostes, reflexions, anàlisis, queixes, felicitacions també, només faltaria, o aquelles argumentacions que us vinguin més de gust. I a més, com que deixeu els vostres missatges de WhatsApp, els feu escrits o els feu en àudio al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. Avui començo amb un missatge de WhatsApp perquè és que és molt llarg, perquè hi ha moltes coses i a més és escrit. O sigui que paciència a escoltar-me una estona ara, perquè és l'Àngels des de Sant Cugat del Vallès que ens diu... Per començar, diu en resposta a l'oient que li sorprèn que una senyora doni el condol a la reina Sofia, dir-li que té una situació econòmica envejable, sí, però que ha tingut una situació personal complexa des de la infantesa i l'exili fins al matrimoni amb l'emèrit. La seva germana Irene ha estat una incondicional tota la seva vida i en qui s'ha recolzat. Per tant, entenc que la seva pèrdua ha sigut molt traumàtica perquè persones d'absoluta confiança en aquests càrrecs es poden comptar amb els dits d'una mà. I afegeix, els rics també ploren. Després, l'Àngel fa una altra pregunta. Diu, voldria preguntar als autobusos quants cotxets poden pujar. Diu, entenc que hi ha dos espais habilitats. Què passa si vol pujar una persona amb cadira de rodes? Qui és preferent en aquest cas? Si l'autobús està ple a vessar i vol pujar algú amb una bicicleta o un cotxet tipus de bessons amb dos gats, però ja estan ocupats els espais per dos cotxets de nadons, aquests altres tenen dret a pujar? Diu, ho pregunto, diu l'Àngels, arran de l'experiència de fa uns dies a l'autobús, on un altre passatger i la noia que portava els dos gats en un cotxet voluminós quasi arriben a les mans, ai, mare meva. Diu, m'agradaria saber què diu la normativa. Jo entenc que no podia pujar i havia d'esperar el següent, diu l'Àngels. I encara fa una tercera, un tercer comentari, de fet és una queixa, sobre la línia d'autobusos 24 de Barcelona. Diu, fa el recorregut de Plaça Catalunya i passa pel Parc Güell, va ple de turistes. Diu, abans de la pandèmia hi havia un autobús pels turistes que anava al Parc Güell, ara no. Les persones que viuen o treballen a la zona pateixen la saturació del servei, tant és així que a vegades passen dos i tres autobusos tan plens que no et deixen pujar i el temps d'espera s'allarga considerablement o augmenten, diu l'Àngels de Sant Cugat del Vallès, o augmenten el servei o restitueixen l'autobús turístic. Aquestes són tres qüestions que ens demana l'Àngels des de Sant Cugat del Vallès. Si algú està trucant al 93-201-7474 i no li funciona bé el telèfon, que sàpiguen que tenim un problema ara mateix. Tenim un petit problema. No, ara ja no tenim cap problema. Teníem un problema fa una estona. Per això he intentat allargar amb aquest missatge de WhatsApp, perquè no hem hagut de fer un reset, que es diu ara, tornar a engegar la màquina perquè havia col·lapsat la centraleta. Llavors, si algú en aquests minuts ha intentat trucar i ha vist que no hi havia manera d'agafar cap línia, doncs que sàpiga que ha estat culpa nostra, perquè en aquell moment s'ha hagut de fer un reset a la centraleta. Per això us he llegit aquest missatge tan llarg, que existeix, no me l'he inventat, però era per donar temps a que poguéssim solucionar aquest tema de la centraleta, i crec que ara ja està solucionat, perquè veig l'Aina que ja està parlant. Sí, està solucionat, per tant deixo una mica de temps perquè pugueu trucar i l'Aina us agafi la trucada, perquè ja s'ha solventat. Mentrestant, altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp del programa. Per exemple, en Sergi, és un altre missatge escrit. En Sergi, des de Sant Sadurní d'Anoia, diu, ahir vaig escoltar que et vas trobar amb un bitllet de 10 euros. I pregunta, què vas fer? Ahir ho vaig explicar, El vas dur a la policia o te'l vas quedar? No el vaig dur... Bueno, acabo de llegir primer. El vas dur a la policia o te'l vas quedar? Diu el Sergi. A mi també em va passar un cas similar. L'estiu passat em vaig trobar tot just al davant de casa una cartera amb tota la documentació i 20 euros. I la vaig dur als Mossos d'Esquadra. La persona en qüestió, de qui era titular de la cartera, no va aparèixer. És evident, Sergi, que si m'hagués trobat una cartera, ja et dic jo que me'n vaig a la policia, als Mossos, a tornar-la. Jo em vaig trobar, vaig trepitjar, un bitllet, que em pensava que era un paper i no anava a fer cas. Al final vaig mirar bé i vaig veure que era de 10 euros, el vaig agafar, em vaig esperar per si algú tornava, Vaig mirar a tot arreu, ningú buscava cap bitllet i vaig continuar. I sí, me'l vaig quedar, ho vaig explicar ahir, però evidentment que si hagués sigut la cartera d'algú hagués anat a tornar-la, evidentment. Dit això, i solucionats els problemes inicials, ens truca la Francesca des del barri de Navas. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Què tal?
1: Mira, m'agrada molt el teu programa i la introducció que fas a l'entrar m'encanta. Avui amb el noi aquest que estava a la porta.
0: Oi. No m'agrada gens.
1: Mira, jo he trucat que he parlat amb
0: l'Aina, sí.
1: Perquè jo vaig trucar que la Maria Glòria de Torroja del Priorat va demanar una poesia que no la tenia acabada i jo la tenia i vaig dir que vaig donar el meu número perquè
0: sí,
1: la poguéssiu trucar.
0: Us veu
1: no
0: trucar?
1: I ens vam aclarir i tal.
0: Ah, que bé, molt bé.
1: Sí, jo li vaig enviar, després ella em va enviar unes que faltaven uns versets, i me la va enviar ella, i escolta, li vaig demanar el número de telèfon, però resulta que no... que vaig apuntar només 8 xifres, i són 9, i no li puc donar... Sí, li vull donar les gràcies, la vull trucar per donar les gràcies. Ja m'ha dit l'Aina que em trucarà, jo, però jo me'n vaig a dormir molt d'hora, avui m'he quedat per
0: dir això. Doncs ja te'l passarem, li donarem amb ella i te'l passarem, ja està.
1: Escolta una cosa.
0: Digues.
1: Escolta una cosa. Voldria demanar-te, si pot ser, una cançó del Ramon Calduc.
0: Quina cançó del Ramon Calduc?
1: El Viejo Frac.
0: El Viejo Frac es diu, eh?
1: Sí. Sí.
0: Per què la vols, aquesta cançó?
1: Ai, perquè mira, em porta molt records aquesta cançó, i és dels anys 60, eh? Però bueno, jo ja sinc 80 i tants, i em faria il·lusió sentir-la, fa molt temps que no l'he sentida.
0: Molt bé, doncs prenc nota, Francesca.
1: Molt bé, una abraçada. I felicitats per tu, pel programa, eh?
0: Moltes gràcies, que vagi bé, bona nit.
1: Adéu.
0: En Josep, des de Claravalls, bona nit.
2: Bona nit, Marta.
0: Què tal, Josep?
2: Bueno, anar aguantant.
0: En
2: Pai volia trucar, però no anava bé el telèfon.
0: Ah, doncs avui a la segona l'has encertada, així que tranquil. Què ens volies dir avui?
2: Volia parlar de la Mari Carmen.
0: De la Mari Carmen, doncs vinga.
2: Sí, volia parlar d'ella perquè... volia felicitar... per la jutgessa que li va portar la va fer fora de casa per 4 vegades. Al final li van sortir una dona que pagava 500 euros cada mes i cobrava 1.330 pagat més que n'he fet 88. I també vull felicitar per la presidenta de Madrid per tot el que li va dir. I ara ja un de boc que vol que li facin una autòpsia més content que una colla de mangantes.
0: Sempre tan clar, Josep? Sempre tan clar.
2: No, jo soc de clar.
0: Sí.
2: Jo, que a Madrid, però Pedro Sánchez va dir que ho pagaria el car, i ojalà pago un car, que aquesta dona avui ja està pel costat del pare, de la casa del pare.
0: Sí.
2: D'allà no la traurà ningú.
0: D'allà no la traurà ningú, exacte. Josep, moltes gràcies, com sempre.
2: Igualment.
0: Bon cap de setmana, bona nit. Adéu-siau. Ai, senyor... aquestes reflexions que sempre teniu oportunes, molts de vosaltres. A part del 932017474, ja tot solucionat, per tant podeu anar trucant, tenim missatges de WhatsApp. Per exemple, aquest que ha deixat amb àudio, ara, l'Àngels, des de Santa Eulàlia de Riu Primer.
3: Volia parlar una mica del temps. Aquí ens ha plogut molt bé. Aquí a Osona ho ha fet estupendo. No fent mal... el dissabte aquí ens va ploure a la tarda uns 25-30 litres, a la nit que estava tot, que van haver d'abolir-ho tot, el que feien per diumenge, ens van caure uns 50, poder, però ben caiguts, no va fer mal a ningú, l'única cosa, és clar, es va abolir, hi havia una trobada de cotxes antics, que també no la van poder fer, nosaltres teníem la trobada de la gent gran, que ens fan un dinar l'any, i un grup de veneres, ho tenien tot preparat, però també, també la van deixar, la van abolir. I, bueno, i ara ho fem dissabte, dissabte que és el dia 10. I ara, esclar, hi ha gent que ho tenien programat en altres coses, n'hi ha que poden venir, ells, uns que no podien venir el diumenge passat, ara vindran el dissabte, i n'hi ha que no podien, que el dissabte hi eren, ara no vindran. Bueno, una mica de canvi, però això passa en tothom. Llavors, més volia demanar una cosa. Vau parlar de Mamma Mia, que jo tinc, si Déu vol, més que bé, que és el meu cumpleanys, i aniré. Fan un cotxe i el tenim ple el dia 18, anem a veure Mamma Mia. Jo la vaig veure poder fa, no sé, no me'n recordo els anys, que hi havia que la feia la Nina. O sigui, si algú es recorda de que, on era això i quants anys pot fer, abans no hi havia tants mòbils i tantes coses, no ho tinc gravat ni pensat. Però sé que fa molts anys. A veure si algú m'ho pot dir.
0: Sí que la va fer, sí, fa molts anys. Ja tens raó, Àngels. A veure si algú pot buscar-ho i t'ho pot explicar. Va, al 93-201-7474, abans que vagi a veure la nova versió de Mamma Mia, que les coreografies són noves, i ho vaig explicar el dia que vaig parlar amb dues de les actrius, que... I Àngels, t'asseguro que acabaràs ballant, ja t'ho dic ara. Va, un altre suggeriment que ens fa, i ens ha deixat un missatge de WhatsApp, la Pietat des d'Ulldecona.
4: Avui aprofito i estaré avui tot avui sense participar al programa. Mira, que te volia fer una suggerència respecte a una inquietud que tinc jo, i és que ha sigut iaia fa poquet, fa 6 mesos, i la meva filla i el meu net viuen a Islàndia, no? I la suggerència és: podríem fer una nit d'ignorants, de iaies, iaios, per parlar de les nostres inquietuds, dels fills que viuen fora, de preguntes que tenim, de com ens sentim, no sé, és una proposta que a mi em sembla interessant, però, o que podria ser interessant, però potser no ho és, per tant, per a vosaltres. Jo ho deixo aquí i ja està.
0: Doncs mira, Pietat, jo ja ho sabeu, sempre us ho dic, les propostes que feu, a vegades li donem una volta, però sempre acaben sortint d'una manera o una altra. Preguntes que feu, i en lloc de buscar una resposta específica, busquem una entrevista, perquè una conversa amb algun expert, perquè allò que ens heu preguntat dona per molt. D'aquí pocs dies parlarem d'una altra cosa que ens va demanar un oient, que ens va fer una aportació. Per tant, que la Pietat estigui inquieta pel tema de els avis i els nets, perquè la té a distància, clar, 6 mesos amb el net a Islàndia i la filla a Islàndia, entenc que té unes certes inquietuds. Per tant, jo li dono una volta al tema i prenc bona nota, i segur que d'alguna manera ho podem tractar, i evidentment que interessa. Tenim... Mira, ahir justament, Pietat, ens trucava una àvia amb la seva neta al costat per llegir-nos una cosa sobre el tema de la Mari Carmen, i la neta es va esperar que la iaia entrés al programa i fins i tot s'hi va posar ella. I vaig pensar: mira que xulo seria fer un programa entre tots, entre els grans i els nets. O sigui que això, des d'ahir, que em dóna voltes pel cap, només em falta aquest suggeriment de la Pietat des d'Ulldecona. Vull dir que, ja dic, sempre faig cas i acabem trobant la manera de fer un tema que ho pot interessar una gran part de l'audiència. Així que gràcies per la proposta, pel suggeriment. Ara, el 93-207-474, hi tenim en Josep Lluís des del barri d'Horta. Bona nit.
5: Hola, bona nit. Estic ben despert, perquè no, avui no. Hi ha dies que em dormo i me quedo endormiscat, però avui no passa.
0: Avui estàs despert, molt bé, perfecte.
5: Sí, mira, en forma com el Glenn Miller.
0: Vinga.
5: I t'ha dit que vull comentar-te que ja recuperes la sona el cap de setmana, és bon cap de setmana.
0: D'acord, d'acord.
5: I que contra els especuladors com aquest bitxarraco que et rondava el teu edifici, digue-li que tu tanca la persiana, perquè no hem dit les culebres i les víboles.
0: Ni els voltors, exacte.
5: Ni sí, voltors, sí. Ni rates, ni sargantanes, ni
0: res.
5: Ni... Com es diu, escarabajos?
0: Escarbat, sí,
5: paneroles,
0: sí.
5: Paneroles. Paneroles. Mm, sí, a mi no em fa molt de fàstic, els paneroles.
0: I a mi també, a mi també.
5: No menten per no, sola a casa.
0: Millor,
5: i
0: millor.
5: Tenim les preguntes,
0: vinga, de, preguntes.
5: Que he desenvolupat, que són les poses de deu que està un nen.
0: Vinga.
5: Com jo, que és un nen gran.
0: I tant.
5: Mira, què vol dir això de, com diuen els meteoròlegs, que farà calitxa? I jo penso que és la mostra que és densa, que és una calor molt sufocant i que la mostra està molt carregada i que passarem calor, penso que és això. I si no, que m'ho aclareixi algun meteoròleg.
0: Vinga, què vol dir calitxa? El concepte calitxa, calitxa. Perfecte.
5: Calitxa,
0: segona,
5: calitxa.
0: Molt bé.
5: La següent. Quan, allò que es fa, que me quieres, no me quieres, que es, quan es fulla una flor...
0: Sí.
5: D'on ve això?
0: El de treure els pètals i dir sí, no,
5: la
0: sí, no.
5: La nit aquella, pensava que ho feien les noies innocentes abans per si estaven al seu...
0: Sí, per si...
5: Nom, la volia.
0: O no la volia. D'on ve això,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, sí. És molt antic, molt més antic que el Nadeu.
0: I tant, i tant.
5: Jo ho sé des de petit, això.
0: Sí, sí.
5: I el darrere és... Mira, sí.
0: Ai, que no t'entens la lletra.
5: Sí, no, sí, sí, que l'entenc, sí, sí. Com podem saber si estem confosos si ningú ens avisa que estem confosos? Si ningú ens crida la tercera que estem confosos? És una pregunta psicològica.
0: D'acord.
5: Quin pot ser el dubte si estic confós d'algú si jo no sé si estic confós?
0: D'acord.
5: No, més aviat, com puc saber si estic confós i ningú
0: si ningú t'ho diu que estàs confós, d'acord.
5: Vull dir, ara estàs fotent la pota i fins que no t'ho diuen...
0: Si no t'ho diuen, no ho veus. Molt bé.
5: I surts de dubtes. Pues bo cada setmana i de comer
0: la sort.
5: Molt bé,
0: igualment. Gràcies, igualment. Bona nit. La Victòria de Barcelona, bona nit.
6: Hola, bona nit. Era per preguntar que ahir vaig sentir una senyora que parlava sobre l'amiant.
0: Sí.
6: Que hi havia una pàgina web de la Generalitat per assabentar-se de totes les qüestions,
0: sí,
6: no? I va donar unes sigles que no sé si les recordo bé, no sé si era raro, no sé...
0: Sí, això eren les empreses que ho treuen, però ella va dir que la pàgina web en qüestió és de l'Agència de Residus de Catalunya.
6: Agència de Residus,
0: sí,
6: de Catalunya.
0: Sí, aquí surt, sí, tot.
6: Ah, però així és tal qual, tinc de buscar-ho?
0: Sí, si vas, per exemple, a un cercador Google o qualsevol altre, el que tinguis, i poses Agència,
6: sí,
0: de Residus de Catalunya, et sortiran, i l'oficial, ja ho veuràs l'oficial, les 3 Ws i no sé com es diu exactament, la trobaràs i aquí és tot. Les empreses que ho fan
6: bé.
0: I que la part que treien a l'amiant era sense cost.
6: Ja,
0: això és el que va dir.
6: Sí, i també el que passa que ara en aquest moment no recordo la data. Sé que hi ha, o sigui, hi ha un tope, hi ha uns anys de coll per fer-ho.
0: Per retirar-lo, això no ho sé, això no ho sabré si ho sap algú.
6: Em sembla que el 2031 o 2032.
0: Potser en aquesta web ho trobaràs també, eh? Segurament, segurament.
6: Ja, jo li he trucat perquè això de les sigles a mi també em semblava raro, no? Vull dir...
0: Perquè va dir, les empreses sí que és veritat que ho va dir, tipus Rare o alguna cosa així.
6: Sí,
0: són empreses que es dediquen a treure això. Són
6: però les... ho trobaré aquí, eh?
0: Sí, aquí ho trobaré. Va dir que sortia tot. Sí, sí.
6: Vale.
0: D'acord?
6: Doncs molt agraïda.
0: Moltes gràcies. Bona nit. Adéu, Victòria. En Vicenç, des de Ciutat Vella, bona nit.
7: Hola, bona nit,
0: sí, Marta. Vicenç, com estàs?
7: Molt bé. Escolta, per fer una resposta. Mira, el Mamma Mia es va fer durant l'octubre del 2007 fins al gener del 2009 al Palau d'Esports, l'antic Palau d'Esports.
0: Uh-huh.
7: Era per això. Ho puc certificar perfectament, això, perquè hi treballava en aquella època.
0: Home, allà. Estaves allà amb... i, per tant, certifiques que la Nina
7: exacte,
0: era la bona, no?
7: Totalment, perfecte, exacte. Sí, sí, sí. I treballava allà amb ella, per tant, us ho puc certificar.
0: Home, millor que ningú. El Palau d'Esports, que ara està pobret, que cau.
7: Que fa pena, sí.
0: Que fa pena.
7: Que llavors, sí, llavors van quedar anar amb la Bella i la Bèstia, musical, i després fem els Miserables, que feia de regidor allà. I sí, va ser aquelles èpoques.
0: Doncs mira, any 2007, l'Àngels, d'aquí pregunta...
7: Del 2007 i del 2009 es va fer.
0: Del 2007 al 2009, ostres.
7: A l'octubre del 2007, al gener del 2009 es va fer això.
0: Déu-n'hi-do, no sabia que havia sigut tant de temps.
7: Sí,
0: mira,
7: sí.
0: Feia més curt.
7: Sí, sí, sí, va durar molt temps perquè tenia molt d'èxit i sí, sí, va anar molt bé.
0: Va anar molt bé. Super, perfecte. Doncs escolta, millor que el Vicenç no ens ho podia contestar ningú.
7: Exacte.
0: Així que, moltes gràcies. Digues.
7: Puc dir una cosa
0: més? Sí, i tant.
7: Ara ja que truco, mira, jo he vist que ha citat Vella, prop del Palau de la Música, jo he dit alguna altra vegada, però continuo dient que realment el barri fa molta, molta, molta pena, molta vergonya.
0: El barri fa molta pena i molta vergonya.
7: Està molt brut des de primera hora del matí. Està molt brut, fa molta pudor. No funciona, no funciona, i no passa res, i cada dia és pitjor, i no veiem, almenys la gent de la, no veiem que això s'aturi, i a qualsevol hora posa la brossa i més brossa, brutícia, pixats, pudors, contenidors plens, sí, sí.
0: A vessar,
7: plens,
0: no?
7: I plens. Jo l'aplicació que tinc de l'Ajuntament, que hi ha una aplicació...
0: T'anava a preguntar, ho has posat a l'aplicació, clar.
7: Ui, l'aplicació, jo penso que jo he de tenir una creu vermella, perquè els deu explotar cada cop que veuen el meu nom, perquè cada dia faig fotos, les envio, però és terrible.
0: Però algú, o sigui, et contesta alguna vegada?
7: Eh?
0: Algú et contesta alguna vegada?
7: Sí, si et contesten, però llavors he de contestar perquè diu que ja està fet, i llavors he de contestar, faig torno a fer la foto perquè no està fet, perquè és mentida.
0: Ostres.
7: Perquè és mentida. Deu haver alguna persona que els hi deuen dir que està fet, i jo a cap d'estona torno a passar, o l'endemà. Un exemple, hi havia un sac de runa aquí a terra, va estar setmanes i setmanes, gairebé un mes. No el recollien. No. Què va passar? Que el sac aquest es va trencar, i llavors va haver la sorra per tot arreu. Doncs finalment, al cap d'un mes, ho van haver de recollir. Dius, de veritat? O les tanques, hi havia unes tanques aquí de la Festa Major, doncs van estar setmanes,
0: ah, sí,
7: i setmanes.
0: Ui, les tanques, costen molt de recollir, tu. No sé què
7: sí,
0: passa amb les
7: tanques.
0: Sí, el
7: que passa que a la nit fa molt de soroll, quan hi ha gent que passa, borratxa, dona cops, etc. Però és la brutícia, es fa molta pudor al carrer. Molta merda, però dic, merda de gat, ai, de gossos i de persones.
0: Ai,
7: i pixums, i brossa, i no passa res. I no, jo penso que l'Ajuntament no s'immuta, o el senyor Collboni no es passeja per Ciutat Vella, no coneix el barri. Jo li puc fer un toret, Sant Pere Més Baix, Sant Pere Mitjà, Verdaguer i Callís, Mònec, Mare del Pilar, Beates... És horrible. I a qualsevol hora, qualsevol hora, i no passa res. A primera del matí a les escombraries a baix. Bueno, no sé, vivim entre merda. És així, de trist.
0: Després la gent se'n va, saps? I no saps què passa.
7: Bueno, doncs, que clar, és això. Vivim entre merda. Vivim entre merda.
0: Ai, Vicenç.
7: Sí, sí, em sap greu dir-ho, però és així.
0: És així, és així.
7: Vinga.
0: Moltes gràcies. A veure si
7: vull
0: agafar cas.
7: Bona nit.
0: Una abraçada, bona nit.
7: Sí, igualment, adéu.
0: Doncs mira, clar, si ha fet totes les queixes agudes i per haver... i no li fan cas, no sé qui, no sé si la seu del districte estava pensant si podem, potser podem intentar fer una trucada si ens fan cas i exposar aquesta opinió d'aquest oient i a veure si algú contesta des del districte i diu què passa amb la brutícia i amb el sistema de neteja justament en aquest barri, a veure si seria una possibilitat, ja que diu que ha enviat no sé quantes vegades a l'aplicació i que no passa absolutament res. Ho intentarem, si més no, a veure si ens contesta en Vicenç. Ens truca el 932017474 la Maria Antònia des de Cabrera. Bona nit.
8: Hola.
0: Hola, Maria Antònia, bona nit.
8: Bona nit. Mira, ara us ho sentia aquí a la ràdio, que ja estava llet i m'he aixecat, que estàveu dient d'uns 10 euros que havíeu trobat que s'havia de fer. Sí?
0: Sí. Que jo vaig explicar ahir que em vaig trobar 10 euros al carrer, sí.
8: Sí. I un altre senyor que no sé què deia.
0: Sí, que jo... ell va trobar-se una cartera i, evidentment, altre, la va portar als Mossos, sí.
8: Bueno, pues jo és que dels Mossos tinc unes gràcies per donar de fa molts anys.
0: Ah, doncs vinga.
8: I ara he pensat, mira, ara és el moment.
0: Doncs sí, senyora.
8: Dels Mossos i del que se'm va trobar el meu moneder que se m'havia perdut. Jo vivia a Mataró llavors, i a la vora de la plaça de Cuba, i vaig perdre un monedero. No vaig perdre, me l'havien robat en aquell moment. Era un monedero blanc que feia un pam i només hi portava diners. Els vols de Nadal amb diners.
0: Ja.
8: No eren 10 euros, eren diners. Perquè hi ha compres que fer i havien... Bueno, evidentment no em va agradar gens això, però és el que et va passar. Te van trobar el monedero. Al cap d'un any i mig o dos em truca la meva filla i diu, mama, diu, què passa? Dic, tu t'has perdut fa temps un monedero blanc? Dic, sí, Cristina, tu no saps. Jo vaig perdre aquell monedero blanc que hi havia un pam, però és que no portava cap document a dintre, només hi portava els diners i una foto de carnet meva.
0: Ah, no portaves diu, documentació.
8: No, era un bitlleter per portar els diners, una llargadet pels diners. Llavors, clar. I diu, mama, que és que m'han trucat els Mossos, que tenen una foto, un carnet, aquest monedero blanc. Dic, Cristina, tu te recordes que... O sigui, que el que el va trobar, que no me l'havien robat, el va portar als Mossos. I els Mossos no tenien a ningú que donar-ho fins que van descobrir qui era aquella persona de la foto, i era jo. I vaig estar molt agraïda, però ni en el senyor que va trobar la cartera ni els Mossos no hi vaig anar, vaig pensar que hi havia anat a la policia municipal i m'han dit, vaig als Mossos, dic, ai, mira, anar fent voltes per res, no cal, me l'han robat, me l'han robat. Pues no, no me l'havien robat i me'l van tornar. I, amb els diners a dintre.
0: Anna va dir, aquesta és la pregunta, amb tots els diners a dins?
8: Amb tots els diners a dins, sí, senyora.
0: I havia passat Nadal?
8: Home, havien passat anys, eh? O sigui, no sé si un any i mig o dos, eh?
0: Què dius, ara?
8: Sí, sí, sí, sí. I em van trobar gràcies a la foto de carnet. Però clar, allò era difícil, eh? La foto de carnet, tu saps que tots semblem delinqüents.
0: Home, però que tant de temps tornat amb tots els diners i que hagin investigat qui, de qui és la foto i qui pot ser...
8: Bueno, però doncs... és que per això m'he aixecat de
0: llit. No, ho entenc perfectament, perquè és per
8: perquè
0: fer-vos un homenatge.
8: És el moment de donar les gràcies pues, als Mossos d'Esquadra, que en aquell moment no van saber qui donar-ho, i al senyor que se la va trobar, que la va portar als Mossos d'Esquadra, que tampoc li vaig poder donar les gràcies.
0: Doncs mira, si algú està escoltant i va trobar aquest bitlleter blanc amb bitllets a dintre, que ho sàpiga, no?
8: Que el tinc jo, sí senyora, que era meu i el vaig trobar.
0: Que la Maria Antònia està agraïdíssima d'aquest gest, doble gest.
8: Saps aquelles coses que et queden pendents, de dir, bueno, aquí ho agraeixes, això, que no saps a qui agrair-ho, perquè a veure, els Mossos van fer la seva feina, però el senyor que ho va portar, o la persona que ho va portar-ho, pues també.
0: I tant. Doncs
8: I
0: ja escolta.
8: Està, mira, això ja veus, ja he fet una feina avui.
0: Ja està, avui dormiràs més tranquil·la, segur.
8: No, tranquil·la ja hi dormia.
0: Més
8: però
0: encara.
8: Però sempre em va quedar pendent de qui,
0: de donar les gràcies.
8: Arreglo això. Clar. Jo això de una revista, donar gràcies, no sé qui, no.
0: Ja.
8: I ara he pensat, mira, algú potser ho sentirà i dirà, mira, aquest vaig ser jo, però no fa un any ni dos, eh? Això potser, us dic, que fa més de 18 o de 20 anys.
0: Mare meva. Doncs sí. Mira, una bona persona i uns bons Mossos, ja està. Que n'hi ha, que n'hi ha.
8: Sí, però saps que et quedes pendent de dir-li ai, miri, moltes gràcies,
0: clar,
8: no?
0: Clar, clar, clar. No vas poder.
8: La Cristina m'ho va donar a mi, jo ho vaig agafar, vaig dir, mira, amb tots els diners, que raro, no m'ho vaig robar, el vaig perdre.
0: Tant sí, sí, devia caure, vés a saber.
8: Pues em devia caure, sí.
0: Doncs, escolta, ja ha quedat l'agraïment fet, així, a l'univers, directament, Maria Antònia.
8: Sí, potser ho sentiran o no.
0: No se sap mai.
8: Però bueno, jo sí que pensaré, mira, ho vas arreglar jo.
0: Clar, clar que sí, dona. Doncs moltes gràcies per compartir-ho aquí.
8: No, ja està.
0: Vinga,
8: bona nit,
0: eh? Adéu-siau.
9: La nit dels ignorants amb Marta Romagosa. Imagine...

0: Bona nit, Marta. Estic impressionat. No em pensava mai que podria parlar per la ràdio.
1: Per què?
0: A la nit dels ignorants. Perquè un programa que escoltava de petitet i tota la pesca durant tota la vida. I avui que tinc una pregunta concreta, dic, bueno, vaya a provar-ho. I resulta que la primera...
1: M'estàs dient que no havies trucat mai?
0: Mai, mai.
1: Ostres, quina il·lusió.
0: Que bo, que bo.
1: Que bo, que bo.
0: Impressionant. M'he quedat parat i costa la primera. I, bueno, després de tants anys escoltant a tothom que ha passat, el Cuní, l'altre aquest, bueno, tot el Solà.
1: Tothom,
0: i
1: clar.
0: I ara tu, que m'encanta el programa tal i com el fas, Marta, és estupendo. So happy together.
2: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç. Salut i vida, amb Jordi Garriga.
1: Ben tornat, doctor Jordi Garriga, la nit dels ignorants.
3: Bona nit, Marta. Com estàs?
1: Molt bé, doctor especialista en cirurgia general i digestiva. El mes passat, perquè vegi el doctor que jo estic atenta a les seves explicacions, ja vam aprendre moltes coses, eh? En la primera secció vam aprendre, a veure si dic bé, que el cor és un múscul que batega 80 vegades per minut sempre i rep la sang de les artèries, que són dures, com tubs de butà, i la torna a treure per les venes, que són toves, com els tubs de gas ciutat, que sempre van juntes les venes, les artèries i els nervis, uns al costat dels altres.

0: n'hi han dos de bàsiques, d'importants. Amb aquestes dues, quasi bé eliminem els riscos i els perills de mort o de cosa important. Uh-huh. L'electrocardiograma i l'ecocardiografia. Us ho explico molt senzill, els dos. Després seguirem amb d'altres cosetes que hi ha.
1: Molt bé. El primer, en què consisteix l'electrocardiograma?
0: L'electrocardiograma mira la corrent elèctrica que passa pel cor. Per tant, és extern al cor. El cor té com... Sabeu quan aneu a fer excursions que hi ha a les muntanyes i en els camps uns pals molt alts amb uns fils que van de l'un a l'altre, uns pals d'alta freqüència? Això hi ha en el cor, hi ha això.
1: Aquests pals d'alta freqüència.
0: I la corrent la porta de l'un a l'altre al nervi. Uh-huh. El nervi, ja ho ha dit la Marta, per tant no ho repeteixo
1: sí,
0: jo.
1: Sí, sí, ho repeteix el
0: van
1: doctor.
0: Van junts, vena, artèria i nervi. Tres. Hi han 5 artèries coronàries, 5. Cada múscul en té una del cos. El cor 5 és un cor que treballa tant, un múscul que treballa tant, que necessita molta sang amb molt oxigen per alimentar aquestes cèl·lules i que bategui sempre. Quan no batega, malament rai. Vale. Per tant, l'electrocardiograma mira només és la part externa del cor, la part elèctrica. Al final direm quines enfermetats té i com se tracten. Però seguim.
1: Molt bé. L'altra que m'ha dit...
0: La ecocardiografia, una ecografia. Una ecografia també és una exploració que quan us diguin que us la volen fer d'algun lloc del cos, digueu sí. És una exploració no iatrogènica. Iatrogènica, diem que no pot fer mal, que no invadeix, no hi ha raigs, no hi ha raigs gamma, no hi ha gammagrafia, no hi ha... No hi ha... És eco.
1: Clar.
0: Mireu.
1: Com, com les que fan a les embarassades, que...
0: Molt no? Bé, molt bé.
1: Allà no poden
0: si
1: fer mal.
0: Si es fa a les embarassades, i avui en dia és moda fer-los una cada 15 dies, una amb color, una amb el nen de perfil, una amb el nen guapo, una amb el nen lleig, i que les dones s'hi tiren com a boges, i si guanyen la vida molta gent, sí. La ecografia amb això demostra que és absolutament inocua, el cos. I amb el cor, és un avançament total. Es veu el cor millor que tenint-lo a la mà un metge o un cirurgià.
1: Clar, veus el cor com batega, no? Clar.
0: Com batega, veus el múscul. El veus per dintre i veus l'ecodoppler, la quantitat de sang que hi ha a cada aurícula i a cada ventrícul. Com passa la vàlvula. Es veu tot.
1: Tot.
0: Es veu tot. Amb un electro i una ecocardiografia... Marta, quedem assegurats molt, molt, molt...
1: Sí, si alguna coseta mínima es veu.
0: I es pot tractar, que ara ho veureu, que és molt xulo.
1: Es pot tractar, que ara ho veureu. Com quan vulgui el doctor ho tractarem, això, eh? Què més?
0: Seguim una mica. Unes altres dues proves que hi ha, sí? Que també avui en dia estan bastant de moda, és l'arteriografia coronària. És fer amb contrast, mirar les coronàries com estan destretes. Sabeu que la coronària, n'hi ha 5, 2, 3 a davant i 2 a darrere del cor, per alimentar totes les cèl·lules del cor, n'hi ha 5, i que... són estretes. Per tant, aquí sí que acumula el colesterol, que en parlarem molt aviat.
1: Ah,
0: ja en parlarem aviat.
1: És un altre dia, això del colesterol.
0: Ja en parlarem aviat. És molt maco, aquest. És molt maco.
1: És molt maco, diu. No, és tan maco per la gent que el té, segurament, el colesterol.
0: Jo en tinc una mica, però com que ho sé, és molt maco.
1: D'acord.
0: Ja ho veureu, a l'Oriol Riu, però ell em sembla que no en té, no ho sé.
1: De colesterol? Fa així. Jo no, jo estic bé, jo no en tinc.
0: Me n'alegro, Marta. Bueno, seguim. I amb això poses contrast i veus si a dintre l'artèria està molt estreta, molt obturada, si hi ha molt... que és colesterol el que s'hi fa, i si fa el colesterol, que ja ho explicarem el dia del colesterol, però tapona les coronàries.
1: Clar, clar.
0: Si en tapona una, un atac coronari. Si en tapona dues, dos. Si en tapona tres, malament rai. Perquè el que fan al taponar les artèries és fer lictus. Lictus, que ve del llatí.
1: Sí, sí.
0: Aquestes coses nostres, dels metges, llatí o grec.
1: Tot ve de llatí o grec.
0: Llatí o grec, sí, això, sí, sí. Llatí, ictus, que a més vol dir golpe, cop. No sé per què ben bé. Bueno, és igual, és un cop fort si tens una coronària. I llavors tu veuen i te la dilaten, te la obren, i a sobre t'hi posen un estent, que això

0: dels que ens escolten ja n'hi ha algú que li han posat.
1: Segurament que sí.
0: Un o dos o tres, fins a dos o tres.
1: Com a mínim, sí. Com a mínim.
0: I amb això et dilaten la coronària, per tant, no pots tenir dolors coronaris, que el dolor, el coronari, és un mal aquí davant el pit, un dolor molt fort, molt fort, molt fort, i una sensació de malestar amb dolor fort aquí al part esquerre del pit. Dolor coronari. Això abans es donava molt. Avui en dia et fan una angiografia, t'hi posen un estent i ja està.
1: I tornes a sortir millor del que has entrat, clar.
0: Totalment millor.
1: Clar, però jo penso, i això no es mou?
0: Vale. Això
1: clar,
0: no es mou. Això
1: fa patir que dius, i si es mou una mica se'n va cap a una banda que no toca? No,
0: sí.
1: No es mou, eh?
0: No es mou. És una molla de titani, d'un material que és etern i que es dilata una mica, no més del compte, perquè si es dilata més podria trencar l'artèria, la dilata una mica i la deixa dilatada per sempre. I torna a passar la sang per allà i es torna a alimentar. Perquè després de l'ictus, del golpe, de l'obstrucció i que hi ha un tros de les cinc coronàries, hi ha una taponada. El tros de cor que envolta aquesta artèria no li arriba la sang.
1: Clar.
0: Si no li arriba la sang, què passa amb una cama que no li arriba la sang? S'infla,
1: sí.
0: Després es torna morada, després es torna negra, després es mora la cama, es mora, es gangrena i te la tenen que tallar.
1: No, el cor
0: fas un infart. Ictus, infart. Ictus,
1: és
0: infart.
1: Exactament el mateix?
0: Ictus, infart.
1: Uh-huh.
0: Ictus és el taponament i que tens que moure't i fer coses per eliminar això, aquest estretor o taponament, que no arriba sang en aquell tros de cor, i que t'hi posin un estent. Abans t'ho tenien que operar, feien bypassos, us sona?
1: Bypass
0: coronari. M'han posat un bypass, doble, un triple bypass coronari. Carai, quin metge tan bo, qui t'ho ha fet, això? El Pepito, tot això.
1: Ara,
0: avui en dia, a l'endemà són a casa.
1: Sí, i poden fer relativament
0: vida normal.
1: Sí, sí.
0: 3 setmanes vida normal.
1: Ja, suposo que hi ha casos i casos, que en algun cas sí que s'ha de fer l'operació.
0: Sí, Marta,
1: llavors això ja és més greu.
0: Si el senyor és molt gran, si està molt fotut, si té el ronyó tocat, si té el fetge, no sé què. Però, en principi,
1: amb els estents,
0: ictus, estent. Infart és un tros de cor mort, sis més d'un tros gros, infarto total, infarto i muerte. Quantes hores tenim? Això és important. Això vull que ho sentiu tots els de la nit. Quan teniu aquest dolor i aviseu al metge de guàrdia i tal, per telèfon digueu, em sembla que tinc un ictus, o el meu marit, o el meu tiet, o qui, té un ictus o un infart. Els d'ambulancieros venen uns ja
1: preparats,
0: que saben diagnosticar-ho, i truquen en el metge. Tens 12 hores de temps per arreglar-ho.
1: És a dir, quan tens un ictus, el temps és...
0: 12 hores. El temps és vital. Ho explicarem també al cervell d'aquí més mesos, a l'hivern, quan faci fred. L'ictus i l'infart cerebral... És el mateix. És el mateix, el cor. És el cor que estem ara, però després serà el cervell.
1: Uh-huh. Molt bé.
0: Som-hi.
1: El temps, 12 hores. Molt bé. Parlem ara de què? De les malalties?
0: Anem a les malalties.
1: Vinga.
0: L'hemorràgia. L'hemorràgia és perforació normalment d'una vena. La Marta ja ho ha dit, són toves.
1: Sí.
0: Si augmenta més de 10 la tensió, es trenca, fa una hemorràgia amb un tros del cor i aquelles venes queden fotudes i es mor el teixit i fas també un infart. Hemorràgia.
1: Uh-huh.
0: Això com ho arreglen? Vindrà d'aquí un moment. I l'altre és l'obstrucció. L'obstrucció, el tapament, les artèries.
1: Uh-huh.
0: Un coàgul, després d'una arrítmia, que ja en parlarem d'aquí un momentet, fas un coàgul, et va amb una artèria coronària, la tapona, aquell tros queda mort, tens dolors, si no t'hi posen a l'estent, aquell tros es mora, aquell tros de cor. Uh-huh. Si és un tros petit, les altres 4 poden, però si són 2 o 3... Tururut viola.
1: No hi ha res a fer.
0: Diem en català.
1: M'ha quedat clar. Molt bé. Tot això, qui ho tracta?
0: Perquè oh, que és maco això.
1: Hi ha és... uns metges especialistes, no...
0: Nous d'aquest segle XXI.
1: Ah, sí?
0: Els hemodinamistes.
1: Hemodinamistes.
0: Que fan la hemodinàmica.
1: No conec a cap hemodinamista que em
0: digui... Jo te'n presentaré... Som... Em vols conèixer un de jove i guapo i ric?
1: Home,
0: que en sàpigui. Què vols?
1: No, jove, guapo i ric, i que en sàpiga que potser el podem col·locar en algú de l'equip, vés a saber.
0: Bueno, els, una vegada passada la brometa, són gent normalment humaca, però que estan en els grans hospitals, aquests. Uh-huh. Aquests a Barcelona estan a Bellvitge, Sant Pau, el Clínic, Vall d'Hebron, els quatre. I Badalona, cinc. A Lleida, a Sant Joan, a Tarragona. Estan els pestos grans.
1: Els grans
0: i quan
1: hospitals.
0: Truques i dius infart o ictus, el ve més ràpid el ambulanciero. Però quan ve i ho comença a veure, truca i mira, a on t'hi ha puesto? Tenim 12 hores per actuar.
1: I llavors et deriven al lloc on abans t'agrada...
0: Molt. Hòstia, que... M'agrada aquesta ràdio perquè no, clar, ho saben tot. Que... Ho saben tot. I no hi ha l'Oriol ara aquí, que és el del so, que és el tècnic de so, perquè també diria... Això ja ho sabia jo.
1: No, però si estàs aquí normalment et diuen... A tu t'han de derivar al teu hospital, però no, en aquest cas... Sí,
0: en aquest cas si no hi hagués pot ser lloc... que... Aquí toca Clínic. A mi, jo visc a prop d'aquí, em tocaria Clínic, però en aquest cas pues, podem tocaria Sant Pau, clar. Si el Clínic tenen un altre cas que estan fent ara.
1: Clar. Per tant, és el que hi ha l'espai.
0: Està molt ben fet. Tot va per ràdio. Tot... Jo ho he viscut amb malalts que jo he fet de metge de capçalera i dir, això pot ser un ictus. Avisa'm a l'ambulància. I va tot tan bé que em dona gust ser el que sóc. Un metge. Res més que un
1: metge.
0: Però
1: ja està, en 12 hores salves la vida de la persona.
0: Sí, senyora.
1: Molt bé. Què més?
0: Què fan els hemodinamistes? Tenen que saber ràtics. Uh-huh. Estan en hospitals grans i tenen un aparato de ràtics i tenen una maleta amb moltes mulletes petites, moltes, i molts cargolets i molts tubos per posar.
1: Sí.
0: I aquests no fan tall, no operen. T'entren en el sistema circulatori per l'engonal, per la ingle, o per la radial, pel canell. Si són coses molt petites, pot ser pel canell, però normalment engonal.
1: I t'arriben entra, fins al cor, eh?
0: I van mirant per televisió, i tu ho veus, el malalt, si està despert i ho vol veure, ho pot veure. Normalment t'atonten una mica, no et fan mal, però t'atonten una mica perquè estàs esverat, espantat i tal.
1: Clar, no.
0: I arriben i diuen, mira, la coronària dreta està taponada, vinga, noi, en el seu ajudant, prepara'm, és una coronària... L'aparato aquest que arriba, el catèter que arriba a la coronària dreta i inferior anterior, veuen que és de 4 mil·límetres. I diu, és la coronària és de 4 mil·límetres. Dóna'm una molla de 4 i mig. I aquella, en aquella maleta tan grossa que hi té de tot, busca la de 4 i mig. Això ho he vist jo en els electricistes bons, que... Quan venen a casa, tenen unes maletes que tenen tornillos
1: de totes les mides.
0: Tornavisos.
1: Del 4 i del que sigui. Sí, aquests. Sí, sí.
0: Però
1: és el mateix, però amb el cos.
0: Mateix, però que tot salven la vida.
1: Sí.
0: I llavors passen per allà la molla, la posen al puesto, apreten. Normalment la molla ara es fa coses noves ja. Anem bé de temps perquè explicaré algun detall més.
1: Sí, un minut, eh?
0: No, caram,
1: això va ràpid, doctor?
0: Em fas córrer molt.
1: No, però si està superben explicat.
0: Bueno, els hi posen una mica d'anticoagulant que duren la primera temporada, la molla col·locada, i el malalt l'endemà se'n va a casa seva.
1: I no té mal,
0: curat,
1: ni
0: i
1: lloc.
0: No té cap mal.
1: No té cap mal.
0: I com que ha sigut les primeres 12 hores, no hi ha infart, no hi ha un tros de teixit mort cicatritzat, que els que feien infarts abans de fer això, queden trossos de cicatriu, que després es té que mirar amb l'ecografia els trossos que hi ha de múscul mort. Es pot fer una ressonància magnètica per mirar aquests casos, es poden fer més proves, però amb això que he dit, tirem endavant.
1: Ja ens salvem, no?
0: Ens salvem.
1: I això és el que importa. Doctor, alguna cosa més per acabar?
0: Sí, una cosa.
1: Vinga.
0: Les hemorràgies. A les hemorràgies, pel catèter, t'hi posen un tap. Quan es veu el forat, ells han posat un contrast, veus per on s'escapa el contrast de la verba artèria, sí. I per allà hi passen un tapet d'un coagulant i tapen, posen un tap.
1: I tampoc es mou aquest tap?
0: I aquest tap no es mou. Queda allà enganxat i queda curada l'hemorràgia. I això ho explicarem amb el cervell, que per mi és més important. Lo del tap, més del cervell que aquí.
1: En el cor.
0: Però també aquí.
1: Però això serà un altre dia.
0: Hemodinamistes, recordeu-se'n.
1: Ja no se m'oblida.
0: Ara a la Marta li presentaré un parell i que ella escolleixi.
1: D'acord.
0: I ensenyaré les fotografies.
1: Doctor Jordi Garriga, moltes gràcies. Fins el mes que ve.
0: Gràcies, Marta.

0: Va, que ens queden pocs minuts per arribar a la una de la matinada aquí a la nit dels ignorants, al 932017474. Ara hi tenim en Guillem des del Fort Pienc. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Hola, Guillem, digues.
1: Sí, mira, volia fer una resposta al WhatsApp aquest que has llegit sobre la...
0: Sí, l'Àngels de Sant Cugat del Vallès, sí, que feia una resposta a tu, eh?
1: Sí, home, jo comprendo lo de la tristesa i això, però clar, per qüestió de classe i per qüestió de política, de saber qui són, pues, clar, jo crec que si tenen pena, pues que es consoli un altre, o sea, jo no sabré dir res, saps? A vegades penso que els rics no mereixen consol, ja que tenen tants diners que se'l comprin, saps? I també volia comentar una qüestió sobre el que ha dit l'oient, de que a vegades fa fotos i les envia a l'aplicació.
0: Sí, de l'Ajuntament, el Vicenç de Ciutat Vella, sí, que està desesperat, sí.
1: Sí, que jo també ho faig això, i el que m'ha passat és que a vegades, si el queixes diverses vegades, sovint, de la mateixa cosa, ells mateix t'avisen de que estàs bloquejat, és a dir, que volen gent que es faci LR, que R, que... És a dir, ells donen a entendre que ja saben que hi ha el problema, però que no s'atures el sistema, diguem, el sistema informàtic, no? La qual cosa el deixa una mica així, diguent, home, si em molesta, perquè no puc queixar-me, no?
0: Clar.
1: Però que en altres coses sí que fan cas i sí que són ràpids, però en coses que així que és molt insistent, com jo, que em queixo molt de les motos aparcades a la vorera, doncs al final van detectar que m'havia queixat diverses vegades del mateix carrer, sí. I llavors diuen, no, això ja no cal que ho envies. I bueno, una mica, doncs, per a que sàpiga que...
0: Que potser l'han bloquejat, vaja, sí.
1: Sí.
0: Ja pot ser. Molt bé. Gràcies per l'avís, Guillem.
1: Molt bé.
0: Vinga, adéu-siau, bona nit.
1: Adéu.
0: A veure, que encara tinc temps per escoltar un àudio més que ens heu deixat al WhatsApp del programa. Les trucades que estan entrant ara, el 932017474, per després del butlletí de la una. I tenim temps d'escoltar una resposta sobre el tema xuxos, que és un dels hits de la setmana, que ens ha deixat la Teresa des de Badalona.
2: L'altre dia va preguntar una senyora a on feien els xuxos. Jo li contesto que els xuxos aquí a Badalona es diuen tornemis i els fan al carrer de Mar a Can Beltran. Són boníssims. Espero que t'hagi aclarit la teva pregunta.
0: Moltes gràcies. Ens faltava un de Badalona. Can Beltran. Li diuen tornemis, no? Ha dit tornemis, no xuxos. Aquesta no la sabia jo, que es deien així. Mira, i encara... No, encara res, perquè és que arribem a la una de la matinada i encara vull aprofitar per dir més coses, però calla, que venen els companys dels serveis informatius i després continuem nosaltres. Així que no marxeu, els que truqueu us espereu uns minutets i després continuem amb més històries aquí a la nit dels ignorants. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Milers de persones han participat aquest vespre a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Navascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a les portes de l'edifici on la dona va viure més de 70 anys. La concentració s'ha mogut entre el record i la reivindicació.
2: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
3: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen y por todos.
1: Els sindicats Comissions Obreres i la UGT demanant que es faci un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi ha una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar fa uns dies després d'haver estat desallotjada. Més notícies, Agustí Serrat.
4: Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit el 29N, però Jordi Albert podria ser-ne l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre que la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes del Congrés.
1: Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya, tot plegat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, els ha retirat les ordres de detenció a ells i a l'expresident Puigdemont. Comín espera tornar per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder ocupar l'escó que li correspon al Parlament Europeu des del 2024, i Puig per participar físicament com a diputat al Parlament.
4: El gran recapte, la campanya solidària de recollida d'aliments dels bancs dels aliments, posa en guany el focus en les noves pobreses, persones que treballen però no arriben a final de mes i necessiten ajuda per omplir el rebost. La recollida solidària es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya. Per fer-la possible, els organitzadors necessiten 17.000 voluntaris en un context d'encariment sostingut dels aliments. Segons les entitats, els preus han pujat més d'un 30% en els últims 4 anys.
1: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de la companyia a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023 quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram. Havia explicat als seus advocats que relacionava el seu deteriorament de la salut mental amb l'exposició continuada a vídeos de continguts violents. Carlota Pereda ha fet història a Sitges. Per primer cop, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Found Alive i és una coproducció hispano-nord-americana. Sitges, Marc Garriga.
5: La rebuda ha estat boníssima. És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita. Carlota Pereda ha explicat a 3Catinfo l'emoció de venir a Sitges combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
6: Pues después también es un orgullo, ¿no?, que Sitges me, pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no?, que es como, es pues muy bonito.
5: A partir d'ara confessa que se li han obert les portes als Estats Units, que el resultat d'aquesta primera pel·lícula rodada allà amb protagonista de luxe, Chloe Grace Moretz, ha provocat que ja li estiguin proposant nous projectes allà, tot i que no descarta tornar aquí a rodar.
1: Esports, el Blaugrana Rafinha s'ha entrenat avui al marge dels seus companys i continua sent dubte per jugar el partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, el club ha fet oficial la renovació de Xavi Espart fins al 2030.
4: Aquest divendres arrenca la vuitena jornada de primera amb el Màlaga Espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat.
1: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per canviar la data del partit de Champions de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou. La coincidència amb la convocatòria de la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista.
4: Victòria del Barça d'handbol en la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. A la Lliga Sobal aquest divendres, Ciutat Real-Granollers a 1:15.
1: I a la Lliga Femenina, victòria del Cadí-la-Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí-la-Seu 70, Leganés 60 i una Girona 83, Palma 89.
0: Fins aquí les notícies.

0: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: El Matí de Catalunya Ràdio, marxem fins a París. El pròxim divendres 9 d'octubre farem el programa des de la capital francesa per celebrar amb Maria del Mar Bonet els 50 anys del seu mític concert a l'Olímpia. Aquest divendres ens acompanyarà des de París Maria del Mar Bonet, el director de l'Orfeó Català Xavi Puig, l'exjugador del Barça Lilian Thuram, dos dels nostres col·laboradors Àngel Llàcer i Pere Estupinyà, i tindrem moltes més sorpreses.
0: Aquest divendres 9 d'octubre al Matí de Catalunya Ràdio des de París.
2: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
0: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
3: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
4: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
0: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
6: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
7: Bon dia.
8: Hola, bon dia.
6: Bon dia, matiners.
9: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
10: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
11: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
12: Mira, esmorzant una mica.
13: Bé, aquí a la porta de la feina.
14: Treballant ja des de les 4 del matí.
0: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
15: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
0: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
16: Som pura cafeïna.

0: Una de la matinada i 8 minuts, va, que tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93207474, per començar aquesta segona hora. I tenim en Ferran des de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Hola, Ferran. Ui, que bueno. estàs en ruta.
1: Estic a casa.
0: Estàs a casa. Que sento molt soroll de fons.
1: Bueno, serà que ja que passen els cotxes per aquí.
0: Ah, digues, Ferran.
1: Bueno, mira, lo primer no soc de Santa Coloma, però ho deia per seguretat, perquè tinc por per la meva vida. Jo soc militar. Jo feia de capità de quartel al Jaén 25, que està a la zona universitària, a darrere de la facultat de Dret.
0: Però per què em dius que tens por per la teva vida, Ferran, per l'amor de Déu?
1: No, perquè allà han matat a diversos companys meus.
0: Però m'estàs parlant de fa anys i panys, per sort.
1: Bueno, sí, però els que van matar els meus companys, ara amb la llei d'amnistia, els faran fora al carrer. Hi ha una que es diu la Tigresa, que aquesta va matar a 20. A 20 companys meus. Se'ls lligava a la discoteca de Bilbao, els portava a casa i allà li fotia 4 tiros.
0: Estàs parlant de la banda terrorista ETA, eh?
1: Sí, sí.
0: Que per sort això s'ha acabat. Però vaja, no, segur que no trucaves per això. Vols parlar d'una altra cosa? Digues.
1: Bé, que em va donar molta pena i molta llàstima i molta ràbia,
0: sí,
1: que es va morir la
0: Mari Carmen. Sí, sí. Sí, sí.
1: I jo truco des d'un gratacels que té 3 plantes i que està als antics quartels de Sant Andreu, a la parada de Torres i Velles. Ho deia per seguretat, però després de lo que he vist que han fet aquesta dona, ja tant se me'n fa que em matin o que...
0: No, home, no, diguis, no, mare de Déu, no diguis això, Ferran, per l'amor de Déu, que estem... que és una altra època, per sort nostra, i això, aquestes coses ara no passen, o sigui que això per sort es va acabar, o sigui que no, hem de ser positius.
1: Pel camí van quedar molts...
0: Això sí, això sí, molta gent.
1: 800 i pico.
0: Sí, sí, sí. Bueno, molt bé, Ferran, doncs estigues tranquil.
1: El tema és la Mari Carmen.
0: Sí, sí.
1: És una pena, perquè amb ella li van fer el contracte al mateix temps que la meva mare. La meva mare es deia Maria Trinidad Garrido Reyes i va venir aquí d'emigrant, de Córdoba. I es va enamorar d'un català que es deia Ferran San Salvador Rivas, de Sarrià.
0: I d'allà vas néixer tu.
1: Sí. I jo no vaig conèixer la meva àvia, a la mare del meu pare, perquè la van agafar a les 12 del migdia a la porta de l'església Sant Vicenç de Sarrià. La van pujar amb un camió i la van fuixar allà.
0: Sí, això ho vas dir l'altre dia, me'n recordo, sí, sí.
1: Perquè es veu que ara només hi ha els morts de la República.
0: No, però ara no tornem a treure aquest tema, ja perquè a les guerres mor tothom, malauradament, a les guerres, de totes,
1: sí,
0: les bandes.
1: El meu avi d'Andalusia va lluitar amb els nacionals, però perquè estava fent la mili i el va atrapar allà. I va ser sergent. I ell em va dir: he visto tantos criminales en el lado nacional
0: como en el otro,
1: como en el lado republicano.
0: Sí, sí, total, total.
1: Criminales.
0: Sí, sí. Molt bé, Ferran, vinga.
1: Bueno, ho sento molt per la Maria del Carme.
0: Sí, tots ho sentim. Una abraçada, que descansis. Bona nit.
1: Val, gràcies.
0: Adéu. La Mercè des de Piera, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, escolta, res de... tot això que està dient aquest senyor. Anem a riure una mica.
0: Ah, això mateix. Molt a favor de riure. Vinga, a veure, fes-nos riure.
2: Mira,
0: va.
2: Fa 20 anys, el meu marit, tot en referència amb la senyora que va perdre un monedero blanc.
0: Sí.
2: El meu marit anava al metro i es va trobar una polsera d'or. D'or i coral, amb penjolls de monedes. A més de la polsera, hi havia penjolls de monedes d'or. I el meu marit, quan va sortir del metro, va anar, que llavors havia anat allà a les taquilles, i li va donar el guarda de la taquilla, el revisor de la taquilla. Li va dir: miri, m'he trobat això. Una pulsera, que no hi havia res, una pulsera a terra. punto, sense cap senyal de res. I el senyor, pues, va dir, bueno, pues, a veure si algú la reclama. Li va prendre el nom, la direcció i el telèfon, i així ens va quedar la cosa. Al cap d'un any i mig, que ningú se'n recordava de la pulsera, el truquen de l'Ajuntament i li diuen, per favor, del fons darrere, passi per l'Ajuntament, que té una cosa de la seva propietat. Que no m'hagués dit una cosa de la meva propietat. Bueno, pues aniré a l'Ajuntament. Pues era la pulsera. Li van dir que havia passat el temps, que ningú l'havia reclamat, i com que vostè l'havia trobat, la pulsera era d'ell.
0: Ah, sí?
2: Sí. Qui va ser? Bo. Aquí, quantes persones hi ha?
0: Home, unes quantes, no? Perquè el seu marit, més el revisor, més els de l'Ajuntament, que també, clar.
2: Pues sí, clar.
0: Una cadena de bona gent.
2: Sempre no tothom és dolent. Sempre hi ha persones que... Qui anava a pensar amb la pulsera aquella que ningú se'n recordava d'ella?
0: Clar, clar, clar. Un any...
2: O sigui que la senyora aquesta del Monedeu, pues, ja passava el mateix.
0: Bones persones, una darrere l'altra, que n'hi ha.
2: I això eren diners.
0: I això
2: era,
0: home, clar.
2: Diners i una fotografia, que més o menys encara es podia... Però és que allò era una pulsera l'indelerando, sense res de res.
0: Clar. I se l'ha posat mai, Mercè, la pulsera, vostè?
2: Sempre la porto.
0: Ai, mira, perquè clar...
2: Jo vaig treure les monedes, perquè no m'agraden els penjolls.
0: Però la pulsera, amb tota la història que té, és com un talismà, no?, gairebé.
2: És que sempre la porto.
0: Clar, clar.
2: Sempre la porto.
0: Ai, que bo. Doncs m'ha agradat molt aquesta història, Mercè. Gràcies per compartir-la.
2: I és d'or, és una pulsera d'or i coral.
0: Bonica, sí, sí.
2: Doncs... Però estava ple de monedes,
0: sí,
2: estrangeres.
0: Sí, sí, que fan soroll, no?
2: Bueno,
0: sí, sí, sí.
2: Muntades, a més monedes muntades.
0: Imagina't. Doncs la que la va perdre devia plorar un...
2: No m'agraden els penjolls i me les vaig treure i això ho tinc guardat. Clar. Però la pulsera la porto sempre.
0: Molt bé, Mercè. Doncs moltes gràcies per compartir-ho. És molt bonic. Gràcies. Adéu, bona nit. Adéu. Doncs una cadena de bones persones, es tracta d'això. O sigui, n'hi ha, no està tot perdut. L'Oriol ens ha deixat un missatge de WhatsApp que diu: fa dos dies vaig escoltar el programa per primera vegada. Home, Oriol, hauries de trucar, que a mi em fa molta il·lusió. No trucar per primera vegada, no, escoltar per primera vegada. Això encara em fa més il·lusió, o sigui que Oriol, que no sé d'on ets perquè no ho has dit, i em pots trucar un dia, que em farà molta il·lusió. Diu, em va agradar sobretot la teva reflexió. Diu, sobretot en els dies feixucs, que potser no vindries a fer el programa, pensa que la majoria dels periodistes ens reconforteu els que vivim sols. Però jo sí que vindria a fer el programa. Encara que tingui un dia feixuc, ja t'asseguro jo, que a vegades els he tingut, i molt, en el passat, i jo no he deixat de venir a fer la meva feina. O sigui que en els dies feixucs venim, i sobretot, si a sobre ens dius que reconfortem els que viviu sols, encara més. I un dia espero la trucada, Oriol. O sigui que queda dit, d'acord? Queda dit. Va, que ara és... Tenim algú que està trucant? Sí, que tenim algú que està trucant. Doncs així anava a dir, anem a... Tinc la Sílvia Comet aquí, que l'hem tingut uns dies així com fora de circulació. Tenim uns companys que de tant en tant han de passar pel taller, però no passa res, tot es resol i després continuen, però m'espero una mica perquè veig que l'Aina està parlant amb un oient i no m'agradaria que s'hagués d'esperar molta estona. Mentre resolem qui truca en aquests moments, si us sembla, us dic algunes preguntes que no tenen resposta encara, a veure si algú s'inspira i ens vol deixar missatges o trucar en un altre moment. L'Alfons, des de Bellcaire d'Urgell, ja fa temps que ens va demanar i ens deia: a l'entrada dels Encants de Barcelona hi ha un rètol que diu Encants Fira de Bellcaire. I ell, que trucava des de Bellcaire, volia saber quin és el seu origen, perquè als Encants hi ha aquest rètol. En Ramon, des de Reus: per què em pica la closca del cap quan menjo picant? Diu ell. En Manel, des de Sant Andreu de la Barca: per què un any humà equival a 7 d'un gos? L'Aleix, des d'Esparreguera: en quin país hi ha el riu més petit del món? La Magda ens demanava com podem posar límits als nostres amics. I la Montserrat, des de Mataró: haver nascut de dia o de nit té alguna relació amb el fet de ser més diurn o més nocturn? I té alguna influència l'hora en què has nascut? Va, que ja tenim en Toni des de Sabadell. Bona nit, Toni.
3: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal, com estàs?
3: Felicito per la manera que portes també el programa, eh?
0: Ai, gràcies. Moltes gràcies.
3: Sí, home, jo també era... Estava molt xavi i i era molt... He tocat ja diverses vegades. Ara dic, mira, em va mostrar la Marta, que ho fas meravellosament bé, eh?
0: Doncs mira, contenta que em fas, Toni, molt bé. Què ens volies explicar?
3: Et felicito de tot cor.
0: Gràcies, eh? Molt bé. Què ens volies dir?
3: Mira, jo... Sé que una mica aquí, fillós, amb això de la Mari Carmen, tothom parla d'aquesta bona senyora, tothom. Però, en primer lloc, els locutors aquests i els molts puestos diuen la notícia malament. La casa seva, com vivia, si la casa no és seva, la casa era de lloguer.
0: Sí.
3: Ara, el Quim Balaguer, a la notícia de la una,
0: sí,
3: ho ha dit correctament.
0: Clar.
3: Va ser desnonada.
0: Sí, sí.
3: I si algú parla, l'únic cop que he sentit a la ràdio, que també ha parlat de la senyora Olga, aquesta que es va suïcidar fa dues o tres setmanes. I aquell sabater, de Sant Maquer Hospitalet, que l'han desorganitzat del seu sabater i s'ha suïcidat. Ahir va tocar la nit i no em veu agafar, perquè la nit va tocar amb la tele i ahir, el diari d'avui del País, tenia una foto de la Mari Carmen a primera pàgina. I diu un par d'aquests que s'han suïcidat.
0: Ja.
3: Si cada dia hi ha 140 rocis a Espanya.
0: Sí, sí. Desnonaments de gent que van fent fora. Tota la raó, Toni, tota la raó.
3: Bueno,
0: sí, sí.
3: Per tothom, però és que m'ha dit aquesta dona la Francesa, aquest pas. Ha muntat a fer un altar. El carrer on vivia, manifestacions i manifestacions. Ara el dia 11 volen fer una vaga general.
0: Sí, però no oblidis que estem ja gairebé en precampanya i aquí al final tothom hi suca, que diuen. Sí.
3: Bueno, però el sindicat d'això que vivim amb això. És que jo, de clar, tinc 83 anys i tinc el problema que vaig deixar en plena postguerra d'aquí, en plena guerra mundial i poder ser un indicacar que ho traçat. No sé si m'explico.
0: No, i tant, que s'explica. Sí, sí.
3: Jo veig que aquestes coses ningú ha parlat només ara el Quim Balaguer d'aquesta senyora Olga que es va suïcidar fa tres setmanes o un mes.
0: Sí, sí.
3: L'única missió que ho han dit. Vull dir que per això també us felicito.
0: Veus, avui, escolta'm, no passarem per la porta uns i els altres.
3: No, bé, no, és la veritat.
0: Sí, sí, s'han de dir les coses, tota la raó.
3: No, la veritat, llavors també vull fer una pregunta. Com és que fan aquí, els locutors estan aquí com a TV3, quan diuen, per exemple, demà juga el Sabadell, a la tarda, el Barça a la tarda, no diuen, ni infinitat de vegades no diuen l'hora. Que costa gaire dir l'hora.
0: No, jo...
3: Perquè això, per exemple, dic amb vostè, Marta, jo tinc un gust de conèixer, ens veiem demà a la tarda a la Pedrera. Bueno, però quedem a l'hora, no?
0: Sí, clar. Sí, sí, hem de dir l'hora, si no, malament rai. Sí, sí.
3: Sí, l'última pregunta. Hi ha quin tant percent han augmentat amb vostès les trucades femenines i disminuir les femenines, les masculines?
0: No, això va dies, Toni?
3: Sí, bueno,
0: hi ha dies que hi ha molta dona i hi ha dies que tots som homes, i a vegades ho dic. I dic, on són les dones?
3: Marta, ja veu portar un provig, no?
0: Però de veritat que és una cosa que a vegades no l'entenc, perquè hi ha dies que hi ha molta dona, bueno, hi ha dies que hi ha molt d'home, però molt, vull dir que pot haver-hi 7 o 8 trucades seguides d'homes.
3: Però a final de mes, hi va un promig, per exemple, de 100 dones i 70 homes.
0: No, ja no l'he fet, no he fet la mitjana, ja la faré. Ja la faré a veure qui guanyeu, d'acord?
3: Bona nit,
0: gràcies.
3: Cort, eh?
0: Molt bé, moltes gràcies, Toni.
3: Moltes gràcies per nosaltres també.
0: Vinga, gràcies, bona nit.
3: Va, adéu,
0: bona nit. Adéu, que la Sílvia Comet apreta, fa estona que apreta. Divendres és el dia que a la nit dels ignorants us recomanem un parell de sèries amb la intenció que en veieu un capítol abans de passar cap al llit, però ja sabem que això de vegades és més fàcil de dir que no pas de fer. Va, que recuperarem a la nostra recomanadora oficial, que l'hem tingut una mica fora d'òrbita, la Sílvia Comet. Bona nit.
4: Què tal, Marta? Bona nit.
0: Deia Sílvia fa uns dies que a la tardor hi ha un carro de sèries noves. N'hi ha alguna especialment esperada?
4: I tant que sí, i que es va estrenar fa pocs dies, tot just divendres passat. És una de les que ha generat més expectació, perquè és una adaptació d'una novel·la coneguda, en aquest cas una de les grans obres de John Steinbeck, que es va portar al cinema i que recorda especialment per la interpretació de James Dean. I amb aquests antecedents ha arribat a la pantalla petita, amb tots els ulls a sobre, a l'est de l'Eden.
5: Can you tell me your name?
6: You may call me Kathy.
5: Kathy, If you will marry me, I can protect you.
6: Evil is not always apparent at first glance. It can come cloaked in goodness, or beauty, or love.
0: I aquí la pel·lícula i la sèrie expliquen la mateixa història, sí?
4: Doncs sí, no, almenys no exactament. La pel·lícula del 1955 adapta sobretot la part final de la novel·la i se centra sobretot en dos germans, l'Adam i el Charles, i la relació conflictiva que tenen amb el seu pare. A la pel·li, la protagonista femenina, la Kathy, és l'antagonista al voltant de qui gira aquesta confrontació familiar, mentre que a la sèrie és bastant el centre de la història. La sèrie el que vol explicar és una part molt més extensa de l'obra. Comença precisament amb aquesta relació fraternal i com hi intervé la Kathy, però la història s'allarga en el temps i veiem com un patró familiar es pot transmetre o no a les següents generacions. I això ens serveix avui precisament per parlar també d'altres sagues familiars. I la família també té molt a veure amb la creació. Dues generacions de casant adapten la mateixa història o parts de la història. Elia Kazan ho va fer el 1955 i ara ho fa la seva neta, Zoe Kazan, que ha explicat que des de sempre ha estimat la novel·la i que li ha volgut donar més profunditat psicològica, més pes a la dimensió intergeneracional i, sobretot, més protagonisme femení. I, és clar, a nivell narratiu, el fet que tingui capítols i que sigui molt més llarga, doncs permet conèixer bastant millor els personatges.
0: Vinga, doncs, expliquem tots aquests conflictes. On se situa la sèrie i en quina època passa tot plegat?
4: Ens n'anem a finals del segle XIX i principis del XX als Estats Units, coincident amb una època de grans transformacions econòmiques i socials. La sèrie arrenca quan una dona molt mal ferida arriba com pot fins a una casa aïllada. D'aquesta casa surten els dos germans, l'Adam i el Charles. L'Adam corre a ajudar-la mentre que el Charles diu: "Això és un error." De seguida retrocedim 25 anys per veure la infància, l'adolescència i el pas a l'edat adulta d'aquests dos germans i la relació que tenen amb el seu pare. L'Adam és una persona sensible, mentre que el Charles té un instint molt agressiu. En canvi, el pare, que és molt autoritari i cruel, fins i tot, a qui envia la guerra és l'Adam, i el Charles li adjudica el paper de quedar-se a cuidar la granja familiar. I aquí comença la rivalitat i el conflicte entre ells. Això passa al primer capítol i pot semblar que la relació entre ells sigui l'epicentre de la sèrie, però tot es torna molt més fosc a partir del segon episodi, quan realment la Kathy entra en escena.
0: Entenc, Sílvia, que serà qui compliqui encara més les coses, no?
4: Tal qual, Marta, només amb la seva presència ja els condemna tots dos per tota la vida. L'Adam se n'enamora a l'instant, mentre que el Charles no se'n refia gens, o almenys això sembla. El personatge de la Kathy ho és tot, i aquí comença un dels temes centrals de la sèrie, el bé i el mal. La Kathy és pura maldat. I això es tradueix en una interpretació espectacular de Florence Pugh, un tros d'actriu que hem vist en títols tan destacats i tan diferents com Midsommar o la versió de Donetes del 2019. Fa un treball excel·lent i, com el seu personatge, ho és tota la sèrie, ja ho dèiem. Però en aquesta història també hi trobareu molta bondat, sobretot per part de personatges secundaris com el veí de l'Adam o el servent de la família. Tots dos són meravellosos. No en donaré gaire més detalls. Qui hagi llegit la novel·la ja sap on porta tota aquesta maldat. En el meu cas, jo no l'he llegit, però ho faré perquè és d'aquestes sèries que conviden a llegir l'obra original. Però el que sí que us puc dir és que la sèrie m'hi he enganxat com una autèntica paparra. A l'est de l'Eden té 7 capítols i la trobareu a Netflix.
0: Doncs va, som-hi, amb la segona proposta, Sílvia.
4: Una de les sagues familiars de més llarg recorregut dels últims anys. Un intensíssim western modern, Yellowstone.
7: Nothing we do is for today. Ranching is the only business where the goal is to break even. Survive another season.
8: All men are bad. But some of us try real hard to be good.
4: Va, som-hi. De vegades, quan et diuen la paraula western, si no ets gaire fan del gènere, pots pensar que fa una mica de mandra. Però que no us en faci gens. Yellowstone està ambientada a Montana, al nord-oest dels Estats Units. És l'oest i l'estètica està molt vinculada, doncs, al vell oest. Cavalls, ramaderia, grans extensions de terreny i, evidentment, vaquers. Però la història és contemporània, no és una sèrie històrica. Arrenca el 2018 i parla, bàsicament, de l'època actual. El protagonista és John Dutton, el patriarca de la família i propietari del ranxo Yellowstone Dutton, que està constantment amenaçat. D'una banda, hi ha promotors immobiliaris que volen transformar la zona amb objectius turístics i, de l'altra, hi ha una reserva indígena que reivindica drets històrics sobre part d'aquest ranxo. I en aquest context també hi ha interessos polítics, lògicament. Però el conflicte exterior només és una part de la història. L'autèntic nucli de la sèrie és la família Dutton. El patriarca vol conservar el ranxo i transmetre'l a la següent generació, però els seus fills tenen personalitats, ambicions i conflictes molt diferents.
9: Escolta'm, aquesta és la sèrie que protagonitza Kevin Costner, oi?
4: Efectivament. Kevin Costner interpreta el patriarca. Té 4 fills, el gran està molt vinculat al ranxo i treballa dia a dia. Un altre dels fills és advocat i polític, que busca constantment l'aprovació del seu pare. Després hi ha el més jove, que va ser militar i que manté una relació complicada, podríem dir, amb la família, i finalment la filla, que me l'he reservat pel final per alguna cosa. És una de les figures centrals. És una jove molt agressiva, intel·ligent i ambiciosa. No té una personalitat gaire fàcil, però és la nineta dels ulls del pare. Penseu que aquesta és una sèrie super testosterònica i que això, que una dona pugui prendre les regnes, és bastant dubtós. Pot tenir molta implicació en els negocis i tot el que vulguis, però el seu futur no està gens clar. En la pell d'aquest personatge s'hi posa l'actriu Kelly Reilly amb una interpretació explosiva. Va interpretar Mary Watson a la pel·lícula del 2019 de Sherlock i també va participar a la segona temporada de True Detective. Però aquest paper, el de Yellowstone, segurament és el que li ha donat més alegries, perquè ara mateix és la protagonista d'un dels spin-offs de la sèrie i que es titula Rancho Dutton.
9: I vols dir que hi ha més sèries derivades de Yellowstone?
4: Doncs no et sabria dir si és una d'aquelles sèries que té més derivades, perquè en té unes quantes. I si us interessa Yellowstone, les gaudireu totes, perquè estan ambientades en diferents èpoques històriques i també tracten diferents problemàtiques, per bé que en totes la saga familiar hi és present. Les podeu veure ordenades per èpoques, però jo recomanaria sempre començar per Yellowstone. Per si de cas les voleu veure cronològicament, jo us ho explico. Tenim 1883, sobre els orígens de la família Dutton i la creació del ranxo. 1923, que és la següent generació i l'expansió de les terres. Aquesta, 1923, amb protagonisme de Harrison Ford i Helen Mirren, per cert. I després ja hi ha aquestes posteriors a Yellowstone. La que comentava fa un moment, Rancho Dutton, protagonitzada per l'única filla, i Marshalls, a Yellowstone Story, en què el protagonista és el fill petit i que, justament avui, estrena segona temporada. Per mi aquesta és la més fluixa de totes. A totes hi trobareu conflictes pel territori, secrets del passat, lluites pel poder i rivalitats familiars. I a nivell visual, una bona cinematografia i uns paisatges meravellosos. Si entreu al ranxo Dutton, us serà difícil de sortir-ne, perquè enganxa. Les 5 temporades de Yellowstone les teniu a Sky Showtime i a Netflix i Prime Video hi teniu les 4 primeres.
9: Doncs avui, sagues familiars. A l'est de l'Eden i Yellowstone. La setmana que ve més propostes, gràcies.
4: Bona nit, fins la setmana que ve.
10: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
11: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça Reservat.
10: Barça Reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3Cat.
10: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu. Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
13: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
14: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
13: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
14: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
13: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
10: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
14: El concert
13: de la teva vida.
10: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
9: Va, que a aquesta hora, 2:15 i pràcticament 5 minuts de dues, obrirem el capítol de preguntes contestades.

0: I ens traslladarem fins al País Valencià perquè sobre la muixaranga ens demanava la Laura des d'Igualada això.
1: Llavors jo volia demanar a veure si algun oient pot parlar de la muixaranga, em sembla que es diu així, que es considera l'himne del País Valencià. A mi és una melodia que m'agrada molt, tot i que em transmet molta tristesa o, no sé, amb una sensació sí, semblant a la tristesa. I no sé si algú sap si hi ha un compositor, si el compositor és desconegut, també quan va aparèixer aquesta melodia, per què es feia servir o quan es tocava, i en l'actualitat també, quan es toca la muixaranga, si hi ha alguna celebració específica. I no sé, una cosa que seria més difícil és si algun musicòleg sabria explicar per què és tan trista, si és que és trista per tothom. Vull dir, per mi ho és, no sé si és una sensació només meva o en general es percep així.
0: Doncs el que hem fet, Laura, és anar a buscar algú que en sàpiga molt, perquè eren preguntes de nota. I qui respon és Raül Sánchez, que és president de la nova muixaranga d'Algemesí.
2: La melodia de la muixaranga no és una música fàcil de definir i tal vegada jo tampoc sigui la persona més adequada per parlar-ne d'ella, no? Almenys des de la seva vessant més acadèmica. Però si vos puc fer 5 cèntims des del meu interès i estudi per la dansa i pels anys que porto escoltant-la i dansant-la des que he començat per allà el 1976, no? La música que acompanya allò que anomenem les puixades de la muixaranga i tot el que puga semblar al primer cop, jo no diria que és una música trista, no? Més bé diria que és una música ritual, i crec que la seva força ve precisament per aquesta ambigüetat, no? És solemne, lenta, repetitiva, molt pautada. Realment aquesta dansa no acompanya la torre, és més bé la torre la que entra dins de la música. El tabal anuncia i sosté lo que diguem la construcció, no? I la dolçaina apareix quan la figura ja comença a prendre altura. La melodia es va repetint mentre allò es va construint la torre, i quan la figura es descarrega la música també s'acaba. Fins i tot si la figura cau la música també s'atura, no? Pot semblar trista perquè conté elements musicals que podrien provocar aquesta sensació, no? La melodia és descendent i sobretot la manera en què es repetís sense buscar un clímax convencional, no? Tal vegada sí, podria ser melanciosa, no? Però la melancia no és tristesa. La tristesa sols mira cap a allò que s'ha perdut, no? Mentre que la melancia pot mirar simultàniament cap al que hem perdut, cap al que som i cap al que encara volem aconseguir. Tal vegada sí que podríem, a lo millor, definir-la com una música de transformació, no? Està contant-nos que això que està passant no és només una construcció física, és atemporal, no s'accelera per provocar l'eufòria en arribar dalt, no? Sona igual quan la torre puja que quan baixa. La música sembla dir, mireu, no sembla dir, mireu que alta és la torre. Més bé sembla dir, mireu que som capaços de fer quan ens posem tots junts, no? En quant al seu origen és bastant incert, però lluny de llevar-li valor, penso que encara la fa més fascinant, no? No hi ha cap autoria coneguda ni cap data de naixement. Les primeres versions escrites apareixen al segle XIX en un recull de músiques tradicionals que faria el pare Baixauli, però la melodia sembla formar part d'un repertori ritual molt més antic relacionat

0: cap altre himne que representi millor aquesta força d'un poble, no? Les músiques antigues que tenen aquestes coses, aquelles que han sobreviscut durant tantes generacions, tenen sovint aquesta estranya capacitat de contenir moltes coses alhora, no? La solemnitat, el dolor, l'esperança, la memòria, la por, l'alegria. I és per això tal vegada que ens emociona tant, no? Fins i tot abans que inclús la torre estigui feta.
1: Doncs ens ha fet un màster directament. Moltes gràcies, dubte resolt, Laura. Gràcies al Raül Sánchez, president de la nova Muixeranga d'Algemesí, perquè les reflexions i les explicacions, tot i que ha dit que no era un gran expert, doncs jo diria que sí, o sigui que li agraïm moltíssim. 5 minuts i arribarem a 2:45 de la matinada. Ens quedava pendent un altre missatge que ens heu deixat al WhatsApp dels ignorants, el 667-220-148. Si ara veníem d'una música amb melancolia, com deia ell, en Pere, des de Manresa, ens deixa un WhatsApp que diu: una sardana cantada, diu, la sardana de la Rosa per Gloria Lasso.

Doncs moltes gràcies al Pere de Manresa per aproximar-nos a aquesta sardana de la Rosa, cantada per la Glòria Lasso. I el que cantaran molt, de fet ja ho han cantat avui, molta gent, i ho continuarà cantant durant el cap de setmana, i per ells avui jo crec que també hem de dedicar uns minuts a una gent que plega, però que ha arrossegat tantíssima gent. I mira, que si jo no em sé alguna cançó, quedaré en ridícul al concert de dissabte. Així que la gent que estimo, doques gràcies.

0: Va, que tanquem avui la setmana dedicada als contes del llibre A les ciutats amagades, de l'escriptora de Castellà del Vallès, Natàlia Cerezo, un recull editat el 2018 per l'editorial Rata. Però abans d'escoltar la darrera història, com sempre fem quan l'autor és viu i s'hi ha bé, li hem demanat a la Natàlia com ho fa ella per escriure aquests relats.
1: Quan escric contes intento acostar-me a la sensació que tinc quan els llegeixo. Suposo que és una mica inevitable que vulgui escriure'ls perquè crec que és el que més m'agrada llegir. M'agrada llegir-ho tot, però els contes és que m'apassionen. I una experiència així curiosa i molt maca que he tingut escrivint contes, i que és molt més difícil que et passi si escrius novel·la, és que hi ha un parell de fans a València, un matrimoni gran, que van venir un dia a veure'm i em van dir que s'havien après a un dels meus contes de memòria perquè els agradava molt i que se l'explicaven l'un a l'altre. I em va semblar fascinant i vaig pensar, uah, que xulo això. Si per molt que siguis fans d'algú que escriu novel·les, és molt més difícil que passi. I res, això. Moltes gràcies, una abraçada.
0: Uau, quina cosa tan bonica que li va passar a la Natàlia Cerezo, que una parella gran s'aprengui un conte i que un se l'expliqui a l'altre. Aquestes coses les trobo delicioses. Doncs bé, ara sí, última història d'aquesta A les ciutats amagades, que porta per títol Gat. Havia arribat del no-res, brut i mig mort de set, però no ens vam adonar que el gat era sord fins que ja feia un any que vivia amb nosaltres. Aquella tarda freda de diumenge, la Martina es va escolar entre el xivarri dels camioners que tapeien la barra i demanaven cafè, i em va estirar la camisa. Oriol, has vist els paucs? Em vaig aixugar les mans al davantal i mentre omplia la cafetera vaig fer que no amb el cap. Aquí hi ha massa enrenou, reina, busca'ls pels voltants de la gasolinera o de la casa. Deu estar adormit en algun racó. Encara va voletejar una estona per les taules preguntant si algú havia vist el gat, fins que la mare va sortir de la cuina i la va fer fora. A través dels vidres entelats vaig veure com la seva bufanda vermella s'allunyava cap a la gasolinera. Hores més tard, quan ja havia passat el torn de sopar i el cafè estava molt més tranquil, vaig sortir de la cuina amb un drap a l'espatlla i dues bosses d'escombraries a cada mà. Mentre obria el contenidor i les llançava, la Martina em va cridar i es va acostar somrient. Portava el gat en braços. Era un animal gras, amb el pelatge blanc i suau, i un ull de cada color. L'has trobat? Li vaig acaronar les orelles. El gat es va desvetllar i em va mirar amb severitat. En deixar de rascar-lo, va sospirar i es va arrupir encara més als braços de la Martina. Em va explicar que havia vist sortir l'avi del garatge amb el gat agafat pel clatell, escridassant el seu ajudant per sobre del retró dels motors i el martelleig del planxista. Sembla que havia allargat el braç des de sota un cotxe i, en comptes d'agafar una clau anglesa, s'havia guanyat una bona esgarrapada. En ensenyar-li la mà ferida i començar a renyar-la, la Martina havia arrencat a córrer amb el gat. Cap dels altres animals que havíem tingut s'havia acostat mai al garatge, i encara menys per dormir. Fins i tot el cafè, amb els seus camioners de veu trifàsica i amb el drink constant de les tasses i de la cafetera, era més tranquil que no pas aquell cau pudent on havíem de parlar a crits. La Martina també devia haver-se'n adonat, perquè li va fer un petó i va dir: «Em sembla que no hi sent». Dies més tard, la Martina rondava el gat amagada darrere els contenidors del cafè. Quan em va veure, es va posar un dit als llavis i em va estirar la mà. Em vaig ajupir fins que vaig quedar a la seva altura. El gat dormia en una capsa plena de draps vells uns metres enllà. La Martina, que estava molt seriosa i no el perdia de vista, es va treure un petard de la butxaca i el va encendre. Va comptar fins a 3, en veu baixa, abans de llançar-lo amb força. El petard va rebotar contra la paret i va esclatar al costat de l'orella de l'animal, que va continuar dormint com si res. Ho veus? La Martina em va mirar amb els ulls brillants i un somriure d'orella a orella, però de cop i volta va deixar de riure. Pobret. A partir d'aleshores només el deixava sol quan pujava l'autobús per anar a l'escola. A la tarda, quan arribava, venia el cafè, en feia un petó, engolia el berenar assegut a la barra i sortia esperitat a buscar el gat, que l'esperava assegut al banc de fusta de la porta. Passaven la tarda junts, ella el feia córrer amunt i avall i perseguir cordills o fils de llana o el cercle de llum d'una llanterna de butxaca. Aquell animal no miolava mai, sinó que seguia la mestressa a tot arreu en silenci. En acabar el torn de tarda, me'ls enduia cap a casa i ajudava la Martina a fer els deures. Ens asseiem a la cuina i el gat descansava sobre els seus peus. Després de sopar, miraven una estona la tele, asseguts al sofà, la Martina embadalida, amb els colors de la pantalla, i el gat se li enroscava la falda i movia la cua en somnis. Però quan tocava anar a dormir, tota aquella pau s'acabava. Hi havia grans batalles i plors perquè la Martina no volia que dormís a fora. Sempre trobava la manera d'amagar-lo, tot i que si la mare se n'adonava, s'emportava un parell de plantofades al cul. Finalment, la mare es va rendir i li va dir que podia dormir a la seva habitació, però a terra, en un llit de roba vella, i que li hauria de posar el menjar al pati del darrere. A partir d'aleshores, el Paux va menjar a fora i va dormir al llit amb la Martina. Una matinada d'estiu, vaig anar al cafè a canviar-me amb la mare, que aquell dia feia el torn de nit. Tan bon punt va veure que em cordava davantal darrere la barra, em va dir que corregués al garatge que el pare m'esperava. El vaig anar a buscar a correcuita. Encara que el sol no havia sortit del tot, ja feia calor i un vent calent aixecava núvols de pols a la carretera. El pare fumava una cigarreta amb la mirada perduda. Estava ajupit davant de la capsa on havia posat el Paux. L'havia tapat amb un drap i li havia tancat els ulls. Vaig pensar que si no fos pel drap tacat de sang i el gest garratibat de la mandíbula, semblaria que estigués adormit. Dues llàgrimes em van relliscar galtes avall. El pare es va aixecar i em va donar uns copets a l'esquena. «L'ha atropellat el Quim», va dir amb la veu ronca. Diu que aquesta matinada tornava cap a casa i que l'ha trobat estirat a la carretera, que ha tocat el clàxon i que ha frenat, però que no s'ha mogut. Com li direm a la Martina? Vam enterrar-lo darrere de casa i vam marcar la tomba amb una pedra vermella que vaig clavar a la terra fosca. No ens vam veure capaços de dir-li la veritat. Quan la Martina va arribar de l'escola i ens va preguntar si havíem vist el Paux, li vam dir que havia anat a caçar ocells als prats de darrere de casa i que segur que l'endemà ja hauria tornat. El pare em va donar un bitllet de 5 i em va deixar la furgoneta perquè baixés al poble. Encara que vaig conduir tota la tarda, no vaig trobar cap gat que fos exactament igual i vaig tornar a casa amb les mans buides. El pare m'esperava al porxo. Em va explicar que la Martina havia buscat el gat per tot arreu. En fer-se fosc, l'havia portat a casa per fer-li companyia, però la nena havia sopat en silenci i havia anat a dormir de seguida. El pare va marxar a donar un cop de mà a l'avi, al garatge, i jo vaig entrar a l'habitació de la Martina. El seu llit em va semblar molt gran i ella molt petita. Van passar molts dies i la Martina no va deixar de preguntar pel gat i insistia a anar a buscar-lo més i més lluny de casa. Cada tarda, després de berenar, recorria el cafè, la gasolinera, el garatge i els camps que ens envoltaven. Al final, li vaig haver de dir que potser el Paux s'havia perdut, però que segur que trobaria el camí cap a casa. A partir d'aleshores, la Martina ja no va preguntar més i, en arribar de l'escola, passava la tarda fent dibuixos a la pols amb un pal o mirant els cotxes que entraven i sortien de la gasolinera. Una tarda vaig trobar un gat que s'assemblava al Paux en un solar, tot i que el pèl no era tan llustrós i tenia un caràcter salvatge. El vaig perseguir durant una bona estona i per fi el vaig poder ficar en un sac a la furgoneta i vaig agafar el camí de tornada. Vaig aparcar al costat de la gasolinera per deslligar el sac. La Martina seia al banc del davant del cafè i jugava amb unes pedretes. La vaig cridar amb el gat en braços i va córrer cap a mi tota il·lusionada. Paux! Però en acostar-se, el somriure se li va esborrar de la cara. Mira, Martina, és el Paux, que ja ha tornat, li vaig dir no gaire convençut. Té, agafa'l. La Martina va estirar els braços amb desconfiança i el gat va deixar anar un miol amenaçador. Durant uns segons va mirar en silenci com el gat es regirava i provava d'esgarrapar-me i jo la vaig mirar a ella, una nena petita, amb els genolls bruts de sorra. Finalment el va agafar amb cura. Em va donar les gràcies amb un somriure trist i va allunyar-se cap a la casa. Si algú es pensava que la Martina no ho sabia, és més llesta aquesta nena, doncs aquest ha estat el darrer relat, l'última història d'aquesta setmana, d'aquest llibre tan bonic de la Natalia Cerezo, a Les ciutats amagades, que després ha fet moltes altres coses, però que aquest va ser dels primers l'any 2018 i que totes són històries, doncs, amb tots els detalls, amb paisatge i amb converses molt boniques i molt tendres entre els diferents personatges, com ens ha explicat. A ella li agrada molt llegir contes, llegeix moltes altres coses, però sobretot li agrada tant llegir els contes. I aquesta anècdota dels avis que s'han après un dels seus contes la trobo també deliciosa. En fi, que arribem al final de la setmana, al final del programa, i que ens n'anem a dormir, com vosaltres, o com la majoria de vosaltres. Ara de camí escoltarem les notícies de les dues i després, doncs, a descansar fins demà sense despertador, com a mínim una servidora. Em sap greu si algú demà s'ha de llevadora, eh? Però jo demà no em penso posar el despertador, ja us ho dic ara, i que tiri fins que el cos ho necessiti. Tornarem, atenció, tornarem perquè la setmana que ve, dilluns, dia 12, per tant, la nit de diumenge a dilluns, no hi serem perquè és festiu. Sí? Diumenge a les 12 de la nit no ens escoltareu perquè és festa. Per tant, tornarem, i la setmana que ve nostra serà un palet més curta perquè tornarem a ser aquí fent una altra edició de la Nit dels Ignorants dilluns, dia 12 d'octubre, a les 12 de la nit. Fàcil recordar-ho, no? El dia 12, a les 12. Els de sempre us espero a l'altra banda amb la vostra participació, com sempre. Gràcies i que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau, bona nit.